0: Tenia que emplear, tenia que veure el format de les escultures que anava a emplear per controlar les altures i les proporcions. Directament ell, ja no sé, en aquell taller que va comprar, que és aquesta casa, se dedicava a dibuixar per les parets els grafits. Llavors,
1: formava part del procés creatiu.
0: Exacte. Llavors passa que molt de pics ell pintava, posava una capa de calç, tornava a pintar damunt, era com si fos un llenç en blanc. Llavors és molt guapa la idea aquesta de que entra realment dintre d'un llenç de miró, que és el que està passant en aquell edifici.
2: Clar. El que passa que és una possessió mallorquina, segle XVIII, supos que construïda amb marès, pedra, els materials d'aquell moment.
0: Claro,
2: i
0: claro.
2: Que hi ha hagut humitats i coses que al pas del temps...
0: Clar, és a dir, de fet, el que passava aquí és que mos varen demanar que fóssim... És a dir, van guanyar el concurs perquè vam anar amb una proposta que era molt respectuosa amb el que hi havia i perquè teníem un equip multidisciplinar que era molt interessant. És a dir, ara estic jo xerrant aquí, però en el fons hi ha un altre arquitecte que és Nana Ibars, un aparellador que és doctor de SWIP, que és en Joan Muñoz, dos restauradores, un espècie que són Zaira i na Marina, un especialista en grafits, és a dir, teníem tot un equip per poder atacar aquest edifici de la millor manera.
2: Clar, un equip multidisciplinar,
0: sí,
2: per això que
0: sí,
2: clar,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I especialitzat en cada cosa, no? Perquè ara en el cas dels dibuixos, per exemple, les parets... s'ha fet millores i, de fet, sabem que han sortit traços que no sabem
0: claro,
1: fins ara.
0: Claro, i és molt curiós. Quan ho estàvem fent, és a dir, clar, jo aquí, en el fons, és un projecte en el que estic aprenent molt i, a més, estic disfrutant, perquè hi ha parts que jo no controlo. És a dir, com a arquitecte, coordino un pot tot l'equip i, de fet, és un poquet la feina que tinc, però tenim gent superespecialitzada en temes d'aquests. I era molt guapo quan van començar a fer les primeres feines les restauradores, on anaven com a, simplement afiançant els grafits, que anaven posant, pues, se li posen nanopartícules, és a dir, unes partícules molt petitetes amb unes xeringues de calç. I llavors, quan s'anaven tornant com a aferrar aquests grafits a la paret, anaven apareixent traces, i n'hi ha fotos que són espectaculars de com se torna a recol·locar naturalment la traça en el seu lloc. Això per una banda. Per altres, també, quan vam estar investigant, va passar algo que ha cridat molt l'atenció, que és que empleàvem llums ultraviolades. Les llums ultraviolades són aquelles de... Bueno, aquelles quan anàvem de joves a les discoteques, que veiem molt bé amb les dents blanques i els botons i tot això. I de... Varen fer per veure si se veien, per veure les traces que podien existir. Llavors, clar, passa que els grafits que empleàvem miró, una banda era grafit, però també tenen una sèrie de resines que fan que el grafit no se desfagi. Llavors, el grafit en algun punt havia desaparegut, però aquestes resines encara estan aferrades a la paret. Llavors, en les ultraviolades podies veure les traces d'encara algunes d'aquests dibuixos, com havia anat, quines coses havia tapat, i resulta que fa un efecte interessant per veure quin és el procés creatiu d'aquest senyor.
2: Clar.
0: Clar, en tot això, vull dir, nosaltres estàvem redactant el projecte i vam pensar, escolta, pues igual, si cap dintre del pressupost podem fer una idea d'il·luminació, que sí, que en determinats moments pues, intentem fer el fosc dintre el que cap, no farem un fosc total perquè no volem corrompre l'edifici, però tancar persianes i en determinades hores per vespre, quan sigui ben fosc, mirar de fer una il·luminació ultraviolada per veure si se poden veure algunes d'aquestes traces. No és que canvi, no és un mapeado ni res espectacular, però sí que aniran apareixent traces que jo crec que pot ser interessant per grups especialitzats per entendre un poc com treballava aquest senyor, com superposava capes, com anava fent traces. Crec que pot ser un tema molt interessant.
2: El procés artístic de Joan Miró.
0: Exacte.
2: Clar, recorda'm que Joan Miró compra aquest terreny on també se fa la seva casa.
0: Exacte.
2: Després comanen en cert el seu gran taller...
0: Exacte.
2: Que és el taller cert, que és fantàstic i meravellós, però abans també...
0: Son Botter va ser després del taller cert.
2: Després, perdona, sí.
0: Sí, perquè va guanyar el Premi Guggenheim per el mural de la UNESCO, i llavors amb aquest dobbé va veure un poc tot el cachondeo que estava passant en urbanística en aquell moment, a Cala Major i a Sant Agustí, que estaven començant... Clar, i quan va comprar sa casa, pues, tot era meravellós. Sí que hi havia dos o tres hotels. Hi havia l'hotel d'aquell que li diuen de xocolata, que és aquell d'en Coderc, que estava bé, algun altre hotel i algun altre edifici. Però ses vistes són impressionants. Clar. Com entra sa llum, com entra sa bat i sa posta de sol, són realment increïbles en aquell lloc. I els pins i tal, és una meravella. Però en aquell moment, mentre ella estava allà, va començar aquest urbanisme salvatge sense control de tota aquesta zona de la costa. I llavors, quan va guanyar aquest premi, va pensar, escolta, ara és el moment de comprar la finca de vora, que és Son Boter, que la tenia, ara no sé quina família, ara vos diré una mentida, la tenia la família que la tingués, va comprar i va pensar, i a més m'anirà molt bé perquè justament la part més d'escultura i de les obres més altes les podré fer aquí, i així va tenir aquests dos tallers. I també va fer la idea de que no li enderroquessin aquest edifici i li posessin qualsevol cosa que estaven edificant en aquell moment.
2: Per tant, treballaven dos tallers simultàniament,
0: tal
2: no?
0: Qual, sí, sí, sí, tal qual, tal qual.
2: És cert, exacte, que és com a més museístic.
0: Exacte.
1: Però som també... en gran format, no?
0: Exacte.
1: I pintura.
0: De fet,
1: pintura de gran format i escultura.
0: El recorregut que feia era que sortia de casa seva, però estava directament, Son Arbinès estava directament connectat amb el taller cert, baixava l'escala que ell entrava per a dalt, i després d'aquí ja feia la circulació i se n'anava aquí a Son Boté, que jo vos aconsello molt que hi anigueu, i que aneu a veure l'edifici, però també que estigueu a la terrassa, té com una zona terrassada just davant.
1: Sí.
0: És fantàstic.
1: Sí,
0: o sigui, sempre s'està superbé, sí, sempre s'està superfresc. I quan feien les reunions, tot l'equip, que tenien tres taules allà, era com estupendo poder estar allà unes horetes, que tenia la sensació de ni fer feina, perquè...
1: meravella.
0: Sí,
2: no
0: s'està molt bé.
2: Sí, ha fet qualque concert, qualque pic,
0: sí.
2: En petit format,
0: perquè
2: el lloc ho requereix així, però sí que s'ha fet coses. Clar, ara no hi podem anar, però som botell.
0: No, ara no hi podeu anar. Ara només hi puc anar jo i quatre persones que hi hagin d'anar, però bueno, acabarà prest.
1: I aquests dibuixos que se van descobrint, tots aquests traços i... Clar, aporten nova informació d'en Miró, no?
0: Això serà la fase de després, és a dir...
1: Aporta nova informació perquè, clar, se van destapant dibuixos que indiquen així com creava i
0: però
1: tot allò que no havíem vist.
0: Han d'entendre que això és una cosa que a vegades costa ser entendre. És a dir, nosaltres feim un projecte ara de restauració i rehabilitació de Son Boté, val? Però la feina no ha acabat aquí. És a dir, tot el contrari, és com a iniciar un camí de perfil. És a dir, s'havien fet moltes actuacions puntuals, algunes més afortunades, altres menys afortunades, algunes a l'època, pues jo que sé, en els 80, se duia a emplear un tipus de resines i una sèrie de coses que després tenen una sèrie de conseqüències. Llavors, nosaltres ara iniciem un procés de rehabilitació on Son Boté tenia tota una sèrie de patologies, que si voleu entrar, amb una sèrie d'estratègies i tal, on com t'explicava, el nostre èxit serà tenir la sensació que no hi hem passat per aquí, encara que ja vos he explicat que tenim un gran equip i que tenim una gent estupenda que treballa amb nosaltres i tal, la sensació que ha de passar és que, i l'èxit serà que si antes els grafits se deterioraven, per dir-ho de qualque manera, a una velocitat de 80, ara els grafits se deterioraran a una velocitat de 30. Val? És a dir, al final, el grafit és una cosa que és efímera, això ho hem de saber. Llavors, nosaltres el que fèiem és que és vera que el procés de deteriorament d'aquests grafits era superràpid i, de fet, en tot aquest procés, la contractació, la burocràcia que sempre n'hi ha, des que van guanyar el concurs fins que van poder arrencar, van passar dos anys, i aquests dos anys nosaltres vam anar monitoritzant tot el procés, i era un procés, anava tota pastilla degradant-se, els grafits, les humitats, sí, tot tenien controlat l'ambient que hi ha d'haver, i realment no era gens favorable. Llavors estàvem passant una penada. Ara estem en un moment en el que estem eliminant moltes patologies que tenia. Ja entraran, si voleu, és un tema bastant tècnic.
2: Sí, però bàsicament perquè ho entenguem, humitat...
0: És molt fàcil d'entendre,
2: sí,
0: eh? Però és superfàcil d'entendre. És a dir, el que estava passant és que la coberta estava filtrant... Les parets són parets verdes són les parets típiques de possessió, que tenen 60 centímetres, que tenen dos cares de pedra i per enmig tenen fang. Les cobertes estaven tirant part de l'aigua dins aquests murs. Llavors, aquests murs estaven omplint d'aigua. Les canals que recollien l'aigua, totes es reunien, totes anaven a un mateix punt, que no era els tubos, eren tan petitets, que no podien assimilar l'aigua. Llavors, l'aigua se n'anava també cap als murs. I, a més, passava una cosa, que la poqueta aigua que per fi aconseguíem treure en les canals, que se n'anava fora, s'anava en el jup. Aquest jup estava foradat i la pendent feia que l'aigua passés per davall de Son Boté. Llavors, per davall de Son Boté, els murs anaven filtracions. Llavors, en el fons era molt senzill. Se tracta de fer que la coberta no filtri, agafar l'aigua, conduir-la bé i dur-la a un puesto que no entri per davall dels murs. Això és com lo essencial que ha de passar. A més, vull dir, els temes de vora havia el taller d'obra gràfica que estava... Clar, tenien un sistema de fontaneria que ja era molt antiguet i llavors també estava produint goteres. És a dir, teníem tot un tema d'aigua. L'aigua no és ben bé el problema. El problema és, i aquí ve la part un poc més tècnica, els murs, heu d'entendre com funciona això, els murs s'omplen d'aigua i agafen salts d'en terra, que aquí, com sabeu, a Mallorca, doncs tenim moltes salts, tot allò de sempre de ses calç i tal. el moment que arriba l'estiu i se comença a aixugar aquesta aigua, aquestes sals volen sortir de fora de la paret i surten en forma de barbetes. Aquestes barbetes són les que empenyen els grafits perquè caiguin. M'explic? Llavors, el tema no és aixugar completament les parets de Sant Boter, sinó deixar-les en el punt exacte d'humitat i temperatura perquè les sals estiguin molt estables i no vagin sortint. Perquè el problema és aquest, quan s'està jugant, de fet, ara estan començant a passar pena perquè ara comença a fer molta calor i, a més, no ha plogut gens aquests dies i començam a tenir l'ambient molt sec i passa que mos estan començant a jugar les parets molt ràpid i estem començant a posar dintre de, mentre estan treballant, zones més humides perquè la humitat ambiental farà que les sals no tinguin tantes ganes de sortir per la paret.
2: És a dir, que haurà de ser un lloc supercontrolat.
0: Claro, és aquí el tema. En el fons és un lloc que naturalment, si tu vas a unes condicions més o manco naturals, funcionarà, però en condicions extremes, és a dir, rebent molta aigua que anava agafant les sals d'en terra i en les calorades que fa, això feia que sortissin les sals. Si evitam que entri tanta aigua, ja no recollirem tantes sals, i és mantenir aquell puntillo de... És com el punt de cocció, saps? Quan varen fer tots els estudis, van trobar el punt de cocció, que era un poquet tropical, és a dir, un poquet d'humitat ambiental, bastanta caloreta, i aquesta era la temperatura on nosaltres manteníem interiorment que les sals no volguessin sortir, i a més feim que no entri...
2: De quina humitat estan parlant?
0: Xerraven d'un, ara no t'ho sé dir exactament, però així mateix era bastant humit, un 70% d'humitat.
2: Un 70%
0: d'humitat? Sí, sí, sí, sí.
1: Clar, perquè a part de tota sobre... hi ha d'haver un control ambiental.
0: Claro, claro. És a dir, n'hi ha, ha aquesta part que t'he explicat que és molt fàcil, però després nosaltres interiorment n'hi ha tota una part tecnològica que el que te deia tractarem d'amagar el millor que se pugui, que és controlar la humitat, controlar la temperatura, dintre dels murs estan controlant també la humitat i la temperatura, i el que tractava de dir, que m'he enrotllat un poquet massa, perdoneu, és que això és l'inici d'un treball a partir d'aquí. Nosaltres, anirem, o sigui, nosaltres durant un any anem monitoritzant i donarem al final uns resultats de lo que està passant a l'edifici. I a partir d'aquí comença un procés on haurà de tenir un seguiment per veure què passa. És a dir, un edifici al final, encara que paresqui mentida, és un ecosistema viu.
2: Total.
0: I aquí tenim una sèrie de grafits. Llavors, se tracta d'entendre un poc com funciona i llavors tindrem una sèrie de màquines que mos controlaran temperatura, humitat... un monitoratge que ens permetrà anar, o que els hi permetrà a la Fundació, anar controlant bé el que està passant allà de dins.
1: Sant Boté i en Miró vos fa fer un procés creatiu, també?
0: Sí, sí, sí, tal qual, no. Tal qual. I anem descobrint poc a poc moltes coses, eh? Vull dir, és una rehabilitació complexa i llavors anem descobrint com hem de rehabilitar... Perquè la segona part de la dificultat que teníem aquí en aquest edifici és que els grafits estan tan malament que no poden transmetre cap vibració a les parets. És a dir, tota sobre l'han fet sense taladrar pràcticament res. És a dir, els forats que existien per passar les instal·lacions són els mateixos que emplearan altres per passar tubs. No picam pràcticament a les parets res, només atornillam. Llavors, tot aquest procés, com ho estem fent, és molt, molt delicat perquè no volem, les restauradores ens van demanar res de vibració perquè s'han fet com unes bossetes que si transmetem vibracions podrien desprendre's els grafits. Clar. Llavors, és com entrar de puntilles, és una manera de treballar...
1: És complex.
0: Sí, complex, molt, sí. Molt diferent, molt guapo, molt interessant, però...
2: Però molt diferent, no?
0: Sí, sí.
2: Clar,
0: sí,
2: no
0: sí.
2: És allò megalòman dels arquitectes,
0: exacte.
2: No?
0: Exacte. No, se tracta d'entrar amb molt de carinyo, molt de cuidado i controlar això, vibracions.
2: I feina fina. Clar, també, tenint en compte que això... serà un museu, que ja ho era i ho continuarà sent.
0: Exacte, sí, sí, tal qual,
2: per tant,
0: tal qual.
2: Serà un lloc que la gent podrà visitar...
0: Sí, però, per exemple, la segona planta, aquí n'hi ha temes, saps? Vull dir, un museu, per exemple, avui en dia te diuen, pues, té que aguantar, perquè mos entenguem, 600 quilos per metro quadrat. 600 quilos per metro quadrat són molta gent en un metro quadrat, vale? Nosaltres vam mirar per no fer un canvi d'estructura, que justament no podíem fer un canvi d'estructura, perquè treure ses vigues, col·locar-ne de noves, això pot produir unes vibracions, i començàvem a carregar parets quan tenim els grafits, vam mirar quin tipus de resistència tenien els forjats i mos sortien pues, uns 200-300 quilos per metro quadrat. Això és el que sempre s'han aguantat ses cases. Quin és el tema? Que, per exemple, la planta segona varen demanar específicament a la Fundació que no se fessin visites guiades, perquè les visites guiades és l'únic moment en el que realment se concentra molta gent al voltant d'un guia. I llavors feim molta sobrecàrrega. Si no, a Son Botet normalment hi ha una persona que fa una volteta, una altra, una família de dues persones, i això està preparat per aguantar la segona planta. La planta baixa pot entrar, se poden fer totes les visites, que en el fons és on té la xitxa i on estan els grafits. A la planta segona, puntualment, hi ha dos o tres grafits i serà per visites pues, més específiques. Però vam especificar que no se fessin visites d'aquestes guiades on s'ajunten pues, molta gent...
2: Sí, 50
0: en un...
2: persones
0: en exacte, un perquè això pot fer patir l'estructura i no volíem que patís l'estructura.
2: Déu-n'hi-do, quin projecte més interessant, Joan.
0: Va d'això, és a dir, és un projecte que se tracta d'aquest tema, que no se tracta de grans dissenys, sinó que se tracta de tenir molta cura.
1: I és curiós perquè en Miró vivia allà i pintava les parets,
0: sí,
1: no?
0: Sí, doncs... però no vivia a Son Botet.
1: No vivia allà, no
0: passava... Ell vivia a Son Herbrines, que era la casa de demora. Llavors, des de matí s'aixecava, com t'he explicat, anava a
1: l'estallet. És a dir, que el feia servir com a taller, pràcticament, tota la casa.
0: Tota la casa, la cuina, el magatzem...
1: No, allò que cridava l'atenció era si vivia allà o si dormia, que també
0: l'únic que feia allà, com a anècdota, en aquell puesto, és... anar a fer les feines, és a dir, anar al vàter. Tenia un vàter, i de vora el vàter molt curiós perquè té un grafit molt xulo i molt ben fet. Sí, sí, no sé en quin moment el va fer, però, és a dir, les feines sí que les feia allà, i lo de més sí que ho empleava tot absolutament de dalt a baix per anar...
2: I té aspecte d'una possessió...
0: Sí, i de fet, ara estem en un punt en el que estàvem fent l'estudi lumínic, i ara encara estem en aquest procés creatiu perquè moltes propostes que ens han arribat treballes amb equips que són especialitzats per temes de... Bueno, perquè les llums, els lúmens que has de tenir perquè no se cremin... Pues, totes les propostes que tenim són bastant museístiques i aquí té un punt que nosaltres crec que hem de trobar un equilibri entre lo museístic i lo que era una possessió, que en el fons són quatre bombilletes ben col·locades i tal. I ara estem... en una fase que estem acabant d'equilibrar un poc aquest tema.
1: Clar, és d'una importància en aquests processos creatius, no? Que fins ara acabaven sent o havien estat esbossos a parets,
0: claro,
1: no?
0: Claro, claro, justament.
1: Esbossos creatius.
0: Sí, sí, sí, sí. Aquí està el tema.
2: Xerram amb en Joan Fortuny, que és un dels arquitectes que encatxala aquest projecte de rehabilitació de Son Botet, aquest taller de Joan Miró, la Fundació Miró Mallorca, Palma, i és un projecte molt interessant, tot i que en Joan també està immers en altres projectes. Mos queda poc temps, però si mos pot fer 5 cèntims, Joan.
0: Sí, és a dir, bueno, en el despatx ara estem treballant amb una sèrie de projectes de vivenda social, de Sibavi. Ara, si tot va bé, ens sortirà un per licitar a Eivissa, que mos fa molta il·lusió. I estem treballant un en Esport de Pollença. I l'altre tema que també tenim en marxa és en Esport de la Quarantena, que això està en el barri del Terreno, estem fent un accés mecanitzat. És un projecte que fa com a especial il·lusió perquè quasi va començar el concurs, són molt llars les coses d'arquitectura, els processos i tal. Va començar el 2016, diria, tot aquest tema. Sí. I ara, al final de tot un concurs, que fèiem tota una sèrie d'estratègies d'estructurar el terreno i de com l'interveníem i tal, ha quedat una, que jo crec que és una de les més importants, o aquesta que ha començat a arrencar, que se trata de fer accessible el pas des de Joan Miró en el passeig marítim. Que ara mateix, si tu vols anar des de... posa des de... bueno, des de el passeig marítim fins a la plaça Gomila, has d'anar o per Reina Constanza, que és allà on ara mateix han muntat el Club de Mar, que accessible, vull dir, en rampes accessibles, eh? Sí. I així tot ringo-rango.
2: Sí. Si no són unes escales...
0: Saigo Dolça no és accessible, però encara així tot tens més o manco rampes, però ara mateix no se pot. O sigui, una persona amb un carrito de nins, o amb una cadira de rodes, o una persona major que vagi amb un taca-taca, si anava amb un bus i el deixaven en el passeig marítim, o vol baixar en el passeig marítim, tenia que fer una voltera espectacular. I així vam tractar de col·locar un ascensor amb molt de cuidado i molt de carinyo. És un ascensor que... no el feim de vidre, el feim tot recobert de marès, perquè no hi hagi problemes amb els veïnats, perquè no sigui supercalorós, i feim amb marès de fusta, pues un
2: és
0: tema...
2: És a dir, un ascensor de marès?
0: Sí, és un ascensor de marès i una passera de fusta.
1: Doncs és primer en el món.
0: No m'he parat a pensar-ho. Tampoc havia pensat en si era primer o segon. Vaig pensar...
1: No n'havia mai cap.
0: No, vàrem pensar... És a dir, vam pensar, doncs aquí té que ser... Tota la peça té que ser una torre de marès, perquè estem a la façana de Palma, i a més, clar, justament queda... No queda davant dels veïnats, però sí que n'hi haurà alguns veïnats. Sí, que jo crec que és interessant que quedi ben integrat.
2: I, per tant, aquest ascensor el podrem agafar en el passeig marítim i pujar fins a Joan Miró.
0: Justament. És a dir, tu podràs anar per el parc de la Quarantena, que és un parc fantàstic. No sé si el coneixeu, no. Però és un parc que està molt bé, era vull dir, té molt bones vistes i és un dels pocs espais verds que queda en tota la zona d'aquella del terreny, no?
1: Tampoc no tan conegut, exacte.
0: No és tan conegut, però sí que és un lloc interessant. I llavors farem tot aquest recorregut accessible, que n'hi ha un parc de nins enmig, però per arribar en el parc de nins has d'agafar el carrito en braços, justament això és el que no passarà, saps? És a dir, que ara podràs anar amb ascensor o, si no, fent tota una sèrie de rampes per poder-hi accedir. I m'apareix com a un projecte... És un projecte que em fa especial il·lusió perquè és el barri que jo tenia d'infància.
2: Ah, sí, vull dir, l'escola
0: estava... Sí, l'escola estava allà, mon pare vivia a Can Barberà, i llavors, quan encara tenia un pot de pàtina de barri, aquest barri, pues l'empleàvem bastant. Ah. Llavors...
2: I després, en Joan no ho ha dit, però també és un dels arquitectes que participa ja de la reforma del Metropolitan.
0: Ah, sí.
2: Això sí que és gros, eh?
0: Sí, això és...
1: Aquí ja te convidarem per una altra entrevista llarga.
0: Ja en xerrarem. Sí. Quan arribi tot en el seu temps. Ara estem centrats en aquesta cosa, ens fa molta il·lusió el Metropolitan. La veritat és que és un projecte que vam passar molt de gust de fer el concurs i jo crec que s'ha notat en el resultat. I, bueno, és un projecte molt guapo i també com ara visc en aquest barri d'aquí, ja no visc en el terreno, és com aquesta cosa de proximitat de... Quasi vam fer el concurs amb els espais de dir, escolta, almenys el tenim a prop, saps? Si en les hipotètiques que el guanyéssim, serà molt agradable fer les visites, si fa falta anar i tal, i això ho fa còmode i al final... fa que coneguis les coses i jo crec que dona un bon resultat.
2: Bé, que la gent del barri coneix les necessitats.
0: Sí, també. Sí, justament. Jo crec que
2: encara
0: això està
2: que siguis
0: bé.
2: Arquitecte o allò que sigui.
0: És important, vull dir, al final saps a casa teva el que fa falta i xerres amb la gent i la tens a prop. Sí,
2: a més,
0: jo crec que està bé.
2: Ara mateix també arquitectònicament Barcelona té un pes important perquè enguany la ciutat.
0: Sí, ara mateix està tot centrat allà. Sí.
2: I, per tant, és un moment important en el sector de l'arquitectura.
0: Sí, i a més Barcelona i les Balears sempre hem anat bastant un poquet de la mà, perquè tots els estudiants, quasi tots els que podíem, anàvem a Barcelona i llavors sí que sempre ha hagut aquesta relació important entre... Mallorca o Balears i Catalunya.
2: Abans que en Joan se'n vagi, li han de fer unes preguntes,
1: ah,
2: però
1: sí,
2: no se'n lliurarà.
1: No, evidentment.
0: Vale.
2: Vinga, endavant. Vinga.
3: El paraulòmetre.
2: Joan, entrant a Maria per fer-te un paraulòmetre més relaxant, més curtet i més estiuenca.
0: Vinga.
2: Ara ja no mos posant tant tècnics.
0: Vinga, super.
4: Jo crec que no serà difícil, o sí, pintura, no si és molt indecis. Jo te volia demanar si t'has imaginat en Miró fent feina en el taller de Son Bote qualque vegades i com te l'imagines?
0: Pues sí, i perdó, sí que me l'imagino i pareix el meu padrí, i ho comentava mentre tots.
4: Ah, sí,
0: tots. Eh? Sí, és com un... O sigui, tu vos en Miró, les imatges aquelles les han mirades molt, per tant, sí que... I pareix un padrinet que pareix molt bona persona, saps? Que dius, fa ganes de pegar-li una ferrada en aquell senyor, saps? El veus i... Sí, o sigui que me l'hem imaginat per allà, totalment, absolutament i plenament.
4: I bé, ell el tens molt observat i supos que les seves obres també. Podries triar-ne una de preferida?
0: Uf, no. Directament, no.
4: M'ha de fer, eh?
0: Sí, m'agraden moltes. De fet, en tenim penjades a casa, no obres seves, és a dir, evidentment és pòster, saps? Però sí que m'agrada en Miró, sí, m'agrada molt. Sí, de fet, sí que m'agrada molt. Vull dir, la nit, tot aquest imaginari... Més que un quadre en si, és tot aquell imaginari que va fermant tots els quadres que té. Crec que m'apareix com a molt interessant. Aquest llenguatge de que no és una... Tota l'obra té aquells aspectes i aquelles pinzellades comuns entre uns i uns altres. M'apareix algo molt guapo i molt interessant.
4: Molt guai en un artista, sí. I després de Son Boté, un racó preferit?
0: Un racó preferit de Son Boté. Mira, el preferit per estar, en el fons, no és dins Son Boté, és davant de Son Boté. És el que vos explicava. L'espai que hi ha davant de Son Boté és impressionant. Son Boté és molt xulo, és increïble, és edifici, però aquella terrassa que té davant, quan accedeixes, la fresca que té entre, se'n bat, que ara hi aniràs, i fa una calorada, però allà veuràs que s'està superbé. No, allà s'està bé perquè entra, se'n bat directe. Vull dir, el tio me deia, no, és que mira, aquest edifici que he puesto té una energia especial. Sí, evidentment, té una energia especial perquè el tio va saber triar perfectament on se tenia que col·locar, de vora d'un torrent, que ja n'hi ha un torrent, entre l'aire, entre la fresca, tens tots els pinars, llavors és un lloc on assistiu s'està superbé. Ara hi vas i dius, pues jo amb aquest aquí, si em posen una canyeta i alguna cosa, amb aquest aquí passar sobre baixa, estupendament.
1: Ideal. Sí,
4: sí. Fora ventalla, també, m'emporta.
0: Sí.
4: Idò, ho tens ben estudiat. Per acabar, dibuixos o element que t'agradi més d'aquest espai?
0: Dibuixos que m'agradin. Ah, de grafits. Uh-huh. El desvàter és molt divertit, perquè, bueno, per l'imaginari aquest que tens, de dir, mira, clar, tothom quan està allà, doncs a vegades pensa allò i aquell, doncs pensa i dibuixa, saps? O sigui, ja arriba més enllà, llavors és divertit per l'imaginació. No, m'agrada especialment és que n'hi ha pujant l'escala a la primera planta, n'hi ha un que és molt interessant, que és una pena que s'ha començat a borrar una part, però les geometries, les formes, el com se col·loca l'escala, jo crec que agafa un protagonisme especialment important.
1: Què hi veiem en aquest dibuix?
0: No sé ben bé què dir-te.
4: És una
0: figura, sí, és una figura molt arrodonida. No sabria dir-te. Segurament hi ha una interpretació de lo que n'hi ha darrere. Jo ara no sé dir-te exactament si és pues, una dona o un ocell. Bueno, no, un ocell no és, segur. Jo crec que va més cap a la dona i els personatges, aquests que feia ell, que no un animalari.
2: Molt bé. Doncs en Joan Fortuny, moltes gràcies per passar per aquí i explicar-ho tan bé. Despatx se diu Fortuny també?
0: Sí, és a dir, som jo, en el fons som jo, com a autònom que ha anat sortint feinetes i al final tenim un equip contractat de diverses persones i tal. Sí, sí,
2: i d'enhorabona
0: que...
2: per tots aquests projectes. Gràcies. I mos apuntam a l'ascensor i el Metropolitan quan arribin.
0: Sí, sí, sí.
1: Això mateix.
2: Gràcies, Joan.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
5: Tenta.
6: IB3 Ràdio és Dial.
7: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur,
7: portada,
8: si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot?
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.

0: Les 5 i 35 minuts som en directe a Tèntol i avui ha arribat el dia, senyora Tabrioix.
1: Com està?
0: Com estàs?
1: Bé, vosaltres?
2: Esperàvem aquest moment.
0: De flotar. Se pot dir així? De surar, millor. Sí, més nostrat.
1: Perquè vosaltres sabeu que al Mediterrani hi ha més o manco unes 1.200 illes flotantes.
2: Flotantes.
1: I mira, m'he informat un poc i resulta que les més grans, segons superfície, són Sicília i Sardenya, que estan a Itàlia, Còrsega, França, Creta, que està a Grècia, i Xipre. Ara bé, això és en superfície, perquè d'altres qualitats, les més grans són les Illes Balears.
2: Ah, clar.
1: Que aquí tenim Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, sí? I aquí, quan de vegades penses com música aquest titulada i les flotantes, he pensat en Antonio Font, he pensat en
2: ja
1: l'Isla Bonita de la Madonna, que de la meva època 100%. Bé, això sí. que feia com a il·lusió anomenar les illes que estan de moda, no?
0: Sí. Una recepta que també fa gràcia perquè li deim en castellà, perquè supos que va venir de fora, de qualque manera, les Isles Flotantes.
1: Supos que, bé, no, aquesta recepta que després de que en Celestí digués que tenia a casa seva que deien que se deien ous de la neu...
2: Ous de la neu.
0: Ous de la neu, sí que ja és més.
1: És francesa i se diu igualment ous de la neu, però en francès, d'acord?
0: I és exactament la mateixa o no?
1: És el mateix, és a dir, això ve de la cuina clàssica i de les postres clàssiques, que és de Escoffier, en el segle XX, que va estilitzar, per dir-ho de qualque manera, jo ho dic d'aquesta manera, Escoffier va estilitzar moltes... Bueno, ja venia d'enrere, però varen utilitzar receptes estilitzades de sa cuina, no? I ja muntaven equips per fer hostaleria, per exemple, Ritz i aquest tipus de cadenes hoteleres, emprant aquella elegància a taula. Hem d'entendre l'elegància com una cosa que té a veure amb la presentació, amb els tempos, en tot el que engalanava, en realitat, una poma en el forn o unes Isles Flotantes, no? I hi havia molta nomenclatura, perquè, clar, francesa, perquè d'alguna manera la cuina francesa, que aquí hi ha una discussió molt llarga i un dia podríem convidar a historiadors que en realitat diuen que és un replec de receptes italianes, que després se les van anar a França, perquè hi ha tota una discussió com en altres àmbits. I és aquesta cosa, no? En realitat, les Isles Flotantes, els ous a la neu, ve de la nomenclatura francesa i no és més que unes natilles amb merenga.
2: Però, clar, són unes postres tan majestuoses, tan elegants... Sí.
1: Són delicadíssimes. Són delicadíssimes.
0: Això és el que dèiem, perquè dèiem, no, em poden dur... Sí, home, per transportar no és la millor
1: no.
0: Postre,
1: no,
0: això
1: no.
0: És fet i menjat.
2: Sí.
1: Si són ses autèntiques, com tot, no? Te'n pot d'una paella per emportar, però bueno, en realitat diuen que la gent ha d'estar asseguda a taula per menjar una paella, no? Que l'arròs no espera, no?
2: Però que vaja, que és delicat, perquè has de pujar els ous...
1: Bueno, apunto perquè s'ha de menjar fred, això és una cosa, sí. I perquè és molt efímer, no? Vull dir, jo no m'imagino en aquest moment, a lo millor hi ha algú que ho ha fet, jo, però jo no m'imagino unes postres com Isles Flotantes dins un tàper o a l'engròs que després tu reparteixes. Sí? No és una comunitària. No sé si m'estic expressant
2: bé. Sí, no, jo diré que quan n'han sobrat, si en sobren, sí que... M'enduc un tàper.
0: Ah, sí?
1: Bé, però això és casita. Casita
2: si
1: totes
2: sobren,
1: les llicències.
2: Si sobren, això no passa mai.
1: Això,
2: no, passa mai
1: aquí,
2: no passa mai.
1: Aquí sí, no?
0: No sobra mai, no?
2: No.
1: Sí,
2: no.
1: Sí. Això, bé, bueno, de fet, aquí hi ha una cosa pendent, Celestí, ho hem anomenat, tu m'havies dit que m'aduries una recepta d'Isles Flotantes casolana.
2: Sí.
1: La podem escoltar i després anem a la vessant que jo duc.
2: Sí, la podem escoltar.
0: Que ets la teva tia.
2: Ets la que nostra, la meva prenia jove,
1: sí.
2: Que evidentment l'ha presa de França. I d'allà venen aquests ous a la neu.
0: Sí, l'escoltam.
3: 12 ous, 12 cuarades de sucre i un litre de llet. Peladura de llimona, un tros de peladura de llimona, i vainilla, sucre vainillat. Això són els ingredients. Com se fa? El primer de tot, se posa els blancs i se separen els blancs dels vermells. Els blancs se pugen a punt de neu, però molt pujats, molt pujats. I se posa la llet a dins d'una casserola dins una cacerola, sí. I quan comença a bullir, s'hi van posant cueradetes d'aquest blanc pujat a de dins. Volta i volta. Quan bull, volta. S'ha d'anar molt alerta en so foc, perquè la llet aviat bull. I s'ha de jugar molt en sos mandos. Alces de valles, alces de valles, alces de valles. I els vas posant a dins un colador.
0: Quan estàs... És un artista.
2: Bé, és un artista.
0: Dura 3 minuts, no
1: sí,
0: poden totes les receptes.
1: No, però... és a dir, m'ha encantat perquè se m'acaben de col·locar les coses des d'un lloc per aprofitar-ho pels oients. I és que són unes receptes que ha dit 12 ous i un litre de llet, no?
0: Sí,
1: o llet.
0: I 12 curades de sucre.
1: De sucre. Per tant, són 3 ingredients, ou, sucre i llet. I es processes que tu, amb arrobeis, faràs la crema anglesa, però abans de fer la crema has de fer es merenga, perquè aquest merenga, fet com si fos... Ella diu cuarades, però les cuarades en francesa també... Afrancesada seria una quenelle, que és com una forma de pinyonet, no? Com a, que, quasi, quasi com a 3 cantons, però de qualque manera. S'han de bullir, s'han d'escaldar a dins la llet.
2: Dins la llet, i ella... perquè no ha sentit tota la recepta, i posa clovella també de llimona.
1: Sí, aromes.
0: I aromes sí, de vinilla.
2: Sí, perquè, clar, com si fessis una llet preparada.
1: Clar, perquè tu el que vols fer és, punt 1, fas la merenga. Aquesta merenga està crua. Clar, t'has pujat els ous en sucre. Sí? Els ous, vull dir, és blanc d'ou, no? L'has pujat. Però és cru. Està pujat, però és cru. Llavors, és l'escaldes dins llet. Hi ha gent que ho fa amb aigua, hi ha gent que ho fa dins el forn, coses més modernes, que ho fa arreu, no? La qüestió és donar-li un punt de cocció. Llavors, aprofita aquella llet per fer la crema, que ja té l'aroma de la taronja o altres coses que jo també duc idees, per fer la crema, que les fa... amb arrobeis que no ha utilitzat, exacte, amb els vermelldaus que no ha utilitzat per pujar. Sí, llavors són 3 ingredients fantàstics.
0: I que amb tan pocs ingredients puguis fer una meravella com
1: sí,
0: aquesta.
1: Sí, però això, aquesta frase que ha dit, atenció a los mandos, vull dir, és que realment aquí és una qüestió de finura i precisió de temperatura.
2: No te pot despistar. Ningú te pot despistar.
1: No te pot despistar.
2: Ni pots amollar res.
1: No pots amollar
2: res. Per això, mandos.
0: No és una recepta per tothom.
1: Jo la duc arciana perquè te'n pots anar comprant natilles en el supermercat.
0: Ah, gràcies.
1: Sí. Perquè tornem a lo que hem començat. Tu pots fer unes postres ara mateix. És a dir, si seguim les indicacions de la teva predina jove, sí, hem de fer aquesta merenga ben pujada, d'escaldar aquestes cuarades de merenga dins la llet, que té aromes, les reservam, aquestes bolles de neu, i fem la crema. I aquesta crema has de tenir molta atenció, que no t'aqualli sou, perquè si no tindràs una truita que sura a dins de la llet.
2: I no és una truita.
1: No, llavors no és cap crema inglesa, és una sopa meravella. No? Vale,
0: ja. Allò que això s'hi passa...
1: No, si passa, se t'ha teat i punt, ja està. Però si tens un processador de cuina, sempre funciona. Ah. Perquè si la tens, per exemple, a 70 graus, 4 minuts, ja està feta. La qüestió és que si miram i juntam els ous, només es vermell d'ou, en llet i sucre, han d'anar al foc, si la llet l'hem encalentit abans i hem posat aromes que jo... Per exemple, l'he feta moltes vegades amb cardamomo, gingebre i clau, perquè li dona un tipus xai, no? Tipo aquestes espècies que utilitzen en els tés, no? Que hi posen també llet. Clar, li dones un aroma una mica diferent.
2: Clar.
1: No?
2: Wow.
1: Llavors, la qüestió és que quan juntis els ous, la llet teva, que ja té sucre, ho has de tornar a posar en el foc fins que napi la cuera. La paraula napàs, aquella brutó, aquella... pel·lícula petita, fina, en s'entén lo de napac, que vesteix, només que, com si fos un tel molt fi en el revers de la cuera, que tu mues, aixeques i veus que ha quedat, sí? Això moltes vegades se li diu crema anglesa. Sí? I una altra
0: crema,
1: manera...
0: Crema, nosaltres sempre diem crema.
1: Crema, sí.
0: Directament.
1: A dins les escoles nosaltres li deim crema anglesa.
0: Ah, sí.
1: Ah, sí.
0: Però, per exemple, quan menges un cremadillo de crema, és això.
1: Sí, però més líquida. perquè això, és una qüestió de textures. Serien els mateixos ingredients o semblants...
2: Perquè no ets la mateixa textura. No cal.
1: Gens. Val. Unes líquides, altres més aviat crema sòlida, no? Que pot ser un farcit o...
2: Sí.
1: Aquesta no, aquesta se menja tipus natilla.
0: Amb cuera.
1: En cuera, tipus centella de natilla, no? És una, seria com una natilla elegant, casolana ben feta, nostrada, no? Llavors, es podeu mirar de fer aquesta crema anglesa natilla. Jo, per exemple, duc una recepta que serien 4 vermells per mig litre de llet i 100 grams de sucre, sí? I aromes. Ara tenim l'ajuda de llibres, evidentment, i també de lo que seria internet, i pots tenir com a 3 o 4 indicadors que t'ajudaran moltíssim. Explicar-ho així ràpidament, es punt, se tatearà 1 o 2 vegades i ja ho veuràs. És difícil d'explicar-ho només en paraules. I també hi ha un truc que és posar una mica de maicena. 5 grams, suficient, per un litre. Per tant,
0: per espessir un poquet.
1: Sí, per espessir un poquet, que no li demanes tot es poda d'espessir a sou. Per tant, aquest com midó fa la seva funció. Sí? I per lo que seria es merenga, seria els 4 rovells, perquè has fet servir... perdona, les 4 clares que has fet servir dels ous anteriors en 150 grams de sucre. I si deies que tu comences a muntar aquestes clares... Que
0: ho fas així, ara per, no la veus per allà amb els braços, perquè tu ho fas
1: és
0: a mà.
1: Que ho duc escrit i tot, perquè a casa meva jo vaig... És a dir, se començaven a batre els ous en 2 forquetes. En 2 forquetes, era tot...
2: En 2.
1: En 2, sí.
2: Tu fas així, que ara...
1: Després va arribar com una espècie de bicicleta, que és com, com unes varilles, una doble varilla, que tu l'activaves, que és manual.
0: I va millor això?
1: Va millor que les 2 forquetes, sí. I després hi ha màquines que...
0: Que
1: en un segon està fet.
0: Sí, però també a vegades se tria.
1: Ha d'estar ben net. Ha d'estar ben net el recipient on vagis a muntar. Ben net vol dir que no tingui greix, que no tingui pols. I després és molt important que el que és s'aclara, no tingui brutó de llema.
0: D'acord.
1: Perquè si no, pues, ja és més difícil. Sí. Tu pensa que tu el que vols fer és atrapar l'aire. És un ingredient que està allà de dins invisible.
0: És a dir, que els blancs i els vermells han d'estar ben separats.
1: Han d'estar ben separats. I a temperatura ambient, no a l'ambient d'avui,
2: no.
1: Però antigament els ous estaven a de fora de la gelera. Això no convé, és a dir, quan els compram, sí... Perquè sí. Però una vegada han estat a gelera, ja no, perquè si els atreus, condensen el que seria... Condensen, tenen aigua, aquesta aigua penetra, pot penetrar dins del mateix ou perquè és porós, i aquí hi poden haver certes complicacions. Bé, això a part, però la qüestió és que si estan a una temperatura, no calents, però temperats, s'entén? Funciona millor. La qüestió és que si han de fer aquesta recepta arsiana... Podem anar a comprar natilles i morenam, no? I tu després ja pots infusionar una mica de llet, una

0: que has fet una infusió. No cal que facis un tassó. Basta que posis un poc i fas una infusió en sossequet. Allò que farà un gust nou, que mesclat en sanatilla de supermercat, diràs, això és com una pizza, quan compres una bassa de pizza i li fiques tot el que tens per casa, perquè la tonatges, doncs tonatges una natilla, no és tan difícil. Jo recomano no posar res en pols. Per què? Perquè sabeu. Que canyella, ho torna com a...
1: No s'ha de veure.
0: Torna marró i no m'agrada.
1: Has de conèixer la crema i has de conèixer el guany.
0: Ha de quedar fina, ha de quedar aquell color de groguet. Sí? I després crec que és un bon motiu per despertar la gent a fer un concurs de pujar blanc d'ou en dues forquetes. Pot ser molt divertit.
2: Sí, però, sí, aquesta que va divertidíssima.
1: No, has
0: d'afinar. Són 10 minuts, Margalida. La gent va al gimnàs, sí. No? I no? Fa coses pitjors i se'n va a festivals sí, sí, sí, i sua i no se queixa.
1: Però has de tenir mai paciència, anar de sabre.
0: Sí, anar de sabre.
1: No,
0: I truc, vull dir, començar
2: remenar,
0: i quan comença a muntar és allà quan tiram el sucre, anant ficant sucre, perquè si comences de zero és més difícil i sí que millor
2: primer
0: una màquina.
2: Primer tot sols i llavors vas posant de sucre a poc a poc.
0: Sí.
2: I aquella tècnica de que has de girar el bol...
0: Sí, això... però això, si no està prou, tindràs...
1: Cau.
0: Les...
1: Cau en tard.
2: Però això és empíricament
0: bueno, això és una de les tècniques que antigament se feia, no? Basta que agafis una cuera i aixequis així i vegis com cau de la pròpia cuera, no? O si cau o no cau,
2: i ja
0: no?
2: Estan pujats.
0: I ja estan pujats. Jo això ho acompanyaria, faria un plat individual, ja sigui bol, plat, no em posaria gaires, i aniria a comprar unes maduixetes o un gers o un alt,
2: una
0: fruiteta així un poc àcida i així ficat.
2: Faràs una fotografia un dia que em facis, per favor.
0: Bé, jo crec que arribarà un dia que haurem de fer totes les receptes de senyoreta Brioll i fer una fotografia i fer un llibre.
2: Però això serà un banquet?
0: Això serà...
2: Haurem de convidar tots els nostres oients.
0: Bé, jo crec que n'hi ha, no?
1: Clar, sí. La meva predina jove ho acaba coronant de sucre cremat.
0: És que la presentació autèntica són fils de caramel, que és una tècnica, s'ha de pujar sucre, se crema, evidentment, el sucre
1: fils,
0: va agafant...
1: Fils.
0: Agafa un punt de temperatura, que el sucre torna com a elàstic. I en aquell moment, nosaltres a cuines ho feim tot untat d'oli perquè el sucre si no se queda ferrat, començava a moure una cuera a tota velocitat i amb molt d'alerta i amb màniga llarga perquè una gota de és com cera líquida, però el que passa que crema moltíssim més. Això fa uns fils i aquests fils fan com una espècie de niu perquè tu el pots enrevoltillar i ho poses per damunt, no? I això és el gran banquet que moltes vegades fas a nivell escolar. Què passa? Que a Mallorca hi ha tanta humitat que aquells fils de sucre comencen a suar i se desfan tot d'una.
2: Ja no s'afecta òptic.
0: Hi ha alternatives.
2: Però es veu que quan vas a restaurants no n'hi ha molts que tinguin aquest...
0: Hi ha moltes coses que han desaparegut. Sí, perquè...
2: Però ha de ser com un restaurant com a més...
0: Això vol dir que hi ha darrere una persona... Bueno, hi ha d'haver una persona que te muntes plat al moment, i això vol dir personal, i això vol dir delicadesa, i això puja preus, això ho sabem, no? Hi ha moltíssimes de postres... Avui, a l'hora de dinar, en parlàvem a casa... que se compren de cinquena i sisena gamma i només és encalentir o senzillament obrir paquets,
2: girar, muntar,
0: ja està, tartes 100% fetes, individuals, que li donen aquesta presentació com a més, no sé, com a més delicada, però que en realitat ja venen tot fet.
1: Ja ve fet.
0: Llavors, les postres fetes a com si fos un plat salat però en dolç, perquè és el mateix, vull dir, la partida de pastisseria dins un restaurant ja és això, no? És el mateix que aquí fas les càndies i les sopes i les escudelles, però en dolç. Llavors, això és una persona que hi ha darrere i li dones punt i la presentació. Jo el que sí diria és ben fresques. Ara són una meravella.
2: Són
0: alerta perquè la cuera no atura de menjar, i ja es diu, basta. Dins una copa queda preciosa.
2: Són tan bones.
0: Són bones. I de vegades em parlo, no? Aquesta setmana t'hem pensat fer Islas Flotantes. I clar, ja sabia que faríem.
2: I tothom ve a casa teva.
0: No, això aquests darrers dies que hem estat replegant a l'escola, assistit-ho replegant geleres i demés, aquesta setmana he fet Islas Flotantes. Has fet alguna vegada? N'has fet qualque vegada? Sí, quan feia feina aquí en fèiem, no? Jo a cases no, perquè a cases és una cosa que... I la qüestió és que tenc postres, d'una conversa que vaig tenir amb un company, tenc postres per la setmana que ve. Sé que està feta de

0: fa el millor un any, però és que la trot divina, a més, la manera de fer-la, també d'ho merenga, potser ens podrem centrar més en fer els tres, xerrarem, si voleu, dels tres tipus possibles de merenga, i xuflar Alaska. Perquè és golazo...
1: D'això no n'he menjat mai.
0: Pues és golazo per fer-ho una nit d'estiu. Sí. Perquè és una... Bueno, ja ho parlaré la setmana que ve.
2: És més bo de fer. Que
0: és que m'han donat una idea que vaig dir, toma, això està fantàstic, això és un... És fantàstic, és fantàstic.
1: No les he tastades, no n'he menjat mai.
0: Aquestes sí que poden ser comunitàries. La meva idea és dur aquestes postres per la setmana que ve perquè duen gelat. Llavors, és clar, ara triomfen, no? Aquestes postres de gelat, a fruita fresca, no, una mica lleugeres i que siguin amables de passar.
2: És a dir, aquesta setmana han tingut
0: Islas Flotantes.
2: Islas
1: que sempre quedes beníssim.
0: No queda bé, me sap greu, no. Margalida, Islas Flotantes. Ja. Però clar, mos donen permís per dir roast beef, perquè queda bé, però no podem dir Islas Flotantes. No, Islas Flotantes.
1: Anava a dir, us ho doneu, que està nostrat i és francès, però...
0: També, molt bé, Celestí, és que està d'entrat.
1: Així,
0: has de dur mandos, idò.
2: Ous a la neu i la setmana que ve soufflé Alaska pels postres de...
0: que me penses que és el que fa ta mare, soufflé. Crec que tenim...
1: Ja l'hem de veure.
2: Gràcies.

0: Mikel.
1: Arriba el moment d'acabar el programa amb música avui dedicada a Mikel, a Walkman.
2: Sí.
1: Sí? Walkman? Sí, sí. I de sona així, Walkman.

0: Bé, jo avui no dedicar-me a aquesta pindola musical ni a un artista, ni a una banda, ni a un àlbum, ni a res d'això. Avui el dedicar-me a un aparell electrònic, el Walkman. No sé si en vareu tenir, vosaltres.
1: Sí.
0: Jo no hi vaig ser temps. Ja se duen altres coses.
1: Jo encara vaig veure que les primeres rodes de premsa que anava eren un gravador, un Walkman.
0: Aquest reproductor d'àudio va sortir a la banda tal dia com avui, dia 1 de juliol de l'any 1979, i va revolucionar la manera d'escoltar música. I és que fins aquell moment per escoltar música ho havies de fer a casa, al cotxe o a través de kits d'àudio de gran mida, i l'arribada del Walkman va permetre per primera vegada dur les cançons a la butxaca, escoltar-les pels auriculars, i a partir d'aquell moment la gent va poder escoltar música mentre passejaven, fent esport o dins el tren, per posar qualque exemple. I bueno, hem de dir que en primer moment pensaven que seria un fracàs aquest projecte, no el veien segur, però el director de Sony, que va ser la marca que va treure aquest producte a la banda, va decidir continuar endavant perquè volia un aparell lleuger per escoltar música durant tots aquests viatges que feia com a director de l'empresa. I bé, la idea va anar bé, va acabar convertint-se en un èxit mundial total.

0: I el Wallman va canviar els hàbits de milions de persones per escoltar música i va ser el precedent d'altres reproductors portàtils del futur, com el Discman, l'MP3, l'iPod o les plataformes de streaming que avui duim tots en el mòbil.
1: Va ser a sa butxaca, també.
2: Precursor, sí.
0: Sí, de Spotify. No?
2: El primer de tot allò que ha vingut
1: portàtil,
2: després.
1: Sí,
2: que me'n recordo, dins l'autobús.
1: Exacte, quan anàvem a l'institut, mos posàvem al Walmart, tot i que era més incòmodo, havies de tenir tots els seus rituals, però...
2: Te el posaves en sa pinça aquí, en els texans.
0: Podies passejar i escoltar música, que no se podia fer.
2: Passaves un gust, eh?
1: Doncs avui hem fet aquest homenatge al Walkman per acabar aquest programa, però resolem la pregunta molt ràpidament, que mos queda un minutet. Avui demanàvem que es fes una becadeta, que és dormir sense jeure, jeure sense dormir o jeure tot sol. Avui era difícil, la Maria.
0: Era complicada.
1: Un embarbussament, ho has dit perfectament. Mai millor dit. Què trobeu? Què han dit els nostres oients?
2: Clar, una becadeta... un poc ha de dormir, no?
0: Dormir sense jeure. No?
1: Dormir sense jeure. Avui un 84% dels nostres oients ha participat. Molta gent. Fer una becadeta és dormir sense jeure. Mm. Que descanseu. No encara, que és un poc prest.
3: Però ara no sé si farem becada, però...
1: Ja no són hores. A les 3 ja l'heu d'haver fet, demà. Sí. Maria, moltes gràcies, Celestí, Miquel i Marga. Demà tornem una ferrada.
4: I de 3 Ràdio és història.
5: Calor?
6: Moscars?
5: Gelats que se desfan massa ràpid?
7: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
9: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
11: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
8: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
12: Ets ambidestro.
13: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? La reunió 28 anys després del quartet de rock Smoke i també l'actualitat escènica a l'espai de cultura d'IB3 Ràdio que ara comença. Benvinguts a l'Aviador.

0: I va ser a finals dels anys 90 quan un grup de músics es varen ajuntar per crear el grup Smoke. Després d'un temps junts, cadascun va seguir el seu camí, com mos contaran d'aquí uns minuts, quasi 3 dècades després, tornen a assajar i a tocar plegats. De fet, tenen una actuació prevista per aquest divendres. Més per aquest dissabte, ara ja mos corregeixen. A l'apartat de l'actualitat escènica, el Festival AIMA, des d'aquest diumenge fins al dissabte següent, arriba a la seva 11a edició. Ho fan, a més de Maria de la Salut, a Lloret de Vistalegre i a Montuïri. També en parlarem de totes les propostes i també les jornades professionals que han preparat. I també farem referència a COSIA. Ha estat una residència amb Letícia Muñoz i Lluís Vidanya, que se mostrarà al públic aquest dissabte al Teatre d'Alma. Tot això amb Toni Cardell a la part tècnica. Començar.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
0: Idò, ja els hem anunciat, tots quatre han volgut avui venir a l'estudi. De fet, al llarg d'aquests pràcticament 30 anys han passat moltíssimes coses. Tenim en Juan Amaro, que és el baixista. Com estàs, Juan?
2: Muy bien, muy contento.
0: Que bé, molt contents també de rebre-vos. En Miquel Marquès, bateria, com està el Miquel?
3: Molt bé, molt content.
0: Bé, en Juan, dues cabellars encara, tu ja no tant, eh?
3: No, jo els m'ho vaig tallar fa molt d'anys.
0: Ja. També tenim en Pedro Campuzano, que sí que manté els cabellars. Com estàs, Pedro?
4: Hola, què tal?
0: Com estàs? Bé, tot bé.
4: Molt bé, molt bé.
0: I n'Andreu Montaner, que et sabeu bé, en Pedro està a la guitarra, n'Andreu davant sabeu, Andreu Montaner.
5: Què tal?
0: Com estàs?
5: Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Perquè, bé, més o manco tots hem estat per aquí, però tu, Andreu, sí que has passat molt d'anys, no sé si aquest 30, però molts anys a Madrid.
5: Sí, jo me'n vaig anar el 2000, sí, pues sí, quasi 30, no?
0: Que fort, eh?
5: Sí, sí.
0: Quina decisió que vares prendre? Va ser per deixar-los a ells, per deixar grup?
5: Per no tornar-los, sí, ja estava fart. No, no, que va. No, se me va presentar l'ocasió de presentar Disco de Lobo allà. Bueno, en Miquel va venir a tocar allà també, a Madrid.
3: Sí, sí, sí.
5: Però que jo me vaig quedar. Li vaig dir, tio, que me quedo.
3: Sí.
5: I me quedé.
0: Que fort. I doncs, voleu que recordem, en Miquel aquest dia s'ha compartit també, bé, ara vos sentim, aquestes són gravacions actuals que heu fet així en directe de clàssics del rock. Contau-nos un poc, com va ser en aquell temps, Pedro, que vos vau juntar, que era el 90 i molt, no? Pràcticament 98 o 90...
4: Sí, 97, 98...
5: No, jo crec que 95-96 sí, va ser, al sí. principi.
0: Doncs pues ja, sí. ja fas 30 i de...
5: Pues sí, quasi.
4: Al principi va ser a Can Punta.
5: A Can Punta, exactament.
0: Ah, sí? Sí,
4: molt,
0: sí.
4: Vam veure un dia jo i en Andreu,
5: sí.
4: i varen xerrar de rock and roll i ja va sortir sí. tot a partir d'allà.
0: Perquè tu, Pedro, amb qui tocaves, llavors?
4: Jo en aquell temps...
0: Tu has anat sempre un pan per lliure, no?
4: Sí. En aquell temps teníem un grup amb en Hugo, que s'anomia Experience, també... No sé si tocava jo ja també amb en Jake.
5: Sí, no, sí, en Jake,
4: no,
5: sí.
4: No me'n record ja, sí, quasi,
5: sí, sí.
4: Però sí.
5: Fe,
4: no.
5: Media,
4: sí, sí.
0: Què dices, Juan, que has dit?
2: La edat, ja.
4: Sí, ja, la sí. edat.
0: No, i el veure, ja començam a parlar de noms que ja no hi són,
5: clar,
0: no?
5: Sí.
0: Que ja hem de recordar. Però bé, Can Punta va ser tot una etapa, no? Ara, si passeu per allà, Can Punta era un local en el Molinà, on hi havia molta activitat de músics, de cultura... De fet, més endavant, avui en esperava, parlarem també d'AIMA, que és una iniciativa molt creativa de Maria Antònia Oliver, que també sempre estava per Can Punta,
4: sí.
0: si la recordeu. Vull dir que allà bullia molta cosa, no només de música, no? sinó
4: sí,
0: també
4: sí.
0: de teatre, la gent d'Iguana, també sempre sí. estava per allà. Vull sí. dir que...
4: Molta gent tenia l'oficina allà.
0: Tenien l'oficina. Tot això ha canviat molt. Deia també que en Miquel m'ha mostrat aquestes gravacions que... d'aquell temps, fetes en el Bluesville, no?
5: Exacte.
0: Tots en cabell llars, amb aquesta joventut,
5: fumant
0: no?
5: Fumant escenari i tot.
0: sí, la veritat és que ha canviat molt la cosa. Anem a recordar un poc com eren aquells temps. Qui ha fet més vida en el Bluesville? Jo diria que volta... No. En Juan, bueno, i en Miquel,
2: bueno,
0: no?
2: I, bé, en Pedro. Cuidado con Pedro.
3: En Pedro,
2: sí, en Pedro. La barra.
3: De fet, en Pedro va fer feina en el Bluesville de molts anys.
0: A veure, sí, sí.
5: La barra, sí.
4: Ben carregat.
0: Hòstia, ja, podries contar moltes coses.
5: Uf, millor que no.
3: Millor que no. Horario infantil.
4: Sí.
0: Millor que no, no se pot, no se pot contar, no. Però quina llàstima, a veure que en aquell temps el Bluesville encara bullia sa llonja, era, en certa manera... Ja no era el que havia estat, ja hi havia molta, molta més oferta d'oci cap als turistes, no? Però encara se mantenia un poc l'esperit. Sí. Tu recordes com va anar Quiquent, Pedro?
4: Bueno...
2: De hecho, creo que fuimos testigos, ¿no?
5: Sí,
2: un poco de cómo fue
5: en aquella época,
2: la decadencia
5: sí,
2: en general de Bluesville.
4: Bueno, yo creo que hay que recordarlo...
2: La
4: subida,
2: los
4: 10 o 12 años que tuvo a tope el Bluesville. Con música cada día.
5: Y muy buena música.
4: Y muy buena música.
5: Muy buenos grupos.
4: Gente de blues que traían de Estados Unidos. Gente de músicos locales de aquí también. Y bueno.
5: Y nosotros reventándolo todos los jueves.
4: Todos los jueves.
5: Todos los jueves.
4: Los juernes.
5: Los juernes. Y se llenaba hasta arriba aquello.
4: Sí, sí.
5: Bueno, volvíamos el domingo a casa, no te digo nada.
3: porque hacíamos dobletes.
5: Hacíamos dobletes, claro.
0: Pero Juan, sí que ho vareu notar a nivell de públic, a nivell d'ambient. Com se va notar aquest canvi d'usos, en certa manera, d'aquest
5: bueno,
0: barri tan cultural abans?
2: Yo creo que vino con las mismas políticas de cambiar la escena, porque no solo era el Bluesville en aquella época, en la escena, solo en la de Palma, yo recuerdo que un lunes, cualquier lunes del año, podías encontrar hasta 5 conciertos en sitios diferentes.
5: Sí.
3: ¿Estabas a Finestra también?
2: Claro, había muchos sitios, y el Rustic, bueno, en fin, cientos de sitios, había el Jazz Boyer, bueno, en aquella época el Barcelona, había sitios para tocar. Y casi todos con programación diaria o con programación bastante continua. Claro, luego... Cambiaron las políticas en la zona, en los cascos antiguos han recibido mucha presión. ¿Qué no presión recibió el Bluesville?
5: Bo.
2: O sea, fue brutal. O sea, ya cayó porque de la misma presión que tuvo, ¿no? Y se enfocó. Yo creo que estos sitios se enfocaron para otro tipo de turismo, que ahora yo creo que es fácil pasar y ser testigo de qué turismo querían, ¿no? Un poco.
0: Sí, que a veure que tot això ha canviat, però bé, vosaltres sou supervivents de sa música. Anem a escoltar un poc d'aquestes gravacions que mos heu fet ara noves, gravat en directe,
2: sí,
0: com si fos una
2: sí,
0: maqueta no. Gravada en directe.
3: Varen fer un dia 9 de maig, varen fer un concert per amics, varen convidar 30 o 40 amics, a un estudi de tatuatge. Varen convertir un estudi de tatuatge
5: claro.
3: En una sala de concert, no més grossa que això. I, bueno, hi van gravar vídeo, en Javi López mos va gravar i ha editat el vídeo, i nosaltres van gravar l'àudio, amb una taula que mos va deixar en Pollo.
5: En Pollo, sí.
3: I aquí a cocinar-lo fàcil.
0: Molt gran, en Pollo.
5: En Bourbon gratis.
0: Vale. Pollo ara també duet so, té un
3: sí,
0: parell de grups, sí, Carícies Cantonà,
3: aquest
0: altre grup que té.
3: Bourbon gratis?
0: No.
5: Glass,
0: això mateix. Que bé, gràcies. I donem a escoltar un poc de com sonen Smoke. Aquest dissabte estaran en directe a La Movida. Ara parlarem de l'actuació i un poc de com preparen també l'estiu.

0: Era, què dius aquí, Andreu? I de aquest tema de Neil Young, tan conegut, que està, suposa, en el vostre repertori. Repertori és tot de versions o també teniu temes propis?
1: Pues teníem un, sempre se mos va oblidar per complet. I quan ningú va gravar mai, pues no l'he pogut tocar. Ara, tendrem que componer.
2: És així.
1: És vera.
2: Tenim, mira, en Javi López, és que quan ha gravat el vídeo, era un superfan nostre. Que jo el vaig conèixer a través d'en Randy, de la Fiesta Calavera, que mos feia vídeos, i em deia, tu eres Miguel Márquez, el bateria de Smoke Mode, d'una manera com si fos jo Neil Peart o algo així, saps? I ell va, quan nosaltres mos vam desfer, ell va fer un grup de versions de Smoke. Un tribut a Smoke.
0: Que bo.
2: I ell se'n recorda dels temes, teníem diversos temes propis, sí. I ell se'n recorda dels temes propis, però nosaltres no. Perquè, clar, no ha regravat, ell ho va gravar a la seva memòria, i ho va anar tocant, i se'n recorda.
0: I no recordeu res, ni
1: se res, ni se lletre, ni se... No, res, jo no me'n recordo res.
3: No, perquè també... Porque era la última época, sí. Empezamos a componer ya en esa última época, sí. Cuando ya se deshizo el grupo. Y por eso tampoco teníamos mucha memoria. Bueno, cuidado, repasando el repertorio, había canciones que yo cuando llegaba decía...
1: Es verdad, esto lo
3: hacíamos.
1: Eso me ha pasado también,
3: O sea, que 28 años dan para
2: sí,
3: mucho.
2: Han donat moltes voltes tots, y claro... El vídeo que va recuperar, que ho tenia en Pedro amb VHS, m'ho ha ajudat molt a recordar el repertori.
1: Sí, de lo que tocàvem.
2: Fèiem aquest.
3: I com lo hacíamos?
0: A veure, sí. És que en aquell temps no fèiem tantes fotos, ni fèiem vídeos.
3: És que no hi ha nostres.
0: Era, i a part, els vídeos que se feien amb VHS, la qualitat no era molt bona, el so tampoc no quedava massa bé, no? Però quin tresor tenia això, no?
1: Sí, sí. Sí, jo m'ha fet molta il·lusió de ben retrobar allò.
2: Sí, sí, hòstia, emocionant.
0: Tu quina roba que dus, no? Dus com una...
1: Una cosa estranyíssima.
0: Una cosa rara.
1: No, ni me reconec.
0: És que dus una roba que ara està com a de moda, que és anar com en conys, com si fos un pijama d'alt i baix.
1: Sí, sí,
0: igual, és un pijama, dus com una camisa de màniga curta.
1: Exacte.
0: Amb un calçó del mateix
1: color.
0: Però
1: que jo no he vestit mai amb aquest color.
0: És que sí, sí.
1: Mai.
0: M'ha sorprès.
2: Perquè eren rockeros txetxis.
1: Sí. Jo que degués ser aquest dia que me vaig vestir així.
0: Ves a sabre.
1: Perquè jo no me reconec, dic, hòstia, i aquesta roba de bon surt.
0: És que vas a conjunt camí i calçons.
1: Raríssim, sí, sí.
0: Així d'un color com a...
1: És l'únic dia de la meva vida que no he anat de negre, jo crec.
2: Te va vestir ta mare, segur.
1: Algo així. Mamà, no les hagas cas.
0: I bé, entre aquests tresors hi ha aquesta gravació que supos que potser la publicareu, ara que en parlàvem, jo que sé, ara ja m'agradaria que,
1: sí,
0: que
1: jo,
0: tothom ho pogués veure.
1: M'agradaria repassar el sonido i potser se pot masteritzar la imatge i tal, ara que hi ha intel·ligència artificial i coses d'aquestes.
0: Ah, bueno, ara parlant d'intel·ligència artificial, qui és que juga de voltres? Perquè...
2: Jo.
0: Et tu, Miquela.
2: Per a poc.
0: No, però jugues i... De fet, heu fet com una cosa xula per anunciar l'entrevista d'avui, per anunciar el concert de dissabte...
2: No l'hem pleit molt, però bueno, de vegades faig qualque xorradeta d'aquestes, sí.
1: Bé, el pòster l'ha fet... L'ha empleat intel·ligència artificial, però l'ha fet un dissenyador. El pòster, el cartell de...
2: Que en sap.
1: Que en sap.
2: No, conyo, que som un cutre, patxant sincero.
1: Que en sap, sí.
0: Bé, hem parlat d'això, Andreu, molta gent ho sabia, que tu vares partir a Madrid i,
1: sí.
0: No sé, te vares ficar un espai com a de locals, no com a gremi, però una cosa semblant,
1: clar,
0: no?
1: Rock Palace,
0: un
1: legendari de Madrid. I, bueno, m'he pegat allà, pues, 20 i pico d'anys ficat. I mentre, pues, mils de grups i mogudes.
0: Ja, record que vaig veure el Capitán Entre Hijos allà.
1: Capitán Entre Hijos, grande.
0: Sí, molt gran.
1: Després m'he pegat com a 10 anys dels Ostrogloditas, claro, això que és...
0: Ah, veure, claro.
1: És el que més... Sí, hem gravat discos de música original i hem fet una gira de 10 anys, per lo menos, no hem durat.
0: I continuàveu amb Ostrogloditas?
1: No, Ostrogloditas se van acabar fa un parell d'anys. El baixista tenia problemes de... L'havien d'operar de ser vista, no sé què, els altres dos que no sé què quantos, i...
0: Ai, sona fatal.
1: El uno per l'altre, la casa sin barrer.
0: Sona fatal, però bé.
1: No, bueno, sí, jo hagués continuat, perquè jo, vamos, jo no m'atura, som més caparruc que... Però, bueno, tot comença i tot acaba, hem de fer.
0: Pedro, en el teu cas, que amb què ho has combinat, tot això? El grup de Smoke, bé, d'ençà que ho vau deixar, i ara fins a aquesta represa al mig, que poden contar de la teva...
4: El grup de Smoke va continuar.
1: Ah, sí?
2: Sí.
4: Varen continuar perquè, clar, tothom va, se va desperdigar, no, no pel, pel malos rotllos, ni,
1: no.
4: No, simplemente todo el mundo tocó otros palos. Y a mí me dio la oportunidad, conocí a un batería cantante que se llama Nicolás Soto, muy bueno, y el fallecido Jimmy, decidimos continuar con Smoke. Y bueno, cambiamos un poco el repertorio y estuvimos, pues, no sé, yo creo que 4 o 5 años más tocando. Y bueno, y también desapareció, así como se hizo, también desapareció. Y bueno, fue en el homenaje a Hugo.
1: Exacto. Nos reencontramos los cuatro allí.
0: Sí.
3: Por primera vez. No, no los cuatro juntos era la primera vez.
2: No havíem coincidit en 28 anys els quatre junts. Vull dir, jo amb en Pedro he tocat moltes vegades, en Andreu quan venia hem fet coses junts i tal.
1: I jo amb en Juan l'he anat a veure tocar.
3: Bueno, jo de hecho a Lobo lo veía más en Madrid.
1: Bueno, en Madrid, es verdad. No voy a contarlo.
2: Que realment ens varen juntar els quatre a l'homenatge en Hugo, a les voltes, que varen ser beneis que haguéssim pogut tocar, però ja no hi havia puesto perquè tocàssim, però, bueno, varen dir, tio, això ho hem d'arrencar, i així estem,
1: cada pic que ven,
2: quan Andreu ve, setjant dos dies, anàvem fent, i ara varen posar aquesta data, 4 de juliol, i bueno, i ara pues, aniran sortint el que surti, tampoc tenim grans expectatives, sinó disfrutar. I el que realment a mi m'ha passat personalment és que quan, ara que m'ho han tornat juntes quatre, hi ha la mateixa energia que fa 28 anys, ben igual. El primer dia que van començar a tocar fa com si haguéssim tocat...
1: Sí, la setmana passada.
2: Que la setmana passada haguéssim tocat. Igual, el mateix bon rotllo i tal. I bueno, és meravellós, la veritat.
1: Home, que tots quatre hem continuat sent músics, que això és el bo, de repente... Per que és igual, però no sonen igual els temes.
2: Tenim més experiència.
1: Claro. Sí, sí.
0: Bé, Pedro, al final no has dit què fem després de Smoke.
4: És que no me dejan hablar.
2: Saca la lista.
4: He continuat tocant, no sé, en bandes de rock, sempre de rock. Y bueno, he hecho algún hotel también, como todos, claro. Pero bueno, hemos seguido tocando. Con Miguel nos hemos ido viendo últimamente.
2: Hace unos años, sí.
4: Coincidimos, venga, ven a tocar que el batería falla, o ven a tocar que el guitarra falla, o bueno, hay una banda que tenemos en común, sí. Que vamos a tocar de vez en cuando. Una Fina Barat.
2: Una cantante.
4: Y bueno, vamos haciendo.
2: Versions.
4: También. Versiones.
0: No, el més important és el que deis, que tots quatre vos heu continuat dedicant a la música, cosa que és important, no sé si visquent exclusivament, però bé, en el vostre cas també, Juan, no? Que amb Yuyu i supos que també amb altra gent.
3: Sí, sí, yo cuando ya dejamos Smoke ya me dediqué más al, así como al mundillo del blues, ¿no? Y bueno, con los Yuyu hemos estado 20 años, ¿no? 20, sí, unos 20 años. Y luego también he estado tocando con mucha gente del blues de por la península también, porque como todos han pasado por aquí, bueno, pasaban también porque los traíamos nosotros. Y me ha dado la oportunidad de tocar con mucha gente de así del, en general de lo que es el mundillo del blues. Es que es un coto así como diferente, como cerrado, que tiene sus propias estructuras y sus propios códigos.
1: Claro.
3: Y es así. Bueno, el jazz también, un poco y todo esto. Y sí, he estado más en el ámbito del blues. Y ahora llevo un par de años que no estoy haciendo diferentes cosas y mira, esto nos ha dado la oportunidad de volver a juntarnos, que a lo mejor en otra época ninguno de los cuatro hubiéramos podido, ¿no?
1: Claro.
3: Y ha sido un buen momento para poder hacerlo.
0: Que veig don Juan Amaro, que escoltau ara, Miquel Marcàs, en Pedro Campuzano i en Andreu Montaner. Tornen als escenaris ara amb aquesta actuació prevista per dissabte a La Movida. Anem a escoltar un poc més de la seva música gravada, així com sonen, i després parlem un poc més de repertori.

0: Ja, si sonen Smokers, una banda que a lo millor vareu veure a finals dels 90 en directe a algun dels locals de Palma o de Mallorca, en definitiva, on feren les seves actuacions. Aquest dissabte actuen a La Movida, actueu tots sols, a partir de quina hora, com a centrada, que tocareu, fareu qualque tema propi, tot versions, alguna d'especial?
1: No, tot, en coït el repertori que fèiem exactament en aquella època.
0: La part que recordam.
1: Sí, la part que recordam, exacte. I supos que si ara seguim tocant, pues, teníem planejat això, començar a substituir qualcunes, ficar versions noves, i si veu qualque tema original, pues, perfecte. O sigui, després començam a les 10, anticipada 10 i a taquilla 12.
2: Precios populares.
1: Precios populares.
0: Fer camisetes o alguna cosa que...
2: Encara no.
1: No, encara no, encara no.
0: Molt bé. I Andreu, tu que has viscut a fora, que venies un parell de pits en s'any, com ha notat el canvi a nivell cultural, de concerts, a nivell general de tota Silla?
1: No sé, pues que ha baixat molt tot, no sé. Pues com a Madrid, igual, que quan jo vaig arribar a Madrid, pues lo que hablábamos, un lunes tenia 5 o 6, 10 conciertos. Jo podia tocar cada vespre quan vaig arribar allà, i ara ni de conya, vamos, no... Paguen menys que de fa 20 anys i han tancat molt, molt de garitos. Bueno, jo mateix tenia Rock Palace i hem tingut que tancar. O sigui, entre un negoci mític d'allà de Madrid, pues, igual que aquí. Tot el que és cultura, sí, i tal, s'ha convertit en un portaventura per a guiris, no?
2: Jo crec que ha passat a tot el Manco Espanya, a totes les ciutats que tenien un poc de moguda musical, València, Barcelona, Madrid, a Palma,
1: claro,
2: que hi havia molta...
1: Barcelona encara...
2: Encara pot ser.
1: Encara ha rotllo, sí.
2: Però
1: bueno, això, PortAventura pel guiris i...
2: Està la cosa molt mala.
0: Bé, i doncs serà aquest dissabte, com han dit, a partir de les 10, aquesta, de moment, primera reunió de Smoke, aquesta banda mítica mallorquina de finals dels 90, amb els quatre membres, sa primera, espero que aquest concert el graveu en vídeo, amb el seu germà el gravarà o no, algú el gravarà, i així ja tindreu al Manco aquesta referència. I si hi ha més concerts al llarg de l'estiu, si...
1: Sí. Bueno, setembre n'hi ha un, no?
0: A quin dia? A on?
1: No és de Formentera, que sí. Està tancat,
0: clar,
1: per mi.
0: En el festival que
1: Formentera,
0: ha
1: fet... Formentera Guitars, és possible.
3: Sí. 12 de setembre.
0: 12, sí, molt bé, en guitarres de Formentera.
1: Exacte.
0: Superbé.
2: I per mig mirarem si trobem qualcú que me'l vulgui.
0: Segurament sí. Que bé, idò, moltes gràcies a tots quatre, a Pedro Campuzano, en Andreu Montaner, Juan Amaro i en Miquel Marquès. Bé, a Miquel no li han demanat la trajectòria perquè el tenim més... que ve més sovint, no?, a més grups.
2: Qualque vegada he vengut per aquí, sí.
0: Sí, has estat també en negre i tres colors, i ara en Boicello, sobretot, no?, també has passat a compondre temes i a la part de...
2: Un altre món diferent.
0: Total, sí. Idò, vinga, partim, si vols sembla, en la versió original, o no és original, però la de Lenny Kravitz, que fa de l'American Woman, que és una que feis vosaltres també en directe. I aquest dissabte sonarà també a Palma, La Movida. Gràcies a tots quatre.
2: Fort.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: A Escena, amb Javier Matesanz.

0: Són les 6 i 32 minuts. Després de la música arriba també tota l'actualitat escènica. Ja ho han dit a l'inici, aquest diumenge s'ha donat sos en aquesta 11a edició del Festival de Creació AIMA, que a més enguany s'expandeix en certa manera, surt del seu hàbitat natural, que és Maria de la Salut, i arribarà també a altres municipis. Hi ha novetats en aquesta edició i tot d'una ho comentarem amb els responsables, en Maria Antònia Libé. Abans volia saludar el productor de teatre que ens acompanya cada dimecres, Javier Matés Sanz. Com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda. I saludant també a Maria Antònia Oliver, perquè de fet enguany pinta molt bé. AIMA, ara mos ho contarà. Com estàs, Maria Antònia? Benvinguda.
2: Molt bé, aquí, treballant fort.
1: Benvinguda i retrobada, perquè fa no res estaves per aquí, eh?
2: Sí.
1: Ara en parlarem, diu una Mònica que pinta bé, però fa uns anys ja que pinta bé la cosa, eh?
2: Sí, onzena
1: temporada.
2: Ho disfrutem molt.
0: Bueno, ets amic de Rostoi o ja no?
2: No. Ens han votat a Rostoi. Enguany entram dintre de Maria, anam a una plaça, anam a una portassa, anam a un escaparat. Després ens anem als jaciments de Sant Fornès, en aquell lloc tan respectat i respectuós. I anem al bosc, a la comuna de Lloret.
1: T'anava a dir que podríem dir que heu transcendit el Rostoi, eh? Perquè no és que s'hagi, és que l'evolució vos ha fet créixer i heu besat pels costats del Rostoi.
2: Bueno, tu saps que nosaltres sense risc no som ningú. És a dir, ens encanta el risc i quan ja ho tens tot conegut i assegurat, després de 10 anys en un Rostoi, doncs l'any passat fèrem un tast, ens ficàrem dins un corral molt gran i vàrem percebre altres maneres de poder treballar amb els artistes, perquè AIMA és el treball dels artistes més que els espais. El que passa que els emplacem molt bé perquè siguin llocs de trobada molt harmoniosa.
1: De fet, AIMA, d'alguna manera, la definiu sempre com activitats que, d'alguna manera, se relaciona amb el patrimoni, la comunitat, la pertinença d'allà on se fa. Llavors, evidentment, doncs un jaciment arqueològic, un corral, com deies l'altre any, vull dir, o una portassa ara, o una plaça, són tots aquests llocs de pertinença, de comunitat, i ja no només d'un poble, de Maria de la Salut, sinó de tres, en aquest cas, no? En Lloret de Vistalegre, també, i Montuïri.
2: I que t'acompanya les preguntes, no? Acompanya les preguntes d'on venim, cap on anem, què estem fent, què és responsabilitat nostra en aquest moment, quan ho vas fer fa milers d'anys, no? Són moltes preguntes.
1: Jo te vaig citant a tu mateixa, perquè fas unes frases precioses, no? És sembrar el cos, el paisatge, a la memòria i al territori. Ja està, ben resumit, no? Però són teves les paraules, són teves.
2: Sí.
1: I això és el que feis, però el cos en moviment, òbviament.
2: Sí, aposta en guany, ens anem perseguint aquesta imatge, no?, d'endinsar-nos a la terra, aquesta necessitat d'endinsar-nos, no?
1: Sí.
2: I perquè la relació amb els valors, crec que estem en un moment molt, molt important i molt interessant a l'hora de qüestionar-nos els valors que ens mouen i que ens identifiquen, no? I això és una realitat que no podem obviar. Aleshores, el festival, com deia abans, es fa gràcies als artistes que hi col·laboren, no?, que hi participen. I nosaltres el que fem és com aglutinar-los en aquests espais perquè tot prengui molt més sentit, una cosa acompanya l'altra. I d'això n'estem molt contentes. De fet, jo, treballar amb aquest festival és viure moltes emocions perquè passes per molts estats, no? I de respecte, de compartir, de respecte, d'ensumar, i de veure gent que creix, perquè tenim una guarda d'adolescents que han crescut amb el festival, que han vingut tots els anys, I això per mi és molt especial i molt agraït.
0: Que bé, doncs sentim, Maria Antònia Oliver, que és s'ànima també d'Aima Creació. Ella ho parla, els artistes són una part molt important i volem saludar també a una amiga també d'aquest programa, que és la Laura Llodrà, és ballarina, coreògrafa i també mos acompanya via telefònica perquè està assajant en aquestes hores. Com estàs, Laura? Benvinguda.
3: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Ai, quin so tan bo. Sí. I per acabar, perquè potser també en Lluís Vidanya podrà intervenir i aportar alguna petita experiència, perquè just ve de fer una residència a Aima, després mos en parlarà també de la presentació i de la continuació, en certa manera, que fareu també al Teatre del Mar, a partir d'aquest dissabte, amb la teva companya, amb Anna Letícia. Com estàs, Lluís?
4: Hola, què tal? Moltes gràcies per ser convidada.
0: Gràcies. I ara bé, ja hi som tots una miqueta.
1: Has vist, Maria Antònia, que també ets anfitriona en segones núpcies, perquè tenim un altre convidat que també ha estat a casa teva preparant aquesta...
4: Una casualitat.
1: Sí, sí. Cosia. Escolta, Laura Llodrà, estaven dient justament que els cossos se mouen i s'arrelen allà, als espais allà on treballau i tal, i tu estàs justament al jaciment, no?, de Montuïri, on treballareu, on mostrareu la vostra feina i estàu ara mateix assajant, no?
3: Aquí estem. No sé si me sentiu bé.
1: Sí, perfectament, te sentim perfectament.
3: Sí, vull
1: dir que no és un espai habitual de creació artística o de dansa o de moviment, però és ideal, no?, d'alguna manera.
3: Sí, és un espai, és veritat que...
0: Digues, Laura, que no te sentim ara.
3: Me sentiu?
0: Sí, ara sí.
3: Està injust aquí, a Sant Fornés.
1: Sí.
3: Bona?
0: No, idò, no te perdem. Ho tornarem a provar ara d'aquí un moment, Laura. De fet, ella també és pel mig, assajant i preparant totes aquestes iniciatives. I és vera que també a Aima combina, en certa manera, l'experiència d'artistes ja consolidats en d'altres, d'emergents, no? Que és també una part important de la filosofia.
1: La trobada de diferents artistes i diferents iniciatives, en aquest cas, la Laura Llodrà treballa amb la Laura Cardona, Àlex Fuster i la Sina Coné, que ve des de Mali, ni manco, amb un espectacle, amb una creació que es diu Site Specific, que potser, Maria Antònia, tu mos pots fer 5 cèntims mentre recuperam...
2: Sí. A Laura se li anà la veu, perquè ella és ideal que ho expliqui,
1: sí,
2: perquè ho està visquent. La Sina és convidat per acompanyar a aquests tres artistes nostres, no? L'Àlex, la Laura i la Laura, on s'han endinsat dintre d'aquell paisatge que és tremendo, que gràcies a les arqueòlogues que condueix aquest espai ens han explicat i ens han cedit aquest espai, ens han convidat a ocupar-lo i amb molt respecte ens estem endinsant. Tot és molt intuïtiu, tot és molt intuïtiu, i a mi m'agrada moltíssim el fet de que hagi vingut una persona que és la segona vegada que ve a Aima.
1: T'anava a dir que la Sina, jo el vaig conèixer l'anterior, veritat?
2: La Sina Coné, sí. Ell va venir a presentar el seu projecte que té a Mali.
1: Sí.
2: No va actuar, i aquest any ve per actuar a Contenir Vid, que són una peça coreogràfica que fan 7 bidons, i ha vingut a acompanyar aquest site específic perquè ell treballa molt, ell organitza un festival a Bamako en el mercat i treballa molt amb els seus artistes el que és aquest concepte d'aplicar el que saps a cada espai que hi vas, no? El site específic. Aleshores, i de com valores i de com t'endinses i de com des del respecte t'endinses en aquests espais i demanes permís per poder intervenir-lo, no? Clar. I aquesta és la feina que estan fent, perquè ells no se coneixien, ells tres, amb la Sina, és a dir, que per mi és algo molt especial i que...
1: Els
2: nostres prehistòrics estan portant
0: la petita. Anem escoltant a Laura, perquè l'hem recuperada, si vols sembla, i ja la deixem intervenir un poc. Laura, endavant.
3: Hola, com va? Crec que ara sí que m'escoltarà millor.
1: Ara molt bé, t'escoltam.
3: Perfecte.
0: Conta-mos un poc aquesta experiència de fer feina junts per primera vegada.
3: Pues, la veritat que està sent una experiència molt enriquidora. La veritat que és espai... Sempre treballem en un espai natural, està en contacte amb altres estímuls, té inspiracions molt diverses i també fer feina tres artistes que mos coneixíem també d'abans, que eren la Laura Cardona, l'Àlex Fuster i jo, i entrar en contacte amb un creador que és la Sina, que ve d'un espai un poc més enfora, que és Mali, pues també du altres coses més riques, una altra mirada sobre el territori, sobre el moviment, i la veritat que està sent un procés enriquidor, a la vegada que també té el seu, està amb aquesta caloreta...
1: Sí, no?
3: I així més...
1: En la Sina ho deu dur millor que vosaltres, potser, eh? Això de la
3: calor. Jo crec que sí.
1: Sí. Escolta una cosa, molta improvisació, no? La improvisació és molt important en aquest treball, en aquest projecte creatiu que és Site Específic, i improvisau sobre el territori, sobre aquest espai, de manera que és una peça que neix i creix i es fa aquí al jaciment a Montuïri.
3: Exactament.
1: I està creat per fer-ho a Son Fornés, no? És únic,
3: sí,
1: i irrepetible, d'alguna manera.
3: Totalment, sí, sí. De fet, estem partint de la improvisació, de veure els espais, quin moviment se'ns treuen en les nostres coses, i nosaltres com podem intervenir amb ells, no? També, com deia Mare Antònia, demanar-li permís en aquest espai a veure que ens dona, quina, el que deia abans, quina inspiració ens dona. I sí, és una creació que està sortint aquí i quedarà aquí i serà un enllaçament.
1: Se podria classificar d'alguna manera què és més dansa, més improvisació de moviment, no deu haver text, suposo, en la Sina utilitza moltíssim la percussió. Com ho definiries tu? Perquè mos facem una idea del que veurem allà al jaciment de Son Fornés.
3: Estem en plena creació i el bo d'això és que ni nosaltres som realment quin serà el producte final, per això vos animam a que vengueu a 10, però sí que us podem adelantar que hi ha un material que sí que està un poc més pactat, que surt de la improvisació, per ara vos podem adelantar que estem treballant amb poemes, amb bous de poetes, que no direm el nou, ja ho veureu,
1: sí.
3: Però està fent un contacte amb el territori, amb també material de poemes de llengua en espanyol. I bé, us podem adelantar això per ara.
1: És que mira que és super seductor pensar que dia 10 de juliol a les 7 de Sora Baixa, i així més o fornés, veurem un espectacle que encara esteu fent. Que encara no està fet, ho esteu fent per nosaltres, no? Per tots aquells que anem aquest dia a veure Site Específic.
3: Clar, sí, aquestes setmanes estem immerses en aquest procés de creació i bé, esperant que vos passeu per aquí i bé, si podeu gaudir de la vostra companyia.
0: Que bé, Laura, pues, moltíssimes gràcies. Continueu creant, experimentant i com deia en Javier, serà el moment en què tothom pugui veure el resultat de tota aquesta feina conjunta d'experimentació, sí, i d'interacció amb altres artistes, que al cap i a la fi és el més interessant de trobades com aquesta d'Aima. Laura Llodrà, moltes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estona.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Ah. I abans de partir, amb Anna Maria Antònia, sí que m'agradaria que mos donàs un poc d'informació pràctica per a aquella gent que no és tan habitual, que sàpiga, bé, tal dia és a tal lloc, tal hora...
3: Sí,
0: efectivament,
3: sí, sí.
0: A la vostra plana web està tot superben explicat.
5: Està tot explicat i ara serem més acurades enviant, fent moltes xarxes.
1: Sí.
5: I el dia 5 és aquí a Maria, la plaça de l'Església, és gratuït. És a dir, que no hi ha aforament limitat. I el dia 7 fem presentacions dels dos projectes Iberoescena que estem acollint, que són residències de dues persones que han vengut de Xile i una altra d'Argentina, més unes pel·lícules que fem aquí a Cases Monges, al pati de Cases Monges, i després... El dia 9 treballam en una portassa que és molt limitada amb les germanes Pico Hueso, que són 40 persones, fan dues actuacions, són 40 persones per cada actuació,
1: Sky is full,
5: Sky is full, i la Perrerí, que és una jove companyia de Menorca que actuaran dintre de l'escaparat d'una botiga, i ho veurem des del carrer, val? Després, dia 10, a Son Fornés, que hi ha molt límit, és a dir, que ja allà quasi estan copades totes les entrades de dia 10. I dia 11 és el bosc de Sa Comuna, que és un espai que especialment m'ha cridat molt l'atenció perquè és el bosc, on tu aparques i després has de seguir tot un camí per arribar fins a l'esplanada davant de la caseta dels caçadors. I allà veurem la Sina Conea amb els seus contenidors.
1: Sap que t'agrada ser diferent, Maria Antònia. Sí, ho saps, saps que t'admiro moltíssim, que t'estimo moltíssim, i ja, quan vas venir aquí a l'estudi, però no fas ni una cosa convencional, ni una cosa normal.
5: No,
1: ara mos estàs dient com seguir-te en el festival i mos dus per un caminet cap a una casa de caçadors.
5: Eima té aquest carisma, aleshores
1: sí.
5: anem a compartir aquests espais. Pensa
1: clar que
5: sí. Comuna és un espai comunal molt respectat.
1: Sí.
5: Aleshores, nosaltres fem 4 actuacions de dansa, hi ha una dona que balla amb un arbre, nosaltres fem el Gemma pel Jardí, un tros... Uh-huh.

0: Tenim en Lluís aquí, que mos parlarà com ha estat. O, Lluís, tu vols fer algun comentari de lo bé que heu fet feina a Maria, amb Aima?
1: Bé, la veritat és que nosaltres va ser una gran oportunitat que ens va donar Aima d'aquesta residència de creació, que vàrem estar més d'abril i maig anant dilluns i dimecres a l'espai de la Impossible que tenen a Palma, i va ser tota una primera experiència, una immersió, un joc, des de la improvisació, des de fer després aquesta mostra oberta, un petit comitè, de on van sortir coses molt profitoses, propostes de millora, encerts, desencerts, però que va ser molt profitós com a experiència global.
2: Que bon. Ho vareu fer a Palma, però no vareu anar fins a Maria, no, sinó que vareu estar aquí a...
1: Sí, vam estar a Palma, a la plaça d'Esquadrado, amb la meva companya, la Letícia Muñoz, i jo. Tots dos érem palmesans i ens quedava més còmode per poder-ho combinar.
2: Has dit, Maria Antònia, quantes coses abraces. En el final, bueno, el teu festival, els nostres convidats, i repassant el vostre programa, hi ha un munt d'amics que han passat per aquí, perquè Sky is Full ja varen venir al programa, el Post Human de la companyia Baalna, Catalina Carrasco, sí, també varen estar per aquí. Bueno, ja m'apel Jordi, que tu mateixa, imagina't. Per cert, no hem parlat, i ja no tenim massa temps, de les jornades professionals, però hem de parlar de la meva quota d'imatge, perquè al programa surt la meva foto a les darreres jornades, a les jornades professionals, eh? Així que, i com que enguany no m'has convidat, doncs ja està, te cobraré la imatge,
3: aquí
2: dret d'imatge.
3: Aquí m'agrada, vale? Tu allà, la bonament. Les jornades professionals per nosaltres és un espai molt especial, perquè des de fa 2 anys que ens dediquem a com a anar a la contra una mica, és a dir, destrossar una mica els convencionalismes de jornades. Pretenem no ensenyar res, sinó posar en dubte, posar en crisi el que tenim per poder obrir.
2: I doncs estirem molt atents a tot això que destruireu. No tenim més temps, Maria Antònia.
3: Parlarem de criteris, parlarem de relacions amb els artistes, que això és molt important.
2: Molt bé.
3: Parlarem de conceptes d'arxiu i això.
0: Molt bé, Maria Antònia, ho hem de deixar aquí. Gràcies, que vagi tot molt bé, i bé, tothom pot seguir tota la informació, com anar a adquirir les entrades totes a web d'Aima i a les xarxes socials. Maria Antònia Oliver, gràcies. Feim una petita aturada i parlam del projecte d'en Lluís i d'en Letícia.
3: Forta abraçada, Lluís.
0: Gràcies.
3: Seguim. Adéu, adéu.
4: IB3 Ràdios, participació.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí, podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
9: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
10: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
9: si a tu te dic pinta,
10: mur,
9: portada,
10: si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
0: I doncs, continuem parlant amb en Lluís Vidanya d'aquest projecte que ha fet també amb la seva companya Letícia Muñoz, una residència d'Aima de ses més de 100 que han fet durant el 25 i 26, i que aquest divendres se podrà veure, ho faran en públic al Teatre del Mar.
2: A les 20 hores.
0: A les 8, molt bé. A part de Lluís, també saludam en Letícia Muñoz, que és la seva companya. Letícia, benvinguda.
11: Hola, bon vespre, com esteu?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. I ara, en Lluís i tu, mos heu de contar un poc què podrem veure aquest divendres a les 8.
1: Bueno, vos presentarem Còssia. Còssia va néixer com un projecte conjunt entre na Letícia Muñoz i jo. Tots dos som artistes més bé plàstics, ella especialitzada en la performance i jo més en arts plàstiques. Va néixer com una oportunitat per treballar conjuntament, i vam començar a fer feina conjunta a partir de gener, de trobar-nos un cop a la setmana per treballar amb no sabíem molt bé què. jugàvem, improvisàvem, vàrem veure que teníem molta

0: química entre nosaltres, que ens enteníem molt bé, i a partir d'aquí, el mes de febrer, varen arribar les convocatòries obertes per residències de creació. I ens varen presentar i ens varen donar l'opció a Aima, on va néixer Còssia, diríem, i després en el Teatre del Mar és on Còssia, diríem, que creix i adquireix un rol més escènic i és on farem una gran presentació davant un públic molt, molt ampli. No sé si, Letícia, vols parlar un poc de què va Còssia.
1: Sí, Letícia, com estàs? Voltro la definir una mica com una investigació escènica que explora la relació del cos i la intel·ligència artificial, que ara mateix està damunt totes les taules. Digue'ns una miqueta com feix aquest binomi, aquesta mescla, aquesta combinació.
2: Clar, bé, com ha explicat el meu company, nosaltres vam començar a treballar d'una manera molt d'improvisació, però sempre tenint en compte voler xerrar de temes transversals com el gènere, com els sistemes de control. Llavors, nosaltres el que fem és treballar en escena, vam treballar en les diferents escenes que tenim, i llavors, en el moment, dèiem, aquí, per exemple, què podríem no fer nosaltres que podria treballar la intel·ligència artificial? Llavors, és una manera d'explorar i no només treballar amb ella, sinó de qüestionar, sobretot. Ja saben que avui en dia, tant per a bo com per a dolent, la tenim. Llavors, és veure quins recursos tenim i com poder-la pues això, qüestionar, implementar, utilitzar, no utilitzar...
1: És a dir, que davant de la controvèrsia de que planteja la intel·ligència artificial, vosaltres, més que experimentar amb ella, que també el que feix és qüestionar-la, no?
0: Feim les dues coses, és a dir, nosaltres el que feim és l'utilitzem com una eina per anar més enllà on els nostres cossos físics no poden arribar, per exemple, no? Amb accions que sabem que nosaltres físicament no les podem cometre, no? I a part també posam en dubte o qüestionam aquesta representació dels cossos que ens dona com a resultats a la intel·ligència artificial, no? Per exemple, en el meu cas ha estat més fàcil encertar el meu físic, jugam amb uns avatars virtuals de la nostra pròpia imatge. En el DC ha costat més trobar com aquesta identificar-la amb aquesta imatge virtual, o la feia molt més jove o molt més major. Sí. Hi havia com un esbiaix que també és un esbiaix de gènere, perquè ella és més alta que jo i sempre la feia més petita que jo, en aquest sentit.
3: I com vos heu trobat per fer aquesta feina conjunta, venint tots dos de mons diferents, Lluís?
2: Sí, bueno, mons diferents no. Nosaltres som d'art contemporani, tots dos. Llavors es fa molt de temps que ens coneixem, però va ser per una proposta d'en Lluís. Comencem a treballar junts la performance, vinga, anem d'una manera, vinga, comencem a jugar. Però sí que ens coneixíem, estem dins de l'àmbit i sí que tenim dins dels nostres treballs camps de connexió molt pròxims, com són societat de consum, digitalització, gènere... bé, sí que tenim prou temes que coincidim, llavors es varen començar a explorar aquest camp i, a més, que avui en dia està tan a l'abast de tot.
1: Doncs mira, una de les coses que més m'agraden de les arts escèniques, i suposo que per la qual me dedico jo en això, és que tard o d'hora sempre el verb jugar compareix i encaixa perfectament en la creativitat escènica. I nosaltres, que vos agraïm moltíssim que vulgueu jugar amb nosaltres també, aquí a la Viador.
3: I els noms, cos i ia, no? Clar, perquè nosaltres deien Còssia, no? Pensaven que...
0: Bé, nosaltres, Còssia, li deien Còssia, en realitat, hem de dir que el nom no va néixer de la IA, sinó que va néixer de la intel·ligència humana, i estem molt orgullosos d'aquest nom que li varen posar, perquè trobem que té una musicalitat i una sonoritat molt agradable i que, a més, Còssia és una obra que anirà, és una peça, una performance que anirà evolucionant, igual que ja ho està fent. Nosaltres l'anirem mantenguent. Nosaltres ara neix aquí i creix en el Teatre del Mar, però després tindrà un llarg recorregut i se mostrarà, s'exhibirà a diferents espais, que no sempre seran un teatre o una sala d'assaig.
1: Series capaç de dividir percentualment, serà més escènica, més de dansa, més virtual? Què veurem?
0: Jo convido a tothom a venir perquè al·lucinaran amb el resultat, perquè precisament el que fa la IA és crear al·lucinacions i en aquest espai, en aquesta obra, n'hi haurà moltes.
1: Al·lucinarem segur.
3: Idò, aquí ho deixam Lluís Vidanya i també Letícia Muñoz, a Còssia, és aquest projecte divendres. En el Teatre del Mar, a partir de les 8, podreu veure el resultat d'aquesta residència que han fet gràcies a AIMA, que també arriba al seu festival, que comença aquest diumenge. Javier Mate Sanz, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Fins la setmana que ve, Lluís i Letícia, molta merda, que vagi molt bé i gràcies per haver-nos contat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies i bon vespre.
3: Bon vespre, adeu. Vos deixam ens informatiu vespre. Adeu, fins demà. Thank you.

0: a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, no passeu vergonya i passeu, passeu, que cantaria Jaume Sisa, ell deia passeu, passeu, a un nou programa d'Entre avui i demà. Hem escollit aquesta paraula, vergonya, que ens fa posar vermells, que provoca que el cor bategui a més pulsacions i no saben com començar a suar. Però què passa amb tu, vergonya, que ens treus els colors quan voldríem passar desapercebuts? Mentrestant, el món està ple de poca vergonyes, que ni s'immuten.

I aquí tenim aquesta crítica política directa del grup valencià, el tall, el crit de vergonya, cavallers, vergonya, una frase que s'atribueix a Jaume I durant la conquesta de Mallorca. Podria haver passat durant la batalla de Portopí, com canten el tall, quan el rei va retreure els seus cavallers que no es decidissin a avançar. O quan algun dels soldats recriminaren en unos sants que fugís en pes per les espases sarraïnes, o que va ser un crit del rei en Jaume per encoratjar els seus soldats a les portes de Medina Mallorca, perquè vergonya és també l'estimació de la pròpia honra o dignitat.

0: más.
1: Vergonya és deshonor, humiliant, cosa deshonorant, això diu el diccionari, i també un torbament de l'ànim que sol fer enrojolar el rostre en sentir-nos objecte d'atenció d'algú. També diu que aquest torbament passa per alguna falta comesa o per una humiliació rebuda. Així defineix el diccionari la paraula polisèmica que hem triat per al dia d'avui. Toni Riera López de l'Amo, psicòleg, benvingut.
2: Hola, què tal? Com esteu?
1: Molt bé. Escolta, d'on surt aquesta emoció tan incòmoda? Aquesta emoció tan incòmoda com s'avergonya? Té alguna funció?
2: Té una funció claríssima. Surt del fet que som socials, del fet que vivim en societat, vivim en comunitat i que desitjam formar part d'aquesta comunitat. Principalment perquè, bueno, ara és un problema que et puguin excloure, però en els inicis de la nostra espècie, el fet de que te deixessin de banda era una sentència de mort.
1: Sí.
2: I la vergonya és una emoció que, de qualque manera, te diu alerta, te l'estàs jugant. Alerta, estàs a punt de traspassar una norma, però no una norma escrita, però sí que cuida-hi amb el que fas.
1: Per tant, així com ho comptes, també té un cert sentit de supervivència, no?
2: Sí. Quan totes les emocions tenen una funció que quan s'ajusta adequadament a les situacions és adaptativa. Pot tenir un problema i és que se mos pot passar d'intensitat i ja tindríem aquí altre tipus de...
1: Sí.
2: De problemes.
1: Sí. Però si anem a lo habitual i lo senzill, tenim vergonya i el nostre cos mos delata, mos posant com una tomàtiga.
2: Sí.
1: El diccionari enrojolà, m'ha encantat aquesta expressió, però mos posant vermells com a tomàtiga, suam, mos tremol la sabeu, perquè la ment, entenc que la ment envia aquests senyals físics incontrolables, just quan el que voldríem és tot el contrari, passar desapercebuts.
2: Podríem dir que té sentit, en certa manera. Sí. Les grans funcions de les emocions són informar-nos en altres de què està passant algo, motivar-nos per actuar i també comunicar als altres què ens passa. Si és una emoció tan social, és interessant que ja s'assenyali socialment, vull dir, s'assenyali fisiològicament, aquest, que ens tornem vermelles a cara, que tinguem una reacció que se veu, se pugui començar, ens pugui començar a tremolar. Això és un senyal inequívoc per als altres de dir, uep, en aquesta persona li passa alguna cosa. Quan tu se n'ha donat compte.
1: I escolta, Toni, què opines d'aquest concepte de vergonya aliena? Perquè mos avergonya una cosa que està fent una altra. Jo no sé si és que aquí tenim excés d'empatia o projectant fins i tot les nostres pors o vergonyes, no?, de lo que fa l'altre.
2: Exacte, perquè tenim empatia, perquè tenim capacitat de projectar les nostres pors, perquè tenim les persones aquesta capacitat d'aprendre de les experiències dels altres. No fa falta visquem totes les experiències en la nostra pell, sinó que per socialitzar aprenem moltíssim més aviat de manera vicària, és a dir, observant què fan els altres. I no és un element que és clau per aprendre d'aquesta manera és que no només sigui una observació neutra, sinó que sigui una observació emocionant. Ja pensem en quines situacions i dèiem, no fem un raonament, ho experimentam. De qualque manera sabem això que està fent aquesta persona, jo no em vull. No ho he de fer, mira que no es pensa que ho fet. I això mos passa in vivo, mirant a qualcú o mirant una pel·lícula o una obra de teatre. Jo som de les persones que es posen molt incòmodes. No sé en quina situació de pel·lícules que dic, ai, no, espera, que encara ho dirà. Ai, i passa.
1: Per tant, aquí sí, empatia i projecció. I després tenim es poca vergonyes, Toni. Jo estic segura que tu no ets un poca vergonya, però com es diu la psicologia de les persones que actuen sense aquest filtre social, ja que veiem que a més és una emoció molt social?
2: Podria ser que s'hagin acostumat, podria ser que tinguin una funció per a aquestes persones. De vegades és una resposta. La vergonya està molt orientada en la nostra identitat, en el final, en la construcció que fem. I podria ser que la gent, pues, poca vergonya, o sigui, al final és un judici també que estem patint damunt d'una persona, però podríem dir, o mos podríem trobar gent que és perquè com aquella cançó, la vida m'he hecho así.
1: Sí.
2: Són poca vergonya perquè la vida m'he hecho así. O perquè de base no tinguin aquesta sensació de vergonya.
1: Sí.
2: No tinguin... Si deien que són tant la vergonya com la culpabilitat, són emocions socialitzades, hi ha determinades patologies, o les consideren patologies perquè a nivell social ho són, com la psicopatia, que no tenen aquesta part, no senten el judici dels altres, de cap manera. I per tant, podrien dir són poca vergonya, però no crec que... No és poca vergonya que pensam quan dèiem aquesta paraula.
1: No, es va. Jo ara te sentia i pensava més aquest... Ei, usted es un sinvergüenza, eh? Aquest poca vergonya que fins i tot pot rosar certes il·legalitats. N'hi ha de poca vergonya.
2: Perquè, mira, una il·legalitat té una funció. Te surt sense tema, sense passar per les vies habituals.
1: Sí, sí, talment. I aquí sí que no hi ha empatia. I escolta, un episodi fort de vergonya, per exemple, a escola, durant l'adolescència, quan som infants... Està clar que ens pot marcar per vida. Com feis feina vosaltres, els psicòlegs, per desfer aquests nusos, aquests traumes que podem arrossegar fins que són grans?
2: En línies generals, les principals eines són la validació d'aquestes emocions, l'elaboració del relat d'aquesta situació que ajudi a tornar a col·locar... aquesta història és la nostra vida. Hi ha teràpies específiques per fer feina amb trauma, com per exemple una que se practica, que està cada vegada més estesa i amb evidència per el tractament de traumes, que és la teràpia EMDR, que fan, treballen amb això. També n'hi ha d'altres que ajuden a ressignificar tot l'aspecte traumàtic mitjançant una exposició perllongada en aquestes memòries, però per poder canviar una resposta emocional, la primera passa és aquesta que comentava, validar, reconèixer que les experiències, els fenòmens viscut durant la infància o l'adolescència, que és una època on la personalitat més se construeix. L'estem construint tota la vida. Les persones som... Si algo és una constant és el canvi, i dins la personalitat també. No és un canvi tan marcant com durant l'adolescència, de qualque manera se torna més estable, però sempre canvia. Ara, els fenòmens, les experiències fortes durant aquestes etapes poden ser crítiques.
1: Sí, i importantíssimes. I anem acabant, que li diries a un oient que mos escolta que sent vergonya, però que és una vergonya d'aquestes limitants, que l'està limitant. Alguna primera passa?
2: Que... Sí, una primera passa... Que li planti cara, que li planti batalla, que si aquesta vergonya no se justifica, si aquesta vergonya realment no és per una situació real, jo que sé, que no realment és que estigui en un risc d'exclusió, sinó que s'ho pensi, que ho senti, que surti a fer ridícul, que surti a jugar, que miri una cosa que sí que fèiem en mi infància i adolescència era jugar interactuant, no jugant a les maquinetes. Que s'apunti un grup de teatre, que s'apunti un grup de ball de bot, que s'apunti a sortir, a fer coses diferents, que la vergonya s'ha de treballar. Quan en sessions treballar amb la vergonya, és fàcil veure molts pel carrer, en el psicòleg i en els pacients. Jo què sé. Pues Ventura duen gafes de colors aferrades a la roba i entrant en el Corte Inglés. Això ha passat. Si mai me veus, no fa falta me digueu res. Estic treballant.
1: Molt
2: se
1: bé.
2: Pot fer, és plantar-li batalla.
1: Molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí.
1: I de mos han d'atrevir, mos han d'atrevir. Toni Riera López de l'Amo, com sempre, mil gràcies per la teva disposició i per explicar-ho també. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire.
7: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
8: I que fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga.
7: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
9: Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
10: Aquí, amb un poquet de vergonya em fa.
9: Te fa que venir a la ràdio?
10: Me fa vergonya. No, me fa vergonya xerrar a la ràdio. No, me fa vergonya que me vegin. Si no m'ho veuen, no m'en fa molt.
9: Res, no m'ho crec. A la gent li encantaria veure-te i a més, a vegades compartim la teva foto i la teva imatge.
10: No.
9: Així que, Toni Camps, no et passis vergonya, no sentis vergonya. La vergonya no serveix de res.
10: Sí, la vergonya té un component que, a més, obliga a reaccionar, no? A amagar-se sempre, a no aixecar el cap per enfrontar la situació aquesta que provoca la vergonya. I en el cine, normalment, sol acabar convertida en una mentida que té un efecte bolla de neu brutal.
9: Sí, sí que dius, ai, si ho hagués contat abans.
10: Si ho hagués contat en els primers 5 minuts de pel·lícula, no tindries pel·lícula directament.
9: No tindríem pel·lícula i a nosaltres ens agrada compartir la teva llista perquè sempre descobrim pel·lícules o coses que no sabíem de pel·lícules que hem vist. Per quina començam?
10: Començam per una espanyola que on sa vida té poca sortida i enfrontar-se a la vergonya d'admetre els errors no és gens fàcil.
11: Se me ocurrió algo. Solo con que baje y cojo uno de esos paquetes. Si no consigo dinero, me quitan a las niñas.
12: No hace falta que te sientes. Ya estábamos terminando.
13: Voy a denunciarte, Antonio.
12: Llevas años sin pasarme nada por las niñas.
13: ¿Tú eres imbécil?
11: Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera, no sé.
13: Tienes 3 disparos.
11: 24.000 euros.
14: Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerta.
13: ¿Uno?
9: Quina és aquesta, Toni?
10: Aquesta és Los Tigres, que són Antonio i Estrella, dos germans bussetjadors. Ell treballa com a bussetjador i ella estudia la vida submarina i l'acompanya en cada una de les immersions. Però els secrets que guarden per vergonya els faran jugar a un joc que tal vegada no sigui una bona idea jugar. És una pel·lícula dirigida per Alberto Rodríguez, que ja havia dirigit abans La Isla Mínima i La Modelo. És d'aquestes pel·lis que t'asfixien, i més aquesta, no? T'asfixia a cada una de les immersions que fan els dos bussetjadors per després donar-te aire cada vegada que treuen el cap. És una pel·li curiosa perquè és molt petita, però té una història molt complexa d'explicar. El que passa és que, clar, té Antonio de la Torre i a Bárbara Leni com a protagonistes i, clar, poder-la contar ja te dona moltíssim, moltíssim d'aire. És un director molt modest, en Alberto Rodríguez, però té una de les característiques que a mi més m'agraden en un director de cinema i és no tractar el públic com si fos idiota. O sigui, no haver-li d'explicar cada vegada tot el que està passant a la pantalla. No fa falta que els personatges se diguin hola, què tal estàs? I l'altre li contesti muy mal. I tu dius, claro, si és que sabeu, no fa falta que m'ho diguis que estàs muy mal. Ja ho veig que estàs muy mal, no? A més, cada bocí de la història i cada pista estan allà. El que passa és que que no estan a la superfície. T'has de submergir, com se submergeixen els dos protagonistes, i no t'ha de fer vergonya no saber què és el que t'estan contant, perquè potser t'ho contaran més tard. Hi ha una frase d'aquesta pel·lícula que la retrata molt bé, i és un moment donat que ell diu «Llevo toda la vida bajo el agua, fuera no sé». I me pareix tan brutal la manera de descriure com ell se mou pel món, és que no fa falta explicar res més, fuera no sé.
9: Vinga, idò apuntada aquesta Los Tigres, Sant Antonio de la Torre i la següent.
10: Tu podries admetre una falta de sa que t'avergonyeixes enormement abans de ser condenat per un altre?
15: Busco a Hannah Smith.
16: Smith s'acaba d'ir.
15: Se ha ido. ¿Le ha dicho a dónde?
16: Guarden silencio. Estudiaré estos casos uno por uno.
17: Me llamo Hannah Smith.
16: ¿Se alistó en las SS en 1943?
17: Buscaban celadoras.
18: Yo estudiaba Derecho, lo recuerdo perfectamente.
19: Las sociedades creen que se rigen por la moralidad, pero no es así.
17: Cada celadora elegía un número determinado de mujeres. Por la noche, Hannah Smith les pedía que la acompañaran. Obligaba a esas mujeres a leerle en voz alta.
10: A Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, un al·lot de 15 anys perd el coneixement i una dona molt seriosa i reservada que el doble amb edat el recull i el duc a seva. Entre tot dos sorgeix una història d'amor que se veurà interrompuda de manera abrupta, tu no saps ben bé per què, que evidentment t'aniran explicant. Aquesta és la proposta del director Stephen Daldry, que acabava de dirigir Billy Elliot i després havia dirigit Les Hores, vull dir que venia amb un bagatge que ja deies Mare de Déu, i va agafar la novel·la de Reader, El lector, per dur-la a la pantalla. És una història molt densa que te deixa enganxat a la pantalla. És una pel·li que té una ànima d'aquestes difícils, que són controvertides, d'aquestes que te donen molt de debat quan t'acaba la pel·lícula, quan surts de fora a la porta del cinema i te tires allà mitja hora xerrant de tot el que t'ha proposat, però té un cos molt, molt definit, que és el de Kate Winslet, que és la protagonista de la pel·lícula. Ocupa tota la pantalla, i no perquè sigui grossa, sinó perquè és enorme. És brutal el que fa aquesta dona. De fet, va guanyar tots els premis en els que estava nominada, inclòs Oscar, inclòs els Globus d'Or. És una història d'amor mesclada amb una història política, amb una història sobre la història. És una d'aquestes pel·lis que te du on vol sense que te'n donis compte. A mi m'ha agradat molt, i la novel·la també m'ha agradat moltíssim, és molt xula, molt bé. Xula.
9: Idò, aquesta me l'apunt perquè no l'he vista, i Les Hores, per exemple, me va flipar. Aquesta.
10: No és tan bona com Les Hores.
9: Bé, igual,
10: a més, el tema que tracta és complicat, complicat. Sí, sí.
9: Vinga, vergonya és la nostra paraula.
10: Sí, i en el cinema els vicis ocults, aquests que fan vergonya perquè tothom te rebutjaria, tenen una força tremenda.
20: Hola, ¿quieres jugar?
21: Tu disco duro es asqueroso, quiero decir sucio.
22: Despacio.
20: Intento ayudarte.
21: ¿Cómo me ayudas, eh? Apareces aquí y para mí eres una carga. Eres una carga. ¿Quieres salir de aquí? Puedo llevarte a un sitio.
20: Somos familia, tenemos que cuidarnos.
21: Hola, Romeo.
9: Tot teu, Toni Camps.
10: Aquesta és una pel·lícula que és obligatòria quan la paraula és vergonya. Primer de tot, perquè és el seu títol. Shame, vergonya. I segon, perquè és el que sentes protagonista durant tota la pel·lícula, fins i tot quan ja no és un secret. Shame és una història d'un home novaiorquès, atractiu i amb èxit, amb un seriós, molt seriós, problema d'addicció en el sexe. És fascinant com un tema com el sexe, tan tractat i tan maltractat a la vegada en el cinema, pot donar com a resultat una pel·lícula en tant d'estil i tan elegant a la vegada que tan torbadora. És una pel·lícula d'aquestes que te deixen poso, que te transmet sa amargor, sa compulsió i sa aïllament interior del seu protagonista, un absolutament tremendo. Si abans deien que Kate Winslet està brutal a El Lector, Michael Fassbender està absolutament brutal en aquesta Shame, acompanyat, a més, d'una impressionant Carey Mulligan. Steve McQueen, el seu director, demostra que és un d'aquests directors interessants del panorama de cinema actual, perquè, clar, la pel·lícula és del 2010, no... Just després va fer 12 anys d'esclavitud, vull dir que és d'aquestes pel·lis que també te deixen poso, però... És una pel·lícula, és duríssima, perquè és el que pateix ell no ho pateix ningú, però a més no ho diu, clar, ho té allà amagat, és com uf.
9: Idò, una altra d'aquestes pel·lis per posar a la llista, vosaltres ja després decidiu quan la veus.
10: Sí, la veus.
9: Aquí, en quin moment, eh? Exacte. Sin crispetes o sense...
10: Si vos fa vergonya aliena, el tema de sexe, no la vegeu acompanyat.
9: Amb algú, idò, la podeu veure tots sols, com vosaltres vulgueu.
10: Exacte.
9: Vinga, vergonya és la nostra paraula, aquesta ho duien el títol, que és shame anglès, i se que ve?
10: Se que ve és la vergonya aliena, aquesta que se genera sense que tu hi tinguis res que veure.
1: ¿Estás loco?
3: Como hayas tocado a mi niña, te meto una bala en la cabeza.
1: ¿Queréis destrozarme la vida? ¿Es eso?
3: Llamaron y dijeron que habían ocurrido cosas horribles en la escuela.
1: No les hagas caso, Marcus. Es la hija de mi mejor amigo, lo sabes, ¿no?
22: Creo a los niños, siempre lo he hecho.
10: Después de un divorcio difícil... Un home tracta de refer la seva vida amb una nova relació, una nova feina, però una frase dita fora de lloc pot ser com un virus que ho acaba destruint tot. Thomas Vinterberg, que van de dirigir Otra Ronda, ja va dirigir a Mads Mikkelsen en aquesta història de vergonya aliena de sa que és pràcticament impossible defensar-se. És una pel·lícula duríssima perquè és un retrat brutal de com és la societat i de com reacciona la societat a partir d'un rumor, com pot avergonyir-se d'una persona sense donar-li el benefici del dubte en cap moment. És tremenda i és d'aquestes pel·lícules que... te recordaràs durant anys, perquè és impossible que te deixi indiferent, encara que sí que és vera que és molt més efectiva quan t'apunta que quan dispara, val? És d'aquestes pel·lis que quan no t'ho diuen a sa cara acaben deixant-te un pozo molt més bèstic que quan després te descobreixen, fins i tot, sobretot l'epílog, és allò que dius grinyola un poc, però tot el camí fins a l'epílog és absolutament fascinant i Mads Mikkelsen està brutal. I la pel·lícula, no ho han dit, se diu La caza, perquè m'he posat a xerrar de la pel·lícula i no he dit el seu títol. La pel·lícula se diu La caza, és una pel·lícula de l'any 2012, dirigida, ja ho dèiem, per Thomas Vinterberg, el director de Otra Ronda, que no té absolutament res que veure amb aquesta... A pesar de que Otra Ronda també té que veure amb la vergonya.
9: Sí, segurament sí, i amb la beguda se la treuen, efectivament. I d'aquí tenim aquest actor suec, no?,
10: que viu a Santa Catalina.
9: Que viu a Palma, sí, i que el poden trobar molt fàcilment. Jo crec que l'hauré coincidit un parell de vegades amb ell, pel carrer.
10: Sí, exacte, aquell lloc que dius, ostres!
9: Aquest me sona, sí.
10: Aquest me sona, sí, te sona.
9: Vinga, tenim bolla extra, Toni, no passis vergonya, comparteix una bolla extra.
10: Sí, tenim bolla extra perquè la vergonya, a vegades, en el cinema, també pot generar històries d'amor.
23: Primero vi el pollo teriyaki por $1.79 y luego la sopa, que parecía una ganga. Pero al descubrir las natillas... ¡Ah, las natillas! Parece mentira que la mayoría de la gente no mira la letra pequeña, Lance.
9: Venga, Nam.
10: I és una història d'amor d'un home que viu en sa vergonya de sa com és, sempre, perquè ha viscut rodejat de persones que el rebutjaven. La raó per la qual ell té vergonya de ser qui és perquè ha conviscut amb 8 dones. Mm-hmm. La seva família són 8 dones. Ell ets únic, eres petit, i a més ets únic, i el rebutjaven constantment perquè tu no entens res del món, i ell pues, té molta vergonya, i viu allunyat de la societat, pràcticament no se relaciona amb ningú, però té un, fa un descobriment, i és que descobreix que amb ses natilles pot acumular milles infinites per viatjar. Aleshores, ell compra una quantitat N de natilles i aconsegueix milles infinites i a partir d'aquí se dedica a viatjar pel món. I, bueno, ja està, ho deixarem aquí, val? No direm res més. És una pel·lícula de Paul Thomas Anderson que se va dirigir a fer la primera comèdia romàntica i ho va fer amb Adam Sandler i Emily Watson. És molt estranya.
9: Encara no has dit el nom, per cert.
10: La pel·lícula se diu Punch Drunk Love, val, o Embriagado de Amor.
9: Ja, ja, sí, sí,
10: sí. Punch Drunk Love, que és això, no? És un cot de puny, sí. És un cot de puny de gatera.
9: Curiosa relació, un tip amb moltes germanes que té vergonya, menjant natilles per fer milles, enamoren Emily Watson, molt bé, i a més és Adam Sandler.
10: I ell és Adam Sandler, i l'acompanyen Louise Guzman i Philip Seymour Hoffman. És una pel·lícula molt curiosa, és molt estranya, com totes les d'un Paul Thomas Anderson, sí. Perquè venia de fer, ojo, que venia de fer Boogie Nights, aquest home, i Magnolia, que ja són pel·lícules inclassificables, doncs aquesta encara ho és molt més. No saps mai on te durà. I això és lo verdaderament fascinant d'aquesta pel·lícula. Que a vegades te fa vergonya aliena, perquè ell és que em fa de vergonya aliena, en sèrio. És una pel·li molt xula, que a més, si vos fa vergonya en Adam Sandler, que a vegades fa vergonya aliena, en aquesta pel·lícula vos llevareu l'espineta.
9: Molt bé.
10: Perquè l'acabaràs adorant.
9: Molt bé, molt bé. Un tipus camaleònic i sí. Molt, molt còmic, i a vegades les descobreixes amb uns registres que dius, mira, m'agrada.
10: Sí,
9: el que feia era per cunyar d'on ves. Molt bé, Toni Camps, per cert, no tinguis vergonya,
10: no,
9: persa vergonya, la ràdio se persa vergonya.
10: No entendré. Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, Aracel i Bosch.
1: I d'altres ràdios, servei públic.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
10: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
10: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
10: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
10: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Anem arribant al final del programa amb aquest clàssic de Shirley and Company, tot un himne deixar-se dur pel ritme de la música i assumir que la vida és massa curta per malbaratar-la fent coses que no ens agraden. Millor ballem el compàs de la música disco i perdem la vergonya. Gràcies a tots i a totes els que heu participat en el programa d'avui. Lluís Portés en el control tècnic. Gràcies per escoltar-nos, però no partiu, que no hem acabat. Ens toca baixar barrera, la barrera del programa. Sempre necessitam ajuda i avui ho farem amb algú que no té vergonya i que se presenta així.
1: Jo soc Angel Inés, actriu, model, cantant, balladora i també editora. Benvinguts al meu show.
0: Espera, espera, espera, Angelines, que t'han de saludar com toca.
2: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Angelines, Àngela Barber Serra, com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
3: Hola, bones tardes, com estem?
0: Nosaltres molt bé, escolta, si a una dona com tu li dic vergonya, que li venes cap primer de tot.
3: Vergonya... Festejar. Mira, festejar no m'acaba de...
0: Te fa vergonya, festejar. Això, sí.
3: Mira. Bé, millor te diré la veritat. Digues. La veritat és que no.
0: Que no, que no tens vergonya, que no te fa vergonya
3: no.
0: Res.
3: Saps el que me faria vergonya, que és molt trist?
0: Que?
3: És que quan vaig ben aclarida, amb un bons talons... Sí. I amb un

0: Sí, a sortir així ton
1: I
0: pare i ta mare una meravella, idò.
1: bueno, imagineu,
0: Per
1: dos
0: això t'ho
1: armaris
0: dic.
1: empotrats que, bueno, ja me diràs. Bé, no res, no res.
0: Molt bé, molt bé. I a tu ja te reconeixen pel carrer, pel poble, te demanen Angelina, es firma'm, vull fer-me un selfie amb tu.
1: Jo som un poc antiga amb això, perquè tampoc no som molt, no vull dir la paraula creguda, però la veritat és que sí, que som una lota que a nivell de Menorca, sobretot, som bastant coneguda. Vagi on vagi, bueno, tinc seguidors, que la veritat és que són com una família per
0: Sí.
1: jo, de tot tipus d'edats, perquè tant una jubilada com un lot de 15 anys. I jo estic molt agraïda, el que passa que avui en dia ja a Menorca no podies fer res d'amagat i d'imagina't ara.
0: Imagina't ara que surts a televisió, xarxes socials,
1: Sí,
0: han de
1: sí.
0: dir que n'Angelines és una de ses integrants de la tropa d'IV3, que jo crec que és un format
1: Exacte.
0: que va sortir d'IV3, que va anar beníssim, vos hem vist a
1: Sí,
0: tots
1: sí, sí, sí.
0: ser supernaturals i fer-nos molta
1: Sí.
0: gràcia i connectar amb moltíssima
1: Va ser
0: gent de
1: molt
0: totes
1: guai.
0: les edats. Quatre joves, un de cada illa, i n'Angelines representava Menorca. Tu te sents un poc això
1: Exacte.
0: com a Eurovisió? Tu te sents que representaves sa forma de ser dels menorquins?
1: Bueno, és que hi havia un altre company menorquí, és a dir, érem en Joel i
0: Es
1: jo,
0: va,
1: que els
0: sí.
1: dos, bueno, ell és de Ciutadella i jo de Migjorn, vull dir que al final som de dos pobles totalment diferents, i bueno, jo me sentia, sí, era, bueno, per jo representar Menorca, era... Jo me sentia, bueno, David Bisbal.
0: Sí,
1: Jo
0: no?
1: per allà dins me sentia més en sa peluca de rissos per dins sa casa, allò era un desastre, tu, va ser molt guai.
0: Molt
1: I la
0: bé.
1: veritat que molt agraïda, sí,
0: Molt
1: super,
0: bé,
1: super
0: molt bé.
1: guai.
0: Això t'ha obert portes?
1: La veritat que sí. He començat a ser un poc coneguda, jo diria que a través de la tropa, i jo estic completament agraïda. Es veu que al principi me'n recordo que la primera presentació davant càmeres, que n'hi havia tres o quatre, era com, quina càmera mir, tal, i a partir d'allà la veritat és que superbé, que ha sortit tot rodat, i també hi ha que recalcar persones que estiguin un poc com jo, que també es fa molta feina, eh? Jo crec molt de contingut a diari,
0: Sí.
1: i preparar guions i tot, bueno, idees i de més, eh?
0: Sí, no,
1: Però la
0: és
1: veritat que
0: feina, és
1: superbé.
0: feina. De fet, quan les coses surten
1: Sí.
0: bé és perquè hi ha molta feina darrere. Un dia pot sonar la flauta,
1: Exacte.
0: com diuen, però aquí hi ha una feina de comunicació, de posar en escena, de guió, com ara deien Angelines, que és molt important.
1: Sí,
0: I
1: sí, sí, sí, sí.
0: s'ha de tenir un poc de... O millor dit, s'ha de tenir poca vergonya per fer vídeos per les xarxes, per ser creadora de contingut.
1: Jo diria que 100%, o sigui, tens que ser tu. No pots tenir vergonya, perquè si no ja l'han cagada. Vull dir, al final és de ser tu. Jo crec que realment, ara toco un pot de llenya, tenc llenya aquí. Jo, de moment, els seguidors considero que estan bastant contents i jo me penso que me segueixen, a part de que el contingut, bueno, els hi sol agradar i de més, però per la meva forma d'expressar-me tan natural, no? Per dir-ho així, al final sóc jo. I cap vergonya ni una, perquè si no, i compta lo bo i compta lo
0: I
1: dolenta.
0: tant, i tant. I per tant, per lo que me contes, Angelina és de darrere sa càmera i sa davant és sa mateixa.
1: Exacte, sí. Jo canvio poc, poquíssim. Vamos, som igual davant càmeres que darrere som igual. I això també a vegades és com, Angelina, espera un moment. Però la veritat que sí, que és de perdre la vergonya i al final, per què? Vull dir, l'important és que és tu. Vull dir, jo crec que el que t'he dit, que els meus seguidors me tenen tant de pressa, perquè quan me veuen pel carrer diuen, bueno, i és ben igual,
0: Es
1: i és
0: van
1: ben
0: igual.
1: igual, que al final jo saluto a la gent igual que potser no te conec i me mires i dic, com estàs, polida? Vull dir que jo te saluto.
0: Sí, sense trampa ni
1: La meva
0: cartró.
1: forma de
0: I
1: ser.
0: ara amb què estàs, Angelina? És que tens entre mans? A part de
1: Bueno, jo no sé
0: a
1: si
0: part de sa llenya
1: sabíeu.
0: que tocàvem, digues, digues.
1: Sí, bueno, ara estic aquí editant un vídeo per avui fosquet.
0: Sí.
1: Però bueno, jo no sé si sabíeu que som for part del programa Sol Solet, que ha tornat.
0: Això volíem que mos contassis, aquest
1: Ah,
0: sol
1: això.
0: solet, que
1: Sí.
0: gaudirem aquest estiu i que ja ho té tope, no?
1: Exacte, i bueno, sí, volia dir, perquè ara estic preparant un poquet de contingut per demà, que m'ho anem a gravar a Son Bou, i hem de preparar contingut perquè, bueno, hi ha contingut molt fresc aquest estiu, eh?
0: Que
1: Hi ha
0: bé.
1: panorames molt xistosos, eh?
0: Que bé, que bé.
1: Fu, que m'ho pas de bé.
0: Que bé,
1: Oh.
0: ja heu començat a rodar com, com

0: quedes quan te diuen Angelines, vols formar part d'aquest equip de Sol Solet?
1: Ostres, me vaig quedar... La veritat és que jo, clar, al principi dius, vinga, va, m'espera que primer s'ha de confirmar, no vols cantar victòria, però una vegada t'ho confirmen i tu dius, uau, vull dir, està en les meves mans, que el contingut sigui bo, perquè al final tens que tenir un poquet de làbia, també, i bueno, jo la veritat és que estic molt, molt, molt agraïda, molt.
0: Molt
1: El
0: bé.
1: que passa que el que dic és pautar els tempos durant el dia per invertir en cada cosa.
0: Sí, i és feina, vull dir, és feina, i aquí tenim també nous formats de xarxes, de
1: Exacte.
0: televisió, i gent tan simpàtica com n'Angelines, i
1: Sí.
0: tan professional, que és capaç de connectar amb tantíssima gent. Demà farem la paraula influència. En aquest programa agafam una paraula polisèmica diferent cada dia. Avui és vergonya,
1: Ah, sí?
0: demà és influència. També t'haguessin pogut cridar per demà. Jo no sé si tu ja te sents una influencer.
1: M'ho solen dir, però jo t'hi solen dir que no. Jo som, jo t'hi dic, el de tots, jo som creadora de contingut. I me solen dir que no, que no, que no, que no, influencer. I bueno, i què tinc que fer, mam? Què tinc que dir?
0: No, no, escolta, jo, influencer, tu t'has fet mai viral, Angelines.
1: La veritat és que qualque vídeo tinc viral, que se m'ha viralitzat un dels típics vídeos que penses que no funcionarà, no? O que és un to més falses, que jo m'agrada molt més gravar un vídeo previ en el vídeo oficial, solo fer bastant de... perquè vegin el backstage i de més,
0: Sí.
1: i la veritat és que un vídeo se va viralitzar a un mercat de nit, me van
0: Sí.
1: convidar perquè animés el mercat i se me va viralitzar completament. Es veu que vaig entrevistar una dona de per Catalunya d'aquest,
0: Sí.
1: i ses amigues, i ses amigues, i no sé què, i bé, una locura, una locura.
0: I ella se va moure i mira, i mai saps on
1: I va ser una
0: arribaràs.
1: locura.
0: Que bé.
1: I clar, i vas pel carrer i el vídeo que va en dansa, el
0: Que
1: vídeo que
0: bé.
1: va en dansa.
0: Que bé. I tens un estiu molt godet, Angelines?
1: Jo diria que sí, Jo, la veritat és que... Espero que no arribi l'amor de la meva vida perquè no tindré temps per ell.
0: Tu, si el veus, no tinguis vergonya, vas directe, li dius, hola,
1: Cap ni
0: som
1: una!
0: Angelines, i ja està. Ja
1: Ai, sí,
0: veuràs.
1: totalment.
0: Ja veuràs. Escolta,
1: Totalment.
0: t'han de fer la pregunta típica, bé, dues d'aquesta secció. La primera és si tens algun costum abans d'anar a dormir. Ets una dona que dorm bé, que té algun hàbit abans de ficar-se dins el llit?
1: Abam, jo, antes d'anar al llit, me solc fer dues tronelles en els cabells,
0: Ah, mira que
1: sempre.
0: mona, sí.
1: Sempre me faig dues tronellotes perquè me sembla que al matí me queda el cabell amb unes ondes molt
0: Sí,
1: naturals.
0: molt bé, això és com... Sí, m'ha agradat, és com d'una pel·lícula d'aquelles de que...
1: Sí. Me solc seure en el bordillo del llit,
0: Sí.
1: a part de que solc mirar un poc així, un poc abans amb l'horitzó de l'armari de ca nostra i pues, vinga, va, descansar, Angelines, descanses, cap, no facis feina de cap, i me faig dues tronellotes.
0: M'encanta. Mira,
1: Això cada vespre.
0: Quin bon hàbit. Ningú m'has havia dit una cosa així. Ets la primera que m'has diu que se fa dues tronelles abans d'anar a dormir.
1: Que trobau? Dues
0: M'encanta.
1: tronelletes cada vespre.
0: I d'ara sap que necessitem una cançoneta per acabar de baixar barrera fins demà. Sa que tu vulguis. Quina mos proposes?
1: Mira, jo te proposaria una cançó que m'agrada molt i m'agrada molt també imitar-la a ella, que és na Tina Turner.
0: T'hi diu tant, Angelines, sí.
1: Es veu que sí, jo
0: Sí.
1: te diria que Simply the Best.
0: Vinga, idò per tu, que ets una dona simple i de best, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i
1: Mil
0: molta sort
1: gràcies.
0: aquest estiu. Vos seguirem a Sol Solet. Gràcies.
1: Mil gràcies.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: quan hi ha vacances...
1: Com quan hi ha vacances?
0: Nosaltres.
1: Nosaltres no ho feim.
0: No, xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Xiu-xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: aquí, ja hem arribat.
1: Com va, què tal?
0: Escolteu, avui hem de demanar disculpes a una persona.
1: Aquí, què hem fet?
0: Bé, més d'una.
1: Sí?
0: Que hem fet, idò, que nosaltres, com tots els mitjans de comunicació, ahir vàrem xerrar de la llista d'amorosos d'Hisenda, molt a la lleugera. Sí. I clar, avui ha sortit una altra llista. La llista dels ofesos.
2: A veure, qui és ofes? Qui és ofes? No per punts.
0: Idò, per exemple, na Patricia Conde, la presentadora, diu que està al corrent de tots els pagaments, però l'agència tributària, ahir a la llista, diu que deu 714.615 euros, però ella diu que d'ençà de 2023 està al corrent.
1: Home, això és molt greu, eh?
0: Que la llevin de la llista.
2: Haurà de canviar de, haurà de canviar de gestors.
1: Exacte. Perquè... però això és molt greu. Si fan aquest escarni públic, l'agència tributària, i després
0: però,
1: resulta
0: no,
1: que no ets d'autor...
0: No, on tenen les dades al corrent, aquesta
1: home,
0: gent?
1: Home, jo vull pensar que ho tenen molt, molt, molt mirat.
0: Ella diu que durant molt d'anys era vera, però ara no. Encara no,
1: no
0: que
1: sé.
0: Des de 2023 no ja està,
1: sé.
0: Ja està, que ja no forma part d'aquesta llista.
1: Ja fa
0: abans
1: 3 anys d'això.
0: Ara no.
1: Ja fa els funcionaris de l'administració ja
0: ja
1: poden haver-ho mirat.
0: Tu saps lo lent que van
1: escolta, per posar-te a l'administració.
2: Però si és vera que té raó ella, mira, per un pic que fas les coses bé, que encara ha sortit, també.
1: Sí, sí.
0: No ho sé. Un altre ofes, n'Antonio Banderas, perquè ell no va sortir a la llista, però sí que va sortir el seu germà, presumptament, en Javier Banderas, perquè... en Antonio Banderas està molt, molt enfadat amb els periodistes que diu que s'han equivocat de nom. Ha dit que a la llista surt un tal Francisco Javier Domínguez Banderas. És a dir, un altre senyor que té un nom molt similar al del seu germà, però que no és el seu germà. O sigui que en Antonio Banderas està rabiós amb els periodistes, demana que els mitjans rectifiquin i agraeix en els qui ja ho han fet.
1: Nosaltres hem de demanar disculpes també, i crec que justament aquest senyor no el vàrem citar, no ens va semblar tan interessant de mencionar-ho, però sí que el vàrem citar.
0: El vàrem citar, sí.
1: Idò. Vàrem esmentar el germà d'Antonio Banderas, Toni Gardell, per favor, lleva la sintonia.
0: Unes disculpes, per favor, públiques.
1: Doncs així ho demanen disculpes públiques el germà d'Antonio Banderas, sobretot en Antonio Banderas, perquè m'ho sap moltíssim de greu, de fet és un actor que admiram profundament, m'ho va saber greu ahir, m'ho sap greu sobretot avui, que hem sabut que efectivament, com a programa de ràdio pública, m'ho hem equivocat. Lo siento mucho, no volverà a ocurrir.
2: Molt I bé. Això és el que demostra que som un gran programa.
0: Gran actor, en Antonio Banderas, el zorro.
1: I el gato con bota, li posava sa veu.
0: Bueno, fantàstic. Mític, mític. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Escolteu, vosaltres sabeu acudits? Com anau d'aquests acudits? Ja me n'en dic un.
1: Anem.
0: Doctor, doctor, me fa mal aquí. I de seu allà.
1: Qui era el germà petit d'en Bruce Lee?
2: Qui?
1: En Brocoli.
0: Que no, espera. No l'he agafat.
2: Sabeu per què no se pot discutir amb un punxadiscos? Perquè sempre canvia de tema.
0: Uf!
1: Xerac,
0: no, m'agrada molt més el d'en Jordi que el d'en Xavi, eh?
1: I jo esteu ja... Bé, és que m'agrada gent ni mica.
0: Te'n dic un altre. Va. Són dos i cauen del mig.
1: Mira, quina, de quina, quin horòscop et sorenga?
0: No ho sé.
1: Pensau, no n'hi ha gaires. De quin horòscop?
2: No, no ho sabem, no ho sabem.
0: Piscis.
1: Piscis.
0: Piscis. Que bona. Bé, i, per favor, disculpeu.
1: No lleveu la ràdio.
0: Exacte. No,
1: gràcies, Toni Cardell.
0: No mos canvieu d'emissora, per favor. Disculpeu per aquest moment. I és que avui és el Dia Internacional de l'Acudit. I ja, vinga, més acudits, va. Ara serem 10 minuts així.
1: No,
0: espera. 972 13 99 00. Telefoneu-mos i contau-mos un acudit, va.
1: Sí, que no sigui verd. Per renyeu-mos aquest.
0: Que no, exacte,
1: sí, perquè n'hi ha molts.
0: Respecte.
1: Sí. Que no ni són de ràdio pública.
0: Ni verd ni negre.
1: No, exacte.
2: Jo en tenc un, jo en tenc un. S'obris taló i sou una moto. Se tanca el taló, se torna a obrir i apareix aquella mateixa moto, però que ha caigut. Quin és el nom de la cantant? Montserrat Escabellet.
0: Per favor, Jordi, però que ni l'he entès.
2: Com que no l'has entès?
0: No, bé, sí, Montserrat Escabellet.
1: Montserrat Cavaller.
0: Ah!
1: Però Montserrat Escabellet, quina lògica.
0: No sé.
1: No, no entenc, més.
0: Nivell baix, Jordi.
2: Montserrat Escabellet de sa moto, que la contava, i ha caigut.
0: Sí, sí.
2: Montserrat Escabellet.
0: No ho sé tu.
1: Si l'has d'explicar, és que no és bo.
0: 13-99-00.
2: Però aquí vas de barat. Què t'ha fet?
0: Si mos voleu fer un acudit, contar un acudit, 971-1399-00, telefoneu-mos. Nivell està baix. O sigui, que ho teniu fàcil.
2: El nivell no ha estat tan malament.
1: Bé, Jordi, ho hem
0: surat.
1: Abans eren super elaborats, els acudits.
2: És veure que se podria millorar. I per això el que he fet jo és anar a demanar a la gent pel seu millor acudit.
1: Molt bé.
2: A veure què passa.
0: Això pot sortir molt malament, Jordi.
2: Que treguin el seu bromista interior. La gent, és el moment de lluir-se, de demostrar lo graciosos que som a Balears.
1: Home, a mi com ha anat? Ha anat bé? Som graciosos? No ho som? Quin és el titular?
2: Podeu comprovar a vosaltres mateixos com ha anat. Que avui és el Dia Internacional de l'Acudit, de xiste. I a veure si me'n podeu contar un, molt ràpid.
3: Ah, no, jo no sigo pas xiste.
4: Ara no.
5: Lo siento, sacre, de veras.
6: Temo que has pillado una persona que es malísima haciendo chistes.
7: No me acuerdo, tío. Déjame que piense si no doy la vuelta.
8: No sé qué.
9: No sé qué son los chistes.
0: Madre mía.
10: Así que no creo que tenga ninguno.
11: No me agafes en brazos, eso me sacre.
0: Per favor, però i quin poc èxit.
2: No ho sé.
0: Quina gent més poc salada que som, no,
2: sí.
0: Jordi? Tampoc no, és cap sorpresa. Les balears mos costa.
2: Mos costa, però al final m'ho han tret.
0: Sí?
2: De les 40 persones que he aturat, qualcuna m'ha contat un acudit. Hem de dir que hi ha gent que s'ha intentat currar un poc més i d'altra que s'ha currat més bé poquet. Però per això vos duc un rànquing dels acudits que m'han contat.
0: Vinga,
2: avui.
0: Vinga, va. M'encanta.
2: I començam, en darrera posició. Clàssic dels clàssics.
0: Ah, darrere.
2: La darrera, començant per el pitjor.
1: Sí.
2: Clàssic dels clàssics, tan clàssic que ja està passat de moda. Tot i que mai ha estat de moda, mai ha acabat de fer gràcia. A més, hem de dir que la persona que l'ha contat estava un poc dormida. No ho acabava d'agafar, no ordenava les idees, ho valorau vosaltres mateixos.
12: Buah, no me sé ninguno. Sé... ¿Cómo era? Ai, perdona.
0: Ai.
12: Banda dissecal d'en medi.
1: Molt bé.
2: Ai, és que
1: molt bé.
0: Estic empagaïda perquè ja he contat
1: el mateix. Mai. Però explica, jo no entenc que faci gràcia això.
0: És a dir, quant de gràcia.
1: Però quina gràcia fa?
0: No ho sé.
1: Explica-ho.
2: Cap ni una.
0: I amb un no se'n recordava. Diu, espera, que no me'n record.
2: Li ha costat dir, ai, no ho sé.
0: I diu això, bé. Està en 10 amb motiu.
1: Ah, no, n'hi ha 10 d'aquests?
2: No n'hi ha 10.
0: Bé, està...
1: Tanta sort.
2: El pitjor. N'hi ha tan pocs que hem preferit no fer top. Tenim, bé, començant...
0: Bé, quan arribem al tercer, millor avisa-mos, perquè no ho sabrem.
2: Tenim un començament desastrós.
1: Bueno.
2: Però la cosa va millor, et citeu. El següent està molt ràpid. Massa ràpid i tot. Estau ben pendents perquè és un xiste que dura, un acudit que dura un segon.
1: Molt bé, men.
2: No és gaire divertit, Però almenys ho ha intentat un poc més que el primer.
4: Olga, dilga.
1: Aquest no està malament.
0: Olga, dilga.
1: És un joc de paraules.
2: No sé, eh? Sí, Olga, jo crec que, a més, hi ha,
1: sí, ja m'afecta,
2: hi ha un poc més d'intenció, no els altres que... Ai, no, sí, no.
1: És com, aquell, forçat. És com aquell vídeo que li diuen Abril, sí, Cerral.
0: Sí, exacte. Fluix,
1: semblant.
0: Fluix.
2: Bé, jo crec que...
1: Joc de paraules.
0: Li poso un 4.
1: No, ja m'ha agradat, aquest li poso un 7.
2: Molt bé.
0: Escolta,
2: i el primer que li posava?
1: És un 0.
0: Un 3.
1: M'ha fet gràcia.
2: Vinga, següent, també molt curtet i també bastant regularet. Però he de valorar molt positivament la intenció.
1: Molt bé.
2: La intenció del nostre còmic, que dius, ho ha intentat.
8: Mamà, ¿por qué papá mató al pregonero?
0: Ai, per favor! Ai...
1: Aquest és bo.
0: Està
2: bé, està bé.
1: Sí, sí, s'ha molt bé.
2: És perquè no s'ha currat massa.
0: M'ha encantat, però com era aquest senyor que t'ha dit això?
2: No, no ho sé, no me'n recordes.
0: No te'n recordes.
2: No recordes la cara, jo. Pensa que he aturat 40 persones, jo. Ja no sé ni qui
0: trobava. Però ha estat així com... No li ha costat pensar aquest, no?
2: Bé, no, sí, ha estat una estona de tall. Ui, quin te conti, ara me'n sé molt.
0: Jo no que li poso un 7.
2: Sí, jo crec que...
1: Ja m'agrada també, un 8 li pos.
0: És un poc...
1: Que?
0: Bé, no seré woke.
2: Normalet, vinga.
0: No seré woke.
2: Ara ja entram en els top 3.
1: Top 3!
2: Top 3, que ja són més elaborats. Ja s'han currat una mica més. Els que ve ara, crec que és graciós, perquè s'ha currat i era elaborat, però jo no l'he entès. Ja l'he posat aquí.
0: Si tu no l'has entès, Jordi.
2: Però com dura més de 5 segons, he dit, serà millor que els 3 anteriors.
1: Entesos.
2: Jo no he acabat d'agafar-ho.
1: Entesos.
2: A lo millor és perquè ell tampoc ho ha pronunciat massa bé. Com a locutor, no ha estat un 10. Però bé... Valorado vosotros y a ver si me puedo explicar.
13: Lázaro tenía un amigo que le gustaba beber y hacía tiempo que el alcohol empezaba a dañar la salud del amigo de Lázaro. Una tarde Lázaro le visita y le dice, le encuentra borracho y le pregunta, ¿has vuelto a tomar últimamente? Y él responde, sí, a unas cuantas copas de más. Y Lázaro le dice, ¿hasta cuándo vas a entender que tu peor enemigo es la bebida? Y su amigo le responde, si es que soy un cristiano. Y luego Lázaro le pregunta, ¿qué tiene que ver esto ahora? Y le responde, mi religión manda amar a mis enemigos. Y él le dice, amarlos sí, pero no a bebértelos.
1: El xerec.
0: I que l'has posat en el top?
2: Sí, perquè jo sóc sincer, no l'he entès, però ha estat una estona contant, ho ha desenvolupat i he dit, mira, qualque cosa... O sigui,
0: l'has posat en el top per ser forts.
2: Exacte, però jo no l'he entès.
1: És de catequesi, és un acudit de catequesi.
0: No, ni això. Bé.
1: És espiritual.
0: És igual. Vinga, més acudits.
2: Vinga, idò. Penúltim.
1: Bé, a tot això, perdona, un parèntesi, moltíssimes gràcies a aquella gent que s'apresta
0: a
1: explicar els acudits.
0: Totalment. Moltes gràcies per aturar-vos en el micròfon de Vetra Ràdio d'en Jordi Suárez.
1: Bé, Jordi.
2: Penúltim. I atenció, perquè tenim temàtica mallorquina.
0: Molt bé, mos agrada això.
2: Gran candidata a la millor acudit d'avui, però per jo se queda les portes. Se queda com el segon millor, encara així, mos ha regalat un bon acudit.
14: Això són dos cans. Un d'ells té una sobrassada a la boca i l'altre li demana, tu de on ets? I diu, de Manacor, i se li cau la sobrassada.
0: Ah, sí.
14: I l'altre cà li demana, i ara tu de on ets? I l'altre cà ja havia agafat la sobrassada. I li diu, dinca!
2: Molt bo, què és? Està molt bé.
0: Està bé, sí.
1: Està molt bé.
2: Xavi, casa,
1: és que fa molt d'any que l'heu sentit, que l'he sentit aquest.
0: Sí, ja el coneixies, aquest. Jo, se me n'ha corregut d'un altre. Diu, això és un nin que li demana a son pare, papà, papà, me dones fufí ferró. I sa mare li diu, Pep, fins que no ho digui bé, no ni nonis.
1: Està molt bé, també.
0: Està bé, no?
2: Està bé, a tu t'ha sortit bé. I hem de dir que la lota de primeres, amb els 6 de descans, en s'acudit, no li ha acabat d'anar gaire bé.
14: Això són dos cans i un d'ells du una sobrassada a sa boca. I l'altre li demana, tu d'on ets? I li diu, és que té la sobrassada a sa boca, li diu, dinca! Ah, no, mentira!
0: S'han buat de ciutat.
2: Clar. Pobreta. A més,
0: sí. Si els acudits, en realitat, jo crec que també fan gràcia, així com els acudits, quins gràcia que tinguis.
2: Sí, un 70%.
0: Sí. Clar.
2: Però tenim guanyador.
0: Tenim guanyador, web.
2: Acudit elaborat.
0: Quin és el nivell?
2: Elaborat, ben comptat, en decisió, no s'ha embuat massa, clar. Bona tècnica,
1: sí, molt bé.
2: Diria jo. Després discutirem si és el millor o no. Però per jo, aquest és el nostre guanyador, clarament.
15: Això és algú que truca a la policia. I policia, han matat un senyor que l'han apunyalat aquí al terra.
4: i el policia pregunta, i per què l'han matat, què ha passat, no heu fet res. Jo estic la senyora de la neteja, que ha trepitjat el terra que estava fregat. I diu, encara no heu entrat? Diu, no, és que no s'ha assecat encara.
0: No ho he entès.
2: Està bastant bé.
1: Està bé, està bé. Sí, de tant a poc els hi fa, que els diguin que els arrenyin. Que els arrenyin per trepitjar... No t'ha agradat.
0: Sí, sí, sí. Està bé. Bé, si vosaltres deus que és el millor, jo m'afí del vostre criteri.
1: Això és que m'ha agradat és d'espregoner. Aquí m'ha fet molta gràcia. Bona broma.
0: Jordi Inca. Inca i Manacor.
2: Mos quedem amb Inca.
0: Jo, els clàssics m'agraden.
2: Jo aquest darrer troc que...
0: Molt bé.
1: Aquest també està bé.
2: Bé.
0: Bé, idò, un param. Tampoc, sí. El nivell no era tan alt.
1: No m'ho preparé.
2: No ha estat espectacular, tampoc.
0: Bé, idò, bon dia internacional de l'acudit. Jo crec que ja l'han celebrat suficient, no? Va bé així.
1: Sí.
0: Voleu dir qualcosa altra? No tenim cap telefonada? No.
1: En Toni Cardell, descompte el Toni, m'ha contat un de boníssim, però no sé si se pot dir per la ràdio pública.
0: Herbert.
1: Sí.
0: Idò, ja està. Ho deixem aquí, passant pàgina. Jordi, bona feina, eh?
2: Gràcies.
0: No està fàcil.
2: No està fàcil.
15: Olga, dilga.

0: La situació, així com va dir en Bernat Driver, ni punts ni comes.
1: Fas infraccions i t'aturs la policia, te lleven
2: així. Oh, de punts ni comes. No m'han operat, si és que no m'han porrat cap punt.
3: El carnet per punts avui compleix 20 anys. El dia 1 de juliol del 2006 va entrar en vigor el carnet per punts a Espanya.
0: Abans de la implementació del carnet per punts, les sancions econòmiques eren pràcticament l'única conseqüència per als qui cometien infraccions de trànsit. Amb el nou sistema, a més de la multa, els conductors podien perdre part del seu saldo de punts i fins i tot quedar-se sense permís de conduir. En aquests 20 anys també han canviat les infraccions més freqüents. Si tradicionalment els excessos de velocitat encapçalaven les pèrdues de punt, avui les distraccions, com per exemple el telèfon mòbil, han guanyat protagonisme, tot i que l'objectiu continua sent el mateix, anul·lar la mortalitat a les carreteres.
3: Per als qui ara se preparen per obtenir el permís de conduir, el carnet per punts és l'habitual. Molts d'ells desconeixen, però, que durant dècades va existir un altre model basat únicament, com dèiem, en sancions econòmiques.
1: Te lleven així?
2: Oh, de punt ni comes. No m'han operat, si és que

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Notícia d'última hora.
5: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
13: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
14: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
15: I jo baixava en Catses Nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
16: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
17: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
16: Amb una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
18: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
19: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
20: Xiu, xiu!
21: Bones! I de jo avui vull dedicar la cançó La revolució sexual de la Casa Azul en el meu superamic Miquel Romaguera, que cada vegada que estem de marxa per separat i sentim la cançó, mos enviam un àudio en la cançó que sona de fons. Au, Miquel, aquesta va per tu.

0: Ràdio Llindes.
1: Ai, quines dedicatòries més precioses i que important dedicar-les també en els amics. Que important és estar envoltat de bona gent i bons amics i amigues. Bé, idò, dit això, a veure, pregunta, Jordi i Xavier. Vosaltres, jo crec que aquí tenim bones veus, bona música. Sí. Per tant, jo he decidit a partir d'ara que posa aquesta proposta damunt la taula, crear un grup de música, nosaltres tres.
2: Si no tenim ni idea.
1: Ara que venen verbenes, podria ser un èxit.
2: No tenim ni idea, no sabem res.
3: Anem aprenent en Assumpció també, m'ho explica coses.
1: Exacte.
2: Sí, molt bé.
1: Li podríem posar un nom oficial i tot.
3: Sí, podríem fer, podríem posar-li nom. Quin?
1: Xiu Xiu.
3: No.
2: No.
1: Xiu Xiu. I ja són aquí els Xiu Xiu.
3: I no podrà ser, no podrà ser, perquè Xiu Xiu està agafat.
2: Com que està agafat? Si és el nostre nom.
1: Hi ha un grup que se diu Xiu Xiu.
3: Hi ha un grup que se diu Xiu Xiu. Recordeu que la setmana passada varen xerrar amb en Sergio Fanjul. Bé, Xavi, tu no hi eres. Però
1: periodista, de Madrid.
3: Exacte, com es va explicar la cronofòbia, no?
1: Sí.
3: Aquesta por no és pas d'estens. I dos jutges després de l'entrevista ja érem amics. Ja era,
1: sí. Tu i ell vos intercanviàveu WhatsApp, àudios, jajaja.
3: Una conversa d'amics. I ell m'ha tornat a xerrar i m'ha demanat el perquè del nom Xiu Xiu. Jo li vaig haver d'explicar la història sempre de Xiu Xiu Wets i tal. Però ell m'ha sortit en lo següent.
4: El nombre de vostre programa me traía a la mente a la banda anglosajona de música Xiu Xiu, que yo escuchaba mucho, tuvo una temporada que estuvo muy de moda en España, ahora ya no sé si tanto, y recuerdo que hasta llegó a salir en la portada de la revista Rock Deluxe, ¿no? Que es una revista así de música indie, cultureta, ¿no? Y de hecho la música de Xiu Xiu es una música muy indefinible, ¿eh? Al mando está un hombre que se llama James Stewart, y tienen una música que junta muchos géneros, es muy poco previsible, no es nada complaciente con el oyente, ¿no? Es así pop, pero pop muy muy artístico, muy indie, pero también post-punk, psicodélico, en fin, una mezcla. Y creo que, aunque ya me he enterado que Xiu Xiu en mallorquín es como el susurro, ¿no? Susurrar. En este caso creo que el nombre de la banda venía de una película china, ¿eh? Entonces nada, os invito a que escuchéis Xiu Xiu. Yo me he puesto a escucharlo otra vez después de intervenir en vuestro programa. Así que nada, un saludo a Xiu Xiu hablando de Xiu Xiu.
1: Però, mem. En Sergio Fanjul, gran periodista espanyol, he de dir, que em vàrem entrevistar aquí, que ja és amic del programa, mos acaba de descobrir que hi ha un grup americà, entre jo, que se diu Xiu Xiu.
3: Que se diu Xiu Xiu.
1: I tu n'has investigat.
3: I nosaltres, mos ha dit, que això ha estat molt bé, que després de l'entrevista ha tornat a descobrir.
1: Gràcies
3: va
1: a nosaltres.
3: Va anar al gimnàs i se va posar Xiu Xiu.
2: Que bé, som
3: Xiu
2: inspiració.
3: Xiu Xiu, música, no és el nostre. Però, atenció.
2: La carta.
1: Ja, és que ell diu, vos convido a escoltar Xiu Xiu. I jo, gràcies a nostre grup, diu ell.
3: Bé, no, un periodista reputat acaba de recomanar Xiu Xiu. Jo...
1: Sí, però el grup, Jordi.
3: Bé, però nosaltres no podem dir que són nosaltres. Atenció, perquè Xiu Xiu ho ha definit com a indie cultureta, amb una música que mescla gèneres, imprevisible, artístic, psicodèlic, talment com nosaltres.
1: Totalment, ja a més, són les paraules que mos defineixen.
2: Es culturetes, en Jordi, que és graduat. Exacte. Imprevisible, nines, artística nines i psicodèlic...
1: Tu.
2: Ja, no sé.
3: I indie un poc tots, també. Ja som un poc indie.
1: Sí, no som molt alternatius aquí, som hipsters.
2: No gaire. Bueno,
1: que no, que sí, que teníem col·laboradors hipsters.
2: Perquè nosaltres no en som gent de hipsters. No són gent hipster. Men, Jordi, m'interessa moltíssim saber una cosa. Aquesta gent, amb la qual se mos identifica amb el nom, a Xiu Xiu, que...
1: Com sona? Que són bons o no són bons? Bé, sense Sergio te recomana, segur, però...
3: Exacte. Els podem escoltar, a veure.
1: Oh, moment. És un moment important. Estem a punt d'escoltar, de sentir, si mos teniu de fons, el grup real que se diu Xiu Xiu.
2: És a dir, és possible que ara mateix, en tot l'univers, s'estigui generant el moment més Xiu Xiu de la història de Xiu Xiu Wets.
3: I per això teniu aquí Xiu Xiu a Xiu Xiu.

0: Dani Cardell, un moment. Això un moment. Estic decebuda, no. Lo de després.
1: Això és horrible. Frank,
0: no, no diré el que pens, però...
1: Digue-ho.
0: No, no, que m'apareixen una merda.
1: A veure, tampoc tant.
0: Però és que no m'agrada gent, me fan mal, saps?
1: Pugeu, Toni, un segon, bé. Això és xiu-xiu, no?
0: Apareixen els candidats de Suècia a Eurovisió.
1: Exacte, per això Eurovisió, això.
0: No m'agrada gent.
2: Pobres.
0: M'han vestit...
2: No. Pobres.
1: Són...
0: A tu t'ha agradat quan ho has escoltat?
1: Són estatunidencs, has dit.
0: Jo no t'havia escoltat fins ara.
2: No és el meu estil. No me pas això, jo, quan surt de sa feina. Però ara el que hauríem de fer, ara, que per justícia és anar a Xiu Xiu Group i posar-los un
0: hello.
2: El nostre programa de Xiu Xiu, i a veure què en pensen. I potser diuen, a mi tampoc m'agrada.
0: Aquesta gent d'on surt? D'on surt?
2: Idò, he investigat a Xiu Xiu. O sigui, en el grup Xiu-Xiu, sí. I l'investigació ha estat cercar-les a la Viquipèdia.
0: Molt bé.
2: Per curiositat i per confirmar que definitivament existeix Xiu-Xiu, perquè tots saben que si no tens Viquipèdia no existeixes. Això va un poc així. És un grup nascut a 2002 i fundat per, com ha dit en Sergio, Saint James Stewart, únic membre de sa banda que encara hi continua. O sigui, ell
0: no,
2: l'ha fundat amb dues persones i ell ha seguit tots aquests anys i tot
0: sol. Tots n'han hagut d'anar perquè no els agradava el que feien.
1: Jamie... Canvia un poc, no? Jamie, fot-hi els mòbils...
0: No. Que me sap greu ara ser tan ofensiva,
1: no,
0: perquè a en Sergio li els hi agrada.
1: Sí, això, sí. Sí, això per aquesta part.
0: Sí.
2: Bé, se'ls posen al gimnàs, a lo millor ajuda a fer burpees. No ho sé.
0: Sí, suposo.
2: Però ells se defineixen com un grup fan art pop postindustrial, que tots sabem el que significa això, clarament.
1: Exacte, per tant, tenim que Xiu Xiu és un programa de ràdio, que és aquest, i un grup de música, i acaba la cosa aquí, o...?
2: I dono... Perquè, com ha dit en Sergio, resulta que el nom Xiu Xiu el varen triar després de veure una pel·lícula que se diu Xiu Xiu.
0: No me diguis que triple Xiu Xiu.
2: Hi ha triple Xiu Xiu.
0: Nosaltres, el grup i una pel·lícula.
2: Exacte, Xiu Xiu Descent Down Girl, dirigida per Joan Chen i estrenada el 1998, i és una de les pel·lícules preferides d'en Jamie Stewart,
0: no,
2: i li va posar el nom Xiu Xiu.
1: Per tant, Xiu Xiu és programa de ràdio, banda de música i pel·lícula.
2: Efectivament. Molt bé. Però...
0: això me fa pensar que he de patentar
1: sí,
0: ja
1: aquí
0: vaig, el nom.
2: Exacte, sí, d'agafar la marca.
1: L'heu de registrar.
0: Sí.
2: I pensareu, Xiu Xiu, pel·lícula, podria ser un poc alegre, divertida. És un dramot.
0: Ah, sí.
2: És un dramot, una pel·lícula xinesa, drama. Volia posar el tràiler, però són típiques imatges d'una lota corrent pel camp en càmera lenta i música de fons, que no diuen res. L'únic que he pogut rescatar...
1: D'això que li agradaria molt a en Josep Alorda.
2: Exacte, és un poc això. L'únic que he pogut rescatar del final del tràiler és quan diu el títol de la pel·lícula, que m'ha fet gràcia.
3: Xiu Xiu, the sand down girl.
2: Xiu Xiu.
0: No diu ben bé Xiu Xiu, diu Xiu Xiu, no. Però bé.
2: Bé, per si vols demanar...
0: I és bona la pel·lícula.
2: No ho sé, no tens referències, però està a YouTube.
0: Bé, si ets la preferida d'en Jamie, també t'ho dic.
2: Va, aquest és el seu criteri, no? Bé, Xiu Xiu, The Sand Down Girl, és la història de Xiu Xiu, una adolescent enviada en el camp durant la revolució cultural xinesa amb la promesa de tornar aviat a casa. Mentre espera aquest retorn, que no arriba mai, se veu atrapada en una situació d'aïllament, abusos i desesperança, convertint-se en un retrat colpidor de les conseqüències humanes d'un règim opressiu.
1: Yeah.
2: Talment com Xiu Xiu nostre.
0: No sé si m'agrada manco el grup o la pel·lícula.
2: Mm. Aquí tampoc li va fer molta gràcia la pel·lícula, va ser en el govern xinès, ja que la varen prohibir. Ja.
0: Però per dolenta o per...?
2: No, perquè la varen rodar en el país fora els permisos que tocaven i els varen dir que no la podien projectar. I de fet, no, Joan Chen, que és la directora, va ser vetada com a directora allà en el seu país. I per si no ubicau en aquesta directora, segur que abans d'això va ser actriu i va sortir a Twin Peaks.
0: Mare meva, tot connectat.
2: Gran sèrie.

0: Home, gran sèrie, Twin Peaks.
1: Has descobert moltes coses,
0: sèrie,
1: eh?
0: Sèrie que va revolucionar la ficció televisiva per part d'en David Lynch. Està molt bé, està molt bé, Twin Peaks.
1: Jordi, no voldràs que posem...
2: El graduat.
1: Aquest forçat, indicatiu, eh?
3: Exacte.
1: Quan li va agradar? Bé, el posarem cada vegada que en Jordi sí. Faci...
0: Idò, cada secció que jo...
1: Presumeixi dels seus
0: títols. Cada cosa
1: que
0: escrigui en el guió serà per presumir de la meva intel·ligència i així posarem molt.
3: Exactament. Per tant, Xiu Xiu és un programa de ràdio, un grup de música californià i una pel·lícula prohibida a la Xina.
0: Sí, però hi ha una darrera cosa, que és el que a mi m'ha creat l'atenció. Clar, la protagonista de la pel·lícula, nom, Xiu Xiu, i jo m'he demanat, això deu ser un nom comú a la Xina? I resulta que sí.
1: No,
0: hi ha molt de xiu-xius.
1: Uau.
0: El nom de dona, xiu-xiu.
1: Xiu-xiu, vine aquí.
3: Vine.
1: Que va tot, xiu-xiu.
3: El diminutiu és fàcil.
1: Anar a dormir, xiu-xiu.
3: El diminutiu és un xiu.
1: Però hi ha nom de cusa.
3: Xiu. Home, escolta, si t'hi cal que tenim un cap de cusa.
0: Hi ha persones que anaven xiu-xiu, no diuen que no hi ha cusa.
1: Han xerrat de fer reunions de Joans, de Tonis, de Peres, i tot aquest temps podríem haver fet una reunió de xiu-xiu.
0: Així, hem perdut els temps, eh? I no seria impossible, perquè ho he consultat a l'Institut Nacional d'Estadística, i a Espanya hi viuen 31 xiu-xius.
1: Ah, mira.
0: Tenien 31 xiu-xius.
1: 31, no?
0: Són 31, dona, sí, no? 31 xiu-xius, que totes estan entre Madrid i Barcelona, i tenen una mitjana d'edat de 34 anys.
1: Ah, mira.
0: Jo crec que n'haurien de cercar qualcuna i telefonar.
1: A la millor sí. Vull dir, si és un nom popular xinès, podem demanar segur que aquí n'hi ha qualcuna. Li demanaré en el meu amic.
3: A quin amic?
1: De l'associació xinesa.
3: Ah, està molt bé, exacte. Però, bueno, per tant, Xiu Xiu és programa d'IV3 Ràdio, grup de música, pel·lícula prohibida a la Xina i un nom xinès.
0: Sí, i fins aquí. Ja no puc afegir
1: ja
0: més
1: saps,
0: coses.
1: Ja crec que
0: ja
1: no m'he
0: pensat
1: més.
0: Molt en els Xiu Xius.
3: Que fort.
1: I nosaltres tres.
3: Som Xiu Xiuelos.
1: Xiu Xiuers.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què feim? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
8: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
9: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
10: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
11: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
12: I què fèieu amb les tortugues?
11: Menjar tortuga.
12: Estava bona, la tortuga.
11: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Mira, ja sabeu que aquest programa té les portes obertes, senceres, debat, debat, a les peticions que tingueu, d'acord? I nosaltres aquí valoram després si podem investigar-les, solucionar-les... En la majoria de casos encertam, investigam i fins i tot arribam a conclusions. Però aquesta vegada mos ha vengut just.
1: Perquè avui mos ha arribat un missatge que ho han definit com a inquietant. Val a dir...
0: Preocupant.
1: Que és un missatge que avui no esperaven sentir. Hem arribat a la feina, l'han sentit i han quedat estorats. Té a veure amb un futur distòpic, coses del nou món, alguns li en diuen progrés i d'altres l'inici del final.
2: Ai, ja m'està començant a fer por, això.
0: Sí, jo també.
1: Voleu sentir aquest àudio que m'ho ha arribat?
2: Per favor.
1: I de vegades ho ve ses hores.
3: Xiu-xiu, divendres passat se passejava pel port de Solla un droide tret de pel·lícula de ciència-ficció amb braços en cames que anava caminant. Jo vaig tenir com a por i vaig, no sé, la primera sensació va anar a pegar-li una cosa perquè no mos atacassin els aliens o qualque cosa, però va ser una cosa de ciència-ficció absoluta. Hauríeu d'investigar un poc d'on surt aquest robot humanoide. Era d'un metre aproximadament, però pareixia realment tret una pel·lícula.
1: Efectivament, mos arriba aquest missatge des de Solla. Els humanoides d'aproximadament d'un metre han arribat ja a les costes de les Balears, concretament en el port de Solla.
0: Jo realment m'inquieta, estic nerviosa, i precisament per això, perquè aquest robot humanoide no s'estengui, o el manco no vagi més enllà, no criden els seus amics, venguin, i tots els pobles de les Balears tinguin un robot humanoide passejant pels passejos aquest estiu, nosaltres hem fet les investigacions pertinents.
1: Exacte, com que no saben gaire cosa pel que fan aquests androides, hem volgut saber com s'ha comportat aquesta bèstia de metall en aquest temps que ha passejat. Quins interessos té? Quin gustos? Si és perillosa. Hola, bon dia.
4: Com va?
1: Hola, com anem? Mirau, som en Xavi Livet a la Fonda, el programa Xiu Xiu, Divetres Ràdio.
4: Sí.
1: Perdona, és que m'han dit que ha passat un com un robot. Hi va haver un robot per davant salvatros. No sé si...
4: Sí, va, jo el vaig ensenyar un vídeo, no el vaig veure personalment.
1: Ah, no el vas veure, no vas tenir gust, eh?
4: Sí, bé, va veure el vídeo, ja t'ho dic.
5: Sí, dígame.
1: Yo le llamo porque dicen que ayer pasó un robot por el port de Solla, por si lo vieron.
5: Uy, yo no.
1: No?
5: Yo no lo vi. No.
6: ¿Ves?
1: Hola, bon dia.
6: Hola.
1: Simplement telefonava a algunes botigues d'esport de Solla perquè m'han dit que ahir varen veure un robot per allà.
6: Sí.
1: I no sé si l'heu vist vosaltres també.
6: Ara mateix, bé, li puc contestar de dues maneres. Puc contestar perquè dilluns vaig fer una volta jo privada i el vaig veure, sí. I està xerrant amb la secció d'exportació. No li puc contestar.
1: Ah, bé, però com a persona humana que ha vist un robot humanoide...
6: Sí.
1: I com és això? És petit? És gros? Com és?
0: O sigui que confirmem, aquest robot humanoide se passejava per l'esport de Solla, efectivament han circulat vídeos per xarxes i per mitjans de comunicació, i és talment un nin...
1: Sí,
0: no? Que anava passejant per l'esport de Solla com un turista més.
1: Sí.
0: I la gent que feia.
2: Ja arribes futura.
1: Clar, i la gent que feia, traien mòbil, com fan sempre, com qualsevol cosa extraordinària, i feien fotos i vídeos.
0: Era un robot com aquest que li va apoyar una cosa.
1: Sí, talment aquest. És aquell robot que surt amb tot l'oi per internet, que juguen a futbol...
0: Però aquí el maneja.
1: És un home amb un comandament darrere... que l'encalça.
0: Però és a prop, aquest senyor o senyora?
1: És molt a prop, és a prop. I s'ha tot controlat.
0: Vull dir que si se descontrola el robot i comença a pegar
1: sí,
0: a la gent...
1: Sí, però no, perquè sí.
0: Poden aturar,
1: no? No té ànima.
2: Jo, moment. També, quina necessitat d'anar a passejar-te amb un robot, com no ho sé.
1: No ho sé, jo també. En qualsevol cas, han telefonat a botigues d'esport de Solla, tres persones, una que l'ha vist personalment, una que per internet, i una altra que no en sabia res, però bueno, continua la cosa.
4: Sí, bé, va per el vídeo, ja t'ho dic.
1: Bé, però no ho sé, diuen que ha arribat el futur en el port de Solla.
4: sí, podria ser. Però bueno, podria venir en forma de camarer, així tenim més personal.
1: També. Però, escolta, tu t'imagines que te demana qualque cosa per menjar o per beure, aquest robot?
4: Sí, la hòstia, tio.
1: Haguessis servit o no?
4: Hombre, si mentre que pagui...
1: No.
5: Jo no l'ho vi. No, no, no.
1: Ah, i no s'ha comentat?
5: No.
1: No.
5: Por aquí no, por el bar este no.
1: Vale, vale. Però això està en Esport de Sol, o no?
5: Sí, sí, sí.
6: Diria tamany nin de... El nostre nin té 8 anys i és mig pam més gran, sí. Però jo l'he vist, he vist el homo que el duia i simpàtic, tothom ha fet fotos. El meu nin s'ha assustat.
1: Clar.
6: Jo, bé, tinc la meva opinió d'això i, no sé, sempre m'apareix rato, però la majoria de gent estava encantada.
0: Has vist aquesta senyora quan deia que fes la mida del seu fill i que la va assustar el seu fill? Jo també m'hagués assustat.
1: Home,
0: és que jo m'has carrufat, eh?
1: És que imagina't, el vídeo, dius.
0: El vídeo, sí. Clar. Jo no el vaig veure, no era en Esport de Soll ahir, però sí que quan l'he vist, més que rufar, perquè jo he passat ja moltes vegades per aquell passeig. I pensar que me l'hagués pogut trobar no m'ha fet cap gràcia.
2: Sí, i que pot arribar el dia que només hi passegin robots.
0: Ai, calla, calla, no, m'has que rufar.
2: I tu no puguis tornar mai més allà.
0: I aquell altre que diu que ja podria venir en forma de cambrer.
1: Clar, de cambrer o de client, que també estaria bé.
0: No, jo crec que s'estima més de cambrer, eh? Sí. Clients ja n'hi ha molts.
1: Això és vera. Però, bueno, el que està clar és que aquest robot ha fet por en el fill d'aquesta persona que han telefonada.
2: I tal vegada el nin havia vist el vídeo on li pegaven una cosa per allà i va dir, home, l'altre no veguin per jo.
0: Haguéssiu tingut por quan reaccioneu? Si veus un robot humanoide, pel carrer, ja no a una fira de tecnologia...
1: Però tot sol?
0: Sí, tot sol. És que tot sol. Bé, aquella senyora deia que va veure l'home que el manejava i que era molt simpàtic.
1: Sí, però és igual. I tu imagina que te'l trobes
0: un dia... A més, home, perquè té un robot.
1: De vespre...
2: Exacte, i perquè no està regulat. Els drons estan regulats. No regularan els robots.
1: Però no ho sé. És que
2: tu pots passejar...
1: No ho sé, a més, són robots que cap i la fi no tenen ànima.
0: I què?
1: Com que i què? Si fossin robots guiats per una intel·ligència artificial que pot raonar i tenir certa lògica, i a per ventura sí que me faria un pot de por.
0: Però que te refereixes quan dius no tenen ànima?
1: Que un robot...
2: Els robots.
1: És a dir, no, de manera natural no és violent. Un robot simplement executa tasques.
0: No ho saps? Se pot descontrolar? Mira aquell que va pegar una cosa. O el pot manejar un boig de la vida.
1: Això sí.
0: Idò, és que vull dir, no són bromes.
1: No són bromes. I per tant, tu, si un dia...
0: Quantes que faríeu? Li aniries a donar sa mà de tu?
1: No, jo l'observaria encuriosit.
0: Hola, col·legon.
1: Què passa, col·legon? No, però ara ho ha dit en Pep Marcús, mos deia en l'àudio aquell, que aquest instint primitiu que li surt és embargar-li una cosa. Una cosa voladora.
2: Però que fa com un nin de 8 anys.
0: Bé, i què?
2: És com un nin.
0: No té ànima, ho han dit.
2: És que, o sigui,
0: no és
2: fotria...
0: un nin, Jordi,
2: o
0: però
2: sigui,
0: és gran.
2: Una cosa, en aquest programa no té ànima, jo li fotria una cosa aquí, com anava? No tenen drets, aquesta gent? Bueno,
0: no en tenen.
1: Se preguntes?
0: Arribarà un dia en què
1: arribaran a tenir drets, els robots?
0: Exacte.
2: Bueno, hi ha pel·lícules que van d'això.
0: Ara, en sèrio, per què aquell amo du un robot humanoide en Esport de Soia? Se l'han duit a les vacances per entretenir-se? No ho entenc.
1: Per aventura, jo imagino que deu fer...
0: És qui li fa companyia.
1: Deu vendre qualque cosa.
2: Jo crec que s'ha gastat una pasta i ha dit, mira, jo l'he de treure. Perquè...
0: Li ha agafat també una habitació d'hotel.
2: Si hi ha gent que ho fa per sa mascota...
0: No, ho demano.
2: Si hi ha gent que ho fa per sa mascota, segur que per robot també.
1: Sí.
0: Jo crec que aquest home que maneja robot s'ha allotjat a l'hotel Eden d'Esport de Soia i li ha agafat també una habitació a part per ell.
1: Jo crec que li haurà agafat en el Jumeira, mira que t'ho dic en el robot.
0: Sí, els qui tenen robots van en el Jumeira.
2: També seria divertit, a lo millor, demanar qualque cosa per sopar que t'ho duguin a l'habitació i fer que el robot siguis que ho vagi a agafar.
1: Però jo vos dic una cosa. Jordi Ines, és a dir, si vosaltres tinguéssiu... un robot que vos fes tot, vos fes rentador, fes dinar, sopar...
2: Què passaria?
1: No el tindríeu?
2: Jo sí.
0: Home, sí, però vull dir que són coses diferents. No ho sé, jo el que me posa nerviosa és la forma humana.

0: aquesta cançó que se diu Robot, d'Antonio Font, i és veritat que l'univers d'Antonio Font està molt obsessionat amb robots. No?
1: Ciència-ficció...
0: Exacte. De fet, era una altra cançó que se diu Jo, Robot. Mira, escolteu.

0: Què diu, Xavi?
1: Que
0: acabis a cançó. Vale, vols escoltar sencera? Vinga, va. Joder, no ho sé tot.
1: Bona. Els robots no ho saben tots. Per tant, tot ha començat perquè han rebut un àudio que mos donava aquesta notícia, sí. Amb la mà que investiguem. I
0: nosaltres hem fet el que mos en diuen.
1: Hem investigat i hem elaborat un informe. Efectivament, entre turistes, veïnats i gent que caminava tranquil·lament de vora de la mà, aquest cap de setmana ha aparegut un robot humanoide. És un robot en forma humana, de mida considerable, aproximadament 1 metre i busques, com un nen de 8 anys, amb cames i braços articulats i un aspecte clarament futurista. Caminava dret, amb passes lentes però fermes, avançant tot sol pel passeig i fins i tot travessant-se calçada, sempre acompanyat per diverses persones. Darrere d'aquest humanoide hi anava un home que semblava ser-ne el director, controlar-ho tot o supervisar-ne els moviments. L'escena va cridar molt l'atenció. Molta gent s'ha aturat per mirar-lo. Altres el varen seguir uns metres i molts varen treure el mòbil per gravar aquell moment insòlid. No es va produir cap incident, però la imatge ha corregut ràpidament per xarxes socials i ha obert el debat. La pregunta ara és: estan preparats per començar a veure robots caminant amb normalitat pels carrers de les Balears?

0: Molt bon informe, eh,
1: molt
0: Xavier.
1: Elaborat.
0: Molt...
1: molt elaborat,
0: evidentment. Minuciós. Però quines són les conclusions?
1: Les conclusions és que...
0: Les heu de treure vosaltres mateixos.
1: Mira,
0: està preparat el món?
1: Jo crec que no.
0: Jo crec que tampoc.
1: No. Crec que sempre estem preparats per les coses, però després tots són problemes.
0: Tots són problemes.
1: És a dir, mos ha avisat, la literatura mos ha avisat. Les pel·lícules mos han avisat.
0: Vosaltres heu
1: cançons vist... Cançons mos han avisat.
0: Heu vist la pel·lícula Ja robat?
1: Sen Will Smith.
0: Sí.
1: Sí.
0: És del 2004. Ja fa molt d'anys que la humanitat va avisar.
2: Sí.
0: Així que imagina't.
1: Altres també, pel·lícules, bé, llibres, per exemple, Un mundo feliz, de Nadal Huxley, que no són robots, però també són mons distòpics que mos avisen de com es devendrà la societat.
0: Fins i tot mos podrem enamorar d'un robot, això ja ho sabem.
1: Clar, Her, sí, la pel·lícula Her.
0: Exacte, ja n'hem parlat moltíssimes vegades, que la gent ja se casa en robots o similars, tecnologies diverses.
2: Sí. Black Mirror també té molt de capítols que xerren d'aquest tema. També, però, mostren uns robots espectaculars i una cosa fantàstica, i segurament aquell robot de Solla no podia ni baixar un pas de petons.
1: Mm-hmm.
2: Vull dir, també...
0: Clar. No ho sé, se movia bastant bé.
1: Però espera't d'aquí un parell d'anys.
2: No ha avançat tant, pot
0: ser. Se movia bastant bé en el vídeo.
1: Bé, justejava molt, eh? Però d'aquí un parell d'anys seran com nosaltres. Podran ser un robot aquí de veure aventura.
0: Vosaltres seríeu amic d'un robot humanoide?
1: No, jo no me'l creuria.
0: Jo li compraria regals per Nadal.
2: Però també el robot posaríeu... en la forma que hem vist o que simuli ser una persona?
0: És que fa por perquè d'aquí un parell d'anys aquests robots humanoides sortirà una capa de silicona per simular-los humans.
1: Sí.
0: Vull dir, tindran... la pell,
2: però
0: no? Descolor que li posis...

0: cabells, fins i tot, que també poden ser humans, això passarà.
1: Això passarà i fa por, i això té un nom, que no sé com se diu en català, però és el Valle Inquietante, que és aquesta sensació de quan una cosa s'apareix molt a la realitat, i, o sigui, però no acaba de ser. I te crea com aquest desconcert. Clar. I te fa por. Mm-hmm. Per tant, un robot que s'apareix molt, però que els moviments que són un poc ficticis, te genera un... Te genera una cosa
2: inquietud.
1: Rara. Sí.
2: Robots a la carta.
0: Vols que posen significatiu del graduat?
3: Sí, hi diu molt.
0: A veure, mem, Toni, gràcies.
4: El graduat.
0: És que, Jordi, ho has fet per això, no?
1: Efectivament, no era per amollar una dada interessant i per
2: ampliar
1: el nodrir de coneixement.
0: Quins altres continguts tassats de robots?
1: De robots no en tenc més.
0: No en tenc més.
1: Greu.
3: Mm-hmm. Bueno, en qualsevol cas, el que passa és que aquest robot ha aparegut. Jo me sabria molt de greu que comencem amb robots pel món.
0: Quin nom li voleu
3: posar?
0: Li posam
3: un
0: nom?
3: No, vull saber res d'aquest robot.
0: Willy.
1: Un robot.
3: No, no hem de posar noms humans, és problema, és que els humanitzem. Yeah. I de fet, nosaltres som una mica robots.
0: Jo què sé, Fletxa.
3: Fletxa, no, és de ca, no? És de bon nom robòtic, com a de metall. No ho sé, com a metal·lúrgic.
1: Bé, tu diràs, Xavi, el que és un nom metal·lúrgic.
3: Futurista.
1: Aquí no,
3: robot 1, robot 2, robot 3.
0: Mercuri.
3: Tampoc, perquè pots acabar estimant. Robot 3, robot 4.
0: Numèric, eh?
3: Numèric, ja està, fora.
0: Sí, és vera.
3: Com és que si no...
0: Com un camp de concentració.
3: Sí, és que els haurien de tractar així, no robots. Jo... Ara, perdó si hi ha algú que defensa robots, però... És que mos conec...
0: Ara ja desvariam.
3: Sí, ja està, me'n podem anar.
0: Vinga. Robot majordomo, voleu que posem... Robot majordomo de Joan Miquel Oliver.
3: Sí.
0: Vinga, Joan Miquel Oliver, que... membre de... i lletrista d'Antònia Font, té aquesta cançó que és Robot majordomo.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Avui alternança de sol amb alguns intervals de núvols i es contempla la possibilitat de ruixats dispersos a punts de Mallorca. A Menorca el vent bufarà més intens amb alguns cops que podran ser forts. Mentrestant, arreu de les illes les temperatures es mantenen i podrien baixar algun grau. El percentatge d'aprovats en les proves d'accés a la universitat, les PAU, ha caigut gairebé 3 punts en un any. Les han superat el 89,6% dels aspirants aquest 2026, mentre que l'any passat, el 2025, va ser el 92,5%. El conseller d'Educació, Antoni Vera, atribueix aquesta davallada a l'impacte dels nous currículums impulsats per l'anterior govern i que deriven de la llei LOMLOE.
2: L'OMLOE, una vegada més, ha denostat els coneixements i els ha apartat del centre de l'educació. I els currículums educatius de l'any 2022 del govern Armengol també ho varen fer. I han de ser conscients. I aquest és el resultat.
1: Això quan avui els futurs universitaris que no havien aprovat batxillerat el juny o volen pujar nota i, per tant, han tornat a presentar-se a les PAU, fan els darrers exàmens de la convocatòria extraordinària. Així és com els hi va anar a Hora Baixa.
3: Bastant bé, la veritat és que pensava que m'aniria pitjor.
4: Bastant bé, però castellà, regulín.
5: Català i filo bastante bien. Mejor de lo que me esperaba y ahora física pues hemos flojeado un poquito.
6: Entonces esperamos sacar suficiente para entrar en la carrera.
1: I a Eivissa, la policia local de Santa Eulària ha desmantellat una festa il·legal en una vila de Santa Gertrudis amb més de 200 persones. El dispositiu ha acabat amb denúncies per drogues, també a conductors que han donat positius en estupefaients i en aquest moment hi ha oberta una investigació per determinar totes les responsabilitats. El regidor de Seguretat Ciutadana és Juan Carlos Rosselló.
7: No observando, no sintiendo música, ya que no trascendía al exterior de la vivienda, han podido por lo menos actuar sobre los vehículos y sobre las personas que acudían a esta fiesta multitudinaria.
1: I avui continuem pendents de saber com evoluciona l'home que ahir va resultar ferit en un accident laboral a Eivissa i que està ingressat en estat crític a l'UCI de Can Misses. Un segon treballador també va resultar ferit després de la deflagració de gas a una casa a Cala Molí, al municipi de Sant Josep. I encara a Eivissa, però en aquest cas al municipi de Sant Joan de Labritja, s'ha detingut un home de nacionalitat alemanya per un presumpte cas de violència de gènere. Fa 2 dies, dimarts, els agents de la policia local varen intervenir una discussió entre el presumpte autor i els seus veïnats. Llavors, durant aquesta intervenció, varen sentir crits d'auxili d'una dona que provenien des de l'interior d'una casa i va ser aquí quan varen detenir a l'home. Per altra banda, avui es compleix una setmana del terratrèmol a Veneçuela i s'eleva gairebé els morts a 2.300 i més de 10.500 ferits. El president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha quantificat en més de 12.800 les persones damnificades.
8: Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo personas con vidas bajo los escombros.
1: Enmig d'aquestes tasques de rescat s'han decretat 7 dies de dol oficial. I amb aquest punt arribam a les 6:04. Tornem amb més notícies a l'informatiu matí a les 7 amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: En 70 segona hora de Xiu Xiu, Anna Margalida Cifren es control tècnic i ha arribat el moment de conèixer...
1: Gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses són els discos durs humans José Rosselló i Magdalena Amelia.

0: Plantegeu-vos una cosa, oients, teniu bona memòria? Jordi i Xavier, vos ho demanaré també a vosaltres. Teniu bona memòria?
1: Jo sí. Depèn.
0: La teniu de peix o d'elefant?
2: Jo de peix.
1: I jo d'elefant, suposo. I de... No.
0: Tu tens bona memòria.
1: Bona memòria d'elefant, no?
0: Sí, bona memòria d'elefant.
2: Jo vull pensar que d'humà. És a dir, una cosa ni s'altra.
0: Assa, quines respostes. Vinga, avui coneixem a dues persones que han desenvolupat una tècnica memorística impressionant i mos ho volen demostrar i mos ho demostraran davant tot Balears, crec. Bé, no sé, te posarem a prova. Ara no vull ficar pressió. José Rosselló, bon vespre.
3: Bon vespre, Inés, com estàs?
0: Molt bé, molt bé. Està molt bé, Matalena Malià, com estàs tu?
4: Molt bé, molt bé.
0: Preparats per la prova?
4: Preparadíssims.
0: I ja comencem... No, és broma.
2: No, encara no.
0: No, és broma. A veure, és vera que sou, que teniu una memòria prodigiosa?
4: Això diuen. Ah, no és prodigiosa. Estem aprenent com se fa cada vegada més i cada vegada se pot aprendre. Però és vera que... És impressionant, després ho veureu.
0: Per tant, la memòria s'entrena, José?
3: Sí, la memòria 100% se pot entrenar. És una habilitat que el ser humà pot desenvolupar a un nivell molt, molt alt.
0: Uh-huh. I, de fet, vosaltres vos dedicau professionalment a ensenyar a la gent tècniques de memorització. Què feu exactament, Magdalena?
4: Ara, no són només tècniques de memorització, d'acord, sinó que és un mètode d'estudi que personalitzem. Hi ha la memòria, però també totes les coses de concentració, lectura ràpida, organització, aprenentatge d'idiomes, diferents coses. Uh-huh. Però és veritat que sí, mos coneix per la memòria.
2: Perquè vosaltres d'on sou? Perquè així vos ubicam una mica.
3: Bé, nosaltres som mallorquins. Jo sóc d'aquí de Palma i la Magdalena és de Porreres.
2: I us vau conèixer? Vareu trobar en punts en comú això de les tècniques d'estudi?
3: Bé, pues, realment és una història bastant curiosa, aquesta, tenim que comentar. Jo estava estudiant a Madrid, vaig estudiar una carrera de finances, banca i segurs en el seu dia, i a tercer de carrera pues, jo sentia que necessitava un canvi, no? Perquè se podia dir que jo era un estudiant bastant vago, saps? Jo m'imagino que a molta gent li ha passat això de que no tenia ganes d'estudiar i tal. I amb això que un bon dia estava caminant per Moncloa, i curiosament vaig trobar ja Anna Magdalena, que... Bé, si vols contar-te un poc com va ser.
4: Bàsicament va ser que estàvem obrint la sede que nosaltres teníem a Madrid. I com que era el principi, pues, donàvem flyers pel carrer, saps? I estàvem per allà i un dia vaig dir, mira, jo t'ho aniré en aquell lot. I la meva companya em diu, no, van al gimnàs amb jo, ja li he dit que feim tot això i passo olímpicament a nosaltres. I jo, no, ja l'ho aturaré. I vaig aturar i li dic, hola, toma, para ti. I me va dir, no m'interessa, va passar directe. I en sostén vaig notar que era mallorquí. I li vaig dir, wow. Tu d'on ets? M'he de Mallorca. Jo també, i van ensenyar, amics. Ah, vaig començar a explicar i tot, i va venir a veure que anava.
0: Ah, quina sort, com ets la vida?
4: Sí, dos mallorquins per Madrid.
3: Claro. I quan coneixes un mallorquí a Madrid, pues, és un evento històric, saps? Això és espectacular. I allà m'ha fet conèixer que existia aquest món, i bueno, el resto és història, aquí estoy, mare.
0: Molt bé, molt bé. Sí. I com funciona? És a dir, vosaltres teniu diferents tècniques, però avui xerrarem de la memorització. Si ens centrem en la memorització, què és el que ensenyeu exactament?
3: Vols respondre tu, jo?
4: És igual.
3: Bé, amem. La cosa és ben interessant, perquè nosaltres ensenyem totes les eines que són necessàries per tenir un mètode d'estudi bo. O sigui, vull dir, si jo t'ensenyo només a memoritzar, però no t'ensenyo a concentrar-te, de què te serveix memoritzar? De poca cosa, no és vera. Si jo t'ensenyo a memoritzar, però no t'ensenyo a comprendre, de fet, està a demostrar que pràcticament... el 100% de problemes de memorització venen de falta de comprensió, no serveix de res. Entonces, hi ha que tocar totes les fases del mètode. Ara bé, la memòria és un fet espectacular perquè la gent està normalment acostumbrada a memoritzar llegint, repetint, reescrivint...
0: Empollar, quedant, no?
3: Sí, yeah. Posar colzos en plan la solució. És a dir, més hores, més hores, més hores, i clar, la motivació automàticament baixa, saps?
0: Sí.
3: Ara, la memòria té diverses característiques. La memòria, en primer lloc, és visual. Vull dir, si jo vos dic,
0: sí.
3: Torre Eiffel, què vos ve en el cap?
0: París.
2: Sí.
3: No te ve la paraula escrita. Te ve París, correcte, imatge. Clar, però quasi tot se fa de forma escrita. També és associativa, fa associacions i també és molt emocional. Vull dir, quan tu juntes aquestes característiques, se poden crear records a llarg plaç sense necessitat d'estar repetint.
2: Per tant, tu a tercera carrera vivies a Madrid, allà te consideraves un estudiant que eres fetjut, vares topar amb ella i amb la Magdalena, i de cop i volta va canviar-te el món, no? I vares començar a estudiar millor, més, i vas començar a passar gust, o com és aquesta història?
3: Bé, per jo va ser ben interessant, perquè jo realment se diu una expressió a Madrid que sacar el cinco punto gracias. No sé si vos sona això.
0: No, la veritat és que no.
3: O sigui, d'aprovar ses assignatures bastant raspadet.
0: Ah, d'acord.
3: Sí. Claro, exacte. Entonces, jo sentia que necessitava un canvi.
0: Anar-se aprovat, no?
4: Sí.
0: Ja està.
3: Claro, exacte. Entonces, gràcies a començar a estudiar d'aquesta forma, amb aquest tipus d'eines, la meva mitja va pujant a 7, va progressivament una millora fins a 8, a 9, i sobretot, per jo, la part més important, vaig poder començar a estudiar i a treballar a la vegada. Va ser un canvi brutal.
0: Claro.
3: I m'haig enamorat de l'aprenentatge. M'agrada molt.
0: I Magdalena, per exemple, utilitzau tots els conceptes que ha explicat en José, però, per exemple, la nomenclatura, no? Aquelles paraules que ens ajuden a relacionar altres conceptes, aquest truc, que és molt antic, l'utilitzau o no?
4: No, no l'utilitzam. O sigui, això són les típiques tècniques que de la padrina. Saps què te diu? Ara he fet una historieta, ara he fet una
0: cançó, no?, per aprendre a rius, que tothom se'n deuen recordar.
4: Les preposicions de castellà, ante, cabe, concept, i tot les fes així de memòria. Això no és el que fan nosaltres fem. O sigui, són un altre tipus de tècniques que estan basades en neurociències, un altre estil. Però és vera que no és lo típic de ni fer un esquema, ni fer un resum, ni repetir, ni fer cançons, ni sigles, ni aquestes coses.
0: D'acord.
2: A quanta gent heu arribat a ajudar?
4: Ara nosaltres som molt més grans que només Mallorca. A Mallorca hem arribat ja a unes 1.000 persones que han fet el curs aquí. Després, en el món, han fet el curs més o manco pues unes 20.000 persones.
1: I quin és el perfil d'aquesta gent? Vull dir, són quasi tots estudiants o hi ha un pot de tot?
4: Mira, honestament hi ha un pot de tot, saps? Tipo, en realitat, el perfil principal són universitaris i gent de batxiller, val? Però després jo he tingut l'alumna més gran que he tingut a la meva vida, era una Mari Luz, tenia 83 anys, i se va treure el first de l'anglès, per exemple, saps?
0: Però tant, clar, Madalena, la memòria se té o se neix? Perquè jo tinc molt poca memòria. Per exemple, jo m'agradaria, per exemple, m'ho invent, fer teatre, però és que no me veig capaç d'aprendre-me un guió. Jo me'n va molt bé l'improvisació.
4: Claro, perquè així t'ha d'aprendre.
0: Per tant, sí. Per tant, se neix o se té? O sigui,
4: Cada dues s'aprèn, saps? S'aprèn total. De fet, jo no era mai un alumne de 10, no he estat tampoc un alumne que ha suspès.
0: Clar, però que no treguis 10 no vol dir que tinguis mala memòria.
4: Sí, sens dubte, no significa el mateix. Però és vera que se desenvolupa totalment. O sigui, tipo, és una eina que tu has de tenir i te permet anar molt més enllà de lo que penses. I jo t'he dit que he tingut lots que me venien dient, mira, tinc molt mala memòria i després saben fer totes les coses que, o sigui, poden aprendre qualsevol tipus d'informació.
2: Però clar, ara m'ho explicau això i clar, sembla un poc per art de màgia. Jo no sé quina és aquesta tècnica, perquè ho deus però no ho acabeu de dir. Com és això?
4: El mètode es diu al cuore.
2: Al cuore.
4: Vale, sí.
2: Al cuore.
4: Quasi. Com si fos en italià seria al cuore, però és al cuore. A-L-C-O-R-E. Vale? Perquè bàsicament són les sigles per a fer el mètode. No? Tipo, la majoria de gent quan ha d'estudiar no te fa al cuore. O sigui, el mètode tradicional te fa. Agafa un llibre d'història. Vale? L'òpic que fas. Llegeixes.
2: Sí.
4: Llegeixes, si tens sort, entens. Per tant, la comprensió. Sí. Que no tothom l'entén, però si tens sort, entens. Després organitzes, que significa que fas un esquema, un resum o algo, i comences a repetir, a escriure i llegir. Això és el que fa la gran majoria de gent.
0: Sí.
4: Però el mètode que t'han demostrat, saps? Perquè hi ha tota una... Bé, nosaltres som una doctora de neuropsiquiatria que estudia totes aquestes coses, ha demostrat que és el core perquè hi ha l'aproximació, la lectura, la comprensió, l'organització, el record i l'exposició. Saps? Per tant, de dins cada una d'aquestes lletres hi ha mil tècniques que se poden fer, que se poden desenvolupar i tot.
0: Però, per exemple, vosaltres teniu bona memòria? Entenc que sí, José.
3: Sí,
0: si vosaltres no teniu bona memòria...
3: Sí, sí,
0: tu te saps número de telèfons de tothom? Avui en dia ja...
3: No.
0: Avui en dia ja no... Avui en dia ja ningú recorda el telèfon mòbil de ningú. Antigament tothom se sabia fitxos, avui en dia ja no.
4: Mira, si et dono una anècdota, ¿vale? Ara normalment no aprenen coses que per nosaltres no tenen sentit. Tipo, jo només sé tot el número de telèfon del meu mòbil. ¿Vale? Però en Pi vaig anar a una reunió d'empresaris aquí a Mallorca, que eren 50 empresaris, i volia fer un efecte guau. Volia fer qualque cosa que la gent se quedés amb això. I m'anava a presentar la gent i m'anava amb la targeta. I jo memoritzava cara, nom i número de telèfon.
0: Wow.
4: Saps? I després, quan m'ha tocat, m'han deixat un minut per xerrar, perquè només tenia un minut per fer alguna cosa. I m'ha aixecat i vaig dir, vale, deix-me un nom de qualcú d'aquí. I m'han dit, moment, Pepito, saps? En Joan. I jo, vale, en Joan, hi ha en Joan Ramis, en Joan no sé què, en Joan no sé quantos. I seu telèfon són, aquest, saps?
0: Wow.
4: Per tant, no ho feien de normal perquè no té sentit, saps?
0: Ja, ja, ja.
4: Però si ho volem fer, ho podem fer.
2: És com una espècie de superpoder, això.
4: Total.
2: Però, Inés, tu saps de què fris, jo?
0: Home, de posar a prova.
2: És a dir, per, fris de saber quines proves me'l faran. És a dir, per saber com és això, realment.
0: A veure, idò, ho provam?
2: Esteu preparats o no?
3: Estem preparats, estem preparats.
0: Vinga, idò.
2: A veure, aquesta dinàmica... Aquesta dinàmica en què consisteix? Com ho voleu fer?
4: Podem fer-ho amb el que vulgueu. Paraules, números, que vos estimeu més.
2: Números?
4: Vinga.
3: Sí, podem fer números.
2: Podem augmentar la intensitat, aquesta dificultat?
4: Sí.
3: Podem anar augmentant la dificultat.
2: Molt bé, què és el més fàcil?
3: Per exemple, jo et diria, quant de números, per tu, una seqüència numèrica, quant de dígits té que tenir perquè sigui molt difícil de memoritzar?
2: Ui, no ho sé, pots.
0: Mm. Sí, pots.
2: no ho sé. 5. No pot just.
1: No, vale. A veure...
4: Tipo, un número de telèfon són 9.
2: Va,
4: sí. De 9 podíeu fer-ho.
2: Sí, sí, no?
4: Tipo, fem així, fem, tipo, jo què sé, el doble, 20.
2: Entesos.
4: 20 dígits.
2: Va, 20 dígits.
4: Començam amb 20 i després, si no, pujam.
2: 20 dígits.
4: Vale?
3: 20 va bé. I ara tancaré els ulls, perquè veieu que no estic
4: mirant.
2: Sí, estem gravant, per cert, ho veureu a xarxes, això.
3: Super, super, super.
4: Super. Ara agafa aquest fal que em fa en blanc.
0: D'acord?
4: Però feis així, vull que me digueu números aleatoris.
2: Molt bé.
4: Tipo 13, 24, 61, 32, el que vulgueu. De dos dígits, així fa més dia, fes 20. Vale? Per tant, Ina, digue'm un número.
0: 5...
2: Dos dígits, o no?
4: Sí, dos dígits.
0: Ah, per 55.
4: Per fi, 55.
0: 55.
2: 73.
4: 73.
1: 81.
4: Beníssim.
0: 24.
2: 47.
1: 92.
0: 13.
2: De 8.
1: 0-3.
4: 0-3, beníssim.
3: Tenim que aligerar un poc, que si no... Anem, 47.
4: 47, 92, 13, de 8, 0-3. Vale? I el darrer?
0: 10.
4: 10, vale. Ara aquí tenim 20 dígits. Vale? Si vosaltres ho haguéssiu de fer, no vos ho faré aprendre, vale? Però si vos ho haguéssiu d'aprendre, seria bo de fer o mal de fer?
0: Molt mal de fer.
4: Molt mal de fer. Com ho faríeu? Quina seria la vostra forma de poder-vos aprendre això?
1: Jo mirar-ho. Sí. Jo giro moltes vegades i...
2: Sí,
0: sí, cantar-ho, jo crec que...
1: Nina segueix en la tècnica.
2: 1, 2, 3.
4: Beníssim, va ser repetir. Repetir, cantar-ho, saps? Intentar trobar alguna cosa que te permeti en recordar-te'l, no?
2: Sí, de memòria, és a dir...
4: Beníssim. Ara, si ho haguéssiu de fer, quanta estona li hauríeu de dedicar per estar segur que vos ho sabeu?
2: Per 20 xifres, és a dir, bon parell.
1: Clar, jo... Clar,
0: 15 minuts bons.
1: Diries, ja m'ho sé.
0: Sí,
1: exacte. 15 minuts, ja t'ho saps, i d'aquí 5 minuts...
4: Ja no te'n recordes.
1: S'ha acabat.
2: Exacte, després li demana a ta mare que t'ho demani, men, quantes, exactament.
0: Ja m'ho sé, ja m'ho sé, no m'ho sabia, sorpresa.
4: Exacte. Per tant, la cosa és que ara mateix en José Quín s'ho tancats, que no ho ha pogut ni veure...
0: Fa una hora que estàvem els ulls tancats.
4: Ni va estar repetint, ni va estar escrivint, ni res, no? I estic fent passar temps, aposta, perquè vegeu que no fa falta que ho vomiti tot d'una.
0: Clar, és que jo passava pena.
4: Perquè quantes vegades...
0: Bé, estem enredant.
4: Claro.
0: I aquesta lota està amb els ulls tancats.
4: Saps? Jo me'n recordo que a vegades, antes de fer curs, veia moltes vegades que me telefonaven per anar a una cita del metge i me deien dia 13 a les 15. I jo pensava, ui, espera, em sou un
2: dia 15 a les 13.
4: Exacte. Saps? Perquè si no m'emboava. No? I encara en vi, un pot aprendre i seguir-se sapiguent. Vale? Ara per tu tot bé, jo, José?
3: Mem, jo com ha estat superràpid això, com ho estàveu dient, necessito que me'l tornis a dir i si vol després el posam un poc més difícil.
4: Vinga. Te lo faig del dir, però després te posa més difícil. Ara, 55.
3: Sí.
4: 73.
3: Sí.
4: 81.
3: Sí.
4: 24.
3: Sí.
4: 47.
3: Sí.
4: 92. 13.
3: Sí.
4: De 8.
3: Sí.
4: 0,3 i 10.
3: Perfecte.
4: Beníssim. Ara faig així. Vale? Fa-me encara més xungo, que significa encara més difícil. Vull fer dir un parell més de números, tipo 30, 40, saps? Fem un poc més de números, així.
2: Molt bé.
4: Vic que m'ha demanat, jo soc dolenta d'aquí, saps? Per tant, fem un poc més. Ara, Ina, digue'm un altre número.
0: 41.
2: 91.
4: Espera un segon, 41.
2: Ah, perdona.
3: No som un robot aquí.
2: El ritme de la ràdio estem a basats en una mica...
4: 91.
3: 41, 91.
4: 41, 91, sí.
1: 72.
4: Beníssim. Ines.
0: 21.
4: Vale. Xavi?
2: 13.
1: De 8.
0: 93.
4: 93.
2: 86.
4: 86.
1: 69.
4: I de res?
0: 22.
4: Molt bé, ara tenc el doble, tenim 40 dígits. Més difícil? Beníssim. Ara, la cosa és, normalment, si un hagués de fer això, saps? M'encanten les vostres cares, que mireu com si diria ara el que farà, saps?
2: És que, però... és que, clar, en José aquí té els ulls tancats, sembla que està com meditant, no mou ni un múscul, l'hauríeu de veure.
1: No el desconcentris, però...
2: No, tens raó, perdona.
4: No. Saps que està tancant els ulls simplement per donar, de qualque forma, veracitat a l'exercici. Ah, saps? Que vegeu que no està mirant... Sí. Podria fer els ulls oberts, eh?
2: Entesos.
4: Però jo perquè vegeu que no està mirant, que no està copiant, que no ha un joc de miralls que l'arxiven els números, saps? Per tant, és una altra forma completament diferent de poder aprendre. Perquè si ara ell s'ho sap, i li demanam, i s'ho sap, i només l'ha escoltat un pic, o dos pics, saps? Significa que existeix una forma que no repetir, ni reescriu, ni rellegir per poder recordar les informacions. I això és la revolució, no? Significa anar a classe, sortir de classe i te saps el temari. Saps? Que unes coses que nosaltres ensenyem, per exemple. Per tant, és un altre estil. Ara tu, José, t'ho saps?
3: Els últims, una altra vegada, per favor, que se sent molt fort aquí.
4: Sí, 41.
3: Sí.
4: 91.
3: Sí.
4: 72.
3: Sí.
4: 21.
3: Sí.
4: 13.
3: Sí.
4: 18. 93, sí. 86, 69 i 22. Ho tens?
3: Sí.
4: Beníssim. Ara, fem així. Confiam o li demanam? D'aquí som.
2: Com que confiam o li demanam?
4: Tipo, confiam i li deixam fer o li demanam els números?
0: No, li hem de demanar. Hem de demanar. Però si no encerten, no passa res. Vull dir que és molt difícil.
4: Ni no està posant pena. Sí, no te preocupis.
3: Digui'm la última ronda una altra vegada.
4: Sí, 41, 91, 72, 21, 13,
3: sí.
4: 18, 93, 86, 69 i 22.
3: Vale, perfecte.
4: Sí?
3: Sí.
4: Beníssim. Ara, li faig dir l'únic que digue'm-los un a un, perquè si no aquí hi ha molts. Vale? Per tant, quan tu vulguis me dius xifra, xifra, des primer de darrer. Faig així, així, el voice, el manco, vale?
3: Vinga, super, doncs pues vos deim ara tots els dígits, vale? Disculpeu el tema del renou i tot això, però bé, beníssim. Anem, de dígit en dígit teniu un 5, un 5, un 7, un 3, un 8, un 1, un 2, un 4, un 4, un 7, un 9, un 2, un 1, un 3, un 1, un 8... un 0, un 3, un 1, un 0, un 4, un 1, un 9, un 1, un 7, un 2, un 1, un 1, un 3. Després teniu un 1, un 8, un 9, un 3, un 8, un 6, un 6, un 9. I després els dos últims són un 2 i un 2.
0: És correcte!
2: Increïble!
0: L'ha encertat, eh? Número per número, dígit per dígit. Uau, impressionant, sí. La veritat. Uau.
3: És impressionant.
0: Com ho fas?
3: Utilitzes tres característiques de la memòria. Sí, visual, associativa i emocional. Tu quan tu saps aquestes tres característiques juntes pots fer coses com aquestes, però en temari d'estudi, en vocabulari d'idiomes, en qualsevol cosa vulguis aprendre.
2: Però qualque pinzellada, aquesta tècnica.
0: Estic bocabadada.
2: Qualque pinzelladeta.
0: Jo t'he dit que et feies qualque cosa amb les mans. És a dir, tu tenies els ulls tancats, anaves fent respiracions... i tenia les mans entrecreuades i veia que te tocaves els dits.
3: Aquesta cosa que he fet de les respiracions, les mans, és simplement perquè també en un entorn així, amb aquest exercici,
0: no,
3: quan
0: clar,
3: el faig a la meva acadèmia,
0: sí, no.
3: El faig a la primera sense cap tipus de
0: la
3: problema.
0: La ràdio, tenim dues càmeres aquí que mos enfoquen. Claro. Hi ha un focus aquí a l'estudi.
3: Era un
0: que
3: número
0: rere
3: l'altre, tal, no sé què. Entonces, una de les eines que nosaltres ensenyem i que jo aplico és la gestió de l'estrès. O sigui, per jo fer això fa 7 anys... hauria estat impossible, m'explic,
0: sí.
3: Impossible. Entonces, senzillament, estava gestionant el meu estrès. Ara, te puc ensenyar un poquet d'aquesta tècnica posant-te un exemple. Vale? Per exemple, per vosaltres seria útil saber com se poden aprendre noms.
4: Clares i noms,
1: sí, per favor. Sí.
3: Així veus un exemple de lo que és una associació. Vale. No imagina com se pot aprendre un nom. No sé si vos ha passat de presentar-vos amb una persona i automàticament el nom se t'olvida.
1: Sí. Cada dia.
0: Totalment,
3: ja no m'he. Que pensa, me passa sempre. No
0: sóc veure. Fatal amb els noms.
3: Pues aquesta tècnica té dos passos. Passo número uno, escoltar el nom. És un bon pas.
0: Això me passa que crec que no l'escolto, això és important.
2: Perquè estàs més pendent de la interacció social, de saber com encaixar bé les mans.
0: Si som aquí, estem...
2: Si has de fer dues pesades, si has de donar la mà...
3: Exacte, exacte. Sí. Ara, no m'imaginar, la meva companya serà Magdalena, que voleu aprendre-vos el seu nom. Com ho tindríeu que fer? Tindríeu que fixar-vos en un rasgo inamovible de la seva cara.
0: Uau.
3: Vale. I Magdalena, a què vos recorda?
0: A ser Magdalena.
3: A ser Magdalenes. Quin diríeu que és un rasgo de la Magdalena? Pot ser els ulls, la sonrisa, així?
0: Sí, podríeu... somriure que té.
3: Exacte, podríeu imaginar que en el seu somriure, en lloc de dents, Té magdalenes.
0: Ui.
2: És molt
4: poètic. Raro, però funciona.
2: Poètic, això,
0: eh? Que intimidatori, no? Sí, tipo, sí. No li diré a una persona la tècnica que he utilitzat,
3: no? No li tens que dir.
0: Pot ser incòmode.
3: Clar, no li tens que dir.
0: Ara no me diguis quines has utilitzat en nosaltres, eh? No, no ho diguis. Uau, d'acord.
2: Molt bé, molt bona tècnica. Increïble.
0: Jo sap què faig aquí quan ve gent. A vegades tenim l'estudi ple, ple. I me pos de dreta a esquerra. Toni, Joan, no sé què, no sé què, no sé quantos. I a vegades me pos Toni, camiseta negra. O sigui, una tècnica excel·lent.
5: Tècnica excel·lent.
0: Excelsa.
2: Jo això m'ha recordat.
5: Jo això m'ha recordat una cosa que jo feia quan era adolescent, anava a l'institut, que era... Jo havia de recordar l'endemà havia de la cartolina. Per tant, què feia? En lloc d'apuntar-m'ho, deixava una cosa a l'habitació fora de lloc. A mi ha deixat la camiseta penjant...
4: I si te fa recordar.
2: Sí.
5: I jo veia la camiseta i deia, ai, la cartolina. Mm-hmm.
0: Sí, jo m'apunt un... A sa mà.
4: A sa mà.
0: Cartolina. Sí, sí, que no me la deixava.
5: Així és infal·lible.
0: I sap què faig ara? Perquè queda lleig posar-me coses de sa mà. Me poso una estrelleta a una ratxa i penso, per què m'he fet això?
4: Mm. I te'n recordes?
0: No, no me'n record. A vegades m'oblida per què m'ho he fet.
5: Jo, però, José, sí que te vull demanar. Ara no t'ho vull ficar ja amb un compromís, però fins quan recordes? Aquest número ja els has oblidat de la teva ment.
3: Vols que te'l torni a dir?
0: Sí.
5: O encara ho podries tornar a dir?
3: I vos ho puc dir d'una forma... En...
4: Sí, el poso en dificultat jo.
2: Ara l'hi revés, t'imagines?
4: Exacte, t'ho poden dir en revés per cap problema. Saps? Ara la pregunta és, l'abecedari el coneixeu de la A a la Z. Sí. De la Z a la A no és tan fàcil recordar-ho. Mm-hmm. El poden fer, sortiria, però no és tan fàcil. Ara, José, tanques tu i així, bon que no mires. Ara, des de res és primer, José, dale.
3: Mirau, del revés teniu un 2, un 2, un 9, un 6, un 6, un 8, un 3, un 9. Després, abans teniu un 8, un 1, un 3, un 1, un 1, un 2, un 2, un 7, un 1, un 9, un 1, un 4, un... 0, 1, 1, un 3, un 0, un 8, un 1, un 3, un 1, un 2, un 9, un 7, un 4, un 4, un 2, un 1, un 8, un 3, un 7, un 5 i un 5.
0: És correcte! No n'ha fallat cap ni un. Un aplaudiment. Sí.
2: No, no, increïble. A veure, per això, on se pot aprendre? I si ara, per exemple, el collent diu, no, escolta, jo m'agradaria aprendre a fer això per impressionar els meus amics, o per aventura perquè tenc... no me'n recordo el nom de la gent, o estic... Som un estudiant fetjut.
4: Mira, quan jo vaig fer el curs fa molts anys, jo vaig passar a estudiar... Jo feia infermeria, vale? Jo vaig passar a estudiar el que feia 5 hores amb una. I feia el màster, i vaig passar d'un 7 en 2 de mig, un 9 en 8. I em vaig treure la plaça en els 21 anys, a oposició, en 4 mesos d'estudi. I per això és realista, però és una altra manera.
0: Perdona, abans que ho digueu, perquè ja serà el darrer que digueu, ho heu utilitzat mai com per un benefici propi?
4: Per lligar.
3: Per lligar, no?
4: Clar que sí.
0: Exacte.
4: Clar que sí.
0: Per exemple?
3: Anem, ja per exemple... Què t'he de dir, saps?
2: Ho pots dir?
3: Sí, sí, sí. Ja m'agrada passar l'estiu a Eivissa, saps? Bé, entonces, de festes, que és com un, podem dir, no? Com si fos màgia, saps? Sí, quan ho veu, és una forma d'impactar directament.
0: Entonces, te faig un truc?
3: Claro, per un al·lot també és una carta que se pot jugar, mira, sóc intel·ligent, ara.
4: La meva darrera parella la vaig conquistar fent això,
2: saps?
4: Ah, sí? O jo que sé, ho vam fer per entrar a puestos gratis. Tipo, si te sorprenc, m'ho fas, saps? Mm-hmm. Ah, sí? D'entrar.
0: Clar, clar, clar.
4: Oh, però poden fer mil coses. M'ha pres el calendari de tot l'any, per exemple. Hi ha coses que són un poc estúpides fer-les, saps? Però que et serveix per impressionar. Després hi ha coses útils que és estudiar el que tu vols fer.
5: Clar, jo m'imagino, per exemple, per lligar, si te conta una anècdota tal i tu la recordes, no? I recordes aquell moment
3: també,
5: i ho treus
3: exemple.
5: Molt de temps després, li treus mm-hmm. i, no? I quedes bé, no? Dius, ui, sí que m'escolta.
4: Sí, m'escolta, exacte.
3: Sí, sí, això, no? Això és clave.
0: Molt fort. Sí, sí, sí. Mira, com deia en Xavi, com ho poden fer per si mos interessa... a tenir tan bona memòria com vosaltres?
3: Pues mira, nosaltres tenim una acadèmia, mm-hmm. vale? Entonces, si mos voleu cercar per les nostres xarxes socials o així...
4: Les xarxes socials nostres són bastant nostres, tipo, no hi ha molta informació dels curs, però està com jo soc a Instagram, m'atén de memòria, mm-hmm. fàcil de recordar.
0: Sí.
4: Ell està com...
3: Jo, José Rosselló 8, no és molt
4: exacte.
3: Complicat.
4: Però després sí que tenim una pàgina... que si qualcú vol cercar-la, se diu tepuinteressar.com/aprenentaprenentatgeràpidomallorca.
0: D'acord. Saps?
4: Per tant, la gent va allà i pots posar el seu això i posa, vols fer-nos una pregunta i m'ho demanen.
0: Molt bé. Jo crec que si no, també saben el nostre telèfon i...
2: Jo crec que l'Inés s'hi apuntarà.
0: Pot ser.
2: Pot ser.
0: No dic que no, no ho descart. Magdalena Malià, José Rosselló, moltes gràcies per haver vingut.
3: Un plaer gigantesc. Gràcies.
0: Adéu, adéu.

0: IB3 Radio es humor.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'inrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Plana Internacional.
6: Inaugurem a Xiu-Xiu Plana Internacional. Atenció, perquè una moneda de 2 euros de Mònaco s'ha revalorat i ara pot valer fins a 1.000 euros. Només n'hi ha 16.000, però si la trobeu podríeu treure-ne 750 o 1.000 euros.
7: Es tracta d'una edició commemorativa de 2018 i la podeu reconèixer perquè és una moneda de 2 euros, però a una cara hi ha escrit Mònaco i a l'altra François Josep Bosio, 1768, esculpteur de 2018. De fet, està gravada la cara d'aquest artista amb una nimfa al costat. El disseny reta homenatge al llegat d'aquest artista en qüestió i una de les seves escultures més famoses.
8: Jo crec que a partir d'ara pagaré amb efectiu, s'ha acabat pagant targeta o amb el mòbil.
7: Dius efectiu? Començarem a cercar.
6: Tu és efectiu o no?
7: No.
6: I de començar a treure efectiu.
7: Exacte.
6: Perquè has de trobar aquesta moneda.
7: Sí, sí, no, però jo no crec que el trobem, francament.
6: No és tan cara, 1.000 euros?
7: No.
6: Bueno, jo per 1.000 euros...
7: Home, tu
6: sí,
7: sabem que tu esteu poc adquisitiu.
6: No, però vull dir que m'amoc, però tampoc és tant.
8: Home. Això de les monedes rares és un tema.
7: Sí.
8: Jo crec que pessetes també n'hi ha que alerta.
7: Sí. Ha dit, si teniu monedes perquè vostre, de cercar, menys si per ventura tenen valor.
8: Com una estranya.
6: Més notícies. En marxa l'operació de rescat de l'alpinista que du congelat 30 anys a l'Everest.
7: És conegut com a Botes Verdes, perquè fins ara no es coneixia la seva identitat, només el color de les seves botes verdes.
8: I el rescaten després de 30 anys, que jo diria, a buenas horas, mangas verdes.

0: un horror, la vos recomano. Quin que...
1: Gomot.
0: Que és un gomot. Ara m'està sonant el mòbil. Cristal. Una cosa terrible. No havia passat mai.

0: Idò, sí, ja la tenim aquí. Acaba d'entrar a Passaporta, na Mònica Borràs. Bon vespre, Mònica, com estàs?
1: Com estàs?
2: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Què és això de François?
2: És que em va ser greu, escolta, que esclar, no ho havia llegit abans.
1: François.
2: François Joseph Bosio.
0: És que en Xavi no s'ha llegit, jo
2: és guió. Mònaco François, no?
1: François.
2: Perdona, és que m'ha vengut de sobte.
0: François Joseph Bosio.
2: No, escolta.
1: No ho arregleu.
0: Tu com ho diries, Mònica?
1: Home, no ho posa aquí. François. Jo diria François Joseph Bosio.
2: I després,
0: esculteur?
2: Esculteur.
1: Esculteur.
2: Esculteur. Molt bé, me sap greu llegir els guions.
1: No, però bueno, ara era per ficar-me amb vosaltres, només en entrar. Com estàs?
2: Bé.
0: Bé. I tu?
1: Bé. Mira, avui duc dos munters de papers.
0: Sí, ja te veig ja. Tens dos guions.
1: Avui trob que començarem el mes de juliol.
0: Sí.
1: Triant el tema del qual volen parlar, de dues opcions que jo vos donaré.
0: Ah, innovam en la temporada d'estiu.
1: Sí, què trobes?
0: Tu mos donaràs dos temes i nosaltres triarem.
1: Sí.
0: Podem triar també qui mos escolti.
1: Clar, per favor.
0: I d'atenció, 971-13-99-00, si voleu triar el tema que xerrarà avui na Mònica. 971-13-99-00. Però mos donaràs opcions.
1: Sí, tinc dos sons que vos poden ubicar bé, però després poden donar pistes i explicar el tema. Un és aquesta sintonia que la gent jove, no, però la gent més grandeta, li sonarà tantíssim

0: Ara se suposa que hem d'endevinar la sintonia.
1: No l'heu sentida mai, vosaltres tres.
2: Això m'ho sona molt, però no et puc identificar.
0: És un passo doble, no? No ho sé. Jo crec que sé què és, però no ho diré.
1: Digueu, clar que sí. Jordi, tu ni te sona.
3: No.
1: No, normal. L'estrany seria que te sonàs. I d'oïnes, digues.
0: És una sèrie de televisió que se feia antigament, que és Curro Jiménez.
1: Sí, senyora, Curro Jiménez.
2: Molt bé, Inés.
1: Vols sonar Curro Jiménez?
0: Sí, Curro Jiménez.
1: Curro Jiménez, no, això no record si ho diu. Crec que no em sona.
0: Jo ho record, això, jo record.
1: Sí.
3: Home, els doblatges ho fan, aquestes coses, eh?
1: Sí.
3: Com a Friends, que diuen, col·legues.
2: Ah,
3: sí? Sí.
1: A més, que ho fan sempre en sabeu d'un dels personatges.
0: Ah!
1: Llavors heu fixat que sempre sabeu d'un personatge que anuncia això. Idò, una opció que tenim avui és xerrar de Curro Jiménez. És una sèrie dels anys 70, històrica, encara avui en dia se'n parla, de fet, l'estan reposant.
0: I... Ah, sí?
1: Sí, sempre la reposen, he de dir. I si no, se pot trobar a l'arxiu de Ràdio Televisió Espanyola. I he de dir que aquest dia, segur que aquesta setmana l'han reposada i he pogut veure el primer i el segon episodi, que no els havia vist o no els recordava, perquè clar, quan varen emetre la sèrie era molt petita i no sabia al principi i ho he trobat interessant. I d'aquesta és una opció. Si voleu, parlarem de Curro Jiménez.
0: D'acord.
1: I si no...
0: Recordeu que podeu triar 971-13-99-00.
1: Molt bé, i l'altra pista que vos donem és aquesta altra. Bé, és una música així...
0: Tètrica.
1: Com a de misteri...
0: Ai.
1: Catàstrofe.
0: Ai.
1: Bé, aquest altre tema que han triat és una pel·lícula que se va estrenar ara fa 30 anys. I és una pel·lícula que, vulgueu o no, està un pot d'actualitat per les dates en les quals estem. Que això és...
2: La guerra dels... No.
1: Molt bé.
2: La guerra de los mundos.
1: No, però bé, estem
0: perquè
1: no va malament.
0: Les
1: dates és perquè avui quin dia som? Dia 1 de juliol.
0: Sí.
1: I d'aquí 3 dies serà dia 4 de juliol. Que és...
2: El dia d'acció de... No.
0: El dia dels Estats Units.
1: Exacte. El dia en el qual els Estats Units celebra la seva independència.
0: Sí.
1: I moltes pel·lícules...
0: Independence Day.
1: Sí, senyora, Independence Day. L'heu vista?
0: No.
1: Jo tampoc, jo segurament sí, però no lo record. Però és un tema que està molt d'actualitat perquè ja sabeu que també s'acaba d'estrenar una altra pel·lícula, que és aquesta Disclosure Day, el dia de la revelació, en el qual se toca un poc el mateix tema i també coincideix amb aquestes dates. Que trobeu? Quin tema vos agrada més?
0: O sigui, hem de triar entre en Curro Jiménez o Independence Day. 971 13 99 00.
2: Independent. Entre currito o independent, ¿sabes?
1: Què trobes?
2: Això m'agradaria fer més independent.
1: Voleu votar amb un paper en secret, però com que sou tres,
0: la
1: gent que telefoni tindrà un vot, pesarà més
0: els de la gent del
1: telèfon que el vostre. Però el telèfon el recordam, 971 13 99 00, Curro Jiménez o Independence Day. I, clar, tots els dos temes tenen conseqüències. Curro Jiménez, Sancho Gracia, Daniel Sancho...
0: No és que
1: parlem. I llavors un altre, Independence Day, té tota aquesta branca també de la desclassificació d'OVNI, de tota aquesta documentació dels Estats Units.
0: Triau Curro, que Estats Units molt igual.
1: Oh, no, pobre, ara estan... No.
2: Jo volia independent, però... Si ni n'és molt de mal, li fa tanta il·lusió, jo, francament...
0: T'ha fet una gran il·lusió.
2: No, home, va, jo me'n meto tots dos.
0: Tu havies votat, Jordi?
3: Jo no havia votat.
0: Vinga, i doncs votam un, dos, tres.
2: Va.
4: Un, dos, tres,
2: Curro!
0: Curro!
1: Molt bé. Vale, deixeu-ho guardar.
0: Però no m'heu de fer cas.
2: No hem estat pressionats per el nostre director. Ell que llei s'adona que mos paga cada mes.
1: Gens.
0: Sí, senyora.
1: No, jo pensava que ja havia proposat votar en secret així tapat.
2: Clar, així és vot secret.
1: Curro Jiménez, clar, sabeu qui és l'actor que l'interpreta? Sancho Gracia.
0: Molt fort, es predí de l'assassí de Tailàndia.
1: Exacte, que és molt fort, molt fort.
2: Sí, això sí.
1: Ara parlant de xafardet, de xiu-xiu, però bé, això és el que parlarà. Però bé, és una sèrie... clar, molta gent li sonarà rància, un poc antiga, molta espanyola, no sé què dir-vos. Però té un punt, perquè mirant tot el dia pel·lícules de l'Oest, i això seria com una pel·lícula de l'Oest o una sèrie nostra. Mm-hmm. I a més, amb un personatge que està basat en un personatge real, que és una altra cosa que jo desconeixia.
0: Ah, sí? Ah, jo tampoc ho
1: sabia. Idò, sí, història, clar, sabeu que en Curro Jiménez és un bandoler, que, clar, jo ara que he vist els primers episodis, els atem fresc, bueno, no sencers, però bé. En el primer episodi ell és un barquer. Té una barca que travessa d'una part a l'altra del riu, en el seu poble, que és un poble de Sevilla. I fa feina per als dolents, li volen llevar la concessió, diguéssim, que la té sa mare, i aquí hi ha un trull fins que ell, per venjança, els mata a tots i ha de fugir. Ha de fugir i és quan se converteix en un bandoler. Els altres personatges, que també són molt interessants, tenim en José Sancho, en Pepe Sancho, que va ser somo de la Maria Jiménez.
0: Sí.
1: L'ubicau, Jordi, no. Però bé, una cantant.
0: Jordi, escolta,
2: sí.
0: En el graduat entra tot això, aquesta teoria.
1: Perquè jo me lo proposo.
0: Som el graduat, l'hauries de saber.
3: No ha entrat en Curro, en esta mare d'audiovisuals.
1: No t'ha entrat?
3: No.
2: Pues podria entrar,
1: no? Home, podria entrar. A més, se rodava en cinema, se rodava tot en cinema. Bé, era aquest personatge, en Pepe Sancho, que li deien el estudiante, perquè és un pícaro jove, guapet, que el que fa és dir que és estudiant, que estudia a la Universitat de Sevilla o no sé quina.
2: I va de crack.
1: I va de crack, però en realitat té molta barra. I, de fet, en el primer episodi o en el segon... Bé, el primer episodi és en Curro Jiménez, que té tot aquest incident i que ha de fugir. En el segon episodi ja coneix en els seus companys, coneix el Algarrobo, que és Álvaro de Luna, és un actor 10 que fa un personatge 10 i que fa de brut, de sa pandilla, diguéssim, no? A més, curiosament li deien el Algarrobo perquè sembla que durant el rodatge ell, entre Toma i Toma, se menjava sargarrobes.
0: Que són boníssimes, sargarrobes.
1: Que me'n dius? Sí, sí, sí. Dolces.
0: Molt dolces.
2: A mi, jo no les reboqui, me les envi
0: directament. Jo les passo per aigua i les... com un regalim.
2: Sí, sí, les
1: tu també, Jordi?
3: No, jo m'agradava molt els pastells de garrova que se fa.
1: Jo tot això no ho he menjat mai.
0: Ara està molt de moda, està molt de moda la garrova.
1: Clar, és com una delicatessen, no? La farina de garrova i tot això.
0: El substitut del xocolata.
1: Ah, mira, i llavors hi havia aquests tres personatges principals, més un altre que ha escat un parell de capítols morts, que és el fraile, que era un frare de veres, però que també volia lluitar contra les injustícies i se fa bandoler. Llavors, conta la història d'aquest bandoler és que van, en teoria, per la serrania de Ronda, per veure que se va rodar a molt més indrets. Crec que és en aquesta sèrie, ara no puc comprovar 100%, que a la capçalera van ells a cavall, tocotó, tocotó, tocotó, i a una de les preses se veu un avió, tocotó, que s'ha colat a l'imatge.
0: Que bo.
1: Clar, en aquell temps se deia...
0: No passaven avions.
1: No passaven avions, i és vera que els paisatges, els entorns estan molt ben triats, i curiosament en el segon capítol, clar, hi havia molt de personatges secundaris que llavors se varen fer famosos, un d'ells és la Pantoja. Sortia de joveneta.
0: Veus com havíeu de triar?
2: Va sortir allà. O sigui, allà va ser la revelació de la Pantoja.
1: No, tampoc. Va sortir, va tenir un personatget.
2: Però se va donar a conèixer en aquesta sèrie? O ja...
1: No, jo crec que començava. És molt jove encara, cantava molt bé. I allà la posen com una cantant que està allà una
0: un tablao.
1: Un tablao d'aquests de carretera, una fonda d'aquestes, i canta, no? I llavors l'Algarrobo, vagat, queda onnibulat i se tira damunt ella i tal. Però, bueno, ella fa un paper petit, però hi va molts altres actors que també volen sortir en aquesta sèrie. És vera que sa sintonia és mítica, és una peça de Waldo de los Ríos, que curiosament, bé, va fer moltes sintonies i aquesta és una de ses bones, també.
0: Però, Mònica, com és que has mirat els dos primers episodis, tu?
1: A veure, que sempre la reposen. Hi ha sèries a Televisió Espanyola que sempre la reposen. I jo, bé, Curro Jiménez, sí, l'arbista, saps de que
0: per
1: va...
0: per gust, idò.
1: Ara sí.
0: Vull dir, no, bé, no era per qüestió...
1: Per sí, sí. Perquè és vera que de vegades era una de set sèries que volia dur en el programa, però clar, tampoc. I a veure, que el primer episodi t'explica un poc la situació del personatge i és perquè li passa el que li passa, no? Que se converteix en aquest heroi. Com us deia, l'any 76 se va començar a fer aquesta sèrie, se va convertir en tot un fenomen social, que en aquell temps, insistim, només hi havia dos canals. La primera cadena i la segona. I la segona no matia sempre. Vull dir que es de matí no hi havia tele. O sigui, tu,
0: I què hi havia, Ida?
1: No hi havia res, la carta d'ajuste, res.
0: No hi havia. Allò, sí. Allò. Teletesto.
1: Sí, ni tan sol no hi havia teletesto.
0: Uau.
1: Hi havia la carta per ajustar, fer balanç de blancs, sí, tomar les càmeres, sí. I era allò
0: aquella
1: que
0: tenia. Aquella bolla de colors, no?
1: Sí, exacte. I a veure, que més endavant sí que hi havia programacions de matí i era com... programacions de matí, i ara, clar, imagineu que hi ha 24 hores de televisió. En aquell moment, clar, només se veia el primer canal o el segon, punt. Mm-hmm. I l'endemà tothom xerrava de lo mateix, perquè tothom havia vist el mateix. Clar, Curro Jiménez mostra bé tota aquesta...

0: i que va viure realment al segle XIX. A veure, que la sèrie agafa una sèrie de llicències, normal,
1: Clar.
0: no? Perquè tampoc seran molt fidels. En Curro Jiménez Nostro era una mescla de diferents personatges històrics. També té... És com un poc Robin Hood andalús, perquè també ajudaven els pobres. Vull dir, roba, perquè, però també com un poc de justícia social, no? No tant perquè ho necessiti. I llavors també és un... cada poble té una estimada, una
2: és un Don Juan.
1: Sí, devia ser un tipus curro.
0: Sí.
2: A veure,
0: eren curros. I doncs, clar, són aquests personatges al marge de la llei que desperten simpatia, t'identifiques amb ells i tenen alguna cosa així de rebel romàntic. Sancho Gracia era un actor immens. És com en Chanquete. Després, en Antonio Ferrandis, després de Verano Azul, tothom li deia Chanquete. Li ja. Va quedar per sempre. Encara que va fer Volver a Empezar, que va guanyar un Òscar, en Mangarci, va fer papers importantíssims, però... per sempre va ser en Chanquete. I doncs, en Sancho Gracia sempre va ser Curro Jiménez. I diu que ell responia tant si li deien Sancho com Curro. Curro, Curro, i ell, sí, què passa? I doncs, clar, era un tio molt xulo, així, molt tirat en band. Eren l'Algarrobo, que vos he dit abans, era l'home fort, un poc inculte, un poc visti, no? Però era molt noble.
2: Ell com a actor, dius?
0: Ell com a actor. I també hi havia l'estudiante, que era un poc més viu, més intel·ligent, i que cadascú tenia el seu contrapunt, no? Hi havia un altre personatge, que li deien el gitano, i funcionaven un poc com una família, s'amagaven, tenien, se posaven super d'acord, no? Era lleialtat, una amistat, i de fet se va rodar sobretot a la serra de Grazalema, a Cazorla, Carmona, Arcos de la Frontera, en aquests pobles blancs, que encara quedaven, i també és veritat que quan necessitaven bulto gent, agafaven la gent dels pobles, vull dir, la qual cosa era superautèntic, no? Que quedava molt bé, anaven, bé, mostrava aquesta imatge un poc romàntica. Als anys 70 va ser molt innovadora, perquè a veure que sempre teníem aquesta influència de les pel·lícules americanes, els vaqueros, no sé quants, i quan se van començar a fer produccions pròpies, clar, vulguis o no, t'identifiques moltes, el que mos passa també ara en set sèries que fa IB3, no? O que se maten a IB3. És gairebé, com vos dic, una pel·lícula, una sèrie de l'Oest, un western que se feia aquí. A més, hi ha altres curiositats, i és que se va exportar a altres països, a molt de països. De fet, se va emetre a França, Itàlia, Alemanya,
2: i se doblava.
0: Amèrica Llatina,
1: que bo, no
0: se doblava, sí, però clar, devia ser un espanyol. Així, va, com teníem aquesta imatge, no?, dels anys 70. De fet, explicava els canvis d'Espanya, també explicava aquesta noblesa, encara que fossin pobres, un poc com tot això. I just s'estrenava, clar, recordeu, el 76, just quan havia mort Franco l'any anterior, en la qual cosa també tenia com un aire fresc de renovació, no? De llibertat, de viure al marge, de rompre les regles...
2: Com un bon curro.
0: Sí, senyor. Si voleu, tenim, hem agafat un fragment a l'atzar, pràcticament, on xerren un poc en Sancho Gracia, en Pepe Sancho i també el Algarrobo.
3: Pregunte lo que quiera.
4: Nosotros cogemos a esa gente, los entregamos y nos despedimos. Luego volvemos a la sierra.
3: ¿Qué quieres decir?
4: Mira, este por gitano, este por bruto, yo por bribón. No creemos en eso de formar parte de la sociedad. Pero no queremos impedir que tú lo hagas.
3: De modo que me separáis de vosotros, como un apestado. A eso se llama gratitud, pero está bien, si es lo que queréis.
5: Pero, Curro, no es eso, ¿no?
3: Compraré el cortijo. Cultivaré berzas.
2: Ja no se senten aquestes veus, no, en el cine.
0: Sí.
1: Increïble.
0: Clar, veure que els personatges principals i els actors més bons feien servir la seva veu. Però ja sabeu que el cinema espanyol, això del so, a vegades no, fins i tot avui en dia, o fa uns anys, no? El so de les pel·lícules espanyoles, i aquí doblaven, Na Pantoja, per exemple, està doblada. No?
2: Ah, sí?
0: Molts d'actors estan doblats. Clar, en Sancho Gracia i en Algarrobo i l'altre no, no?
1: Però per què? Perquè no tenia una veu prou guapa,
0: igual,
1: prou potent.
0: Sí. I perquè també hi havia a Televisió Espanyola un equip de dobladors que també
1: clar,
0: feien feina i en lloc de remillor

0: això i tal, directament
1: de
0: ja ho
1: bons.
0: doblava.
2: És que és molt difícil gravar això.
0: Això directe.
2: De fora en exterior és molt complicat.
0: A veure que és molt complicat. No, perquè més tu en saps d'això, Jordi, no?
3: El graduat.
4: Clar, és que ell...
2: L'estic cremant.
0: I de part d'Ana Pantoja van sortir Terele Pávez, Charo López, Mirta Miller, Emma Cohen, Bárbara Rey, Florianda Chico, Eusebio Poncela, i això va acabar, van ser un període de temporades, però després, l'any 95, Antena 3 va produir una continuació de la sèrie, la continuació de Curro Jiménez, i van rodar 12 capítols a l'Uruguai.
4: Wow.
0: Jorge Sanz feia de fi d'en Curro Jiménez en aquesta aventura.
4: Ah, Jorge Sanz, sabeu qui és?
5: No.
4: Sí.
5: No.
0: Sí, aquest actor.
4: Sector
0: de...
2: Ara ja sí.
0: De l'Epoch.
5: No, ara el cercaré,
4: sí,
5: però...
4: Que feia...
0: Un actor que fa befa d'ell mateix, també, que diu que ha sido de Jorge Sanz.
5: Ah, sí, ja sé qui és. Sí.
0: Un petitet.
5: Sí, que és molt bo.
0: Un petitet. I és vera que la primera tongada de la sèrie, l'original, acabava que ells partien cap a Amèrica. Que fort,
4: que bonic. Sí. Escolta, Mònica, moltes gràcies per aquest llapis de nostàlgia. Avui, no sé si em tindran temps de jugar al cine, ara ho veurem.
0: Sí.
6: TV3 Ràdio és entreteniment.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
11: Tentol!
12: Tentol!
4: Tentol! Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
4: Idò, sí, no, Mònica, vinga, va, endivinem la pel·lícula avui, per acabar.
0: Vinga.
4: Jordi Suárez, Dalí Sabes.
2: La pel·lícula d'avui, pel·lícula dels anys 80.
5: Uf,
2: s'ha convertit en un clàssic, el
0: Salut. Aquesta l'he de saber.
2: I escoltarem una cançó que sona en el final, però l'escoltarem a l'enrevés. Uf.
4: Ja saps quina és, Mònica Borràs?
2: La Mònica ja fa cara.
4: Mare meva,
2: que...
4: quina viada.
5: Ja sé
0: qui és, quin és el grup.
4: Ah,
2: el grup. No, però no saps la pel·lícula.
5: Això és un concurs de pel·lícula.
0: Encara no, però la cançó sé que sé, puc saber quina és.
2: Molt bé, idò. Trama, però mal explicada.
5: Anem, digues, sí. Endavant.
2: Ràpida i mal explicada. Un grup de joves se n'adona que no són tan diferents com se pensaven.
5: Rebeldes.
2: La Mònica fa que sí, que no... No.
0: Bueno, ara m'ha vengut una, però no sé, vam passar amb aquesta explicació.
4: Jo n'apuntaré una.
5: Sí, jo també n'apuntaré, que ja l'he dit, però vale.
2: Vinga, apuntau, vos dono un intent.
0: Vinga. I
4: venga.
0: Per donar més pistes, o no?
2: Sí, hi ha més pistes. A veure, en Xavi no la té. No, Mònica Borràs la té.
0: Sí.
2: Mònica. No la té.
5: Mònica.
4: Mònica.
0: La vaig veure en el cine.
2: Ah, mira.
0: L'estrena, sí.
2: A veure, una altra pista per als més despistats, que són en Xavi Nines. Hi ha 5 protagonistes que representen els estereotips més típics dels adolescents. Hi ha l'esportista, el popular, el rebel, l'empollon i la rara. Són 5 enlots.
4: Sí,
2: i per fer la pista grossa, aquests 5 enlots estan castigats a una aula junts i coincideixen.
5: No ho sé.
2: I si vols dir que acaba amb aquesta cançó, que hem escoltat a Sant Revés, amb un puny alçat... surt de l'institut amb un lot amb un puny alçat i és una escena molt icònica dels anys 80.
0: I quina cançó? La poden sentir en,
2: sí,
0: en
2: sí,
0: normal?
2: Sí. La tenim. Ah, va, escoltant la cançó.
4: Ah! Ja sé quina és, Mònica, digue-ho.
0: El Club de los Cinco.
2: El Club de cinco. Los Cinco, The Breakfast Club.
5: Ah, molt bé.
4: No sabies títol original.
5: Jo tampoc.
2: No, sí, el Club del Desayuno seria.
4: Ah, d'acord, d'acord,
2: que mono.
5: Molt bé, molt bé. No sabia que hi havia una pel·lícula, jo sabia que hi havia llibres, que bueno, n'hi ha un fotimer de llibres.
0: Ah, no, però no té res a veure, en Los Cinco de Nanny Blyton, no té res a veure.
5: Jo m'agradava molt Los Cinco i Los Siete Secretos.
0: A mi també, Los Siete Secretos.
5: Ma mare els llegia molt i moltes vegades.
2: Això és una pel·lícula
0: bastant... Però no té res a veure amb això.
5: No, bé, però...
2: Bastant, o sigui, simplement són cinc adolescents castigats que se coneixen en els càstigs i se fan amics.
4: Molt bé, i hem arribat així en el xiu-xiu número 420. Mònica Borràs, gràcies.
0: Gràcies a
5: vosaltres.
4: Nosaltres tornem demà. Fins demà. Gràcies. Gràcies per ser-hi.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Preocupació del govern pels resultats de les proves d'accés a la universitat enguany. El percentatge d'aprovats ha caigut gairebé 3 punts respecte del 2025. És a dir, han superat les proves el 89,6% dels alumnes, mentre que l'any passat ho va fer el 92%. El conseller d'Educació, Antoni Vera, atribueix la baixada a l'impacte dels nous currículums derivats de la LOMLOE, que són la primera promoció que s'ha format de manera íntegra amb ells.
2: La LOMLOE, una vegada més, ha denostat els coneixements i els ha apartat del centre de l'educació. I els currículums educatius de l'any 2022 del govern Armengol també ho varen fer. I han de ser conscients. I aquest és el resultat.
0: I tot mentre continuen les proves extraordinàries de la selectivitat d'aquest mes de juliol, els gairebé 1.800 estudiants que s'hi han presentat fan avui els darrers exàmens. Tot d'una, serem en directe al campus de la UIB de Palma en aquest dijous, dia 2 de juliol. Hi ha més notícies destacades. Condemnats a 5 mesos de presó, cadascun 6 joves per haver humiliat i agredit a un altre amb discapacitat a Manacor l'any 2021.
3: Varen participar en un suposat concurs Idea per ells, durant el qual varen sotmetre la víctima a diverses vexacions, com tatuar-li un penis a la cara. El tribunal considera que la víctima, que té reconeguda una discapacitat del 38%, no podia donar un consentiment vàlid a aquestes accions.
0: I la Guàrdia Civil investiga l'accident laboral d'ahir a Eivissa, en què una explosió de gas a una casa va ferir dos treballadors.
3: Un d'ells, Roman, en estat crític a l'UCI de Can Misses. Els fets varen passar a un domicili a Cala Molí, a Sant Josep. Les primeres investigacions indiquen que l'explosió es va produir durant uns treballs de càrrega de gas en una finca.
0: I més de 1.500 places turístiques han desaparegut dels nuclis urbans de Menorca en els darrers 3 anys.
3: La contenció en zones aptes i l'aposta pel decreixement turístic dins els pobles han permès reduir-les fins a prop de 29.000. El Consell vol recuperar aquests habitatges turístics ara per a ús residencial.
0: I avui fa tot just una setmana del desastre a Veneçuela amb una crisi humanitària que eleva gairebé els morts a 2.300 i a més de 10.500 ferits.
3: S'han decretat 7 dies de dol oficial enmig de la devastació i les crítiques cap al govern interí.
0: I aquí a les Balears, 38 menors sarauís han arribat a les illes per passar l'estiu amb famílies d'acollida dins el programa Vacances en Pau.
4: Mi família... I la piscina, m'encanta. I m'encanta també la playa.
0: És una iniciativa que enguany arriba a la 39a edició i que els permet deixar enrere durant unes setmanes els camps de refugiats de Tindouf, Algèria, i les temperatures extremes del desert. Al final d'aquesta primera hora d'informatiu escoltarem totes les seves veus i abans a les 7:35 arriben com cada dia els esports. Avui vos parlant del Mundial Espanya, cercar avui vespre el bitllet per als vuitens de final. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. La selecció espanyola s'enfrontarà a les 9 del vespre a Àustria en el primer partit de les eliminatòries. Sembla que l'única baixa serà Nico Williams per lesió, mentre que Jeremy Pino i Víctor Muñoz podrien tornar a estar disponibles per a jugar avui vespre. D'altra banda, ja tenim 3 seleccions més classificades als vuitens, Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units. Pel que fa al Mallorca, el club ha comunicat a Javi Llebrés que no el renovarà, mentre que el porter Pichu Cuellar està negociant per continuar una temporada més. L'U d'Eivissa ha fitxat el migcampista Genaro Rodríguez, que arriba procedent del Leire a portuguès, i en tenis, Jaume Munar jugarà la segona ronda de Wimbledon contra el britànic Jacob Firley.
0: I sàpiguem ara quin temps tindrem aquest dijous. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, avui comencem una jornada amb molt d'elements a destacar, començant pel vent. Aquest bufarà de moderat a fort en el sector de Menorca i, en conseqüència, a la costa més exposada tindrem un onatge molt intens, sobretot al nord de Menorca, però també a punts del nord de Mallorca. En menor mesura, també tindrem forta maror al nord d'Eivissa. Al sud de l'arxipèlag, això sí, sí que tindrem unes condicions marítimes força més tranquil·les. D'altra banda, en el termòmetre notarem també una refrescada important vents, sobretot entre Mallorca i les Pitiuses, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 28 i els 34 graus. I d'altra banda, quant al cel, tindrem algunes pinzellades de núvols al matí, però serà a partir del capvespre que notem el canvi. Una altra vegada, entre Mallorca, Eivissa i Formentera, en aquests indrets, durant les hores centrals, tindrem el creixement de núvols, que de forma molt localitzada també ens podran deixar alguns ruixats. Això sí, a partir de demà tornarà l'estabilitat. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a Esporles, 24 a Sa Pobla i 26 a Capdepera. A Menorca, 25 graus a Ciutadella i 26 a Es Castell. I a les Pitiuses, 25 graus a Santa Eulària i 26 a la Savina.
0: I són temperatures d'ara, quan són les 7 i 5 minuts, en Rafa Andrés, al control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I ho fem avui parlant d'educació. El percentatge d'aprovats en les proves d'accés a la universitat ha caigut gairebé 3 punts en un any. Les han superat el 89,6% dels aspirants, mentre que el 2025 va ser el 92,5%. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha atribuït la baixada a l'impacte dels nous currículums impulsats per l'anterior govern derivats de la LOMLOE, ja que són la primera promoció que s'ha format íntegrament amb aquests.
3: Vera ha admès que les xifres no són les desitjades i ha fet una reflexió a la comunitat educativa.
2: A partir d'ara, nosaltres farem feina per revertir aquesta situació. Aquests resultats sí que seran, els posarem a damunt la taula a totes les meses d'educació, perquè crec que han de fer una valoració en conjunt i una reflexió en conjunt de què és on podem millorar, però evidentment han de millorar els resultats.
3: Les matèries amb més dificultats han estat Matemàtiques 2, Física i Ciències Generals, totes amb percentatges d'aprovats pròxims o inferiors al 50%. Tot i això, el conseller d'Educació ha recordat que aquest curs s'han començat a implantar nous currículums que augmenten les hores de matemàtiques, reforcen la lectura i l'escriptura i incorporen noves assignatures optatives amb l'objectiu de millorar els resultats acadèmics.
0: Ha anunciat que el govern reconeixerà l'excel·lència acadèmica dels estudiants amb millors resultats a les PAU.
3: Seran 20 alumnes qui rebran un premi de 600 euros cadascun.
2: Uns premis en les millors notes de selectivitat d'enguany. És una mesura més que volem el govern de les Illes Balears per reconèixer l'esforç i el talent.
3: La convocatòria es publicarà demà dijous al BOIP i les sol·licituds es podran presentar entre el 15 i el 24 de juliol. Mentrestant, avui, la presidenta del govern, Marga Proens, rebrà els alumnes amb millors resultats a les PAU. Serà a les 10:30 al Consolat demà i l'estudiant amb la nota més alta, que ha estat Teresa Comelles, dirà unes paraules.
0: També avui acaba la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat. Els gairebé 1.800 estudiants que s'hi han presentat fan els darrers exàmens, precisament per saber com afronten la darrera jornada. Connectam en aquesta hora amb el campus de la UIB a Palma. Toni Sastre, bon dia. Ja han arribat els primers estudiants.
7: Bon dia. De just ara acaben d'arribar els dos primers estudiants. Per apurar aquests darrers minuts d'estudi, ho faran repartits per l'interior i l'exterior d'allà on vos part, que és l'edifici Gaspar en el Xor de Jovellanos, i també en el Guillem Cifre de Colònia, que són les dues seus on es fan els exàmens aquí a Mallorca, i aquests estudiants aprofitaran per repassar els apunts que han elaborat, que han preparat expressament per aquestes proves. De moment, però, hi ha tranquil·litat, com deien, només dos o tres estudiants aquí a la seu de la universitat, i encara queda una hora i mitja perquè s'obrin les aules en aquesta tercera i darrera jornada de selectivitat extraordinària. Els estudiants, que ja duen dos dies d'exàmens, avui, com dèiem, és el tercer i últim dia, es mostren satisfets per les proves que han fet fins ara i esperen obtenir una bona nota per continuar amb la seva etapa formativa.
8: Bastant bé, la veritat és que pensava que m'aniria pitjor.
9: Bastant bé, però castellà, regulín.
10: Català i filo bastante bien, mejor de lo que me esperaba, y ahora física pues hemos flojeado un poquito.
11: Entonces esperamos sacar suficiente para entrar en la carrera.
7: A les 9, d'aquí dues hores, en aquest tercer dia de proves d'accés a la Universitat Extraordinària, els estudiants s'examinaran d'anàlisi musical, de grec, matemàtiques i ciències generals. Ja serà mitjan de matí, de vers les 11:30, que faran l'examen d'anglès. Recordem que, igual que en la selectivitat ordinària, la universitat utilitza detectors de radiofreqüència per precisament detectar si és el cas, aparells electrònics per copiar, un fet que suposa suspendre la convocatòria completa.
0: Gràcies, Toni. Tornarem a connectar amb tu durant la segona hora d'aquest informatiu. I per cert que les famílies de les Balears ja poden demanar al xec cangur per cobrir les despeses generades per conciliar fora de l'horari lectiu durant el curs escolar. La subvenció pot arribar a un màxim de 1.000 euros per infant. Aquesta subvenció es pot sol·licitar tot aquest mes fins dia 31 de juliol. I han estat condemnats 6 joves per haver humiliat i agredit un altre jove amb discapacitat a Manacor l'any 2021. L'Audiència Provincial els imposa també una indemnització de més de 18.000 euros.
3: Els condemnats varen participar en un suposat concurs ideat per ells, durant el qual varen sotmetre la víctima a diverses vexacions, com tatuar-li un penis a la cara. El tribunal considera que la víctima, que té reconeguda una discapacitat del 38%, no podia donar un consentiment vàlid a aquestes accions. Cada un dels 6 condemnats haurà de complir 5 mesos de presó per un delicte contra la integritat moral, a més d'enfrontar-se a diverses multes per lesions lleus i coaccions. També tenen prohibit comunicar-se amb la víctima o acostar-s'hi a menys de 250 metres.
0: I ha vist estat detingut un home alemany per un presumpte cas de violència de gènere.
11: Agent de la policia local de Sant Joan de Labritja van intervenir aquest dimarts a hora baixa en una discussió entre el presumpte autor i uns veïnats davant un evident estat d'excitació i també d'alteració. En aquell moment els agents van sentir crits d'auxili d'una dona dins l'interior de la casa. Van reclamar ajuda de més agents i també la col·laboració de la Guàrdia Civil, que van detenir finalment l'home per un delicte de maltractament en l'àmbit familiar.
0: I la Guàrdia Civil investiga l'accident laboral a Eivissa amb un balanç de 2 treballadors ferits. Un d'ells roman en estat crític a l'UCI de Can Missa. S'ha registrat una deflagració de gas a una casa Cala Molí al municipi de Sant Josep.
3: Les primeres investigacions indiquen que l'explosió s'ha produït durant uns treballs de càrrega de gas a la finca. També han obert expedients als tècnics de la Conselleria de Treball.
0: I els bombers de Maó i la policia científica investiguen si l'incendi que ha afectat aquest dimecres migdia un habitatge deteriorat situat al camí de Santa Maria ha estat intencionat.
11: El foc, però, no ha causat finalment cap dany personal, però sí que ha afectat l'immoble, que es troba en una zona que els veïnats descriuen com a molt conflictiva. Fins allà s'hi han desplaçat una ambulància que finalment no ha hagut d'assistir cap afectat, així com efectiu de la Policia Nacional i també local de Maó, a més dels bombers. El caporal dels bombers a Sant Andrés Mercadal.
12: Mira, ens han avisat els veïns que hi havia una casa i un solar que se prenia foc i hem vist que era el mateix tot i hem vingut i hem vist que era una casa d'ocupes, que es veu que intencionadament segurament pues, li han pres foc. Supos, no sé, els veïns també estan molt farts, que sembla ser que passaven droga.
0: Hem arribat a les 7 i 12 minuts.
13: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys, el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: I ho dèiem als titulars, més de 1.500 places turístiques han desaparegut dels nuclis urbans de Menorca des del 2023. El Consell vol recuperar aquests habitatges turístics per a ús residencial, Excel Camarasa.
14: Les xifres són clares. Entre 2015 i 2022, el nombre de places de lloguer turístic a Menorca va passar de 21.000 a més de 30.000, assolint així un màxim històric. Des de 2023, però, aquesta tendència s'ha invertit. La contenció en zones aptes i l'aposta pel decreixement dins els pobles ha permès reduir-les fins a prop de 29.000. En aquest període s'han donat de baixa més de 1.300 places dins els pobles i se n'han eliminat més de 200 per expedients sancionadors. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
15: En total són més de 1.500 places turístiques que han desaparegut de dins els nuclis urbans, Una actuació que té com a objectiu prioritari afavorir que els habitatges recuperin el seu ús residencial.
14: El model de creixement turístic zero amb el sistema de pagament per adquirir places turístiques ha permès recaptar 1,5 milions d'euros que es destinaran a polítiques d'habitatge. La lluita contra l'oferta il·legal també ha donat resultats amb més de 4 milions d'euros recaptats en sancions des del 2023. El 2025 es va assolir un rècord històric amb 75 expedients oberts i enguany ja se n'han iniciat 37. Jaume Fadalic és el director insular d'Ordenació Turística.
16: El 2019 hi va haver 28 expedients, el 20 de 7 i el 21 a 24. Hi ha anys que només en un any han fet més que tota la legislatura passada.
14: Aquest estiu també hi haurà més inspectors, 12 davant dels 7 que hi havia a l'inici del mandat. Això suposa un augment del 71% de la plantilla.
0: I la policia local de Santa Eulària ha desmantellat una festa il·legal en una vila de Santa Gertrudis on s'havien congregat més de 200 persones. El dispositiu ha acabat amb denúncies per drogues, conductors positius en estupefaents i amb una investigació oberta per determinar totes les responsabilitats.
11: Una intervenció que ha començat a primera hora d'aquest dimecres, segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Carles Rosselló. L'organització havia habilitat dos punts de trobada, Sant Rafel i el mateix poble de Santa Gertrudis, des d'on es traslladaven els assistents fins a la vila.
17: No observando, no sintiendo música, ya que no trascendía al exterior de la vivienda, han podido, por lo menos, actuar sobre los vehículos y sobre las personas que acudían a esta fiesta multitudinaria.
11: Les primeres comprovacions indiquen que l'habitatge no disposa de llicència turística i que hi resideix el propietari.
0: Aquesta intervenció de la policia s'ha produït en plena temporada turística, una temporada que els hotelers afronten amb optimisme, tot i la incertesa derivada dels conflictes internacionals. Destaquen que enguany ha començat més tard i que els viatgers fan reserves de darrera hora, però així tot esperen bons nivells d'ocupació i preus estables.
18: És una de les reflexions que deixa la jornada futur i competitivitat del sector hoteler duit a terme a Palma per l'Associació per al progrés de la direcció. Un fòrum en què s'han abordat altres reptes que enfronta el sector turístic, com per exemple l'impacte mediambiental o la retenció de talent. Ara bé, segons el director de Recursos Humans del grup turístic Avoris, Joan Vargas, totes les mirades estan posades en el context geopolític, un fet que, expliquen, ha endarrerit les reserves.
19: És una temporada turística que ve una mica marcada per tots els problemes que hi ha hagut amb la guerra d'Iran, sobretot a començament de març. És la temporada, diguéssim, que li està costant arrencar perquè va patir tot el que són les reserves. Els mesos de març i abril van quedar molt aturades, pues una mica per la por a què podia passar. Ara sembla que la cosa s'està relaxant i hi haurà molta última hora.
18: Asseguren, com fa el president del grup hoteler Marriott, Antoni Catalán, que malgrat la preocupació inicial, els conflictes no han aturat les ganes de viatjar.
20: Parecía que el año iba a ir regular y lo hemos seguido muy de cerca y ningún problema. Yo creo que ahorrar no está de moda, la gente sigue viajando y nosotros somos urbanos fundamentalmente y estamos con crecimientos del 15-18% sobre el año anterior.
18: També afirmen que cal cercar alternatives per gestionar el gran volum turístic que reben les Balears, que, diuen, és essencial per a l'economia de les illes.
0: I enguany l'afluència turística ja es va notar el mes d'abril amb un nou rècord, segons l'índex de pressió humana que ha publicat l'Ibestat.
11: Així és concretament el 30 d'abril, quan l'arxipèlag va registrar un pic màxim d'1.640.000 persones, un 0,3% més que el mateix mes de 2025.
0: Passen 18 minuts ara de les 7 del matí. Hi ha satisfacció en el primer dia de la prova pilot que permet reservar places als autobusos del TIP. És la línia 203, que va de Palma al Port de Sóller.
18: La iniciativa impulsada pel govern l'aplaudeixen els residents que esperaven a l'aturada del bus del Port de Sóller per la possibilitat de reservar plaça.
21: M'ha paregut molt bona idea, perquè si no, molt de pit te trobes que no hi cap ningú. I ara d'anar dret i tot això.
22: Sí, vaig més tranquil·la, no he de partir abans de casa meva ni he de passar pena, i és més segur.
18: De moment només és una prova pilot de la línia 203 del Port de Sóller, DA, Valldemossa, Palma. Les reserves es poden fer en la targeta única o intermodal, per telèfon o via telemàtica. El límit és 48 hores abans del servei i es pot cancel·lar fins a 3 hores abans. Lorena del Valle és la directora general de Mobilitat.
4: Per les característiques de la carretera, sobretot entre Dellà i Valldemossa, hem de posar un bus unes determinades característiques en poques places, i hi havia moments que s'omplia. I ara s'ha fet aquesta prova pilot per garantir que aquells usuaris habituals no tinguin problemes per agafar el bus per manca de capacitat.
18: La prova pilot va acompanyada d'un increment de freqüències en les línies de més demanda, una és la 203. En total s'incorporen 6 busos addicionals que permetran augmentar les freqüències fins a un 43%.
0: I encara un apunt més de la mobilitat. El servei de Bici Palma s'ampliarà amb 16 estacions noves i 150 bicicletes elèctriques. La Junta de Govern de Ciutat també ha aprovat el projecte de la tercera fase d'expansió de la xarxa i la instal·lació dels punts nous començarà de manera immediata.
11: Parlem de noves estacions que entraran ja en funcionament les pròximes setmanes i donaran servei a les barriades, com per exemple Son Cladera, Son Sardina, Son Fuster, Escoll d'en Rabassa, Ciutat Jardí i també Can Pastilla, entre d'altres. Paral·lelament, l'Ajuntament ja prepara la quarta fase del projecte.
5: Pel que fa a la següent fase, que serà la fase 4 i que es troba en aquest moment en planificació, suposarà, a més, ampliar la xarxa cap al passeig marítim i cap a la platja de Palma. I es preveuen 18 noves estacions més.
11: Mercedes Celeste, portaveu de Cort, quan es compleixen les dues fases, Bici Palma disposarà en total de 125 estacions i 1.250 bicicletes públiques en funcionament.
0: I vos parlem ara del sector de la justícia. El ministre Félix Bolaños fa una valoració positiva del primer any d'implantació dels tribunals d'instància, els nous òrgans de primer nivell que substitueixen els antics jutjats unipersonals. Assegura que en aquest termini s'han assenyalat i s'han fet més judicis i que la litigiositat, en canvi, s'ha reduït gràcies a la mediació i a la conciliació, que és obligatòria amb el sistema nou abans d'anar a judici.
18: Félix Bolaños assegura que aquest sistema és més modern, permet tirar endavant més feina i és més eficient. Si abans crear un jutjat costava 600.000 euros, ara crear una plaça als tribunals d'instància costa 6 vegades manco.
6: Más juicios, más jueces, menos litigiosidad. La justicia del futuro, evidentemente. Nadie, ni los más inmovilistas, defienden los juzgados unipersonales, porque saben que era el camino directo al colapso absoluto de la justicia. Los tribunales de instancia conseguirán, en primer lugar, una implementación razonable y, en segundo lugar, que haya unas cifras de trabajo, una carga de trabajo razonable de los jueces y magistrados en nuestro país.
18: El ministre ha anunciat així mateix que enguany es convocaran 500 places de jutges i magistrats i 200 de fiscal, que s'uniran a la macroconvocatòria de 700 places noves de funcionaris.
6: Como es lógico, todo cambio, sobre todo cuando es estructural, cuando es de fondo, conlleva críticas. Pasó con la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 o la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004. El sector de la justicia es especialmente dado a que cualquier reforma, cualquier avance reciba críticas feroces.
18: El ministre ha detallat que aquest canvi de model ha comportat una inversió de més de 1.220 milions d'euros, la gran majoria, 850, per impulsar la digitalització judicial, 190 per incrementar plantilles i 79 per impulsar noves infraestructures.
0: I a les Balears encara no fa un any de la implantació d'aquest sistema. Els primers tribunals d'instància es varen constituir a Inca i a Manacor a l'octubre, mentre que la resta d'òrgans no va ser fins a la data límit del dia 31 de desembre, cosa que va crear un caos organitzatiu al qual, segons els sindicats, n'han seguit d'altres.
11: Per això Pablo Rodríguez, que és representant de la justícia del CECIF, assegura que l'organització nova ha agreujat encara més els problemes endèmics que ja patien els tribunals de totes les illes, la falta de mitjans i de personal.
23: Ara mismo tenemos funcionarios que después de más de un mes de haber ocupado un puesto de trabajo todavía no están dotados de equipo informático. Con lo cual, no pueden llevar a cabo ningún trabajo. Entonces, hemos sido capaces de arreglar este problema primitivo de organizarlos internamente, pero nos han aparecido problemas nuevos. Y esto es que es la ley de eficiencia. Lo que busca esta ley es abaratar la justicia. Pues somos conscientes de que a partir de ahora va a ser así.
11: I comparteix justament la valoració al jutge degà de Palma, Alejandro González Mariscal de Gante, qüestiona les dades oferides pel ministre Bolaños i lamenta que aquest primer any ha estat marcat aquí a les Balears per la manca de recursos i també d'inversió.
24: Hace falta gente en todos los órdenes prácticamente porque tenemos un volumen muy elevado de pendencia actualmente. Y porque es que no hemos tenido la inversión correspondiente durante muchos años. Quiero decir, en el caso de Palma es que a lo largo de los años no se ha hecho la inversión que debía hacerse a medida que se incrementaba la litigiosidad. ¿Esto lo palia un anuncio? No. Un anuncio no palia nada. Un anuncio es una cuestión pues, de comunicación.
0: I una nova font de finançament ajudarà els ajuntaments de les Balears a recuperar part dels doblers invertits en actuacions d'eficiència energètica com el canvi d'enllumenat públic i la instal·lació de plaques solars. Parlem dels certificats d'estalvi energètic, un sistema que l'Estat funciona des de l'any 2023, però que fins ara gairebé tots els consistoris de les illes desconeixien. El govern els ha informat sobre com posa en marxa aquest mecanisme.
18: Ha estat en una reunió entre la Conselleria d'Energia i la Federació d'Entitats Locals de les Balears, la FELIP, representant dels ajuntaments de les illes també i un professor de la Universitat d'Elxa, expert en aquesta matèria. Segons ha destacat la Felip, en els darrers 4 anys els municipis han fet moltes actuacions en eficiència energètica, però la majoria no han emprat els certificats d'estalvi per monetitzar la inversió. El president de la Felip, Jaume Ferriol, assegura que a partir d'ara es posaran en marxa per obtenir aquests certificats, que suposaran una font de finançament important per als consistoris.
2: Aquest doble van a bossa comú, és a dir, que des d'anar a la ferreteria a pagar nòmines, a comprar un sofà, a comprar el que sigui. Doncs pot gastar el que vulguis, que és el bo d'aquest dobbers. No són dobbers afectats, sinó que després l'Ajuntament pot fer el que vulgui. Des d'asfaltar carrers, fer una festa, això ja cada un decideix.
18: Els ajuntaments tenen 3 anys d'ençà que fan la inversió per recuperar part d'aquest dobbers. Per posar en marxa els tràmits, la Felip i els consistoris es reuniran durant els pròxims 15 dies.
0: I encara una notícia política. Abans de resumir el que diu la premsa avui, Amanda Fernández fa una passa endavant i ha presentat la seva candidatura per encapçalar la llista del PSC-PSOE en el Consell de Mallorca en vista a les eleccions de l'any que ve.
11: El secretari general de la Federació Socialista de Mallorca prioritza en aquest moment la protecció de la identitat i també del territori. La també diputada del Parlament ha destacat la importància de la llengua, diu, com a element cohesionador i també essencial. Ho ha fet a través d'un vídeo que s'ha difós a les seves xarxes socials.
7: Vaig aprendre a estimar la nostra cultura, les nostres tradicions i, sobretot, la nostra llengua. Una llengua que forma part del que som i que avui necessita ser defensada davant aquells que la volen arraconar.
11: La de Fernández, em dediques la darrera candidatura confirmada en el marc del procés de primàries del Partit Socialista. Entre les candidatures anunciades hi ha, per exemple, la de Rosario Sánchez per optar a la presidència del govern, de Pepe Mercadal al Consell de Menorca i de Iago Negueruela, candidat a la batllia de Palma.
0: D'aquí a 3 minuts arribarem a les 7:30. És el temps ara per fer un cop d'ull a les portades dels diaris. Començar amb Toni. A les Balears avui venen plenes de xifres.
18: És així, números, com per exemple, a última hora, que diu que l'arxipèlag bat el rècord de residents amb un salari, atenció, de 600.000 euros o més. La imatge, en tot cas, és per la gent de Magaluf, celebrant-les totes la victòria del Reino Unit en el Mundial de Futbol. Van a cercar aquesta fotografia curiosa. Destaca també la candidatura d'Amanda Fernández per al PSI pel Consell de Mallorca. En parlàvem fa just un moment a la secció de política. Molt diferent, en canvi, és la portada que trobem avui al Diari de Mallorca, que mostra una fotografia de l'arribada dels nins sahrauís per passar l'estiu a les Balears o Mallorca i que, de fet, és una cosa ja habitual, és una imatge habitual en aquestes arribades de l'estiu. La xifra que destaca en aquest cas el Diari de Mallorca és la d'aprovats a la Pau, n'hem parlat també en aquest espai informatiu, de l'antiga selectivitat que cau 3 punts percentuals, del 92,5% al 89,6%. Del digital, Mallorca Diario segueix estancat en la mateixa portada d'ahir. De xifres, però, de dobbers, parla OK Baleares. Diu que Marga Proens demanarà una partida pressupostària a Pedro Sánchez, segons diu el govern central, per ensenyar el català i el castellà als migrants que siguin regularitzats. Ara Balears, el tercer dels digitals que solen mirar en aquesta secció, anuncia, atenció, també fa números, perquè diu que els graus, parla dels graus del vaixell aquest que du el Fens d'Eivissa a Mallorca, que ja viatja cap a les illes. Compta els minuts, podrien dir. I també fa números al Menorca, que dèiem, dels graus, en aquest cas, propers a la quarantena, i que han fet caure la quantitat de farratge que hi ha allà i, per tant, la quantitat de llet que en sortirà. També diu que el Consell pressiona el lloguer il·legal, multes per valor de 4 milions d'euros i que s'han retirat 1.500 places d'EM, molt de números a les titulars de la premsa, en canvi les Pitiuses, el diari parla d'un desallotjament imminent a Calabou, el periòdico d'una explosió de gas amb dos ferits, un greu a Calamolí.
0: I també parla de números la premsa estatal.
18: És així, i en aquest cas també de números i que es refereixen sovint als dobbers. El País, per exemple, parla en concret de 1.200 milions de dòlars que Donald Trump va guanyar en les criptomonedes l'any passat. I tot gràcies a mesures que ell mateix precisament havia imposat. Un tema que treu en titular El País a la seva portada, amb fotografia en aquest cas, grossa també, testimoni d'una afectada per la llei dels nets, aquesta que tan polèmica està generant el món de la política estatal, explica la persona entrevistada que Espanya és una part de la seva identitat, és una persona que fa feina per Espanya, però fa feina des de fora, que és allà on viu. ABC, per cert, diu que els recursos, precisament els recursos judicials per aturar aquesta llei ja no arriben a les eleccions, és a dir, que estarà aprovat i després, en tot cas, es faran primer les eleccions i després arribarà als tribunals. En canvi, El Mundo parla de 50 milions, que és la comissió per la venda de la seu del CEPI, pactada per Aldama. 5 d'aquests milions, segons explica el diari, eren per Koldo i Ábalos, era la seva comissió. La Vanguardia, per la seva banda, parla del 500.000 d'expedients de regularització, tornem en aquest tema, qui diu que desborda l'administració, també d'un greu accident d'autobús, i puja fins al 2.200 milions la fortuna que Trump té des de casa de Casa Blanca.

0: I hem arribat a les 7:30, repassam els principals titulars. El govern es mostra preocupat pels resultats de les proves d'accés a la universitat d'enguany. El percentatge d'aprovats ha caigut gairebé 3 punts respecte del 2025.
1: És a dir, han superat les proves del 89,6% dels alumnes, mentre que l'any passat ho va fer el 92%. El conseller d'Educació, Antoni Vera, atribueix la baixada a l'impacte dels nous currículums derivats de la LOMLOE, ja que són la primera promoció que s'ha format de manera íntegra amb ells.
2: La LOMLOE, una vegada més, ha denostat els coneixements i els ha apartat del centre de l'educació. I els currículums educatius de l'any 2022 del govern Armengol també ho varen fer. I han de ser conscients.
0: I tot mentre continuen les proves extraordinàries de la selectivitat del juliol.
1: Els gairebé 1.800 estudiants que s'hi han presentat fan avui els darrers exàmens.
0: Condemnats a 5 mesos de presó, cadascun d'ells, a 6 joves per haver humiliat i agredit a un altre amb discapacitat a Manacor l'any 2021.
1: Varen participar en un suposat concurs ideat per ells, durant el qual varen sotmetre la víctima a diverses vexacions, com tatuar-li un penis a la cara. El tribunal considera que la víctima, que té reconegut una discapacitat del 38%, no podia donar un consentiment vàlid a aquestes accions.
0: I la Guàrdia Civil investiga l'accident laboral d'ahir a Eivissa, que una explosió de gas a una casa va ferir 2 treballadors.
1: Un d'ells roman en estat crític a l'UCI de Can Misses. Els fets varen passar a un domicili a Cala Molí, a Sant Josep. Les primeres investigacions indiquen que l'explosió es va produir durant uns treballs de càrrega de gas en una finca.
0: I a Màlaga s'ha produït un possible nou cas de violència masclista. S'ha trobat el cos d'una dona de 35 anys dins un pou.
1: I a hores d'ara ja s'han efectuat 3 detencions. Un dels arrestats és la parella de la víctima.
0: I més de 1.500 places turístiques han desaparegut dels nuclis urbans de Menorca en els darrers 3 anys.
1: La contenció en zones aptes i l'aposta pel decreixement turístic dins dels pobles han permès reduir-les fins a prop de 29.000. El Consell vol recuperar aquests habitatges turístics ara per a ús residencial.
0: I avui fa tot just una setmana del desastre a Veneçuela amb una crisi humanitària que eleva a gairebé 2.300 els morts i més de 10.500 els ferits.
1: S'han decretat 7 dies de dol oficial enmig de la devastació i les crítiques cap al govern interí.
0: I aquí a les Balears, 38 menors saragüís han arribat a les illes per passar l'estiu amb famílies d'acollida dins el programa Vacances en Pau.
3: Mi família. I la piscina, m'encanta. I m'encanta també la playa.
0: És una iniciativa que enguany arriba a la 39a edició i que els permet deixar enrere durant unes setmanes els camps de refugiats de Tindouf a Algèria. Al final d'aquesta hora d'informatiu parlarem amb Tomeu Deià, exgerent de Foment de Turisme i exdirector del Consorci Serra de Tramuntana.
1: I ho farem tot coincidint amb l'acte central que es du a terme avui als Jardins d'Alfàbia per commemorar el 15è aniversari que la Serra de Tramuntana és Patrimoni Mundial per la UNESCO.
0: Abans volem saber, però, quina serà la previsió del temps per avui dilluns, Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, avui comencem una jornada en la que tindrem diferents punts a destacar, començant pel vent. Aquest bufarà de moderat a forta en el sector de Menorca, ho farà de component nord, i això farà que la costa més exposada tant de Menorca com també de Mallorca tinguem un onatge molt intens. A la resta del territori sí que tindrem unes condicions més tranquil·les. D'altra banda, en el cel, al llarg del matí tindrem algunes pinzellades de núvol prims, però els majors canvis els notarem a partir del migdia. En aquest moment, a l'interior de Mallorca i també a les Pitiuses, tindran creixement de núvols i de forma molt puntual també podran tenir qualque ruixat. I tot això estarà acompanyat per una baixada del termòmetre, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 28 i els 34 graus. Ara mateix tenim a Menorca 25 graus a Alaior i 26 a Fornells. A les Pitiuses, 25 graus a Sant Miquel i 26 a Sant Francesc. I a Mallorca, 23 graus a Campos, 24 a Andratx i 25 a Manacor.
5: Informatiu Matí. Esports.
0: I arribant gairebé a les 7:35 minuts, encetam la informació dels esports. Parlam del primer fitxatge mallorquinista, Adrián Fuentes, que ha parlat als mitjans oficials del club Xisco Ribas. Bon dia.
6: Bon dia. El nou davanter del Mallorca parla dels motius que l'han duit a l'illa de Mallorca. L'escoltam.
7: El pedazo de club que és, la història que tiene, la estructura que tiene. Creo que es un club muy grande en España y así lo ha estado demostrando las últimas campañas y yo creo que eso es motivo más que suficiente para pensarte seriamente que puede ser donde puedas hacerlo bien.
6: Aquesta temporada, Adrián Fuentes va marcar 14 gols en 40 partits amb el Córdoba en el seu debut a la segona divisió. Escoltam com es defineix.
7: Yo siempre creo que trato de ser humilde, me defino como un jugador muy físico, pero que es verdad que con el balón tampoco me atraganto, sino que trato de hacerlo lo mejor posible a nivel técnico dentro de las condiciones que tengo, que yo creo que las que más destacan son las físicas.
6: Pel que fa al seu nou entrenador, Luis García Fuentes en parla així.
7: Creo que es un entrenador que tiene mucho bagaje, que bueno, es exfutbolista profesional también, y sobre todo yo me reflejo mucho en cuanto a lo que conozco de él sobre la temporada pasada, cómo jugaba su equipo, Las Palmas. Creo que es un fútbol muy divertido, muy agresivo, muy alegre, y creo que es un buen punto de partida.
6: I el capítol de sortides, Javi Llebrés i Pitxu Cuellar van finalitzar i contracte amb el Mallorca. D'una banda, el club ha comunicat al Vini Salamé que no el renovarà, però de l'altra no s'ha acomiadat encara del porter de 42 anys. El Pitxu Cuellar està negociant amb Pablo Ortiz un nou contracte que el vinculi per una temporada més al conjunt vermell. A la primera federació, l'U d'Eivissa té nou fitxatge. Es tracta del migcampista Genaro Rodríguez, que arriba procedent del Leire portuguès i amb experiència a Espanya en clubs com Sevilla, Córdoba i Màlaga. El jugador signa per dues temporades a l'equip blau-cel. El Mundial, la selecció espanyola, s'enfrontarà a les 9 del vespre a Àustria en el partit corresponent als 700 de final. Escoltam el jugador del combinat nacional, Lamine Yamal.
8: Ese es un sueño ya estar aquí y vivirlo, me encanta, con muchas ganas de que llegue el jueves ya y de ganar. Yo creo que estos tres partidos me lo tomo más como un proceso de estar bien, de ir jugando minutos, de recuperarme y a partir de ahora ya sí que ya está, o sea, se ha acabado, ya voy a darlo al 100% que tenga y a correr todos los balones y a disfrutar.
6: Espanya vol acabar avui vespre amb una maledicció de 16 anys. El combinat nacional no supera una eliminatòria mundialista d'ençà la final de Sud-àfrica el 2010. El lateral Grimaldo, que ha fitxat recentment per l'Atlètic de Madrid, avisa de la dificultat que tendrá el partit contra Àustria.
9: Bueno, es que al final en un Mundial cada partido es muy complicado. Ya lo vimos nosotros el primer partido contra Cabo Verde. Creo que cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar. Hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival. Y como tú dices, ayer Alemania y Holanda se eliminaron. Nos ponen alerta a todos, pero ya sabíamos de eso, que es un Mundial y que cada partido es muy complicado.
6: I d'altra banda, tenim tres resultats més d'aquests 700 de final. Ahir, a la Terra, en doblet de Harry Kane, va guanyar per 2-1 en remuntada a la República Democràtica del Congo. Bèlgica es va imposar per 3-2 al Senegal a la pròrroga en un partit agònic. Els Diables Vermells perdien per 0-2 al minut 85 i van acabar guanyant amb un penal al minut 125. I ja aquesta matinada, els Estats Units s'ha classificat també per als vuitens de final després de vèncer per 2-0 a Bòsnia i Hercegovina. En futbol sala, Miguelín torna a casa i ho fa per estrenar-se a la banqueta. El que ha estat el millor jugador de futbol sala de les Illes, defensant l'escut del Palma 4 temporades, el de l'El Pozo i també la selecció espanyola, torna als seus orígens. Miguelín torna al Fisiomedia per formar part del cos tècnic de l'equip juvenil de Divisió d'Honor i assumirà també la direcció de l'Escola de Tecnificació de la Fundació Miquel Jaume. L'escoltam.
10: Placer per a mi poder estar aquí, en la que fue mi casa durante 4 años, y ojalá que sean muchos años más y estemos hablando que los próximos años me pueda convertir, como ya ha dicho José, lo que pueda ser hoy Marlon y por supuesto Vadillo, ¿no? El mejor entrenador del mundo.
6: I en tenis, Jaume Munà jugarà la segona ronda de Wimbledon. El santanyiner, número 44 del rànquing, s'enfrontarà avui al britànic Jacob Fearnley, cercant així el bitllet pel 700 de final del torneig de Wimbledon.
5: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
11: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu t'he dit mòbil, que te venes cap primer de tot? si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
12: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
11: si a tu te dic pinta,
12: mur,
11: portada,
12: si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
13: Calor?
14: Molts cars.
13: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
0: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
14: Com les ganes de passar-ho bé.
13: I les converses que enganxen.
14: Les rialles.
13: La bona companyia.
0: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
15: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
16: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
17: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
0: Passen 41 minuts de les 7 del matí. Vos parlem ara de la darrera hora. A Veneçuela avui fa tot just una setmana del desastre en aquest país amb una crisi humanitària que eleva gairebé els morts a 2.300 i més de 10.500 ferits. S'han decretat 7 dies de dol oficial enmig de la devastació i de les crítiques cap al govern interí.
18: El president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha quantificat a més en 12.800 les persones damnificades. Pel que fa al balanç de víctimes espanyoles, el govern de l'Estat xifra en 26 les mortes, en 150 els desapareguts, unes xifres que ja es van fer públiques ahir. Fins ara s'han pogut rescatar més de 6.400 persones del doble terratrèmol, que des de fa 7 dies ha tingut prop de 700 rèpliques.
19: Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo personas con vidas bajo los escombros.
18: Una de les imatges més impactants és la del port de La Guaira, on les autoritats han improvisat un depòsit de cadàvers en centenars de taüts. A més, que passen els dies, a mesura que passen els dies, el nombre de rèpliques va disminuint, això sí. Ara bé, les autoritats avisen a la població que no ha de baixar la guàrdia perquè hi ha centenars d'edificis i infraestructures que han col·lapsat.
19: Que hasta ahora han venido disminuyendo las frecuencias de las réplicas y también han disminuido la magnitud que cada una de esas réplicas tiene. Eso no necesariamente quiere decir que se ha disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso.
18: Un avió amb un equip d'emergència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional va partir ahir de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, i la reina Letícia han acomiadat els 90 professionals, un equip que desplegarà un hospital de campanya per atendre els ferits.
0: I mentre Veneçuela comença les feines per reconstruir-se, els rescatistes de l'ONG Bomberos Sin Fronteras viuen en frustració haver-se quedat a terra dijous sense poder viatjar al país per salvar vides. Denuncien que el govern central no va noliejar prou avions. És una crònica d'Helena Gregori.
20: Laia, des de Formentera, amb 5 anys d'experiència com a bombera, i Sergi, amb 24 des d'Eivissa, es van mobilitzar en poc menys de 26 hores per estar a Madrid. Durant hores esperaven el resultat d'una reunió que va fracassar.
21: Però clar, conforme van passant les hores, tu saps que hi ha gent morint, estàs a l'aeroport, a la terminal i no estàs fent res. Llavors és molta impotència.
20: Es van quedar a terra 12 rescatistes amb 500 quilograms de material i dos cans ensinistrats.
22: A partir de les 72 hores queda un 50% de supervivència, que en 24 hores més ja estem parlant d'un 7%. Aleshores, al veure que des de govern central no es va poder fer res o no van fer res i no van fletar un avió per més grups de rescat, i que des de les companyies aèries l'única opció que ens donaven perquè no estaven catalogats com a vols humanitaris era volar a Bogotà, per a no ser un equip més que fera turisme d'emergència, ja, pues des de l'ONG es va decidir, s'anul·lava l'operació de rescat.
20: Saben que podrien haver salvat vides, però la dilatació del procés ha jugat en la seva contra.
22: No paren de sortir notícies des d'eixe dia on la població demana molta ajuda, però nosaltres ens vam quedar en terra seguint un grup preparat.
20: Tots dos agraeixen als Consells d'Eivissa i Formentera la predisposició per permetre'ls mobilitzar-se ràpidament.
0: I a Màlaga, tres persones han estat detingudes per un presumpte nou cas d'assassinat masclista. Aquest dimecres s'ha trobat el cos d'una dona de 35 anys dins un pou i un dels arrestats és la seva parella.
18: L'aixecament del cadàver va ser i hora baixa a les 3 i s'ha decretat el secret de les actuacions. Mentrestant, els investigadors estudien si la identitat de la dona correspon o té relació amb una dona desapareguda el mes d'abril. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. És gratuït, no deixa rastre de factura. Això sí, s'ha desborrat el registre de telefonades.
0: I continuen les tasques per extingir l'incendi forestal originat a Hora Baixa a La Fueva, a Osca, i el declarat dimarts a Lecisenya, a Saragossa, que ha arrasat més de 2.200 hectàrees.
18: En aquest cas, el vent és el principal entrebanc. El conseller d'Hisenda, Interior i Administració Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicat que el foc ha revifat en alguns punts i que les perspectives ara mateix no són bones.
1: A pesar que tenim treballant todos los medios disponibles, tenemos más de 300 personas, que las condiciones del tiempo son mucho más complejas, ya tenemos una condición de bastante viento y se va a mantener, tenemos poca humedad durante el día que se va a mantener y aumento de temperatura, por tanto hay que ser muy prudentes, saber que vamos a pasar momentos muy malos, que de momento no somos optimistas en el hecho de que se vaya a solucionar en pocas horas, no va a ser así.
18: L'incendi declarat a Los Abades, a Jaén, ha obligat a desallotjar 190 persones.
0: I un jutge ha dictat una ordre de detenció contra Vito Quiles. De moment no ha estat localitzat al seu lloc de feina.
18: En un missatge a les xarxes socials ha dit que ningú sap per què el volen arrestar.
2: No nos han comunicado nada ni a mí ni a mi abogado. Desconocemos las causas por las cuales me quieren arrestar. Lo único que sé es que ya han ido a mi puesto de trabajo, han ido a mi casa y están intentando buscarme por todo Madrid para llevarme al calabozo. Y nadie entiende cuál es el motivo. Yo me pregunto si es normal que en una democracia consolidada la policía vaya a la casa y a los puestos de trabajo de los periodistas a llevárselos por delante simplemente porque son incómodos al gobierno y porque molestan a Pedro Sánchez.
18: Té el manco una causa penal oberta per haver anat a la casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, i proclamar que no assumia les seves responsabilitats després de l'apagada de l'abril de 2025.
0: I de la crònica internacional, Rússia ha atacat amb drons i míssils aquesta matinada a la capital d'Ucraïna, Kiev, una ofensiva que ha deixat al manco 10 persones mortes.
18: Ha estat després de dies amb atacs inusuals, amb menys drons i míssils del que era corrent. Això va fer sospitar els observadors i les hores abans del bombardeig. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky advertia que Moscou preparava un atac massiu. Això el mateix dia en què el mandatari tornava a demanar a la Unió Europea que adopti més sancions contra Rússia i negociï l'adhesió d'Ucraïna a Europa.
0: 7:47, moment ara per la primera entrevista de l'Informatiu Matí.

0: declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial. Què suposa?
1: Bé, el temps està molt ràpid. Suposa intentar transmetre aquests valors per els quals se va declarar la Serra Patrimoni Mundial. Hem de deixar molt clar que la categoria és una categoria molt peculiar, que se diu paisatge cultural, i aposta està requerint, perquè encara no tota la població està ben assabentada del contingut d'aquesta declaració. El paisatge cultural suposa que és un paisatge viu i actiu, on, així com tot el contrari, jo sempre poso com a exemple el patrimoni dels jaciments arqueològics, on han d'estar totalment protegits però fora de la presència humana, aquí és al revés. El centre de la presència humana, perquè la serra se va declarar paisatge cultural per aquesta pitjada humana, fent intermarges, que són uns elements patrimonials increïbles, les conduccions d'aigua, etc., inclús per una finalitat agrícola, no una finalitat estàtica. En aquest cas era el cultiu, bàsicament, dels olivars i pel sistema de regadiu de cítrics.
0: Uh-huh. Aquesta declaració també implica que les institucions assumeixin compromisos de preservació i seguir un pla de gestió. Quins són aquests compromisos?
1: Bé, aquests compromisos és dir que quan un lloc es declara patrimoni mundial, el que has de demostrar tècnicament són tres paraules: valor universal, excepcional, és a dir, que tu tens una cosa excepcional. Això són anys de feina i mils o cents de fous per documentar això, per aconseguir aquesta declaració. Per tant, en aquest cas, el que se tracta és que aquest paisatge agrícola de marges i muntanya sigui el més actiu possible. En aquest sentit, i el sentit bàsic, hi ha dues opcions: o subvencions agrícoles o rentabilitat agrícola. Evidentment, la segona opció és la més lògica, i la gent que està treballant a dins la serra, el que vol és tenir una rentabilitat i poder mantenir aquests llocs per les pròximes generacions. Per tant, aquest pla de gestió ha d'anar amb aquesta línia de fer tot el possible per mantenir aquest patrimoni viu. Uh-huh. Viu en l'activitat bàsicament agrària, a pesar que a Mallorca, com sabem, entre el tema turístic i altres activitats, la població local que també hi pot contribuir.
0: Uh-huh. Precisament volia parlar ara de turisme, senyor Deia. Vostè és el vicepresident del Comitè de Turisme i Comos Internacional. Sí. Quin impacte té el turisme i la saturació turística a la serra?
1: Bé, clar, primer hem de fer una reflexió sobre el turisme. Pot semblar que turisme i patrimoni o patrimoni mundial no són compatibles. Vos he de dir clarament que des de l'UNESCO no és el cas. L'UNESCO vol que se promogui aquests llocs perquè puguin ser d'una manera, evidentment, lògica i sostenible, puguen ser visitats. Però el que se tracta és que a través d'aquesta promoció de llocs la gent tingui un sentiment de respecte per llocs i per la seva preservació. Per tant, en el cas de la serra, se va aconseguir aquesta declaració el 2010, quan ja estàvem escat damunt del tema turístic, ja estava escat damunt, és a dir, no se va treure per desarrollar el turisme, com va passar amb els països del món, que aprofiten això per desarrollar. Nosaltres ja ho teníem totalment desarrollat. Per tant, el que se tracta és un posicionament, en el sentit de que el turisme sàpiga que és patrimoni mundial i tingui un respecte molt més profund de si no ho fos. Uh-huh. I en aquest cas, nosaltres, així com el Comitè de Turisme, hem aprovat només fa 3 anys una espècie de reglament de la gestió turística amb 7 principis bàsics que en teoria us recomanem, i només puc dir que el Consell ja fa més de 2 anys va manifestar la seva adhesió en aquest manifest, en aquesta carta de turisme cultural.
0: Mm-hmm. Clar, estan parlant d'aquesta...
1: Sí.
0: Estan parlant d'aquesta carta de turisme cultural de l'ICOMOS, sí, a la qual el Consell de Mallorca ja ha sol·licitat, no?, que s'hi voldria adherir.
1: Sí, he vist que està inclòs dins el projecte de llei de la serra, d'aquesta llei que s'està preguntant, que s'ha de dur encara en el preuament, però van inclòs. I això sí que és una cosa que s'ha de reconèixer, perquè a pocs països del món fiquen la carta dins una llei, i encara en més motiu tenen el compromís.
0: Mm-hmm. I bé, avui, que hi ha aquesta central per celebrar els 15 anys de la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial per la UNESCO, han volgut parlar precisament de la serra de Tramuntana amb Tomeu Deià, amb economista, exgerent de Foment de Turisme, també exdirector del Consorci Serra de Tramuntana. Gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, un plaer.
2: Informatiu Matí, IB3.

0: Radio. I són ara les 7:53 minuts. Les Balears tornen a obrir les portes als infants sarauís. Un total de 38 nins i nines han arribat aquest dimecres a les Illes per passar l'estiu amb famílies d'acollida dins el programa Vacances en Pau. És una iniciativa que enguany arriba a la 39a edició i que els permet deixar enrere durant unes setmanes els camps de refugiat de Tindouf, Algèria, i les temperatures extremes del desert.
1: Els nervis a la sala d'arribades de l'aeroport eren més que evidents. Pares i mares d'acollida esperaven amb impaciència l'obertura de les portes entre somriures, abraçades i molta emoció. Per als infants, el primer dia d'unes vacances que s'allargaran fins al 31 d'agost. Per moltes famílies, un retrobament molt esperat.
2: Els nervis hi són, l'alegria és, l'emoció és, molt guapo.
3: El més important és que surten d'aquelles temperatures de 50 i pico de graus, que per això ja és bo. És bo perquè això vol dir que també han aprofitat tot l'any, perquè si no, no sortirien si no duen el curs aprovat. Per tant, estan d'enhorabona. I ara hem d'anar a passar-lo superbé, per anar a la platja, a les piscines, comprar un pot de roba, anar a fer col hamburguesa i anar als metges, dentistes i oculistes, que això és el primer de tot.
1: Els protagonistes, dèiem, són els infants. Alguns trepitgen Mallorca per primera vegada, d'altres ja repeteixen aquesta experiència i tenen clar que és el que més els agrada de l'illa i de les seves famílies d'acollida.
4: La meva família, i la piscina, m'encanta. I m'encanta també la playa.
5: Este verano con la piscina y la playa y estas cosas que yo me gusta, yo la piscina y la playa y comer y con mi familia.
1: Durant la seva estada, ho sentien, passaran revisió mèdica, rebran atenció sanitària, que sovint no tenen el seu abast al camp de refugiats, però sobretot de l'associació recorden que aquests infants també ens ensenyen una lliçó, la de posar rostre a una realitat que sovint queda molt lluny i recordar-nos les difícils condicions en què viuen milers de famílies sarauís. Catalina Rosselló és la presidenta.
6: Però sobretot també dins nostre, són els millors ambaixadors del seu poble i el que fan és recordar-nos la gran injustícia que està patint el poble saharaui, dividit, uns que viuen baix el domini de Marroc en el Sàhara Occidental, el seu país, i els altres, refugiats, que de bon bé de nens, d'Argèlia, segons els campaments.
1: Un estiu ple d'experiències que any rere any es converteix en una oportunitat de descans, salut i esperança.
0: I dediquem aquests darrers minuts abans de les 8 a la cultura.
7: A IB3 Ràdio, informatiu matí, la primera cita amb les notícies del dia.

0: I sona una Nadala i no ens hem equivocat, en ple estiu parlant de betlems, o millor dit, d'un betlem, el de la Sang, considerat el naixement napolità més antic en ús d'Europa. Mostra la seva millor cara gràcies a un intens procés de restauració. Ofereix una imatge que feia més de 10 anys que no es veia, Sandra Martínez.
1: Poc abans de Nadal es va poder mostrar una primera fase, les figures del naixement ja restaurades, però no ha estat fins ara que les 31 peces que el conformen, catalogades com a bé d'interès cultural, llueixen amb tota la seva esplendor i potser, el que ha costat més, amb una certa harmonia. Luisa García és restauradora i coordinadora del projecte.
2: Como tiene tantas intervenciones, tantas piezas diferentes de distintas épocas y algunas en un estado de conservación muy diverso, algunas muy deterioradas, otras mejor conservadas, pues conseguir una intervención que diera pues una visión estética y armónica equilibrada, yo creo que ha sido el objetivo de todos y un poco lo que más nos ha, bueno, pues nos ha costado.
1: Peces des del segle XIV fins al XVIII ha estat una feina intensa i també el compliment d'un compromís del Consell de Mallorca que ha destinat 400.000 euros al projecte. Llorenç Galmés és el president del Consell.
3: Quan nosaltres vàrem arribar a la nostra institució l'any 2023, ens vàrem trobar amb un betlem de la Sang degradat, en molt mal estat, tapat amb un llençol i que feia molt d'anys que se xerrava de la restauració, però que ningú havia estat capaç d'impulsar definitivament el procés de restauració.
1: El betlem té un valor patrimonial i artístic inqüestionable, però és també, juntament amb el Crist, un element de devoció litúrgic importantíssim. Les espelmes tornaran ben prest a formar part del seu paisatge, però a partir d'ara el fum ja no malmetrà aquests elements. Igual que passa amb el que es posa en el Crist, els ciris del betlem també seran ecològics, de flama però sense fum, ho explicava Lluc Riera, prior de l'Església.
4: Aquí posarem això també, perquè la gent vol encendre devocionalment, com deia molt bé, i per tant necessita visibilitzar i concretitzar, però sempre posarem que defensi el que és la restauració.
1: La recuperació del betlem arriba més pocs dies abans d'una de les dates més importants del temple, juntament amb Dijous Sant. Diumenge se celebra la festa de la Preciosíssima Sang.

0: I escoltau, ara un dels temes més coneguts del grup Locomía, perquè el món de la música acomiada Manolo Arjona, un dels rostres més emblemàtics d'aquesta formació, fundador de la banda, i que ha mort de forma sobtada a 58 anys.
1: Ha estat al seu domicili de Viladecans, a Barcelona, on vivia des de fa molts anys. Arjona va formar part de l'època de més èxit d'aquest grup. La formació va néixer a Eivissa, recordem-ho, va revolucionar l'escena musical de final del 80 i principis del 90 amb una posada en escena totalment innovadora, amb ventalls com a protagonistes. La mort d'Arjona s'assuma a la d'altres integrants històrics de la banda. El 2018 varen morir Santos Blanco i Frank Romero, amb 46 i 47 anys, respectivament. L'any 2023 va morir Francesc Picàs, que en tenia 53.
0: Recordant a Manolo Arjona de Locomía, arribarem a les 8.

0: ID3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 2 de juliol, dia en què vos expliquen que el govern es mostra preocupat pels resultats de les proves d'accés a la universitat d'enguany. El percentatge d'aprovats ha caigut gairebé 3 punts respecte del 2025, és a dir, han superat les proves el 89,6% dels alumnes, mentre que l'any passat ho va fer el 92,5%. El conseller d'Educació, Antoni Vera, atribueix la baixada a l'impacte dels nous currículums derivats de la LOMLOE, ja que són la primera promoció que s'ha format de manera íntegra amb ells.
2: La LOMLOE, una vegada més, ha denostat els coneixements i els ha apartat del centre de l'educació. I els currículums educatius de l'any 2022 del govern Armengol també ho varen fer. I han de ser conscients. I aquest és el resultat.
1: I tot mentre continuen les proves extraordinàries de la selectivitat del juliol, els gairebé 1.800 estudiants que s'hi han presentat fan avui els darrers exàmens. D'aquí uns minuts serem en directe de nou al campus de la UIB de Palma, tot d'una, ampliant la informació en una jornada en què hi ha més notícies destacades. Condemnats a 5 mesos de presó cadascun, a 6 joves per haver humiliat i agredit a un altre amb discapacitat a Manacor l'any 2021.
3: Varen participar en un suposat concurs ideat per ells, durant el qual varen sotmetre la víctima a diverses vexacions, com tatuar-li un penis a la cara. El tribunal considera que la víctima, que té reconeguda una discapacitat del 38%, no podia donar un consentiment vàlid a aquestes accions.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'accident laboral d'ahir a Eivissa, en què una explosió de gas a una casa va ferir dos treballadors.
3: Un d'ells roman en estat crític a l'UCI de Can Misses. Els fets varen passar a un domicili a Cala Molí, a Sant Josep. Les primeres investigacions indiquen que l'explosió es va produir durant uns treballs de càrrega de gas en una finca.
1: I a Màlaga s'ha produït un nou assassinat masclista. S'ha trobat el cos d'una dona de 35 anys dins un pou.
3: S'han efectuat 3 detencions i un dels arrestats és la parella de la víctima.
1: I més de 1.500 places turístiques han desaparegut dels nuclis urbans de Menorca en els darrers 3 anys.
3: La contenció en zones aptes i l'aposta pel decreixement turístic dins dels pobles han permès reduir-les fins a prop de 29.000. El Consell vol recuperar aquests habitatges turístics ara per a ús residencial.
1: I avui fa tot just una setmana del desastre a Veneçuela, una crisi humanitària que eleva gairebé els morts a 2.300 i més de 10.500 ferits.
3: S'han decretat 7 dies de dol oficial enmig de la devastació i les crítiques cap al govern interí.
1: I aquí a les Illes, 38 menors sarauís han arribat per passar l'estiu amb famílies d'acollida dins el programa Vacances en Pau.
4: Mi família. I la piscina, m'encanta. I m'encanta també la playa.
1: És una iniciativa que enguany arriba a la 39a edició. I en els esports, al Mundial, Espanya cercarà avui vespre bitllet per als vuitens de final. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. La selecció espanyola s'enfrontarà a les 9 del vespre a Àustria en el primer partit de les eliminatòries. Sembla que l'única baixa serà Nico Williams per lesió, mentre que Jeremy Pino i Víctor Muñoz podrien tornar a estar disponibles. D'altra banda, ja tenim 3 seleccions més classificades als vuitens, Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units. Pel que fa al Mallorca, el club ha comunicat a Javi Llebrés que no el renovarà, mentre que el porter Pichu Cuellar està negociant per continuar una temporada més. L'U d'Eivissa ha fitxat el migcampista Genaro Rodríguez, que arriba procedent de Leire de Portugal, i en tenis Jaume Munar jugarà la segona ronda de Wimbledon contra el britànic Jacob Fearley.
1: I tancant la portada amb la previsió del temps per avui, Pedro Roger. Bon dia.
6: Bon dia. Avui començam una jornada amb diferents elements a destacar, començant pel vent, ja que aquest bufarà de moderat a fort i de component nord en el sector de Menorca. I això farà que la costa més exposada al nord de Menorca i de Mallorca l'onatge sigui molt intens. En canvi, a recer del vent sí que tindrem unes condicions marítimes bastant més tranquil·les. D'altra banda, quant al cel, al llarg del matí tindrem algunes pinzellades de núvol prims, però els majors canvis apareixeran a partir del migdia entre l'interior de Mallorca i també cap a les Pitiuses. En aquests indrets tindrem el creixement de núvols que de forma molt puntual i localitzada ens podran deixar també alguns ruixats. I tot això estarà acompanyat per una baixada de la temperatura màxima, sobretot entre Mallorca i les Pitiuses, esperant que avui els valors més elevats del termòmetre girin aproximadament entre els 28 i els 34 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 26 graus a Eivissa i 27 a la Savina. A Mallorca 25 graus a Binissalem, 26 a Alcúdia i 27 a Porto Colom. I a Menorca, 25 graus a Ferreries i 26 a Serenal d'en Castell.
1: I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Continua.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: El percentatge d'aprovats en les proves d'accés a la universitat ha caigut gairebé 3 punts en un any. Les han superat el 89,6% dels aspirants, mentre que el 2025 va ser el 92,5%. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha atribuït la baixada a l'impacte dels nous currículums impulsats per l'anterior govern derivats de la Lomloe, ja que són la primera promoció que s'ha format íntegrament amb aquests.
3: Vera ha admès que les xifres no són les desitjades i ha fet una reflexió a la comunitat educativa.
2: A partir d'ara, nosaltres farem feina per revertir aquesta situació. Aquests resultats sí que seran, els posarem a damunt la taula a totes les meses d'educació, perquè crec que han de fer una valoració en conjunt i una reflexió en conjunt de què és on podem millorar, però evidentment han de millorar els resultats.
3: Les matèries amb més dificultats han estat Matemàtiques 2, Física i Ciències Generals, totes amb percentatges d'aprovats pròxims o inferiors al 50%. Tot i això, el conseller d'Educació ha recordat que aquest curs s'han començat a implantar nous currículums que augmenten les hores de matemàtiques, reforcen la lectura i l'escriptura i també incorporen noves assignatures optatives, tot amb l'objectiu de millorar els resultats acadèmics.
1: Vera ha anunciat que el govern reconeixerà l'excel·lència acadèmica dels estudiants amb millors resultats a les PAU.
3: 20 alumnes rebran un premi de 600 euros cadascun.
2: Uns premis en les millors notes de selectivitat d'enguany. És una mesura més que volem el govern de les Illes Balears per reconèixer l'esforç i el talent.
3: La convocatòria es publicarà demà dijous al BOIP i les sol·licituds es podran presentar entre el 15 i el 24 de juliol. Mentrestant, avui, la presidenta del govern, Marga Proens, rebrà els alumnes amb millors resultats a les PAU. Serà a les 10:30 al Consolat demà i l'estudiant amb la nota més alta, que ha estat Teresa Comelles, dirà unes paraules.
1: I avui, justament, acaba la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat. Els gairebé 1.800 estudiants que s'hi han presentat fan els darrers exàmens, precisament per saber com afronten aquesta darrera jornada. Connectam amb el campus de la UIB a Palma. Allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
7: Bon dia, vos parlo des de l'interior de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i més concretament tot d'una entrant a la dreta en una zona que està plena de cadires, de taules, sofàs i de taburets on els estudiants aprofiten per repassar i refrescar els darrers conceptes abans d'entrar a les aules, que serà d'aquí a mitja hora, a les 8:30. Molts estudien en grups, ho fan en veu alta, d'altres ho fan tots sols, n'hi ha que no miren res, i podrien dir que hi ha un quart grup, un quart perfil d'estudiant que aprofita per anar a la cafeteria i per agafar forces per una jornada llarga de concentració i d'exigència. Hem pogut parlar amb algun d'ells que ens deien que després de 2 dies d'exàmens ja estan més tranquils i s'han llevat la pressió i la tensió del primer dia, i fins i tot un estudiant que ja ha fet la selectivitat ordinària ens comentava que per ell els exàmens d'aquesta convocatòria de l'extraordinària són més fàcils.
8: Jo me vaig presentar a l'ordinari, no me va anar del tot bé que volia i bueno, he tornat a provar amb l'extraordinari. Trobo que per ara els exàmens de l'extraordinari han estat més fàcils.
9: Ara que ja estem al tercer dia, bastante más tranquilo. Yo creo que como todo el mundo la presión era más que nada el primer día. Pero bueno, ya ha pasado mi día difícil, que fue el segundo que tenía, fue ayer, que tenía 4 exámenes y hoy tengo ya 2 asignaturas que yo considero que son más sencillas para mí.
10: Yo creo que me ha anat bé, però tinc un poc de sensació de no sé si realment del tot o no, sobretot història d'Espanya, crec que m'ha anat un poc regulero.
7: L'examen més temut i que més han destacat els estudiants és el d'anglès, que faran a les 11:30 i no les tenen del tot segures.
11: El que passa que avui tinc anglès i se m'endona molt malament, així que estic una mica nerviosa.
12: Jo trobo que m'ha anat bé, de temps que fem m'han anat bé i tal, però bueno, avui hi ha anglès, que jo el duc un poc enrevessat, però bueno, veurem com va.
7: Aquesta és la imatge, la fotografia, aquesta hora al campus de l'UIB, l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, on els estudiants apuren aquests darrers minuts abans d'entrar a les aules per fer els primers exàmens del dia de les assignatures d'anàlisi musical, grec, matemàtiques i ciències generals. Ja serà mitjan de matí a les 11:30 que faran, com hem escoltat, el temut examen d'anglès.
1: Gràcies, Toni. Ben preparats aquests joves per començar aquestes proves extraordinàries d'accés a la universitat. Són ara les 8:10. I han estat condemnats 6 joves per haver humiliat i agredit a un altre amb discapacitat a Manacor l'any 2021. L'Audiència Provincial els imposa també una indemnització de més de 18.000 euros.
13: Els condemnats varen participar en un suposat concurs ideat per ells, durant el qual varen sotmetre la víctima a diverses vexacions, com per exemple tatuar-li un penis a la cara. El tribunal considera que la víctima, que té reconeguda una discapacitat del 38%, no podia donar un consentiment vàlid a aquestes accions. Cada un dels 6 condemnats haurà de complir 5 mesos de presó per un delicte contra la integritat moral, a més d'enfrontar-se a diverses multes per lesions lleus i coaccions. També tenen prohibit comunicar-se amb la víctima o acostar-s'hi a manco de 250 metres.
1: I a Eivissa ha estat detingut un home alemany per un presumpte cas de violència masclista.
3: Agents de la policia local de Sant Joan de Labritja van intervenir dimarts hora baixa en una discussió entre el presumpte autor i uns veïnats davant un evident estat d'excitació i alteració. En aquell moment, els agents varen sentir crits d'auxili d'una dona dins l'interior de la casa. Varen reclamar ajuda de més agents i, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, va detenir l'home per un delicte de maltractament en l'àmbit familiar.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'accident laboral a Eivissa amb un balanç de 2 treballadors ferits, un d'ells roman en estat crític a l'UCI de Can Missa. S'ha registrat una deflagració de gas a una casa a Calamolí, al municipi de Sant Josep.
13: Les primeres investigacions indiquen que l'explosió s'ha produït durant uns treballs de càrrega de gas a la finca. També han obert expedient als tècnics de la Conselleria de Treball.
1: I els bombers de Maó i la policia científica investiguen si l'incendi que ha afectat aquest dimecres un habitatge deteriorat situat al camí de Santa Maria ha estat intencionat.
3: El foc no ha causat cap dany personal, però sí que ha afectat l'immoble, que es troba en una zona que els veïnats descriuen com a conflictiva. Fins allà s'hi ha desplaçat una ambulància que finalment no ha hagut d'assistir cap afectat, així com efectius de la Policia Nacional i local de Maó, a més dels bombers. El caporal dels bombers és Andrés Mercadal.
14: Mira, ens han avisat els veïns que hi havia una casa i un solar que se prenia foc i hem vist que era el mateix tot i hem vingut i hem vist que era una casa d'ocupes, que es veu que intencionadament segurament pues, li han pres foc. Supos, no sé, els veïns també estan molt farts, que sembla ser que passaven droga.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
15: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
0: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots. A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: I ho destacàvem als titulars. Més de 1.500 places turístiques han desaparegut dels nuclis urbans de Menorca des de l'any 2023. El Consell vol recuperar aquests habitatges turístics per a ús residencial, Exel Camarasa.
16: Les xifres són clares. Entre 2015 i 2022, el nombre de places de lloguer turístic a Menorca va passar de 21.000 a més de 30.000, assolint així un màxim històric. Des de 2023, però, aquesta tendència s'ha invertit. La contenció en zones aptes i l'aposta pel decreixement dins els pobles ha permès reduir-les fins a prop de 29.000. En aquest període s'han donat de baixa més de 1.300 places dins els pobles i se n'han eliminat més de 200 per expedients sancionadors. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
17: En total, són més de 1.500 places turístiques que han desaparegut de dins els nuclis urbans. Una actuació que té com a objectiu prioritari afavorir que els habitatges recuperin el seu ús residencial.
16: El model de creixement turístic zero amb el sistema de pagament per adquirir places turístiques ha permès recaptar 1,5 milions d'euros que es destinaran a polítiques d'habitatge. La lluita contra l'oferta il·legal també ha donat resultats amb més de 4 milions d'euros recaptats en sancions des del 2023. El 2025 es va assolir un rècord històric amb 75 expedients oberts i enguany ja se n'han iniciat 37. Jaume Fadalí, que és el director insular d'Ordenació Turística.
18: El 2019 hi va haver 28 expedients, el 20 de 7 i el 21 de 24. Hi ha anys que només en un any han fet més que tota la legislatura passada.
16: Aquest estiu també hi haurà més inspectors, 12 davant dels 7 que hi havia a l'inici del mandat. Això suposa un augment del 71% de la plantilla.
1: I la policia local de Santa Eulària i Eivissa ha desmantellat una festa il·legal en una vila de Santa Gertrudis, on s'havien congregat més de 200 persones. El dispositiu ha acabat amb denúncies per drogues, conductors positius en estupefaents i amb una investigació oberta per determinar totes les responsabilitats.
13: La intervenció ha començat a primera hora d'aquest dimecres. Segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Juan Carlos Rosselló, l'organització havia habilitat dos punts de trobada, un a Sant Rafel i el mateix poble de Santa Gertrudis, des d'on es traslladava els assistents fins a la vila.
19: No observando, no sintiendo música, ya que no trascendía al exterior de la vivienda, han podido por lo menos actuar sobre los vehículos y sobre las personas que acudían a esta fiesta multitudinaria.
13: Durant l'operatiu, els agents han retirat 6 vehicles, han aixecat una quinzena d'actes per tinença de drogues. 4 conductors han donat positiu en proves de detecció d'estupefaents. Les primeres comprovacions indiquen que l'habitatge no disposa de llicència turística i que hi resideix el propietari.
1: Aquesta intervenció de la policia s'ha produït en plena temporada turística que els hotelers afronten amb optimisme, tot i la incertesa derivada dels conflictes internacionals. Destaquen que enguany la temporada ha començat més tard i que els viatgers fan reserves de darrera hora, però així i tot esperen bons nivells d'ocupació i preus estables.
13: És una de les reflexions que deixa la jornada Futur i competitivitat del sector hoteler duit a terme a Palma per l'Associació per al Progrés de la Direcció, un fòrum en què s'han abordat altres reptes que afronta el sector turístic, com per exemple l'impacte mediambiental, la retenció de talent. Ara bé, segons el director de Recursos Humans del grup turístic Aboris, que és Joan Vargas, totes les mirades estan posades en el context geopolític, un fet que, segons expliquen, han endarrerit les reserves.
20: És una temporada turística que ve ja ve una mica marcada per tots els problemes que hi ha hagut amb la guerra d'Iran, sobretot a començament de març. És la temporada, diguéssim, que li està costant arrencar perquè va patir tot el que són les reserves. Els mesos de març i abril van quedar molt aturades, pues una mica per la por a què podia passar. Ara sembla que la cosa s'està relaxant i hi haurà molta última hora.
13: Aseguren, com fa el president del grup hoteler Marriott, Antonio Catalán, que malgrat la preocupació inicial, els conflictes no han aturat les ganes de viatjar.
21: Parecía que el año iba a ir regular y lo hemos seguido muy de cerca y ningún problema. Yo creo que ahorrar no está de moda, la gente sigue viajando y nosotros somos urbanos fundamentalmente y estamos con crecimientos del 15-18% sobre el año anterior.
13: També afirmen que cal cercar alternatives per gestionar el gran volum turístic que reben les Balears, que diuen és essencial per a l'economia de les illes.
1: Enguany, l'afluència turística ja es va notar el mes d'abril amb un nou rècord, segons l'índex de pressió humana que ha publicat l'Ibestat.
13: Concretament, el 30 d'abril, quan l'arxipèlag va registrar un pic màxim d'1.640.000 persones, que és un 0,13% més que el mateix mes del 2025.
1: Les dades de l'Institut Balear d'Estadística es basen en la població resident i l'estacional que entra i surt a través de ports i aeroports. I són ara les 8:18. Vols parlar del sector de la justícia? El ministre Félix Bolaños fa una valoració positiva del primer any d'implantació dels tribunals d'instància als nous òrgans de primer nivell que substitueixen els antics jutjats unipersonals. Assegura que en aquest termini s'han assenyalat i s'han fet més judicis i que la litigiositat, en canvi, s'ha reduït gràcies a la mediació i a la conciliació que és obligatòria amb el sistema nou abans d'anar a judici.
13: Félix Bolaños assegura que aquest sistema és més modern, que permet tirar endavant més feina i és més eficient. Si abans crear un jutjat costava 600.000 euros, ara crear una plaça als tribunals d'instància costa 6 vegades manco.
22: Más juicios, más jueces, menos litigiosidad. La justicia del futuro, evidentemente.
4: Nadie, ni los más inmovilistas, defienden los juzgados unipersonales, porque saben que era el camino directo al colapso absoluto de la justicia. Los tribunales de instancia conseguirán, en primer lugar, una implementación razonable y, en segundo lugar, que haya unas cifras de trabajo, una carga de trabajo razonable de los jueces y magistrados en nuestro país.
13: El ministre ha anunciat així mateix que enguany es convocaran 500 places de jutges i magistrats, 200 de fiscals, que s'uniran a la macroconvocatòria de 700 places noves de funcionaris.
4: Com és lógico, todo cambio, sobretot quan és estructural, quan és de fondo, conlleva crítiques. Pasó con la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2000, del año 1985, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 o la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004. El sector de la justicia es especialmente dado a que cualquier reforma, cualquier avance reciba críticas feroces.
13: El ministre ha detallat que aquest canvi de model ha comportat una inversió de més de 1.100 milions d'euros. La gran majoria, 850, són per impulsar la digitalització judicial, 190 més per incrementar les plantilles i 79 per impulsar noves infraestructures.
1: A les Balears encara no fa un any de la implantació d'aquest sistema. Els primers tribunals d'instància es varen constituir a Inca i a Manacor el mes d'octubre, mentre que en la resta d'òrgans no va ser fins la data límit de dia 31 de desembre, cosa que va crear un caos organitzatiu al qual, segons els sindicats, n'han seguit d'altres.
13: Pablo Rodríguez, representant de Justícia de CESIF, assegura que l'organització nova ha agreujat encara més els problemes endèmics que ja patien els tribunals de les Balears. ¿Dónde? La falta de mitjans y de personal.
5: Ahora mismo tenemos funcionarios que después de más de un mes de haber ocupado un puesto de trabajo todavía no están dotados de equipo informático, con lo cual no pueden llevar a cabo ningún trabajo. Entonces, hemos sido capaces de arreglar este problema primitivo de organizarlos internamente, pero nos han aparecido problemas nuevos. Y esto es que es la ley de eficiencia. Lo que busca esta ley es abaratar la justicia. Pues, somos conscientes de que a partir de ahora va a ser así.
13: Comparteix la valoració del jutge de Gà de Palma, Alejandro González Mariscal de Gante, qüestiona les dades oferides pel ministre Bolaños, lamenta que aquest primer any està marcat aquí a les Illes per la manca de recursos i d'inversió.
6: Hace falta gente en todos los órdenes prácticamente porque tenemos un volumen muy elevado de dependencia actualmente. Y porque es que no hemos tenido la inversión correspondiente durante muchos años. Es decir, en el caso de Palma es que a lo largo de los años no se ha hecho la inversión que debía hacerse a medida que se incrementaba la litigiosidad. ¿Esto lo palia un anuncio? No. Un anuncio no palia nada. Un anuncio es una cuestión pues, de comunicación.
1: I de la política, Amanda Fernández fa una passa endavant i presenta la seva candidatura per encapçalar la llista del PSI-PSOE en el Consell de Mallorca en vista a les eleccions de l'any que ve.
13: La secretària general de la Federació Socialista de Mallorca prioritza la protecció de la identitat i del territori. La també diputada del Parlament ha destacat la importància de la llengua com a element essencial i sobretot cohesionador. Ho ha fet a través d'un vídeo que ha difós a les seves xarxes socials.
23: Vaig aprendre a estimar la nostra cultura, les nostres tradicions i sobretot la nostra llengua. Una llengua que forma part del que som i que avui necessita ser defensada davant aquells que la volen arraconar.
13: Aquesta és la darrera candidatura confirmada en el marc del procés de primàries dels socialistes. Entre les candidatures hi ha, per exemple, Rosario Sánchez a la presidència del govern, Pepe Mercadal al Consell de Menorca i Iago Negueruela a la batllia de Palma.
1: I avui fa tot just una setmana del desastre a Veneçuela amb una crisi humanitària que eleva gairebé els morts a 2.300 i a més de 10.500 ferits. S'han decretat 7 dies de dol oficial enmig de la devastació i de les crítiques cap al govern interí.
13: El president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha quantificat a més de 12.800 les persones damnificades. Pel que fa al balanç de víctimes espanyoles, el govern de l'Estat la xifra en 26, les mortes, 150 les persones desaparegudes. Fins ara han pogut rescatar més de 6.400 persones del doble terratrèmol que, recordem, des de fa 7 dies ha tingut prop de 700 rèpliques.
24: Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo personas con vidas bajo los escombros.
13: Precisament una de les imatges més impactants és la del port de La Guaira, l'epicentre d'aquests terratrèmols, on les autoritats han improvisat un depòsit de cadàvers que tenen centenars de taüts. A més, a mesura que passen els dies, el nombre de rèpliques va disminuint. Això sí, ara bé, les autoritats avisen a la població que no han de baixar la guàrdia perquè hi ha centenars d'edificis i infraestructures que ja han col·lapsat.
24: Que hasta ahora han venido disminuyendo las frecuencias de las réplicas y también han disminuido la magnitud que cada una de esas réplicas tiene. eso no necesariamente quiere decir que se ha disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso.
13: En tot aquest context, un avió amb un equip d'emergència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional va partir precisament ahir de l'aeroport Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, i també la reina Letícia varen ser allà per acomiadar a la partida en aquests 90 professionals, un equip que, per cert, desplegarà allà un hospital de campanya per atendre els ferits.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: I d'aquí uns segons arribem a les 8 i 25 minuts. En moment ara per la informació dels esports. Avui destacam que el primer fitxatge mallorquinista Adrián Fuentes ha parlat als mitjans oficials del club Xisco. Ribas, bon dia.
2: Bon dia. El nou davanter del Mallorca parla dels motius que l'han duit a l'illa. L'escoltam.
8: El pedazo de club que es, la historia que tiene, la estructura que tiene. Creo que es un club muy grande en España y así lo ha estado demostrando las últimas campañas y yo creo que eso es motivo más que suficiente para pensarte seriamente que puede ser donde puedas hacerlo bien.
2: Aquesta temporada, Adrián Fuentes va marcar 14 gols en 40 partits amb el Córdoba, també a la segona divisió. Escoltam com es defineix.
8: Yo siempre creo que trato de ser humilde. Me defino como un jugador muy físico, pero que es verdad que con el balón tampoco me atraganto, sino que trato de hacerlo lo mejor posible a nivel técnico dentro de las condiciones que tengo, que yo creo que las que más destacan son las físicas.
2: Fuentes també ha parlat del que serà ara el seu nou tècnic i nou tècnic també del Mallorca, Luis García.
8: Creo que es un entrenador que tiene mucho bagaje, que bueno, es exfutbolista profesional también y sobre todo yo me reflejo mucho en cuanto a lo que conozco de él sobre la temporada pasada, cómo jugaba su equipo, Las Palmas. Creo que es un fútbol muy divertido, muy agresivo, muy alegre y creo que es un buen punto de partida.
2: I el capítol de sortides, Javi Llebrés i Pichu Cuellar van finalitzar ahir contracte amb el Mallorca. D'una banda, el club ha comunicat al Vinicelamé que no el renovarà, però de l'altra no s'ha acomiadat encara del porter de 42 anys. El Pichu Cuellar està negociant amb Pablo Ortiz un nou contracte que el vinculi per una temporada més al conjunt vermell. A la primera federació, l'U d'Eivissa té nou fitxatges. Es tracta del migcampista Genaro Rodríguez, que arriba procedent de l'Eire de Portugal amb experiència a Espanya en clubs com Sevilla, Córdoba i Màlaga. El jugador signa per dues temporades en l'equip blau-cel. El Mundial, la selecció espanyola, s'enfrontarà a les 9 del vespre a Àustria en el partit corresponent als 16ers de final. El seleccionador Luis de la Fuente diu que l'equip es troba cada vegada millor.
9: Lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay y lo que estoy viendo yo esta semana es que el equipo ya empieza a reconocerse muchos automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. En esa exigencia seguimos creciendo, me encanta que se nos exija porque eso es que se espera mucho de nosotros y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error, es ganando el próximo partido.
2: Espanya vol acabar amb una maledicció de 16 anys. El combinat nacional no supera una eliminatòria mundialista d'ençà la final de Sud-àfrica contra els Països Baixos el 2010. Luis de la Fuente ha parlat just d'això.
9: ¿Qué le dice? ¿Qué me dice? Pues que esta selección está acostumbrada a batir récords y quiere batir también, no batir un récord, esto no es un récord, pero las malas rachas, esta selección está acostumbrada a superarlas. Estamos decididos, obviamente, nuestro planteamiento es seguir adelante. Veremos luego el partido de mañana, cómo se desarrolla, las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra mente solo está, solo, veros de nuevo a vosotros, a los que se parecen tanto a vosotros, en Dallas.
2: D'altra banda, tenim tres resultats més d'aquests 700 de final. Ahir, a la Terra, en doblet de Harry Kane, va guanyar per 2-1 amb remuntada a la República Democràtica del Congo. Bèlgica es va imposar per 3-2 al Senegal a la pròrroga en un partit agònic. Els Diables Vermells perdien per 0-2 al minut 85 i van acabar guanyant amb un penal al minut 125. I ja aquesta matinada, els Estats Units s'ha classificat també per als vuitens de final després de vèncer per 2-0 a Bòsnia i Hercegovina. En futbol sala, Miguelín torna a casa i ho fa per estrenar-se a la banqueta. El que ha estat el millor jugador de futbol sala de les Illes, defensant l'escut del Palma 4 temporades, el de l'El Pozo Múrcia i també la selecció espanyola, torna ara als seus orígens. Miguelín torna al Fisiomedia per formar part del cos tècnic de l'equip juvenil de Divisió d'Honor i assumirà també la direcció de l'escola de tecnificació de la Fundació Miquel Jaume.
3: Un placer per a mi poder estar aquí, en la que fue mi casa durante 4 años, y ojalá que sean muchos años más y estemos hablando que los próximos años me pueda convertir, como ya ha dicho José, lo que pueda ser hoy Marlon y, por supuesto, Vadillo, ¿no? El mejor entrenador del mundo.
2: I acabam amb una punta en tenis. Jaume Monar jugarà la segona ronda de Wimbledon. El santanyiner número 44 al rànquing s'enfrontarà avui al britànic Jacob Fearnley, cercant així el seu bitllet pels 700 de final.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 8:30 a repassar amb les claus d'aquest dijous, dient que la presidenta del govern, Marga Proens, rebrà el Consolat. Els alumnes amb millors resultats de les PAU serà a les 10:30, l'endemà de conèixer que el percentatge d'aprovats ha caigut gairebé 3 punts respecte del 2025.
2: És a dir, han superat les proves el 89,6% dels alumnes, mentre que l'any passat ho va fer el 92%. El conseller d'Educació, Antoni Vera, atribueix la baixada a l'impacte dels nous currículums derivats de la LOMLOE.
1: Això són els resultats de la convocatòria ordinària i precisament avui acaben els exàmens de les PAU extraordinàries. Anem en directe fins a la UIB a Palma. Toni Sastre, bon dia, tot a punt.
3: Bon dia, tot preparat, tot a punt. Aquí els edificis Gaspar Melchor de Jovellanos i Guillem, Cifra de Colònia. Els estudiants apuren els darrers minuts per estudiar, per repassar abans d'entrar a les aules. Ho faran ara a les 8:30. I precisament han pogut parlar amb algun d'ells abans d'entrar i ens han dit que avui ja estan molt més tranquils que el primer dia, que han deixat els nervis a casa i que afronten aquesta darrera jornada de les proves extraordinàries d'accés a la universitat amb ganes i il·lusió perquè asseguren que els ha anat bé. El que més temen és l'examen d'anglès que tenen a mitjan de matí, a les 11:30.
1: Gràcies, Toni. I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a l'informatiu matí. La Guàrdia Civil investiga l'accident laboral d'ahir a Eivissa en què una explosió de gas a una casa va ferir dos treballadors. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Un d'ells, en Roman, han estat crític a l'UCI de l'Hospital Can Misses. Els fets varen passar a un habitatge unifamiliar a Calamolí, a Sant Josep. Les primeres investigacions indiquen que la deflagració es va produir durant uns treballs de càrrega de gas en una finca.
1: I a Menorca, els bombers de Maó i la policia científica investiguen si l'incendi que ha afectat aquest dimecres migdia un habitatge deteriorat situat al camí de Santa Maria ha estat intencionat. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. El foc no ha provocat cap dany personal, però sí que ha afectat l'immoble, que es troba en una zona que els veïns descriuen com a conflictiva. Fins allà s'hi ha desplaçat una ambulància que finalment no ha hagut d'assistir a cap afectat, així com efectius de la Policia Nacional i local de Maó, a més dels bombers.
1: I a Mallorca, la policia local de Palma ha intervengut 1.200 articles i begudes procedents de la banda ambulant il·legal. Guillermo Ortego, bon dia.
6: Bon dia. Ha estat en diverses actuacions duites a terme aquesta setmana a diferents platges del municipi. A més, durant les actuacions s'han interposat denúncies per consum i tinença de drogues i per la pràctica del joc del triler.
1: I dedicam la segona entrevista del dia a la contaminació de la indústria textil.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: De fet, aquesta indústria és una de les més contaminants del món, especialment pel seu elevat consum de recursos naturals, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la contaminació de l'aigua i la gran quantitat de residus que genera. Per fabricar una camiseta es necessiten, atenció, de vers 2.700 litres d'aigua, l'equivalent al consum d'aigua potable d'una persona durant 2 anys. Precisament, la reutilització tèxtil centra, entre d'altres, el Fòrum Revoltes, una trobada d'experts, d'empreses, d'administracions públiques i organitzacions socials per caminar cap a una societat amb residu zero. D'aquí una hora comença a Cantàpera, a Palma, i ara hi volem anar en directe. Caterina Bany, bon dia. És una jornada que s'emmarca en el 40 aniversari de la Fundació de Xalles.
7: Així és, bon dia, una jornada molt intensa. Ara mateix aquí hi ha entrades, sortides de molta gent que avui ha d'exposar les seves experiències tot a punt. Per tant, aquí Resero i Deixalles s'han unit per alçar la veu, per redefinir d'alguna manera el futur de la reutilització, també l'economia circular i el consum responsable. Ja m'acompanyen aquí a Cantàpera Maria Suau, que ella és responsable de l'àrea ambiental de Deixalles, i també na Rosa Garcia, que és de Resero. Molt bon dia a totes dues.
8: Bon dia. Bon dia.
7: Primer de tot, fa poc dies diverses entitats socials d'aquí de les illes justament avisaven que el sistema de recollida i reutilització de roba estava totalment saturat. Com contamina la indústria de la roba aquí, especialment a les illes? Sabem que tot el món és una de les més contaminants, però aquí com contamina? Maria Suamo, endavant.
8: El tèxtil és un drama, com tu has dit, a nivell mundial, i el problema que tenim amb el tèxtil és que se genera una quantitat molt grossa i no hi ha sortida per què fer amb aquest tèxtil. Des de Deixalles en reutilitzem una part, però és una petita part de davant de tota la magnitud que hi ha. I problemàtiques ambientals del tèxtil, doncs moltes són fibres sintètiques i poden hi ha microplàstics que acaben a la mà, per tant, ens afecten el Mediterrani, i després això que no ens està costant molt donar-li sortida, i estem esperant que els productors, a través de la responsabilitat ampliada del productor, se facin càrrec del pagament, de la gestió d'aquest residu.
7: Per tant, preocupa especialment aquesta indústria tèxtil, com acabam d'escoltar, i també parlaves de residus derivats dels plàstics, també dels envasos, dels embalatges. Aquí també, com he dit, m'acompanya na Rosa García, que és de Resero. Com haurien d'anar les polítiques públiques encaminades en aquesta reutilització que poden fer en tots aquests embalatges, envasos, que de cada dia n'hi ha més?
9: Doncs bàsicament necessitem que hi hagi polítiques de prevenció de residus, que no haguem de consumir coses sempre sobreenvasades i sobretot que aquests envasos necessaris estiguin dintre d'un circuit de reutilització, que es puguin recuperar, que es puguin rentar i es puguin tornar a fer servir amb la mateixa funció. Això reduiríem dràsticament la quantitat de FEMS que generem cada dia a casa nostra.
7: Jo no sé si ho teniu quantificat aquí a les illes, que arribam a generar. També sabem que per l'arribada del turisme durant els mesos d'estiu això fins i tot també es multiplica. Com estem aquí a les illes? Quina seria un poquet la radiografia?
9: En general, amb residus estem en un infart de deixalles, mai millor dit, i específicament amb el tema dels envasos com a exemple paradigmàtic de tota la cultura i el consum d'un sol ús, i en època de, no, massiva turística veiem un increment molt important. El que passa és que la resta d'Europa sí que tenen circuits de reutilització, per tant és tan fàcil com adaptar aquests circuits i posar-los a funcionar al nostre territori.
7: Veiem també de cada dia més, ja ho sabem, telèfons mòbils, ordinadors, televisors, impressores, petits electrodomèstics, és a dir, residus electrònics, en definitiva. Què en poden fer de tots ells? Quin hauria de ser el procés?
8: Bueno, el procés seria la reutilització a través d'un procés que sigui preparació per reutilització on centres autoritzats com deixalles i en personal que tenim d'inserció reparar amb aquests aparells, que moltes vegades és una tonteria el que tenen, és molt fàcil de reparar, i els allargar amb la seva vida útil. Han de pensar que un residu electrònic té molt de component perillosos i pot tenir un impacte molt gran sobre el medi ambient, per tant sempre millor allargar la seva vida abans de tirar-lo per a reciclatge.
7: Havien començat sobretot cridant l'atenció en el tema de la contaminació de la indústria tèxtil. Vosaltres, des de Deixalles, quantes tones, aproximadament una estimació del que rebeu, i quantes en podeu donar sortida? És a dir, en quina mesura es pot arribar a reutilitzar i donar una segona vida a tot aquest producte tèxtil?
8: Nosaltres en recollim l'any passat unes 1.600 tones, i si juntant també les tones que va recollir Càritas a través de la seva empresa d'inserció, a Mallorca estem entre unes 3.000 tones. Això hem de pensar que suposa un 15% de residu tèxtil que se genera. O sigui que encara hi ha molt de residu que no s'està recollint i que probablement deu acabar la planta incineradora o no sabem molt bé on. La sortida, nosaltres a nivell local estem reutilitzant gairebé un 16% de reutilització a nivell local, i després ara mateix nosaltres no tenim capacitat per classificar més tèxtil, i una part se ven a majoristes de la península perquè se classifiqui ja. Però bueno, avui a la jornada explicarem el projecte amb Badalmo de construcció d'una planta de classificació de tèxtil perquè tot se classifiqui aquí i no haguem d'enviar roba sense classificar a la península.
7: Per tant, perquè tot se pugui classificar aquí. Aquesta és una iniciativa molt important. Ja per acabar, senyora García, cada dia veiem en els mercats, en els supermercats, peixos amb embalatges, tot tipus de carns també amb plastificades, fins i tot ja la fruita, la verdura. Com a usuaris, com a persones, com a compradors, com a consumidors, què poden fer? Ens pot recomanar dues coses importants?
9: Primer, exigir el nostre dret a consumir sense plàstics, perquè ja per normativa ja hauríem de tenir aquest accés a un consum desplastificat. I segon, poder portar els nostres propis tàpers, bosses, senalles, per emportar-nos tot el producte el mínim plastificat possible. I avui justament veurem això, tot d'experiències que visibilitzen que l'economia de la reutilització és una realitat i que això té un impacte indirectament a nivell de generació de residus, però també de generar llocs de treball, de generar millora social i també reduir l'impacte ambiental.
7: Maria Suau Font, responsable ambiental de Deixalles, i també Rosa García, de Resero. Moltes gràcies a totes dues.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Per tant, companys, així acabam a punt ja de començar aquestes jornades amb molt de continguts per caminar cap a aquesta sostenibilitat.
1: Gràcies, Caterina Vainson. Ara, les 8:39, repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. I començam a Màlaga. Tres persones han estat detingudes per un presumpte nou cas d'assassinat masclista. Aquest dimecres s'ha trobat el cos d'una dona de 35 anys dins un pou i un dels arrestats és la seva parella.
10: L'aixecament del cadàver va ser ahir hora baixa. L'estrès s'ha decretat secret en totes les actuacions. Mentrestant, els investigadors estudien si la identitat de la dona correspon o té alguna relació amb una dona que va desaparèixer el mes d'abril. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. És gratuït, no deixa rastre la factura, però s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
1: I continuen les tasques per extingir l'incendi forestal originat ahir hora baixa a La Fueva, a Osca, i declarat dimarts a Leciñena, a Saragossa, i que ja ha arrasat més de 2.200 hectàrees.
10: I en aquest cas, el vent és el principal entrebanc. El conseller d'Hisenda, Interior i Administració Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicat que el foc ha revifat en algun punt i que les perspectives ara mateix no són bones.
11: A pesar que tenemos trabajando todos los medios disponibles, tenemos más de 300 personas, y las condiciones del tiempo son mucho más complejas, ya tenemos una condición de bastante viento y se va a mantener, tenemos poca humedad durante el día que se va a mantener y aumento de temperatura, por tanto hay que ser muy prudentes, saber que vamos a pasar momentos muy malos, que de momento no somos optimistas en el hecho de que se vaya a solucionar en pocas horas, no va a ser así.
10: Per altra banda, l'incendi declarat al paratge de Los Abades, a Jaén, ha obligat a desallotjar 190 persones.
1: I un jutge ha dictat una ordre de detenció contra Vito Quiles. De moment, no ha estat localitzat al seu lloc de feina.
10: En un missatge a les xarxes socials ha dit que ningú sap per què el volen arrestar.
12: Abogado, desconocemos las causas por las cuales me quieren arrestar. Lo único que sé es que ya han ido a mi puesto de trabajo, han ido a mi casa y están intentando buscarme por todo Madrid para llevarme al calabozo. Y nadie entiende cuál es el motivo. Yo me pregunto si es normal que en una democracia consolidada la policía vaya a la casa y a los puestos de trabajo de los periodistas a llevárselos por delante simplemente porque son incómodos al gobierno y porque molestan a Pedro Sánchez.
10: Com a mínim té una causa penal oberta per haver anat a la casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, i proclamar que no assumia les seves responsabilitats després de l'apagada de l'abril de 2025.
1: I Lara Hernández abandona la coordinació general de Sumar, ha dimitit de tots els seus càrrecs i no es presentarà la reelecció en l'assemblea de dia 11 de juliol.
10: Una decisió que arriba després d'arxivar-se la investigació interna pel presumpte assetjament laboral cap a 5 treballadors. Un procés que Hernández ha qualificat de campanya de desprestigi, de mentides i d'injúries. La investigació s'ha tancat perquè els afectats no han ratificat la denúncia.
13: No me presentaré a la próxima asamblea del 11 de julio de Movimiento Sumar. Es más, hoy presento mi dimisión como co-coordinadora de Movimiento Sumar de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo también desde hoy mi militancia en esta organización.
1: I la periodista Rosa Maria Calaf ha estat distingida amb el Premi Nacional de Televisió 2026. La reconeixen com a referent de la professió i el reporterisme televisiu.
10: El jurat l'ha triat per unanimitat. La corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola i que va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica, podrien dir, en el periodisme. A més, el jurat destaca el rigor de Calaf com a corresponsal en els seus principals centres o en els principals centres polítics del món, com va ser, per exemple, a Nova York, a Moscou, a Buenos Aires, a Roma, però també a Hong Kong i Pequín.
1: I de la crònica internacional, Rússia ha atacat amb drons i amb míssils aquesta matinada la capital d'Ucraïna, Kiev. Una ofensiva que ha deixat al manco 10 persones mortes.
10: Això ha estat després de dies d'atacs inusuals amb manco drons, amb manco míssils del que era el corrent. Això va fer sospitar els observadors i les darreres hores abans del bombardeig, precisament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky havia advertit que Moscou preparava un atac massiu. Això el mateix dia en què el mandatari tornava a demanar a la Unió Europea que adopti més sancions contra Rússia i que negociï una adhesió d'Ucraïna a Europa.
1: I l'Iran reivindica el control sobre Hormuz i rebutja el diàleg de seguretat regional a Bahrein, liderat pels Estats Units juntament amb 12 països de l'Orient Mitjà.
10: El viceministre d'Afers Exteriors iranià, Kazem Garbagdadi, ha explicat a través de la xarxa social X que la seguretat de la regió es garantirà amb el final de les intervencions, però sobretot amb la retirada dels Estats Units de tota la zona. La reunió va tenir lloc en plena ronda de negociacions indirectes que estan duent a terme precisament entre els dos punts, entre Teheran i Washington, però que les estan duent a terme a Qatar, a fi d'abordar precisament la implementació del memoràndum d'entesa que havien signat entre tots dos països.
1: I encara un darrer apunt. A Catalunya continuen ingressades en estat crític les 5 persones ferides a l'accident d'autocar a Lleida que es va encastar contra un edifici de la Diputació.
10: Segons les primeres hipòtesis, la conductora hauria perdut el control d'aquest vehicle. L'autocar duia 55 passatgers a bord i estava cobrint el trajecte entre Lleida i la Granja de l'Escarp i acabava de sortir precisament de l'estació d'autobusos.
1: Amb aquesta punta hem arribat a les 8:45 minuts. Ara podeu escoltar les desconnexions insulars aquí a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Bon dia, Menorca. Més de 1.500 places turístiques han desaparegut dels nuclis urbans de l'illa des del 2023. El Consell vol recuperar així aquests habitatges turístics per a ús residencial. S'ha fet balanç aquest dimecres de les mesures aplicades fins al moment. Tot d'una, en donem més detalls.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
5: I és que les xifres són clares. Entre 2015 i 2022, el nombre de places de lloguer turístic va passar de 21.000 a més de 30.000, assolint així un màxim històric. Des de 2023, però, aquesta tendència s'ha invertit. La contenció en zones aptes i l'aposta pel decreixement dins els pobles ha permès reduir-les fins a prop de 29.000. En aquest període s'han donat de baixa més de 1.300 places dins els pobles i se n'han eliminat més de 200 per expedients sancionadors. Núria Torrent és consellera d'Ordenació Territorial i Turística.
14: En total, són més de 1.500 places turístiques que han desaparegut de dins els nuclis urbans. Una actuació que té com a objectiu prioritari afavorir que els habitatges recuperin el seu ús residencial.
5: El model de creixement turístic zero amb el sistema de pagament per adquirir places turístiques ha permès recaptar 1,5 milions d'euros que es destinaran a polítiques d'habitatge. La lluita contra l'oferta il·legal també ha donat resultats amb més de 4 milions d'euros recaptats en sancions des del 2023. L'any passat es va assolir, de fet, un rècord històric amb 75 expedients oberts i enguany ja se n'han iniciat 37. El director insular d'Ordenació Turística és Jaume Fadalic.
15: El 2019 hi va haver 28 expedients, el 20 de 7 i el 21 a 24. Hi ha anys que només en un any han fet més que totes la legislatura passada.
5: A aquest estiu també hi haurà més inspectors, 12 davant dels 7 que hi havia a l'inici de mandat, un augment del 71% de la plantilla. I més xifres rècords, en aquest cas de pressió humana. A l'abril es van registrar més de 134.000 persones a l'illa, quasi un 1% més que l'any anterior. Segons dades publicades per l'Ibestat, a l'abril hi va haver més de 1.000 habitants més a l'illa que el 2025. És, de fet, l'abril amb una major pressió humana des que s'entenen registres. Una tendència que, a més, va clarament a l'alça. Els primers 4 mesos de l'any han superat registres. En l'acumulat, Menorca ha patit una pressió de 463.000 persones en el que portem d'any, un 2,8% més que en el mateix període de l'any passat. Això equival a unes 13.000 persones més.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
5: Els bombers de Moi i la policia científica investiguen

0: creativa és una eina que obliga els pescadors recreatius a declarar la seva activitat dins les reserves marines de totes les Illes Balears. El director general de Pesca del Govern és Toni Grau.
1: El problema és que encara declara molt poca gent respecte de la que té llicència per pescar. Que no declara per vessa o perquè no sap com fer-ho. El missatge seria, senyors, és molt important saber que pesquen els recreistes, jo el primer, és molt aficionat a pescar, perquè això ens ajuda a gestionar.
0: Ha estat un dels temes que s'ha abordat al Fòrum Illa de l'Aire de Menorca, que aquest dimecres ha reunit investigadors, administració i el sector pesquer per compartir coneixement i reflexionar sobre el futur de la pesca recreativa de l'illa.
2: Edició Menorca. Excel Camarasa.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Precisament la calor extrema del cap de setmana passat factura a l'Albufera d'Esgrau. L'augment de la temperatura de l'aigua ha reduït els nivells d'oxigen i això ha provocat la mort de centenars de peixos, sobretot a la zona de la Gola, on molts havien quedat atrapats. Per evitar que la situació es repeteixi, aquest dimecres el parc ha obert de manera mecànica la connexió entre la Gola i la mà. La reobertura d'aquest canal ha de permetre renovar l'aigua, augmentar-ne l'oxigen i facilitar també que els peixos puguin sobreviure. És una actuació que ja s'ha fet altres estius, però enguany s'havia ajornat per no perjudicar una altra espècie, en aquest cas una au protegida, ho explica el director del parc, David Martínez.
4: Hi ha unes aus que són les cames de llom que estan per aquí al voltant que nidifiquen i es reprodueixen justament en aquesta zona. Què passa? Que si deixem que entri l'aigua de la mar, puja el nivell i s'inunda el que són els nius i poden morir després i no poden reproduir-se. Ser que de manera indirecta altres animals se poden veure compromesos per a aquesta situació, però bueno, ara en uns dies intentarem que es resolgui.
0: Martínez espera que els primers efectes de l'obertura es comencin a notar de manera immediata quan l'entrada d'aigua de la mà ajudi a recuperar els nivells d'oxigen de la Gola.
2: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
0: Obrim ara plana política. El PP Demó critica la gestió de l'equip de govern municipal durant els darrers 3 anys de mandat. Considera que la ciutat està més bruta i lamenta que encara no disposi d'aigua potable. A més, consideren els populars que el PSOE ha fet costat en tot moment a Aramó per aprovar els comptes i també els principals projectes de ciutat. El PP, no obstant, recorda que la majoria d'iniciatives han estat possible gràcies a la implicació d'altres administracions governades pel PP. Maribel Llofriu és la presidenta dels Populars de Mó.
5: Mahón sigue sin agua potable. La desnitrificadora continúa inactiva con el nivel de nitratos disparado y los vecinos siguen teniendo que comprar garrafas para beber agua potable. Los proyectos más importantes que se han llevado a cabo han sido posibles gracias al impulso y la financiación del Gobierno de las Illes Balears y del Consejo Insular de Menorca. Entre ellos, la compra de Catisa, la reforma de la pista de atletismo, la mejora del campo de fútbol de Vintaufa, el proyecto del nuevo pabellón de La Salle o el desbloqueo de la construcción del nuevo conservatorio.
0: I a Sant Lluís, el primer tinent de Barla, Pedro Tudurí, ha renunciat al càrrec. Els populars informen que es deu a motius personals. D'aquesta manera, la mà dreta de la batlessa, Lore Strong, abandona el consistori després d'una trajectòria política de 19 anys. En el seu lloc entra Paz Izquierdo, que ja va ser regidora a l'oposició durant l'anterior mandat. I Aló és l'oposició qui reclama a l'equip de govern que financiï amb fons propis la construcció del nou geriàtric o bé l'ampliació de l'actual. El PSOE i Avançam presentaran en el pròxim plenari una moció conjunta amb l'objectiu d'impulsar la construcció de noves places geriàtriques al municipi. Demanen que s'incrementin tant mitjançant l'ampliació de la residència d'Esramal com la de redacció del projecte per a un nou equipament municipal. La iniciativa arriba després que el govern hagi deixat l'O fora del pla sociosanitari 2026-2030. Sentim la portaveu d'Avançam, Isa Allès, i també el del PSOE, Toni Mir.
6: El que demanem és que l'Ajuntament recorri en el romanent municipal per posar en marxa aquests projectes. Uns projectes molt demandats, molt necessaris i que no poden esperar més anys.
7: Ja ho diuen ells, que tenim molt de romanent. Tenim 10 milions d'euros. Però que siguin aquests 10 milions d'euros els que facin aquest geriàtric i no castiguem més a la gent de l'O.
2: Tota l'actualitat de Menorca a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.

0: Ràdio. Darrer minut per a la informació esportiva per parlar de bàsquet, perquè l'Estia Menorca ha anunciat un nou comiat. En aquest cas, el d'un dels jugadors que porta més temps al club és Pol Molins, que finalitza la seva etapa vintaufà després de 4 temporades en les quals ha aconseguit l'ascens a l'Aleport i la participació també per primera vegada en un play-off d'ascens. Molins és un dels membres del selecte grup de Centenaris, juntament amb Pitu Jiménez, Diego Alderete i Víctor Arteaga. El futur del base català, però, continua aquí a Menorca i és que seguirà la seva trajectòria esportiva a Setintines Castell, de la tercera FEB. Amb la seva baixa ja són 8 els jugadors que han abandonat l'equip. Hores d'ara, la plantilla està formada tan sols per 2 jugadors, Pol Figueres i el fitxatge del nord-americà Kyle Greeley. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I són ara les 8:55, anem amb la cultura.

0: I començant parlant del Betlem de la Sang, considerat el naixement napolità més antic en ús d'Europa, mostra la seva millor cara després de 10 anys gràcies a un intens procés de restauració. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Sí, poc abans de Nadal ja es va poder mostrar una primera fase. Eren les figures del naixement que ja estaven restaurades, però no ha estat fins ara que les 31 peces que el conformen, catalogades com a bé d'interès cultural, llueixen amb tota la seva esplendor i potser el que ha costat més ho fan també amb una certa harmonia. Luisa García és restauradora i coordinadora del projecte.
2: Como tiene tantas intervenciones, tantas piezas diferentes de distintas épocas y algunas en un estado de conservación muy diverso, algunas muy deterioradas, otras mejor conservadas, pues conseguir una intervención que diera pues una visión estética y armónica equilibrada, yo creo que ha sido el objetivo de todos y un poco lo que más nos ha, bueno, pues nos ha costado.
1: El pessebre inclou obres del segle XIV al segle XVIII i la recuperació ha estat una feina intensa i també el compliment d'un compromís del Consell de Mallorca que hi ha destinat 400.000 euros. Llorenç Galmés, president del Consell.
3: Quan nosaltres vàrem arribar a la nostra institució l'any 2023, ens vàrem trobar amb un Betlem de la Sang degradat, en molt mal estat, tapat amb un llençol i que feia molts anys que se xerrava de la restauració, però que ningú havia estat capaç d'impulsar definitivament el procés de restauració.
1: El Betlem té un valor patrimonial i artístic inqüestionable, però és també, juntament amb el Crist, un element de devoció importantíssim. És per això que de ben segur que les espelmes dels fidels tornaran ben prest a formar part del seu paisatge, però seran espelmes especials, ecològiques, que no fan fum per evitar malmetre la feina feta. Ho explicava Lluc Riera, prior de l'Església.
4: Aquí posarem això també, perquè la gent vol encendre devocionalment, com ho deia molt bé, i per tant necessita visibilitzar i concretitzar, però sempre posarem que defensi el que és la restauració.
0: Escolta, un dels temes més coneguts del grup Locomía, perquè el món de la música acomiada Manolo Arjona, un dels rostres més emblemàtics d'aquesta formació, fundador de la banda i que ha mort de manera sobtada a 58 anys.
1: Ha estat al seu domicili de Viladecans, a Barcelona, on vivia des de feia anys. Arjona va formar part de l'època més d'èxit de Locomía. La formació que va néixer a Eivissa va revolucionar l'escena musical de finals del 80 i principis del 90 amb una posada en escena completament innovadora, amb els Ventalls com a protagonistes. La mort d'Arjona se suma a la dels altres integrants històrics de Locomía. El 2018 morí Santos Blanco i Frank Romero, i mentre que el 2023 ho feu Francesc Piques.

0: No és l'únic comiat d'aquestes darreres hores del món de la música i vàrem saber de la mort als 74 anys de Víctor Willy, cantant principal i coautor dels grans èxits de Village People.
1: Èxits com aquests, Wanka, Inca i també com Go West o In the Navy, pels drets de les quals van lluitar els tribunals durant anys després d'abandonar el grup i iniciar una carrera en solitari que no va acabar de funcionar. El 2017 va tornar a la formació i la seva darrera aparició pública fou l'any passat, quan el grup cantà aquest tema en un míting previ a la investidura de Donald Trump. Nascut a Texas, fill d'un predicador baptista, la seva veu va vendre més de 100 milions de discos i encara fa ballar mig món.
0: Amb la seva música, amb la música dels Village People, arribarem a les 9.

0: I són les 9. Repassam les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. L'endemà de conèixer que el percentatge d'aprovats en les proves d'accés a la universitat del mes de juny ha caigut gairebé 3 punts en un any, que han passat del 92,5% d'aptes al 89,6%. Acaben els exàmens de la convocatòria extraordinària. De fet, en aquesta hora comença la darrera jornada. Connectam en directe amb el campus de la UIB a Palma. Allà hi és Toni Sastre. Toni, bon dia. Com fan front a les proves?
1: Bon dia. Els estudiants afronten aquest tercer i últim dia d'exàmens amb ganes i confiats en que les proves que han fet aquests dos dies els han anat bé. Asseguren que han deixat els nervis a casa.
2: La selectivitat, tots pensant que seria un moment supernerviós, que estaríem tots superassustats, però realment han estat tres dies que el més fàcil de batxiller.
3: Bones sensacions, ara ja el darrer dia, xixer d'anglès i matemàtiques, i la veritat que molt bé. Jo trobo, personalment m'ha anat bé, i en general també he sentit que ha anat bastant bé, així que ja veurem els resultats.
1: A aquesta hora ja són a dins les aules els estudiants que han de fer els exàmens d'anàlisi musical, grec, matemàtiques i ciències generals, però la prova que més els preocupa és la d'anglès, que faran a les 11:30. Recordem que, igual que en la selectivitat ordinària, la universitat utilitza detectors de radiofreqüència per trobar, si és el cas, aparells electrònics per copiar, un fet que suposa suspendre la convocatòria completa.
0: Gràcies, Toni. L'home de 48 anys que es va precipitar dimarts a Eivissa i que roman ingressat a l'Hospital de Can Misses ha passat a Planta, on està estable.
4: Dimecres va estar en observació a la unitat de cures intensives. Recordem que l'home va caure la mà des d'una altura de 5 metres a la zona del Cap d'Esfalcó.
0: I la indústria tèxtil és una de les més contaminants del món. Allà a les Illes el sistema de recollida de roba està saturat. Per això De Salles crearà una planta nova per classificar totes les peces a Mallorca. Anem en directe fins a Cantàpera, Palma, on se celebra avui el Fòrum Revoltes. Caterina Bany, bon dia.
5: Bon dia, i és un anunci que de fet acaba de fer aquí als micròfons de la ràdio pública Maria Suau, que és la responsable de l'àrea ambiental de Deixalles, quan ha reconegut que aquí a Mallorca s'arriben a recollir més de 1.600 tones de roba cada any. L'escoltam.
6: Es pot classificar tota la roba que se recull aquí, a Mallorca, no voler enviar fora, així evitam contaminació per emissió de gasos d'efecte hivernacle i generar més lloc de feina per col·lectius que estan en situació de vulnerabilitat a les illes.
0: Gràcies, Caterina. I els Ministeris de Treball i d'Inclusió i Seguretat Social acaben de publicar les dades d'atur i d'afiliació del mes de juny.
4: Així és, i Espanya baixa de 2,3 milions d'aturats per primera vegada des de gener de 2008 i suma 128.533 afiliats aquest mes de juny. Com dèiem, l'atur registra en les oficines de serveis públics de treball 100 persones més a les Balears en relació al mes anterior, que és un 0,42% més, i baixa a 1.015 persones en relació al sisè mes de l'any, que són un 4,11% manco i se situa d'aquesta manera en 23.707 aturats, segons les dades que ha publicat ara el Ministeri de Treball i Economia Social.
0: I un total de 1.174.000 persones immigrants han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària que va posar en marxa fa 3 mesos al govern central. Més d'un 50% de les peticions ja han estat admeses a tràmit, el que suposa una concessió d'una primera autorització temporal per residir i viure a l'Estat espanyol. És una dada que s'ha fet oficial avui matí, una dada oficial donada a conèixer pel govern central. Amb aquesta xifra arribem a les 9:04. Tot d'una comença el programa al dia.
7: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Encetam aquest dijous, ho fem amb calor, 26 graus de temperatura. Un dia de vent, sobretot a Menorca, onatge especialment intens a la costa nord d'aquesta illa. També a Mallorca bufarà el vent en algunes zones i tindrem un dia ennigulat el capvespre amb possibilitats de ruixats a les Pitiuses i a l'interior de Mallorca. Les màximes continuen molt altes, entre els 28 i els 34 graus. Començant la jornada sense deixar de banda els incendis, ahir de matinada a Cala Ratjada una persona va resultar ferida amb cremades i intoxicació de fum. Aquest que veus just ara, que compartim amb els espectadors i descrivim per als oients, és l'estat en què va quedar l'immoble. El foc es va originar a la segona planta d'un edifici d'habitatges. Quatre veïnats més de la finca van haver de ser desallotjats, però alguns, afortunadament, ja han pogut tornar a casa seva. També a Amó, els bombers van intervenir en un incendi que podria haver estat intencionat. Es tracta d'un immoble deteriorat que es troba a una zona descrita com a conflictiva. A més dels bombers, van desplaçar a la zona una ambulància que finalment no va haver de tractar cap ferit. Són les 9 i 6 minuts, com dèiem, començant aquesta jornada posant el focus en la crònica de successos. No ho deixen de banda. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. I a més ho fem per parlar d'un dels casos d'abús més durs dels darrers anys. Els joves que varen agredir i varen torturar un home amb discapacitat a Manacor han estat condemnats a 5 mesos de presó. Varen convocar un joc macabre per les xarxes socials o a través de les xarxes socials i els participants ho varen aprofitar per desfigurar aquesta persona, aquest home, i fins i tot tatuar un penis a la cara. Els fets varen ocórrer l'any 2021 i ara el tribunal els imposa 5 mesos de presó i multes per delictes contra la integritat moral, lesions i coaccions. Els processats han reconegut els fets, ja han indemnitzat la víctima en 18.000 euros i ara tenen prohibit acostar-s'hi a Manco de 250 metres.
0: Ahir vos contam que va ser un dia molt especial per a moltes famílies d'acollida. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta, i segur que serà un bon dia per als 38 infants araüís que van arribar ahir a Mallorca per començar les seves vacances. 30 d'ells queden a l'illa i la resta viatgen cap a Menorca i les Pitiuses. Aprofitaran aquestes setmanes de l'arxipèlag per oblidar-se de la calor extrema i de les limitacions que tenen els campaments de refugiats allà on viuen. Passaran l'estiu en les famílies d'acollida i el programa Vacances en Pau aconsegueix enguany han de dir la seva 39a edició a Balears i la que fa 49 al conjunt d'Espanya. Així ens ho explica Marta Colomà, una mare d'acollida d'aquest programa.
3: Hola, sóc la Marta Colomà i enguany fa 5 anys que acollim en Ayub, un insaragüí que forma part del programa de Vacances en Pau. Ahir el vàrem anar a recollir a l'aeroport i estan molt contents perquè passaran nosaltres aquests 2 mesos d'estiu. Encara que a la vegada també saben que el trobarem a faltar perquè enguany és el darrer any que pot estar amb nosaltres. I bé, amb moltes ganes de gaudir. Un besito!
0: Avui just fa una setmana del desastre a Veneçuela amb una crisi humanitària que eleva gairebé els morts a 2.300 i més de 10.500 ferits, tot i que les xifres seran incalculables. Bon dia, Maria Antònia.
4: Molt bon dia, Marta. Així és, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha quantificat a més en 12.800 les persones damnificades. Pel que fa al balanç de víctimes espanyoles, el govern de l'Estat les xifra en 26, les mortes i 150 les desaparegudes. Fins ara s'han pogut rescatar més de 6.400 persones pel doble terratrèmol que des de fa 7 dies ha tingut prop de 700 rèpliques. Una de les imatges més impactants és aquesta que compartim amb els espectadors i que descrivim pels oients, la del port de la Guaira, on les autoritats han improvisat un dipòsit de cadàvers amb centenars d'altaúts.
0: La frase del dia, la reflexió d'aquest dijous és, Xisco?
2: La frase d'avui és de l'escriptor nord-americà, tot i que d'ascendència italiana, Mario Puzo, que va morir precisament un 2 de juliol de 1999. L'autor del Padrí va dir: «Tengues sempre a prop els teus amics, però encara més a prop els teus enemics».

0: per cert, per dur a la platja aquest estiu. Si no sabeu què llegir, és un clàssic, un llibre de sempre, però molt recomanable. Però no parlen d'això a les xarxes socials avui, ni molt manco. De què parla tothom?
1: I del món de la música diu adéu a dues figures que cadascuna a la seva manera van convertir la imatge en un element tan important com les cançons que interpretaven. Han mort Manuel Arjona, membre de la primera formació de Locomia, i Víctor Willis, la veu i líder del Village People, dos noms lligats a dos fenòmens musicals que van marcar tota una generació.

Manuel Arcona tenia 58 anys i era un dels integrants fundacionals de Locomía, el grup que va revolucionar el pop espanyol de finals del 80 amb una fórmula única, coreografies, ventalls gegants, una estètica extravagant i cançons que encara avui formen part de l'imaginari popular, com Locomía o aquest Rumba Samba Mambo. Samba Mambo, Rumba Samba Mambo. Segons han confirmat fonts pròximes de l'artista, Arjona ha mort de manera sobtada a casa seva, a Viladecans. En els darrers anys, ell s'havia allunyat dels escenaris per dedicar-se a la pintura i per tenir cura dels seus pares, però continuava sent una figura molt estimada pels seguidors d'un grup que va néixer a Eivissa i que va acabar convertint-se, hem de recordar, en un fenomen internacional, especialment a Espanya i Amèrica Llatina. En la seva mort desapareix una de les peces clau de la formació original de Locomía, com també va ser clau la figura de Víctor Willis, mort a 74 anys. Fill d'un predicador baptista, Willis va ser la veu principal i coautor dels grans èxits de Village People, una de les bandes més icòniques de l'era disco. Cançons com aquest YMCA que ara escoltàvem, Go West, In the Navy o Macho Man, han transcendit generacions i continuen sonant en festes, esdeveniments esportius i celebracions arreu del globus. Willis ha mort després d'una malaltia breu però agressiva, segons ha informat el grup mateix a través del seu compte de Facebook. Més enllà dels seus èxits musicals, Village People va convertir els seus personatges, el policia, el qual interpretava Willis, el cowboy o l'obrer, en un símbol de la cultura popular dels anys 70 i 80.

0: En la desaparició de Víctor Willits se'n va una de les grans veus de la música disco i un dels responsables d'algun dels himnes més universals del pop. Dies negres per la música disco i per la dissidència estètica, podríem dir. Éreu fans de Locomia i de Village People. Maria Antònia Esquinas, començaré per tu, perquè són dos grups molt de la teva època.
1: Saps qui són?
2: Un poc no pots preparar el meu compromís i deia, a veure, té dia avui? Que sí, evidentment, aquestes cançons els havia escoltades, ser més típiques, per aventura, els cantants com a tal, totes les seves cançons, no? Però, sobretot, la de YMCA és la típica en la que comença la meva classe de ball en els nenets que són petits, perquè no han de fer molta més cosa, i és com ja introduir dins quatre passos dins el seu capet. Per tant, sí, i a les rebel·les també han sonat aquestes cançons.
1: Això t'anava a dir jo, que tu que ets molt de rebel·la, és
2: sí.
1: Una de les cançons que se pot sentir sempre quan vas de rebel·la. Jo fan tampoc m'hi considero, però sí que és vera que qui més qui manco no coneixia o coneix tant els integrants de Village People com també els integrants de Locomia, que com d'en Xisco també van marcar una estètica, no?, que d'alguna manera tothom els reconeixia en els de Village People, perquè cada un tenia com el seu rol, aquest personatge que interpretaven, i els de Locomia amb aquests ventalls que són mal de moure, que pareixia com molt fàcil, però molt dos tu.
3: Jo només puc afegir que en ple dijous escoltar això te posa les piles. És inevitable.
0: És que tu ets molt de la Navy, Marta Garau.
3: I per què no,
0: això, per a les piles, sempre... No, sobretot,
3: sí, que
0: jo
3: de la
0: sequeria de Locomia i de Village People és que varen ser dos grups d'homos que varen apostar per una masculinitat no hegemònica. Village People per exagerar-la i Locomia per optar per aquesta dissidència de gènere que recordem com ens varen criticar per duquelles sabates amb punxa, per esventalls,
1: ses faldes,
3: trencar models,
0: tot aquell moviment
3: que
0: ells varen crear estètic al seu voltant va ser importantíssim, i en el cas dels Village People per aquesta hipermasculinització que mostraven de muntats d'escenaris mos posava davant un mirall davant el qual molta de gent no s'hi sabia veure reflectit. Dos grups, dues maneres d'entendre no tant sa música, perquè han de dir que bon músics tampoc és que fossin,
3: però amb un missatge sobretot semblant.
0: Sobretot es Locomia, perquè no cantaven ni ells, petitons, però sí que varen saber crear dues maneres d'enfrontar-se davant la vida, tot això gràcies a la cultura.
1: Hi ha un documental, no?, si no vaig malament, de Locomia, que...
0: En Locomia va... varen acabar com la processó de la moixeta.
1: Sí, però vull dir que una mica recreant els fets...
0: Sí. Hi ha documental i pel·lícula.
1: I pel·lícula,
0: perquè
1: sí.
0: Ara que ha mort en Narjona és un bon moment per recuperar-la. I Locomia, que va tenir com a diferents formacions, perquè recordem que sa marca era propietària del seu mànager, el mànager era propietari d'aquesta marca, i va crear com un segon Locomia que no va tenir molt d'èxit i va deixar de banda a tots els que eren els integrants de la formació original. Village People no, han mantingut fins al final, han anat canviant, però han estat ells que han tirat cap endavant la seva carrera.
1: Que els dit jockeys d'aquestes reveles d'enguany
3: es posaran
2: encara més.
0: Sí. Jo estic convençut que en Joan Campos...
1: En Joan Campos, és que he pensat en ell.
0: D'un disgust.
1: Però aprofitarà, no?, per fer-la sonar a les seves intervencions, amb les seves rebondes.
3: Amb la música, idò, dels Village People, que ja hem dit que dona moltíssima energia per acabar la setmana, encetam aquesta jornada i amb la companyia de Romina West als comandaments tècnics, que Jaume, Alejandro Rubio, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció. Començant.

0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Del empresario y consultor José Manuel Barquero.
2: Buen día, Marta.
1: Y ens escolta el subdirector del periódico de Ibiza y Formentera, Juanan Torres, desde Ibiza. Juanan, buen día.
3: ¿Qué tal? Molt bon dia.
1: Tenim molt de temes a abordar. El primer focalitza l'atenció a Mallorca. El govern ha posat en marxa aquesta prova pilot per prioritzar els residents a determinades línies d'autobús. Ja sabeu que hi havia saturació, sobretot quan s'ajunten, no?, els residents amb els turistes. És una prova que va començar ahir a les 3, a la línia 203. I de moment l'han valorada positivament. El primer dia aquesta prova ha funcionat. La iniciativa ha estat...

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
2: Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
3: Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
4: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que té va des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
6: El dia, amb Marta Grau.

Abans parlàvem de que no hi ha dia que no dediquem al manco uns minuts a la situació de l'habitatge aquí a l'arxipèlag, sobretot perquè és molt complicat accedir a un habitatge, sobretot perquè quan parlem

0: dins, no? No hi ha portes, és una estructura, és una obra, no? Perquè ho puguin entendre els oients de ràdio, és com si fos una obra sense acabar, com un edifici sense acabar, en una primera fase de l'estructura, sense vestir, simplement les vigues, el trispol i les columnes. Juan, respecte a aquest debat, no? Aquest debat tan present durant els darrers mesos. Ara hem perdut en Juanan, però el recuperarem tot d'una, així que... Ara sí, Juana?
1: Ara sí.
0: Te demanava per Cala de Bou, sí, per aquest desallotjament forçós i aquest debat etern sobre la quantitat d'infrahabitatges, no?, que tenim aquí a les illes, sobretot a Eivissa.
1: Sí, us comentava que aquesta obra, com deies, és una obra, un hotel inacabat, que fa moltes dècades que està així. De fet, hi ha un procediment obert entre l'Ajuntament que ha caducat la llicència d'obres i que demana que sigui esbocat l'edifici i la propietat, no?, que vol seguir continuant ara en les obres. Però bé, és un lloc on ha augmentat molt la seva població des que hi va haver-hi els desallotjaments d'altres indrets, com la Joveria i Can Misses, que molts dels habitants d'aquelles zones s'han anat aquí. Comentaves l'alcalde de Sant Josep, que és on hi ha aquesta zona, criticava molt, o criticaven els empresaris de la zona, perquè fa unes setmanes hi va haver-hi un incendi en aquest edifici, no? I es va veure com hi va haver-hi una desbandada de treballadors de comerços de la zona que anaven cap a l'edifici a recollir les seves coses. És a dir, que molts dels seus habitants són treballadors d'hotels, de souvenirs, de restaurants, de bars de la zona, que estan vivint en aquesta obra inacabada per la manca d'habitatge a preu assequible que hi ha a l'illa d'Eivissa. Hi ha 200, més de 200 persones visquien aquí. No és estrany que el jutge, la justícia, hagi demanat el seu desallotjament immediat pel perill que suposa és que hi hagi gent vivint en unes condicions com aquestes.
0: A Eivissa, molt afectada per aquesta qüestió. Ja començam a tenir present al cap el nom, no?, de tants assentaments, que en roba un, que en roba dos, a Joveria, ara Cala de Bou, i probablement n'hi ha molts més. Alguns ni tenen nom encara perquè són a prop de tal vegada l'autopista, que les recordava un en concret. Comença com a cronificar-se aquesta qüestió, José Luis.
2: És que este caso tiene, no sé, concatena varios disparates. Punto primero, lleva varias décadas así. ¿Esto cómo es posible?
0: Claro.
2: O sea, esto es que... varias décadas en ruinas. Bueno, en ruinas, ¿no? En construcción, ¿no? Construcción paraliza el esqueleto. Bueno, esto ya a mí ya llama la atención, ¿no? Dice, ¿cómo puede una cosa así? Pues un año, dos, cinco, décadas. Sin que haya ninguna solución.
0: Prácticamente a pau de platja, a més.
2: Y lo que me ha apuntado Juanan, de que hay un incendio y de repente van todos los trabajadores,
0: es que
2: de los comercios cercanos.
0: Sorprenen.
2: Y luego, claro, el juez, ¿qué va a hacer? O sea, a ti te llega un informe diciéndote que existe peligro mortal, creo que pone supongo que eso viene de un informe de policial o de bomberos, ¿no? Y el juez, ¿cómo no va a tomar las medidas cautelares? Porque dice, ostras, es que se cae el edificio.
0: No, pero
3: ¿cómo se cae el edificio?
0: Es
3: que yo ahora,
0: hay
3: que
0: un
3: estaba,
0: incendio.
3: Ahora que estaba viendo las imágenes, claro, yo estaba pensando, sí, lo de la cárcel de Palma, un incendio y tal, pero bueno, es que eso es un edificio en obras.
2: En obras.
3: Entonces, todos sabemos, en un edificio en construcción, la normativa de seguridad laboral.
2: Imagínate.
3: Es decir, si una persona se acerca a menos de no sé cuántos metros a un sitio que tiene una calle no sé cuánto, necesitas un arnés, un no sé qué y tal, igual. Ahí hay gente viviendo, de día y de noche. O sea, yo es que es algo
0: gente
3: surrealista,
0: feina,
3: claro que
0: trabajadores.
3: Sí, efectivamente, claro.
2: Es que eso es el hecho diferencial. Esto puede ocurrir, ¿no? Que, en fin, que haya un grupo de homeless, ¿no?
3: No,
2: pues que buscan un lugar donde
3: gente...
2: cobijarse. No, es gente que está trabajando en el comercio de al lado. Se levanta por la mañana en este inframundo y se va a trabajar al souvenir de al lado. Esto es que no sé ni qué decir.
3: Es que nos hemos salido del mundo.
2: Es que nos hemos salido de la...
3: digamos, ¿no?
0: Sí, es que se me ocurren muchas preguntas, sobre todo si hubiera una marcha enrere, cómo se podrá solucionar, cómo veis el futuro de aquí 10 anys, què podria passar?
3: Però mira, Eivissa,
0: mesures s'han de prendre.
3: Ara Juana no ens comentarà, però és que en Eivissa s'ha llegat a l'absolut absurdo de que con este problema, que evidentment no se genera en un verano, ni en dos, ni en tres,
0: clar,
3: sino en mucho tiempo, no hay sol urbano. Es decir, en Eivissa se ha acabado el sol urbano, pero ¿cómo es posible?

0: Imposible que no haya una previsión. Ya sé que no queremos consumir territorio, pero si hay gente con trabajo que necesita una residencia, aunque sea en temporada alta, pues habrá que habilitar suelo. Es decir, esa es la obligación de las administraciones, empezando por el gobierno, los consejos y, por supuesto, los ayuntamientos, adaptando los planes generales de ordenación urbana. Entonces, ¿cómo es posible esa inacción durante tanto tiempo para llegar a situaciones tan surrealistas, diría, ¿no? Como esta que tenemos aquí.
1: Juana, per cloure i per un poc respondre als arguments dels teus companys, com és possible? Com veus el futur? Ja no dic d'aquí 10 anys, tal vegada d'aquí a 5, no? Alguna cosa s'ha de fer, això no pot allargar-se en el temps.
2: El municipi de Sant Josep, que és on està aquí Cala de Bou, és un dels que més s'ha construït els darrers 40 anys, però no s'han fet edificis plurifamiliars, és a dir, el sòl urbà que hi havia s'ha dedicat a unifamiliars. I això, evidentment, clar, consumeix molt més terrenys per poques vivendes i per poques persones. Ara també hi ha gent que vol que solucioni el problema de l'habitatge però sense fer més cases. I això sembla que és impossible.
0: Claro.
2: Vull dir, aquesta qüestió. Ara, la setmana passada, en els plens dels ajuntaments, varen aprovar que aquestes àrees de transició a diferents municipis es puguin fer habitatges plurifamiliars a preus assequibles, aquestes BPLs, amb condicions molt bones pels promotors, però encara hi ha gent que està en contra, que fa veure que es construirà dins de boscos, i no és això. Vull dir, les àrees de transició són àrees que evidentment estan construïdes, ara és sol rústic.
0: Esto se llama sorber y soplar en castellano.
2: Sí.
0: Sorber y soplar al mismo tiempo.
3: Claro.
1: Me deixeu que faci una ronda ràpida de titulars, perquè moltes vegades hem parlat del lloguer il·legal, no? Sobretot aquí a Mallorca, també a Eivissa, quan sorgeixen o quan detecten un pis en concret, les sancions, que a més són altíssimes. Crec que recordar que la darrera era de 275.000 euros, però tot i així la gent s'arrisca. A Menorca augmenta, que és curiós, perquè era l'illa que quedava un poc de banda, no?, d'aquest lloguer il·legal. Idò, el Consell augmenta la pressió sobre aquesta pràctica i reforça els inspectors fins a 12 inspectors més. L'any passat es va aconseguir un rècord d'expedients sancionadors i aquest 2026 diuen que se podria superar gràcies als nous recursos. 12 inspectors més, José Luis, és que no sé com valorar-ho. Si és molt important, perquè sens dubte s'estan posant mesures i això és important, però és que no sé si el volum de lloguer il·legal fa que 12 inspectors siguin com una gota dins un oceà.
3: No sé quantos sumaran en total, però quantes inspeccions pot fer un inspector al dia, pues multiplicado por 12, y en fin, y ver qué parque se puede cubrir con eso y en cuánto se estima que es el parque ilegal. La infracción va siempre por delante de la ley. O sea, esto es así. O sea, hay más gente superando el límite de velocidad, hay gente multada por ir a más de 120 o a 90, ¿no? Eso es así, es muy difícil. Lo que pasa es que el hecho de que haya más inspectores debería funcionar como algo disuasorio, ¿no?
1: Claro.
3: Es decir, la cuestión, el efecto que se busca es disuadir, decir, ostras, aquí están poniendo medios en esto, yo estoy aquí en el mundo B.
0: Han subido
1: pero
0: las multas.
1: Pero se arriscan claro. Las sanciones. Y dèiem ahí que era porque
3: que
1: compensa.
3: Si tú me puedes meter la sanción en tu hoja de Excel, ¿sabes? Y dices, si no me cae bien y si me cae no pasa nada porque la tengo prevista.
0: Bueno, aquí Juana nos puede ilustrar más porque en Ibiza se ha hecho un gran trabajo, no solo hablando con las comercializadoras, con las plataformas digitales, que evidentemente no pueden comercializar un producto ilegal, entonces, como los manteros. Uh-huh. O sea, no se puede vender eso porque no cumple las condiciones y no tienen permiso. Pero allí se ha conseguido, en determinados municipios, atacar el asunto desde el punto de vista de la actividad económica. Y eso permite un precinto. Eso permite que la policía precinte un piso, aunque sea una propiedad privada, porque allí se está desarrollando una actividad económica que no está permitida en el uso. De la misma manera que tú, si pones una pizzería en un cuarto piso, viene alguien del ayuntamiento y te cierra, porque no se puede hacer eso. Bueno, pues el uso turístico, no, esa actividad no está permitida en un edificio con un uso residencial. Eso sería un gran avance. Dicho esto, las multas se han subido mucho, ¿eh?
1: No, i són multes molt altes,
0: si te pillen, ara ja
1: i
0: no
1: com
0: compensa,
1: tu has dit, Eivissa és un precedent perquè ha fet molt bona feina, però avui se'ns esgota el temps de debat. Juana, José Luis, José Manuel, moltíssimes gràcies a tots tres. Bon dijous. Notícies, publicitat, continuem.
3: Hasta la próxima.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. L'atur no toca fons a les Balears i continua baixant un altre mes. El juny es va reduir més d'un 4% en comparació amb un any enrere fins a situar-se en els 23.707 aturats, el mínim de la sèrie històrica segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball. En paral·lel, les Illes Balears varen guanyar més de 24.000 cotitzadors i ja són més de 678.000 els treballadors donals d'alta a la Seguretat Social, també polvoritzant així el seu propi rècord.
6: Sí, perquè hi havia més persones fent feina a la comunitat el juny d'enguany que el juliol o l'agost de l'any passat, que fins ara tenien aquest rècord d'afiliació a la Seguretat Social. De fet, en només 30 dies s'han sumat 24.000 cotitzadors a les Balears. A l'Estat, així mateix, s'ha superat la barrera dels 22.400.000, un fet que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha relacionat directament amb el procés extraordinari de regularització d'estrangers.
7: Volvemos a alcanzar otro récord de afiliación a la Seguridad Social. Son 22.466.339 personas. Este récord coincide además con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación.
5: Precisament avui han conegut les primeres dades del procés de regularització de persones estrangeres. Més d'1.174.000 migrants han demanat acollir-se al procediment. Són dades del Ministeri d'Inclusió. La meitat de les sol·licituds ja s'han emès a tràmit.
6: I això suposa la concessió d'un primer permís temporal de residència i de treball a l'Estat. El termini per presentar els papers va acabar aquest passat dimarts, el 30 de juny. Hem de dir que també el vicepresident primer i ministre d'Economia ha relacionat les bones dades del mercat laboral que hem conegut avui amb aquest procés extraordinari de regularització. Carlos Cuerpo assegura que ja se veuen els primers fruits.
8: Se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra, por lo tanto, aportación positiva a nuestra economía y también a nuestras arcas públicas, puesto que este aumento de la afiliación supondrá también mayores cotizaciones y, por lo tanto, mayor capacidad de sufragar los servicios públicos para nuestro país.
5: Més dades, en aquest cas en clau turística. Les Balears han rebut més de 4.300.000 turistes estrangers fins al maig. Són un 3,6% més que l'any passat, segons les enquestes Frontur i Egatur publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquests visitants han deixat a l'arxipèlag 5.200 milions d'euros, fet que suposa un augment de la despesa de gairebé el 5% respecte al mateix període de 2025.
6: Però si ens fixem només en el mes de maig, l'arribada de viatgers internacionals ha pujat un 5,2%, superant els 2,1 milió de turistes. Amb aquestes dades, les Balears es consoliden com a segona destinació preferida de tot l'Estat, només per darrere Catalunya. Pel que fa a la despesa d'aquest darrer mes, s'han fregat els 2.560 milions d'euros, cosa que representa gairebé el 19% de tot el que han gastat els turistes estrangers a Espanya.
5: I en plena de successos, s'ha traslladat a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron l'home de 46 anys, ferit crític per l'explosió d'un tanc de gas a Eivissa. Segons ha informat avui l'àrea de salut de les Pitiüses, el pacient ha estat evacuat a Barcelona després de passar unes hores a l'UCI de Can Mises. Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: 10 i 5 minuts, continuem aquí al dia, segona hora de programa i ben pendents del temps, un dia de calor però també un dia de vent, sobretot a Menorca, onatge especialment intens a la costa nord d'aquesta illa, també a Mallorca bufarà el vent en algunes zones i tindrem en general un dia ennigulat de cara al capvespre, possibilitats també de ruixats a les Pitiüses i a l'interior de Mallorca i les màximes, com dèiem, continuen ben altes perquè freguen entre els 28 34 graus, moltíssima, moltíssima calor, Joana.
1: Moltíssima, i tant de veres que és així, no només aquí, sinó a tota Espanya i fins i tot a tota Europa, o a part d'Europa com a mínim. Tenim per davant un nou episodi de temperatures excepcionals, bastant altes. L'Agència Estatal de Meteorologia ha advertit que els propers dies tornaran a situar-se sobre la península masses d'aire molt càlides, un escenari que podria desembocar en una nova onada de calor a partir del proper cap de setmana, si es compleixen les previsions actuals.
0: Estem compartint imatges d'alguns indrets d'Europa, ciutats com París, Amsterdam, Berlín. A Berlín van arribar als 44 graus, eh? O sigui, va ser un escàndol, gent refrescant-se en les fonts, banyant-se als canals, o sigui que aquí fa calor, però encara no ens podem queixar de la situació que s'està vivint a algunes ciutats europees durant els passats dies.
2: I sobretot perquè aquí, Marta, estem refrigerats, és a dir, com que estem acostumats en aquestes temperatures, moltes cases ja estan aclimatades, per dir de qualque manera.
0: Tothom no estan acostumats, vols dir, allà,
2: tothom,
0: clar.
2: Tothom té aire condicionat, en canvi, a Alemanya. A mi va passar, jo fa 2 anys vaig anar a passar un estiu i va bona anada de calor i sota ell no tenia aire. I clar, va ser una mica...
0: No estan preparats.
1: Ni hotels, ni tampoc hospitals. De fet, a Berlín aquests dies han tingut problemes perquè, evidentment, la gent que estava hospitalitzada passava una calorada i, clar, està malalt i damunt va de passar calor... és complicat, és perquè ells no estan avasats com nosaltres, però tampoc estan preparats com nosaltres en aquest sentit, perquè òbviament no han hagut de mestir fins ara aires condicionats. Per ventura, a partir d'ara també s'hauran de fer un pensament i mirar d'adaptar les cases i els edificis.
0: El canvi climàtic ha canviat tot. Pràcticament, o sigui que ha transformat, no?, les temperatures, o sigui que sí, és tal vegada el moment per fer aquest pensament. Tenim imatges curioses que compartir i que descriure per als veients.
2: Així és, Marta, no volem acabar aquest bloc del temps sense compartir aquestes imatges d'un intens cel vermell sobre Caracas, registrades aquest mateix dimarts 30 de juny. Van despertar dubtes sobre una possible relació entre dos fenòmens. No obstant això, especialistes aclareixen que no existeix evidència científica que vinculi el color del cel amb els sismes i expliquen que es tracta d'un fenomen atmosfèric conegut com a arrebol o candilazo. Ho coneixen així, evidentment, a Venezuela.
0: Impressionant, la veritat és que són imatges impressionants perquè semblen del planeta Mart, no? Totalment vermell al cel, però, com explicava Xisco, el manco dels científics han dit que no té cap vincle amb el sisme. Obrim altres finestres, algunes ens queden molt més a prop, les finestres de les nostres illes, de diferents indrets, però on començam?
2: Començam per Cala en Bosc, a Menorca, ara tot una vora amb aquestes imatges, amb una temperatura ja d'estiu, tot i que la mà va ben remoguda. Ho dèiem, a Menorca, vent, i se nota com la mà té aquest onatge, que tot i així, encara que la mà vagi remoguda, és una imatge d'una bellesa espectacular.
1: Efectivament, una imatge que també fa una mica de por, perquè evidentment si qualcú se n'ha d'anar amb vaixell cap a Menorca, ja saben que aquest pas o aquest estret per arribar-hi sempre és complicat. A Bisgroc el teníem ahir per mala mà a Menorca, avui també s'ha dirigit en aquest sentit a nord de Mallorca, nord-est de Mallorca, però tenim una altra càmera i en aquest cas mos submergim un dia més dins la mà per poder observar els peixos que en aquests moments pasturen. Bé, no sé si seria pasturar, perquè pasturar seria per
0: un... Pescam, no?
1: Sí, és pescam.
0: Tresquen, no sé, quina seria la...
2: Passegen.
0: O neden directament, és vera.
1: Avui sembla que no n'hi ha cap de peixa, però fa una estona en aquest Jaume Mordà que hi havia hagut un bussejador, que no sé si feia tasques de manteniment, que netejava la càmera, i ara ja no el poden veure. Però,
0: no passis pena, perquè és començar a comentar la càmera i tot d'una
1: s'acosta.
0: I si no, espera el temps.
2: Des d'aquí fem una crida en els bussejadors o en els submarinistes de Balears, que si han de passar per davant la càmera del Toro o aquell viat, que per favor aprofitin a fer-ho.
1: I saludin.
2: A les 10 i 10, i així el manco podran saludar-los en directe aquí al dia.
0: Hem vist de tot. Hem vist els principals peixos, però encara no hem vist, no sé, un calamar, no hem vist... Imagineu-vos, no?, que un dia una morena, per què no? Ah.
1: Una tintorera.
0: Grumers, podríem veure algun grumer. De moment,
2: un
0: no.
2: Un derelicte. ancorat en el fons del toro. Seria meravellós poder veure com hi ha un vaixell allà que dorm en el que seria sobre la mà.
0: De moment, aquesta és la imatge. Avui calma, també, en el fons de la mà. És veritat, no ha estat un dia molt actiu. Probablement els peixos també tenen molta, molta calor. Volem parlar de benzina. Des del dia d'ahir, canvi important a les benzineres. Amb l'inici de juliol s'acaba la rebaixa de l'IVA dels carburants i torna a situar-se com era abans de les ajudes, en un 21%.
2: Hem de dir que els conductors no notaran un augment sobtat del preu, això és cert. També s'han de tenir present que el Consell de Ministres ha aprovat un nou paquet de mesures per reduir aquest impacte de la pujada. Tot i així, la gent ho té present a l'hora de posar benzina.
1: I hem de dir que avui de matí la nostra companya, Maria Antònia Esquines, na mae nostra, ha anat a la benzinera del carrer Manuel Azaña, just al costat d'aquí dels estudis d'Ivetres Ràdio, i Maria Antònia, has pogut parlar amb algun dels usuaris, algun dels conductors que avui han aprofitat per posar benzina, no?
0: De fet, ha visitat més d'una benzinera.
3: Així és, companys, i de fet vos puc dir que la mesura ja ha anat creant algunes reaccions. Recordem, durant el mes de juliol el descompte serà de 15 cèntims per litre, una ajuda que a poc a poc s'anirà reduint, 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre, i a partir de l'octubre aquesta ajuda desapareixerà. Tot i això, coincideix amb una pujada dels preus. Avui el carburant està a prop de 10 cèntims més que ahir, tot i que encara està lluny de les màximes registrades després de l'inici del conflicte a l'Orient Mitjà. Per als professionals del transport i el sector primari, es manté el descompte equivalent a 20 cèntims per litre. De fet, com vos deia, la mesura ja ha generat reaccions, i això és el que ens han contat alguns oients.
4: Jo sol gastar molta benzina, ara que és estiu no tanta, perquè no faig tant de viatges a Palma, però sí, sol gastar bastanta benzina, vaig a la benzinera cada setmana a omplir depòsit, i la veritat és que me sap greu que se vagin reduint aquestes ajudes de cada vegada més, perquè la veritat és que és bastant útil.
2: Clar, molts agafen el cotxe a diari per poder arribar a la seva feina o al seu centre d'estudis. Sigui com sigui, més o manco tots coincideixen en que és positiu per a tothom aquesta bonificació.
5: Mira, jo me sembla perfecte, perquè la veritat que jo en l'estiu no faig res més que anar i venir, i la benzina és molt cara. I avui en dia, per anar i venir, de menester transport, perquè no podem anar a peu, per molt antigament anàvem amb bases i carruatges, però avui en dia no. Així que me sembla estupendo que se faci una bonificació d'almenys 15 cèntims al litre. Me sembla, oh, i que feliç que me fa.
3: I fins i tot d'altres demanen que aquesta ajuda duri més, que no tingui data de caducitat ni disminueixi la quantitat amb el pas del temps.
6: Pues, a veure, troc que podrien deixar ja si va reduït de la benzina. Encara que jo, per sort, visc a prop de la feina, només a 5 minuts vaig amb un ciclomotor, me va bé, encara així, troc que un producte tan consumit i tan necessitat per tots, és a dir, mantenir si va reduït, troc que estaria bé.
1: Ja ho heu escoltat, són molts els usuaris que, evidentment, utilitzen el cotxe, agraeixen aquesta bonificació i demanen que s'allargui al màxim en el temps, que no només duri aquest estiu. Ara volen saber com rebrà o com rep ja el sector aquesta nova ajuda, i és per això que saludaven en Joan Mayans, president de l'Associació d'Estacions de Serveis. Joan, bon dia, com estàs?
7: Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, gràcies per atendre la telefonada d'IV3 del dia, evidentment. Quina valoració en feis, vosaltres, d'aquesta nova bonificació dels carburants?
7: Positiva. Hem de dir, com ho he comentat ara fins fa una estona, a partir d'ahir sí va reduït el carburant, s'acabava, passava de 10 al 21%, i aquest possible augment, aquest augment degut a la pujada del tipus d'IVA, s'ha vist amortiguada en bona part pels descomptes que ha aprovat el govern de 15 cèntims en el juliol, 10 en agost i 5 en el setembre. És una mesura que crec que és positiva. Com sempre dic, els darrers vapor de la cadena són els nostres clients, que són qui paguen el preu del carburant, però si hi ha uns segons màxim perjudicats o beneficiats del preu del carburant són nosaltres. Quan el preu del carburant està més car, el consum se contreu, evidentment, i quan està més econòmic, la gent li fa manco per omplir de pau. I, per tant, fem una valoració positiva d'aquest paquet d'ajudes.
0: Creu que se notarà realment a l'hora d'omplir el dipòsit? Perquè, clar, és vera, parlant de cèntims, que tot suma, perquè malauradament ens trobem en una època on els preus són molt cars, on és veritat costa molt omplir la sanada de la compra i la benzina no ajuda, però creu que se notarà realment?
7: Se notarà l'amortiguació. Si no hi hagués aquest paquet d'ajudes, o sigui, de dia 30 de juny a dia 1 de juliol, que és ahir, el preu de la benzina, seran de la benzina 95, s'han encarit gairebé 10 cèntims. Ara imagineu-vos, si no hi hagués aquest paquet d'ajudes, potser hagués encarit 25 cèntims, només per fet de pujar el tipus d'IVA. En el cas del dièsel, l'increment no ha estat tant. Però tot ajuda, com hem dit abans, tot ajuda. És vera que seguim en un escenari, encara que no se'n parli tant ara mateix, seguim en un escenari d'immensa volatilitat en el preu de l'energia, i aquest paquet d'ajudes, és a dir, l'augment del preu, o la tornada, diguéssim, en el tipus general de l'IVA, del preu del carburant, això ve de... Bé, donat per Europa. Europa, quan se va baixar el tipus del 10%, ja vam anar a vis en el govern espanyol que aquesta diminució de l'IVA no anava per la senda que ells marcaven. Per tant, bueno, han pujat l'IVA, però han reduït els impostos especials. Han fet, diguéssim, per davant puix, per darrere baix un poc. Ja et dic, se notaria molt més l'augment del carburant en el cas del 95, com ens he dit abans, si no hi hagués aquest paquet d'ajudes. Nosaltres, dic, estem a favor. Hem de dir que també heu comentat abans, que si el conflicte se reactiva, si veiem que l'IPC de l'energia supera un 15%, ara mateix més de l'any passat, hi ha una clàusula de salvaguarda de 20 cèntims. Tornaríem de 20 cèntims de descompte per amortiguar un possible reactivació d'aquest conflicte que encara no està tancat. Per tant, fem un resum molt genèric i molt simple, estem a favor. Si per nosaltres fos, m'agradaria que el preu del carburant estigués el més econòmic possible durant tot l'any. El que passa és que és una potestat que nosaltres no tenim. Nosaltres, al final, comprant la benzina un preu, la venem un altre, aplicam el nostre marge i aplicam els impostos que m'ho diuen que hem d'aplicar. Aquí nosaltres no tenim potestat per pujar, per baixar, segons nosaltres vulguem.
2: Que, Joan, deies que la gent, quan puges per la benzina, et fa com a més peresa omplir el dipòsit. No sé si aquests dies era una conversa habitual a les benzineres, o si la gent ja està acostumada que el preu de la benzina fluctuï i només ho descobreixen quan han d'anar a pagar el tiquet i diuen, uep, m'ha pujat 4 o 5 euros la quantitat que jo solia pagar normalment.
7: No ha estat una conversa molt generalitzada. És vera que la gent, amb aquest canvi en positiu, ha estat un poc embuada. Perquè, per una vegada, tothom se pensava no pugen els preus que cobraran perquè tornen el 21. Si me la pugen, evidentment, ha pujat, però s'ha amortiguat. Aquesta banda d'amortiguació, dels descomptes que han anat de 15, 10 i 5, la gent no ho tenia molt clar. És vera que, si hem de fer una crítica al sector en el paquet de mesures que ha aprovat el govern, que estem totalment d'acord amb aquest paquet de mesures, és en el poc temps que s'ha aprovat. Heu de pensar que nosaltres hem d'adaptar els nostres sistemes informàtics a la pujada de l'IVA, a la rebaixa d'aquests 15 cèntims, 10 i 5 durant aquests 3 mesos d'estiu. Per tant, hem de recordar que el BOE s'ha d'aprovar dimarts i entrà en vigor aquesta mesura el dimecres. O sigui, hem tingut molt poc temps de reacció per aplicar correctament o per adaptar correctament en el sistema. Això és l'única crítica que fèiem a l'aprovació d'aquest paquet, que sempre anàvem sobre el tren. El paquet de mesures estem totalment d'acord, i ja t'ho dic, no és una conversa que ha estat molt generalitzada. Tal vegada, perquè si gent ja està acostumada a el que tu dius, que el carburant va fluctuant dia a dia, i per altra banda crec que no ha quedat massa clar o massa ben explicat aquest sí que ha quedat clar que sí, va pujar un 21%, però no crec que hagi quedat molt clar aquest paquet d'ajudes de descomptes dels 15, 10 i 5 a la població en general.
3: Ja. I Joan, compte'ns, si els preus continuen augmentant a dia d'avui, seria convenient recuperar aquesta rebaixa de l'IVA?
7: La rebaixa de l'IVA no sé si es pot recuperar, però com he dit abans, la Unió Europea ja va donar una visa al govern espanyol que no està dins la seva política, està dins l'Unió Europea, però per tant, els estats deixen de tenir certa potestat damunt dels seus impots, i la Unió Europea ja va crear un tot d'atenció en el govern espanyol quan va baixar l'IVA al 10%. Sí, va, que es torni baixant el 10%, ho dubto, però, com deia abans, hi ha una clàusula de salvaguarda. que si el conflicte que tenim obert encara a l'Orient Mitjà o a Estret d'Hormuz se torna a reactivar, hi ha una salvaguarda de 20 cèntims. Per tant, si l'IPC d'energia pujàs un 15% durant aquests 3 mesos, se reactivaria i el descompte seria de 20 cèntims. Jo crec que el govern ha aplicat aquesta clàusula en previsió, no sé si per si un cas, hi hagués aquesta possibilitat.
1: Joan, i ara que parlaves de la Unió Europea i una miqueta també de les condicions o de les possibles fins i tot traves que poden arribar a posar en aquestes rebaixes de CIBA, també te volia demanar si coneixeu d'altres països que com aquí se facin aquestes bonificacions en el preu de la benzina, de cèntims o de 10, 15, 20 cèntims, les que siguen. Coneixeu altres països que també ho facin d'aquesta manera, en lloc de reduir CIBA, com des que d'alguna manera pot fer que la Unió Europea s'enfadi una mica en aquest sentit?
7: No tinc constància. De fet, aquí a les Balears no és el cas, però sí que altres províncies de l'estat espanyol, sobretot limítrofes amb països com Portugal, amb el sud de França, sí que hi ha hagut, diguéssim, turisme de repostatge, que els pobles que fan frontera amb Espanya pues, repostaven dins del territori espanyol per escriure-se aquests cèntims o aquest 11% que va baixar els preus que volen reduint els preus i van. Jo ara mateix no tinc constància de que altres països europeus tenen qualsevol tipus de modificació. De fet, Espanya és un dels països que tot i que el còmput global d'impostos arriba quasi a la meitat dels preus que volen, tot i així, Espanya és un dels països que té menys impostos damunt del carburant. Hi ha altres països, per exemple, que si mirem un poc el nostre entorn, França, Alemanya, tenen els preus del carburant bastant més disparat que el que tenim nosaltres ara.
0: Joan Mayans, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció. És un tema que preocupa els preus en general i sobretot el de la benzina. Gràcies per ser-hi amb nosaltres avui.
7: D'acord, moltes gràcies. Adéu.
0: Són les 10:22. Si no podem agafar el cotxe, sempre podem anar amb bici. I així, d'aquesta manera, o a peu, exactament. Ser més sostenibles, perquè no... Home, ara és vera que fa moltíssima calor, però vivim a unes illes on, és vera, agafam el cotxe per tot. Per això té molt de sentit que vos conten que el servei de Bici Palma s'ampliarà amb 16 estacions noves i 150 bicicletes elèctriques.

0: Us hem d'explicar que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma també ha aprovat el projecte de la tercera fase d'expansió de la xarxa i la instal·lació dels punts nous que començaran de manera immediata.
1: Així és, Joana. De fet, les noves estacions entraran en funcionament en les pròximes setmanes i donaran servei a barris com Son Cladera, Son Sardina, Son Fuster, el Coll d'en Rabassa, Ciutat Jardí i Can Pastilla, entre d'altres. Paral·lelament, l'Ajuntament ja prepara la quarta fase del projecte.
2: Quan es completin aquestes dues fases, Bicipalma disposarà de 125 estacions i 1.250 bicicletes públiques en funcionament. Els amants d'aquest esport de la bicicleta ara tenen moltes més opcions.
3: Hem de parlar d'altres qüestions. Home, Nadales en ple estiu, és que estic pensant ara que just en Xisco Nadal, no sé si me deixarà posar una Nadala. Ara ho explicarem, perquè parlant de Nadal en mes de juliol, me deixes posar una Nadala? Sé que dona molt mala sort.
2: Du mala sort.
3: No,
2: si demà
3: Nadal,
2: resulta que ningú m'ho ha escoltat
3: aquest perdó.
2: Programa ha perdut...
3: Avortant missió, no posar Nadales.
2: Els 12.000 oients que m'ho va donar CGM aquesta setmana, pensa que hi ha 12.000 persones que se'n podrien anar per culpa d'una mala decisió musical. Però,
3: Romina, no posa'm Nadales.
2: Com a alternativa, hem trobat una Nadala que és mig Nadala, mig cançó reivindicativa, que seria es What is Over.
3: No se pot considerar
2: de
3: Nadala.
2: És Nadala, però també és cançó.
3: No dona mala sort, idò.
2: En dona, però en manco. Hem fet el que hem pogut. Que soni, per favor.
3: Ah, ja està sonant? Ja no som atents. And the new one just begun.

0: Volen parlar d'un belem.
1: Havíem pactat que parlaries abans que diguéssim Because it's Christmas. Mos quedàvem en sa part de cançó i eliminàvem sa part de Nadal, però... M'agrada el que m'escoltàvem en aquest programa.
0: La música acompanya la gent que està en els cotxes, la gent que està fent tasques
2: Xisco a casa. Nadal,
1: Nadal ara és per
3: ja,
1: Nadal.
3: Ara ja nedam, que ja soni. Que soni, ara ja nedam.
2: Ja està. Ja ens ha tornat a sonar. Alea, ja està, eh?
3: Segona vegada que se diu Christmas.
2: Bé, no sé si convé que te recreïs tant, no ho sé.
1: Ja aquí som, ja aquí a mi la Marta m'ha dit ja nedam. Idò,
0: ja està fet, ja està
1: fet. Fins i tot se m'ha pujat la camiseta.
3: M'apunta, Yolanda Ruiz, que som un mes de que Vigo comenci a col·locar els llums, i recordant que
0: no,
3: estem
0: tan
3: també,
0: fora.
3: O sigui, tampoc estem tan fora, eh? Tampoc estem tan
2: quan diria, però... quan dirien alguns, ja som a Nadal. Ja, som. Oh, ja no me n'adono en compte i menjarem torró.
1: Jo l'altre dia ja vaig demanar que nostra on farem el dinar de Nadal. Van venir uns concos meus i vaig dir, enguany on toca.
3: Però probablement ara encara no entenen els nostres oients, perquè sí que la ràdio, la tele sí que hem posat el rètol del que volen parlar, però els oients encara no ho saben, Maria Antònia. No.
0: Així és, volen parlar d'un belem, concretament el de la Sang, considerat el naixement napolità més antic en ús d'Europa. Mostra la seva millor cara gràcies a un intens procés de restauració i ofereix una imatge que feia més de 10 anys que no es veia.
2: Poc abans de Nadal se varen poder mostrar una primera fase, les figures del naixement ja restaurades, però no ha estat fins ara que les 31 peces que el conformen, catalogades com a bé d'interès cultural, llueixen amb tota la seva esplendor i pot ser el que ha costat més amb una certa harmonia.
3: És una preciositat, hem de dir, eh? Meravellós, perquè a més és que està ple de detalls, estic compartint les imatges amb els espectadors i és vera que tenim unes joies, un patrimoni artístic i cultural enorme, i jo crec que cal que la gent ho conegui, cal que la gent sepi que tenim aquestes peces i que ho vagi a visitar, sens dubte. Ja hem posat la Nadala, jo crec que ja podem anar a publicitat, com dèiem, en ple mes d'estiu, que heu de saber també que aviat parlarem de la loteria, de la grossa de Nadal.
2: Ja l'heu comprat?
3: No, encara no.
0: No, però m'apuntaré la llista per anar aquí a Betlem, ja que ho han dit amb tanta antelació.
3: Exactament. No vos ho podeu perdre. 10 i 27 minuts, fem una petita aturada, escoltem uns consells i tot d'una continuem amb més propostes.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
2: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
1: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

Són les 10 i quasi i mitja, de fet, i mitja en punt. Continuem aquí al dia i continuem amb alguns temes que ens encanta compartir amb vosaltres perquè ens toquen el cor. És una forma de fer més amable el que és una experiència a l'hospital i d'oferir-la també és tenir cura de les persones a través dels animals. Avui vos volem parlar d'una iniciativa que ho demostra d'una manera molt especial. A l'Hospital de Manacor, en la col·laboració de Purina i la Fundació Sort Vell, s'ha posat en marxa un projecte innovador amb cans d'intervenció.

0: Aquest projecte està dirigit a infants i adolescents que s'han de sotmetre a extraccions de sang, que abans i durant el procediment poden interactuar amb un ca, ajudant a reduir l'ansietat i, sobretot, la por.
1: I és que un gest tan senzill com la presència d'un animal pot transformar completament un moment difícil, una malaltia, un dol, perquè el benestar emocional també forma part de la cura. I per conèixer més sobre aquest projecte, avui en volem parlar amb en Jacob Gil, que és el gerent de la Fundació Sort Vell, i també amb la Cati Boussà, que és infermera de pediatria de l'Hospital de Manacor. D'entrada hem de dir que aquí no només hi ha en Jacob, sinó que també hi ha un d'aquests protagonistes que formen part d'aquest projecte, que és en Roc. Bon dia, com estàu?
2: Bon dia, molt bé.
1: Gràcies per dur-nos també en Roc i que volíem conèixer. Tenim moltes ganes de veure-lo i de conèixer-lo. L'hem vist en imatges, correcte, però també el tenim aquí, que s'està portant de moment molt bé, no?
2: Sí, veurem, perquè té 9 mesos.
3: Està molt entretingut amb aquesta japolia, no? Li has de tornar la japolia per al manco tenir-lo atent.
2: Una jugueta, sí, però bueno, ja vol investigar el que tenim per aquí de punta.
1: Conta-mos, quin paper tenen exactament aquests canets dins aquest procediment mèdic de cura i de tornar, no?, a posar-se bé?
2: Pues, sobretot en aquest cas que xerram de les extraccions de sang amb nins, moltes vegades és un procés traumàtic, perquè en el final és un entorn poc agradable, professionals que a vegades sí que els reconeixen, però a vegades és un dia puntual que van els nins, i bueno, pues, anar amb un ca ja d'entrades que no mos esperen, pues, ja els hi canvia la cara totalment, i després nosaltres fem un procediment d'acompanyar a l'interior i fer un suport en els professionals mèdics, no?
1: Jo avui de matí he anat a fer una analítica, m'hagués anat bé que en Roc m'hagués acompanyat, la veritat, perquè sempre me fa una mica de cosona. Dèiem que també teníem en Cati Boussà, que és infermera de pediatria de l'Hospital de Manacor, també la volen saludar, que encara no t'han dit res. Cati, què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia.
1: Conta-mos tu, estan bé, no? Conta-mos tu una miqueta quina necessitat detectàveu, no?, en aquests infants, en aquests adolescents, durant les extraccions de sang que hauran fet posant en marxa tot aquest trull.
4: Bueno, bé, nosaltres aquest projecte se va pensar per reduir l'ansietat i, bueno, minimitzar la por que tenen els nins, sobretot quan venen aquí a fer les analítiques. En principi ara només se fa en les analítiques i bueno, s'ha vist que sí, que els nins canvien quan, clar, venen amb aquesta por que no s'esperen, i trobar aquí aquest cans que es facilita a l'hora d'entrar a la consulta, llavors mentre estan a la camilla en el moment per poder-los atendre i picar, saps? Bueno, ajuda. Amb molt de nins, jo en els que jo m'he trobat, pues, he vist un canvi des de que els veus que arriben fins que se'n van. Hi ha un canvi.
0: Clar, veiem imatges que descriurem per als oients de ràdio, que una persona, quan pensa en un hospital, pensa en un espai asèptic totalment controlat i desparasitat i desinfectat i de tot, i cans i hospitals no solen ser una cosa que casi molt, però veiem com els nins, just després de tot aquest escàs, se desinfecten les mans abans de fer-se aquesta extracció de sang, que és anar preparant el terreny perquè aquests nins tinguin manco por. I Cati, tu deies, per ara només ho feim a les extraccions. Si aquest programa funciona, feis comptes ampliar a altres camps de l'hospital?
4: Bueno, no ho sabem de moment, perquè això també dependrà un poc de qui ho paga, i veurem si això se pot avançar, perquè clar, això també ha un cost, i no sé, de moment s'ha iniciat així també fa poc temps.
3: Home, cada vegada s'estan...
4: I venen cada 15 dies.
3: És vera que cada vegada s'estan...
4: De moment l'hem provat en les extraccions. Sí. Des d'allà on també poden controlar la consulta, el que és que l'hospital també és vera que és un lloc escèptic, però bé, bueno, se tenen les mesures que s'han de tenir, vull dir que ni després se torni a rentar les mans, la consulta se fa ben neta quan se'n van, els cans, vull dir que torna a quedar tot ben net. I, bueno, això.
3: Que comentava, no?, que cada vegada se té més present, no?, que els animals poden ajudar moltíssim, no?, a un procés hospitalari, a intentar reduir l'impacte que suposa, sobretot per als infants, també amb les persones majors, per cert. Però, Jacob, quines característiques han de tenir aquests cans, perquè són cans molt especials. Ara ha entrat en roc aquí, als estudis d'Ivetres Ràdio, a banda que és cadell, perquè aquest tenia 8 mesos, 9 mesos.
2: Sí, 9 mesos.
3: S'està portant superbé, però és que ja ha estat entrar i ha duir-se alegria. Tothom el tocava, tothom volia estar amb ell. Quines característiques creus que han de tenir aquests canets?
2: Pues mira, realment nosaltres tenim 14 cans, dels quals 10 són els que estan actualment fent feina. Llavors això ens permet tenir cans de diferents característiques, no? Sí que és vera que tenim cavaliers, goldens i labradors.
3: Perquè en Roc és un cavalier.
2: És un cavalier.
3: És un cavalier.
2: Són les races més adequades, però bueno, en Roc va venir amb dos germans més seus, en Mambo i en Blues, i en Mambo és encara més terremoto, més juganer. En Roc, quan va fer feina, és un poc més serio. I en Blues és més tímid. Llavors,
3: dius quan va fer feina perquè distingueixen perfectament, se'ls educa, se'ls entrena perquè sàpiguen, exacte, que és una feina.
2: Exacte, sí. Ells viuen en manada, viuen a Sort Vell, a la nostra finca que tenim a Viniali. Tenen el seu espai, cada dia tenen el seu espai gros i després surten a la fora i juguen. A vegades han de vigilar perquè van amb els cavalls també, però bueno, ja els cavalls també estan superavasats a que hi hagin escans per allà. I llavors pues, seleccionam segons la característica del projecte el ca més adequat perquè vagi a fer la intervenció.
1: Clar, és que en Roc és un dels més adequats, supos que pot ser un talent o la seva manera d'interactuar, en aquest cas, amb els infants, més enllà de les característiques que té o que ha de tenir, com s'educa a un animal com aquest per poder entrar dins un hospital, per comportar-se, per interactuar amb els infants, amb el personal sanitari, com els entrenau?
2: Lo millor de tot és que visquin en manada, que tinguin el seu espai i les seves atencions. Després tenim tot el grup de professionals que tenen la vessant, són psicòlogues, educadores, treballadors socials, mestres, que després han fet una formació de tècnic de cans, també. I els més joves solen acompanyar un altre ca que ja és més expert, un ca més gran, que és el que fa la feina inicialment, i ells estan simplement començant a fer aquesta habituació, anar a molts espais diferents, també per veure com reaccionen ja des de molt petits, i fan una habituació des de... Ells van venir en 3 mesos, pues, pràcticament des dels 4 mesos seguim aquest procés d'habituació, però fins i tot ja comencen a ser els protagonistes d'algunes sessions.
0: Cati, hi ha disminuït l'ansietat o la necessitat de repetir proves en el cas dels nins? Perquè quan són tan petits, jo me'n record que la primera analítica de sang que me varen fer m'ha una porada.
3: Un trauma.
0: I ma mare no tenia clar que me poguessin fer l'extracció. Ha millorat el comportament dels nins i sobretot la tranquil·litat dels infants quan venen en aquest servei de l'hospital?
4: Bueno, bé, nosaltres, en els que hem vist, veiem que sí. És vera que els nens han de tenir unes característiques, vull dir, no poden ser menors de 3 anys, vull dir, si té en compte que no siguin molt petits, que siguin ja més grandes, també ha de veure, vull dir, que al nen li agradin els animals, vull dir, si vols que tampoc no, també s'ha de respectar i també s'ha de tenir en compte. Però l'experiència que tenim és que els ha anat molt bé. I mira que jo era un dels professionals que era reàcia en aquest tema, no? Vull dir, ho saben ells, que jo no estava molt convençuda perquè no m'agraden molt els animals i m'apareixia que havia de ser un factor estressant. I he dit que no, que és al revés.
1: Clar, pot ser un factor estressant per a alguns infants perquè per aventura poden tenir por o per aventura no els agraden els animals, i també ho pot ser per personal sanitari. Clar, jo te volia demanar precisament una miqueta com han reaccionat els professionals sanitaris davant l'iniciativa. En a Cati de jo era una mica reàcia fins que després he vist que la cosa anava bé. Però en general, la gent com ho ha rebut i com ha reaccionat?
2: Pues un poc com aquí, també quan ha entrat en Roc, no? De sorpresa i alegria. Clar, vàrem fer aquest projecte fa molt de temps que anàvem endarrere, llavors sempre fa falta qualcú de l'hospital, dels professionals que tirin davant aquest projecte. I després vàrem fer un parell de sessions duent en Roc i na Pinya, l'altre ca que acompanya, per veure quin camí havíem de seguir, tots els protocols que havíem de seguir, i a partir d'aquí pues, també els professionals veuen que nosaltres el que feim és una ajuda totalment, i si veiem que un nin li té por en escans o això, o al·lèrgia, el que sigui, mos retiram, no intervenim, perquè al final la feina principal és d'ells, nosaltres només és per facilitar un poc aquesta situació.
1: Però sí que hi deu una mica de vincle especial entre el curador i l'animal, no? Imagina que en el final ells són els protagonistes, però també vosaltres heu d'entrar amb ells, els heu d'acompanyar, i ha de ser també com una mica de sincronia, no?, entre l'animalet i fins i tot en la persona, tant en sanitari com en l'infant.
2: Sí, també, clar, conforme va avançant el projecte, pues ja està tothom més avasat a que hi participin. Ells duen des del primer dia un peto amb el seu nom i també el logo de l'hospital. Vull dir, quan entram a l'hospital, el nostre professional sí, du la camiseta de Fundació Sorbell, però el CA és un més de l'equip de l'hospital. Vale? Llavors, això també ajuda, i conforme van passant les sessions, doncs ens sentim tots més segurs i tranquils amb el projecte.
3: És una iniciativa molt, molt bona que s'ha fet aquí a l'Hospital de Manacor, però que cada vegada sembla que va calant, no?, altres indrets, és veritat. Abans feia la comparativa de les persones majors, no? Varen tenir alguns exemples aquí de persones majors, Cati, que agraïen, no?, aquesta presència. Tu has arribat a canviar d'opinió? M'has dit que sí abans, no?, ara que has pogut veure el balanç, l'abans i el després, ara mateix, i amb els resultats que teniu i amb el balanç que pots fer, ho recomanaries a altres hospitals tal vegada?
4: Sí, jo ja vos he dit, he canviat d'opinió i me suposava un estrès de pensar que havia de picar un nin, que hi hagués una altra persona en ses cas.
3: I més un cap, això, eh?
4: Però és veritat que quan t'he... Oh.
3: No, sí, que entenem l'estrès, no?, que pot generar sobretot una persona que igual no està tan acostumada, no?, als animals. Continua.
4: Ja, pues això, que sí, que he canviat, vaja, que sí. I altra gent que també pensava com jo, companyes meves, perquè les traccions anem rotant, i també els ha passat igual que jo, no? Que també vam tocat en ses mans i han canviat d'opinió.
1: En Roc és un cavalier, també hem explicat que, per exemple, els cans que ara veiem en pantalla també són adequats en aquest sentit, els labrador, si no vaig malament, que tenen aquests cans, no?, que d'alguna manera acaben tenint aquesta empatia o aquesta connexió amb els infants.
2: És sobretot una selecció de caràcter, perquè, per exemple, també tenim dos goldens, que és una raça que tarda molt més a madurar, llavors són molt més porucs, o si tinguéssim algo tipus border collie, això són tipus més pastors, que tenen molt bona referència d'una persona, però quan nosaltres treballem amb equip i m'és igual si tenc 6 persones, pues qualsevol descans ha de poder anar amb qualsevol persona, ells són molt adaptables, això, solen ser, bueno, això, molt propers i que de seguida molt... amb ganes de saludar i de investigar. Llavors, aquesta motivació que tenen...
1: I fa una feinada, en Roca. Està molt segant aquí la jugueta i fa molt una feinada. Sí, està ben entretengut.
2: Menys mal que l'hem duita. O sigui, és això, que els cans han de tenir aquestes característiques.
1: Clar, i dèiem que aquest projecte ha entrat dins l'Hospital de Manacor, però també sabem que dins el vostre espai, dins la Fundació Sorbell, també feis algunes teràpies, no?, amb persones que ho necessiten, no sé si, per exemple, amb discapacitat o amb algun tipus de malaltia, no?
2: De dins de Fundació Sorbell, sobretot feim teràpies amb cavalls, dins de l'àmbit físic i àmbit cognitiu. Tenim de més 45 usuaris a nivell individual que venen a fer cada setmana una sessió de 45 minuts. Després fem intervencions grupals amb cavalls allà a les instal·lacions, sol ser més tipus social, no?, per famílies amb dificultats, o bé, per exemple, amb Joan 23, fa 3 anys que fem un projecte tots els dijousos, que és discapacitat intel·lectual. I després amb els cans també anem a moltíssimes residències de Lima, residències privades, salut mental de Fundació d'Atenció a la Dependència, anem a escoles, aules hueco, i també anem en el Joan Marc i a Son Espases també.
3: I tot amb un resultat, m'imagino, òptim, positiu, gratificant, sigui el perfil de persona que sigui, veritat?
2: Clar, és això, com que tenim tants cans
3: i
2: molts cavalls també, llavors ens permet adaptar les necessitats de cada centre.
3: I els animals canvien la vida de les persones. Jo sé que hi ha gent que tal vegada no, o no tenen animals o no els agraden els animals, però els que sí estimam els animals o aquells que ho descobreixen per primera vegada, jo crec que sí que se pot canviar la vida d'una persona, dona moltíssima alegria, però d'això ha estat en Roc, que ha vingut a alegrar-nos aquesta jornada de ràdio i de televisió. Enhorabona per aquesta iniciativa a través de l'Hospital de Manacor i Sort Vell, que alegra el dia a dia de tots aquests nens que se fan analítiques, perquè sens dubte, una analítica, tots la recordem, amb un aspecte seriós, no amb la por a les agues, o si te pot alegrar la vida un quenet, idò, benvinguda sigui. Jacob Gil és gerent de la Fundació Sort Vell i Cati Bausàs, infermera de pediatria de l'Hospital de Manacor. A tots dos, moltíssimes gràcies, i també en Roc per aquesta visita. Gràcies a tots dos.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Igualment. Són les 10:46, escoltem uns consells i tornem tot d'una. I'm home.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

Són les 10 i 48 minuts. En crònica de successos, vos contàvem just en començar aquesta segona hora de programa que un camió de gas de malla ha patit un incendi aquest dijous en ple Jaume III de Palma. De fet, l'incendi i el foc ha afectat diversos contenidors. Fonts municipals, també policials, han informat que el succés ha ocorregut de matinada, pràcticament a les 2 d'aquesta passada nit, en aquesta cèntrica avinguda, però no s'han registrat ferits. Els primers indicis apuntaven que aquest foc s'havia originat a causa d'una avaria. Operaris municipals, que també van ser ajudats d'una grua de grans dimensions, com la que veiem abans a les imatges, han retirat el vehicle i les brigades netejaven la zona. Ha estat a primera hora d'aquesta matinada, un succés que ha afectat el trànsit de la zona i que s'ha habilitat d'aquesta manera la Sire per poder facilitar el pas dels vehicles, mentre que els busos de l'MT estaven carregant i descarregant passatgers en aquesta zona de tant de trànsit. Sense deixar de banda la crònica de successos, un home de 46 anys ha estat ferit en aquesta explosió que va tenir lloc el dimecres a Eivissa. Un tanc de gas va generar aquesta deflagració i un home de 46 anys ha estat traslladat a la unitat de cremats de l'Hospital

0: alertar després d'aquesta nova erupció, 3.000 metres d'altitud sobre el nivell de la mar.
1: Així és, Marta, aquest episodi volcànic també va provocar un augment dels tremolors en aquesta muntanya pròxima a la ciutat de Catània. L'erupció va causar una petita bugada de lava en l'altura del volcà que no va suposar un perill ni va causar tampoc problemes a l'activitat del pròxim o de l'aeroport que està a prop de Catània.
2: L'Etna atreu cada any a milers de visitants i aquesta darrera activitat ha tornat a transformar part del volcà en un riu incandescent de roca fosa espectacular. El volcà continua sota un estricte protocol de vigilància amb alerta taronja per l'aviació i groga per a la població davant una constant activitat eruptiva en les seves cotes més altes.
0: Imatges espectaculars, eh? Quan la natura entra en acció. Abans, no?, que parlam de catàstrofes naturals, terratrèmols, aquí afortunadament no hi ha ferits perquè està molt controlada aquesta zona en concret, però són imatges de com la natura actua, no?, i ens deixa aquestes imatges, com explicàvem, espectaculars. Però els dijous ja ha arribat el moment d'obrir consulta amb el nostre manescal de confiança, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris.
1: Sí, perquè ara que som al bell mig de la temporada de vacances, moltes famílies es fan la mateixa pregunta. Què fem amb el nostre ca, la nostra cosseta o amb el nostre moixeta? Me'n duim nosaltres o és millor que quedi a una residència o en qualque familiar o amic? I si finalment viatgen nosaltres, sabem realment què necessita perquè el trajecte sigui segur i no es converteixi en una experiència estressant per ells?
2: Volem resoldre tots aquests dubtes amb el nostre manescal, en Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, un home a qui quan se'l trobem pel carrer tothom saluda com a Catman. I ja el tenim aquí nosaltres. Manu Ruiz, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia. Avui he trobat a faltar l'heroi sense capa, no?
2: Ai. No, és que avui, amb aquest homenatge que has fet en Denis Suco, amb aquesta espècie com de caragol que t'has fet en espentinat, he trobat que més que heroi venies com a d'artista.
3: Estrellita Castro.
0: Summer Nights.
2: Ai, m'encantaria que cantassis Mi Jaca, i ja seria meravellós.
3: Ho faria,
2: que
3: no.
2: També és molt per un manescal, aquesta cançó.
1: Perdona, i que cantaria molt bé, perquè hem de recordar que Manu Nostro també canta molt bé.
2: Sí,
1: de fet,
2: sí.
1: És membre de Skoda, teatre principal, ho puc dir, no?
3: Sí, sí.
1: Ah, val, d'acord.
2: Sí. Home, serà que no se fa propaganda, no ho amaga, és a dir, no és que sigui una identitat secreta de superheroi. Però bé, no m'ha parlat d'animals i vacances. Quan arriba l'estiu, moltes persones volen compartir les vacances amb el seu animal. Des d'un punt de vista veterinari, que és el primer que haurien de valorar abans de decidir si viatja o queda a casa? No sé si el tipus de viatge, el desplaçament, estar en nada l'animal, què s'ha de tenir en compte per saber si sí o si no?
3: Clar, el primer que hem de tenir en compte és minimitzar l'estrès de l'animal. Això és el més important. I a partir d'aquí prendrem una decisió o una altra en funció d'això, no? Clar, un moix, per exemple, lo ideal seria que quedés a casa nostra i que vengui qualcú pues, a fer el que hagi de fer, estar amb ell, a donar-li menjar, a netejar la safata, el que sigui, no? Això seria lo ideal. Bueno, de vegades no se pot fer així, no se pot fer així perquè no se pot, no tenim a ningú que vulgui venir cada dia, si te'n vas de vacances 15 dies o el que sigui, un veïnat, una veïnada, pot ser una molt bona solució. Si no, pues, evidentment una residència, però sí que és veritat que una residència per un moix, en principi, serà més estressant que quedar a casa seva. Això parlant de moixos. Si parlem de cans, pues, aquí dependeix un poc també. Lo ideal, que venguen nosaltres, però clar, de vegades un casi és molt gran i hem de fer un viatge amb avió i hem de viatjar, o sigui, no pot estar nosaltres en sa cabina i ha de viatjar a bodega, potser el viatge a bodega és també superestressant. O sigui que aquí a lo millor podríem trobar una altra solució. Que quedi a casa o que vingui una mica a nostra i que quedi a nostra també és una solució, no? És que hi ha moltes solucions possibles i si no, evidentment, sa residència canina, que seria, bueno, potser no sé què més m'agradi, però de vegades no podem arreglar d'una altra manera.
0: Hi ha moltes tendències, eh? Jo he descobert darrerament avisos nòrdics, per exemple, que diuen, mira, tu pots quedar a casa, viatjar, però me guardes el ca. I se fan aquest tipus d'intercanvis.
3: Sí, i hi ha una app, no sé com se diu, aquí, o sigui, vull dir que està funcionant aquí, no és una qüestió nòrdica, que la gent queda el ca a casa seva, no? Com una cosa particular.
0: Exactament, i no se paga res, i pots viatjar, conèixer altres països, però guardes cans.
3: Sí, o sí que pagues perquè te guarden el ca a casa seva, que es pot ser una solució intermitja, no és que nostra, no és però, la residència. Bé. Bueno,
1: I Manu, però si
3: hi ha moltes possibilitats.
1: Si decidim que el nostre animal vengui en nosaltres, recomanes preparar-lo d'alguna manera, els dies previs, per exemple, perquè, no sé, perquè no li vengui tant de nou, perquè...

0: sigui adaptat, perquè no tingui aquest estrès del que parles ara.
1: Sí. Do parlo.
2: Ah?
0: Do parlo, no, llavors és la millor opció.
2: Bueno, do parlo de vegades fa falta, no t'he dit que no faci falta, hi ha un munt de productes més potents o menys en funció de com siguis trucar, això sí, perquè estiguin més tranquils, han dit que el que hem de minimitzar és l'estrès en tot moment. O sigui que la dopació pot ser una opció, però si la podem evitar...
1: Dopamenta,
2: m'agrada més dopamenta, vale. Si la podem evitar, millor. I en tot cas, si l'han de fer, que estigui vigilat el ca, no? Perquè de vegades donam el que sigui i enviam el ca a una bodega d'un avió que ningú el vigila. Aquesta opció a mi, si pot ser, no m'agrada. Millor que quedi el ca on sigui, no? Amb un amic, amb una persona, a casa d'una altra persona desconeguda però que cuida cans, el que sigui. I si ha de viatjar amb nosaltres, jo crec que el primer que hem de fer és habituar-lo a anar transportint, no? Perquè si no, no anirà bé, perquè clar. Si no estàs avançat, està tancat, probablement no voldran. I llavors, quan estàs a l'avió, normalment, ara xerrant dels barcos, si vols, però quan estàs a l'avió, hi ha vegades que te deixen treure una mica el cap, perquè el cap estigui tranquil i et pot tocar i tal, i hi ha vegades que no, depèn d'un pot de la tripulació.
0: De la companyia,
2: de si
0: també, no?
2: Friendly o no. Si fas en Xisco, per exemple, no?
0: Te diria, no et traguis el cap del transportiu.
2: Però com en Xisco està aquí a la ràdio, fa superbé i no s'anirà mai, doncs pues, en principi estem salvats.
1: Ok, bot no.
2: Piropazo, eh?
1: Bé.
2: Piropazo de jueves.
1: Enverinat.
2: No.
1: Clar, perquè primer me dius que no m'agraden els animals i que jo mai faria res de tot això i que no me faci tripulació aèria perquè no deixaria de cascar.
2: Que no t'agraden els animals, ho dius tu, no ho dic jo. Bueno, i què més?
0: El barco,
2: El barco pot ser també una molt bona opció perquè tenim, agafar un camarot i és bona idea perquè el pots dur amb tu i pot dormir amb tu i és molt xulo. L'únic problema és que ho has de pensar molt abans perquè normalment aquests camarots se'n van molt ràpids, no n'hi ha molts.
3: Clar, hi ha molta demanda.
2: I està molt
3: normal.
2: Guai, que te posen allà per menjar, per aigua...
3: Tu has partit en vaixell amb tota la teva família canina?
2: Sí. I empapador i tal, i bueno, pues viatges en cotxe, pues fes les aturades que
0: com
2: vols...
0: Com més tranquil,
2: controlar
0: no?
2: Controlar la temperatura, jo crec que sí, que és, per jo és la més bona opció, el que passa que és més lenta, no? Per vacances més llargues, si vols.
1: I si no, també estàs opció de que quan decideixes acceptar la responsabilitat de tenir un animal... també te faràs idea de que durant 15 anys o 20 no has de viatjar. Ho dic perquè a mi me passa... Jo tinc una amiga que té ca i que de 5 viatges en fa un per no deixar l'animal, que també és un compromís.
3: Però és que tu has de tenir
2: un
3: bon amic que te guardi el ca.
2: Jo sempre he dit que un ca s'ha de tenir per gaudir, no per patir, i això de no fer el que vols fer per això...
0: Te condiciona.
2: En el final és patir i en el final no estàs gaudint.
3: Però has de tenir un amic que te guardi el ca. Tu no has guardat cans d'amic? Jo sí.
0: Jo amb oixos.
3: Exactament, és el que he de dir, que tu has de fer xarxa amb la gent i donar-se una mà.
2: I ara tu i demà jo.
3: Exactament. Si voleu un moixet, avui en tenim també.
2: Se llama col·laboració i solidaritat.
3: Exactament.
1: Ai, que m'ha quedat un minut. Com vos recordem cada setmana, ja sabeu que volem que doteu un moixet del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Sonreus. I per això ara vos presentam na Nerea. Ara la veureu aquí en pantalla. Na Nerea és una moixeta sanada d'un any. Si voleu bona companyia, només heu d'anar a la canera de Sonreus i ells vos en donaran totes les tresques per poder adoptar-la. Ara hem vist un transportín que no era Nerea.
3: Nerea no ha partit de viatge.
1: Se'n va viatge al Congo, sinó que ha hagut un moment que hem mesclat dues imatges. La Nerea la tenim en pantalla.
0: Té uns ulls verds gegants.
3: És preciosa. Sí. I se li veu joveneta, amb
1: juguera.
3: Exactament. Idò, és la nostra moixeta del dia d'avui. Manu, que tinguis un bon cap de setmana, que
2: tenc,
3: ja és dijous.
2: Tenc dos segons, només.
3: 20 segons.
2: 20 segons tenc. Jo volia donar les gràcies a tots els cans que estan fent feina a Venezuela, perquè no sé si li donem suficient, i jo pues, els vull donar a ells... també
0: gran
2: els seus curadors,
3: els
2: però
3: mostrarem.
2: Sobretot en descansa, perquè és espectacular totes les imatges que tenim i gràcies.
3: Tot el nostre suport.
2: Adéu, bon cap de setmana a tots.
4: IB3 Ràdio, les notícies de les 11.
5: Bon dia. A partir del mes de setembre es podran demanar les ajudes al lloguer per als anys 2026 i 2027. La línia compta amb un pressupost de gairebé 5 milions d'euros de fons estatals. La convocatòria manté les mateixes condicions de les edicions anteriors, tot i la petició de les Balears a Madrid d'augmentar el topall dels preus per poder arribar així a més joves.
6: Així es poden acollir les ajudes, contractes de fins a 900 euros mensuals per al lloguer de pisos i 450 en el cas d'habitacions. Els beneficiaris rebran 250 euros al mes fins a un màxim de 6.000 euros en dos anys. Els sol·licitants, això sí, han de tenir residència regular, no tenir cap altre pis en propietat i comptar amb molts ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM.
5: Canviant de qüestió, la Serra Tramuntana compleix enguany 15 anys com a Patrimoni Mundial per la UNESCO, un reconeixement internacional que va posar en valor un territori únic modelat al llarg dels segles per la relació entre les persones i el seu entorn. Avui, a les 7:30 de l'hora baixa, celebrarà als Jardins d'Alfàbia un acte central per commemorar aquesta important fita.
6: L'exgerent de Foment del Turisme, exdirector del Consorci Serra de Tramuntana i també membre del Consell Internacional de Monuments i Llocs Coneguts amb les sigles ICOMOS, Tomeu Dallà, ha explicat que la serra, al contrari dels jaciments arqueològics, té la categoria de paisatge cultural dins la seva declaració. Això significa que inclou l'activitat lligada al factor humà.
7: Es centra la presència humana, perquè la serra se va declarar paisatge cultural per aquesta pitjada humana, fent marges, que són uns elements patrimonials increïbles, la conducció d'aigua, etc., inclús per una finalitat agrícola, no una finalitat estàtica. En aquest cas era pues, el cultiu, bàsicament, dels olivars i el sistema de regadiu de cítrics.
5: Els tribunals, l'agència tributària, s'apersonarà en l'investigació sobre les joies de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge José Luis Calama havia oferit a Hisenda personar-se en aquesta causa com a potencial perjudicada per un possible delicte de contraban i contra la Hisenda Pública.
6: Es tracta d'un lot de prop de 80 joies de luxe localitzades per la Policia Nacional en una caixa forta a l'oficina de Zapatero al carrer Ferraz de Madrid. Estan valorades en 1,3 milions d'euros. El passat 17 de juny, l'expresident socialista va declinar donar explicacions davant el jutge sobre l'origen d'aquests objectes de valor, tot i que sí que es va comprometre a fer-ho en un termini de 10 dies que ja ha expirat.
5: I també als tribunals, arxivada la causa contra Miguel Ángel Rodríguez per difondre la identitat de dos periodistes en un xat.
6: Es tracta de dos informadors d'El País que investigaven el cas de frau fiscal d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La jutgessa no veu indicis de revelació de secrets. El PSOE, però, ja ha anunciat que recorrerà aquesta decisió.
5: I la justícia europea ha confirmat de forma definitiva la multa multimilionària a Google. La Cort de Luxemburg ha rebutjat el recurs de la multinacional i manté la sanció de 4.000 milions d'euros per abús de posició dominant amb el seu sistema operatiu Android. La sentència tanca un litigi que va començar l'any 2018.
6: La justícia europea ratifica que Google va imposar restriccions il·legals als fabricants de mòbils per blindar el seu cercador i també el navegador Chrome, obligant a preinstal·lar-los per poder fer ús de la botiga Play Store.
5: Així hem arribat a les 11:04 amb més notícies a les 12:00.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
3: Onze i cinc minuts, tercera hora de programa. Si just vos incorporeu en aquest moment, vos trobeu al dia. I seguim a través de la ràdio, però també a través de la televisió. Aquests dies hem estat molt pendents de l'actualitat a Veneçuela, de tot el que estava passant, de com ja fa una setmana, és veritat, el temps passa ràpid, però és veritat que encara han ocorregut els miracles, encara s'ha trobat gent en vida. Estem compartint unes imatges de la NASA que són espectaculars de totes les zones afectades. La part vermella que descrivim per als oients és zones afectades per aquest dos terratrèmols, per aquest dos sismes, i la veritat és que és enorme perquè abarca una quantitat molt, molt grossa d'espai. Vos contant que Espanya reforça l'ajuda humanitària a Veneçuela. De fet, ahir matí va sortir de l'aeroport Adolfo Suárez un avió amb un equip d'emergència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional. El ministre d'Afers Exteriors i també la reina Letícia van acomiadar a 90 professionals. No se deixa d'enviar reforços, Joana.
4: Així és, a més han de dir que un equip desplaçat allà desplegarà un hospital de campanya per atendre a tots els ferits que puga. A més, el govern espanyol, com deies, destinarà una nova aportació de fins a 300.000 euros per al transport de material de refugi per a les persones que han perdut casa seva.
5: Una de les imatges més impactants és aquesta que ara compartirem amb els espectadors i que descriurem per als oients de ràdio. És la del port de La Guaira, on les autoritats han improvisat un dipòsit de cadàvers en centenars de taüts. No és aquestes imatges que estan mostrant ara, sinó ara sí. Veiem aquest dipòsit en sos taüts que realment fa faradates. Perquè els oients de ràdio se'n puguin fer una idea, és talment una esplanada plena de taüts on hi ha la gent que desgraciadament ha perdut la vida per mort d'aquest terratrèmol.
3: És que, fixeu-vos, comptaven xifres oficials, tant de morts com de ferits, però les xifres definitives són incalculables.
4: No? Sí, perquè hi ha moltíssima gent de desapareguts encara ara.
3: Exactament.
4: Vull dir que les xifres se podria veure incrementada de manera exponencial, perquè ara hi ha més de 2.000 persones que han mort, però hi ha prop de 50.000 persones que encara es troben desaparegudes.
3: I fixeu-vos, a l'hora de recuperar-se, no? el país, el que se pot torbar en recuperar-se, evidentment passarà molt de temps en què això sigui possible. Des d'aquí, l'Associació de Veneçolans de Balears intenta contactar amb els seus familiars, intenta canalitzar tota l'ajuda, perquè hi ha molta ajuda que encara és necessària, des de material sanitari, per descomptat ajudes econòmiques. Nosaltres saludem de Veïnou Edison Morillo, que és president de l'Associació de Veneçolans aquí a les Balears. Edison, ¿cómo está? Bienvenido.
6: Buenos días. En primer lugar, queremos agradecer toda esta cobertura que están haciendo, agradecer al pueblo español y a todas las personas que se han sumado a esta causa humanitaria.
3: Edison, hoy hace una semana ya de estos terribles terremotos que asolaron el país. No sé si han podido tener novedades, porque me consta que algunos de los integrantes de la asociación estaban pendientes de contactar con sus seres queridos. No había sido posible. ¿Cuál es la última hora?
6: Sí, bueno, cada vez, cada noticia es bastante triste, es bastante angustiosa porque recibimos noticias de amigos de que están todavía desaparecidos. Hemos recibido la mala noticia de que también conocidos no han logrado tener esa suerte de estar desaparecidos, ya han encontrado sus cuerpos y lamentablemente no han sobrevivido a esta tragedia. Ahora mismo acabamos de recibir un mensaje en las redes sociales de la asociación en el que se está buscando al familiar de al hijo de una señora que se encuentra, según reportan, en Mallorca. Entonces estamos haciendo eco de esta información. Es extraoficial, repito, no es una información oficial, pero estamos tratando de ubicar a esta persona. En las redes sociales de Instagram, @benbalearse, está la foto de la mujer que está buscando a su hijo, que dice que está acá en Mallorca.
4: Edison, més enllà d'aquestes notícies, d'aquestes darreres hores que vos van arribant, no sé si mos podries explicar una miqueta què feis des d'aquí i què es pot fer des d'aquí per ajudar a tota aquesta gent que ho necessita allà a Venezuela.
6: Bueno, desde Ben Balears estamos llevando una campaña de donativos directos que va a la cuenta oficial de nuestra asociación. No hemos estado pidiendo dinero en efectivo ni nada de esto, porque queremos responder a la transparencia. Y esta ayuda que recaudemos la hemos puesto a disposición de la asociación civil Luchemos por la Vida en Venezuela, que atiende a niños, en este caso, atiende a niños que están siendo huérfanos y que su labor va destinada a niños con VIH. Entonces, ellos han dispuesto su casa hogar para recibir estos niños que han quedado sin padres.
4: Clar, Edison, quasi és més fàcil i directe enviar aquest doble sí. que no comprar o recaptar material aquí i enviar-lo, no? Vull dir que en el final és més senzill que la gent aporti el seu granet d'arena fent una petita donació que no fer o transportar material des d'aquí cap a Venezuela, no?
6: Bueno, acá también hay que hacer una aclaratoria. Hemos nosotros apoyado como asociación la iniciativa de la parroquia Son Sardina en la recogida de donativos, porque se ha gestionado de manera privada por medio del padre Albert Marchand, que es venezolano, que se encuentra en la parroquia María Inmaculada Concepción de Son Sardina. Él ha conseguido de que salga un donativo directamente de Mallorca a Valencia, Venezuela, y se ha recibido por un grupo de religiosas directamente en Venezuela que trabaja con familias afectadas. Así que por esa parte nosotros estamos súper contentos porque nos ha dado ánimo y sabemos dónde va a llegar nuestro donativo.
3: ¿Qué es lo que se necesita? Mañana lo recordaremos porque mañana es el día, pero en la última conversación recuerdo que dijo que, por ejemplo, no hace falta tanta ropa, pero sí hace falta material pediátrico, sociosanitario, creo recordar. ¿Qué es lo más necesario ahora?
6: Ahora el material de curación, insumos médicos, mucha ayuda infantil, biberones. Nos han dicho que en la Plaza España no se puede recibir cualquier tipo de alimento, entonces los alimentos los estamos recibiendo en la parroquia de Son Sardina, y lo que más estamos pidiendo es que nos apoyen para la ayuda infantil.
3: Antes me decía que estaban intentando localizar a una persona que lo habían colgado en sus redes sociales y quiere dar la información, una persona con un vínculo aquí en Baleares. Lo podemos compartir con oyentes y espectadores.
6: Sí, pues esto esto lo ha publicado una doctora en Venezuela, es una información extraoficial, simplemente nos hemos hecho eco. Dice, esta paciente acaba de llegar al periférico de Catia. Uh-huh. Es una persona de 86 años, se llama Dolores García, ella vivía en Playa Verde y quiere ubicar a su hijo Juan Miguel Alza, que está en Mallorca. Entonces, si pueden hacerse eco de esta información, també estem altament agradecidos.
3: Moltíssimes gràcies, Edison. Sempre és un plaer parlar amb vosaltres. Demà tornarem a recordar l'horari per fer totes aquestes donacions i tornarem a donar visibilitat en aquesta iniciativa tan necessària. Gràcies per atendre'ns.
6: Moltes gràcies.
3: Són les 11:13, és dijous, és 2 de juliol, tenim calor, volem passar una estona a casa relaxats. Si teniu aire, sou afortunats, si no, amb el ventilador ben a prop de la cara, i si no, del vespre, que al manco sí que donen una petita treva aquestes temperatures. Així que hem pensat que seria avui el moment perfecte per parlar-vos d'estrenes de sèries. És moment ja de crispetes i de sofà.
7: Crispetes i sofà.

0: I com comença, idò, aquest mes de juliol, Joana Maroto, que sempre diuen que l'estiu davalla una mica, com la cartellera del cinema...
1: No, I jo t'ho diria que no davalla. No, perquè mira, arriba carregat aquest mes de juliol de novetats a les plataformes. Si cercau, atenció, una comèdia per veure en família, en tenim. Si cercau un thriller d'època, en tenim. I si cercau una història plena de nostàlgia dels anys 2000, que també van dedicatòria, també en tenim. Avui, per a tots els gustos. Així que, si vos sembla, començam per una producció ben nostra, es diu Olivia, és una nova aposta espanyola que podeu veure a Disney Plus. Olivia.
2: ¿A qué has venido?
3: ¿A esconderte o a pedir dinero?
2: He venido a presentarte a tu nieta. Olivia, mañana os quiero fuera de casa.
4: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
5: Esto no es un hotel. Aquí el que duerme paga.
2: Bueno, eso es básicamente un hotel.
5: Aparte de metepatarólogo, también eres humorista.
6: Aquí la gente da cringe, tía, no llega ni el shame.
1: Aquí la teniu, és aquesta nova aposta, com vos deia, espanyola, que podeu veure a Disney+. El protagonista també ja l'heu vist, és en Pablo Chiapella, que és aquell etern amador de La que se avecina, que aquí deixa una mica de banda aquest paper de boig, de bogeria, per interpretar aquest meteoròleg més famós del país. Tot canvia quan ha de fugir del focus mediàtic i s'ha de refugiar amb la seva filla, en Olivia, en el poble de son pare, en qui, atenció, fa 30 anys que no s'aixerra. Una mica de mal rotllo entre ells, però bé, a partir d'aquí arriba una comèdia familiar plena de retrobaments, de ferides obertes, de segones oportunitats, també molt important, i de molt d'oli d'oliva, que també és un dels protagonistes d'aquesta sèrie. Ja sabreu per què si la veus. Una de les grans curiositats que puc explicar d'aquesta sèrie és que està rodada entre oliveres, mai més ben dit, de Jaén, i converteix aquest paisatge en un dels protagonistes de la sèrie. De fet, gairebé és una carta d'amor a la cultura de Soli. I atenció en el repartiment, també ja els han vist en pantalla, han vist en Nacho Novo, que és espredí d'en Olivia, es pare, en aquest cas d'en Pablo Chiapella. A mi m'ha recordat una mica en espredí d'en Heidi, saps? Amb aquest caràcter
0: tan... Sí, l'abuelito.
1: L'abuelito d'en Heidi, que a més està sempre tan enfadat amb el món, però que en el final és supertendre. Idò, és en Nacho Novo. També tenim en Fernando Tejero, que també el veiem en pantalla, en Akira Miró, en Maria Barranco, o en la Lachus, que a mi m'encanta que també hi siguin en Lachus, perquè ja sabeu que són molt fan. Tots ells completen aquesta proposta que promet humor i emoció a parts iguals. És ideal per veure en família, així que un pla perfecte per aquest estiu, si pot semblar bé.

0: I ara un canvi radical d'ambient amb aquesta segona recomanació, una de misteri amb aire clàssic que podreu trobar a Netflix, Verano del 36.
1: Nuestras primeras vacaciones. Aprovechémoslas.
2: Bienvenido al Riviera.
3: Ah, oh, Julia. Un placer volver a verla.
4: Buenos días, señora Ackerman.
5: Adrián Jacquard, 45 años, asesinado entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Que nadie salga por él.
6: Él nunca te importó. Lo tomaste y lo dejaste. Te portaste como una furcia.
7: Un asesino siempre tiene un móvil.
8: Para conseguir el expediente de comisaría.
9: Vestits d'època, elegància, passions desfermades i també un assassí. Que és el protagonista d'aquesta sèrie. No faré spoilers, tranquil·la.
10: No necessitem el reto.
9: És que el Xisco ja m'ha mirat amb una cara com si dir ai, que ja dirà
0: no
9: el final de la sèrie.
0: No aniré fins a spoilers.
9: No aniré fins a spoilers. Bé, mos traslladam en aquest cas a la Costa Blava francesa, a Niza, l'any 1936, a l'agost de 1936, a un hotel de luxe, un fiscal molt poderós és assassinat i quatre dones completament diferents que acaben atrapades en una investigació plena de secrets són les protagonistes d'aquest còctel. És d'aquelles sèries que juguen amb aquell famós qui ha estat, no? Qui ets assassí, qui ha estat, però també en les diferències socials que apareixen durant la sèrie, les aparences i també els interessos ocults. Ja d'entrada jo crec que fa gola, és una producció francesa.
10: I és preciosa
9: francesa.
10: Estèticament.
9: Estèticament està molt ben aconseguida i visualment proven molt, perquè ja vos ho d'abans, vestits d'època, vestuari molt elegant, hotels també molt elegants, cotxes clàssics també, que pots abans dels cotxes clàssics també és de veure, i aquella atmosfera glamurosa, no?, que avui
10: és dijous, Joana,
9: contrasta amb un crim que ho capgira tot. És una bona opció per als amants dels thrillers elegants amb una mica de sabor europeu.
10: I tercera i darrera recomanació, no manco important ni tampoc interessant, ve, a més, amb dedicatòria específica per en Xisco Nadal.
0: Bueno.
10: Es diu El.

0: tengo mucha suerte en la vida. No cambiaría nada.
1: Verás, hija, queremos hablarte de algo muy importante.
0: Se trata de tu padre.
1: He tenido que buscar otro trabajo. Encontré un sitio.
0: ¿Cómo se llama?
1: Seattle.
2: Sí. Venga, vos explico, porque acabàvem una de les escenes més esperades pels fans de la cultura pop i va dedicada, òbviament, i com no pot ser d'una altra manera, en en Xisco Nostro, perquè és molt d'una rubia molt il·legal, o no, Xisco?
3: De fet, jo som serrosa més legal d'aquest programa.
2: Exacte.
3: Òbviament.
2: I jo, que sóc molt de Britney Spears i que també és rossa, he triat aquesta cançó per ambientar aquesta estrella. He fet un mix, sí. Aquest tòxic de Britney Spears per aquesta playlist d'aquesta setmana. Arriba aquesta prequela d'una rubia molt legal. Hem de dir que fins i tot troc que s'apareix moltíssim a la protagonista
4: sí,
2: de la pel·lícula.
3: Na Reese Witherspoon va anar a l'estrena en Sophie, sí. Que es fi s'assembla moltíssim a son pare, en Ryan Phillip.
2: I sa filla a ella.
3: A ella. Ja han sortit sa genètica.
4: Un i un,
3: sa genètica ha estat strong en so cas d'es fi per son pare i sa filla amb ella, però es fi una fantasia com és una fantasia sa mare.
2: Exacte. I trob que en el càsting també s'han fixat molt en qui triaven, no? Perquè s'assembla molt precisament a ella. Abans de convertir-se en advocada, vos he de dir ara, tornant a sa sèrie, i a sa sinopsi, abans de convertir-se en advocada, en l'advocada més famosa vestida de rosa, Nell Goods també va ser adolescent. Adolescent, i aquí la tenim. Aquesta sèrie mos explica precisament aquells anys d'institut, Marta Grau, que la varen convertir en el personatge
4: en la persona que, és després,
2: que, tot, que tots i totes
4: o sigui,
2: recordam.
4: Una rubia molt legal és Orígens.
2: Exacte.
4: Seria,
3: Seria El Boots abans de ser a Reese Witherspoon, a la pel·lícula que la va fer famosa.
4: Una prequela.
2: Exacte.
4: Sí, sí.
2: El paper protagonista recau, ara que en parlaven d'ella, amb la Letzi Minetre, però darrere del projecte continua implicada, ja ho deia en Xisco, a Reese Witherspoon, que assegura que la sèrie manté intactes els valors que varen convertir en aquesta lota, en Elle Goods, en tot un fenomen. És optimista, és autèntica, desprèn confiança en si mateixa i demostra que no s'ha de jugar amb ses aparences. La curiositat és que aquesta sèrie ja té confirmada una segona temporada, abans fins i tot de s'estrena oficial, que és avui. Per tant, Xisco, no sé si tens moment per seure-te davant la tele aquest cap de setmana, però... Hi haurà primera i hi haurà segona temporada.
3: Mira, hauré de fer moltes coses. Primera, fer una cura de son per no quedar-me dormit mirant la sèrie i segona, trobar qualcú que tingui Amazon Prime. Perquè jo... Fa dos mesos que no en tinc i ara m'estrena aquesta d'ell. Ara... Espero que no sigui tant que acabi
4: torrat. Perdona, atento, el me diu a Yolanda que no pot veure que juga a Espanya.
3: Ah, clar, és que el partit d'Espanya és allò que marca la meva agenda. Però espero que no sigui la sèrie tan que acabi torrat com va ser Una rosa molt legal 2, que la pel·lícula, la segona part, s'haguessin pogut mirar una micona més. Ara, com Legally Blonde, com una rosa molt legal, és que no hi ha cap pel·lícula.
2: No hi ha res en el món.
3: No, per molt dolent que tinguis el dia, posa't aquesta pel·lícula i és que tot canvia de color.
2: Bé, i doncs, si sou nostàlgics, sobretot d'aquesta cultura pop, d'aquests anys 2000 i d'aquestes ganes de veure una rosa molt legal, la teniu a Prime, i és una proposta ideal per a nostàlgics de la pel·lícula, però també per una nova generació, perquè també és per la gent que no...
4: No tothom coneix una rosa molt legal, és vera.
2: Per exemple, per les noves generacions, sí. No? Per les adolescents d'ara, que vulguin
4: veure
2: una sèrie.
4: I així recuperen les pel·lícules antigues, sí. Clar, i que tenim un poc de tot, les Oliveres, a l'hotel de luxe, la Riviera Francesa, els passadissos d'un institut nord-americà, o sigui que tenim, no sé, per tots els gustos, podríem dir.
2: Tres estrenes, tres estils molt diferents, però amb una cosa en comú podríem dir que totes arriben avui, vull dir que són estrenes acabades de sortir del forn i les teniu a les plataformes a Disney, Prime i també a Netflix, vull dir que han fet
3: segon,
2: una tria.
3: I segon capítol de La Más Grande a Movistar.
2: També. Te va agradar el primer?
3: M'ho va decebre una mica.
2: No,
3: ho dic perquè troc que en Rocío Jurado no necessitava surts tan abusiu que han fet de la intel·ligència artificial per poder fer aquest documental. I confio molt, perquè el primer capítol, el primer quart d'hora, a mi va avorrir molt, però des que comencen a recuperar en Rocío, meravellós.
2: Rocío, en Xisco, Marta, estàs en qualque cosa?
4: Tinc dubtes.
2: No, perquè... no dic si ara estàs veient alguna cosa.
4: No, res, dormint. Estic caient com...
3: Però jo també. Jo toquen les 9.
4: Sí. Ja de fet, agafo un llibre perquè sé que no aguantaré una sèrie, i del llibre, tres pàgines. O sigui, que molt malament.
2: I doncs jo ja la vaig recomanar fa un parell de setmanes, però la vaig començar ahir. Vos recoman que vegeu T'encontraré a Netflix. És un thriller sobre la desaparició, assassinat o no, d'un infant i maté enganxadíssima.
4: Home, jo necessito d'aquestes, que el manco te generin adrenalina, fàcils.
3: Jo necessito morts.
4: Sí, sí, sí, perquè ara mateix arriba molt cansats al llit.
3: A tu la moto t'interessa, a tu la moto fa son.
4: Sí, no, ara mateix sí. No. Ara
3: on hi hagi una bona mort.
2: Tres recomanacions per avui. Verano del 36, Olivia i també aquesta prequela d'una rubia molt legal. Ara només queda decidir ventilador o aire condicionat, segons el que tingueu, i quina serà la sèrie que triareu, el primer capítol que veureu, perquè per aventura voleu veure les tres. No sé si sou des que vos apuntau les tres, no ho sé. Bé.
3: Vinga, ja anotades un missatge per saber qui té Amazon Prime.
2: Pots venir que nostre, estàs convidat.
3: No, però jo no vull anar a ningú, jo vull que m'ho deixin, o que vinguin a casa meva a mirar-ho jo.
2: I de res, bon visionat a tots.
4: Igualment, encara podem gaudir aquest cap de setmana de totes aquestes propostes de Joana Maroto, de les estrenes de cinema, perquè sí, es farà molta, molta calor. Petita pausa per publicitat.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Primera pregunta que faim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur, portada,
9: si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot?
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Són les 11 i 27 minuts. Parlant de misteris, perquè just abans que vos dèiem que durant l'estiu un agraeix, no?, trobar-se al sofà, fugir un poquet de les altes temperatures, abans la Joana Marató mos feia les recomanacions de les sèries d'aquesta setmana, però per què no també apostar per IB3 Televisió, perquè la veritat és que tenim molts de continguts i alguns són molt apassionats. De fet, hi ha molta gent que gaudeix moltíssim de veure llegendes, misteri, i sobretot seguir un programa d'aquesta casa com es Font de Misteris, que estrena segona temporada. De fet, ens queden ja només dos capítols d'aquesta segona.

0: ben segur molts i moltes vos demanau, però quin és l'origen de Font de Misteris? I doncs vos hem de dir que va començar l'any 2008 amb una secció, primer, al magazín Balears en Acció i després al programa Pirates i Sirenes. Però, Xisco Nadal, quin és el secret per mantenir-se 9 temporades en antena?
1: Jo crec que el protagonista de tots aquests programes, però per respondre a aquesta qüestió, i a moltes més, no se m'ocor millor persona que el presentador, en Xema Font, que ja el tenim aquí. Xema Font, molt bon dia, com estàs?
2: Molt content d'estar amb vosaltres, com sempre.
1: Nosaltres més, ara, volíem saber el secret del teu èxit, perquè són moltes temporades i d'una manera o d'una altra sempre has estat present en aquest arxipèlag parlant d'aquesta dimensió desconeguda.
2: Quina manera de plantejar les preguntes. Ets un crac, Xisco Nadal, ets un crac. Bé, a part, no són 9, són 14 temporades que duim a la ràdio com a tal, ho dic perquè són bastantes més, i l'únic secret, i no de cap èxit, sinó de l'existència i de Font de Misteris, és la passió, no hi ha una altra cosa. És a dir, fer del teu hobby per a fer una mena de treball és meravellós, és fantàstic. O sigui, tu saps el que és després de, per això dir-ho, de les 14 temporades, a part de l'anterior que has dit, el Balears en Acció i el Pirates i Sirenes i altres cosetes que anar fent, mai haver dit, ai, quina peresa. Mai m'ha passat.
3: Però no ho has dit perquè en Xema Font això li apassiona, m'imagino.
2: Sí.
3: I tu ja vas néixer amb passió per tot el que era l'ocult, misteriós, no sé, segur que qualcú te va tal vegada inocular aquesta llavor, no sé.
2: Sí, mira, jo crec que en el meu cas vaig tenir la sort de viure, jo som de ciutat, som de Palma, però vaig tenir la sort d'haver viscut també part de la meva infantesa a la ruralia. Les possessions, amb els majorals, amb el personal, i ja te contaven certes històries. I ja de ben petit ja vaig començar a tenir aquestes inquietuds, podríem dir, que me feien cercar si podria haver qualque cosa més, no? I tenc que anar totes de ben petit, de 10 o 11 anys, cercant una mica el misteri, com si fóssim los cinco de Neri Blyton.
3: I podies dormir, perquè ja de petit,
2: Acabava dormint, supòs, perquè tampoc ets una miqueta irresponsable quan ets tan petit, però anàvem a cercar el misteri. Clar, ara record a la finca de Santa Maria, en la Mònica i en José Héctor, que devien tenir res, molt poc, 10 o 11 anys, i sentíem un renou molt estrany, i cercàvem a man què era, fins que varen trobar quin era el misteri, que era un ca. Que ho feia. Era un ca que ho feia quan se ficava dins la seva caseta, que com estava feta de llauna, feia un renou molt estrany. I per nosaltres mos semblava somo de sa pala, perquè semblava una pala que agafava gravilla i la tirava. I era escanat.
1: Per enterrar qualcú, òbviament.
2: Clar, evidentment.
1: Sembla que una pala és per enterrar qualcú.
2: Evidentment.
0: Clar, en aquest cas hi va haver un motiu, un que, aquest ca que vol fer renou i que vol va dur a fer aquesta aventura de los cinco o de los tres, perquè des que hi estaves acompanyant per uns companys, uns amics teus o familiars. Clar, una cosa és sentir històries, no, que te les contis, i una altra cosa, viure-les. A tu t'ha passat qualque vegada, has estat testimoni de qualque fet màgic o sobrenatural?
2: Que pugui constatar, fent ment, que realment hi ha hagut qualque cosa estranya, clar, és mal de dir, perquè llavors ja no seria un misteri, ja seria una evidència. Però que passen cosetes que un no acaba d'entendre i que queden moltes preguntes per resoldre, això ben segur.
3: Banya't una mica més.
2: Mira, basta dir, a cada programa, a part de tota la part històrica i de divulgació que tractant de fer de la cultura i del nostre patrimoni immaterial de les nostres illes, també feim una mica el que nosaltres li dèiem el reportatge. El reportatge el que feim és anar a qualque banda a on diuen que ha passat qualque cosa estranya o que ha hagut qualque manifestació de l'altra banda, etc. A on nosaltres el que feim és anar a cercar a menys si pot ser o no pot ser. I el que sí dic és que tot el resultat que nosaltres mostrem en el programa és cert. No hi ha res manipulat. És a dir, posar, el més senzill de tot és el que es diuen psicofonies. Això de les psicofonies és posar a gravar un aparell que, sense tu escoltar res, després, quan emets el que has enregistrat...
3: Sonen coses.
2: Se sonen, sí. Sí, l'altre dia un oient mos demanava que com poden saber si realment aquests sons que tu escoltes són o no són d'una suposada altra banda.
3: I què deia en Xema Font?
2: Bé, però si voleu saber quines eren les preguntes i quines les respostes, Font de Misteris a IB3 Televisió.
3: No ens vas spoiler, Gemma.
1: Marta Grau vol que li contis tot ara.
0: Després no vol que jo digui cap spoiler.
3: Ai, és vera, tens tota la raó, Joana. Tens tota la raó, però és que aquest tema me pica tant la curiositat que no he pogut aguantar demanar-li, eh?
2: Bé, però ho tens fàcil, però si no, el sistema la carta.
3: Jo no sé si això te passa a tu, però a les persones que ens agraden molt la por, no? En cinema, en sèries, per descomptat en literatura, són porugues. O sigui, jo he viscut tota la meva adolescència veient tot això, llegint tot això i tenint molta por.
2: En el meu cas, jo per evitar això, com la resta de l'equip, bueno, ni Irene Font no, ni Irene Font sí que li agrada molt aquest tema de por i això, però tant en Borja com en Sergio, com jo mateix, no mos veuràs veient pel·lícules de por, ni sèries de por, ni res de tot això.
3: Que curiós.
2: Perquè, no, perquè és que si no després quedes una miqueta, com te diria jo, una miqueta preparat pel que a lo millor no és, perquè jo clar. El que vull és cercar el que pot haver, no que
3: clar, no que te condicionin, clar.
2: Clar, tu imagina, vàrem anar a la finca de Reixeta. Això ho vàrem enregistrar amb en David de xarxes socials i Vetres Ràdio, vàrem anar plegat. I ell era, nosaltres no sabíem que ell mos estava gravant i va gravar tot el que vàrem fer. I una de les coses que mos va passar va ser que un d'aquests sensors de moviments, en els programes aquest de Casa Fantasmes que fan pels Estats Units, aquest de matinada...
3: Sí, meravellosos.
2: I just igual, i mos va sonar un sensor de moviment on no hi havia ningú i on te deia que l'oscuritat no funcionava i estàvem a les fosques i va sonar. Clar, si tu a damunt vas amb pel·lícules de por ficades, és encara no, molt pitjor.
3: No, o sigui,
2: que per això, per no... Per evitar una miqueta això, miram de no veure pel·lícules de por i històries d'aquestes.
1: Però tu, Gemma, quan passa un fet extraordinari i sobrenatural, tu d'entrada no tens por. Per tu deu ser com anar a PortAventura. És com si vengués a cercar-te la notícia. Ho dic perquè jo, per exemple, jo sent renous i jo me quedo com a quiet... Comença a cridar, Miquel, mamà, tal, i ja després ja comença a circular. Perquè és com això que fèiem antigament quan érem petits, que quan teníem por traiem un pebet de davall de la manta o mos tapàvem, sí. Perquè mos pensaven que no passaria res. Clar, has de tenir un tarannà especial perquè això no t'influeixi en el teu dia a dia.
2: Bé, és que si ho penses, quant de casos coneixes reals on per culpa del misteri qualcú hagi tingut qualque problema? Realment, com a tal. És a dir, jo no sé de cap...
3: Algun atac de cor no documentat, qui sap, sí.
2: però llavors és tu que tens el problema
3: exacte.
2: Físic.
3: Sí, eh? Sí, clar. Clar.
2: Perquè...
3: No, però sí,
2: és
3: tens
2: dir,
3: raó.
2: No hi ha casos realment documentats, en general, on suposen que existeixen el que vulgarment coneixem com a fantasmes, eh? Realment jo no sé de ningú que li hagi aparegut un fantasma i li hagi fet mal.
0: Gemma, sigui com sigui, és cert que aquestes 14 temporades vos avalen, teniu moltíssims de seguidors, moltíssima de gent que es fan de sentir, d'escoltar i de veure tots aquests misteris que vosaltres contau i de la manera que ho contau, perquè també crec que és molt important la manera en què ho feis arribar i transmetre en els oients i a l'espectador. Molta de gent que, no te passa, Xisco, quan començarà aquell programa o qui fa feina en aquell... Jo a vegades no poden controlar totes les coses que se fan i vetres. Jo moltíssima de gent me demana quan torna Font de Misteris? I jo ja ho demanaré en Xema perquè no ho controlo. Clar, en el final teniu molt de seguidors que fa que heu de fer molta de feina per cercar més històries i trobar pues, més motius per seguir endavant, no?
2: Sí, la veritat és que sí, però és que precisament jo crec que la temàtica que tenim en el programa és una font inesgotable, realment, perquè sempre a mesura que vas cercant, vas trobant coses que dius, però com és possible que jo encara no sapigués això, que és una cosa tan brutal que ha passat aquí a les nostres illes, i clar, i sempre vas trobant, però ara veure que per jo és més que una feina, és una implicació, podríem dir, una mica vital, no? Perquè realment, de fet, abans, el mes d'agost, quan la majoria aturàvem la programació, però ja va arribar un moment que vaig dir, però si tanmateix després faig el mateix, que és estar tot el dia amb els meus llibres, amb els meus papers i cercant informació. Clar, per jo és meravellós perquè tota aquesta informació que jo trob li he de donar forma, l'he d'ordenar en aquest capet que se me'n va sempre i després la puc transmetre i la puc comunicar. I d'això precisament és el per què Font de Misteris crec que pot tenir molta més perdurabilitat. I després està que és un tema que apassiona des de sempre, el tema del
3: totalment.
2: Misteri.
3: Totalment.
2: De fet, des de Samo a Samo, des de, com a ésser humà, des d'aquest moment, no? Des del moment en què ets conscient d'una transcendència de la teva ànima. I a partir d'aquí és quan un se n'adona de la importància d'això. Que després, evidentment, gairebé tot té una explicació. Sí.
3: Quasi tot.
2: Exacte.
3: Quasi tot. Quasi
0: però,
3: tot.
0: Clar,
3: sempre queda aquest petit percentatge.
0: Aquest percentatge.
3: Clar, ui, però això ens fascina. Clar.
2: És com la desclassificació dels...
3: dels UFO files.
2: Sí, que ara li diuen UAPs, no? O FANIs. Bé, els ovnis de tota la vida. Clar, a veure, el 99% tenen una explicació. Però i aquell 1%?
3: Sí, sí.
2: Anem a tractar de saber què és el que pot ser. I, per favor, deixeu-m'ho somiar.
3: Exacte. Deixeu-m'ho somiar, exacte. És veritat.
1: Però és que a vegades la veritat no mos interessa. També hi ha molta teoria de la conspiració o la realitat tangible. No sé si t'ha passat tu que has resolt tant de misteris que quan l'has resolt t'has posat una mica trist. Quan
3: vares
1: descobrir,
3: quina decepció.
1: Quan vares descobrir que el renou que t'esperverava tu quan eres petit amb els teus amics era un ca que dormia dins d'una caseta de llauna, no me diguis que no era més il·lusionant pensar o més emocionant pensar que tenies un fantasma amb una cadena que arrossegava per de vora a casa teva, no un tricà dormint dins una caseta metàl·lica.
2: Exacte. Totalment d'acord.
1: A mi tenim una conspiració. A mi la realitat m'interessa relativament. Però a mi una conspiració també m'alimenta l'esperit.
2: Però hi ha moltes teories de conspiració i moltes llegendes urbanes que després han esdevingut realitat.
3: Que tenien una base. Dius, clar. Això existia, clar, perquè clar. Hi havia una base...
1: No ha sortit del no-res.
3: Exactament.
2: En general, no. N'hi ha que sí, evidentment. Però en general... Pareix que vols dir qualque cosa que t'estic interrompint.
3: No. T'anava a demanar sobre el següent programa, però m'aguantaré.
2: Ah, val.
3: Perquè has dit que no volies fer spoilers.
2: No, el que anava a dir és, per exemple, estem a les llegendes urbanes, ara, per exemple, sabem que aquestes substàncies que posen a les begudes que t'alienen, que te fan deixar de ser tu, quan jo era petit, era una llegenda urbana.
3: Fixa't, és vera.
2: I a dia d'avui... Tots recomanam ves alerta perquè te poden
3: sí.
2: posar
3: es
2: burundanga o no sé com es diu.
0: Sí, és una
2: però és una realitat. O el manco si surten els jutjats. No és, afortunadament no és que passi cada dia.
3: Hi ha llegendes urbanes i llegendes urbanes perquè la dona amb el vestit blanc de la corba jo encara no l'he vist. És una llegenda urbana que du...
1: Se serp que surt des vàter.
3: Des vàter o se rata. Bueno,
0: no sé.
3: Exactament.
2: La Maria Enganxa no seria ben bé per jo una llegenda urbana. Però mira... sense massa spoiler. Passat demà parlarem de les dones d'aigua. Les dones d'aigua és una mena de dama blanca, val? És a dir, vendria a ser com si fos xelota de la corba, val? Però clar, què passa quan el fenomen de xelota de la corba, per exemple, te'l pot trobar més o manco a la Bíblia?
3: Que curiós. Hi ha un referent bíblic
2: un
3: sobre...
2: un referent bíblic de colca, un carro que va amb un tresorer egipci, que va en seu carro, i se li apareix una persona, li ajuda a resoldre un problema que tenia aquest senyor, i desapareix.
0: Sí, massa, dir, com si fos... que sí que necessitem saber és quan podem veure tot això, la nova temporada que està a punt d'estrenar-se a IB3 Televisió.
3: De què va?
2: No, de què va.
3: De què va.
2: Està a punt de què va, perquè això ha estat un vist i no vist, ha estat molt ràpid.
3: Dos, no? No, però ens queden dos encara.
2: Dos, però també, com sempre, el sistema a la carta de IB3.org, també a fondemisteris.com, és dissabte a les 10:20 de, ja del vespre, i el proper m'imagino que també serà el proper dissabte, però clar, els anteriors que ja s'han emès, aquests sí estan en el sistema La Carta.
3: I ho podeu trobar a La Carta i podeu gaudir de tots aquests capítols. El següent, Dones d'aigua, Eclipsi, que farà un especial a l'Eclipsi, com és lògic.
2: Sí, entrevistam en el doctor Oliver, en el catedràtic d'astrofísica, que és el nostre científic de capçalera, que ve sovint a Font de Misteris a parlar de coses molt curioses que tal vegada no mos imaginam que un científic d'aquest nivell pugui xerrar tan fàcilment a la ràdio.
3: No mos ho volem perdre, i també d'exorcismes, o sigui que el menú és intens. Això dissabte a les 9:40 del vespre, queden dos encara capítols d'aquesta segona temporada.
1: Parlant d'IB3 Televisió, com... perquè IB3 Ràdio continua
3: exactament,
1: la programació
3: habitual. Exactament. Parlem només del programa de televisió. Ara en Xema el podeu seguir com aquest programa, a través de la ràdio i a través de la televisió. Xema, sempre és un gust tenir-te. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Que siguem somiant, que siguem somiant. I sí, hi ha coses que no tenen... explicació.
2: Jo crec que aquest seria el resum. Seguir somiant.
3: Xema, cuida't. Bon cap de setmana.
2: Igualment, gràcies.
3: 11:43, tornant tot una.

0: TV3 Ràdio és patrimoni. La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 1,59 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo corte 4,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
7: Recte final d'aquest programa, volem posar una mica de música.

El dia en conversa amb Maria del Mar Rodríguez, conegudíssima internacionalment com la Mari de Chambao, perquè el dia 9 serà en el Festival El Jardí amb aquest concert aniversari, 25 anys sobre l'escenari. Ell ho deia durant aquest disc, aquest dia d'aniversari, arriba ple d'artistes de molt diferents estils que han volgut revisitar el repertori de Chambao. I un moment especial d'aquest disc és el tema Déjame Vivir, la cançó que van cantar en Pau Donés i en la qual ara també hi participa Estrella Morente. Una cançó que sona així, escoltau.

0: Francisco Ribas, què ens expliques avui?
1: Bon dia, toca parlar de Mundial perquè avui Espanya disputarà a les 9 del vespre contra Àustria el seu partit corresponent per als setzens de final d'aquesta Copa del Món, un partit en què Espanya intentarà classificar-se per als vuitens de final i el seleccionador Luis de la Fuente no podrà comptar l'única baixa en principi del lesionat Nico Williams, però sí que ho podrà fer en Jeremy Pino i Víctor Muñoz, que s'han entrenat aquesta setmana amb el grup i estan aparentment ja recuperats. També parlant d'altres resultats, d'altres seleccions classificades, com per exemple Anglaterra, que es va imposar per 2-1 contra la República

0: Democràtica del Congo, en remuntada inclosa gràcies al doblet del davanter anglès Harry Kane, i ahir també es varen classificar Bèlgica, que va remuntar també el Senegal per 3-2, i aquesta matinada Estats Units ha guanyat per 2-0 a Bòsnia i també s'ha classificat als vuitens de final.
1: Us escoltem després amb tota aquesta informació i amb molta expectació per aquest Mundial que pràcticament centra tota la nostra
0: així
1: atenció.
0: És. Moltes gràcies.
1: Repassa el contingut del programa al dia. Si vos sembla, començar per Menorca i saludar en Pere Gibert. Bon dia.
2: Bon dia. Avui rebrem a l'estudi el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca, en Gonçal Seguí, perquè ens expliqui la inquietud de molts veïns per l'alt nivell d'ozó troposfèric que hi ha a la zona del port d'Amó. Segons el darrer estudi d'Ecologistes en Acció, un tipus d'ozó que és perjudicial per a la salut. També parlarem amb Enrique Reig, que és programador del cinema Esmoginegre de Ciutadella, per conèixer la programació de la Sala 3, una Sala 3 a l'aire lliure amb tota mena d'activitats i projeccions aquest estiu. Com cada primer dijous de mes, convidarem el nostre sommelier particular, en Marcel Roland. Avui felicitarem les bodegues menorquines que han rebut medalles als Premis Binari d'enguany.
1: I Laura Tur, a Eivissa i Formentera. Bon dia, Laura.
3: Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I nosaltres avui dedicarem pràcticament la totalitat del programa al debat, però el debat d'avui girarà entorn a assumptes d'actualitat relacionats amb el sector educatiu de les Pitiüses. En aquest debat estaran representats els docents d'infantil, primària, secundària i règim especial, i també els sindicats i les famílies. Però abans d'acabar el programa també deixarem un espai per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia. Tot això, Marta.
1: Acabam, idò, amb Jaume Noguera i el contingut del Dia Mallorca. Bon dia, Jaume.
4: Bon dia, idò. Avui continuarem saludant en els nous baldes que han pres possessió recentment a Mallorca en virtut de diferents pactes de governs. Avui pegarem un vot fins a Sant Joan per conèixer la tercera dona que és baldesa de Sant Joan, Anna Catalina Perelló. Després, a la nostra radiografia mallorquina, parlarem d'un tema molt espinós, però que no hem d'amagar. I és la quantitat de persones que exerceixen la prostitució a la capital. Hi ha hagut un canvi de tendència i sembla que ara s'està invisibilitzant més perquè a través de les xarxes s'exerceix més a pisos i no a clubs ni en el carrer. Això no vol dir que no existeixi. Per això parlarem en la xarxa d'ajuda a les persones que exerceixen la prostitució. Després, per donar un poc d'alegria en el programa, parlarem amb Maria de Salut, que fa un concurs de glosat per triar la glosa que ha de cridar a xaig a la fira de glosat del mes d'agost. A partir d'ara s'hi pot presentar qualsevol mallorquí. I avui, per acabar, amb en Xavi Oliver, el seu món de paraules i de músiques, anirem a Jamaica, que no només es rigui, es ska, es soca, es rocksteady, és un caramull de músiques a Jamaica. No només es rigui, que va néixer en els anys 60. Molt curiós, amb en Xavier de Bebo.
1: I de vos escoltam després amb música que serveix per relaxar-se. Sí. En bon dijous, i als oients i als espectadors li deim adeu, tornem demà a partir de les 9, que acabeu de passar un bon dijous. Gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, imputats. La directora de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, en el cas Leire Díez, que investiga presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per boicotejar investigacions judicials que afecten el PSOE i el govern. Mercedes González i Manuel Llamas estan investigats per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, els ha citat a declarar el pròxim 16 de juliol.
2: La imputació arriba després que l'excap de l'UCO, Rafael Justet, declarés com a testimoni que el DAO els va demanar posar-se de perfil davant causes de caire polític. A més, la investigació apunta a tres trobades entre Mercedes González i Leire Díez entre els anys 2024 i 2025. Segons els investigadors, l'exmilitant socialista va intentar promoure una investigació interna contra l'UCO i hauria contactat amb la directora de la Guàrdia Civil. González va negar en el Senat que en les seves trobades amb Díez es parlés d'això.
1: Canviant de qüestió, aquí a les Balears, Més per Mallorca reclama que l'Estat transfereixi a les illes la gestió de l'administració de justícia, una competència prevista a l'Estatut d'Autonomia, però que encara no s'ha fet efectiva. El partit també demana assumir la gestió dels tres centres penitenciaris de l'arxipèlag.
2: Avui els diputats Lluís Apesteguía al Parlament i Vicenç Vidal al Congrés han presentat iniciatives a les dues cambres per reclamar aquestes transferències. Els ecosobiranistes asseguren que les illes han de poder gestionar de manera directa aquests serveis i, en el cas de la justícia, reclamen que el traspàs vagi acompanyat dels recursos necessaris per corregir el dèficit històric de finançament i de personal que, segons denuncien, arrossega aquest servei. És Lluís Apesteguía.
3: Les Illes Balears patim un dèficit de servei per part de l'Estat importantíssim. I això no se pot sostreure d'un fet que és que som una de les 5 comunitats autònomes que encara no tenim les competències en justícia.
1: D'altra banda, les conselleries d'Educació i de Treball han signat avui un conveni per reforçar la formació professional adreçada a persones treballadores. L'objectiu és millorar les competències professionals, facilitar la inserció laboral i també donar resposta a les necessitats del mercat laboral.
2: L'acord també garanteix la continuïtat de l'oferta formativa que fins ara desenvolupava el SOIP en centres com el Blancadona a Eivissa, el centre de la Mà a Menorca i el centre Lambat a Mallorca. A més, el conveni posa en valor la formació professional com una eina per combatre l'abandonament escolar. Són la consellera de Treball, Catalina Cabré, i el d'Educació, Antoni Vera.
4: Les nostres empreses necessiten personal format i qualificat. Pensam que serà una formació més àgil, més estable i continuarem en tots els cursos.
5: Formació professional és cabdal per lluitar contra l'abandonament escolar. Ho dic, ho tornaré a dir i no me cansaré de dir-ho. Sense més formació professional, aquesta comunitat autònoma no tindria futur.
1: I el sindicat celebra les bones dades del mercat laboral del mes de juny que reflecteixen una reducció de l'atur fins a situar-se en els 23.700 aturats, el mínim de la sèrie històrica. En paral·lel, les illes varen guanyar més de 24.000 cotitzants i ja són més de 678.000 els treballadors, també una dada de rècord.
2: Tot i les bones xifres, els sindicats demanen que es tradueixin en millores laborals per als treballadors. Recorden que a les Balears tenir feina ja no suposa tenir una bona qualitat de vida. És Àngels Aguiló, de Comissions Obreres.
6: Com viuen les persones treballadores aquí? I les persones treballadores viuen amb molts de problemes. Continuen tenint problemes per arribar a final de mes, mos costa omplir la nevera, mos costa molt poder pagar el lloguer, tenir temps per dedicar a les nostres famílies en el nostre oci.
1: Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
7: El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
8: Les temperatures altes, la sequera acumulada i el vent de tramuntana que avui bufarà amb força situen Menorca en el nivell màxim de perill d'incendi forestal. És una combinació especialment delicada perquè qualsevol guspira, per petita que sigui, es pot convertir en un incendi de grans dimensions en molt poc temps. Davant d'aquesta situació, la prevenció és més important que mai. Tant si vivim a l'illa com si ens visiteu aquests dies, hem de ser conscients que protegir el nostre entorn és una responsabilitat compartida. Els boscos i el paisatge que tant estimam necessiten avui la màxima prudència per part de tothom. Per això convé recordar que alguns consells bàsics són imprescindibles. No podem encendre foc, no podem llançar llosques ni petards. Hem d'extremar les precaucions amb la maquinària i davant de qualsevol indici d'incendi o situació d'emergència cal telefonar immediatament al 112. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest dijous, 2 de juliol de 2026.
9: Benvinguts al Dia Menorca.
10: Bon dia, Menorca.
11: Benvinguts i benvingudes.
12: Comença l'espectacle.
13: Ara.

0: Avui se celebra el Dia Mundial dels OVNI. Enguany el tema està molt d'actualitat. Als Estats Units, durant les darreres setmanes, s'han desclassificat documents relacionats amb els anomenats objectes voladors no identificats. La qüestió ha recuperat protagonisme mediàtic i continua l'expectació sobre si Donald Trump acabarà fent alguna revelació pública sobre uns expedients que des de fa dècades alimenten teories, especulacions i debats. Això s'hi suma el renovat interès pel fenomen en la cultura popular amb nous projectes cinematogràfics que tornen a posar els extraterrestres en primer pla, com la pel·lícula El dia de la revelació de Steven Spielberg, que va arrasar el dia de l'estrena, liderant la taquilla estatunidenca amb una recaptació de 44 milions de dòlars. Però no cal mirar tan enllà. Menorca també té les seves històries d'ovnis. La primera de les més conegudes ens du al 1978. Aquell any, el comandant d'un avió que sobrevolava al nord de Menorca va informar de la presència de dues llums misterioses volant a baixa altitud. Les torres de control de Menorca, Palma i Barcelona no tenien constància de cap trànsit aeri a la zona. El més sorprenent és que una vegada a terra, un controlador menorquí també va assegurar haver observat un objecte lluminós sobre la mà. Un omni o dos, com a mínim, va assegurar el comandant del vol de Viaco A0203 que aquell octubre del 78 va veure els objectes estranys en moviment. La transcripció de la conversa mantinguda entre el comandant de l'avió i les torres de control de Menorca i Palma ja fa anys que va ser digitalitzada pel Ministeri de Defensa i que és consultable. I només un any després, el 1979, Menorca tornaria a aparèixer vinculada a un dels episodis OVNI més famosos de la història d'Espanya, el cas Manises. Un avió comercial de la companyia TAE amb el comandant Javier Lerdo de Tejada va declarar emergència després de detectar unes llums estranyes durant un vol i que cada vegada s'aproximaven més. Llavors, un caça de l'Exèrcit de l'Aire va sortir a interceptar aquestes llums i, segons explicaria posteriorment el pilot Fernando Cámara, la persecució es va allargar fins a l'entorn de Menorca. Aquella nit es va convertir en una de les més estudiades i controvertides de la ufologia espanyola.
1: Y entonces, bueno, pues de toda la comprobación del avión, radar, misiles, etcétera y tal, de que todo funcionaba perfectamente. Y Albacete está muy cerca de Valencia, aproximadamente pues en 8 o 10 minutos, ¿me entiendes? Ya estaba sobre la vertical de Valencia. Antes de llegar, con el alcance de radar que nosotros teníamos de unas 35 millas efectivos, 50 millas, ¿sabes? Empecé a barrer la zona aquella y no se veía nada. Ya me lo imaginaba porque de hecho no veían nada en los radares de la defensa. Hasta que decidí pues descender un poco a un nivel más bajo, me bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia, a esa altura 20.000 pies, sí vi lo que parecía pues, una luz roja en lo que me parecía encima más o menos de la pista.
0: Gairebé 50 anys després d'aquelles llums continuen sense una explicació convincent. Potser eren fenòmens atmosfèrics, potser avions militars, potser simples errors de percepció o potser alguna altra cosa. La realitat és que tant els arxius que avui es continuen obrint als Estats Units com en els testimonis recollits a Menorca, la pregunta continua sent la mateixa. què era allò que vam veure, heu vist mai un omni? Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia, com va?
0: Com a persona amb més credibilitat d'aquest equip.
2: Imagineu-vos.
0: Ets escèptic en relació a aquest tipus de fenòmens?
2: Força.
0: Força.
2: Sí.
0: Escèptic o força...
2: Escèptic.
0: Escèptic.
2: Sí.
0: Sí, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: No n'has vist mai cap.
2: No.
0: Ni en veuràs.
2: No crec. No sé com reaccionaria, però...
0: Amb cara de sorpresa, segurament.
2: Segurament, però no sé si tindries allò de por i fugir, la
0: curiositat aquella de... Amb escepticisme intentaries cercar una explicació científica, meteorològica, atmosfèrica, alguna explicació racional?
2: No ho sé, depèn del que veiés, també
0: et dic. O et deixaries endur per la imaginació i...
2: No, això no.
0: No ho saps, no ho saps.
2: Això no.
0: Un dia anem al toro.
2: Vinga, va.
0: Sí?
2: M'hi portes, eh?
0: I tant.
2: Val.

0: Tot un anam amb tu, Excel, per conèixer l'actualitat del dia. Abans, primer, avancem els continguts del programa d'avui, perquè rebrem a l'estudi en Gonçal Seguí, que és president de la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca, per explicar-nos la inquietud pels alts nivells d'ozó troposfèric a la zona del Port d'Amor. Segons el darrer estudi d'ecologistes en acció, un tipus d'ozó que és perjudicial per la salut. Ja no hi queda. També parlarem amb Enrique Reig, programador del cinema Esmoix Negre de Ciutadella, per conèixer la programació de la tercera temporada de la seva Sala 3 amb activitats de tota mena a l'aire lliure. I com cada primer dijous de mes, parlarem de vins amb el sommelier de l'Aldia Menorca, en Marcel Roland. Felicitarem avui en directe les bodegues que han rebut medalles als Premis Vinari d'enguany.
1: Pero esto es espectacular, es espectacular. Mirar, mirar.
0: Excel, què és notícia a Menorca avui?
2: Doncs mira, és una informació relativa a Ciutadella i és que redueix un 20% el creixement urbanístic de la ciutat per ajudar a desbloquejar el Pla General. La nova proposta preveu una construcció màxima de 3.000 nous habitatges en aquestes àrees. Són uns 650 manco que els que s'havien projectat inicialment. Això suposaria un creixement poblacional d'unes 9.000 persones, 2.000 menys que abans. Amb aquesta reducció, l'Ajuntament pretén facilitar el vistiplau de la Direcció General de Recursos Hídrics, que el 2022, recordem, va tombar aquest pla en considerar que no estava garantit l'abastiment d'aigua per a la població futura. Durant aquest temps, el consistori ha atès altres requeriments i ha aprovat, per exemple, el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua i ha implementat mesures per millorar la gestió hídrica del municipi. Tot plegat es va remetre fa 4 mesos ja a la Conselleria. Si se supera aquest tràmit, encara hi mancarà un llarg procés abans de la seva aprovació definitiva. Entre les mesures a executar hi ha la connexió de la dessalinitzadora amb el dipòsit d'Escaragolí per abastir el nucli urbà i també l'ampliació de la depuradora sud del municipi. Més qüestions. Els bombers de Mo i la policia científica investiguen si l'incendi que ha afectat aquest dimecres migdia un habitatge deteriorat situat al camí de Santa Maria ha estat o no intencionat. El foc no ha provocat danys personals, però sí que ha afectat l'immoble que es troba en una zona que els veïns descriuen com a conflictiva. Fins allà s'hi han desplaçat una ambulància que finalment no ha hagut d'assistir cap afectat, així com efectius de la Policia Nacional i de la Policia Local de Mo, a més dels bombers. El caporal és Andrés Mercadal.
3: Pues mira, mos han avisat els veïns que hi havia una casa i un sol que s'aprenia foc i hem vist que era el mateix tot i hem vingut i hem vist que era una casa d'ocupes que es veu que intencionadament segurament pues, li han pres foc. Supos, no sé, els veïns també estan molt farts, que sembla ser que passaven droga.
0: I avui hi ha novetats esportives.
2: Sí, perquè fa tot just uns minuts l'Estia Menorca acaba d'oficialitzar el que és el segon fitxatge de la temporada. Es tracta del txec Adam Kechval, pivot de 24 anys i 2 metres i 10 centímetres d'alçada, procedent del Brno, del seu país. La temporada passada va obtenir una mitjana de quasi 11 punts per partit i 5 rebots. Així en parla el seu nou tècnic, Javi Zamora.
4: Adam es un jugador que está en pleno crecimiento y que ya ha dado muestras de su calidad tanto en competición europea como en su liga doméstica. Muy móvil y versátil, destaca por su capacidad para rebotear, correr la pista y sumar intangibles. Además, lee bien el juego y es capaz de generar con el balón. A nivel personal, se caracteriza por su capacidad de trabajo y su talante dentro del vestuario. En la entrevista que tuvimos, la verdad es que conectamos enseguida y creo que es el lugar perfecto para dar un paso más en su carrera.
2: I l'Estia també ha anunciat les darreres hores un nou comiat, en aquest cas el d'un dels jugadors que fa més temps que forma part del club, Pol Molins, finalitza la seva etapa a Windhofa després de 4 temporades en les quals ha aconseguit l'ascens a l'Aleport i també la participació per primera vegada en un playoff d'ascens. Molins és un dels membres, a més, del selecte grup de centenaris, juntament amb Pitu Jiménez, Diego Alderete i Víctor Arteaga. Així ha estat el seu comiat.
5: Aquí he viscut la millor experiència de la meva carrera esportiva i me'n dic records, persones i moments que recordaré sempre. Tot i que els nostres camins es separin per ara, continuaré molt pendent de l'Estia i sempre desitjaré el millor per aquest club i el seguiré de ben a prop. Gràcies per tot, ha estat un orgull defensar aquests colors.
2: El futur del base català, però, continuarà aquí a Menorca i és que seguirà la seva trajectòria esportiva a Sa Tintines Castell de la tercera FEB. Amb la seva baixa ja són 8 els jugadors que han abandonat l'equip.
0: Gràcies, Axel. 2:30, tota la informació.
2: Correcte, fins després.
0: Fins després.
2: Que vagi bé.
0: Adéu. I alerta amb la previsió meteorològica perquè avui hi ha dos avisos grocs, un per vent que bufarà amb intensitat entre moderada i forta de tramuntana i gregal amb ràfegues que poden arribar als 70 km/h i que es mantindrà actiu encara 4 hores més. I un altre avís per fenòmens costaners fins les 8 del capvespre, temperatures entre els 22 i els 31 graus.
6: Bon dia i bona hora!
0: Són les 12:18, fem una pausa i tornem tot d'una.
7: Seguiu amb nosaltres, ara tornem. IB3 Ràdio és participació.
8: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. El dia...

0: Com cada dijous dediquem uns minuts del programa d'una veu als veïns de Menorca, donar a conèixer quines són les tasques de les associacions, quines són les seves inquietuds i les qüestions que els preocupen en el dia a dia. Una d'aquestes preocupacions és la qualitat de l'aire arran del darrer informe d'Ecologistes en Acció, que torna a situar Mo entre els punts de l'estat amb més episodis d'ozó troposfèric. I avui volem saber com s'ha rebut aquest informe, quines preguntes es fan als veïns i quines mesures consideren que s'haurien de prendre. I per això hem convidat en Gonçal Seguí, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca. Bon dia, Gonçal, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: A veure, aquest informe d'Ecologistes en Acció torna a situar Mo al capdavant de l'Estat en episodis d'ozó troposfèric. Com han rebut aquesta informació els veïns? Suposem que no gaire bé, si estàs tu aquí per explicar-ho.
1: No gaire bé. Primer he de puntualitzar una cosa, i és que no som cap entès ni en química ni en qualitat de l'aire. Simplement som uns ciutadans compromesos i preocupats per aquest tema, no? Vaig intentar consultar fa estona que intentem tenir un, entre cometes, assessor amb aquest tema, que hi entengui. Encara no l'hem trobat, però vaig comentar amb una persona que el seu fill és físic i va estar mirant aquest informe i se va estar mirant tots els enllaços tant d'Endesa, d'Autoritat Portuària, de l'Ajuntament de Mo i de l'aeroport d'Aena, no? I en conjunt valorava que el més seriós, perquè fa 20 anys que el fan, és el d'Ecologistes en Acció. I una cosa molt curiosa i que mos preocupa i que sembla mentida que les administracions estiguin tan desconnectades és que sembla que la ciutat de Mo hi ha diferents estacions però que cada una va pel seu vent. Llavors, per exemple, si una de les causes d'aquest nivell d'ozó troposfèric, o sigui, hi ha un nivell d'ozó estratosfèric que és que mos protegeix perquè no mos cremem, però el nivell troposfèric és el que tenim més a prop, i aquest sí que és dolent per anar a fer footing, per anar a córrer, per exemple, resulta que una de les causes podria ser les emissions de l'estació d'Endesa. La segona podrien ser tots els creuers i tots els vaixells que amarren ben aferrats a la ciutat de Mont, a Esport, i la tercera és la contaminació que generam tots els ciutadans amb els nostres vehicles. La quarta seria Aena, diguem, els avions que arriben, però ja queda una mica més enfora del que és el centre de Mont, no? Llavors resulta que intentes mirar quines estacions hi ha, i hi ha una, el que antigament a Mo es deia les cases de la GESA, que és plaça Eivissa, diguem, la nostra associació de dalt Sant Joan. Llavors, aquesta resulta que és d'Endesa. Llavors, moltes vegades dèiem, i el observador, qui l'observa, no? Perquè si resulta que... O a l'emissor, qui el vigila, no? El vigilant, qui el vigila? Perquè si resulta que aquest s'apropi Endesa, que té una estació per vigilar-se ell mateix, aquest és un tema, no? Un altre tema és que una altra estació la té l'estació Jaume Ferrer a la Mola, que queda enfuríssima del que a aquest ciutadà li preocupa quan surt de casa en el centre de Mo, si puc anar a córrer avui o el nivell està altíssim. I l'altra cosa que preocupa moltíssim és que hi ha webs on pots consultar el nivell puntual d'ara, però aquest nivell no queda registrat en un històric. Tu pots mirar el d'ara, però o vas amb una llibreta...
0: I no pot ser un estudi comparatiu, no, ni tens referents.
1: No hi ha un històric, ni d'avui el dia sencer, ni d'avui respecte a ahir, ni de la setmana passada, ni del mes passat. O sigui, no hi ha un històric. Només hi ha la informació puntual de com està ara. Llavors, veiem una descoordinació. I després, per últim, una cosa que hem mirat i que era molt ambiciosa és que l'Ajuntament de Mo va encarregar un estudi que és molt complet, molt ambiciós, però clar, qualcú us hauria de dir si de totes les mesures que va proposar aquell estudi de l'any 18 o l'any 19...
0: Del 2019
1: sí,
0: o
1: sí,
0: del 18.
1: Sí, sí, 18. Hi havia moltíssimes mesures, tant a nivell de mobilitat, a nivell de fer aparcaments, que està molt de moda a Europa, que la majoria de turistes i ciutadans ens acostumem a aparcar a la perifèrica i entrar a peu. Hi ha tota una teoria de 15 minuts, no sé, té un eslògan, i és que tots els aparcaments que tu en 15 minuts estàs en el centre són els aparcaments ideals, i totes les ciutats haurien de crear una sèrie d'aparcaments a 15 minuts del centre i intentar conscienciar el ciutadà que deixi els cotxes en aquests aparcaments, que no s'hi fiqui dins el centre, no? O sigui, és que estem...
0: Aquestes mesures que comentes que formen part d'aquest informe del 2018-19 i que dus aquí a l'estudi, si l'observes, entenc que el que estàs dient és que aquestes mesures que es derivaven de l'estudi no s'estan aplicant en aquests moments.
1: No, hi ha alguna que sí. Per exemple, jo sé que en aquell moment hi va haver, en aquella legislatura, aparcaments amb plaques solars i amb més endolls per cotxes elèctrics, facilitar que els mateixos edificis i els mateixos funcionaris donessin exemple, pues, traslladant-se, per exemple, a la policia local amb motos elèctriques i amb bicicletes. O sigui, hi ha una sèrie de coses, jo crec que l'Ajuntament de Bo hi ha coses que les ha implantat, no? Però com que la llista és llarguíssima, jo tinc els dubtes si realment s'han quedat a mig camí i si realment hi ha un pla per acabar d'executar tot aquest estudi, que és molt ample.
0: És una problemàtica que afecta tota l'àrea del Port de Mó, per tant, deuen ser diverses les associacions que han vingut a Voltros a dir-vos que aquest tema no els preocupa. Quines associacions són les que estan més inquietes en aquest sentit?
1: Les que més els afecta són les que donen cap al Port de Mó. És un tema semblant a tot el tema de sorolls, bueno, les tres que donen a la façana marítima, són les tres que més els hi preocupen els sorolls, perquè són les que pateixen aquest soroll.
0: Per tant, dos municipis, també és Castell.
1: Sí, però també és Castell, perquè l'Associació de Veïns me consta que ho ha tractat, i en concret és Castell, ha sortit una iniciativa a proposta de me sembla que de l'Associació de Veïns de Castell, de que una part del pressupost que té l'Agenda Local 21 del Castell vagi destinada a que hi hagi un avisador, diguem, una pantalla digital que te digui com està el nivell d'ozó de les estacions, la més propera i la que pugui donar online com està el nivell d'ozó troposfèric, per exemple, la unitat sanitària del Castell, que tu, si vius per allà a prop, passis per allà, te puguis mirar el nivell a veure si jo puc anar a córrer o puc anar a fer atletisme o puc anar a fer esport.
0: Al final, aquesta informació a nivell individual et permet decidir si actues tu en conseqüència o no per fer prevenció per temes de salut, perquè el que sí està demostrat és que aquest ozó troposfèric provoca, és perjudicial per la salut. De fet, l'OMS assenyala que és perjudicial per les vies respiratòries perquè les irrita, que agreuja malalties pulmonars i cardiovasculars i que augmenta el risc de mortalitat prematura. Hi ha dades de l'Agència Europea de Medi Ambient que calculen que a l'estat espanyol moren cada any unes 1.800 persones prematurament per l'exposició a aquest ozó. No s'ha de ser alarmista, perquè aquests temes, al final, couen molt i en els comentaris que es veuen de les notícies sobre el tema es fan relacions i associacions d'idees, no?, entre l'ozó i certes malalties, però, clar, s'ha de trobar un punt mig entre el no alarmisme i la necessitat d'actuar d'alguna manera.
1: Sí, jo ho entenc, que hi ha serveis que són bàsics i que, per exemple, no ens oposarem mai a que entri un vaixell que du tots els productes alimentaris i que Menorca els necessiti, o que entri un vaixell en el Port de Mó que du querosè, que els avions els quals necessiten per poder sortir de l'illa, o sigui, hi ha serveis essencials, no? Però no veiem cap de totes les administracions implicades excessivament preocupada per aquest tema. Va sortir públic. Nosaltres, precisament quan ens ho estàvem mirant, ens miràvem els informes del 23 i del 24 d'Ecologistes en Acció, i va donar la casualitat que en Sol Demà va fer públic l'informe del 25. I reitera, i Mó sempre és una ciutat que en el rànquing de tot l'estat pues, ocupa un lloc destacat i dius, aquí hi ha qualque cosa que estem fent una mica pitjor que el resto de tota la península, perquè si no, no estaríem tan ben situats en aquest rànquing, no?
0: Clar, aquí com a federació el problema que teniu és que hi ha moltes administracions implicades, ajuntaments, consell, govern, balear, diferents
1: AENA,
0: empreses, Endesa, navilieres, sí. Però a més hi ha experts que també diuen que part d'aquest ús troposfèric prové de llocs més llunyans, que en funció de la situació meteorològica poden arrossegar aquest ozó d'altres punts de la Mediterrània. Per tant, tenim una feinada aquí per, sobretot, decidir a qui feu pressió.
1: Sí, a més d'aquestes administracions, hi ha dos punts que no hem dit, i un és climatològic, en estiu es dispara més, i l'altre és quan hi ha corrents del sud que duen pols sahariana. Jo ahir vespre vaig fer un repassó i vaig veure que aquest element també el dispara, no? Ja són elements que diguem que s'escapen, són climatològics, no? Existiu, no? I llavors quan existiu són de cada vegada més forts, pues, bueno, ells afirmen de que és un altre, diguem, índex que constata que el canvi climàtic de cada vegada s'està agreujant.
0: Gonçal, fareu alguna altra reunió de la Federació de Veïns aquest estiu? Teniu prevista alguna acció concreta?
1: En principi, juliol i agost
0: descansau.
1: Són dos mesos de descans, sí, sí.
0: Però anireu venint cada setmana, eh?
1: Sí, sí. Jo seguiré insistint perquè són 24-25 associacions, n'han nascut dues de noves, i jo crec que seria una cosa molt xula que aquestes noves que han nascut vinguessin a explicar tota sa il·lusió. És engegar una locomotora d'un tren que feia molt de mesos o anys que estava aturat, i vol dir haver-li de posar molt, molt d'oli perquè aquesta locomotora aconsegueixi posar en marxa aquest tren.
0: Però a finals de juny vau fer una posada en comú.
1: Sí, sí, sí. Hi va haver una jornada multitudinària. Jo estic molt orgullós. Es Mercadal va anar bé. I van assistir, doncs, d'aquestes 25, jo crec que n'hi havia més de 15 associacions i més d'una vintena, 22 o 24 persones, perquè moltes associacions van anar dues o tres persones, i va ser una posada en comú que sa gent surt amb ses piles carregades.
0: Moltes gràcies, Gonçal, per aquesta feinada que sabem que fas, i estem en contacte cada setmana.
1: Perfecte.
0: Sí?
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Gràcies.
1: Adéu.
2: El Dia Menorca. Fet a casa.

0: Hola, som Nin Calonso i amb Marc Alongina i avui vos presentam un tema que acabam de publicar amb videoclip inclòs que es diu Com a casa.
1: Com a casa és un tema que hem gravat en col·laboració entre dues bandes, Drum Hawaii i la Nena Samsó, que són dos projectes on tant l'Enca com jo coincidim.
0: I és un tema que aborda sobretot la crisi de l'habitatge i la gentrificació des d'un lloc que mos és bastant comú en Marc i a jo, que és com amb molta ironia, amb un toc bastant poètic i sobretot amb un esperit molt entremaliat.
1: Podeu trobar i escoltar el tema a totes les plataformes digitals i veure el videoclip a YouTube.
0: Sí, per favor, mireu el videoclip, que mos l'han fet entre nosaltres dos, tot molt do it yourself.
1: Una abraçada, gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: 12 i 36 minuts, canviant de tema. Els cinemes Moix Negre de Ciutadella donen avui el tret de sortida a la tercera temporada de la Sala 3 de Cinema La Fresca amb una programació que combina projeccions, música o gastronomia i com a punt de trobada de residents i visitants durant les nits d'estiu. En parlem amb Enrique Reig, que és programador dels cinemes Moix Negre. Bon dia, Enrique, com va?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Abans d'entrar en matèria, deixa'm preguntar-te com has viscut personalment aquest Sant Joan 2026 amb el soci i amic Ignasi Saura com a caixer senyor de les festes.
1: Sí, pues la veritat ha sigut molt especial, molt emotiu. Jo el conec de fa molt d'anys i sé que era una cosa que li feia molta il·lusió ja des del petit. I ho ha preparat molt bé, com si fos una empresa, a més, i s'ha notat també.
0: Com un enginyer, no?
1: Sí, de gestió i de sentiment i de... Jo crec que... No sé, a nivell particular, doncs molt de bon motiu i molt orgullós també d'ell.
0: Aquest Sant Joan també us ha dut una altra alegria amb aquesta projecció multitudinària de Foc i Fum en col·laboració amb el Cercle Artístic.
1: Sí, la veritat, la primera veritat, la vegada que ho fem, i com que les entrades sempre s'esgoten superràpid, i aprofitant la subvenció que va rebre el Teatre del Bon per a digitalitzar i fer inversió per a el streaming, doncs mira, ho van fer per primera vegada i va anar molt bé, i més de 500, crec que van ser 530 persones que van anar al cine més Moix Negre a veure-la en directe, i intentarem repetir l'any que ve.
0: Aquesta aposta per estar ben a prop de les entitats, teixir col·laboracions amb elles, us està funcionant, i de fet és la base d'aquesta programació de la Sala 3, que inaugureu avui a les 8:30, com? Enrique.
1: Sí, pues mira, pues, com sempre fem una presentació de la programació de l'estiu i farem sempre, hi haurà un pica-pica per a tot el món i posarem una pel·lícula sorpresa gratuïta també per a tots els assistents, que serà la primera pel·lícula del cinema de la Fresca d'aquest any.
0: Per tant, primera pel·lícula sorpresa, però la segona no, la segona té títol.
1: La segona
0: l'escoltam, és el tràiler de Lo que arde.
2: Amador Coro. Este es el pirómano.
3: Sí, es este.
0: Sí que mató. Cobra demà cap vespre la programació amb aquest vincle habitual als estius del Moix Negre entre cinema i gastronomia, no?
1: Sí, efectivament, una cosa que ja fa 3 anys que ho fem, tant a l'estiu com a l'hivern, és combinar gastronomia local amb cinema i formant experiències i col·laborant també amb els productors locals. Aquesta vegada repetim amb Sidra Kane, que farà un tast de sidres i també farem un picoteo. I després posarem la pel·lícula O que arde, que és la del trailer que estàs posant, pues, pel·lícula del 2019 d'Oliver Laxe, premiat a Cannes, que està també ambientada en Galícia, que és on aquest producte original, la sidra, i intentem fer aquest maridatge a vegades més directe i a vegades més poètic del producte amb la pel·lícula.
0: Tindrem cine i sidra el 3 de juliol, cine i cervesa el 7 d'agost, cine i vi el 21 d'agost... Sí. I alguna cosa més a nivell de gastronomia? Tenim això, sidra, sí, vi, cervesa i alguna sorpresa?
1: Sí, bueno, també tenim un esdeveniment superpolit que hem preparat amb Chefs In, que és aquesta organització dels millors chefs de Balears, el 30 de juliol, que farem pues, de la mà de dos chefs referents de les Illes de Menorca, com en Pau Sintes i el restaurant Ulisses, pues, i posarem un menú maridat de la pel·lícula Mediterrània, que és aquesta pel·lícula italià que va ganar l'Oscar a millor pel·lícula internacional fa 25 anys. I també tenim aquest projecte en col·laboració amb el Jasba, que es diu Cinecena, que fem sopars temàtics cada vegada d'un país diferent, i el següent serà Argentina, també a la Fresca, i no sabem la data exacta, però serà a principi d'agost.
0: Enguany també hi haurà música en directe combinada amb les projeccions. Aquest diumenge la primera, Enrique?
1: Efectivament, aquesta vegada contenem amb el cantautor ciutadellenc Xavi Illanes, que presentarà a la Fresca pues, un, el projecte K, que és un, el seu nou projecte artístic, i ho farà també a l'espai del cine aire lliure, que també dona molt per a fer aquest tipus d'activitats.
0: 31 de juliol hi haurà nit de jazz i el 28 d'agost nit de rumba.
1: Efectivament, pues, també fem un poc inspirats en aquesta, molt bé coneixeu, la sala Montjuïc a Barcelona, que és la sala de cine aire lliure més gran d'Europa, pues, que combina música en directe abans de les sessions i pel·lícules que tenen un poc de relació amb aquesta... amb la música. Començarem a nit de jazz el 31 de juliol i després passarem el clàssic de Mal Lluís, un poc ambientat. També farem ballada d'indie hop en aquest esdeveniment. I després nit de rumba pues, posarem Fusionados, que és pues, un grup d'aquí de Menorca que té bastant de corregut pues, de rumba i de rumba fusió en flamenc i després Flores para Antonio, pues, aquest documental premiat a Goya d'aquest any.
3: Tú no tienes ningún recuerdo.
4: Hola.
3: De ese día, ¿no?
4: Hola.
3: Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no?
4: Ya.
3: Hasta muy mayor no fui al cementerio. Y creo que también esto forma parte de ese proceso. Intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir.
5: Ha nacido el Lolillo.
6: Recuerdo una...
0: Col·laboració també amb Lítica i la projecció de cinema del món. A quins països anirà dedicada enguany aquesta col·laboració, Enrique?
1: Pues començarem aquest dimarts amb Iran, i posarem la pel·lícula Hit the Road en combinació amb el concert de Lítica, de Woven Songs, de la mateixa setmana. Després Índia, 14 de juliol. I després ja ens anirem a Palestina i Senegal ja cap al final d'agost i principi de setembre. O sigui, aquest és un projecte bastant polit que va començar l'any passat de potenciar el missatge i la immersió cultural dels països d'aquestes de Fox, que és de Lítica, posant una pel·lícula temàtica del mateix país a la Fresca.
0: Enguany també col·laboració conjunta amb la protectora d'animals de Mo.
7: El archipiélago japonés, dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia, decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de perros.
8: Mi estómago ya no tolera más basura de esta.
0: No. Isla de perros, que es projectarà el pròxim 8 d'agost amb aquesta activitat que dèiem, amb la protectora de Ciutadella. Conta'ns a què consistirà.
1: Pues mira, la protectora és, ja fa anys que col·laborem tant amb Cototo com amb Moixinegre, amb la protectora, i volíem fer un esdeveniment amb ells. Inspirat en el que fan altres cines d'Europa, farem un desfile de cans a l'aire lliure, Mercat Solidari, la protectora. Després, aquesta sessió... si la persona que vulgui vindre a la seva mascota també podrà vindre i després posarem una pel·lícula superpulida de Wes Anderson de 2017, que és la que acabes de posar el tràiler d'animació, que és La isla de perros, que és com si fos superpulida perquè parla de la conscienciació per a no abandonar els cans d'una manera superdelicada i superirònica, que la recomanem moltíssim.
0: Enrique, per acabar, algun convidat de luxe aquesta temporada, ens deixem alguna cosa?
1: No, jo crec que un bon resum de tot. I simplement, durant la sala de 3 de cine aire lliure, a part dels esdeveniments, pues, hi ha cine comercial tots els dies. És l'única sala de cine comercial a l'aire lliure permanent de totes les Illes Balears, així que a part dels esdeveniments puntuals pues, posarem cine comercial, els darrers estrenes com ara Toy Story o l'Odissea dentro d'un parell de setmanes, i tots els dies hi haurà programació a les sales 3 de Cine Fresco.
0: Gràcies, Enrique, tots cap al Cinema Es Mosnegre aquest estiu. Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Una abraçada, bon dia, moltes gràcies.
9: Jolines!
10: Al norte,
4: Un largo y dañado paso elevado sobre un cenagal nocivo que lleva a un vertedero radiactivo contaminado de residuos tóxicos. Ese es nuestro destino.
6: Genial. Vale.
4: Listos para saltar.
9: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
10: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
11: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
9: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
12: El dia Menorca. Fet a casa.

0: Marcel Roland, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Xerrem de vins.
1: Xerrem de vins.
0: Avui estem d'enhorabona.
1: Pues sí, duem quasi un mes d'enhorabona.
0: Sí. Hem de repartir felicitacions avui perquè els vins menorquins han guanyat 5 distincions. Els premis Vinari, el mes passat vam ratllar amb na Zaida Torregrossa, que és la subdirectora d'aquest certamen.
1: Sí.
0: És un certamen de referència a Catalunya i bé, ens va explicar com enguany havien incorporat per primera vegada Balears com a territori convidat.
1: Exactament. Sí, exacte. Vam anar a això fa un mes, vam tastar vins, estava Illes Balears com a territori convidat i la sorpresa ha vingut fa un parell de dies.
0: Repassem un poc els premis.
1: Vinga.
0: El millor vi de les Illes Balears 2026 per al Blanc Giró Ros 2022 del celler Galmés i Ferrer de Mallorca.
1: Mm-hmm.
0: 32 guardons distribuïts entre els diversos, les diverses categories del concurs, des de blancs i rosats fins a negres, escumosos i vins dolços.
1: I vermuts, que també
0: i vermuts
1: havien...
0: també.
1: Mm-hmm.
0: I la notícia més propera, en aquest cas, pel que fa als vins menorquins, que van ser 5 guardons, els grans or i els ors que van distingir les bodegues Vinitort i Torralba.
1: Exactament. Primerament, aquestes dues. Després, Torralbenc també va guanyar un premi, però, diguem, estem d'enhorabona perquè Vinitort i Alba han guanyat els Gran Or.
0: Els saludam.
1: Claro que sí.
0: Els felicitem en directe.
1: Vinga.
0: Clara, gerent del celler Vinitort de Ciutadella, bon dia i enhorabona.
2: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Bon dia, Jordi Calvo, enòleg de Bodega Torralba, bon dia, com estàs?
3: Oh, com bon estàs? Dia, què tal? Molt bé, sí, sí, tot bé. Sí,
0: tots
3: sí.
0: Dos ens heu acompanyat aquí a l'estudi, amb en Marcel.
3: Exacte, sí, sí, ja fa uns dies això, sí, sí.
0: Ja fa uns dies, na Clara no fa tant.
1: Na Clara crec que va venir farà qüestió de 6 mesos, no? Una cosa
2: sí,
1: així?
2: Sí, jo, sí, fa uns quants de mesos que vaig venir.
0: Mm. Clara, una alegria, no?, que arribin aquests reconeixements per la feina feta i la bona feina feta.
2: Sí, exacte, sempre has d'agrair quan vas fent feina durant tots anys perquè després, bueno, si tens un reconeixement final, pues te dona un poc més de satisfacció perquè, certament, fer vi, en Jordi també ho pot dir, és una feinada d'un molt de mal de caps i quan te ho reconeixen, pues és una gran satisfacció.
0: Quins van ser els vostres vins premiats, Clara?
2: Nosaltres vam tenir arrosat amb gran or i el vi blanc amb medalla d'or.
0: Jordi, en el vostre cas, quins van ser els vins que van rebre medalla?
3: Sí, en el nostre cas va ser el negre jove, que va ser gran vinari d'or. Sí, sí.
0: Marcel, tots teus. Ja els has vist o no els havies vist encara?
1: No,
0: els vaig felicitar?
1: Sí, tal qual ho vaig saber, els vaig enviar un WhatsApp de felicitacions per això, per la feina feta i perquè sempre tenir vins de Menorca dins del panorama de les Balears i a més que també es donin aquests premis a Catalunya, crec que és superimportant, no?

0: Dus això de que ara reconeguin els teus vins fets a Menorca a la teva terra?
1: Això em fa molta il·lusió, Marcel, ja ho saps, perquè al final m'havia presentat molts cops a Catalunya, amb alguns guardons ja que havia tingut, uh-huh. I ara poder fer els vins aquí, que també t'ho valorin, binari, doncs, per mi és molt, molt gratificant. Bueno, personalment és una cosa... Sempre li tinc molt, molt de carinyo amb aquests premis, jo, diguéssim. Sí, sí, sí. I bueno. A més, bueno, no ho sé, al final, com que vinc d'allà, també, vull dir, també és una cosa, bueno, que em toca bastant, saps què vull dir?
0: Mira, que guai, quina alegria.
2: Tot arriba, sí, sí, al final sí. Tot arriba, Jordi.
1: Sí, sí, sí, i tant que sí. I no res, bueno, ara seguir així, no? Fer bons vins i que es reconeixin la qualitat del que fem.
0: I en comparativa aquest any que duem en curs en l'anyada aquesta que ha dut els premis, com la veieu, d'aquest 2026?
2: Clara.
1: Sí.
2: Clara, has pogut sentir la pregunta d'en Marcel?
3: Sí. Bueno, ja de cara ara assenyada 2026, pues estem un poc a l'expectativa, perquè, clar, és encara bastant pres, ja veiem fruit, ja veiem que comença a créixer, però hem de veure, ens preocupa el tema de la producció, perquè amb la ventada que hi va per Pasco pues, hi ha hagut així una disminució de producció, però jo penso que per qualitat serà molt bona també, perquè bueno, hem tingut aquestes pluges d'hivern, ara hem tingut aquest temps que sí que es va quedar per Sant Joan, ha fet uns dies de molta calor, però veníem amb un temps bastant sec, bastant tramuntana, i per tant malalties encara no han detectat absolutament res, en el cas nostre per lo menys, vull dir que ha anat molt bé, perquè sempre que diuen que si per Sant Joan no has tingut mil, ja no entendràs, no, bueno, avui en dia no sé si es pot mantenir aquesta frase, però la veritat és que com que no han tingut res de moment, seguim al tant, perquè sempre vigiles, però trobam que serà una anyada molt bona.
0: Ah, mira que bé, perquè ara estem quasi a un mes, no?, potser, de la verema? Jordi?
3: Exacte.
1: Sí, sí, pot ser que d'aquí un mes ja comencem amb els blancs, sí, sí. El que aquest any haver-hi menys raïm, jo crec que s'avançarà una mica més, saps? Almenys haver-hi menys producció, doncs la moderació serà més accelerada, llavors jo crec que acudirem abans. Però pel que es veu, la qualitat, com deia la Clara, pot ser molt bona aquest any. Haver-hi poc raïm i pot ser que siguin de molta, molta qualitat aquest any.
0: O sigui que podem intentar l'any que ve reeditar aquests premis.
3: Ojalà.
0: Serà l'objectiu,
3: no? Fàcil,
0: no? No, no serà fàcil. Però bueno, és un bon objectiu.
3: Ara tenim molta pressió, perquè, clar, jo dic, ara, vale, m'han donat els premis considerat millor rosat de Balears, però, i l'any que ve que faig?
2: Pujar el llistó, no?
3: Ojalà.
0: Bueno, i aquí funciona molt millor en una mica de pressió, no? Diuen?
1: Ah, això mateix.
2: Com es presenta aquest estiu? Teniu alguna activitat prevista? Portes obertes, us podem venir a visitar? En el cas de Vinitor, Clara, veig que feu una col·laboració amb els cinemes Moix Negre. Ara ens ho explicava en Enrique, dels cinemes.
3: Mm-hmm. Sí, nosaltres cada any solem fer aquesta col·laboració amb ells, que feim un dia de cine a la fresca, amb una degustació, primer explicant un poc els vins que provam, en fa un mar i l'any, bueno, duien cosa per picar i anem fent aquesta explicació durant... Bueno, al principi de la projecció i després feim el cinema a la fresca. I nosaltres, després així, actes com a tal, ara mateix planificats, bueno, coses privades, però no de portes obertes, però sí que feim visites cada dia. Nosaltres dilluns a dissabte, matins i cap vespres, tenim visites amb múltiples idiomes, així que podeu venir quan vulgueu, que aquí estarem.
2: Jordi, en el vostre cas?
1: En el nostre cas encara no estem... amb tema de visites, perquè, bueno, en principi, si Déu vol, aviat començarem a fer les obres de la bodega nova i després ja serà una altra història, saps? Llavors ja començarem a fer visites, però de moment encara estem una mica així.
0: Encara sou joves, no?, dins de les bodegues de Menorca.
1: Exacte.
0: Clar, Vinitor ja du uns quants anys, no? Jo crec que Vinitor dura, què dius, 15, més o menys, Clara, i en Jordi dura...
3: Nosaltres vam començar el 2002 a plantar, i el 2007 van sortir en el mercat, vull dir que està prop de 20 que van sortir en el mercat l'any que ve.
0: Claro, i en Jordi dura 3 sí, sí, o 4 anyades, màxim.
1: Sí, exacte, portem 3 anyades a la venda i llavors, bueno, en el moment anem a poc a poc, però amb bon peu, diguéssim, no? Vull dir, anem bé, però a poc a poc, sí.
0: Ja ho pots ben dir, no?, en bon peu.
1: Sí, tant que sí. sí.
2: En tot cas, Jordi, bona notícia que pugueu fer aquesta renovació, aquesta reforma de les bodegues i que prest, esperam, puguem venir a visitar, a conèixer-vos a tots plegats. Moltes gràcies, Clara, moltes gràcies, Jordi. Endavant.

0: i seguim la bona feina.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies
0: a una abraçada, gegant.
1: Una abraçada.
0: Sí, com deies, Marcel, van aconseguir premis plata al Torralbenc Chardonnay 2024 de Torralbenc, Vi de la Terra Menorca, amb blancs amb criança, i el Torralbenc Rosat 2025 de Torralbenc, també Vi de la Terra Menorca, per tant, fer menció també d'aquests
3: aquests dos
0: plata,
3: vins,
0: no
3: també,
0: deixem ningú. Eh?
3: Claro, en César, que també ha vingut algun cop convidat aquí a la ràdio, i sí, i alentar-los, no sé com dir-lo, perquè l'any que ve puguin tots tornar a repetir, els cellers més petits que enguany no s'han presentat es presentin, i a veure si estem ahí en aquesta qualitat tan alta, no?
0: Molt bé, i tu estàs bé, Marcel?
3: Jo estic bé, sí, estem de temporada.
0: Com es presenta el juliol?
3: En feinats, en calor, platja i molta gent, bé, no?
0: Sí?
3: Sí, estiu a Menorca.
0: Bon pla, clar que sí. Ens veiem el primer dijous d'agost.
3: Exactament.
0: Sí? Sí, és si és a la platja, avisa.
3: Vinga, va.
0: Sí? I ho fem allà. Sí?
3: Oh,
0: vinga.
3: No em donis idees.
0: Que vagi bé. I una recomanació cultural per acabar. Avui, primer espectacle de l'esplèndid festival amb l'actuació de Maria Fernández Benítez, coneguda artísticament com Maria Terremoto, una de les figures més destacades de la nova generació del flamenc. Ana Maria, que és nascuda a Jerez de la Frontera, pertany a una de les grans sagues flamenques, filla del cantaor Fernando Terremoto i neta del mític Terremoto de Jerez. A les 8:30, al Teatre Principal de Mou, presentarà el seu nou treball discogràfic Manifiesto.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, ja coneixem les primeres dades del procés de regularització de persones estrangeres a les Balears. Més de 34.000 persones s'han demanat acollir-se al procediment, segons dades del Ministeri d'Inclusió. Aquesta xifra triplica l'estimació inicial de delegació del govern que preveia la regularització d'unes 10.000 persones a l'inici del procés.
2: Per nacionalitats, Colòmbia concentra el major nombre de sol·licituds amb el 38%, seguida del Marroc amb el 10% i el Paraguai amb el 9%. Per edats, la majoria de sol·licitants, el 31%, tenen entre 25 i 34 anys. En tot Espanya, el procés de regularització ha clos amb un total d'1,17 milions de sol·licituds registrades i la meitat ja han estat tramitades.
1: Canviem de qüestió. Eivissa revisarà cada 3 mesos les condicions de l'enviament de residus a Mallorca. El Consell Pitius espera solucionar aviat les qüestions burocràtiques que queden encara pendents per poder començar aquesta prova pilot ben aviat. S'han reservat 10 milions d'euros per fer aquesta prova. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
3: Bon dia. El Consell d'Eivissa estima que enviarà unes 33.600 tones de fems a Mallorca cada any i que pagarà 475 euros per tona. Contractes que s'aniran renovant fins a un màxim de 2 anys amb l'UTE Giref, que ja explota l'abocador de Canaputxa al límit de la seva capacitat. En total es preveu gastar fins a 24 milions d'euros. El president del Consell ha explicat que els fems s'enviaran embalats i tractats per minimitzar les molèsties. És Vicent Marí.
4: Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci sense les màximes garanties.
1: D'altra banda, una vintena d'alumnes han estat reconeguts avui pel govern per tenir les millors notes de les proves d'accés a la universitat d'enguany. Teresa Comelles, de Menorca, amb un 13,87, és la millor de totes les Balears. Durant el seu discurs en el consolat de mà, la jove ha volgut destacar el valor de poder estudiar en català a l'ensenyament públic.
2: Dels 20 alumnes reconeguts amb les millors notes, n'hi ha 10 de Mallorca, 5 d'Eivissa, 1 de Formentera i 4 de Menorca. Tots han estat guardonats amb un volum que recull 2 llibres de relat de l'escriptora Carme Riera, el llibre de poesia completa de Josep Maria Llompart i també un bolígraf. A més, podran optar els premis per als estudiants en les millors notes d'accés a la universitat corresponents en aquest curs del govern. Escolta'm Teresa Comelles.
5: Més, enguany fent història d'Espanya i estudiant aquests darrers anys com ha anat, li dona més importància, trob jo, a poder accedir a l'educació pública gratuïta per tothom i a més en català, perquè tot el que ha hagut de lluitar la gent perquè jo pugui ser aquí. A més sent dona, no? Poder estudiar igual que tothom, poder estudiar en català i que me pugui anar bé, no? És una cosa que dius, bueno, ha lluitat molta gent i jo he d'estar agraïda.
1: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, manté la seva confiança en la directora de la Guàrdia Civil i el DAO del cos i continuaran exercint les seves funcions com fins ara. Tot malgrat la imputació de Mercedes González i Manuel Llamas en el cas Leire Díaz per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, els ha citat a declarar el pròxim 16 de juliol. Així hem arribat a l'1 i 4 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: 1:05 minuts, dijous 2 de juliol, bon dia. La selecció espanyola es juga avui la seva classificació per als vuitens de final del Mundial. En Romina Huesta, el control tècnic, començam les portes d'avui. Ha arribat el dia. La selecció espanyola disputarà a partir de les 9 del vespre els 16 de final d'aquest Mundial contra la selecció d'Àustria. Luis de la Fuente reconeix que l'equip ha millorat a mesura que ha avançat el torneig, però que ja no tenen marge d'error.
1: Hemos llegado en el momento que yo pensaba que podíamos llegar o que pensábamos que podíamos llegar. Creo que llegamos en el momento, un momento muy bueno para competir mañana a una selección como Austria y ser capaces y tenemos herramientas para superarla. Me encanta que se nos exija porque eso es que se espera mucho de nosotros y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error, es ganando el próximo partido.
0: I del partit clau que afronta avui vespre la selecció espanyola, també a les pròximes hores, ja de matinada, es disputarà el Croàcia-Portugal. D'aquest partit sortirà el possible rival d'Espanya al vuitens de final i a les 5 de la matinada jugarà el Suïssa-Argèlia. De la jornada d'ahir s'han classificat 3 seleccions per al vuitens de final amb patiment, en remuntades. S'ha classificat Anglaterra, també Bèlgica i també ho ha fet als Estats Units de Mauricio Pochettino. També en el món del futbol, pel que fa al Mallorca, pendents del futur de Leo Román. El porter es troba a punt de tancar ja el seu fitxatge amb el Deportivo de la Coruña, per tant, és imminent que Leo Román abandoni el Mallorca. El porter eivissenc no parla del seu futur, però a les darreres hores sí que ho ha fet del seu debut amb la selecció espanyola, amb el combinat absolut, i precisament el seu debut va ser a Riazor, al camp del Depor.
2: Pues la verdad que es lo más, sobre todo para mí a nivel personal, pues bueno, es el sueño que tenía desde bien pequeño, era debutar en la selección española. Y bueno, y la verdad que tenía ese objetivo ahí en mente, no sabía que iba a ser tan pronto, sobre todo estoy muy contento porque creo que esto puede abrir también las puertas a los chavales de la isla a ver que bueno, que si te esfuerzas, a pesar de que aquí parece que es un poco más complicado todavía, al ser una isla pequeña, pero que se puede conseguir, que están los medios y que cada vez creo que hay más facilidades para poderlo hacer. Meter la camiseta de la absoluta siempre impacta, te ves ahí, todo lo que has trabajado durante toda la vida, de repente cobra sentido, todos los malos momentos valen la pena y bueno, cuando ya encima sales al campo, la verdad que es una sensación magnífica.
0: Idò, Leo Román, a punt d'abandonar el Mallorca en destí a la Corunya. També en el món del futbol, nou fitxatge de la U d'Eivissa. Es tracta d'Ander Yoldi, un atacant navarrès que firmarà per a les dues pròximes temporades. Ha jugat al filial d'Osasuna i també ha debutat a la divisió de plata a la segona divisió amb el Còrdoba. Per cert, l'U d'Eivissa també ha fet pública la seva campanya de bonàs, tot una, ho comentam amb el nostre company Víctor Sancho. I en el motociclisme, i de tenir notícia, perquè Joan Mir serà pilot de Gresini l'any que ve. L'escuderia ho ha anunciat avui de matí, després que Honda fes oficial l'adeu del mallorquí en acabar aquesta temporada. Mir tancarà així una etapa de 4 temporades a l'equip japonès, on els resultats no han estat els esperats. En el món del bàsquet, nou reforç a la pintura per al Ciwi Mallorca Bàsquet. Es tracta del congolès Garmin Kande, té 27 anys i aterra el Bahia Sant Agustí després de dues temporades amb la Lega de Cantàbria. I qui no continuarà a l'Esti a Menorca és Pol Molins. El base de Masnou deixa el club després de 4 temporades amb la camiseta del conjunt menorquí. I avui pendents del món del tennis, perquè d'aquí uns minuts Jaume Munà jugarà la segona ronda de Wimbledon. El tennista de Santanyí s'enfrontarà al britànic Jacob Fernley, número 159 del rànquing ATP. Una i deu minuts.

Avui, doncs, començàvem aquesta edició de dijous d'Esport 3 a migdia a IB3 Ràdio, 1:11. Avui hem de començar parlant del Mundial perquè juga la selecció espanyola.

0: Avui començam a ritme de la cançó del Mundial i saludam, com sempre, el nostre company Miquel Berger. Miqui, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui, com estàu?
0: Molt bé, ha arribat el dia. Avui Espanya juga ja una eliminatòria, la de 16ens de final contra Àustria. A veure més si l'equip de Luis de la Fuente pot guanyar, pot passar aquesta eliminatòria i rompre una miqueta aquest malefici, perquè eliminatòries des del 2010 no hi ha manera.
1: Sí, el 2014 no va passar la primera fase i el 2018 a Rússia va perdre per penals contra l'anfitrió i el darrer a Qatar contra el Marroc també per penals, així que ja és ben hora que passi una eliminatòria, encara que sigui aquesta nova eliminatòria de 16ens de final. I veurem què tal per Espanya, un Mundial que per molts, o per sobretot per Lamine Yamal, comença avui. Avui comença una altra fase i veurem com respon l'equip de Luis de la Fuente.
0: De Lamine Yamal, en una entrevista, no me'n recordo, en quin mitjà, que ell a la fase de grup
1: sí.
0: L'avorreix una miqueta, que a ell li agrada ser eliminatòria, sí. ja en té un aquí, eh?
1: Sí, bé, però vaja, l'avorreix, però...
0: S'ha de jugar, perquè si queda fora de la fase de grup ja morta, no?
1: Exacte. Espanya va haver de classificar-se el darrer dia, pràcticament, o va ratificar la seva presència a la setena final el darrer dia. Bé, s'ha de jugar, com dius. I avui el que sí que ja s'ha de jugar, perquè avui ja sí que és eliminatòria directa, no pot fallar Espanya, ha de guanyar Àustria, un rival que jo crec que és inferior, que ja van enxerrar, jo crec que les seves grans estrelles, els seus puntals, ja fa temps que han passat pel seu millor moment de la seva carrera, xerrant d'Arnautovic, d'Àlava, fins i tot un poc de Savitzer, podríem parlar, són jugadors que jo crec que sí que han passat el seu millor moment i que tampoc han fet una extraordinària primera fase, guanyant un partit contra Jordània d'una manera molt pírrica, i després va perdre contra l'Argentina, que va aixecar el peu de l'accelerador quan va fer el primer gol i no va tenir resposta, i el darrer dia sí que ja va ser un partit més especial en què necessitava un empat i el va aconseguir el darrer alè contra Algèria.
0: Idò, sí, a veure si va bé avui el partit. En quant a l'11 de Luis de la Fuente, Miqui, s'esperen moltes novetats, penses, respecte a l'equip que va jugar contra el Paraguai a la darrera jornada de la fase de grups?
1: No, jo crec que hi ha dos dubtes. Bàsicament és el lateral dret, si continua, torna a apostar per Marcos Llorente, com el segon partit torna a apostar per Pedro Porro. I sobretot la posició de Miquel Merino, que podria entrar Dani Olmo, segurament, per jugar contra Àustria. No crec que hi hagi molts més canvis i res, un poc la mateixa filosofia, el que ha de fer Espanya, el que han de fer els jugadors i també com a equip per retrobar-se la seva millor versió, perquè l'11 titular més o manco el 80% està, no canviarà ja d'aquest final del Mundial.
0: I doncs esperen poc canvis a l'11 del tècnic de la selecció espanyola. Precisament Luis de la Fuente ha dit això a la prèvia d'aquest partit decisiu, d'aquesta primera final entre cometes del Mundial per Espanya contra Àustria. És el seleccionador del combinat espanyol.
2: ¿Qué le dice? ¿Qué me dice? Pues que esta selección está acostumbrada a batir récords y quiere batir también, no batir un récord, esto no es un récord, pero las malas rachas, esta selección está acostumbrada a superarlas. Estamos decididos, obviamente, nuestro planteamiento es seguir adelante. Veremos luego el partido de mañana, cómo se desarrolla, las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra mente solo está, solo, veros de nuevo a vosotros, a los que se parecen tanto a vosotros, en Dallas. Lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay, y lo que estoy viendo yo esta semana, es que el equipo ya empieza a reconocerse muchos automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. En esa exigencia seguimos creciendo, me encanta que se nos exija, porque eso es que se espera mucho de nosotros, y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error, es ganando el próximo partido.
0: I doncs ha de guanyar el pròxim partit, i el pròxim partit és avui vespre a les 9 contra la selecció d'Àustria. Tot d'una, repassam el que va succeir ahir, Miqui, en el Mundial, però per aquesta matinada també tenim dos partits més, un interessant i també que toca de prop a Espanya, perquè jugarà a la 1 de la matinada el Croàcia-Portugal, que si Espanya passa contra Àustria, d'aquest partit sortirà el seu rival al 8ens de final. Què faran Cristiano i en Samu Costa, Miqui?
1: El que faran molts espanyols si guanya Espanya avui és dormir manco minuts, segurament.
0: Sí, sí, sí,
1: perquè si part Espanya, tal volta no hi haurà moltes ganes de veure.
0: No.
1: Un partit que jo crec que serà un partidàs. Sí, jo crec que serà un bon partit. També jo crec que Portugal està un poquet com Espanya, que tampoc s'acaba de retrobar la seva millor versió. També és cert que té jugadors al mig del camp del PSG amb Vitinha i Joao Neves, que segurament tampoc estan rendint el nivell que fan amb el seu club. I després Cristiano Ronaldo, que jo crec que és un cas a part, que és un cas especial, perquè és cert que no atura de fer gols, però sí que és cert que com a funcionament col·lectiu és un jugador que aixeca molt de dubtes, perquè ja és un jugador molt estàtic, que no aporta moltíssim, i es limita tot al seu gol. Ja ho veurem, i veurem si torna a tenir minuts Samu Costa, que jo crec que sí que serà més complicat, davant la Croàcia de Dante Budimir, que també és un clàssic de les cites internacionals, però que també segurament ha passat pel seu millor moment, ja han passat les seves grans figures com en Luka Modric, Perisic, etc.
0: I a la cinc de la matinada t'ha d'agradar molt el futbol en tots els respectes, perquè viurem un Suïssa-Argèlia. Estarà aquest partit de la cinc de la matinada en Suïssa com a clar favorit, no?
1: Sí, no sé, és que jo estic un poquet contaminat... Estic un poquet contaminat pel nostre amic, company i col·laborador d'aquesta casa, José Sánchez, que me diu que d'abans del Mundial, que Algèria és un equiparro i que... I que s'ha de veure. Jo crec que encara no ho han demostrat, però sí, és cert que té jugadors molt interessants davant una Suïssa que també és un poquet el mateix de sempre del que hem vist, però amb la irrupció de Manzambi, que és un autèntic jugadoràs i que ara ja, després de començar els dos primers partits com a suplent, ja és titular indiscutible amb l'equip helvètic. I també el jugador del Sevilla, Rubén Vargas, també és l'altre jugador que està rendint a un gran nivell, així que alerta, no sé què pot passar en aquest partit, eh? Jo te diria, si imaginant que mai he xerrat amb en José Sánchez, diria que Suïssa és molt favorita.
0: Sí.
1: Però bé, que també és el que té bons jugadors.
0: El que m'ha passat jo, no? Que no he xerrat amb en José Sánchez d'aquest partit i jo donava Suïssa com a clar favorita per guanyar, però després d'escoltar-te i d'aquesta opinió d'en José, idò, jo ara mateix ja no m'ho vull banyar. A veure què passa a partir de la matinada.
1: Sí. Exacte, ara com tenim el dubte, que tu no ho tenies, sí. Com ja ara tenim el dubte del que ha passat, que hem de fer és aixecar-nos a les 5.
0: Ah, t'anava a dir, no m'ho poden perdre, eh? Ah?
1: No, de cap manera.
0: No m'ho poden perdre, les 5 del matí, aquest partit de Suïssa contra Argèlia. I ja per acabar, varen tenir bons partits ahir, eh? 15 sí. Partits varen poder viure, quina emoció, dues remuntades, i els Estats Units de Pochettino, que continua endavant i ja s'ha classificat, eh?
1: Sí, sense encaixar cap gol, amb una bona estona del partit jugant amb 10 homes per l'expulsió de Balogun, una de les seves estrelles, el seu golejador, i no només va aguantar el resultat, sinó que va fer un altre gol, així que ha passat als Estats Units, que veurem també. És un potencial rival de quarts de final d'Espanya, així que veurem també si arriba a aquestes alçades, tant Espanya com als Estats Units. Sí, un bon partit també. Jo crec que el millor de la nit va ser el Bèlgica-Senegal.
0: Sí,
1: Senegal va fer una actuació
0: que
1: brutal.
0: Que cruel el futbol en Senegal, eh? Mare meva, entre la Copa d'Àfrica i ara això, perdre aquesta eliminatòria en el darrer instant i de penal, un penal revisat pel VAR. Sí que era penal, no era penal clar, però...
1: Sí, era penal.
0: Però, mare meva, quina manera més dura de caure.
1: Sí, i jo crec que la pròrroga ja és que ja veies el semblant, les cares i els gestos dels senegalesos, que ja veies que no s'havien recuperat del cop d'haver de jugar a la pròrroga després de la remuntada de Bèlgica, que a Bèlgica també varen fer coses estranyíssimes, també es varen encarar dos jugadors en Tielemans i en Trossard, es varen encarar i després varen fer una abraçada descomunal amb el gol de l'empat i fins i tot també amb el 3-2, va fer canvis molt estranys perquè va llevar la seva estrella que és en Doku, va llevar també en De Bruyne, va fer una cosa estranya però li va sortir bé, així que poc es pot dir. Va treure el Lukaku li varen donar una pilota i va fer un gol, així que i jo crec que és el gol clau que explica l'eliminació de Senegal i la classificació de Bèlgica, que és segurament no és la millor Bèlgica dels darrers anys, però ja està a 8 anys de final.
0: Sí, sí, va passant eliminatòries i Anglaterra, que també va de remuntar un 0-1.
1: Sí, ho va passar molt malament, perquè ja...
0: Kane va ser decisiu, mare meva.
1: Sí. Dues assistències del nou jugador del Barça, Gordon, però, clar, són dues assistències d'aquestes que el davanter ha de fer gol, no l'ha d'empenyar. No va ser el gol de Haaland contra Costa d'Ivori. No. Dos golarros i això és. I, clar, jo crec que Anglaterra bàsicament s'aferra un poquet en Harry Kane. També Bellingham, que està... que en el joc no té molt a veure, però sí que té més arribada amb Anglaterra que amb el Real Madrid, també jo crec que són dues de les claus d'un equip que jo crec que, òbviament, està a vuitens de final, però està decebent un poquet, perquè juga molt poquet a futbol, molt poquet a futbol.
0: I d'aquestes varen ser les tres seleccions que se varen classificar a la jornada d'ahir i aquesta passada matinada, Anglaterra, Bèlgica i també els Estats Units. Res, Miqui, agafa forces i avui a partir de les 9 a viure amb tota la intensitat el partit d'Espanya.
1: Exacte, a veure si guanyen els de Luis de la Fuente i deixen una bona imatge que segurament ajudaria a arribar als votants amb més força i més confiança.
0: Sí, sí, perquè després ja tocaria o Portugal o Croàcia, que ja seria un autèntic os. Miqui Berger, com sempre, un plaer, gràcies, que vagi molt bé.
1: Un plaer, Ferrada.
0: Igualment, Ferrada, Miqui. 1:22, a les 9 del vespre, juga Espanya contra Àustria, que és 16ens de final del Mundial. Fem una aturada ràpida per la publicitat i tornem tot d'una per parlar del Mallorca i també de l'U d'Eivissa.
3: TV3 Ràdio és actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
7: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
0: minuts passen de la 1. Parlem ara ràpidament del Mallorca, perquè de moment poques novetats en quant a l'actualitat mallorquinista, pendents de Leo Román, del seu futur, que passa pel Deportivo de la Coruña. S'espera que a les pròximes hores s'arribi ja a un acord perquè el porter eivissenc qui jugui la temporada que ve a la màxima categoria, a la primera divisió, amb el conjunt gallec. Leo Román, que es troba acabant aquestes negociacions, aquests darrers detalls de la negociació amb el Deportivo de la Coruña, no parla del seu futur, no parla de la seva arribada a la Coruña, però sí que a les darreres hores ha parlat del seu debut amb la selecció espanyola, un debut que, curiosament, va ser el camp de Riazor, el camp del Depor. Això ha dit Leo Román del seu debut a la selecció espanyola. S'ha mostrat content i emocionat de vestir la camiseta del combinat nacional.
10: Pues la verdad que es lo más. Sobre todo para mí a nivel personal, pues bueno, es el sueño que tenía desde bien pequeño, era debutar en la selección española. Y bueno, y la verdad que tenía ese objetivo ahí en mente, no sabía que iba a ser tan pronto, pero todo estoy muy contento porque creo que esto puede abrir también las puertas a los chavales de la isla a ver que bueno, que si te esfuerzas, a pesar de que aquí parece que es un poco más complicado todavía, a ser una isla pequeña, pero que se puede conseguir, que están los medios y cada vez creo que hay más facilidades para poderlo hacer. Meter la camiseta de la absoluta siempre impacta, te ves ahí, todo lo que has trabajado durante toda la vida, de repente cobra sentido. Todos los malos momentos valen la pena y bueno, cuando ya encima sales al campo, la verdad que es una sensación magnífica.
0: I de pendents d'aquest futur de Leo Román, que si no hi ha res de nou serà jugar la temporada que ve en el Deportivo de la Coruña, i l'actualitat del Mallorca passa per la porteria, perquè el Pichu Cuéllar, de 42 anys, va acabar el seu contracte fa dos dies, el 30 de juny, i el Mallorca està negociant amb el futbolista, amb el porter, perquè renovi per una temporada més. Per tant, el Pichu Cuéllar, que podria jugar la seva quarta temporada a la camiseta del Mallorca. Només ha jugat un partit la temporada passada, però és un jugador que fa molt de vestidor i el Mallorca aposta per la seva continuïtat a la plantilla. També va acabar contracte el passat 30 de juny en Javi Llebrés, el jugador mallorquí. El Mallorca ja s'ha acomiadat d'ell a les xarxes socials, per tant, el mallorquí se desvincula 100% del club mallorquí, del club de casa seva, del Mallorca. S'haurà de cercar equip en Javi Llebrés per a la pròxima temporada. 1:27, hem de parlar de l'Udi Ibiza perquè tenim fitxatge i també campanya d'abonats. Saludem el nostre company Víctor Sancho. Víctor, com estàs? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia, Miqui.
0: Molt bé, tenim dues coses, no? Tenim un fitxatge que sé que t'agrada, i també tenim campanya d'abonats. Començant pel fitxatge, si t'apareix.
11: Què tal, Miqui? Sí, a veure, m'agradarà quan es demostri que rendeixen aquí, no?
0: Pel que has vist, t'agrada, no?
11: Sí, jo el que li havia vist, que tampoc és tant, vull dir, el que li havia vist, sí, crec que és un bon fitxatge, ja veurem com funciona després, perquè, a veure, a priori tot és positiu a vegades, no? Quan has vist bones coses de jugadors, després, a l'hora de la veritat, el rendiment aquí posarà la seva nota pròpia. Bueno, bé, ràpidament, parlant d'Ander Joldi, que no havíem dit el nom, no? És un jugador d'atac, de banda, habitualment juga a cama canviada, és dret, sol jugar a l'esquerra. Així ho ha presentat l'UD Ibiza en la seva nota de premsa, com a extrema esquerra, però a cama canviada. La gent que no s'imagini un esquerra a cama natural jugant a la banda, no és així habitualment. Un jugador que ve de l'Osasuna Promeses, de Primera Federació, un moviment una mica estrany la temporada passada, Miqui, perquè va estar al Córdoba en la 24-25 a segona divisió, va jugar prou, va jugar bastant, va fer alguns gols, tres, un parell d'assistències, i tenia ofertes d'altres equips de segona divisió. No sé el motiu, a veure si tenim l'oportunitat de preguntar-li quan arribi aquí a l'illa. Va decidir tornar a l'Osasuna Promeses, l'equip d'on va marxar abans d'anar al Córdoba. Ha fet uns números correctes aquesta temporada a Primera Federació, amb 6 gols, amb 5 assistències. L'Osasuna Promeses no sol ser un dels filials més potents de la categoria, així que bé, són números correctes, no?, per un jugador que ja té experiència, perquè no és tan jove, té ja 26 anys. Bé, encara no els ha complit, els complirà a setembre, però bé, a punt de complir els 26 anys. Un jugador que és una mica del perfil de les arribades que ha fet l'Eivissa, que són 4 fins ara. Ahir anunciava en Genaro Rodríguez, que també ve de tenir experiència a segona divisió, també Gonzalo Almenara, que ve del Ceuta, el lateral dret, que també ha estat a segona divisió aquesta temporada, i Andrés Prieto, que és el jugador que ha participat més a Primera Federació els darrers anys, però que és un jugador que ha estat a planters importants com el de l'Espanyol o el Real Madrid. Bé, jugadors molt físics, la majoria d'ells, bona
0: ara
11: presència.
0: Ara t'anava a dir, pinta que aquesta temporada sí. Veurem un Udi Ibiza una miqueta diferent al que estem avasats, no? Més físic, sí, sí. Més fort, no ho sé.
11: Sí, perquè encara que Gonzalo Almenara és lateral dret i és una mica més baix que el jugador, és un jugador fort físicament, que té bastant de, com se sol dir, fuelle, no?, per anar cap amunt i cap avall. Tant Andrés Prieto, que és un porter molt alt, d'1,95, General Rodríguez, mig centre d'1,85, que també pot ser central, i ara també Nander Joldi, que medeix 1,87, vull dir, un extrem atacant d'alçada que va bé a la pressió, que va bé en els duels. Vull dir, són jugadors d'un perfil similar en aquest sentit, i veurem ara per on tira, no?, Michel Sanz, a la direcció esportiva, en les següents incorporacions. Veurem si també tira per això, ja que començarà a buscar altres perfils, ja veurem què passa, no?
0: Idò, veurem què passa, però l'Udi Ibiza, que se continua reforçant en vista a la pròxima temporada, i ho dèiem, Víctor, a banda de la part esportiva, dels fitxatges que fa el club Pitius, també ja sabem la campanya d'abonats per a la pròxima temporada, com ho tenim?
11: Sí, mira, l'ha anunciat en les darreres hores al club, amb un vídeo a xarxes, es titula Eivissa té equip, no? Intentant una mica pues explicar, no? que l'Eivissa és l'equip de l'illa, no? Sobretot, i intentar apropar els aficionats. Jo crec que la novetat principal, que ells també han destacat al club a la seva nota de premsa, és la creació que l'Eivissa no tenia d'una grada d'animació.
0: D'animació, sí.
11: Que això ja s'ha posat de moda des de fa uns anys als clubs. Bé, l'Eivissa no tenia. Per un preu de 50 euros només destinada als aficionats més joves, crec que com a màxim han de tenir 29 anys per accedir-hi a aquest abonament de 50 euros i estarà situada en el fons nord de l'estadi de Can Mises. Bé, és la novetat, hi ha que recordar als oients que l'Eivissa la darrera temporada ha patit clarament una reducció, no, de l'afició cap a l'equip. Vam veure inclús una entrada amb menys de 1.000 espectadors, sí, en la segona volta.
0: Ah, tornava a dir, no, Víctor, l'objectiu ha de ser, sí, més que res enganxar una altra vegada a la gent en aquest projecte, a l'U d'Eivissa, i que la gent s'apugi en aquest carro, no?
11: Sí, exactament. Jo crec que la mitjana d'espectadors...
0: Que també és vera que s'han pogut desencantar una miqueta i tenen motius, perquè també les coses no s'han fet gaire bé i tal vegada la gent s'ha allunyat una miqueta del club i també de l'equip, però ara és el moment d'intentar també que la gent se torni a animar, no?, en el projecte, en la il·lusió, i veurement si Namadé ho pot aconseguir, això.
11: Sí, havia que fer alguna cosa, està clar. Estàvem esperant aquesta campanya sobretot per això, a veure quines mesures prenia el club. Han creat aquesta graderia, jo crec que és interessant per 50 euros. A més, aquesta temporada, Miqui, hi ha una lliga, el grup 2 de Primera Federació, bastant competitiva,
0: sí,
11: amb equips com el Real Saragossa, com l'Osca, com el Múrcia, com l'Hèrcules, com el Cartagena, filials potents com el Real Madrid Castella, l'Atleti Madrileño, el Villarreal B, vull dir... És una lliga atractiva i jo crec que la gent jove no té massa excuses. Si vol fer alguna cosa dissabte o diumenge al cap de setmana diferent, per 50 euros tota una temporada a l'estadi Can Mises, jo crec que és prou interessant. No es planta fer campanya per part nostra, però jo crec que està bé. No
0: t'ho vull fer a la portaveu del club, quina xifra penses de bonats estiria bé? Me no manco per la massa social de l'U d'Eivissa, no ho sé.
11: A veure, clar, és que el tema de la xifra d'abonats no és tan preocupant en el sentit que la temporada passada es va superar els 3.000 abonats.
0: Sí, el problema és que no hi van, no?
11: Clar, el problema és aquest. Recorda Amadeu Salvo fa un parell d'anys dient a la gent que si no podia anar a l'estadi deixés el carnet a amics o familiars perquè poguessin anar, perquè això és el problema. Jo crec que el més fonamental és això, i al final la manera més ràpida d'apropar la gent al camp és que l'equip comenci bé, que jugui bé, que trobi resultats, i segurament la gent s'enganxarà. Veurem com funciona, estarem molt atents a aquesta graderia d'animació quan es posi en marxa la campanya de nous abonaments, perquè ara ja està en marxa des d'ahir la renovació d'abonaments, i ara que veure com funciona la campanya per als nous abonats i tots aquests que aniran destinats a aquest abonament de 50 euros, que és prou interessant. Recordar també, per cert, Miqui, que es mantenen els preus respecte a la temporada passada. Vull dir, perquè la polèmica que ha hagut, per exemple, en el Mallorca, no?
0: que
11: els preus eren alts, o altres clubs també que ha passat això. L'Eivissa,
0: el Mallorca, el problema és que els han baixat, però l'han baixat poc, amb el descens de categoria. Clar, també la gent s'ha encès. L'U d'Eivissa, com dius, continuen els mateixos preus, no?
11: Sí.
0: Mateixa categoria, mateixos preus.
11: Mira que he criticat molt la gestió de Amadeu Salvo amb el tema esportiu, però en aquest sentit poc es pot dir. Jo recordo quan l'equip va baixar de segona divisió a Primera Federació que els abonats van renovar de manera gratuïta l'abonament, no? de segona a Primera Federació, i ara torna el segon any consecutiu que torna a mantenir els preus el mateix. Per exemple, per donar-te una xifra, renovar l'abonament a la zona de grada general són 180 euros, a la zona de tribuna central són 225 euros, el mateix preu que hi havia la temporada passada, i bé, les renovacions a la tribuna central són 300, perdó, els nou abonaments a la tribuna central són 300 euros, a grada general 250, els fons, que són els més econòmics, llevat aquesta nova grada d'animació, són 175 euros la renovació als fons, ja sigui el fons nord com el fons de l'estadi de Can Mises.
0: I doncs esperem que vagi a bon ritme aquesta campanya de bonats, que torni la il·lusió a Can Mises, que puguem viure una temporada il·lusionant, guapa, i que acabi de la millor manera amb un ascens, perquè la passada temporada ha estat feixuga, ha estat molt, molt feixuga. Res, Víctor, estem en contacte i veurement com va aquesta campanya de bonats. Anirem informant, eh?
11: Perfecte, a veure si tenim molts ascensos la temporada que ve.
0: Esperem que sí. Gràcies, Víctor. Adéu, que vagi molt bé. 1:35, fa la darrera aturada per la publicitat i en tornar deixant ja el futbol. Han de parlar de bàsquet, de la màxima categoria del bàsquet femení, perquè tenim a l'Azul Marino, que ha obert ara una cosa curiosa, una precampanya pels seus aficionats.
4: IB3 Ràdio Est. Jornal. La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
7: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
0: Avui, doncs, de parlar de bàsquet de l'Azul Marino, de la màxima categoria del bàsquet femení. Encara queda molt perquè comenci la temporada. Ho farà el mes d'octubre, però el club ja s'ha posat en marxa i ha obert una precampanya perquè els seus aficionats i dos puguin fer socis del club per un preu i doncs més assequible del que serà la campanya d'abonats en si, que començarà a partir del 15 d'agost. Per tant, aquests aficionats tenen fins dia 15 per fer-se socis de l'Azul Marino a un preu una mica més baix per poder gaudir d'aquesta nova temporada a la màxima categoria. Tenim comunicació amb el director general del club, amb en Jordi Riera. Jordi, què tal, com estàs? Bon dia.
12: Hola, bon dia. Molt bé, preparant tot per aquest inici.
0: Ja veig. Com deies a les xarxes socials, Jordi, comença aquest gran viatge ja, no?
12: Sí. Ara estem planificant tot, organitzant tot, perquè quan arribin set jugadores a començar la temporada aquest final d'agost, estigui tot just per començar i que s'inici a Lliga Femenina Endesa, doncs sigui el més positiu possible.
0: Esperem que sí. Ho comentava jo ara, heu obert una prebenda, no?, ja d'abonaments per aquesta nova temporada il·lusionant la màxima categoria. Expliquem-nos un poc com va tot això, Jordi.
12: Sí, hem iniciat aquesta prebenda amb uns preus més assequibles dels que vendran després a la següent fase de venda d'abonaments, no?, per animar la gent, perquè comencin a formar part d'aquesta aventura, d'aquest viatge, que comencin ja a tenir ganes de ser molts i també per animar en aquesta participació i que ens ajudin a fer que som molts pues, sigui un puesto, pues, que hi hagi un gran ambient aquesta temporada, no? Uh-huh. Nosaltres sempre intentem tenir pensades totes les particularitats, no?, en diferents tipus d'abonament, i jo crec que els preus i les opcions que han sortit ara són preus molt bons que animen aquesta gent a animar i disfrutar del millor bàsquet femení aquesta temporada.
0: Hem de dir que aquesta precampanya, podríem dir, té un preu d'entre 90 euros al general i també 100 euros al familiar, que està molt bé.
12: Exactament. Com dic, sempre mirant de tenir en compte totes les particularitats, no? I quan entres a la pàgina de Ticketmaster, o si vas a les nostres oficines d'Azul Marino en el carrer Bonaire, veuràs les diferents opcions que hi ha des del que has dit tu, des d'un pack general, a qualsevol adult a 90 euros, com això t'inclou partits amistosos, partit de fase regular, play-off, el pack familiar, que són dos adults i dos menors de 8 anys, i després també inclús opcions sènior, júnior, per jubilats o per menors de 18 anys que vulguin tenir el seu abonament individual, que són a preus més reduïts, no? Mm. Per tant, no hi ha excusa, no? Jo crec que la veritat és que intentem que tothom pugui participar i animem a tots que formin part d'aquesta aventura, que jo crec que serà xula.
0: Ja ho hem comentat, hem de dir a la gent que vulgui fer-se soci de l'Azul Marino amb aquesta precampanya, que tenen fins dia 15 d'agost. Encara tenen temps, si se'l volen pensar una miqueta, eh?
12: Sí, tenen tot l'estiu, bueno, fins al 15 d'agost, per animar-se en aquesta precampanya i després encara tindran una segona tongada, però volem premiar en aquesta gent que o ha renovat segonament de la temporada anterior o s'apunta just ara en aquest inici d'estiu, però que després els preus pues, pujaran una micona. No massa, però pujaran una micona.
0: Sí, pujaran una mica, el tenc aquí davant, per exemple, el general pujarà, si no vaig malament, 30 euros, que tampoc és gaire, no?
12: Exacte, pujarà a 120 euros, que també segueix sent un bon preu, però sí que bueno, que animem a la gent que s'ho faci abans i ja quan comencem la pretemporada ja tinguem tota la plantilla completa, ja siguin jugadores com també la nostra afició i ja tinguem tot llet per començar.
0: Hem de dir que aquesta temporada encara queda moltíssim, comença, si no vaig malament, dia 3 d'octubre, la primera jornada. No sé si heu pensat o heu marcat, Jordi, qualque objectiu de quant de socis vos agradaria fer aquesta temporada tan il·lusionant i tan especial a la màxima categoria.
12: Per nosaltres una il·lusió seria passar 800 i arribar a 1.000 socis. Uh-huh. 1.000 socis i després arribar a un volum de 2.000 espectadors a cada jornada fase regular i ojalà puguem veure també qualcuna imatge de Somos o ple o pràcticament ple en qualcuna de les jornades d'aquesta temporada. No? Jo crec que tenim partits de molt nivell amb jugadors internacionals i jo crec que enguany sí que serà un bon any per al bàsquet femení i som optimistes en quant a aquesta gent es tirà pues, amb ganes de disfrutar-ho amb nosaltres.
0: Segur que se pot assolir aquesta xifra. I ja a la darrera, tema planificació, com ho tenim? Han d'estar pendents de qualque sorpresa aquesta setmana?
12: No, en principi ara mateix tenim pràcticament ja la plantilla tancada. Sí que és vera que hem d'estar pendents de quan acaba la temporada NBA d'anar a Sicacone, probablement quan se podrà incorporar en l'equip i segons la raó de quina data s'incorpori, no, pues valorar i a incorporar qualcú perquè pugui començar mentre l'esperam, però en principi aquest serà el roster de l'equip i el que sí que podem anunciarem, jo crec que d'aquí una setmana no, però d'aquí dues setmanes o així serà el calendari de la temporada perquè també seria s'apunti quan veure l'equip en els torneigs de preparació.
0: Molt bé, doncs estarem pendents. Jordi Riera, director general de l'Azul Marino, moltes gràcies i aquesta precampanya i després la campanya sigui tot un èxit.
12: Moltes gràcies.
0: Adéu, que vagi molt bé.

0: I 43 minuts, hem de parlar de motociclisme perquè la notícia d'avui és que Joan Mir canviarà d'equip la pròxima temporada. El pilot mallorquí deixarà l'equip Honda i competirà amb un altre equip, amb el Gresini. Saludam el nostre expert en motociclisme, en Pedro Mas. Pedro, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia, com estàu?
0: Molt bé, Ido, quina notícia avui de matí, no sé si t'ha vengut de nou, si ja t'ho esperaves, Joan Mir, que canviarà d'equip la pròxima temporada.
1: Bueno, sí, aquestes setmanes són les setmanes de fitxatges, qualcunes eren secrets crits i altres que s'han fet esperar, però bueno, la setmana que ve ja la darrera carrera del Mundial de Velocitat a banda saturada d'estiu, que serà una aturada amarga per alguns i una miqueta més dolça per altres, no? Els que poden canviar d'equip i que segueixen en el Mundial bé, i els que no ho faran la temporada aquí bé, pues una miqueta pitjor estiu. El cas d'en Joan s'ha fet oficial, el rumor que hi havia des del Gran Premi de Barcelona ja el passat de 7 de maig, que ja va començar a sobrevolar damunt el paddock, que deixava definitivament s'onda i que bueno, que no li ha donat massa alegries, més bé mal de caps, ja que ho hem comentat altres vegades a les prèvies, per falta una miqueta d'inversió a nivell tècnic i la motivació com a conseqüència de resultats, per fer que fos un poquet inviable poder estar en el capdavant de la classificació i lluitar pel podium de MotoGP.
0: T'agrada el canvi, Pedro,
1: sí,
0: per cert?
1: Sí, m'agrada. En Joan formarà part de l'equip Gresini, de Nadia Padovani, que és un equip satèl·lit de l'oficial de Ducati, però que a nivell tècnic i a nivell d'equip està a l'altura del punter del Mundial. Hem vist que la Ducati és la moto, juntament amb Aprilia, més competitiva. És vera que hi ha circuits que van millor unes i van millor les altres, però que, bueno, que en Joan no hem d'oblidar que va ser campió del món de MotoGP en el 2020.
0: És així.
1: I que després els canvis de tot això, pues, a lo millor no acertant el fitxatge d'Honda, o que Honda a lo millor deixar de ser la moto puntera, varen veure que en Marc Márquez també la va deixar, va passar per l'equip Gresini precisament, que és el que passa ara, que passarà a l'equip d'en Joan, per passar un pop pel purgatori per després poder anar en el Ducati oficial. Per tant, el talent d'en Joan saben que és, que és un pilot asi,
0: que
1: segur que ho farà bé.
0: Tornarà. Pedro, ràpidament, perquè tenim 30 segons. Què li està passant en Joan, però, que va caiguda per Gran Premi? Són els nervis, es veure que vol i no pot, no ho sé.
1: Bueno, i que la moto tampoc no està a l'altura de les circumstàncies, perquè són caigudes molt estranyes i molt rares. Ara aquesta darrera, en el darrer Gran Premi, va caure l'esprint i va caure a la primera volta de la carrera del diumenge. Tal vegada el pneumàtic no està a la temperatura que tocava, però en la temperatura que hi havia l'asfalt no hi havia per què perdre el grip d'aquesta manera que el va perdre, que és el que s'aferra el pneumàtic a l'asfalt de la manera que ho va fer. I són caigudes que a vegades ell ni s'espera.
0: Clar. Ha de ser duríssim, però, per un pilot viure aquesta agonia, no? De no poder avançar com vol.
1: Exacte, la veritat és que sí, perquè jo crec que en Joan va demostrat a Barcelona fins i tot, és vera que després li varen posar una sanció de 13 segons pel tema de la pressió dels pneumàtics, que això també és una cosa que se pot controlar, però durant la carrera és bastant incontrolable, perquè que vagis a darrere un pilot a rebufo, pues te pot fer que el pneumàtic guanyi o perdi pressió. Li varen posar aquella sanció, però que havia fet un pòdium, vamos, com una catedral, i després resulta que no va anar bé. Els dies que la moto està bé i que el pilot està bé, però en Joan demostra que pot estar davant de tot.
0: A més, si aquest canvi, ja sabeu que la temporada que ve canvia d'equip, a Gresini li serveix també com a una il·lusió extra, també.
1: Exacte,
0: mentalment.
1: Exacte, sí. Jo crec que serà un punt d'inflexió important per en Joan després d'haver guanyat aquest Mundial, d'haver passat aquest purgatori que ha passat ara, i que veurem si de cara a la temporada que ve amb un equip punter com el Gresini, que hi ha en Àlex Márquez ara, per exemple, que, que, que ha fet pòdiums i que les diferents temporades i que ha fet bones carreres, veurem si ell també pot dur la moto el més endavant possible.
0: Idò, que li vagi molt bé en Joan Mir la pròxima temporada i que també acabi de la millor manera possible. Aquesta no està sent fàcil, però segur que en Joan ho sobrarà. Res, Pedro, xerrant la setmana que ve, que tenim el Gran Premi d'Alemanya, si no vaig malament, eh?
1: Exacte, així és. Gran Premi d'Alemanya la setmana que ve, van de l'aturada d'estiu, que mos donaran descans fins al mes d'agost.
0: Idò, xerrarem d'aquest Gran Premi. Pedro Mas, com sempre, un plaer, eh? Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, una
0: Adeu,
1: ferrada.
0: Pedro, una ferrada molt forta. I aquesta és la notícia, el món del motociclisme, Joan Mir, que canviarà d'equip. La pròxima temporada deixarà Honda i fitxarà per l'equip Gresini. 1:49, encara amb la nostra recta final.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3.
0: I parlem ara d'un esport no tan conegut com és l'handbol platja, perquè una de les categories inferiors de la selecció balear masculina ha irromput entre els millors d'Espanya en la seva estrena històrica al campionat nacional. Xisco Ribas, què tal? Com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, amic. I així és, la selecció balear infantil d'handbol platja ha aconseguit una fita històrica aconseguint la sisena posició en un campionat d'Espanya d'handbol platja, precisament en el seu debut. I per parlar d'aquesta fita, per parlar d'aquest torneig, tenim comunicació amb un membre del cos tècnic del club que ha fet l'entrenador d'aquesta selecció balear infantil. Tenim contacte amb Iván José. Buenos días, Iván José.
4: Buenos días, ¿qué tal, Chisco?
3: Todo bien. Bueno, lo primero, en el campeonato, ¿no?, de España de balonmano playa, selección balear infantil masculina, un sexto puesto. Te quería preguntar primero si esperabais, ¿no?, un resultado así en el estreno de la selección balear, en un campeonato ni nada más ni nada menos que de España.
4: Bueno, esperábamos un gran resultado porque, bueno, es un proyecto que hemos iniciado hace 3 años aquí en Baleares. Ya el año pasado quisimos ir, pero no pudimos por temas financieros. Y este año íbamos con la ilusión de hacer un buen resultado y, bueno, así ha sido. La verdad que tenemos muy buenos talentos aquí en Baleares.
3: ¿Y cómo surgió este proyecto un poco? Cuéntanos.
4: Pues este proyecto lo inició Ricardo, el seleccionador, hace 3 años. Se creó un club, el primer club aquí en Mallorca, de balonmano playa, el Deportivo BMP Mallorca. Y empezamos ya a captar chavales para poder jugar. Después ya vinieron otros clubes de balonmano que empezaron también a entrenar el balonmano playa. Y bueno, empezamos hace 3 años. El año pasado, como dije, queríamos ir, no pudimos. Este año queríamos ir con 4 selecciones, pero al final solo pudimos ir con 2. Y a ver si para el año que viene podemos conseguir ir con las 4 selecciones, tanto las infantiles como las cadetes, porque ya vemos que hay mucho nivel y, bueno, hemos quedado sextos, pero por mala suerte, porque también nos tocó en cuartos con Andalucía, que es la que quedó campeona, pero bueno, aún así perdimos con ellos, pero les dimos guerra y no ganamos por poco. Así que muy contento por los chavales.
3: Por supuesto, no es nada, o sea, es un muy buen resultado, es que, o sea, mirasteis, ¿no?, de tú a mejores canteras y clubes, ¿no?,

0: Gràcies, Xisco Ribas. Segons per arribar a les dues, pendents els pròxims instants del tennis, perquè Jaume Munà es troba a punt de començar el seu partit de segona ronda de Wimbledon. El tenista de Santanyí que s'enfronta al britànic Jacob Finlay és favorit a Munà, perquè el tenista britànic és el número 159 del món. Per tant, tota la sort del món al tenista mallorquí en aquesta segona ronda de Wimbledon. Nosaltres tanquem aquí aquesta edició de dijous d'Esport 3 migdia a IB3 Ràdio, tornant com sempre demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dijous, que vagi molt bé. Adeu.
1: Són les dues.
2: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

Bon dia. Ha superat totes les previsions. Hem conegut la xifra final de sol·licitud d'immigrants per regularitzar la seva situació administrativa gestionades durant el procés extraordinari finalitzat aquesta mateixa setmana. Les Balears han superat les 34.000, el doble del que estimaven diferents fonts. Suposen el 2,9% del total de peticions tramitades a l'estat espanyol, prop d'1.200.000, la major part a Catalunya i a Madrid, comunitats amb un gran pes de la població migrant. Tot d'una, ampliarem aquesta informació que arriba molt lligada a les dades del mercat laboral del mes de juny, que han batut un rècord absolut d'afiliats a la Seguretat Social amb 678.000 cotitzants a les portes de la temporada alta a l'arxipèlag. L'actualitat avui passa per altres xifres, les 33.600 tones de residus que el Consell d'Eivissa preveu traslladar anualment des de Canaputxa a Sonreus, a Mallorca. Això són entre 2 i 3 camions al dia a l'hivern i un màxim de 8 a l'estiu, 5 dies per setmana. Un procés que encara no té data definitiva, tot i que la institució Piti us diu que és imminent. En els pròxims minuts coneixerem més detalls d'aquesta notícia destacada d'aquest dijous 2 de juliol. Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia.

0: I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto, bon dia.
1: Bon dia.
0: Traslladat a Vall d'Hebron, a Barcelona, l'home ferit ahir en una explosió de gas a Cala Molí, a Sant Josep, a Eivissa.
1: La víctima de 46 anys es troba en estat crític i ha ingressat a la unitat de cremats de l'Hospital Català. El seu company de 26 anys va rebre l'alta ahir, segons informa l'IB Salut. L'explosió es va produir ahir al matí a una mansió on es descarregava combustible mentre els dos ferits feien els preparatius per netejar el pou de la casa del costat.
0: L'autoritat portuària de les Balears reforçarà el dispositiu per gestionar els desembarcaments de creuers a Eivissa en dies de màxima afluència. Carmen Cires, bon dia.
2: Bon dia. Després que els taxistes hagin denunciat el col·lapse que genera quan hi conflueixen tres creuers, s'ha acordat incrementar la presència de personal sempre que coincideixen més de dos creuers al port. A més, a partir d'aquest divendres es delimitarà amb tanques la zona d'espera dels taxis i se'n millorarà la senyalització per ordenar els fluxos de viatgers i agilitzar l'accés al transport.
0: Cinquena carta de Llorenç Galmés de Transports pel Conveni de Carreteres.
1: El president del Consell de Mallorca ha tornat a sol·licitar una reunió al ministre per negociar l'acord per millorar la xarxa viària de l'illa.
0: També a Mallorca, el programa del govern Festes Segures s'estrenarà a Campanet amb el Carnaval d'estiu. Guillermo Ortega, bon dia.
3: Bon dia. Impulsat pel govern i per l'Institut de Seguretat Pública de les Balears, el programa comptarà amb un dispositiu especial de 20 policies locals d'altres municipis, 3 ambulàncies i un muntatge d'un centre de control des d'on es dirigirà l'operatiu.
0: Imputada la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2, el cas Leire.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha citat a declarar el pròxim dia 16, Mercedes González i Manuel Llamas. Estan investigats per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia.
0: I en els pròxims minuts coneixerem també com plantegen el seu futur els 20 estudiants que han tret la millor nota de la selectivitat d'enguany a les Balears. La menorquina Teresa Comelles, amb un 9,8 sobre 10, ha estat la millor de tot l'arxipèlag. Avui han rebut aquest matí un reconeixement públic per part del govern. I volem saber també quin és el titular més destacat de la informació esportiva. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia. Espanya cercarà avui bitllet per als vuitens de final del Mundial. Jugarà contra Àustria quan siguin les 9 del vespre en el partit corresponent als 16 de final. Espanya no supera una eliminatòria mundialista, és a dir, no passa més enllà de la fase de grups des de fa 16 anys. Precisament la darrera vegada va ser quan va guanyar el Mundial el 2010 a Sud-àfrica. D'altra banda, ja hi ha altres seleccions més classificades pels vuitens, són Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units. Pel que fa al Mallorca, el club ha comunicat a Javi Llebrés que no el renovarà. El porter Pichu Cuellar està negociant per continuar una temporada més i Leo Román és a prop de fitxar pel Depor de primera divisió. I en tennis, Jaume Munar jugarà no abans de les 2:30 la segona ronda de Wimbledon. Ho farà contra el britànic Jacob Fairley.
0: I precaució màxima a Menorca davant del risc d'extrem d'incendi que hi ha avui. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. El dispositiu de prevenció d'incendis forestals de l'Ivanat s'ha reforçat avui davant aquest escenari, s'ha reforçat la vigilància i s'ha adaptat per poder actuar amb la màxima rapidesa. Amb risc extrem d'incendi forestal, temperatures molt elevades i ratxes de vent de fins a 70 km per hora, qualsevol decisió pot ser determinant. El dispositiu disposa d'un punt de vigilància presencial activa situat en un indret estratègic, el Toro. Des d'allà, el vigilant forestal, amb el suport de la xarxa de càmeres, controla qualsevol columna de fum per localitzar-ne l'origen i facilita així la intervenció dels primers efectius.
0: Tot això a les portes d'un nou episodi de pujada del termòmetre. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. Avui la situació meteorològica ha canviat una mica respecte a aquests dies passats. Afluixa la calor i avui en temperatura màxima que arriba encara als 32-33 graus, però tenim en tot de 2-3 graus manco que la temperatura que teníem ahir en aquesta mateixa hora. Per tant, una situació més bona de dur i a més tot això amb vent de component nord, que sobretot bufa amb intensitat a Menorca. Ha arribat ja a cops de 70 km per hora. I això fa que la situació a la mà sigui ben complicada a tot el nord de les illes, especialment a Menorca. Les zones han arribat a altures màximes de fins a 7 metres i mig. Per tant, atenció en aquesta situació marítima. Tenim, de fet, l'avís groc activat per mala mà a punts del nord de l'arxipèlag. També l'avís groc està activat per vent a Menorca. Aquestes pròximes hores, situació dominada per alguns núvols a Mallorca, també a Eivissa i a Formentera, i qualque ruixat, però serà molt, molt localitzat en aquestes dues illes. En canvi, a Menorca continuarem amb el cel pràcticament destapat. Demà ja passarem a tenir un dia més tranquil, de cel estirat a tota l'arxipèlag, amb molt pocs núvols, i a més en temperatures que repuntaran una mica, les màximes de migdia. A partir del cap de setmana la temperatura torna a remuntar i a més tornarem a tenir un dia de cels molt nets, de cel gairebé destapats i a més ja fluixa el vent a totes les illes.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: El procés de regularització de migrants ha registrat més de 34.000 sol·licituds a les Balears, amb més de 6.000 cites assignades. La majoria dels sol·licitants provenen de Colòmbia i el Marroc, seguit d'altres països llatinoamericans, tal com passa també a escala estatal. Un 56% són homes i gairebé la meitat tenen manco de 35 anys. Clàudia Mallia.
1: A tot l'estat s'han registrat gairebé 1,2 milions de sol·licituds, la majoria de les quals s'han fet per via telemàtica. Més de la meitat dels expedients ja es troben en fase de tramitació després que el termini de sol·licitud tanqués dimarts. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha valorat positivament el procés i recorda que continua obert en fase de tramitació.
2: Les oficines de correus siguen abiertas para poder seguir recibiendo y atendiendo los posibles requerimientos y puede realizarse sin cita previa. Simplemente las personas pueden acudir a las oficinas de correos y presentar sus documentación.
0: Amb aquest procés de regularització, el mercat laboral espanyol ha guanyat prop de 160.000 afiliacions a la Seguretat Social.
1: El gruix principal es troba dins el règim general i els contractes indefinits són la modalitat predominant. Per sectors, l'hoteleria és la que concentra el nombre més gran d'altes, seguida pel comerç, activitats administratives i la construcció.
0: Avui justament hem conegut la situació del mercat laboral del mes de juny. I les Balears han batut tots els rècords d'afiliats a la Seguretat Social, no només per un mes de juny, sinó en tot el registre històric. El sisè mes de l'any, a les portes de la temporada alta, hi havia 678.000 persones inscrites a la Seguretat Social, segons les dades publicades avui pel Ministeri d'Inclusió. Són uns registres molt marcats pel procés de regularització extraordinari d'estrangers, ja que en el sisè mes de l'any moltes de les persones que s'hi han acollit han pogut ja inscriure's a la Seguretat Social. Olivia Navarro.
3: De fet, no n'hi havia arrencat la temporada alta i ja tenim més persones inscrites a la Seguretat Social que al juliol o que a l'agost de l'any passat. De fet, en només 30 dies s'hi han sumat 24.000 altes. La consellera de Treball, Caterina Cabré, ha destacat també que és una feina de qualitat.
4: Inclús poden veure que la variació interanual ha estat d'un 20,9% més de contractes indefinits. S'ha empujat molt més la contratació indefinida que la contratació temporal. Per tant, en aquest sentit sí que ens felicitem, sobretot en els agents socials, els patronals i sindicats, per aquests esforços que s'estan fent i que se noten a les dades de les Illes Balears.
0: L'atur, en canvi, ha tingut un comportament, si més no, diferent aquest mes de juny, i és que per primera vegada des del 2008 s'ha incrementat del maig al juny, no així en la comparativa interanual.
3: Concretament, hem tancat el sisè mes de l'any amb 23.700 aturats, són 1.000 manco que fa un any, però 100 més que 30 dies enrere. I això també té una explicació relacionada amb la regularització extraordinària, ja que hi ha més de 200 persones que s'han donat d'alta a la Seguretat Social i s'han inscrit tot d'una a les llistes de demanda de feina.
4: 213 estirien en total desocupació, és a dir, no són persones que ja estaven fent feina abans a Balears. I a més, tenim la dada de que són persones que tenen no tenen nivell d'estudis, no tenen ni siquiera nivell bàsic d'estudis.
0: Els sindicats celebren les bones dades econòmiques, però un pic més demanen que es tradueixin en millores laborals per als treballadors.
3: Recorden que a les Balears tenir feina ja no suposa tenir una bona qualitat de vida. De fet, lamenten que aquest nou model econòmic cada vegada està més lligat al turisme i crea una debilitat estructural que, segons Maria Àngels Aguiló, d'Ocupació de Comissions, acabarà passant factura.
5: Quan viuen les persones treballadores aquí i les persones treballadores viuen amb molts de problemes, continuen tenint problemes per arribar a final de mes, mos costa omplir la nevera, mos costa molt poder pagar el lloguer, tenir temps per dedicar a les nostres famílies en el nostre oci.
3: A l'altra banda del taulell, els petits i mitjans empresaris, Jordi Mora, president de la PIME, assegura que una situació com l'actual, que frega la plena ocupació, fa que per ells sigui difícil trobar personal.
6: Estem en una situació que no és una situació òptima. No és òptima perquè falta personal, i a la vegada es veu aquesta situació en el mercat laboral es veu agreujada per l'excepcional i altíssim absentisme laboral. Això té una sèrie de costos enormes per a les empreses.
3: En canvi, la veu patronal, la CAEP, celebra les bones dades i en treu pit, ja que, segons la seva presidenta, Carmen Planas, són a causa de l'esforç que fan els empresaris.
0: També avui hem conegut dades d'arribades de turistes del mes de maig a les Balears. Han estat un total de 2.425.000. És un 6,3% més que un any abans. La majoria d'aquests, 2.100.000, han estat estrangers, pujant un 5%, i fins a un 14% augmenten els espanyols, que han arribat als 315.000.
7: De gener a maig d'enguany, 5.400.000 turistes han visitat les Balears. Del total de l'Estat, suposen 4 de cada 10 visitants. A la comparativa amb l'any passat es registren gairebé 171.000 turistes més. La despesa també incrementa gairebé un 10% fins als 2.700 milions d'euros. Per persona i dia, la despesa se situa en 218 euros.
0: Eivissa revisarà cada 3 mesos les condicions de l'enviament de residus a Mallorca. El Consell espera solucionar aviat les qüestions burocràtiques que queden encara pendents per poder començar la prova pilot ben aviat. S'han reservat 10 milions d'euros per aquesta prova, Carmen.
8: El Consell estima que enviarà unes 33.600 tones de FEMS a Mallorca cada any i pagarà 475 euros per tona, segons s'ha calculat per l'adjudicació que s'ha fet amb contractes negociats sense publicitat que s'aniran renovant fins a un màxim de 2 anys amb l'UTE Giref, que ja explota l'abocador de Canaputxa al límit de la seva capacitat. En total es preveu gastar fins a 24 milions d'euros. El president del Consell ha explicat que els FEMS s'enviaran embalats i tractats per minimitzar les molèsties. És Vicent Marí.
9: Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no, a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
8: La institució també ha calculat que s'hi enviaran entre 2 i 3 plataformes diàries a l'hivern i un màxim de 8 camions a l'estiu, 5 dies per setmana, després d'un tractament contra els olors que la institució assegura que ja s'ha aprovat. No s'hi enviaran tots els FEMS que arriben dins el contenidor gris a Canaputxa, sinó que allà es farà un triatge i només es cremarà el rebuig a Sonreus. Baleària incorpora a partir de diumenge un nou ferri, l'Al-Andalus Express, que és el que en farà el transport a Mallorca. Tot just s'acaba de pintar amb els colors corporatius a les palmes i ja és de camí a Eivissa. Com aquesta nau només portarà mercaderies, el Consell haurà de pagar 475 euros per tona, serien només 318 si el transport es fes en vaixells de passatge.
0: I en aquest context, la Fundació de Xalles projecta una nova planta per classificar totes les peces de roba a Mallorca. La reutilització tèxtil centra avui al Fòrum Revoltes a Cantàpera, a Palma, una trobada d'experts, empreses, administracions públiques per caminar cap a una societat amb residu zero.
1: Les entitats socials de les illes alerten que recullen unes 3.500 tones anuals de roba, però una part creixent no es pot reutilitzar ni reciclar en condicions. Maria Suau, responsable de l'àrea ambiental de Deixalles, on cada any apleguen 1.600 tones.
10: Es pot classificar tota la roba que se recull aquí i aquí, a Mallorca, no volem enviar fora, així evitam contaminació per emissió de gasos d'efecte hivernacle i generant més lloc de feina per col·lectius que estan en situació de vulnerabilitat a les illes.
1: També preocupen els residus electrònics, com els mòbils, els electrodomèstics i el boom del comerç online, amb la quantitat enorme d'embalatges i envasos que comporta. Rosa García, directora de Resero, reclama a totes les administracions que facin complir la normativa en matèria d'envasos de plàstic d'un sol ús.
11: La llei balear de residus, com la llei estatal i la directiva europea, estableixen l'obligació de que fruites i verdures especialment es venguin sense plastificat. I això s'estan complint a gairebé tot el supermercat i tots els establiments comercials.
1: Durant la trobada també s'ha convocat la 6a edició dels Premis Resero Balears, un reconeixement a iniciatives i projectes referents en prevenció de residus, reutilització i consum responsable.
0: I Ciutadella redueix un 20% el creixement urbanístic de la ciutat per ajudar a desbloquejar el Pla General. La nova proposta preveu una construcció màxima de 3.000 nous habitatges en aquestes àrees, uns 650 manco que els que s'havien projectat inicialment.
12: Això suposaria un creixement poblacional d'unes 9.000 persones, 2.000 menys que abans. Amb aquesta reducció, l'Ajuntament pretén facilitar el vistiplau de la Direcció General de Recursos Hídrics, que, recordem, el 2022 va tombar el pla en considerar que no estava garantit l'abastiment d'aigua per a la població futura. Durant aquest temps, el consistori ha atès altres requeriments i ha aprovat també el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua. A més, també ha implementat mesures per millorar la gestió hídrica del municipi. Tot plegat es va remetre fa 4 mesos ja a la conselleria. Si se supera aquest tràmit, tancarem encara, però, un llarg procés abans de la seva aprovació definitiva. Entre les mesures a executar hi ha la connexió de la planta dessalinitzadora amb el dipòsit d'Escaragolí per abastir el nucli urbà i també l'ampliació de la depuradora sud.
0: I ho dèiem en títols, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha tornat a demanar una reunió al ministre de Transports, Òscar Puente, per negociar un nou conveni de carreteres. La petició arriba després que la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i el Senat aprovés el passat 26 de maig una iniciativa que insta al govern d'Espanya a signar aquest acord amb la institució insular.
3: La proposta va rebre el suport de tots els grups parlamentaris, excepte el PSOE, però Galmés confia que el ministeri atengui aquest mandat i obri una via de diàleg per recuperar un conveni que, diu, permetria invertir 350 milions d'euros en la millora de la xarxa viària de l'illa. Els recursos servirien per executar actuacions pendents, com la via connectora, les variants d'Inca d'Artà o de Campanet, o la ronda de Sencelles, a més de noves inversions en accessos, en passarel·les, aparcaments dissuasius i vials cívics. El president insular recorda que aquesta és la cinquena carta que envia a Transports.
13: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Una vintena d'alumnes han estat reconeguts avui pel govern pels bons resultats que han obtingut a les proves d'accés a la universitat en aquest curs 2025-2026. Teresa Comelles, de Menorca, i amb un 9,87 sobre 10, és la millor de totes les Balears. Durant el seu discurs, en el Consolat de Mà, la jove ha destacat el valor de poder estudiar en català en l'ensenyament públic. Laura Marcos.
1: Dels 20 alumnes reconeguts, n'hi ha 10 de Mallorca, 5 d'Eivissa, 1 de Formentera i 4 de Menorca. Tots han estat guardonats amb un volum que recull dos llibres de relat de l'escriptora Carme Riera i també el llibre de poesia completa de Josep Maria Llompart. A més, podrà notar els premis del govern per als estudiants amb les millors notes d'accés a la universitat d'aquest curs, que estan dotats amb 600 euros cadascun. Teresa Comelles, la millor nota de les Illes, ha fet una menció especial al català a la universitat pública. Estudiaré física i matemàtiques a Cantàbria.
2: Perquè tot el que ha hagut de lluitar la gent perquè jo pugui ser aquí, a més jo, a més sent dona, no? Poder estudiar igual que tothom, poder estudiar en català i que me pugui anar bé, no? És una cosa que dius, bueno, he lluitat molta gent i jo he d'estar agraïda.
1: Emocionada, la mare d'aquesta jove de Menorca assegura que no l'han sorprès els resultats acadèmics de la seva filla, ja que, diu, sempre ha gaudit aprenent.
3: Perquè sempre treu molt bones notes, no li ha costat gens perquè ella sempre ha destacat sense cap esforç, perquè realment ha estudiat ara aquest darrer any.
1: Els alumnes reconeguts avui coincideixen que no hi ha cap secret per aconseguir un bon resultat i que la clau és una combinació entre esforç, constància i disciplina. Carlos Fuentes, amb una nota de 9,76, la millor de Mallorca, afirma que per estudiar durant els dies previs als exàmens va desinstal·lar totes les xarxes socials. Estudiarà Dret i Relacions Internacionals a Madrid.
4: Los días de selectividad yo fácilmente me podía pasar 10 horas. A ver, no quiero exagerar. No estaba sentado literalmente mirando el libro 10 horas, sino que daba muchas vueltas, repitiendo y yendo a molestar a mi madre.
1: També Sofia Cardona, la millor nota d'Eivissa amb un 9,5, afirma que ha planificat molt bé l'estudi, que ha eliminat les xarxes socials per evitar distraccions. Ha triat estudiar el doble grau d'Història i Relacions Internacionals a Sevilla.
5: Hombre, sí que és veritat que he hagut de deixar una mica les xarxes socials i també planificar-me molt perquè... Bueno, jo tenia taules d'estudis i a partir d'ahir, que no sempre s'acomplien, però sí.
1: A més de felicitar els alumnes i destacar l'esforç i l'excel·lència, la presidenta del govern, Marga Proens, i el conseller d'Educació, Antoni Vera, han fet referència a la LOMLOE com un sistema educatiu fallit.
0: I precisament avui, els gairebé 1.800 estudiants que s'han presentat a la convocatòria extraordinària de selectivitat, sigui perquè volen millorar nota o perquè no es presentaren a l'ordinària, perquè els quedaven assignatures pendents, afrontaven la darrera jornada d'exàmens. Ho feien confiats avui de matí amb la tranquil·litat d'haver-ne fet ja bona part de les proves.
6: La selectivitat, tots pensaven que seria un moment supernerviós, que estaríem tots super assustats, però realment han estat 3 dies que el més fàcil de batxiller.
7: Bones sensacions, ara ja és darrer dia, xatxer d'anglès i matemàtiques, i la veritat que molt bé, jo trobo personalment m'ha anat bé, i en general també he sentit que ha anat bastant bé, així que ja veurem els resultats.
8: Ahora que ya estamos el tercer día, bastante más tranquilo, yo creo que como todo el mundo la presión era más que nada el primer día, pero bueno, ya ha pasado mi día difícil, que fue el segundo que tenía, fue ayer, que tenía 4 exámenes, y hoy tengo ya 2 asignaturas que yo considero que son más sencillas para mí.
0: Més coses, la Conselleria d'Educació i la de Treball han signat un conveni per reforçar la formació professional adreçada a persones treballadores. L'objectiu és millorar les competències professionals, facilitar la inserció laboral i donar resposta a les necessitats del mercat.
9: L'acord també garanteix la continuïtat de l'oferta formativa que fins ara desenvolupava el SOIP en centres com el Blancadona, a Eivissa, el Centre de la Mà a Menorca i el Centre Lambat a Mallorca. A més, el conveni destaca la formació professional com una eina per combatre l'abandonament escolar. Són la consellera de Treball, Catalina Cabré, i d'Educació, Antoni Vera.
10: Les nostres empreses necessiten personal format i qualificat. Pensam que serà una formació més àgil, més estable i continuarem en tots els cursos.
11: Formació professional és cabdal per lluitar contra l'abandonament escolar. Ho dic, ho tornaré a dir i no m'acansaré de dir-ho. Sense més formació professional, aquesta comunitat autònoma no tindria futur.
9: El conveni tindrà una vigència inicial de 4 anys amb possibilitat de pròrroga i comptarà amb una comissió de seguiment per vetlar pel seu bon funcionament.
12: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
13: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Més per Mallorca reclama que l'Estat transfereixi a les Illes la gestió de l'administració de justícia, una competència prevista a l'Estatut d'Autonomia, però que encara no s'ha fet efectiva. El partit també demana assumir la gestió dels tres centres penitenciaris de l'arxipèlag.
14: Avui els diputats Lluís de Pestellier al Parlament i Vicenç Vidal al Congrés han presentat iniciatives a les dues cambres per reclamar aquestes transferències. Els ecosobiranistes asseguren que les Illes han de poder gestionar directament aquests serveis i en el cas de la justícia reclamen que el traspàs vagi acompanyat de recursos necessaris per corregir el dèficit històric i de finançament i de personal que, segons denuncien, arrossega aquest servei.
15: Les Illes Balears patim un dèficit de servei per part de l'Estat importantíssim. I això no se pot sostreure d'un fet que és que som una de les 5 comunitats autònomes que encara no tenim les competències en justícia.
16: Una justícia que no arriba, que arriba tard, que no té mitjans adequats, és un mal servei públic.
0: Tot això quan ho destacàvem en titulars, la directora de la Guàrdia Civil i el DAO del cos han estat imputats en el cas Leire Díez, que investiga presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per boicotejar investigacions judicials que afecten el PSOE i el govern estatal. Mercedes González i Manuel Llamas estan investigats per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, els ha citat a declarar el pròxim dia 16.
17: Segons la investigació, Díez va intentar promoure una investigació interna contra l'UCO per saber d'on venien les filtracions a la premsa de les causes judicials que afectaven el govern de Pedro Sánchez. Per dur a terme el seu objectiu, hauria contactat amb la directora de la Guàrdia Civil. De fet, la investigació apunta a tres trobades entre Mercedes González i Díez entre els anys 2024 i 2025. El mes passat, la directora de la Guàrdia Civil va reconèixer aquestes reunions, encara que va negar que havia atès les peticions de l'exmilitant socialista. La imputació també arriba després que l'excap de l'UCO, Rafael Juste, declarés com a testimoni que el DAO els va demanar posar-se de perfil davant les causes de caràcter polític.
0: Fons del Ministeri de l'Interior asseguren que el ministre Fernando Grande Marlaska manté la confiança en tots dos, tot i la imputació, i que continuaran exercint les seves funcions com fins ara.
17: En canvi, el PP demana la dimissió immediata de Marlaska, de la directora de la Guàrdia Civil i del DAO. Són la Popular, Cuca Gamarra i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
18: Pero siempre con el amparo del ministro del Interior. Las responsabilidades políticas no terminan ahí. No terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
19: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si una persona va como testigo, va acompañado de un abogado. Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, los partidos políticos, también la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
0: També a l'Audiència Nacional, l'Agència Tributària es personarà en la investigació sobre les joies de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge Calama havia ofert a Hisenda personar-se en la causa com a potencial perjudicada per un possible delicte de contraband i contra la hisenda pública.
14: Es tracta d'un lot de prop de 80 joies de luxe localitzades per la Policia Nacional en una caixa forta a l'oficina de Zapatero, al despatx de Ferraz, a Madrid. Estan valorades en 1,3 milions d'euros. El passat 17 de juny, l'expresident socialista va declinar a donar explicacions davant del jutge sobre l'origen d'aquests objectes de valor, tot i que es va comprometre a fer-ho en un termini de 10 dies que ja ha expirat.
0: I encara en clau de tribunals, el jutjat de Madrid ha arxivat la causa contra Miguel Ángel Rodríguez per difondre la identitat de dos periodistes en un xat.
17: Són dos informadors del País que investigaven un cas de frau d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La jutgessa no veu indicis de revelació de secrets en l'actuació del cap de gabinet d'Ayuso. El PSOE, però, ha anunciat que recorrerà contra aquesta decisió.
0: Veneçuela viu el primer dels 7 dies de dol nacional per les víctimes dels terratrèmols. El darrer balanç és de 2.300 morts i més d'11.000 ferits. Els equips de rescat arribats a tot el món continuen cercant supervivents.
14: El Ministeri d'Afers Exteriors eleva 27 el nombre d'espanyols morts en el sisme. És un mes que en l'última actualització de xifres. Així mateix, la dada d'espanyols desapareguts es redueix de 150 a 137, però es manté en 11 les que es troben sota la runa. Milers de persones passen el dia al costat d'edificis esfondrats amb l'esperança de trobar familiars en vida.
20: Siento en mi corazón que mi hijo está vivo. Sabe que lo estoy esperando, que está aquí afuera. Por eso no me retiro.
14: Es calcula que hi ha 59.000 edificis afectats. Molts veneçolans ho han perdut tot i dormen en campaments improvisats.
0: I amb la situació de Veneçuela arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
13: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Patxel Camarasa.
21: Bon dia, Menorca. Ciutadella rebaixa les previsions de creixement urbanístic per mirar d'assegurar l'abastiment d'aigua a la futura població. Projecta que les noves zones urbanitzables hi visquin 2.000 persones manco. És una de les mesures per intentar desbloquejar el nou pla general que Recursos Hídrics, recordem, va tombar el 2022. Tot d'una, en donar més detalls.
13: Edició Menorca. Excel Camarasa.
21: Entrem en matèria. Ciutadella redueix un 20% el creixement urbanístic de la ciutat per ajudar a desbloquejar el pla general. La nova proposta preveu una construcció màxima de 3.000 nous habitatges en aquestes àrees, uns 650 manco que els que s'havien projectat inicialment. Això suposaria un creixement poblacional d'unes 9.000 persones, són 2.000 menys que abans. Amb aquesta reducció, l'Ajuntament pretén facilitar el vistiplau de la Direcció General de Recursos Hídrics, que el 2022 va tombar el pla en considerar que no estava garantit l'abastiment d'aigua a la futura població. Durant aquest temps, el consistori ha atès altres requeriments i ha aprovat el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua i també ha implementat mesures per millorar la gestió hídrica del municipi. Tot plegat es va remetre ja fa 4 mesos a la conselleria. Si se supera aquest tràmit, encara hi mancarà un llarg procés abans de la seva aprovació definitiva. Entre les mesures a executar hi ha la connexió de la planta dessalinitzadora amb el dipòsit d'Escaragolí per abastir el nucli urbà i també l'ampliació de la depuradora sud.
13: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
21: Després de pagar una multa urbanística de 170.000 euros, la propietat del parc aquàtic Splash de Viniancolla assegura ara que renunciarà a la reclamació patrimonial contra el Consell si s'acerca una fórmula urbanística que permeti reobrir el parc. La institució diu que ja fa feina per evitar una nova indemnització milionària. Fa 2 estius que aquest parc aquàtic no obre les portes, però el conflicte podria ara desencallar-se. Els promotors s'han compromès a retirar la demanda de més de 30 milions i mig d'euros contra el Consell i l'Ajuntament de Sant Lluís si les administracions els ofereixen una via legal per reobrir el parc. La clau inclou la revisió del Pla Territorial Insular. El Consell estudia mecanismes com la redacció de plans especials perquè determinades activitats en sòl rústic es puguin regularitzar. És una opció que podria obrir la porta en aquest parc. Aquesta és, de fet, una de les opcions que el Consell té sobre la taula. L'equip de govern insular admet que el principal objectiu és evitar una nova indemnització milionària com la del cas Cess Garden, que encara obliga el Consell a gratar-se la butxaca. Núria Torrent és consellera d'Ordenació Territorial i Turística.
22: Que es tinguessin que fer ells un pla especial, fer la tramitació corresponent i després demanar una llicència municipal. Puc assegurar que estem fent feina tant amb les contencions que tenim novament en Cess Garden com aquest que tenim de Cess Splash per evitar que els menorquins tinguin que pagar una altra vegada una indemnització milionària, una pèrdua de milions que es podrien destinar a altres temes tan importants com, per exemple, habitatge o temes de saigo.
21: Recordem que el parc aquàtic va haver de tancar les seves portes per ordre judicial en decaure l'interès general que li havia atorgat al Consell. Si prospera aquesta via, podria tornar a obrir i el litigi quedaria resolt sense haver d'arribar al judici.
13: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
21: Precisament avui és una jornada delicada per al dispositiu de prevenció d'incendis forestals de Libanat. El risc és extrem i davant unes condicions meteorològiques molt adverses, els efectius han reforçat la vigilància i han adaptat el dispositiu per poder actuar amb la màxima rapidesa en cas que es declari un foc. Gemma Carrasco.
3: La jornada ha començat avui amb una reunió de coordinació a la base de Libanat amb risc extrem d'incendi forestal, temperatures molt elevades i ratxes de vent de fins a 70 km per hora. Qualsevol decisió pot ser determinant. Ho explica Roger Ferrer, cap de la delegació de Libanat a Menorca.
4: Durant els dies anteriors hi ha hagut una alta temperatura que s'ha fet que la vegetació s'hagi estressat, que tingui menys humitat interna, i això juntament amb que avui hi ha una velocitat de vent molt elevada fa que el risc d'incendi augmenti moltíssim.
3: Les instruccions són clares. Avui la ruta de vigilància es concentra al centre de Menorca per garantir que si es declara un incendi els equips hi puguin arribar el més prest possible. El dispositiu disposa d'un punt de vigilància presencial activa situat en un indret estratègic, el Toro. Des d'aquí, el vigilant forestal, amb el suport de la xarxa de càmeres, controla qualsevol columna de fum per localitzar-ne l'origen i facilitar la intervenció dels primers efectius. A Menorca, els grans incendis forestals han estat poc freqüents, però això no fa baixar la guàrdia, Roger Ferrer.
4: La resta de illes de Balears sí que ja han tingut incendis que podrien ser perillosos. Però s'han d'extremar les precaucions. Que no hi hagi hagut un incendi no vol dir que el risc no hi sigui.
3: Per tot, avui tots els efectius treballen amb un únic objectiu: detectar qualsevol incendi el més prest possible i actuar amb la màxima rapidesa.
21: Gràcies, Gemma Carrasco. Mentrestant, la policia científica treballa avui a l'infrahabitatge situat al camí de Santa Maria, a Mó, on ahir que vespre, precisament, s'hi va declarar un incendi. I és que s'investiga si podria ser intencionat. El foc no va provocar danys personals, però sí que va afectar l'immoble, que es troba en una zona que els veïns descriuen com a conflictiva. Fins allà s'hi van desplaçar una ambulància, que finalment no va haver d'assistir a cap afectat, així com efectius de la Policia Nacional i també de la Policia Local de Maó, a més dels bombers. El caporal és Andrés Mercadal.
23: Mira, ens han avisat els veïns que hi havia una casa i un solar que se prenia foc, i hem vist que era el mateix tot, i hem vingut, i hem vist que era una casa d'ocupes, que es veu que intencionadament, segurament, pues, li han pres foc. Supos, no sé, els veïns també estan molt farts, que sembla ser que passaven droga.
21: Més qüestions. La Federació d'Associacions de Veïns de Menorca denuncia la deixadesa, diu, de les administracions davant les elevades dades de contaminació per ozó troposfèric que hi ha al llevant de l'illa. Els darrers informes d'Ecologistes en Acció apunten que Mó és capdavantera en presència d'aquestes partícules. És un contaminant secundari que es forma quan els òxids de nitrogen reaccionen amb la radiació radiació solar. L'OMS apunta que pot ser perjudicial per a la salut i perquè irrita les vies respiratòries, agreuja les malalties pulmonars i cardiovasculars i també augmenta el risc de mortalitat prematura. Gonzal Seguí és president de les entitats veïnals. El sentim en declaracions avui al magazín El Dia a Menorca.
24: Però no veiem cap de totes les administracions implicades excessivament preocupada per aquest tema. I Mó sempre és una ciutat que en el rànquing de tot l'estat doncs ocupa un lloc destacat i dius, aquí hi ha qualque cosa que estem fent una mica pitjor que el resto de tota la península.
21: L'Ajuntament, de fet, disposa d'un estudi del 2018 per mitigar els efectes de l'ozó troposfèric, però seguit anuncia que la majoria de mesures no s'han encara posat en marxa. Avança també que l'Associació de Veïns del Castell mira d'instal·lar un panell informatiu a temps real per conscienciar-ne la població.
24: Un avisador, diguem, una pantalla digital que te digui com estàs a nivell d'ozó, de ses estacions, la més propera i sa que pugui donar online com estàs a nivell d'ozó troposfèric, per exemple, la unitat sanitària del castell, que tu, si vius per allà a prop, passis per allà, te puguis mirar el nivell a veure si jo puc anar a córrer o puc anar a fer atletisme o puc anar a fer esport.
21: L'Agència Europea de Medi Ambient calcula que a Espanya moren cada any unes 1.800 persones prematurament per exposició a aquest contaminant.
13: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
21: On ja s'ha instal·lat un sistema de monitoratge a temps real és a Salbufera d'Esgrau. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient ha instal·lat una boia que permetrà ara conèixer millor l'estat ecològic de Salbufera i anticipar possibles situacions de risc per a la flora i la fauna. Això suposa un avenç significatiu en les tasques de seguiment ambiental d'aquest espai natural protegit. Aquesta primera boia servirà com a prova pilot per a una possible instal·lació a d'altres zones naturals de les Illes Balears que s'hagin de monitorar. L'objectiu és complementar els mostrejos puntuals que fa el personal del Parc Natural amb un sistema de vigilància permanent de l'ecosistema. Això permet obtenir una resposta molt més ràpida davant qualsevol anomalia en la qualitat de l'aigua que es pugui detectar. David Martínez és el director del Parc Natural.
1: Aquesta boia es permet disposar d'informació en temps real sobre la salinitat, l'oxigen dissol, la temperatura a diferents nivells, també de la turbidesa, per tal de poder identificar possibles situacions complicades a l'hora de gestionar l'albufera d'Esgrau.
21: El dispositiu està equipat amb sensors d'alta precisió capaços de registrar variables com la temperatura, la conductivitat, l'oxigen dissolt i també la terbolesa, tant en superfície com en profunditat. Aquest doble mesurament, precisament, és fonamental per entendre l'estat de la columna d'aigua i prevenir situacions de manca d'oxigen que podrien afectar la fauna aquàtica. Una encara informació de servei abans dels esports. El Consell habilitarà la nit del dissabte al diumenge 4 trajectes especials de bus nit amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que se celebra es mitjorn gran. L'objectiu és facilitar una mobilitat segura i sostenible a totes les persones assistents. S'habiliten dos serveis, un a la 1:30 de la matinada i l'altre a les 3 de la matinada, amb autobusos que aniran des d'es mitjorn en direcció a Ciutadella i també en direcció a Mó. Aquesta iniciativa permetrà que els participants en aquesta jornada reivindicativa puguin gaudir de les activitats programades i tornar als seus municipis amb transport públic, millorant així la seguretat viària i facilitant la mobilitat sostenible i també un oci responsable. Les activitats es mitjorn comencen a les 6 amb diferents propostes familiars i d'animació al carrer, seguides de la lectura del manifest institucional, actuacions musicals i també diverses sessions de disc jockeys que s'allargaran fins a la matinada.
13: L'actualitat insular a IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
21: Moment ara per a la informació esportiva. Parlem de bàsquet. L'Estia Menorca ha oficialitzat avui matí el segon fitxatge de la temporada. Es tracta del txec Adam Kechval. És un pivot de 24 anys i 2 metres i 10 centímetres d'alçada procedent del Brno, del seu país. La temporada passada va obtenir una mitjana de quasi 11 punts per partit i 5 rebots. Així en parla el seu nou tècnic, Javi Zamora.
5: Adam es un jugador que está en pleno crecimiento y que ya ha dado muestras de su calidad tanto en competición europea como en su liga doméstica. Muy móvil y versátil, destaca por su capacidad para rebotear, correr la pista y sumar intangibles. Además, lee bien el juego y es capaz de generar con el balón. A nivel personal, se caracteriza por su capacidad de trabajo y su talante dentro del vestuario. En la entrevista que tuvimos, la verdad es que conectamos enseguida y creo que es el lugar perfecto para dar un paso más en su carrera.
21: L'Estia també ha anunciat les darreres hores un nou comiat, en aquest cas el d'un dels jugadors que fa més temps que forma part del club, Pol Molins. Finalitza la seva etapa a Vintaufa després de 4 temporades en les quals ha aconseguit, entre d'altres, l'ascens a l'Aleport i la participació per primera vegada en un play-off d'ascens. Molins és un dels membres, a més, del selecte grup de Centenaris, juntament amb Pitu Jiménez, Diego Alderete i Víctor Arteaga. Així ha estat el seu comiat.
6: Aquí he viscut la millor experiència de la meva carrera esportiva i me'n diu records, persones i moments que recordaré sempre. Tot i que els nostres camins es separin per ara, continuaré molt pendent de l'Èstia i sempre desitjaré el millor per aquest club i el seguiré de ben a prop. Gràcies per tot. Ha estat un orgull defensar aquests colors.
21: El futur del bàsquet català, però, continua a Menorca i és que seguirà la seva trajectòria esportiva al Setintines Castell, de la tercera FEB.
13: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
7: Toda la vida enganchao, con la misma tontería.
21: Tram final per a la cultura. La terrassa d'Esclaustre de Mou va omplir ahir amb el primer dels concerts estrella de la temporada. Raimundo Amador va obrir el concert amb un dels seus èxits més coneguts. Hoy no estoy pa nadie.
7: Nunca bebí por beber.
21: Va continuar amb un recital de guitarra elèctrica que va meravellar el públic assistent i va tancar el concert amb un altre dels seus clàssics.

0: Demà aquest mateix escenari tornarà a vibrar, en aquest cas, amb el reggae de Rudimentari. Al ritme de Raimundo Amador arribem avui al punt final. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua i Vetres Ràdio.
1: Muchas gracias.
2: Informatiu migdia. Esports.

0: Marta Sampas, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Espanya cercarà avui bitllet pels vuitens de final del Mundial.
1: La selecció jugarà contra Àustria quan siguin les 9 del vespre en el partit corresponent als 16 de final del Mundial. Espanya no supera una eliminatòria mundialista, és a dir, no passa més enllà de la fase de grups des de fa 16 anys. Precisament la darrera vegada va ser quan va guanyar el Mundial, el 2010, a Sud-àfrica. Què li diu aquest fet al seleccionador Luis de la Fuente? El sentit.
2: ¿Qué me dice? Pues que esta selección está acostumbrada a batir récords y quiere batir también, no batir un récord, esto no es un récord, pero las malas rachas, esta selección está acostumbrada a superarlas. Estamos decididos, obviamente, nuestro planteamiento es seguir adelante. Veremos luego el partido de mañana, cómo se desarrolla, las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra mente solo está, solo, veros en, de nuevo a vosotros, a los que se parecen tanto a vosotros, en Dallas.
1: El seleccionador, que tan sols té la baixa de Nico Williams, confia en els seus jugadors. Diu que l'exigència els ha fet millors.
2: Lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay, y lo que estoy viendo yo esta semana, es que el equipo ya empieza a reconocerse muchos automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. En esa exigencia seguimos creciendo, me encanta que se nos exija porque eso es que se espera mucho de nosotros y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error, es ganando el próximo partido.
1: Espanya cercarà classificar-se pels vuitens i ahir tres equips ja ho van aconseguir. D'una banda, Anglaterra, que va patir contra la República Democràtica del Congo, ja que va necessitar un doble de Harry Kane per remuntar el 0-1 en contra que va encaixar al minut 7 i amb el qual va arribar fins al 75. Bèlgica també jugarà els vuitens de final, això després d'imposar-se per 3-2 al Senegal a la pròrroga en un partit agònic. I és que els Diables Vermells perdien per 0-2 al minut 85 i varen acabar guanyant amb un penal a la pròrroga al minut 125. I els Estats Units també classificats després de guanyar per 2-0 a Bòsnia i Herzegovina. Avui, després d'Espanya, quan siguin la 1 de la matinada, estarem ben pendents del Portugal-Croàcia perquè el guanyador serà el rival dels espanyols o, en el pitjor dels casos, d'Àustria. A més, serà l'adéu del Mundial d'una llegenda, o bé Cristiano Ronaldo o bé Luka Modric. I ja quan siguin les 5 de la matinada es jugarà el Suïssa-Algèria.
0: Pel que fa al Mallorca, protagonisme pels porters, un podria partir i l'altre és a prop de renovar.
1: Resten pocs dies per a començar la pretemporada, el pròxim dilluns, amb les proves mèdiques, i el club continua fent feina a les oficines. Després de confirmar l'adeu d'Asano, Omar Mascarell i Javi Llebrés, que finalitzaven contracte, ara l'interrogant gira entorn als porters. Lucas Bestrom té contracte fins al juny de 2027, però la incògnita és el futur de Leo Román i el del Pichu Cuellar. Però és més clar el de Leo Román, perquè la sortida del porter eivissenc al Deportivo de la Coruña podria tancar-se a les pròximes hores. Segons ha pogut saber IB3, el porter eivissenc ha arribat ja a terres gallegues, previsiblement per acabar de perfilar aquesta incorporació al conjunt gallec, que haurà d'abonar la clàusula de 9 milions d'euros per fer-se amb els serveis de Leo Román, que d'aquesta manera continuaria jugant a primera divisió. Qui sí que és a prop de renovar és Cuellar. El Mallorca negocia amb el futbolista un nou contracte que des de fa dos dies va posar punt final, per tant, se li ha de fer un contracte nou al porter, que tot i els seus 42 anys i només haver disputat un partit la temporada passada, és un pilar fonamental dins el vestidor. I pel que fa també en clau mallorquinista, pel que fa al filial, Gustavo Siviero, ho acabant de saber, no continuarà com a entrenador del Mallorca B. El tècnic ha comunicat al club la seva decisió de no seguir al capdavant del filial, recordem, acabat d'ascendir a segona ref, diu, per decisió personal.
0: L'Aude Eivissa ha anunciat el seu quart fitxatge per a la pròxima temporada.
1: Es tracta d'Ander Joldi, jugador provinent de l'Osasuna Promeses. Víctor Sancho, bon dia.
3: Bon dia. Joldi té experiència amb el Córdoba segona divisió en la temporada 24-25, on va estar cedit i va coincidir amb Genaro Rodríguez, altre fitxatge de l'Eivissa per al nou curs. Joldi és atacant de banda, de perfil més físic, però amb bona conducció i arribada, suma gairebé 150 partits entre la divisió de plata i la primera federació. Té 25 anys i signa per dues temporades. A més, l'Audeivissa ha presentat la campanya d'abonats per a la temporada 26-27. amb la gran novetat de la creació d'una grada d'animació. Amb el títol d'Eivissa Té Equip, el club ha presentat la campanya i aquesta nova iniciativa estarà situada en el fons nord de l'estadi de Can Mises per un preu de 50 euros i destinada a l'afició més jove. Aquesta graderia té, segons el club, l'objectiu d'impulsar l'animació durant tota la temporada i continua enfortint la identitat i el sentiment de pertinença al voltant de l'equip. Recordem, la temporada passada el club va superar els 3.000 abonaments, però en el darrer tram de temporada alguns partits superaven per poc el miler d'espectadors. L'Eivissa tracta de reforçar i intentar augmentar el suport de l'afició de l'illa. Els preus de les renovacions i les noves altes es mantenen respecte del curs passat.
0: En tenis, Jaume Muna jugarà en uns minuts la segona ronda de Wimbledon.
1: Sí, està previst que el santanyiner jugui ara, tot seguit quan acabi el partit femení que s'està disputant a la seva pista. Jaume Muna, actual número 44 del rànquing, s'enfrontarà al britànic Jacob Fearnley, cercant, en aquest cas, el bitllet pels 16 de final del Gran Slam britànic. I ahir el número 1 del món, Jannik Sinner, va batre el rècord històric de victòries italianes en Gran Slam i ho va aconseguir derrotant en Uno Borges en 3 sets. I Novak Djokovic va guanyar el seu partit contra Stefano Tsitsipas. Pel que fa al quadre femení, Sabalenka va eliminar Kessler i també s'han classificat per a la tercera ronda de Wimbledon Coco Gauff i Naomi Osaka.
0: En bàsquet, l'Azul Marino, amb la plantilla ja tancada, prepara la campanya d'abonats.
1: El club mallorquí prepara el somiat debut a la màxima categoria femenina del bàsquet nacional, que es farà realitat el mes d'octubre. Per això ara l'equip descansa i serà ja a finals d'agost quan s'encetarà la pretemporada, però des de les oficines ja escalfen amb una precampanya d'abonats que finalitza el 15 d'agost. El reclam són preus reduïts que pujaran la segona quinzena d'agost i que ara oscil·len entre els 90 euros per abonat abonament general o els 130 euros per l'abonament familiar. Ho compta Jordi Riera, director general del club.
4: Preventa amb uns preus més assequibles dels que vendran després a la següent fase de venda d'abonaments, no? Per animar la gent, perquè comencin a formar part d'aquesta aventura, d'aquest viatge, que comencin ja a tenir ganes de ser molts i també per animar en aquesta participació i que ens ajudin a fer que som molts, pues, sigui un puesto, pues, que hi hagi un gran ambient aquesta temporada, no?
1: També preparen les noves temporades els representants masculins a primera FEP, en el seu cas confeccionant encara les plantilles. D'una banda, l'Estia Menorca ha anunciat la baixa de Pol Molins i l'arribada d'Adam Kevval, pivot txec de 2 metres

0: Pròxim dissabte, dia 4, i s'allargarà fins dia 10. Entre els convidats d'enguany hi haurà el jugador del Barça, Darío Brizuela. Sentim Àlex Abrines.
1: Al final són 125 infants, de 130 que podem ficar com a màxim, però bueno, són més infants que s'han passat, o sigui que en relació a això doncs estem molt contents, no? Perquè al final és el primer any com a exjugador, que tampoc sabíem molt bé quina rebuda tindria el campus i la veritat és que no hem notat cap diferència amb altres anys, no? I bueno, moltes ganes de que ho comenci.
2: I acabam amb dos apunts.
0: En motociclisme ja coneixem la nova escuderia de Joan Mir. Després de 4 anys a Honda, el pilot mallorquí competirà amb Gresini l'any que ve. L'escuderia, satèl·lit de Ducati, ho ha anunciat avui. Mir firma dues temporades i l'any que ve compartirà equip amb Dani Olgado. I en pàdel, Gemma Triall i Delfí Brea jugaran avui capvespre als vuitens de final del Premier Padel de Bordeus, a França. La menorquina i l'argentina s'enfrontaran a la parella espanyola formada per Beatriz Caldera i Carmen Goenaga.
2: Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Anem amb la cultura. Abans, però, una petita pausa.
3: La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
4: Chico, al lío, pide un crédito.
5: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
4: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
6: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: El Festival EIMA de Creació Contemporània, Pensament Crític, Mediació Cultural i Comunitat es torna a posar en marxa a partir de demà i fins dia 11, una 11a edició que serà, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: La més ambiciosa de la seva història.
1: Sí, de fet, s'escampa del Terròs de Santa Maria per entrar també als carrers, a les porxades i a les cotxeries i amplia el seu desplegament fins a dos espais de gran valor patrimonial i paisatgístic. Parlem del bosc de Sa Comuna de Lloret i també el jaciment arqueològic de Sant Fornès a Montuïri. Allà s'hi faran espectacles especials pensats per a aquests espais únics. Maria Antònia Oliver, ànima del festival, ens fa una espipellada de la proposta preparada per Lloret.
2: Un espectacle d'un coreògraf de Mali molt especial, molt poètic, però també molt meditatiu, molt especial amb el tempo, res que no us imagineu dansa africana, perquè no ho és. Faim una part del nostre espectacle que hem fet amb els homes, que m'apel Jordi, una dona que balla amb els arbres, que és molt curiosa.
1: Arriscar és necessari, afirma Oliver, la creació sense risc no existeix i és per això que la programació de l'EIMA, aquesta mescla de dansa contemporània, de performance, música, cinema expandit, exigeix implicació i és precisament això el que 11 anys després espera ja el públic del festival.
2: Nosaltres tenim un públic que confia en el que nosaltres anem a presentar. I això és molt d'agrair. I això què significa? Que no tot sempre és meravellós i fantàstic i benèvol, sinó que hi ha llenguatges que són molt arriscats i que necessiten d'una atenció i d'una escolta extra especial.
1: Enguany, el festival oferirà una 20a de propostes, 11 de les quals de les Balears, 4 d'estatals i 4 més d'internacionals, a banda d'unes jornades professionals. Déjame vivir
3: libre como la paloma. Venir todas y todos, estamos a puntito de llegar, tenemos una fiesta que mostraros y muchísimas ganas y mucho amor.
0: Era la crida de la Mari de Chambao avui al programa El dia d'aquesta casa.

0: Ha fet una convidada al concert que tindrà lloc dia 9 de juliol al Festival Es Jardí, al recinte del Mallorca Live de Calvià.
1: Sí, Xambau torna a Mallorca i ho fa per celebrar més els 25 anys de trajectòria del grup. És una gira molt especial i també hi ha un disc commemoratiu ple de col·laboracions amb alguns dels artistes més importants de la música espanyola. I és que un quart de segle és una fita per destacar.
2: És una suerte poder estar 25 anys compartiéndolo con todo el público, que realmente es el motivo de este disco, este documental y esta gira, mostrar a todas las personas que han impulsado la música de Xambao, mostrar este proyecto con distintos amigos y amigas, artistas y músicos que se han prestado generosamente a esta celebración.
1: Recordem aquesta celebració, aquesta festa, dia 9 de juliol, al Festival Es Jardí, al recinte del Mallorca Live de Calvià.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 2 de juliol. Avui hem conegut la xifra final de sol·licitud d'immigrants per regularitzar la seva situació administrativa. A les Balears han superat les 34.000, el doble del que estimaven diferents fonts. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Suposen el 2,9% del total de peticions tramitades a l'estat espanyol, que han estat a prop d'1.200.000. Per nacionalitats, els ciutadans colombians són els qui més peticions han presentat a les illes, seguits dels marroquins i els paraguaians. La majoria tenen entre 25 i 34 anys. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha valorat positivament el procés i recorda que continua obert en fase de tramitació.
2: Las oficinas de correos siguen abiertas para poder seguir recibiendo y atendiendo los posibles requerimientos y puede realizarse sin cita previa. Simplemente las personas pueden acudir a las oficinas de correos y presentar sus documentación.
0: Un balanç de la regularització d'immigrants que ja té efectes en les xifres d'atur.
1: El mercat laboral ha batut un rècord absolut d'afiliats en el mes de juny, amb 678.000 treballadors a les portes de la temporada alta. En canvi, l'atur s'ha incrementat per primera vegada des de 2008, del maig al juny. Concretament, en camp, el sisè mes de l'any, amb 23.700 aturats.
0: L'actualitat avui passa per altres xifres. Les 33.600 tones de residus que el Consell d'Eivissa preveu traslladar anualment des de Can Aputxa a Sonreus, a Mallorca.
1: Això són entre 2 i 3 camions al dia a l'hivern i un màxim de 8 a l'estiu, 5 dies per setmana. Un procés que encara no té data definitiva, tot i que la institució pitiusa diu que és imminent. El president del Consell ha explicat que els FEMs s'enviaran embalats i tractats per minimitzar les molèsties. És Vicent Marí.
3: Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en trataments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
0: Un procés que ha especificat el Consell revisarà cada 3 mesos per saber com es produeixen aquestes condicions de l'enviament de residus. I a Mallorca, el programa del govern Festa Segura s'estrenarà a Campanet amb el Carnaval d'estiu.
1: El programa disposarà d'un dispositiu especial de 20 policies locals d'altres municipis, 3 ambulàncies i un muntatge d'un centre de control des d'on es dirigirà l'operatiu. Antònia Maria Estarelles és la vicepresidenta del govern i consellera de Presidència i Cooperació Local.
4: Recordar que el programa de Festes Segures és un plantejament integral d'una sèrie d'actuacions que comencen molt antes del que és avui. Comença amb una formació de policies tutors, una formació a dins les escoles, posar en valor sempre la figura del policia tutor que dalt amb aquesta relació amb els joves, també amb xerrades amb les famílies.
0: Tot això avui que hi ha precaució màxima a Menorca davant el risc extrem d'incendi.
1: El dispositiu de prevenció d'incendis forestals de l'Ivanat s'ha reforçat davant aquest escenari. S'ha reforçat la vigilància i s'ha adaptat per poder actuar amb la màxima rapidesa si es declara un foc. El dispositiu disposa d'un punt de vigilància presencial activa que s'ha situat en el Toro, que és un indret estratègic de l'illa.
0: Són les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara vos deixam amb Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Bon dia, sí, avui és dia 2 de juliol, per tant, és la festa de la Mare de Déu de la Victòria, patrona del poble d'Alcudi. Els alcudians i alcudianques per aquesta festa antigament fan corregudes de joies de grans i petits allà mateix, al santuari de la Victòria. I segons el pare Ginart, Alcudi, hi era tradició aquests dies fer sobretot colfloris amb la pinya molt grossa i també cindris. I és que la imatge de la Mare de Déu de la Victòria és una talla gòtica feta de fusta que es troba al santuari i la primera documentació d'una Mare de Déu en aquesta contrada és de l'any 1395 i podria fer referència ja en aquesta mateixa imatge. El 1522 els alcudians atribuïren a la imatge la seva victòria contra els agermanats que venien a posar setge a la vila i com a agraïment li organitzaren una processó. Fou el 1616 que es va crear la confraria de la Mare de Déu de la Victòria per tenir-ne cura i el 1644 quan els jurats varen elegir la Mare de Déu de la Victòria patrona d'Alcudi i fins ara. Hem de recordar que les Balears tenim molt de topònims, és a dir, de noms de lloc que fan referència a qualque victòria. Tenim Santes Victòries en Es Mercadal, a Ciutadella i també trobant la Victòria, com dèiem, al Cudi. I a més tenim frases amb la paraula Victòria. Per exemple, aquesta que diu cantar Victòria, que vol dir estar segur d'haver vençut, d'haver superat totes les dificultats. O també la frase Victòria Pírrica, que és un tipus de victòria que tot i guanyar ja has perdut molt. Una expressió que ve de Pirros, un rei de Grècia que va vèncer els romans però amb unes pèrdues irreparables en el seu exèrcit. Avui, idò, cantant Victòria i celebram la Mare de Déu de la Victòria, patrona d'Alcudi. Començam.

0: Raimund Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més de Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam a IV3 Ràdio. Un programa que, com sempre, serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dijous, 2 de juliol, tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Celestí Oliver, en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: Doncs ja tots a taula. Celestí Oliver, com anem?
1: Bon dia.
0: Maria Pons, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ben tornada.
2: Gràcies.
0: I Miquel Jun, com anem?
3: Bon dia, va bé.
0: Ben tornats a tots tres. Avui ja som dia 2 de juliol, que anem la Mare de Déu de la Victòria. Heu estat mai a la Victòria?
1: Sí,
3: moltes vegades.
2: Estan xerrant de la playa o no?
0: De la platja, d'escampament de colònies, de
1: tot plegat.
0: Desconvent, no, del santuari, on hi ha la Mare de Déu de la Victòria, sí, sí.
3: Jo tinc a prop, jo, sí.
0: Aquella zona.
3: Sí, sí.
0: I de campada heu anat mai quan éreu nins?
1: Sí, sobretot he estat més d'infant.
0: Sí?
1: Més d'en lot.
3: Sí, sí, de campada jo, nosaltres hi anàvem, en l'escola.
0: En l'escola hi
2: anàvem. Ah, sí, oh, nosaltres no. Però és veritat que si hi hem de reigar hi anàvem molt a la Victòria Nadal.
3: Sí, sí, sí. Tenim molt a prop, hi ha minutets.
2: I és guapo, si hi ha lloc per aparcar...
3: Si hi ha lloc per aparcar, està bé, si no, has de tornar enrere i cercar una altra platja.
0: I d'avui és la seva festa, així que molt d'anys, també molt d'infants que passen aquest estiu per la Victòria, moltíssims, en aquest acampament que cada any acull moltes de persones que van a passar una part de les seves vacances allà, persones petites i també adultes que les acompanyen en aquesta aventura. Però bé, dit això, avui tenim molts altres temes. I per aquí començant, Maria, per tu?
2: Ah, per jo, m'ha tocat bingo.
0: T'ha tocat, sí.
2: Vinga, idò, quin contingut tenim avui. Jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem de la nova edició de Inca Jazz, que cada diumenge d'aquest mes de juliol oferirà un concert de jazz al claustre de Sant Domingo d'Inca, amb entrada gratuïta i sense necessitat de reserva.

0: A les actuacions d'Inca Jazz comença aquest diumenge, dia 5 de juliol, amb l'actuació de Mòpia. Seguidament, dia 12 serà el torn de Xavi Torres Trio i Miguel Zenón. Continuarà dia 19 Oboe Negra i acabarà el cicle 26 de juliol amb Miguel Àngel Rigo, Quintet, presentant Moix Esquiu.
1: Doncs sí, aquesta és la programació d'aquesta Inca Jazz que trobareu cada diumenge en aquest clàster de Sant Domingo d'Inco, que és que escoltau són els Oboe Negra, que hi formaran part, i dies de festival de jazz. Nota que és estiu i que fa ganes d'escoltar música, bona música jazz. De fet, ahir mos arribaven imatges de Porto Colón també, que varen fer el festival.
0: Exacte, sí, ho vaig veure, just ho anava a dir.
1: Sí.
0: També està molt bé, allà a prop de Saigo, on se posta de sol, molt
2: bona posta. I més preciós, sí.
1: Ahir les actuacions eren dinlluts. I els components de jazz cantaven, tocaven i cantaven dins un parell de lluts que hi havia just a dins la mà, i la gent a vorera de mà que escoltava.
2: És que hi ha molt bones trobades de jazz arreu. Ara aviat el festival de jazz de Sa Pobla.
1: De Sa Pobla, sí,
2: no? Emblemàtic.
1: No li queda massa, no?
3: No, poc.
1: Molt bé, doncs festivals de jazz que hi ha aquest estiu arreu de les illes. En parlarem avui des d'Inca, però també avui hem de xerrar de cinema perquè vendrà la nostra col·laboradora Eugenia San Pedro, i avui farà una selecció de l'Atlàntida Mallorca Film Festival, que ja sabeu que arriba a final de mes a Palma.
4: Avui a Plaça Objectiu tenim un programa ben especial. En lloc d'una sola pel·lícula, vos duc una selecció dels títols més interessants, segons el meu criteri, de l'Atlàntida Mallorca Film Festival de la nova edició d'enguany. Fins després!
5: I can make the same face you make, like something really bad is about to happen. Maybe like this.
6: Catalina!
7: M'agastaràs el nom?
8: O jo, abuela.
1: Això que escoltau és Forastera, la pel·lícula que obrirà aquest festival, i és una primícia, per tant, en estrena absoluta. En parlarem avui amb Eugenia San Pedro d'aquesta i altres pel·lícules que vol destacar de l'Atlàntida. Però, Miquel, també tenim notícia del dia.
3: Sí, avui la dedicarem a un altre animaló. Avui toquen els ferrerets, perquè aquesta setmana...
1: Això és un ferreret.
3: Pot ser. Pot ser que ho sigui, eh?
2: Que gust, eh?
3: Sí. Però bé, aquesta setmana han sabut que el govern de les Balears reforça la conservació d'aquest animal, del ferreret, amb l'alliberament de 268 exemplars a la Serra de Tramuntana. Volant!

0: Enseguida si vull xerrar amb persones que han contribuït en aquesta conservació del Ferreret i d'aquests més de 250 exemplars de Ferrerets que s'han repartit
1: són
0: per
1: molts,
0: la serra.
1: Són molts, sí, sí, però ajudarà un poc a la reproducció d'aquesta espècie, que és important.
0: Sí. Molt bé. I tant, sí. Un bon tema. Més coses, però, Celestí, que tenim?
2: Sí, perquè ja a tercera hora, a partir de les 5, entrevistarem l'artista Aina Albó-Buisserver, perquè avui s'inaugura en es Baluart la seva exposició Intersticis, on el sol dibuixa el temps, una mostra en el qual persegueix el traç fugisser, on el sol dibuixa aquest pas del temps. Durant un any, Aina Albó ha fotografiat la sortida del sol des de la terrassa d'es Baluart, precisament des del mateix museu.

0: però veus com s'escapa la vida, com marxa.
1: És a dir, que aquest artista durant un any sencer ha fet fotografies des d'Esbaluart cap a el sol per intentar doncs explicar altres coses, anar més enllà d'allò que veiem.
2: Per explicar el temps i de tot plegat parlarem amb aquesta artista que sempre juga amb la geometria del paisatge i també d'això per explicar la contemplació del temps i de l'espai. Aina Albo, que de fet ja ha inaugurat aquesta exposició, abans em dic que s'inaugura avui, però que ja fa dies que es pot veure, però que es podrà veure fins al setembre, que hi ha dies, fins dia 20 de setembre. Uh-huh. I avui en parlarem amb ella.
1: Fantàstic, amb aquesta artista que avui visitarà els estudis d'Iveta Ràdio, però a partir de les 5 i mitja vendrà el nostre col·laborador que parla de la pagesia. Ja sabeu que és en Tomeu Mesquida. Avui, fites ben netes per parlar de fruita de temporada, fruita de pinyol, melicotons, obercots i prunes.
3: Bon dia, com anam, com esteu? I de no sé vosaltres, però jo amb aquesta calorada només tinc ganes de xerrar de fruita fresca. Avui, les fites netes posarem damunt la taula el melicotó, una fruita d'estiu que pentura és més delicada del que la gent pensa i per això volia compartir una mica la feina que hi ha darrere. Com sempre, comptarem amb veus de pagesos i experts de fora vila. En concret, avui pegam un bot fins a Sant Joan per conèixer en Joan Roig i en José Suárez, que tenen un projecte que han agafat el relleu d'una finca, i gràcies a ells coneixerem què implica fer fruita de pinyol a Mallorca sent jove. Com sempre, fins d'aquí una estoneta. Adeu!

0: Doncs sí, avui melicotons, però també albercocs, prunes i fruita de temporada que conren uns amics de Sant Joan. Miquel, les coneix?
1: Sí, sí, sí.
0: Fa molt bona feina.
1: I són bons, aquests albercocs.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
2: Els has pogut tastar?
1: Un any no, però l'any passat sí.
2: Quina sort.
1: I supos que d'aquí pot en tornaré a tastar, així que... Ah, són bons, són bons, ho puc dir jo.
3: Duràs un.
1: Pot dur.
2: Un?
1: Un per any.
2: Una, sí, anava a dir, una panera, no?
3: Sí, sí.
2: Un.
0: Tres hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
3: O bé, al correu electrònic.
2: O sorpresa. Sorpresa.
3: Que nosaltre, que Tentol, arroba...
2: En Miquel va dir allà, Enric.
3: Però ha anat bé, ha anat bé.
1: No, Maria no pot dir o sorpresa sense riure.
2: No puc, jo no sé què farem amb això.
3: Sí, ha sonat bé, però... Sí.
2: Ha estat coral, avui. Fantàstic.
1: Avui ha sonat bé.
3: Sí, nota que ja s'acosta demà, divendres.
0: Que vol dir demà és divendres.
3: Final de setmana, sí, sí, sí.
2: Està més animat.
3: Sí,
0: això
3: va,
0: això va.
3: Tot va com una seda.
0: Moltes gràcies, fins aquí una estoneta.
2: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic i avui tenim a les vies de so un home que també mira el sol cada dia, tot i que no li ha fet fotografies, però bé, sempre va bé sobre d'on surt el sol. Avui tenim a les vies de so el nostre company Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Són les 3 i 20 minuts i ara mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: gràcies, l'hora de conèixer. Quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, Celestí?
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una sensació que segur que no heu sentit aquests dies.
0: No.
1: Ben nova.
0: Jo crec que m'ho sonarà a tots.
1: Sí, i tant, perquè vull parlar precisament de calor.

0: La mo també fa calor, estaries d'acord amb aquesta cançó?
1: Sí, sí, sí, també.
0: Si estimar sense estiu és complicat. Avui volem parlar...
1: Si fa fred, mala cosa.
0: Trobes?
1: Si la mo fa fred.
0: Ah, si la mo fa fred, complicat. Va, més que faci calor.
1: Mala cosa, no ho sé, complicat, sí.
0: Bé, avui volem parlar de calor, calor atmosfèrica, bé, calor, sensació tèrmica, perquè ja sabeu que ha arribat l'estiu i des de fa dies també fa forta calor, una onada de calor que a més ha afectat a bona part d'Europa. I no debades, l'estiu d'ara, tal com el coneixem, rebia el nom de canícula, paraula que en el parlar actual hem reservat només als moments de més calor, quan dèiem quina canícula, que període de canícula, perquè la paraula canícula, curiosament, prové de ca. Concretament, seria un ca petit, una coseta, el diminutiu femení de ca. Coseta seria canícula i, per tant, així s'hauria creat en llatí. Perquè durant aquesta època de calor, l'estel de Sirius, que és el més brillant del cel nocturn, de fet, Sirius en grec vol dir ardent, surt a l'horitzó coincidint amb la sortida del sol durant els primers dies d'agost, que són, segons diuen, els més calorosos de l'any. Es deia així perquè aquest estel del K era el nom que donàvem a Sirius, l'estel més brillant del cel, i els antiromans associaven la calor intensa a l'estiu amb la presència d'aquest estel en el cel. Calor, calor.

0: saps que n'hi ha de cançons de calor, eh? Avui, com sí. preparava el guió avui de matí, mm. per la calor, i n'hi ha 50.000 cançons
1: sí.
0: de tots els estils, diversíssimes, divertidíssimes, moltes d'elles, perquè, mira, el manco, on poden fer cançons de la calor. Bé, la calor fa segles que la patim. Potser no tant com ara, després de l'irrupció del canvi climàtic, però és per això que és molt present la calor a refranys i dites populars. Així que, a banda de refranys, trobem també moltes expressions relacionades amb la calor. Per exemple, quan una persona és excessivament calorosa, que té calor fins i tot quan fa fred, en hivern també té calor, se diu que aquesta persona té la calor d'en Ramis, que suava pel gener. No sabíem ni sabem qui és el senyor Ramis, però devia ser molt calorós si el seu llinatge ha transcendit en el seu moment i encara se'l recorda amb aquesta dita. Però dites i expressions sobre la calor en tenim un carrerany. Per exemple, mos podem morir de calor, que òbviament és l'exageració més grossa per dir que tenim moltíssima calor, que fa una calor de mil dimonis, que fa un sol que torra la cova en escussos, que fa un sol que fa grinyolar els cans, un sol que fa anar els cans per les voreres o un sol que crema el cul de les llebres.
2: Ens

0: I sí, tenim calor, suam i també degotant, perquè també tenim altres maneres de dir, d'expressar aquesta cosa que fem quan tenim molta calor, que és suar. Per exemple, suar sa gota mortal, suar sagí o suar l'ossa. També se diu suar sa llet d'enconar. Segons el diccionari El Covemoll, la calor és la sensació produïda per l'elevació de la temperatura. Així que avui fem pujar el termòmetre, però no massa, Celestí.
1: No massa.
0: A més, avui tenim una petita treva.
1: Sí, esperem.
0: Petita.
1: Esperem que sigui així. Sí.
0: Crec que ja anuncien noves onades de calor.
1: Perquè fa uns dies se deia que baixaven aviat les temperatures. Bé, i jo crec que n'he patit de més que els dies anteriors de calor.
0: Sí, de totes maneres, ara ho sabrem amb tot detall,
1: sí,
0: amb els nostres convidats.
1: Això mateix, i és per tots aquests motius que hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol avui a la calor.
0: Au, idò, calor i les 3:27. Tèntol.

0: Continuem per ahir, avui també tenim pregunta del dia, perquè també volem que els oients participeu d'aquest programa. I avui la pregunta diu així. Trobam dites i frases fetes relacionades amb sa calor. Per exemple, quan fa molt de sol, poden dir que fa un sol que torra es cul a sa llebre. És una frase molt habitual a Mallorca. Però també tenim fa un sol que fa grinyolar els cans, una frase conegudíssima a Menorca. O també que fa un sol que s'hi couen les sargantanes. Encara més, per Sant Pere i per Sant Pau, la sargantana surt d'escau. La pregunta avui, tot i que Sant Pere i Sant Pau va ser dilluns, encara la tenim en marxa, perquè l'expressió per Sant Pere i Sant Pau, la sargantana surt d'escau, en volem saber el seu significat.
1: Ai,

0: ceba. Millor si són de regeró. Sal i oli d'oliva verge. Ai, que bo que és estrompó.
1: Ai, Déu meu, quina calor.
2: Una altra cançó formidable de la calor d'en Joan Vivilani i en Pau de Bon. Quina calor.
3: Sí,
2: però bé,
3: sí, sí.
2: Hem de saber què vol dir. Per Sant Pere i per Sant Pau, la sargantana surt d'escau. Per què?
3: I d'això diu perquè comença a fer calor forta per encalentir la sang dels animals de Sant Freda.
2: Ah, veus? És a dir, que les sargantanes tindrien Sant Freda. Mm. Serien animals de Sant Freda. Mm. I, per tant, ja prou calentes estan per sortir.
3: Exacte. Se diu bé perquè és el moment d'aparellament de les sargantanes.
2: Uh-huh. Ara seria el moment que s'aparellen les sargantanes. Mm.
3: O bé, se diu perquè a les sargantanes els encanta la calor.
2: Els encanta. De fet, per això surten ara i moltes lleven en el sol, perquè els agrada molt la calor. Deu ser l'únic animal que els agrada prendre el sol. No ho sé.
3: Pot ser, no ho sabem.
2: No, n'hi ha més, crec que, i de més grossos.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Però bé, avui aquesta és la pregunta del dia. Quan sempre per participar teniu dues maneres de fer-ho.
3: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliva3 o telefonant al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
2: Avui demanant per l'expressió per Sant Pere i per Sant Pau, la sargantana surt d'escau. Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és diversió.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada,
7: si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot?
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: les 3 i 32 minuts, ara els nostres companys dels serveis informatius d'IV3, això és que cifra, mostra el temps i he vist molt de sols, Celestí, no sé què passarà, ara ho esclarirem, però avui xerrant de calor i de les temperatures.
1: El sol és agraït, eh? Sol és agraït.
0: Sí,
1: o sigui, calor...
0: però si fa massa.
1: Depèn.
0: Sí. Bé, però si fa molt de sol, vol dir que farà molt de calor, o no?
1: Sí, també, clar, supòs, sí, sí.
0: Però bé, tornem a la pregunta del dia, perquè avui vos demanàvem per Sant Pere i per Sant Pau la sargantana surt d'escau. Aquesta expressió, per què l'emprem? I com sempre teníem tres opcions de resposta.
1: Sí, i d'ahir se diu perquè comença a fer calor forta per encalentir la sang dels animals de Sant Freda. Bé se diu perquè és el moment d'apareament de les sargantanes. Uh-huh. O bé se diu perquè a les sargantanes la calor els encanta.
0: Els encanta? No és un animal que sembla, no sé, que els agradaria la calor. No ho sé, de moment no, els oients no voten aquesta opció, perquè amb un 86% dels vots diuen que és que comença a fer calor i fins i tot una oient mos diu perquè són de sang freda, n'Antònia, set sargantanes, i que és per això que comencen a sortir. En Xisco i Neneus diu, hola Margalida, mon pare feia molta, quan feia molta calor, de l'expressió suar sa moca. Diu, no sé d'on ve. Suar sa moca, ho havies sentit dir?
1: No, haurem de cercar.
0: Molt bona. Aquesta ens arriba de maracop.
1: Ho cercarem.
0: Gràcies, com sempre, als oients per participar. Podeu seguir fent-ho a l'Instagram del programa, també mos podeu telefonar, però ara arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Fent-ho amb Margalida Mateu.

Moment per conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la calor. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: vist. Coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
3: Per favor, vostè qui és?
2: Sí.
3: Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
4: Em dic Pedro Roger.
5: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
4: Ben de sa poble i... ha estat l'únic poble que he viscut. Per tant, sóc ben poble.
6: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
4: Vaig anar en el col·legi Nostra Senyora de Vialfàs, a primari, i a secundari a Can Peu Blanc.
7: És periodista, vostè?
4: No, sóc geògraf i treballo com a meteoròleg a IB3.
2: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
4: Bàsicament, feim servir ordenadors, models físics que ens ajuden a fer la previsió del temps i també càmeres i un plató per poder divulgar aquesta informació.
9: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
4: No me puc queixar, la veritat és que tenim bon sou.
9: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
4: Sempre està més de natura i concretament de muntanya. Prefereix que la muntanya a la mà.
10: Aviat serà primavera. Els horts estaran plens de flors. I als boscos de Vallaners els ocells faran els nius. I es menjaran les primeres maduixes amb nata de la temporada. Us en recordeu del gust de les maduixes?
11: Bé, la primavera ja l'hem passada. Mm.
4: Sí, ja ha començat l'estiu i jo som més d'hivern, la veritat.
11: Sí?
4: M'agrada més que faci fred que no el calor.
11: I de mala època per tu, Pedro.
4: Molt mala època. De fet, en tots equip de meteoròlegs, tot preferim si ven. Hi ha més moviment, és més entretengut també fer la previsió, però és una època tan calorosa, és mala de dur.
12: I en menges? De calor, no? De maduixes, si n'has menjat.
4: De maduixes?
12: Bé, de calor també en menjam.
4: Ara fa estona, que no en menys, però m'agraden, sí.
13: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
4: Què han fet els romans per nosaltres?
11: Ja, present els temps, els romans. Sí, de qualque manera el devíem...
4: Segurament. No tinc molta informació al respecte, la veritat. Respecte a la meva feina, no ho puc confirmar.
14: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
4: Sí, he dormit arreu. Però això sí, si no fos per l'aire condicionat, seria complicat.
15: El resultat no ha sigut concloent.
16: Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
17: A vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
18: A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
19: Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà a la mar de bé.
11: Ens en té respon del qüestionari electrònic i ja podem saludar en Pedro Roger, company.
4: Bon
11: com
4: dia.
11: Estàs? Benvingut.
4: Molt bé, moltes gràcies per la convidada.
11: Només faltaria el servei meteorològic d'IB3 Televisió, en Pedro Roger, segur que l'heu vist molt de dies, perquè quanta gent segueix el temps, Pedro?
4: Sí, el problema és que darrerament només dona molta sol i molta calor.
11: Sí,
4: cada dia d'ahir molt mateix hi ha poc canvis, però és el que té l'estiu.
11: I això que m'ho havien anunciat una refrescada.
12: Sí, que havia de minvar aquesta avui, calor, però...
4: Avui és el dia més fresc en un bon grapat de dies. De fet, a partir d'avui començarem ja a sumar graus. Serà una pujada discreta, però ja a partir de la setmana que ve serà ja de pinyol vermell.
11: Més que calor.
12: Què vol dir? Que aquesta treva ha durat horetes. Minuts.
4: Un parell de dies, un parell de dies ha durat, però... Ha continuat fent calor. Ha estat una baixada molt discreta i ja a partir d'aquests dies següents, molt de sol...
11: Que s'ha notat per la mà, no?, que hi ha temporal a la mà.
4: Sí, avui és el que ha destacat més. Avui hem tingut temporal al nord del territori, hem tingut vent fort de tramuntana, i al nord de Mallorca i de Menorca han tingut un onatge bastant intens. I, de fet, si heu pogut veure l'espai del temps, avui hem fet un petit reportatge al respecte.
11: Exacte, que també està Pedro, a Carles Sant Vicenç.
4: Exacte.
11: Que avui has fet tot Mallorca un parell de pits, perquè de sa poble Calvià, de Calvià a Carles Sant Vicenç.
4: Després una altra vegada Calvià i després cap a Palma. Aquí.
12: I no tenen temps per un cap fico, que no?
4: Avui no. Avui, després d'aquí, he descansat un poquet.
11: Te convé, perquè has fet molt de quilòmetres avui, Pedro. Clar, dius que les persones que feien feina al temps no mos agrada l'estiu.
4: És que quan a l'estiu hi hem de donar el temps, cada dia repeteixes. Cada dia, si tu veus el temps de dilluns i el de divendres, en aquest marge, cada dia és molt semblant. Mm. Perquè com que hi ha poques novetats, hi ha poc moviment, hi ha molta estabilitat, cada dia anuncies molt de sol i molta calor. I al final és més avorrit. En canvi, a l'hivern sempre passen coses, a la tardor també, i a la primavera. Però l'estiu és l'època un poc més avorrida des del punt de vista meteorològic.
11: Sí, és aquells dies que veiem sal.
4: Exacte.
11: Sobretot el mes de juliol. El mes de juliol és especialment així.
4: Sí. De fet, a mitjans del mes de juliol comença la que es coneix com l'època més calorosa de l'any, que és la canícula.
11: Exacte.
4: Dura aproximadament des del 15 de juliol fins al 15 d'agost, aproximadament, i estadísticament són els dies més calorosos de tot l'any, i es nota. Per tant, ara tenim calor, però a mesura que ens endinsem al juliol, és probable que sí.
11: Clar, de cada vegada la suport tan manco a la calor, o és que realment fa més calor i, per tant, mos hi hem de basar?
4: De cada vegada no tant temperatures més elevades. Si mirant dades comparades des dels anys 60 fins a l'actualitat, veus una pujada molt clara de la temperatura. Per tant, sí, de cada vegada tenim valors més alts en el termòmetre i són un valor de cada vegada més difícil de suportar.
11: Sí, clar, ho hem vist aquests dies a Europa.
4: Són dies molt calorosos, són dies que, de fet, s'han batut rècords a molt d'indrets. De fet, el passat dia 28 a Alemanya es va batre el rècord històric de temperatura en 41 graus i mig. Mai s'havia assolit una temperatura tan elevada en aquest país. Per tant, són dies de molta calor i que es fan notar en molt de territori.
12: A més, d'una manera tan primerenca, no? Just començant l'estiu, a les portes de l'estiu, ja passàvem aquesta calor.
4: Així és. De fet, encara no serien els dies més calorosos. Encara ens trobàvem en el mes de juny, quan s'han batut aquests rècords. I, per tant, hem vist en el que queda d'aquest mes i fins i tot el següent, encara podríem tenir valors superiors. Haurem de veure com evoluciona.
11: Clar, Europa els ha vengut un pot de nou perquè veuen les fotografies de la gent comprant ventiladors, aires acondicionats a les totes, perquè no estan avasats.
4: Exacte. No és habitual que es donin unes xifres tan elevades al nord del territori. En canvi, aquí sí que estem més avasats que arribar ja en l'estiu. A valors de 41, 42 graus, de vegades 43 i 44.
12: Sí. Clar, però en ple mes d'agost, al final de juliol.
4: Exacte, sobretot ja ha avançat el juliol, mes d'agost. Però ara mateix ja s'estan donant valors bastant elevats i aquesta petita refrescada que han tingut aquests dies, he dit petita perquè realment ha tornat a fer molta de calor.
11: En Celestina l'ha notada, no?
4: Sí, jo tampoc l'he notat molt.
12: No. De fet, fa 3 dies per jo va ser dels pitjors dies.
4: De fet, a partir de quan ja fa uns 35 graus...
12: Però també depèn
4: graus...
12: de l'activitat que duguis, de la intensitat de... Sí, però...
4: Home, no és recomanable ja sortir al carrer quan són les hores centrals, que és quan fa més calor, perquè en aquests moments és quan els termòmetres són més elevats, i ja a partir de 35 graus ja no notes pas la diferència, un grau més o un grau menys. Fa molta calor i fa molt mal estar al carrer.
11: És així. Clar, també llegia l'altre dia que nosaltres som la comunitat que no ha patit cap mort per calor. Supos que per això quedem, perquè ja estem avasats i tenim mètodes o sistemes per...
4: Sí, ja n'han previngut.
11: Per saber aquesta... què han de fer en aquest cas, però a Europa sí que els ha vengut molt de nou, el cas de França també, que està molt
4: gros. Han tingut valors molt elevats, també s'han batut rècords a Polònia, a Lituània, han tingut unes xifres molt elevades i són països que, com deien, no estan habituats a un valor tan elevat en aquesta calor tan extrema que s'ha donat aquests dies. I clar, les conseqüències de vegades són inevitables. Nosaltres, en canvi, sí que estem més acostumats en aquestes xifres i no ens venen tant de nou.
11: Sí. Tu tens aire condicionat, Pedro.
4: Aire condicionat, si no, ja... ja seria impossible d'aguantar.
11: Però, clar, és una cosa complicada, conviure en aire condicionat, no tothom el val a la mateixa temperatura, per dormir diuen que no és bo, perquè et pot fer mal, sí, seguir gamella...
4: Sí, de fet, és complicat. Jo, per exemple, amb la meva parella, quan durant el vespre, no poden tenir l'aire condicionat encès, perquè a ella li costa dormir amb l'aire condicionat, clar, i, per tant, és complicat. Jo ja m'he acostumat més perquè sempre hi he dormit i des de ben petit, si no estic en aire condicionat a l'estiu, no puc dormir.
11: Ja ho dèiem, que l'amor fa calor.
12: Exacte, ja ho sentim cantant. S'esperen
11: sempre s'han de temperar, de qualque manera. És difícil la convivència en l'estiu. A més, també la gent diu que està més irritable, més fàcil, està com a més enfadat.
4: Home, vulguis que no, fa molt malestar. Amb una temperatura tan alta, amb tanta calor, si no tens cap manera de refrescar-te, si no vas a la platja, si no vas a la piscina, si no estàs davant d'un ventilador mateix, és normal que t'irritis més. Jo també m'ho passaria.
11: Sí, clar, també és perquè anar a la mar... Bé, tu has dit que la mar poca, tu que tens més de muntanya.
4: M'agrada anar a la mar, sobretot a l'estiu, sense anar a la mar no és un estiu, però sí que preferiré la muntanya, fer excursions per la muntanya. El que passa és que a l'estiu és impossible fer excursions perquè...
11: Fa massa calor.
4: Sí, és impossible.
11: Sí. No, això sí que és delicat i s'ha d'advertir la població, perquè cada estiu trobam sobretot estrangers despistats que se'n van a fer excursions i els han de rescatar perquè no se pot.
4: Clar, clar, és molt bo de fer que te pegui un cop de calor en ple estiu. No recomanable. En qualsevol cas, s'hi pot fer a primeres hores del dia, darreres, però durant les hores centrals, impossible, impossible.
11: És molt difícil. Tu tens el teu raconet per anar a nedar?
4: Sí, normalment sempre sol que anar per el mateix espai, però també sóc bastant aventurer. M'agrada anar a descobrir cales noves, cales que no he vist mai, però sí, sobretot espais que estiguin més a prop del meu poble.
11: Clar, que el poble pegau més per la banda de Platges de Muro.
4: Exacte, exacte, Platges de Muro, Pollença, El Canada, és un lloc que m'agrada molt, però sí, m'agrada així tot explorar una mica... per tot.
11: El territori, clar. Ara, ser home del temps, que així se diu, la gent t'atura pel carrer i te diu, Pedro, quin temps farà?
4: Sí, em passa més sovint del que sembla. Realment, el que em diu ara la gent és que fa molta de calor. Veurement si baixam el termòmetre...
11: Això no els pot donar consol.
4: Ja, jo dic, me sap greu, ja ho intent. Cada dia intent que baixi un pat la temperatura, però amb ben difícil.
11: Amb això no els donaran consol. No, mos haurem de conscienciar.
12: No depèn d'un.
4: No, està complicat.
11: No, però també molta gent que se casa, diu, ai, m'he de casar, quin temps farà? O tenim un sopar, o... Tot això és molt típic, no?
4: Sí, de fet, en aquesta època de l'any és un moment molt habitual perquè la gent decideixi fer les seves noces, perquè és l'època menys plujosa, també.
11: Exacte.
4: Per tant, és un bon moment. El problema és que també fa molta calor i, per tant, tens aquest pro de que no hi haurà pluja, segurament, però, per altra banda, tindràs una calor que tirarà d'esquena.
11: En Tomàs, el teu company, Tomàs Salou, que va venir l'altre dia, que se va casar fa un mes.
4: Sí, exactament. I, per tant, va ser calorós, però no va ploure.
11: No va ploure, perquè ell diu, encara me casaré i plourà, diu jo. Que som home del temps.
4: Tant de bo que no va ploure.
11: Però sí, també és una loteria. Va. Sí, vosaltres no sou endivinadors del futur.
4: Sinó
11: que...
4: al final és una previsió, no és una ciència exacta. I moltes vegades ens ho diuen. Sempre encertau quan ha de fer calor i quan ha de fer vent, però quan ha de ploure mai encertau. Realment és bastant complicat preveure exactament on plourà. De fet, aquests dies ha passat, han tingut creixement de nígols, però són pluges les que s'han donat molt localitzades, i hi pot ser que a un indret plogui, però que a 10 quilòmetres faci un sol esplendorós. Per tant, és complicat dir exactament on acaben afectant
11: el
4: aquestes
11: pluges.
4: El mal de
11: fina, sí.
12: Però no hem d'esperar molt de calor. Sí, que s'estiu.
4: Però farà molt de calor i, de moment, no aturarà.
11: Sí, és cert que serà un estiu especialment calorós?
4: De moment tot apunta que sí. De fet, ja s'han fet previsions. Sembla que serà un estiu amb una temperatura molt elevada i, de moment, no esperen canvis en aquest sentit. Ja hem vist la setmana següent, com hem dit, serà molt calorosa i esperant valors molt més alts que els que tenim avui.
12: Clar, una cosa que sí que varen comentar fa uns dies, i un mateix ho he comprovat, és que l'aigua de la mar està més calenta que altres anys.
4: Tenim unes xifres molt elevades. Ara mateix et situava entre els 28 i 29 graus a punt del nord del territori, ja és una temperatura superficial molt elevada, però hem d'insistir, és la temperatura superficial. Quan tu et fiques dins l'aigua encara és fresca. És la superfície que es nota aquesta temperatura, però així tot... És molt bon moment ara per anar a nedar que no a principis d'estiu, que encara teníem valors de 23, 24 graus. Ara ja
11: però
4: fa aquests, més bon estar.
11: També et sent gent ara enyora aquest sentiment de dir jo m'agrada tirar-me la mà i trobar aigua freda i ara
12: freda,
11: no.
12: Que refresqui.
4: Sí. Ara mateix ja no refresca tant com antes, no. Però bé, així tot ajuda.
11: Així tot
4: ajuda.
11: Encara,
12: sí,
11: i tant.
12: I passes gust, sí. Evidentment.
11: Nedar sempre és un gust. Bé, com que farà calor, el que poden fer, Pedro, és aprendre vocabulari i expressions per també poder xerrar amb propietat quan faci tanta calor.
4: Exacte.
11: Te parell bé?
4: Em sembla bé.
11: Ah, bé, escoltava la gent.
20: Fa un sol que torna, se coven excuses.
21: Se fa molt de sol? De...
22: Un sol que va de pinyetes, això. O fa molt de sol que va de pinyetes.
21: Fa un soleil que dona gust, que saps, sí.
23: Per exemple, pot fer un sol que fa grinyo les cans, o que fan les cans per les voreres, o si un dia fa molt de fred, fa un fred que aglasa, perquè això seria quasi una contradicció, però és que quedes garratibat, diguem, quedes mig desfet, diguem.
24: Fa un sol que crema escul de Sant Llebre. Temps també es pot dir que fa calí, també la lluna té, quan té aquell rotllo blanc al rededor, du caldufa.
25: Fa molta solellana.
26: Pòrtol és un lloc secà. Jo hi he estat, no m'ho diguis. No m'ho digues. En l'estiu no hi ha ni rem ni figues, ni pels indiots ortigues, ni per les persones pa. Jo crec que això xerra un pot de la pobresa que hi havia abans, que ara no hi ha. Penta.
11: Pensar i contestar, tot és començar. Bé, ja veiem que n'han servit de calor. Vull dir que la gent queixosa de calor,
4: sí.
11: En tenim per Beti, per sa mare, d'expressions, sí, i de refranys, sí. I de dites. Això sí, que venen d'antic.
4: Sí.
11: Això no mos és nou. En tot cas, ara parlarem, Pedro. Per cert, molt d'any que vas haver fet ja el sant.
4: Exacte, sí. Dilluns passat va ser el meu sant.
12: Molt d'anys.
4: Moltes gràcies.
11: Avui, perquè avui precisament sa pregunta del dia va relacionada amb això, perquè per Sant Pere i per Sant Pau la sargantana surt d'escau.
4: Sí.
11: Ho sabies en això?
4: No l'havia sentit a dir en aquesta dita.
11: Però te ressona bé?
4: Sí, t'he sentit.
11: T'he sentit. Deixarem així. Els oients aniran participant. Vas fer molta festa?
4: Clar, pel sant no ho sol celebrar massa. No. Pels anys sí, però pel sant està bé, és una festa que no se l'et tant.
11: Et jove, en Pedro, també.
12: Et jove.
11: No, encara no deus tenir 30 anys.
4: Sí, els vaig fer diu de maig. Ah, diu de maig és el meu aniversari.
12: No ho diria.
4: Els acabo de fer.
11: Molt bé, Pedro. Tenim aquesta primera prova en la qual tindràs 30 segons per enumerar això que t'hi diran, l'estipulant-se carrec en marxa.
12: Posant carrec en marxa i vinga, hauràs d'expressions relacionades amb la calor.
4: D'acord.
11: Sí? Home, temps.
12: Vinga, temps.
4: Fa una calor de pinyol vermell. Fa una calor que tira d'esquena. En terra bui. Fa més calor que dins una olla. El termòmetre ha rebentat. I quines altres, anem? Fa una calor de collons de mico, que deien a sa poble quan jo era petit.
12: Molt bé.
11: Molt bé. Pedro, mira,
12: dites, eh?
11: També ens escriuen de Santa Margalida, un oient, i mos diu, fa un parell d'anys a la vila se va posar de moda a dir fa un sol que torres culen els guiris.
4: També és bona expressió.
11: Una adaptació curiosa. Si més no. És a dir, que se va adaptant.
4: Sí.
11: El refrenyer popular. Molt bé, ho has fet molt bé. A veure que de cada vegada també les Balears bullen.

0: Valls, gent, xerra, destens, perquè...
1: Sí, és el que destaca.
0: És el nostre pa de cada dia. Molt bé, tenim una altra prova, Pedro, i és aquesta.
2: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara te farem tres preguntes relacionades amb la calor. Tindràs dues opcions de resposta que te diran Celestí. Començant, primera pregunta per tu, Pedro.
1: D'acord.
0: Per què fa més calor a l'estiu? Aquesta és la pregunta.
1: Vale.
0: Perquè és una pregunta un poc llarga de contestar, però ho reduirem en demanar-te perquè ens estiu s'aterra i tens dues opcions.
3: Ara més a prop, ara més en fora del salt.
1: És més en fora.
0: Cal pensar per què. Aquesta, tothom falla, aquesta pregunta.
1: Sí, és enganós, és enganós.
0: És a dir, que la Terra està més enfora del Sol.
1: Exacte, seria per la posició de la Terra respecte del Sol, però realment estem en el punt més llunyà respecte del Sol. És molt curiós.
0: Sí.
3: Sí, eh?
1: És una cosa que molta de gent pensa al contrari.
0: Exacte, clar, tot d'una penses que està més a prop, però no, s'inclinació i tot sí que fa
1: exacte,
0: que tinguem...
1: però per lògica sí que ho penses.
0: Més èpoques de sol i de calor. Molt bé, doncs sí, està més en fora, la Terra és més en fora que mai del sol, eh? Si vols deixar la pregunta d'aquestes de trivial. Molt bé, en Pedro, com que és geògraf, se la sap pescat des dits. Segona pregunta per tu, Mem. Hi ha un refrany molt popular que se diu sa monja l'encén i es farà ara la paga. Saps a quina cosa fa referència que és refrany?
3: A les espelmes que s'encenen la nit de les ànimes, Pedro, o els dies en què sol fer més calor de l'any?
1: Els dies de canícula, els que fan més calor de tot l'any, estadístic.
0: Sí, tot i que aquest sí que l'haurem d'anar modificant a poc a poc.
1: Se mos ha adelantat una mica aquesta canícula, sí.
0: Perquè se diu que sa monja correspon a Santa Margalida.
1: Exacte.
0: I es frare correspon a Sant Bernat. Santa Margalida, 20 de juliol, Sant Bernat, 20 d'agost. Canícula, dies més calorosos de l'any, però clar, ara ja poden dir de Sant Pere a Sant Bernat.
1: Sí, ara mateix sí, com dèiem, ara mateix ja tenim uns valors propis de la canícula, sobretot a partir de la setmana següent. Hem tingut aquesta petita treva, però ha estat una treva molt curta i molt escassa.
0: Haurem de canviar aquesta referència
1: una mica. Sí,
0: haurem
1: de modificar una mica.
3: Clar, a poc a poc.
0: Sempre està bé recordar-lo, i a més se fa servir molt quan arriba el dia de Santa Margalida o també el dia de Sant Bernat, que també mos pensant que s'acaba la calor i a vegades no acaba el dia 20 d'agost.
1: Exacte.
0: Però bé, darrera pregunta per tu, Pedro. Hi ha moltes locucions referides al temps, moltíssimes. Una d'habitual a Mallorca i Menorca és aquella que diu que parla de sa calor d'en Ramis. Què vol dir tenir, però, sa calor d'en Ramis?
3: Pedro, vol dir tenir una calor excessiva o vol dir fer creure falsament que tenim calor?
1: Aquesta no l'havia sentit dir mai, en aquesta expressió. Diré la segona.
3: Sí?
1: Ah, llàstima. Llàstima.
0: I doncs sí, diu, sa calor d'en Ramis que suava pel gener. Sabeu que era un senyor molt calorós, que pel gener tenen calor.
1: Doncs mira, no l'havia sentit.
3: Sí, sí. L'heu d'encertar sempre. No, ja
0: això, tens, no, però això també era popular. Això ho recull el diccionari El Comemón. I també és d'aquestes expressions que han anat succeint al llarg dels anys, però que també doncs a vegades cauen en desús aquest tipus d'expressions. Molt bé, mos queden 2 minutets i crec que hi som a temps a fer una darrera prova. Aquesta.
2: L'endevinalla.
0: Pedro, ara en Celestí te dirà una endevinalla menys hi saps la solució. Què dius,
3: Diu així, sols existeix mentre cau, caiguda no té existència i allò que porta és essència de vida en el més alt grau.
1: Només existeix quan cau i quan ha caigut ja no existeix.
3: Sols existeix mentre cau, caiguda no té existència, i allò que porta és essència de vida en el més alt grau.
1: Pluja?
0: Per favor.
1: Fantàstic.
3: Fantàstic, però.
4: Me sap greu, però no som capaç de...
5: Però no tenia...
6: Anem a repetir.
7: Sols existeix mentre cau. Caiguda no té existència.
4: Sí.
7: I allò que porta és essència de vida en el més alt grau.
8: No en tenc ni idea. El cel.
9: Ah, la claror. L'aigua.
6: L'aigua.
10: Però això pluja.
0: Està que sí, Pedro, aquí no t'agafarem, eh? La pluja tan desitjada, sí, i que no veurem...
3: Tant.
1: Sí, de moment no n'esperem massa.
0: No massa.

0: Ai, Pedro Roger, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la convidada. Que...
2: gràcies.
0: Igualment, te veurem cada migdia a IB3 Televisió.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Allà, allà te seguim. I de moltes gràcies, Pedro Roger, company dels serveis informatius
2: d'IB3 Televisió.
0: Que passis bon estiu.
1: Vosaltres també, que se faci curt i sí, que no se faci massa calorós. Mm-hmm.
2: Sí.
0: Moltes gràcies. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
4: Bon dia. El govern creu que les xifres del procés de regularització de migrants demostren el que ja havien pronosticat, manca de planificació i no reflecteixen l'impacte real. En aquest procés s'han registrat més de 34.000 sol·licituds a les Balears amb més de 6.000 cites assignades.
5: Segons ha explicat la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles, aquesta manca de planificació impactarà en els serveis públics, l'habitatge i el mercat laboral. Prova d'això, assegura, és que s'han desbordat totes les previsions.
6: Aquesta regularització s'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria. És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
4: Més qüestió, 2 anys de presó per un home per agredir sexualment una nina d'11 anys, filla del seu cunyat, a Palma entre els anys 2017 i 2019. Les parts han assolit un acord de conformitat després que l'acusat ha admès els fets.
5: La sentència suposa una rebaixa de la petició inicial de 9 anys i mig de presó i ha tingut en compte com atenuants els trastorns de salut mental del processat, qui en el moment dels fets no percebia les relacions de manera correcta i no era conscient dels seus actes ni tampoc de les seves decisions. L'home ha abonat els 12.000 euros d'indemnització imposada.
4: I detingut un home com a presumpte autor dels delictes de violència de gènere i de lesions a Sant Josep de sa Talaia.
5: La policia local del municipi eivissenc va intervenir ahir vespre després de rebre l'avís per una agressió a l'assentament instal·lat a la finca on se situava Casa Lola. En el succés varen resultar ferides diverses persones de diversa consideració.
4: I el programa del govern Festes Segures, impulsat pel govern i també per l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, arriba aquest estiu a 27 municipis de les Illes. S'estrenarà aquest dissabte a Campanet amb motiu del Carnaval d'estiu.
5: El municipi tindrà un dispositiu especial de 20 policies locals d'altres municipis, 3 ambulàncies i un muntatge d'un centre de control des d'on es dirigirà l'operatiu. El director general d'Emergències Interior, Pablo Garrit, ha explicat quins dispositius es posaran en marxa.
7: Campanet, per sus idiosincrasia i per sus limitaciones com municipi, el municipio necesita el refuerzo y aquí es donde el gobierno prestamos, o desde el gobierno es de donde prestamos apoyo técnico. En coordinación con otros ayuntamientos que ceden sus policías, ponemos 20 policías de refuerzo al operativo, reforzamos el sistema de comunicaciones.
4: I el parc aquàtic Splash de Sant Lluís està disposat a retirar la reclamació de 30 milions d'euros al Consell de Menorca si es troba una solució legal perquè pugui tornar a obrir les seves portes.
5: Fa 2 estius que el parc està tancat i també han abonat una multa de 170.000 euros. La propietat amenaça amb demanar una indemnització milionària al Consell i l'Ajuntament si les administracions els ofereixen una via legal per reobrir el parc. Les instal·lacions es van construir en sòl rústic amb una declaració d'interès general i llicència municipal que, un cop obert, es va revocar. El Consell no vol arribar a judici. Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial i Turística.
8: Que es tinguessin que fer és un pla especial, fer la tramitació corresponent i després demanar una llicència municipal. Puc assegurar que estem fent feina tant amb les contencions que tenim novament en Cess Garden com aquest que tenim de Cess Plaix per evitar que els menorquins tinguin que pagar una altra vegada una indemnització milionària, una pèrdua de milions que es podrien destinar a altres temes tan importants com, per exemple, habitatge o temes de saigo.
4: Amb aquest punt arribam a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies d'aquí una hora a les 5.
3: Més informació a ib3noticies.com.

comença aquesta segona hora de programa. Som atenta, el tenim totes les lletres i tenim en Miguel Soler aquí amb nosaltres al control tècnic. Fins ara hem jugat amb les paraules i amb la calor que fa i que farà aquest estiu, però ara mos toca saber també la notícia del dia.

0: I per parlar avui d'aquesta notícia, saludam en Miquel Jung.
1: Bon dia.
0: En Celestí Oliver.
2: Bon dia.
0: En Maria Pons.
3: Som aquí, com diuen Celestí.
2: Ja canviava. Bon dia i tu has dit, som aquí.
3: Sí, tots a ferro.
2: Sí.
0: I avui també ha arribat la nostra estimada Eugenia San Pedro. Com estàs?
4: Com benvinguda. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Tot una xerrada de cinema.
4: Sí.
0: Tens informacions noves.
4: Bueno, realment no són molt noves.
0: No, no te pensis, se va anunciar dilluns, el que passa que ja. Com que tot passa tan aviat i tenim aquesta sensació de voràgine,
4: ja.
0: No ho empaï prou. Eh?
4: Ja, jo vos he de dir que fins ara no m'havia aturat de mirar la programació.
0: Parlant de l'Atlàntida.
4: Sí, és vera, parlant de l'Atlàntida. Per comentar-la després, eh? Fins ara no havia tingut el temps de dir, ah, pues dia de tal, era això, dia de tal, era l'altre.
0: L'Atlàntida Film Fest, que es va presentar dilluns en una roda de premsa de Madrid.
4: Sí.
0: Ja han presentat tota la programació i després tu mos diràs que és allò que no mos poden perdre, segons Eugenia San Pedro. Avui parlarem d'aquest tema, però abans tenim un animaló que hem de parlar, el ferreret, aquest animal tan nostrat, tan autòcton com és el ferreret, perquè han sabut que el govern de les Illes Balears ha alliberat 268 ferrerets a la Serra de Tramuntana.

0: Avui mos toca parlar de ferrerets, aquest animal com de tant nostrat i tan amenaçat, però hem de dur una bona notícia avui. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural i el Zoo de Barcelona han alliberat aquesta setmana un total de 268 ferrerets a dos punts de la Serra de Tramuntana.
1: Ja n'hi ha. L'objectiu principal és reforçar les poblacions del ferreret a Mallorca, que havien patit un retrocés durant els darrers anys. El govern també ha assegurat que es continuaran reforçant les poblacions de les espècies més vulnerables per preservar precisament el nostre singular patrimoni natural.
2: Sí, els ferrerets són els amfibis endèmics de Mallorca que habita en els torrents de les muntanyes de la Serra de Tramuntana, i tots els avenços que s'han assolit durant les darreres dècades, el govern recorda que continuen sent una espècie molt fràgil i molt sensible als canvis ambientals.

0: Però ens volem centrar en aquesta actuació que han fet la Conselleria i el Zoo de Barcelona. La primera acció s'ha duit a terme en una finca pública de la Serra de Tramuntana. S'hi han introduït 38 exemplars de ferreret per crear un nou punt de reproducció. La finalitat, com dèiem, és crear una nova població que pugui reforçar l'estructura d'aquesta espècie, i amb aquesta ja seran 35 les poblacions de ferreret conegudes, el maco que coneixem. Mm-hmm.
1: I la segona actuació ha consistit en alliberar 230 exemplars en un torrent per reforçar una població ja existent que havia patit un retrocés. Tots els ferrerets alliberats provenen del programa de cria en captivitat que du a terme el Zoo de Barcelona.
2: Aquest programa és una col·laboració entre la Conselleria i el Zoo de Barcelona que té la finalitat de reforçar la fauna autòctona de les Illes Balears. Tot es fa seguint criteris científics que garanteixen la viabilitat i la diversitat genètica de les poblacions.
3: Ja si vull xerrar del ferreret i per parlar-ne hem convidat a Irene Garneria. Ella és tècnic de Servei de Protecció d'Espècies del Govern de les Illes Balears. Com anem, Irene? Benvinguda.
4: Hola, bon dia, gràcies.
3: Bon dia, gràcies a tu, Irene. Continua amenaçat el ferreret?
4: Sí, és una espècie que seguirà amenaçada, com tots els amfibis, que són el grup animal més amenaçat actualment a la Terra. I la causa, sobretot, és el canvi climàtic. Hi ha altres causes, evidentment, també n'hi ha d'altres, com espècies invasores, a més, però en aquest cas és molt sensible en els canvis, sobretot en la regent de pluges, que les afecta molt a la reproducció.
3: Mm-hmm. Clar, és per això que se duen a terme aquestes campanyes, com la que heu posat en marxa, juntament amb el Zoo de Barcelona. En què consisteix? El Zoo de Barcelona té un lloc on reproduir, o com va aquesta col·laboració?
4: Sí, mira, és una col·laboració molt estreta que duim amb aquesta institució que s'allarga ja des dels anys 90, o sigui que du moltíssims anys i tenim moltíssima experiència amb ells, i el que feim és que ells tenen uns reproductors que nosaltres us hem cedit, que són de diferents llocs de la Serra de Tramuntana, diferents punts de reproducció, i ells van fent aquesta reproducció per nosaltres poder reforçar algunes poblacions o crear-ne de noves. Uh-huh. I és poc com vosaltres heu dit, no? Que la idea és reforçar les poblacions, crear nous punts de cria, millorar també la connectivitat entre diferents punts per millorar el flux genètic. Bueno, aquest tipus d'objectius són els que complim amb aquests alliberaments.
3: Mm-hmm. Esclar, per això, si aconsegueix que hi hagi més població, que se reprodueixin, perquè és un animal endèmic, ara parlàvem de Barcelona, però a Barcelona no n'hi ha de ferrerets.
4: No, són endèmics d'aquí de Mallorca. Mm-hmm. Antigament estava present també a Menorca, però en la introducció d'espècies invasores, fa moltíssims anys, en l'arribada de l'homo, aquesta espècie va començar a desaparèixer, perquè en el principi estava tot Mallorca. I finalment va quedar relegada només a la Serra de Tramuntana, perquè allà les espècies invasores no podien arribar, perquè hi havia en els canons, els ferrerets, que són molt bons escaladors, trobaven un lloc on se podien amagar bé, i és aquí on han quedat relegats al cap de moltíssims anys de presència d'aquestes espècies.
3: És a dir, que abans n'hi havia per tot Mallorca i Menorca, és a dir, dins un safre, o davant un safrejó, en aquell lloc sí. Se podrien trobar ferrerets?
4: Sí, de fet n'hi havia per tot, tampoc que això no se sap, però sí que hi ha registre fòssil a diferents bandes de tot Mallorca, però també de Menorca, sí.
3: No ho vi mai aquí a la taula de ferrerets?
5: Sí.
0: Sí, però és veritat que són mal de trobar.
2: Són mal de veure perquè se camuflen, però sí, són petitets, a més, no? En el final se sent més que no veure la pintura.
3: És així.
4: Sí, si fas un xiulo quan aquí on estan, de vegades responen.
3: Mm. Ah, sí?
0: Ara, quan anem d'excursió, ho intentarem. Menys hi surten.
4: Quin xiu vol dir? Bueno, potser no hauria d'haver dit.
0: No. Millor no fer-ho.
3: No fos cosa. Clar, dius que aquesta reproducció és complicada. És per temes ambientals o perquè entre aquests amfibis, entre aquesta espècie, tenen mala manera de reproduir-se?
4: Clar, és que són molt dependents de que hi hagi punt d'aigua, que tinguin aigua durant molt de mesos. Si com altres amfibis depenen de punt d'aigua que són temporals, com per exemple els calàpets, En canvi, es Ferrera necessita que hi hagi aigua durant molt de temps, perquè la seva reproducció comença el mes de març i s'allarga fins al setembre. I clar, aquí en els torrents és on troben un lloc adient on puguin fer aquesta reproducció. Si no hi ha pluges, si tenim un hivern que és molt sec i no hi ha pluges, a banda de l'època de reproducció, trobarem molt manco cabots, que és el que després comptem, i per tant la població no va augmentant.
3: Clar, necessiten aigua i els torrents s'aixuguen.
4: Efectivament. Efectivament. Si no tenen aigua, sí. no reprodueixen.
3: Clar. I en els safretxos?
4: Depèn. En els safretxos el que passa és que pot haver també altres espècies que competeixen o fins i tot les depreden, i per tant els safretxos, diguem, que poden trobar en el pla, per exemple, no són adients, perquè hi ha granots, perquè hi ha anàtrids maura, que és la serp d'aigua, que també les depreda. I, en canvi, a la tramuntana, allà és molt més difícil que arribin aquestes espècies. Que granot sí que arriba, però l'anàtrix, que també arriba, és més complicat d'arribar per elles.
3: Uh-huh. I poden conviure granots i ferrerets? Conviven bé?
4: Ves? No, però conviuen. vull dir, millor que no n'hi hagi, però si n'hi ha, de vegades, un pot de convivència sí que és possible.
3: Uh-huh. Tampoc no se'n beven molt de granots, o sí?
4: Bueno, són els que hi ha aigua, sí.
3: Sí, sí, sí. Sí que n'hi ha.
4: Sí. Sí.
3: Ah, sí, bé, que també, clar, has de tenir accés.
0: Si tens safreig, sí. En trobaràs
4: si
0: més d'un.
4: Sí, quan tens un safreig és fàcil que tinguin moscars i granots.
3: Els moscars. Exacte. També, sí. Els moscars afecten, sí. En els ferrerets.
4: Són una font d'aliment.
3: Ah, són...
0: Uh-huh. Clar, jo ara anava a demanar de què s'alimenten els ferrerets de la Serra de Tramuntana.
4: Pues de qualsevol cosa, de petites algues, de restes orgàniques que trobin dins aquell gorg, d'un animal que cau i mor. En realitat, tenen una alimentació molt variada.
0: Mm-hmm. Mira.
3: És a dir, que són, que se diu, omnívors?
4: Sí, sí, sí. Se
3: diu així?
4: Mm-hmm. Sí, se diu així.
3: Mengen un pot de tot.
1: I els principals depredadors, els han comentat, els principals depredadors del ferreret? Quin seria?
4: Sí, són aquests. L'anàtrix maura és la principal, és la que més afecta, i els granots d'una manera més secundària. Uh-huh. I és també, dir... per exemple, hi ha zones que ja comença a accedir a serp de ferradura, que no és que sigui un depredador principal, perquè evidentment encara no s'han trobat aquestes dues espècies, però sí que és probable que el dia que arribi, com que hem vist que és capaç de nedar, no se descarta que sigui capaç també de depredar. I després també altres animals, com per exemple els marts, sí que tenim qualque exemple, encara que també és difícil arribar per ells en els gors, allà dins un canó càrstic, però en el cas que arribin a una bassa que estigui de fàcil accés, també s'hi poden alimentar. I un altre possible depredador que no hem de descartar és el rentador, que és conegut com a mapatxe, que ara n'hi ha molts a la Serra Tramuntana, i en el seu hàbitat natural solen cercar la presa dins l'aigua. O sigui que també és un possible depredador que l'han de tenir molt en compte.
3: És cert, això, que...
1: Has dit que n'hi ha molts.
0: Sí, sí.
3: Que n'hi ha molts?
0: Sí,
4: sí. Sí, sí, sí, n'hi ha.
3: Tu n'has vist, Irene?
4: No. que bueno, són uns animals nocturns i són mal de veure, però sí que n'hi ha d'atropellats... I també n'hi ha que s'han trobat. O sigui, hi ha gent que envia fotos, que els ha vist. Sí, sí, sí.
3: Però s'amaguen, sí, sí. No? Són mal de veure.
4: Sí, sobretot per aquests hàbits nocturns. Uh-huh. Perquè, o sigui, durant el dia no se solen trobar.
3: Uh-huh. Ara aquesta reintroducció que l'heu fet una zona determinada de la Serra de Tramuntana que ho pugueu més avant que controlar?
4: Sí, sí. De fet, tots els punts de cria de ferrerets són controlats un pic cada any com a mínim. O sigui, tenim alguns que són que estan monitoritzats durant més vegades a l'any, però mínim una vegada en l'any anem a veure tots els punts de ferreret. Per tant, l'any que ve sabrem si ha anat bé o no aquesta introducció, o possiblement hi anem ara d'aquí un parell de mesos, simplement per anar fent les comprovacions de que tot està anant bé.
3: Idò, sort, creurem els dits entre tots, perquè vagi bé.
4: Esperen que sí.
3: I trobin el seu hàbitat apropiat per reproduir-se i que puguen tenir ferrerets, que és allò que sempre han tingut, però que
4: efectivament.
3: Les espècies a vegades també tenen una vida complicada. Així que, Irene, moltíssimes gràcies.
4: gràcies a vosaltres. Estic contenta de comunicar amb tot això que fem, que crec que és una feina bastant interessant.
0: Important,
2: també.
1: Interessant,
2: també.
1: Important. Molt
2: interessant,
1: i, sí. Preciosa.
3: Si un dia mort vals, venim amb tu.
0: Sí, podem fer un reportatge.
4: Pues sí, sí, sí, sí.
2: Una expedició.
4: Sereu benvinguts.
3: Gràcies. Serem bons al·lats, ens portarem bé perquè...
1: Hem
3: de fer
1: bomba. Sí, no, no, no xiularem.
4: Tirar pedres, no, no,
0: no
4: tirar pedres en argorcs.
0: No tirem pedres ni xiularem ni farem de nou.
3: Això és important per la població. No tireu pedres en argorcs, has dit?
4: Exacte. Molt bé. Hi ha molta gent que ho fa i mira, no, no el va per ells.
3: I va, no tireu pedres. Bé, bona recomanació, Irene. Gràcies, una ferrada. Bueno. M'encanta
4: la setmana.
3: Gràcies. Irene Garneria, tècnic del Servei de Protecció d'Espècies del Govern de les Illes Balears i ha ajudat en aquesta repoblació del Ferreret a la Serra de Tramuntana. Veurem com va aquesta... si es reprodueixen o no, finalment.
0: Esperem que sí. Esperem que és important que no se perdi aquesta espècie.
3: Totalment.
0: Que està nostra.
2: Clar, i la biodiversitat i tot l'ecosistema, no?
3: Així és, fet aquest apunt, hem de fer una pausa i parlant de cine, teniu ganes de parlar de cine?
1: Vinga,
2: sí.
3: Avui
2: serà
3: de cine.

0: Dental, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: en català, contant xistes. No, contant acudits. La forma xiste és un castellanisme. En català, contant acudits. És a dir, narracions breus o dites enginyoses amb un final humorístic. D'altra banda, hi ha expressions castellanes com no se le ve el xiste, que en català poden traduir per no se li veu la gràcia. Igualment, con xiste es pot dir amb gràcia, mentre que sin xiste equivale sense gràcia. Així mateix, quan en castellà es diu hacer chiste de alguien, en català podem dir riure's d'algú o rifar-se d'algú. Per tant, segons el context, les formes equivalents del castellanisme xiste poden ser acudit o gràcia. El sentit de l'humor també parla català quan contam bons acudits. I terme explicat, terme...
1: La subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
2: I doncs, són les 4:23 minuts, moment per parlar del cinema i per fer una tria que ens ha fet Eugènia Sampedro. Eugènia,
3: què tal?
2: Molt bé. De les pel·lícules que tu trobes que no mos poden perdre de cap manera d'aquest festival de cine, que recordem que comença dia 24...
3: 4, dia 24 fins dia 3... Si no m'equivoc, sí.
2: Sí, 2 o 3 d'agost.
3: Sí, sí, que enguany, si no m'equivoc, a diferència de la resta d'anys, comenci un dia abans i s'acloenda és un diumenge. Normalment és un diumenge, però crec que sol començar com el mateix dia o el dia següent.
2: Durava una setmana.
3: De l'inauguració, perdó.
2: Però ara dura...
4: 10 dies.
3: Sí. O sigui, hi ha concerts i pel·lícules durant divendres i dissabte i després diumenge és l'inauguració. Sí, i és vera que dilluns passat... Aquest dilluns varen fer la roda de premsa a Madrid i se varen anunciar tots els títols així més rellevants, diguéssim. I...
2: Bé, també les pel·lícules internacionals, perquè sabíem tot el talent balear. I els concerts també ja els havien anunciat, però ara sabem ja tota la programació.
3: Tot, fins i tot amb els dies, i ho tenen tot a la seva web, però és veritat que jo fins ahir o després ahir no m'havia pogut aturar a revisar una mica tot.
2: És que
4: n'hi ha moltes, eh? Sí. L'altre dia vàrem fer un reportatge només de ser de talent balear i ja n'hi havia.
3: Sí. N'hi ha moltes.
4: Et va perdre dins aquella web.
3: N'hi ha moltes, però és veritat que jo només tinc en el radar, diguéssim, el talent balear i també el que projectam a Cine Ciutat, que és la secció oficial. Per tant, hi ha moltes que al final pues, passen per altres sales, per esbaluar...
2: Clar, perquè explica això.
3: Voltes.
2: És a dir, secció oficial són aquelles pel·lícules que competeixen, és a dir, que hi ha un jurat que serà qui elegirà després les pel·lícules que guanyaran els premis de l'Atlàntida.
3: Sí,
2: perquè mos entenguem.
3: Per cada categoria hi ha 3 jurats. Quan varen fer aquella roda de premsa
2: de
3: Talent Balear, molt van anunciar el jurat balear. L'altre dia, la roda de premsa de Madrid, van explicar una mica més qui era el jurat de les altres seccions. També van explicar que hi ha una nova línia que jo no coneixia, que se diu Atlantida Trends.
2: Trend? Que és això?
3: No ho sé. Com a... com a tendència.
4: De moda,
3: com a
4: de moda.
3: Sí. Que una persona que forma part de jurat és en Pau Aulí,
2: que
3: és dissenyador de vestuari de moda, sí, de cine. I bueno, això, vaig poder repassar una mica tot i és veritat que hi ha moltíssimes pel·lícules. Jo, per aquest programa només puc xerrar una mica de lo que més m'ha cridat l'atenció, però és veritat que si voleu, el pròxim dia podem comentar una mica més el talent balear, que també està molt bé.
2: Sí,
3: està superbé, de fet.
2: Nosaltres anàvem entrevistant a la gent.
3: Sí, eh?
2: Sí, demà entrevistarem Nàlets a Discord.
3: Discòrides.
4: És mal de dir,
3: Discòrides, sí.
2: Que ha fet una pel·lícula sobre...
3: Sobre Ana Maria Solivelles.
2: Ana Maria Solivelles,
3: la
2: cuinera, exacte. Sí. I demà la presentarem. La setmana que ve parlarem amb en Marga Melià, que també suportant el paradís la pel·lícula. També ha tret el llibre, així que també conversarem amb ella.
3: És que hi ha moltes coses, eh?
2: Però bé, però on començam?
3: Vinga.
2: Començam per dia de s'estrena.
3: Començam per Forastera.
2: Forastera. Pel·lícula que inaugurarà l'Atlàntida d'enguany.
5: I can make the same face you make. Like something really bad is about to happen. Maybe like this.
6: Catalina!
7: M'agastaràs el nom?
8: O jo, abuela.
9: Abuelo!
2: Forastera, una pel·lícula que el manco el tràiler en tres idiomes, anglès, català i castellà.
3: Sí, jo no ho sabia en això, perquè és vera que juraria que el curtmetratge Forastera està rodat íntegrament en català, però bueno, al final... és un poc difícil tot això de l'idioma perquè si tu fas una pel·lícula amb altres idiomes que no només siguin el català, pues reps més ajut econòmic públic, per la qual cosa jo crec que va un poc per allà. Però bueno, aquí teniu Telen Balear de primera, Forastera neix d'un curtmetratge, com bé hem dit, dirigit per na Lucía Leñar i protagonitzat per na Zoe Stein. S'ha filmat a Mallorca i va guanyar el premi de la crítica del prestigiós Festival de Toronto. Aquesta pel·lícula, la veritat és que nosaltres l'estrenarem en els cines dia 4 de setembre, per tant, no passeu pena si vos heu quedat sense entrades. És una pel·lícula que a mi especialment me fa molta il·lusió perquè crec que és una d'aquestes pel·lícules balears que han tingut un recorregut molt important dins l'indústria audiovisual i crec que està molt bé, la veritat. Mos conta la història de na Catalina que perd la seva padrina i arrel d'això comença a imitar-la, du la seva roba, imita els seus gestos i tot allò que comença per accident acaba difuminant la realitat del dol i la seva pròpia identitat.
2: No, si veient el tràiler sabeu que hi ha relacions familiars, sí. Però també com els fantasmes del passat, com sí. Molt de temes així...
3: Jo sense haver-la vist, només he pogut veure el tràiler i el curtmetratge, m'adona un poc de sensació que serà estil que és de l'Antonina Obrador.
2: Ah, de l'Antonina, sí.
3: Un poc així com amb realisme màgic, no sé, que té aquest tipus d'imatge tan lluminosa que evoca tantes coses, no sé.
2: Gravat a Mallorca, sí. Que és preciós, i amb uns protagonistes de luxe, perquè he vist que compta amb molt bona...
3: Amb un bon repartiment, sí. I crec que a part
2: molt
3: també
2: coneguts
3: són...
2: tots.
3: Sí. A part d'Escurt, també, no sé si hi ha moltíssima gent que actua que també va fer Escurt. Però, bueno, sí, moltes ganes, moltes ganes.
2: Doncs això serà dia 26 de juliol, aquesta pel·lícula Forastera, que obri aquest festival, però en tenim més. I ara hem de comentar una que se diu...
3: En el Camino.
2: En el Camino.
3: Sí.
2: Quina és aquesta?
3: Aquesta pel·lícula se posarà dia 24 de juliol. La produeix en Diego Luna, que és d'un dels actors de I tu mama también, d'en Alfonso Cuarón. És una road movie sobre un vagabund. Aquesta pel·lícula va guanyar el premi en el Festival de Venècia i crec que també serà una de les grans pel·lícules llatinoamericanes de l'any. Té molt bona pinta el tràiler. És molt Atlàntida.
2: Sí?
3: Que això s'ho diu molt, sí. Sí, té com un to queer, no sé. Està molt bé. Jo crec que aquesta pel·lícula funcionarà genial i... Bueno, en el final són pel·lícules que també competeixen, per tant, a menys si en surt alguna d'aquestes.
2: Premiades.
3: Sí.
2: Molt bé, aquesta és En el Camino. Continuem i ara hem de parlar de La Eternitat i un dia.
3: Això és un clàssic absolut. És una remasterització en 4K que va guanyar la Palma d'Or a Cannes l'any 1998. La història ens mostra en Alexander. En Alexander sap que morirà, però li queda temps just per fer una darrera acció, que és ajudar a un nin albanès a creuar la frontera per tornar a casa seva.
8: Això anava a dir que sí.
3: Sí, jo és que no l'he vista, però me fa moltes ganes.
8: Però fa molt de temps que la vaig veure.
3: En 98 se va estrenar.
4: Ah, sí. També està bé que te posin a un festival de cine pel·lícules clàssiques i pel·lícules que potser no pot trobar a plataformes.
3: Sí.
4: Està bé, recupera-ho.
2: I sobretot això, que els restauren en 4K, que te permet també veure-les amb més qualitat d'imatge.
3: Clar, és una feinada.
4: Trobar detalls, que pot ser la primera vegada que la vaig veure.
2: És una feinada.
3: Clar, és una feinada, i vosaltres penseu, per exemple, aquest director, que jo no sé si encara es viu, mai ha vist aquesta pel·lícula així, i això també és... Mai no crec que vengui, no sé si es viu, perdoneu, però mai la podria veure tan bé com la veurem nosaltres
4: ni
3: ara.
4: Quan la va gravar ell mateix,
3: sí,
4: que, no, ni quan la va estrenar.
2: No la podrà veure perquè va morir.
3: I xerrant de remasteritzacions, que no vos ho he passat, però també remasteritzen Jo, d'en Rafa Cortés, que jo no l'he vista mai, m'ho fa moltíssima il·lusió i allà hi seré.
2: Aquesta setmana vàrem parlar amb en Rafa Cortés.
3: Sí.
2: També mos ha dit que vendrà un dia a parlar de sa remasterització d'aquesta pel·lícula. Jo sí que aquesta sí que l'he vista i està molt bé,
3: sí,
2: molt bona pel·lícula. Sí.
3: Que fort. I a més també vendrà amb en Àlex Brendemull,
2: en sector protagonista.
3: Sí.
2: Que bé. Doncs més pel·lícules, en aquest cas una estrena també.
3: Perdoneu, aquesta està d'en...
2: Mysterious Skin.
3: Mysterious Skin, vale, no, exacte, és una estrena.
2: Posem el tràiler?
3: Vinga.

0: remember I was 8 years old. 5 hours disappeared from my life. 5 hours.
1: No, no s'estrena, no. Aquesta Mysteries Skin.
2: És des 2004, d'un director que a mi m'agrada molt, però és vera que aquesta pel·li encara no l'he pogut veure, que se diu Mysteries Skin, d'en Greg Araki. La pel·lícula mostra dos adolescents, un creix convençut que va ser abduït per un ovni, l'altre s'entrega a una vida de prostitució i autodestrucció. La parella de tot és immillorable, surt en Brady Corbett, que recordàveu és el director de The Brutalist.
1: Ah, és director, però?
2: Sí.
1: I aquí fa d'actor.
2: També és actor, sí, sí, sí. Molt fort. I en Joseph Gordon, que surt a Origen. És una pel·lícula que fareix i que no s'oblida. Una altra remasterització d'aquestes en 4K. A mi me sona que l'any passat ja varen fer alguna remasterització a l'Atlàntida d'en Greg Araki. Juraria. Molt bon director.
1: Greg Araki, sí, sí, sí. Doncs també la podeu veure, si no l'heu vist, o si l'heu vist, tornar-la a veure.
2: Sí.
1: Amb més bona qualitat d'imatge. Però ara tornem, Eugènia, amb una pel·lícula nostrada que està rebent premis arreu.
2: Sí.
1: I la, que és...
2: La carn.
3: Bé, Lluís, abans de res t'he de felicitar. Estàs d'enhorabona, està funcionant beníssim la carn. Entrades exaurides, gent que enxerra, una forta repercussió. No sé si tot això t'ho esperaves, no sé com ho estàs vivint i com te sents.
4: Que estàs avorrido.
5: ¿Y tú?
4: También. Haciendo el tonto.
5: Hola.
6: Qué bonito, cabrón.
5: Hola. Hey, ¿me oyes?
7: Esto te gusta. Uf. Tu et ballaria, no? Jo
1: t'he dit. Era, sí, Joan Porcel és el director de la carn d'aquesta pel·lícula protagonitzada per Lluís Grau, que ve de fer una obra de teatre i que la converteix en pel·lícula.
2: Sí, sí, exactament així. Va ser l'única pel·lícula, a més espanyola, seleccionada en el prestigiós Festival de Londres, si no m'equivoco, qualificador d'Òscar, i va guanyar dues vinàdegues a Màlaga, millor pel·lícula i millor actor per en Lluís Grau. A mi me fa moltíssimes ganes. Jo us he de dir que aquesta és una de les pel·lícules que jo crec que més ha marcat una mica, diguéssim, cap on està anant l'audiovisual balear. Té algo que diferencia de la resta, o millor dit, de lo que s'ha fet fins ara aquí. I el seu recorregut també mos ho demostra. La pel·lícula ens mostra un performance solidari que es prova la seva sexualitat a través de la pantalla i troba desconeguts fins que acaba confonent-se el que és real en el que és virtual, diguéssim. I el teatre en sa vida també ho mescla. És una pel·lícula supervalenta i també molt necessària.
1: I arriscada. Bé, jo vaig
2: molt arriscada.
1: Sobre de teatre, la pel·lícula no l'he vist, jo òbviament, també. Però sobre de teatre ja m'ha semblat una locura.
2: Sí, sí,
1: per tant,
2: sí.
1: Que serà la pel·lícula.
2: Sí. Ah, i per cert, el primer passi ja s'han esgotat totes les entrades. A Cine Ciutat hem obert un altre passi que gairebé ja estan totes venudes. És una d'aquestes pel·lícules pues, que tothom vol veure, perquè amb aquest recorregut ja inicial, sense haver passat per sales, mos indica que és una pel·lícula pues...
1: I que també que és, no sé si 100% balear, però molt per cent fet aquí.
2: Sí que és vera que va haver de venir gent a posta de Madrid a fer feina, però
1: s'ha fet gent d'aquí.
8: De fet, l'altre dia en xerràvem amb en Lluís mateix, que me'l va enviar un àudio explicant un poc el projecte, i me'l va remarcar això, que era 100% mallorquina. Bé, no 100%, però ell volia deixar clar que és una pel·lícula feta a Mallorca i feta per mallorquins, que sempre és una cosa bona.
1: Clar, i s'estrenen a Baluart, a Soujup, però les entrades van fer molta via.
2: Sí, en els 10 minuts o 20.
1: Ja no en quedaven.
2: Loquíssim.
1: Sí. Bé, també la podeu veure a Cine Ciutat, si vos fa ganes. Continuam, i ara ho fem amb una pel·lícula que se diu Mektub.
2: Sí, Mektub My Love Canto 1.
1: Mektub My Love Canto 1.
2: Sí.
8: Què significa això?
1: M'encanta, no?
2: Sí, bueno, aquesta pel·lícula de fet la podem enllaçar perquè després ve Mektub My Love Canto 2. Que aquesta pel·lícula és d'un director que a mi m'agrada moltíssim i que se'l va jutjar molt en el Festival de Cannes perquè va guanyar la Palma d'Or d'O per La vida d'Adele. És una pel·lícula realment polèmica, però bueno, aquí mos mostra alguna mica més per tots els públics, podríem dir. Namin, un jove guionista, torna al seu poble costaner al sud de França. En joc d'escriure s'entrega a un estiu hedonista que el fa reconectar amb la seva família, els seus amics, mentre cerca l'amor. És el projecte més personal i autobiogràfic del director de La vida d'Adele, com bé hem dit. És una pel·lícula molt lluminosa. I jo aquesta sí que la vaig poder veure en el seu moment.
1: Sí?
2: Sí.
1: La recomanes?
2: Sí, està molt bé. Uh-huh. I a més funciona superbé amb la següent, que aquesta sí que és una estrena, que és la de Make to My Love Canto 2. Dialoguen perfectament perquè formen part de la mateixa història, diguéssim. I
1: se projectaran totes dues?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Una darrere l'altra?
2: Jo crec que són dies diferents, però...
8: Per tenir temps, per processar un poc.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No, és que si intentes veure totes les pel·lícules que se projecten... No.
8: És que tens un problema, primer de tot.
2: No, és impossible.
1: No molt basta la vida.
2: Sí, i a més moltes se solapen, que això és una pena. Perquè jo hi ha coses que no puc veure perquè seré... en estaré en Balear.
1: Ah, clar.
8: Va bé, també hem de deixar clar que hi ha moltes coses que seran
2: a Filmin. Sí, és vera.
8: Que si
2: sí,
8: no podeu anar a veure-les en persona, al manco,
2: sí.
8: A casa de la tele.
1: Sí, se podrà veure a través d'aquesta plataforma. Continuem. Sí. Barrio Triste, aquesta sí que tenim tràiler.
2: Sí,
1: sona bé. Així.
9: Mamá, ve cómo me tienes estresada. Uno como mamá nunca se concentra en el sueño con un hijo en la calle.
1: ¿Qué es Barrio Triste, Eugenio?
2: Pues aquesta és la pel·lícula, se passarà dia 27 de juliol i mos mostra un grup de joves dels suburbis de Medellín. Un d'ells roba una càmera de la televisió local i se'n van, diguéssim, pues, per tota la seva ciutat a gravar, i en un assalt, hi ha un assalt a un banc, un estrany encontre paranormal, se deriva, es torna cada vegada més inquietant. Lo interessant de tota aquesta pel·li, a part de la trama que m'ha pareix molt interessant i diferent, és que Arca, que jo no el coneixia, posa la música i Harmony Korine, productor, director de Gummo i de Spring Breakers, la produeix. I Stealth, que és un geni del videoclip perquè és director de videoclips, de moltíssims videoclips que s'han fet fins ara, i debuta com a director. És una proposta molt diferent i amb un to com a molt artístic.
8: Per tant. Cosa musical, idò.
2: Sí. Jo crec que la imatge serà molt de videoclip.
1: Ah, sí?
2: Sí, perquè en el final, bueno...
1: Veig que en Bad Bunny va anar a Nova York que s'estrena aquesta pel·lícula.
2: Sí.
8: I ell va fer qualque videoclip, potser.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: És pel·lícula rodada a Colòmbia i que mostra aquesta aventura que deies, a veure com serà. Continuem. Ara hem de parlar d'una pel·lícula d'en Jaime Chávarri que se diu El desencanto.
2: Sí.
10: Yo venía a esperar muchas mañanas. Al principio venía con tu padre, después ya sola, después que él murió. Y la verdad es que entonces empecé a plantearme el problema de lo que seríais. Buscava ansiosamente a los profesores.
1: Aquesta és una pel·lícula espanyola.
2: Aquesta pel·lícula no és una estrena tampoc, és un dels documentals més importants de la història del cinema espanyol i l'Atlàntida l'ha agafada i mos la regala de nou per poder veure-la en pantalla gran. L'altre dia ho xerrava amb en Jaume Carrió, que m'ha dit que és el documental que més ha vist en la seva vida.
1: Ah, sí? Li encanta?
2: Sí, és el seu preferit, podríem dir. Enguany fa 50 anys i això és una de les pel·lícules més importants del cinema espanyol. És un documental que mos mostra Los Panero, que és una família que varen ser... la literatura, lo que es floreix és la música, varen ser persones il·lustres, persones cèlebres, però també varen ser caòtics i autodestructius. Un niu de rivalitats i ajustos de contes entre tres germans i sa mare, amb el retrat més esgarrifós que mai s'ha fet d'estar del franquisme. És una pel·lícula molt important, ja vos he dit, per la indústria del cinema espanyol.
1: De l'any 1976, és sí. A dir, que va cap plegut.
2: Sí.
1: De llavors es ençà. I que ara... se podrà tornar a veure en aquest festival. I se diu El desencanto.
2: El desencanto, que fa 50 anys.
1: 50 anys, sí. D'aquesta pel·lícula.
2: Sí, sí, sí.
1: D'en Jaime Chávarri, que té 83 anys. Vendrà en Jaime Chávarri?
2: Jo crec que no.
1: No?
2: No. Juraria que no. Sí, no, potser és una d'aquestes sorpreses que anuncien.
1: Això t'anava a dir, perquè sí que s'ha anunciat més o manco qui vendrà, els directors, tots, les actrius, també estrelles, compositors, però tampoc no sabem encara del cert exactament. Els convidats, qui seran. Sempre hi ha sorpreses.
2: Sí,
1: i de fet... Sempre vas allà i de cop te gires i te trobes un actor superfamós, dius, però...
2: És molt fèbil, la d'aquest festival, sí, sí. Jo estic al·lucinada i vull felicitar tots aquí perquè és un festival increïble. Però sí, a més també hi ha encara projeccions sorpresa que no sabem.
1: Sí, hi ha coses sense anunciar encara.
2: Sí, sí, sí.
1: Vaja.
8: Sí. Impossible, ja no, així sí que és impossible anar-hi tot.
2: No se pot.
1: Ja no vols dir que res més dins escapat.
2: Jo el meu calendari el tinc ple. O sigui, a les 5, a les 7, a les 9...
1: Sí, tu veuràs 3 pel·lícules cada dia.
2: No ho sé, 3 no crec.
8: Seran 2 setmanes de dormir poca, per
2: ja,
8: Eugenia.
2: Ja, no. No, terrible. Després no me'n recorda res, perquè si mires tres pel·lícules en el dia...
8: Les confons, se te mescla tot dins el cap.
2: T'ho dic en sèrio, eh?
1: Sí.
2: Bueno.
1: Bé.
2: Sí, seguim amb El amor que permanece. És una pel·lícula que el festival mos la mostrarà dia 31 de juliol i a Cine Ciutat arriba el 3 d'agost. És una pel·lícula sobre el final de la mort d'una parella amb 3 fills, portada de la millor manera possible. Hi ha humor, resignació, dosis d'art contemporani i personatges plens de carisma. És l'obra més lluminosa del creador irlandès i va ser candidata en els Oscars de millor pel·lícula internacional. La distribueix Elàstica a Espanya, per tant, això, com sabeu, hi han dit molt de pics, ja és un indicador de que serà una bona pel·lícula.
1: El amor que permanece, se diu, aquesta pel·lícula, també ja està bé també una cosa més quotidiana, no? Sí. Perquè a vegades també aquest cinema d'una relació que se romp...
2: Sí, fa falta.
1: Sí.
2: Que, com Viva, per cert. L'has anat a veure?
1: No l'he anat a veure, Viva, encara. No l'he anat a veure i me fa moltes ganes, però tampoc no tenim temps per tot.
2: Ja,
1: però
2: és impossible.
1: La veurem, qualque dia la veurem. Bueno, queden dues per comentar.
2: Sí.
1: I una és Erupja.
2: Sí.
1: Sona d'aquesta manera.
11: Chinkuya.
12: Chinkuya. And how do you say you're welcome?
11: Nimazatsu.
12: Nimazatsu?
11: Mm-hmm.
12: And I love you? I didn't expect Warsaw to be so beautiful.
1: Que és Erupja.
2: Jo crec que aquesta és una de les pel·lis com a més normals.
1: També?
2: Després de L'amor que permanece, vull dir, és una història com a molt corrent, i és que dues amigues estan atrapades a Varsovia perquè hi ha una erupció a un volcà, i durant tota aquesta erupció veurem festes llargues, romances breus i música alegre. Lo guai d'aquesta pel·li, i que per això crec que s'ha de veure, és perquè és el debut com a actriu de Charlie XCX. Com sabem, Charlie XCX és amant del cinema, és el que més li agrada en el món, mos ho ha demostrat molt de pics, i crec que li feia moltes ganes protagonitzar una pel·lícula com aquesta. Per tant, crec que serà molt divertida.
1: Perquè que no coneguin Charlie XCX és una... cantant.
2: Sí.
8: Música electrònica, sí, coses així.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, un artista molt famosa que va per tots els festivals.
2: Sí.
1: I que també, jo no sabia que també fes d'actriu.
2: Sí, jo crec que és el segon pic que la veig com a actriu, però crec que d'aquesta segona vegada que jo he vist és una pel·lícula que encara no ha sortit a Espanya. Mm-hmm. Per tant, per això deim que és el seu debut. Però sí, ho fa bastant bé, eh?
1: Sí?
2: Sí. Sí, sí, sí, sí.
1: I és una d'aquestes dues amigues que queden atrapades a Varsovia per volcà.
2: Sí.
1: Interpreta aquest personatge.
2: Interpreta aquest personatge.
1: Mm-hmm. Molt bé, darrera pel·lícula que hem de comentar avui en aquesta selecció que ha fet Eugenia San Pedro de Atlàntida, no acabaríem mai.
2: No.
1: Que eren 400 pel·lícules? No me'n recordo.
2: Sí, no?
8: 400, no, però més o manco, n'hi havia moltíssimes.
2: Sí, sí, sí.
1: I la següent és Les culpables.
2: Sí. Això és un documental que, si teniu l'oportunitat de mirar el tràiler, vos el recoman, perquè la veritat és que té molt bona pinta. Aquesta pel·lícula, a més, va formar part de Docs Barcelona, que és un, diguéssim, és com un festival que s'encarrega de moure diferents documentals per tot Espanya a nivell nacional. I nosaltres farem un únic passi dia 26 d'octubre. El documental mos mostren a Marta, que és la directora, que rep un centenar de testimonis anònims de dones que van passar per allò mateix que ella, que és un avortament adolescent, Na Marta, en aquest cas, decideix dur la seva història silenciada, la seva i la de la resta, de totes aquestes al·lotes a la pantalla. És un projecte premiat en la seva etapa de desenvolupament en el Mallorca Talent Lab, que formava part, diguéssim, de l'Atlàntida. L'Atlàntida també té un laboratori, que en aquest laboratori, per cert, és especialment prestigiós, perquè moltíssimes de les pel·lícules que passen com a guió, com a projecte, s'acaben movent per tot Espanya. Sí.
1: Bé, i que se materialitzen, perquè clar, quan t'arriben allà són una idea de pel·lícula.
2: Sí.
1: Encara que puguis tenir ja un guió desenvolupat, una idea de... d'estructura de negoci, de...
2: Sí, no.
1: De finançament.
2: És un projecte super, super xulo, perquè a més això, tu quan acabes el projecte, quan acabes aquest laboratori d'aquesta setmana...
1: Tu l'has fet en l'Atlàntida Lab? No.
2: No, perquè només és per llargmetratges i han d'estar prou desenvolupats. Vull dir, han de tenir un guió... Sí. Però el xulo d'aquest laboratori és que quan tu l'acabes tens un pitching final amb distribuïdores, productores... Elàstica, la gent d'Elàstica ve en aquest talent a saber si li interessa la teva pel·li per produir-la o moure-la, vull dir, és que és que molt important.
1: Com aquest que van a goitar jugadors de futbol, però sí. A les pel·lícules sí. Que van a veure amb...
2: per comprar-les.
1: Quin talent se mou.
13: Casa talent.
2: Sí, total.
1: Que poden comprar i que no, i que els interessi que no. Això també passa de l'Atlàntida. Entre aquestes 141 pel·lícules, jo
2: 141.
1: Dic 300 de passat.
2: A mi no m'ha semblat gens raro, la de 400.
1: Sí, però és que n'hi ha tantes. Ja. No, 141 pel·lícules són les que posaran durant aquests 10 dies a Palma, en aquest festival que se diu Atlàntida Mallorca Film Fest, i que se fa a molt de llocs, com sempre.
2: Sí.
1: Cine Ciutat, Rivoli...
2: Sí.
1: La Misericòrdia,
2: Esbaluar,
1: Ses Voltes,
2: sot un hotel que hi ha en l'Espaci Marítim, també.
1: Ah, sí.
2: Fan aquestes projeccions sorpreses. Sí.
1: Sí, que és allà on vam anar a la presentació.
2: Sí. I molt de cinema.
1: Moltíssim.
2: Molt de cinema interessant, molt de cinema necessari. I moltes ganes.
1: I més de tota la gent que no han dit que vendrà, com per exemple en Gael García.
2: Sí. És molt fort, això.
1: Bernal.
2: Sí, jo tinc entrades ja, perquè fa una espècie de xerradeta.
1: Ah, sí? Per professionals?
2: No, per qui vulgui.
1: Per qui vulgui? Ah, molt bé.
2: Sí.
1: En Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen...
2: Que ja va venir l'any passat en Sorogoyen.
1: Fernando Trueba també ve, tot i que no estrena pel·lícula aquesta vegada.
2: Oh, sí. Jo crec que té algo.
1: Ah, pot ser que tingui cosa.
2: Ara no me'n record, me sona.
1: No ho sé, com que hi ha tantes coses.
2: És impossible.
1: No hi som atent de pair-ho tot, però bé, poquet ho anirem desgranant, així que Eugènia, moltes gràcies. Avui ha estat llarg, perquè clar, havien de saber moltes coses, però bé, l'hem pair-ho un poc en aquest festival. Gràcies, fins la setmana que ve.
2: Gràcies.
14: Vetres Ràdios, coneixement. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
15: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
14: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
16: Primera pregunta que feim sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
17: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
16: Si a tu te dic pinta,
17: mur,
16: portada.
17: Si a tu te dic gra,
16: que te venes cap primer de tot.
14: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
18: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
19: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
14: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3.

I ara us hem d'explicar que cada setmana es dona el sus a l'Inquejar, és una tradició que cada juliol arriba a la capital del reggae, on cada cap de setmana es farà música en directe al claustre de Sant Domingo d'Inca.

0: El festival InkaJazz es reunirà durant 4 diumenges consecutius músics locals, estatals i internacionals a partir de les 9 del vespre. Tots ells oferiran un recorregut per diferents maneres d'entendre el jazz, des de les propostes més experimentals fins a la fusió amb la música tradicional balear i amb gent com Mòpia, a qui sentim.
1: Exacte, aquest que escoltant som Mòpia, que fan aquesta fusió de jazz amb altres estils, però també hi haurà en Xavi Torres Trio, Uva Negra i en Miquel Àngel Rigo Quintet, que formaran part enguany d'aquest cicle. I nosaltres, per parlar-ne, saludam a Alice Weber, la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Inca. Com anem, Alice? Benvinguda.
2: Hola, bon dia, Tentol. Moltíssimes gràcies. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
1: Gràcies a tu, nosaltres també, per parlar d'aquest festival que ens acompanyarà durant tots els diumenges de juliol. Que això està molt bé, perquè ja saps que cada diumenge tens

0: petit de finger food, que enguany tenim sort de Can Blai, que fan un producte ecològic local nostre, preciós i meravellós, doncs tu estàs aquella hora allà abans, que ja no fa calor, i ja comences a disfrutar, a desconnectar, i això en diumenge és una meravella.
1: Un diumenge refrescant, en el claustre de Sant Domingo.
0: Total. Refrescant no ho sé, perquè en aquestes alçades de la pel·lícula...
1: Però s'ha de pensar així, s'ha de pensar així.
0: No, a més disfrutes d'estar allà, de veres, vull dir, és un moment de plaer gastronòmic, musical, visual i social.
2: També. I enguanyen propostes molt diverses, Alice, perquè sí, des de formacions més grosses, com aquest Amòpia o Ova Negra, a més petitetes.
0: Sí, és que m'ha encantat que hagueu posat així una mica d'Amòpia, perquè ara aquests dies que hem estat parlant, la gent me diu, perdona, acabes de dir jazz i metal. I és com a, sí, t'acabes de dir jazz i metal. I, de veres, vull dir, m'agradaria que sapiguéssiu l'excel·lent acollida que ha tingut Mòpia des de novembre de l'any passat entre el públic jazzero, no? Que en el final té els seus gustos, no? Però, clar, nosaltres el que volíem aquesta vegada, bé, sempre intentam, de tot el que fèiem, intentam no crear una proposta únicament pel seu públic, que també, òbviament, sinó intentar engrescar nous públics a tot el que feien, ja sigui jazz en aquest cas, o sigui poesia, o sigui el que sigui, no? I clar, volíem fer una proposta que fos d'una alta qualitat, que òbviament, dins, sent un festival pues, consolidat, mantengués la seva qualitat, o l'augmentat, sempre que sigui possible, per suposat, però que fos, òbviament, basada en talent mallorquí, que per nosaltres és molt sagrat, però, a més, afegir-hi, si pots, projecció internacional, no? Per tant, en el final, si vols aquestes quatre coses, si tu vols que la gent pugui atreure gent nova, has de fer pues, una mescla de composició original, innovació, però també lo clàssic i elegant, lo nostre, algo diferent, i jo crec que ho hem aconseguit.
2: Sí, i
0: jo crec que estic segura que ho hem aconseguit.
2: Total, de tenir també aquestes formacions, perquè clar, tots són d'aquí, Mòpia són d'aquí, en Xavi
1: també més experimentals.
2: També toquen gent d'aquí, Uva Negra som mallorquins, Miquel Àngel Rigós de Llucmajor, i té aquest quintet també fantàstic que presenta disco, per tant, tot gent local, però de molta qualitat.
0: És que és això el que dèiem, vull dir, no és que està fei que ho digui jo, no? Però realment és així, vull dir, mem, està clar que tenim la projecció internacional de Xavi Torres i enguany encara més, no?, amb el saxofonista premiat amb Grammy i nominat diverses vegades, no?, Miguel Cenón, porto-riqueny. Aquí tenim una projecció internacional indubtable, no?, que hi viu Holanda, però també és un referent europeu de jazz a nivell d'Europa, però també, pues, el que dèiem, no?, de tenir una Boia Negra amb aquella mescla de tradició, música tradicional nostra, melodies més nostres. Ai, no, me callaré així, podrem escoltar un poc.
2: Ah, no, tranquil·la. Després les escoltarem. I tot això, acompanyar, com també mos d'anàlisi, amb sort de Can Blai de Dinca, que clar, només veure el menú ja, també ja fa ganes d'anar-hi, perquè faran unes coses boníssims.
0: És que jo et dono per fet qui sereu. Jo vos convido a tots i totes, per suposat, clar, que faceu allà, ja vos dic, o un suc, o una cervesa, una copeta de vi, amb alguna cosa tipus finger food, amb alguna cosa que, a més, també, novament parlant, no?, de coses de talent mallorquí, no?, de producte local, però també... pues, innovador, no?, i de composició pròpia, que diguéssim, no?, i producció pròpia, i és un poc això el que hem volgut, no?, basar-nos en aquesta filosofia, oferir un producte de moltíssima qualitat i que, ho parlava avui de matí, és un poc, volem intentar que vengui gent que fins i tot mai o poques vegades ha anat a un concert de jazz i que surti dient, oh, vull tornar diumenge que ve, men que hi haurà. I quan hagi jazz a una altra banda també hi aniré, no? Poques és la nostra proposta.
2: Doncs consultau el programa, comencen aquest diumenge amb Mòpia, diumenge que ve en Xavi Torres Trio i aquest saxofonista que mos comentava en Alice, però després també ve Uva Negra i tancarà el cicle Miquel Àngel Rigo, que ahir també el vàrem poder veure a la jazz de demà de Porto Colom, que també aquest dia s'està duent a terme fantàstic també aquest festival. Així que, Alice Weber, moltíssimes gràcies.
0: Res, a vosaltres, moltíssimes gràcies per fer-vos ressò, per agradar-vos aquesta proposta nostra i espero veure-vos diumenge que ve o qualsevol diumenge de juliol.
2: Perfecte. Gràcies. Ara tornem.
0: Gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.

0: Bon dia, Juanma Moreno Bonilla tornarà a ser president d'Andalusia. Fa uns minuts, PP i Vox han arribat a un acord per mantenir Moreno 4 anys més al capdavant de la Junta.
1: La votació està prevista per a les 7 de l'hora baixa. Mitja hora abans, els dos partits explicaran el contingut de l'acord. La qüestió és si finalment els populars andalusos hauran acceptat l'exigència de Vox d'incloure en el pacte programàtic la prioritat nacional que va permetre que s'assignés l'acord de governabilitat a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, i molt criticat, per cert, per Moreno.
0: El Banc d'Espanya fa una crida a les diferents administracions perquè redimensionin els serveis públics a la població real d'Espanya, a la que hi viu i fa feina.
1: El governador José Luis Escrivá aplaudeix el procés de regularització d'aquests dies perquè ho troba essencial per reduir l'envelliment de la població espanyola i per resoldre les carències del mercat laboral. Això sí, demana als responsables de les administracions que adecuïn els serveis socials a la població real.
2: Evidentemente que tiene que haber un conjunto de políticas de acompañamiento para que su integración sea la adecuada y no genere tampoco una presión sobre los servicios públicos, hay que redimensionarlos a la población que tiene el país. España está aumentando mucho la población, ya lo ha hecho en los últimos años y por lo tanto los servicios públicos tienen que redimensionarse a la población que hay en España, eso es evidente, ¿sí? Y eso hay que hacerlo con cuidado.
0: Més qüestions, perquè l'Hospital d'Inca ha inaugurat avui un nou sistema d'armeries intel·ligents per a la dispensació de medicació hospitalària. L'objectiu és facilitar-ne i agilitar-ne la recollida per part dels pacients amb malalties cròniques.
1: El procediment és senzill. Primer, el servei de farmàcia té una cita telemàtica amb el pacient i després li facilita un codi per recollir la medicació a la taquilla. Francisco Fernández és el responsable de consultes externes de farmàcia a l'Hospital d'Inca.
3: Preparam lo que seria la dispensació de la medicació que nosaltres li donaríem en condicions normals i introduint la medicació en aquesta, una d'aquestes taquilles, xerrant de patologies com el, VIH, com l'hepatitis B, com l'esclerosi múltiple.
0: I a Eivissa, passades les 2 del migdia, s'ha declarat un incendi agrícola a la zona de Can Frígola, Sant Josep, i s'ha destinat un ampli dispositiu per extingir les flames i actua en un mitjà aeri, una autobomba, 13 bombers forestals i 3 agents de medi ambient. L'IBAVI construirà 28 habitatges al port de Pollença, oferant un solar cedit per l'Ajuntament i es destinaran al lloguer per als residents del municipi.
1: El solar està ubicat a la urbanització de Gotmar del port L'IBAVI i durà a terme la primera promoció d'habitatge públic al municipi des de l'any 2007. Seran 28 habitatges destinats al lloguer i del qual se'n podran beneficiar les persones que faci un mínim de 10 anys consecutiu que resideixen al municipi de Pollença. L'oferta d'habitatges és escassa, n'hi ha poca i molts no se la poden permetre. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge.
4: Hablamos de vivienda para gente de aquí. Esos 10 años de residencia, 10 años de residencia está precisamente destinada para esto. Y es lo que queremos, es una de las bases también, uno de los ejes esenciales de este plan de choque, ¿no? Habitatge per gent d'aquí i és, insisto, un dels punts capitals que vamos a defender des del primer hasta el último dia.
0: I un tribunal de França et solta aquest dijous a l'antip cap d'Etat Josu Ternera del delictes de pertinença a banda terrorista entre els anys 2002 i 2005. Aquesta decisió obre ara la porta al seu possible lliurament a Espanya. Arribam amb aquest punt a les 5:04. Tornem amb més notícies a les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que l'artista Aina Alba Puigcerver es posa intersticis on el sol dibuixa el temps fins al mes de setembre en es Baluard Museu.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta tercera hora del programa. Ho fem amb en Miguel Soler, que ens acompanya aquí al control tècnic. I avui tenim una artista a l'estudi. Ella és Naina Albo Puigcerver.

0: Intersticis.
1: Ah, jo anava a demanar qui és, en Celestí. Mm.
0: Qui és?
1: Aquesta cançó.
0: Ah, el petit de Caladil.
1: El petit
0: Caladil,
1: de Caladil, sí.
0: Cada dia cau el... surt el sol.
1: Molt apropiada,
0: i cau, també.
1: Que sí, parlarem sí. ara. Perdó que t'he interromput.
0: No, bé, Intersticis, dèiem, on el sol dibuixa el temps, és un projecte concebut específicament per l'espai D del Museu Esbaluar, des de la terrassa del qual l'artista Aina Albo ha captat el moviment del sol. Construeix una exploració visual en què la llum esdevé mesura, matèria i escriptura del temps. Ha recercat en els intersticis, que és aquest instant entre un punt de llum i el seu desplaçament. Amb el seu llenguatge geomètric, Aina Albo ens convida a evitar aquests intersticis i a reflexionar sobre la variabilitat de la percepció humana del temps i de l'espai. I a continuació hi entram de ple.
2: En profunditat.
1: Aina Albo Puigcervé, benvinguda, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, primera vegada a la ràdio, m'ho has dit.
3: La primera.
1: Doncs avui per parlar d'aquest projecte que t'ha duit molt de temps, perquè sí. Un any està...
3: Més, la càmera se va instal·lar el desembre del 24, wow. A dia d'avui segueix instal·lada. Sí que és cert que els temps que he utilitzat per fer la part més física de l'obra... és d'haver un any i tres mesos, un any i mig, mm-hmm. una cosa així.
1: Però quan dius la càmera, sí, se
0: de vídeo o de fotografia?
3: La càmera va ser la idea inicial per, com a germen per fer un projecte, que és que ara se pot veure en el Baluart, i va ser el punt de partida, no? Aquest registrament de sol en forma de fotografia, mm-hmm. però també... hem gravat vídeos, timelapse, i ja no només de sol. Aquesta era la idea inicial, però ens va donar molt més resultats dels que pensàvem, no?
1: Ah, sí?
3: I bé, tot aquesta part se pot veure també.
1: Ara mos ho contaràs, però si deies que tu vas posar una càmera a un lloc fixa, sempre el mateix?
3: Sempre cap a l'est, sortida del sol. Tots els dies surt del sol.
0: Sí. Des de la terrassa dels Baluarts, eh?
3: Des de, sí, des d'una part de la terrassa dels Baluarts, que mira un poc cap a la seu i sí, cap allà.
0: I has volgut captar aquest moviment de sol diari.
3: Sí, durant un any, si agafes el sol a la mateixa hora, tots els dies, no fa falta tots els dies, basta un pic per setmana, més o menys. I després superposes totes les imatges, en aquest cas jo a les 8 i 20 en hivern, 9 i 20 en estiu, i si ho superposes tot, apareix una forma, una espècie de buit, o l'emniscata, que diuen, que és una forma un poc oculta, no? És fictícia, òbviament, és aquesta superposició, i no és cert, no, el sol no es mou, molt mou amb nosaltres, clar, però és ben curiós.
1: Molt, i vas per assecar, i tu havies d'assecar cada dia a les 8 i 20, i les 9.
3: No.
1: Això ja era automatitzat,
3: no? No, ja n'he tingut prou en dur any i mig amb una alarma en el mòbil a la mateixa hora tots els dies. Però,
1: perquè ho havies d'activar.
3: La càmera la tenc a la control des del telèfon.
1: Val, sí. Uau. Sí, és a dir, que cada dia havies d'estar mòbil en manxa pendent a les 8 i 20 en hivern i a les 9 i 20 en estiu.
3: Sí, ahir de 7 i feia foto de 8, ahir de 9, ahir 20.
1: Cada dia, sí, tant cada... si estàs ennigulat com si no.
3: Molt de dies obria i de... és que aquí no se veu res. I ja no ho feia, però sí que tenc quasi tots els dies, perquè aquí va estar el tema. La idea era que fas sol, però després m'ho vaig començar a donar compte que hi havia molt més matisos, no només el sol.
0: Clar, i aquesta corba en forma de buit que deies, és el fil conductor que t'ha duit a...
3: Sí,
0: jo construir faig... tota aquesta exposició.
3: Sí, jo faig feina agafant formes que hi ha a la naturalesa, sobretot més bé formes que tenen que veure amb fenòmens lumínics, atmosfèrics, astronòmics, uh-huh. amb elements molt simplificats del paisatge. I en aquest cas volia fer un projecte des del mateix museu, perquè quan hi fos l'espectador, tingués aquesta capacitat d'abstreure's i connectar-se a l'exterior, tot i que la sala és molt tancada.
1: Clar. Mm. I ets artista, Aina. Mm. Has estudiat qualque cosa de geologia o de...
0: d'astronomia.
1: D'astronomia o qualque cosa.
0: Astrofísica.
1: Tot aquest projecte.
3: M'agrada molt. Però és vera que he tingut ajuda. Bé, aquest és un projecte fet conjuntament amb la Sofia Moisès, que és la comissària de l'exposició, i junt amb la Sofia varen decidir que, tot i que som, bueno, jo sóc aficionada i ella, vulguis o no, s'hi ha acabat ficant en tot això, volíem estar ben segures de que no dèiem cap doi. Mm. I varen contactar amb en Lluc Mas Pocoví, i bueno...
1: I en Lluc qui és?
3: És astrònom i mos va donar una sèrie... Totes les preguntes que li varen fer ho va intentar resoldre el millor que va poder.
0: Clar, sí. I és un...
3: En Moncho també, que és físic, perdó.
1: És físic, és a dir, que has contactat amb un físic i amb un astrònom que t'han ajudat amb, sí, amb aquest projecte.
3: M'han ajudat a tots els dubtes que tenien, que sorgien, perquè jo anava documentant-me pel meu compte, a saber que no estava...
1: Equivocada. Sí, no? Perquè quins dubtes, quines preguntes t'han sortit al llarg d'aquest procés?
3: Per exemple, una que me va... Jo sempre havia vist el tema de l'analema, feia temps que em volia fer un.
1: De ser, perdó?
3: Analema.
1: Analema.
3: Aquesta forma oculta, que és un exercici que pot fer qualsevol, realment, si té
1: la
3: paciència i la constància de durant un any fer aquesta fotografia setmanal, mínim. Però una cosa que jo no sabia, per exemple, és que aquesta forma d'analema canvia al llarg del temps. Fa 10.000 anys no era la mateixa que...
1: Cara
3: o no serà d'aquí 10.000 la mateixa, no? Mm-hmm. És una forma que s'utilitza per calcular rellotges de sol, per exemple, no? Per quan se vol fer. I bueno, aquestes coses, no? Les puc llegir, jo les puc cercar com a aficionada, però volia que qualcom que en sapigués realment me digués és vera o no és vera. Mm, sí.
1: Clar, una base científica. Sí. Mm.
0: Ara m'ha aclarit una mica que són els analemes, però, clar, l'exposició es diu Intersticis on el sol dibuixa el temps, que són els intersticis?
3: Sí, aquests espais de temps, aquestes petites passes, moltes vegades imperceptibles. Òbviament, qui no està realment mirant durant un any el sol de forma molt conscient, no se'n dona compte d'aquest moviment, pràcticament, no? I amb això passa amb moltes coses, realment. Sobretot amb el paisatge, mos pot passar molt. I volíem... aquest títol fa referència també en aquestes petites canvis tan subtils. I com... el temps també és un tema de percepció. A vegades se t'estira el temps, se t'encueix, no? Òbviament, quan estàs molt pendent dels petits canvis, pareix que s'estira moltíssim. És un tema de percepció.
1: Clar, és una obra que reflexiona sobre el pas dels temps i com percebem el temps.
3: Sí.
1: Però, clar, hi ha un temps que... o poden passar d'una manera o una altra, que és més subjectiu, però que igualment passa de qualque manera.
3: Sí, sí. El temps passa, sí, sí. Però, bé, també hi ha referències en aquesta obra, a les obres que se poden veure, que convid, per cert, a tothom que va ahir en el Baluart, està a la sala D.
1: La sala D, on és a
3: dalt? A la dalt de tot, sí. També, en la meva obra, tot i que és vera que agaf de punt de partida moltes d'aquestes formes que estan ocultes a la naturalesa, m'agrada reflexionar sobre altres temes. I, per exemple, una d'elles és la capacitat que tenim d'abstracció, no? En el nostre cap, viatjar. I viatjar en el temps, també. No? D'aquí 10.000 anys jo no hi seré, però me puc imaginar quina forma tindrà l'analema d'aquell moment.
1: Ara, amb aquest projecte que has fet, sí. I el resultat és una cosa artística realment preciosa, perquè això sí que finalment, com ho has plasmat, té molt d'artístic.
3: Bé, hi ha un parell de... sobretot hi ha bastanta peça damunt taula, són obres... jo faig feina amb un fusta, i la fusta la deix que se vegi bastant, forma part de l'obra mateixa, té entitat pròpia. I a part d'això hi ha una peça a mig de la sala, que és en realitat molt senzilla, però crec que la gent s'hi diverteix de veure-la. I és que volíem representar la llum, en el final, com dic, el punt de partida era el sol, però després hem jugat també en la llum dels llamps, de la lluna, de les estrelles. I com que la llum era el protagonista, realment, com a punt de referència per sortir un poc mentalment cap a fora de la sala, vaig voler representar la llum, però també que la llum fos una entitat pròpia. Hi ha una peça que és un foco i un vidre gravat amb arena i fa un petit joc de sombres, de llums i sombres. És com un teatre de llums i sombres.
1: Mm-hmm. Mm. I va canviant?
3: No, aquesta no canvia. El que sí que se pot veure canviar, hi ha dos vídeos amb imatges de tot el que s'ha replegat en la càmera. Un d'ells, on apareix el Sant Alema, se pot veure aquest moviment del sol i com fa la forma de buit. I els altres se veuen totes les variacions del paisatge, perquè això va ser l'altra part de la part més sorpresa que ens va donar la càmera, i és que vàrem enregistrar, clar, durant un any i mig pots enregistrar moltes coses, moltes. Ja t'he dit, tempestes elèctriques, timelapse on pots veure com pareix que se persegueixen, el sol persegueix una estrella i l'estrella persegueix una lluna. És una exposició per veure en calma, per, sense presses, i realment fa un poquet de... convida un poquet a viure les coses, a disfrutar d'aquests instarticis un poc. Mm.
1: I te l'han d'explicar? És a dir, tu pots anar allà i no sobre com s'ha fet aquesta exposició?
3: Òbviament, supos que, clar, si te l'expliquen encara millor, però de fora hi ha un text meravellós d'en Sofia Moisés, que xerra un poquet, te dona quatre pistes, i com que hi ha una vitrina en material que ja he produït mentre feia les obres, com per exemple hi ha tot un rotllo de paper que fa... està un poc doblegat perquè no hi cabia tota la vitrina, els 4 metres, i són tots els dies, i sabeu com ha anat agafant els dies. El vídeo te dona molta pista d'aquest sol, com se va moguent, i d'això te du fins a la peça de vidre. Jo crec que d'una peça te du a l'altra. Uh-huh. I almenys jo crec que sí que, tot i que algú no sàpiga el que és un analema i se'n vagi d'allà, algo se'n suma, diu, vale, això de Sant Alema té que veure amb el sol, no? Espero que hi hagi més gent que s'animi a fer-ne un cop.
1: Però bé, ser contemporani ja té això, no? Que tu pots percebre de diferents maneres i te pot arribar d'una manera o una altra. Si t'ho expliquen, òbviament és més mengible, les diferents.
3: Hi ha detalls que potser se perdran, però crec que està bastant senzilla en alguns aspectes, tot i la complexitat que pugui aparèixer que té. Mm-hmm. Crec que la gent s'adu una idea bastant clara i ho disfruten.
0: Clar, a partir dels intersticis, a través de l'analema, a través d'aquest llenguatge geomètric i d'obra que fas, que jugues amb geometria, reflexiona't sobre aquesta percepció humana dels temps i de l'espai. Clar, quin missatge, o si hi ha un únic missatge, o si hi ha molt de missatges que vols enviar a qui vagi a veure l'exposició, qui la contempli.
3: Sí, més que missatges són reflexions. Crec que no tenc tant de missatges com preguntes. Tenc més preguntes, tal vegada.
1: T'han sorgit més preguntes encara.
3: No, jo tenc tendència a fer-me moltes. Però crec que una de les coses que volíem era que qui estigués a dins la sala i tingués l'actitud de prendre-se en calma i mirar-ho en calma, tingués aquesta sensació de connectar amb l'exterior i de qualque manera fer aquests exercicis d'extracció. Jo sempre dic que per jo és molt important la contemplació conscient de lo que mos envolta. Uh-huh. I òbviament, tant aquest treball com els anteriors que he fet, crec que se nota. I crec que és molt necessari. El fet de contemplar a dia d'avui se perd. Qui té 2 minuts lliures, agafa el mòbil i se posa...
1: En lloc de mirar. L'horitzó.
3: Però mirar de forma conscient, entendre el que veus, entendre el sol, per exemple, t'ajuda també a tenir més capacitat d'extracció, més capacitat d'imaginar, per exemple. Pareix molt, molt obvi, però la imaginació... no sé fins a quin punt les generacions poden anar perdent aquesta capacitat d'imaginació.
0: Complexa, en aquest temps
3: sí.
0: Que vivim.
3: I la imaginació és necessària per evolucionar. en molts aspectes personals i, i a nivell més general. I, bueno, volíem un poc aquesta part.
1: Naina Albo, va néixer a Palma, vius a Sauva.
3: Sí.
1: I te vas llicenciar en Belles Arts a Salamanca.
3: Sí, bé, vaig fer 4 anys a Salamanca i una al TEA, a Alacant. M'ho vaig llicenciar per Alacant.
1: Bé, però vull dir que abans d'estudiar Belles Arts, clar, has fet molt de projectes diversos, que des tu que treballes molt en fusta,
3: amb vidre,
1: materials també més orgànics, amb aquesta cosa més... Clar, un artista, com t'arriba aquesta proposta i en quin moment dius, jo vull fer això?
3: Bé, en la direcció del museu, David Barro i tal, me van proposar fer una exposició, me van presentar a la Sofia.
1: No vos coneixíeu, ens comissària?
3: No vos coneixíem, va ser, però meravellós.
1: Ha estat un crash.
3: Sí.
1: Que diuen els malens, ara.
3: Sí. I és veritat que en fer feina juntes, fantàstic. Ha sigut meravellós. I això ja, clar, farà 2 anys d'aquest moment. Hem tingut molt de temps per fer els projectes. La veritat és que això és un luxe. I el museu també ens ha donat la llibertat absoluta per fer-ho. I quan els vàrem dir, volem posar una càmera, quasi no m'ho vàrem demanar ni perquè m'ho van dir, sí, fica la càmera.
1: Posa-la.
3: I la Sofia també va ser, escolta, creus que sí, vinga, endavant, anem a ficar la càmera, anem a veure que surt de tot això. I ha sigut molt emocionant. Anava gent com anàvem descobrint coses i anava sorgint. Ha sigut molt emocionant.
1: Que bé. I el procés, ha hagut de protegir la càmera tècnicament? Era una càmera molt bona? Com funciona tot això?
3: pues mira, m'ha donat més problemes. El tema wifi que altra cosa. Sí, no, la càmera és una càmera per exterior que té la seva pròpia placa solar, és bastant independent, i l'únic que necessita és el tema de wifi.
1: Però està connectada.
3: I a vegades me dona sustos perquè se me desconnecta. Et cal que de matí que volia fer la foto no podia perquè se m'havia anat al wifi del museu. Però sí. Bueno, però en realitat segueix allà i bé, ara d'aquí poc ja la llevarem. Sí, però ha estat fins ara.
1: La teva companya diària.
3: Sí,
1: teva manera,
3: li vaig posar nom.
1: Sí, té nom?
3: Sí, bueno, com que només té un ull, li vaig posar Stuart, que és un d'aquests Minions, aquests personatges dels Minions.
1: No, Stuart.
0: Aina, ja estàs amb altres coses, clar, perquè ara aquesta obra ja està exposada, no sé si...
3: Sí, ja està exposada, feina... però també m'ha suposat
0: molt
3: tanta feina i m'he concentrat tant en això que es veurà que ara mateix sí que tenc algunes coses més cap endavant, perquè també faig feina amb una galeria, amb Pet Llebrés, d'art contemporani d'aquí de Palma, i ja ara pues, ja vendran fires, exposicions i coses, però encara ara a curt termini no hi ha res. Un pot de respirar.
1: Clar, perquè aquests projectes duen molta feina i són, bé, ja ho dius, més de... Quasi 2 anys, o
3: sí,
1: 2 anys.
3: Treballant. 2 anys des que començàrem a xerrar-ne, sí.
1: Exacte. Doncs anar a un esbaluart, només poden recomanar això, a veure l'exposició.
0: Fins al setembre.
1: Sí, teniu temps, però...
3: Fins al 20.
0: Fins al 20 de setembre.
1: És un refugi climàtic perfecte.
3: S'està beníssim allà dins.
1: I a més, un moment per la contemplació, per mirar, per reflexionar.
3: Sí, a més, hi ha altres exposicions també boníssimes, que és un goig.
1: Sí, sí, que bé. Sempre sí. Recomanam esbaluar-te aquí totes les exposicions que fan. Ara teniu aquesta de Naina Albo Puigcerver, que se diu Intersticis, on el sol dibuixa el temps. I a banda que te'n vagis, Aina, t'han preparat unes preguntes més fresquetes, més estimades. Ah, molt bé.
2: El paraulòmetre.
1: I és per això que ara entra la nostra companya, Anna Maria Pons, que te fa aquestes preguntes més lleugeres, eh?
4: Més lleugeres no ho sé, perquè, clar, ara Naina me dirà, a veure, mam, aquesta crec que és la resposta, però tu què ets més, de sol o de lluna?
3: De lluna, perquè me crem molt fàcil.
4: És vera que ets més blanqueta de pell.
1: Bé, de pell blanca, sí, bé. Però el sol l'has contemplat.
3: Sí, sí.
0: Molt de temps.
3: Sempre que no me pegui.
1: Va bé.
4: I veuràs, ara que xerraven de lluna, veuràs l'eclipsi solar històric d'aquest estiu. Ja saps a quin lloc?
3: Sí, sí. A veure, si, si la meteorologia lo permite, no? Eh? Des de Viniali, de Camp un pare.
1: Sí, ja tens...
3: Sí.
0: Em podria sortir arbre a qualque cosa, qualque
3: bé,
0: inspiració.
3: Bé, pens moure's la càmera cap allà. Ah, sí? De, si puc moure's la càmera
1: ves,
3: cap allà.
1: Ves, també t'has de posar
3: sí, ja ho tenim, ja ho tenim sí. Tot. Ja estem sí? Preparats.
0: Molt bé.
3: Sí.
0: Bé,
1: ja tens les ueres, sí, la protecció de la càmera, sí. Tot, tot. Sí, sí. Molt bé, molt bé.
4: Lloc privilegiat, a més, oh? Lloc sí. Privat, beníssim. I deien que la geometria de fenòmens atmosfèrics, lumínics, astronòmics, sempre són presents a la teva obra, no? I s'interès pel pensament en moments de contemplació. I quan la realitat sembla desdibuixar-se, aquí sí. Tenim una pregunta poètica, què és el que t'inspira?
3: Bé, cada X temps apareix qualque cosa nova. Ara és divertit perquè, com que tothom que me coneix sap que m'agraden molt totes aquestes coses, no? Per exemple, ara estic amb una... Estic fent feina també damunt els telers, que són fenòmens... lluminosos transitoris, que són fenòmens que succeeixen per damunt de les tempestes, fenòmens elèctrics, però que normalment nosaltres no veiem. I m'interessa molt aquesta part, això que és però que no aconseguim veure, que és massa ràpid pel nostre ull, a vegades perquè la tormenta tot apa, però també perquè a vegades són tan ràpids que no ho podem veure. Ara sabem que existeixen perquè hi ha càmeres molt sensibles. Pues com aquestes coses, moltes, no? I ja tenc tant d'amics que me coneixen que quan veuen qualque cosa rara per Instagram o el que sigui, ja m'envia.
4: Ja te passen informació.
3: Ja me passa, mira el que he trobat, quina fricada. Pues ja, sí, ja m'envien i realment coses que m'inspiren moltes. I però són l'excusa per xerrar-ne també d'altres, no? Per exemple, que és la realitat i que és la ficció, per exemple... Sí, m'agrada molt aquesta.
4: Temes infinits, vaja. Sí, mam, sí. I un llibre? En quin llibre estàs? O quin llibre tens pensat per aquest estiu?
3: Pues... havia començat un, però me'n vaig anar a Eivissa. Me vaig començar un altre, el vaig deixar allà perquè era una caseta. Ara mateix no sé en quin seguiré, la veritat. No.
0: Havia començat... Tots els estan vai.
3: Sí, bueno, crec que vull anar a la llibreria a cercar aquest de Neus Riera Balançat, que és el que havia començat a Eivissa, però com que no era meu el llibre, el vaig tenir que deixar i m'he quedat a mitges. Crec que se diu algo així com Disfeliços a la Mola. No me record bé el títol ara, és eivissenca.
1: Sí, Evocacions, Dies Feliços a la Mola.
3: Exacte.
1: Sí,
3: vaig anar a Eivissa i vaig estar a una casa, el vaig veure, el vaig començar, m'agradava molt, però clar, no me l'en podia endur, perquè no era meu. I ara tenc pendent d'anar-la a cercar.
1: Molt bé.
4: Bon lloc per ser feliç a la Mola, eh? Sí. I ja per acabar, un menjar d'estiu?
3: Trampó.
4: Ai, et de ses meves.
3: Sí.
0: Que bo.
4: Top 1 de l'estiu de menjar, sí, sí. Trampó.
3: Fresca.
4: Sí. Molt bé.
1: Que bé, ho has fet beníssim, superadíssim. Aquest paraulàmetre, moltíssimes gràcies, Aina Albo Puigcerver.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I quan tinguis un altre projecte ja vens a explicar. Ara ja has remput la barrera de la ràdio, ja t'has trobat
3: còmode. Moltíssimes gràcies.
0: Com que fa tot això.
1: Sí, i recordeu, la sala D, se diu D?
3: Sala D, desbloat, sí.
1: Trobareu la seva exposició Intersticis. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: IB3 Ràdio és informació.
5: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana, una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial UNESCO, Consell de Mallorca.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
9: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
9: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
12: Com anem, com esteu?
13: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
14: De fluència.
13: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
13: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
14: Idò, què fem? Recomanam.
9: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
0: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Peter Bennett és de Montomeu Mesquida. Com estàs, Tomeu?
1: Molt bé, Voltros, què tal?
0: Molt bé, ben tornat.
2: Ja he vengut en calçó en curs avui.
1: Sí. Un home en calçó en curs.
0: Ens ha vestit també
2: jo ja fa dies, però justament...
1: Juliol.
2: Justament aquest dia és que s'atreva, perquè ara tornarà a empènyer.
1: Sí, està inigualat i feien quatre gotes i tot. M'he teat jo, sí, ja som a l'estiu.
2: Ha començat l'estiu.
1: Ara, juliol.
0: Jo sé bé, perquè ahir jo anava tot, venia de gimnàsia, tota feliç.
2: Ai, vostre pareu.
1: Ho contaràs, eh,
0: Margalida?
1: Jo venia descambuixat.
0: Pues que res, i venia de gimnàs i vaig trobar en Tomeu i dic...
1: Sortida del barber. Hombre, és que ja duen cabells, no podia anar pel món. Molta calor ha fet, ja ho he passat molt malament.
0: Una trobada d'aquelles casuals fantàstiques i mira, es fa molt d'estiu.
1: Sí, fa estiu.
0: Fes cabells, menjar cindri...
1: Sí, no podia ser més d'estiu, potser.
0: Però bé, avui, de fet, també...
1: Una altra cosa que fa estiu.
0: Una cosa que fa estiu, que m'ha agradat molt com ho expliquen ara un desconvidat que tenim, que és la fruita de pinyol, fruita de temporada de pinyol.
1: Exacte, fruita dolça o fruita de pinyol, que se diu, que és aquesta fruita meravellosa...
0: Que té aquest pinyol més gros.
1: Que jo, en arribar a la calor, només vull menjar fruita...
2: Un pinyol. Bueno, xerram de la fruita d'un pinyol.
1: Sí, sí, no entrarem a excepcions, però sí, albercocs, prunes, melicotons, tot allò que és dolç i sucós i que fa fastiu.
0: Que fa molt bon menjar, perquè jo si només tenen un pinyol gros, fa molt més bon menjar que si...
2: Ah, no, clar.
0: Tenen molts de petits.
1: Sí, fa més bon dur, també. Sí. Però, bueno, també hi ha fruites com el melicotó, que avui en xerrem, que són... que si és un melicotó bo, gustós, d'aquests que grossos, sucosos, t'ataques igual, eh? Maldament tingui només un pinyol. No és que sigui una fruita de butxaca que te puguis endur una poma o un plat.
2: No.
0: Però la bon que són.
1: Són molt bons
0: i delicats.
1: Delicats.
0: Mira, aquí hem coincidit. Sí.
1: Just d'això
0: de
1: xerrarem. Sí. Exactament. Sí, no xerrant només de la fruita en si, sinó de la feina que té darrere, que és una cosa que feim en aquesta secció, com bé sabeu. I bé, el melicotó, com altres fruites de pinyol o fruites dolces, té moments delicats, com et s'apoda, perquè tots aquests arbres fan fruita damunt les tanyades noves, és a dir, s'han d'anar podant perquè vagin fent brots nous i d'aquí sortirà la fruita.
0: No te pot despistar,
1: tampoc. No te pot despistar, no els pot deixar estar. La floració és un moment molt delicat. Has d'anar aclarint, arreg... Bé, tot això anirem coneguent avui perquè és un cultiu que potser el veus i no penses en la feinada que hi ha darrere, però té una feinada. Sí.
0: I el punt de maduració també complicadíssim.
1: Clar, just això volia xerrar perquè és vera que és una de les fruites que trob jo, no sé si et treu d'acord, que és més bo de fer comprar-la i que t'enduguis una decepció. I això normalment sol ser perquè venen d'en fora, és vera que aquí no tenim unes grans plantacions ni tenim una gran disponibilitat, per tant, entre fruita de fora...
2: No són gustosos...
1: I poden... perquè sigui de fora, o sigui, perquè mos arribi aquí i la puguem consumir, està de passar per càmeres, a dir, que s'ha d'agafar un poc més verd, ja no acabarà de madurar a sabre, que és quan entre tots els sucres i després passes el gust, per tant, la fruita
2: és,
1: local...
2: És aquell suro que no té gust.
1: Exacte, tens l'estructura, però li falta tota la substància, per dir-ho de qualque manera. Sí. I és una pena, però, clar, la fruita local, spoiler, sol ser més bona també perquè ha fet menys distància i l'han pogut agafar en el darrer moment. I just per això ja, sorpresa,
2: evidentment.
1: Fruita local de pinyol sempre serà més
2: sempre.
0: Sempre que puguem i que en trobem. Exacte. Perquè no tothom és tan valent com els nostres convidats d'avui.
1: Sí, molt valents. Ara els coneixerem. Dos apunts superràpids, també perquè ho hem anat comentat amb altres cultius. És un arbre de la família dels prunus, que són de gènere, perdona, família, que són els cirerets, els albercoquers, tot això que és fruita de pinyol que dèiem, però també dels ametllers, que la gent, no sé si ho sap, que són, sí, són del mateix gènere.
0: Ah, sí.
1: I se diu prunus persica, els melicotons, perquè durant molt anys se va pensar que eren d'origen d'aquella zona, però en realitat... se remunta encara més enfora i com molta de la fruita que ha aguantat en el Mediterrani tindria un origen més oriental, per Àsia.
0: De la part asiàtica.
1: Sí, com els nísperos, com molta d'aquesta fruita carnosa i amb pinyols grossos, sol venir de per allà. Curiositats.
0: D'aquella banda.
1: I a Balears n'han tingut sempre, no? És que...
2: Sempre?
1: Bueno, des de tota la Mediterrània n'ha tingut des de bastant de temps. No se pot dir en el 80, en el 60 se va començar, sinó que ha estat un arbre que, per exemple, pels àrabs ja era present, la cultura andalusí la cultivava molt, com els albercocs i totes aquestes coses, i ha arribat fins a dia d'avui amb menor major sort a les zones on està resistint millor, les sequeres, canvi climàtic, tot això.
0: Nosaltres avui per xerrar-ne pegam un vot a Sant Joan o a uns joves, com deien, valents, que tenen melicotoners.
1: Sí, sí, dos joves, molt, molt joves, molt, avui sí que són joves joves, en Joan Roig i en José Suárez, que tenen un projecte que se diu Agri Som Bruixó, de Sant Joan, i els he dit que directament avui se presentin ells, perquè jo no els conec, són els únics convidats que no conec personalment.
0: Ah, sí? Ai, nosaltres sí que els coneixem avui.
1: I els he dit que se presentin i així els coneixerem.
3: I de Agri Som Bruixó són bàsicament en Joan Roig i en José Suárez, i juntament amb altres persones que també mos acompanyen, socis que ja estan més en vies de jubilació, gent que mos dona suport per vies diverses, que bàsicament mos dedicam a la producció de fruita de pinyol, és a dir, melicotó, ubercoc i pruna, per una banda, i després també tenim tota una secció, diguéssim, de producció de cereals i d'aquesta part més de cultiu en extensiu i de secà. És un projecte que fa desenes d'anys, dècades, que està en marxa. Com deia, són generacions ja que han posat en marxa, que van posar en marxa tot aquest projecte, que ha tingut diferents etapes, i ara fa 3 o 4 anys, jo, en Joan Roig, juntament amb en José, un poc després, van decidir seguir-li donant continuïtat, i fins aquí a dia d'avui.
0: I de ser, escoltàvem en Joan
1: molt
0: Roig,
1: valents.
0: Que ell és ell va estudiar bioquímica. En Joan va fer de professor, n'ha fet durant molts anys, però ara també ha dedicat la seva vida a la pagesia i vol dedicar-se en això, com us explicava. I té aquesta finca...
1: Clar, això, que per sort no ha de començar de zero, no, perquè és un relleu generacional, que és una cosa meravellosa. Mm. Quan pot succeir, no hem de perdre aquestes oportunitats de, si hi ha qualcú que vol anar darrere, que els majors facin transmetre coneixements, ja no has de fer inversió inicial. Bueno, és molt important
2: tot aquest projecte. Tenir una extensió a terra, que tingui aigua...
1: Sí, perquè és que quan comences, i més amb fruita, amb els fruiters, que són una cosa molt delicada, és una inversió molt grossa, perquè has de tenir els arbres, però no només els arbres, has de fer molt de tractaments, ja si tens un pot de superfície, tractor, més lloguer a terra, més aigua, perquè tot això després ja veurem té necessitat d'aigua abundant. I sí, o sigui, la fruticultura demana aquesta inversió, la paciència i formació, que si no tens algú que te pugui ajudar, doncs no és un dels cultius recomanats per si te comences a posar de zero i vens d'un altre món i no tens aquesta informació. Uh-huh. O sigui que sí, molt valents, però gràcies a Déu que han tingut aquesta ajuda per començar.
2: Sí, perquè començar a zero a fora vila no és
1: no.
2: Gens
1: molt complicat,
2: fàcil,
1: com
2: i
1: és
2: tenir molt de coratge.
1: Molt de coratge. Mm. Sí.
0: Igualment han tingut.
1: Sí. Han de seguir.
0: Sí. A més, molts diuen que la campanya no ha començat precisament tranquil·la.
1: Exacte. Jo no sé si volen recordar un en març que vàrem fer un programa sobre el vent, que molta gent ens va escriure per això i que anava dedicat a conèixer quines afectacions tenia, i els fruiters eren un dels més afectats, ja per la flor o per els insectes polinitzadors que se veien afectats per aquestes ventades i no poden sortir a polinitzar, i els hi ha demanat també quina afectació han tingut ells amb aquestes ventades. Mm-hmm.
4: Molts varen afectar principalment en els tubercoquers, que els varen quedar defoliats. Per sort, han tornat a treure quasi tot d'ells, però varen quedar pràcticament fora producció. Llavors, en els melicotoners hi va haver varietats que els hi va afectar, que justament va coincidir que aixes ventades en el moment de floració collat, però com que tenim unes 10 varietats, n'hi va haver d'altres que se van salvar. Tot i que és vera que les fulles de quasi totes les varietats se van veure afectades. En quant a producció, estàvem més preocupats de tot d'una, perquè no sabíem, clar, tu veus les flors i no saps exactament si haurà anat bé o no la cosa d'esquallat. I ara, passejant-nos per la finca, creiem que serà una producció similar a la de l'any passat. Per tant, més o menys estem satisfets.
0: I doncs encara ho han arreglat.
1: Sí, sí, ara això, escoltàvem en José que no ho he dit, sí. I sí, els ha ajudat també el que diu, que tenir diverses varietats, o sigui, no apostar tot el cultiu. A fora Vila en general, jo aquí m'ho banyaré, no som tècnic, però que m'acorregis quines tècnics, veig que tenir una única cosa sempre és un risc, i en aquest cas tenir diverses varietats ja t'ajuda a anar escalonant la venta, no haver de fer una cuida grossa i haver de dur una superfície, pots fer venta més petita, diguem, i defensar millor el preu, i a l'hora també, doncs, a l'hora de suportar una gelada o un calabruix o una ventada, pues, tenir diverses varietats que van florint en diferències de setmanes o dies, pues, t'assegura tenir sempre una mica de producció, que és un poc el que els hi ha passat a ells, o sigui que un 10.
2: I Tomeu, sí. Si xerrant de fruiters, què és exactament el quallat i per què és un moment tan delicat?
1: I d'aquest quallat diríem que és el moment on les flors queden fecundades, si han pogut sortir els pol·linitzadors i han fet la seva feina, i és delicat perquè encara és una estructura, diguem, super dèbil, molt tendra, i queda una mica exposada a tot el que succeeix aquí. El fruit ja comença a formar-se i pesa molt poc, és a dir, si fa una ventada s'ho pot endur, l'arbre no ha acabat de ferrer-lo bé, i per això són tan sensibles a ventades, gelades, a humitat, agafen fongs, o sigui que és el moment més complicat de... Sí, de la producció de fruites, on te la jugues més, tot i que has de fer totes les altres feines. No hi ha cap feina a fora de Vila que no afecti les altres, però aquesta és important.
0: És a dir, que per tenir bona fruita, o fruita bona, a vegades se n'ha de llevar, que això ho hem parlat en sorra.
1: Sí, s'ha d'aclarir, que és una de les feines importants. Sí. Clar, de fet, jo te diria que gairebé sempre s'hauria de llevar. És a dir, en prunes o albercots, potser no és tan evident perquè no se fan tan gran, però, per exemple, amb el melicotón sí que hi ha molta diferència. Si tu deixes tot la fruita, no? És una cosa que molta gent amateur o gent que fa autoconsum, potser per pena i il·lusió, clar, deixes tot, dius no, un guany dur 6 melicotons.
0: Clar, no els llevaràs.
1: Clar, idò, el que tindràs són 6 melicotons petits, ja. Segurament. Els professionals...
0: Va, tenir 4 de bons que 6 de petits.
1: Sí, els professionals lleven molt. No és que s'atudi, sinó que tu dones força en aquells que triaràs, els engreixaràs més i seran més menjadors també, tindran més profit. Però entre un 40, 60 o un 70 fins i tot se pot llevar aclarir, depèn de les varietats, si són molt productives, i també s'ajuda, se fa per ajudar en els arbres, com en barrem, supos que és el que deu. Si hi ha molta sequera o veus que sortirà rem d'una manera, n'has de tomar un poc
2: perquè no patesqui tant la planta.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ai, que són de bons els melicotons. Uf. Que se diu Som Buritxó.
1: Sí, són...
0: Que és la finca que tenen en...
1: A Sant Joan.
0: En Joan Roig i en José Suárez.
2: Sabem si...
0: Avui és qui parlam.
2: Si tenen moltes i si estan molt picats, per exemple. Això també és un altre tema.
1: Si estan molt picats, no, mira... Sé que estan, crec, i si no que m'ho corregeixin, estan en reconversió amb eco, que és un moment delicat, és a dir, venen d'una producció convencional i ara s'estan passant amb ecològic, que és una cosa que molt de joves fan a dia d'avui, o sigui que també el sector té bon futur i estan apostant per mètodes eco, que presumiblement algú que m'ho estigui escoltant pot pensar que hi haurà més cuts o estaran més picats, i bàsicament això s'ha de traduir en més formació, s'han de fer tractaments iguals, no, que si no pensi que amb eco vol dir que no se tracta, i se pot dur una producció de molta qualitat amb ecològic. Què passa? Que tu més feina, has d'estar més damunt i has d'estar molt pendent de moltes variables. És una fruita és de les coses més complicades de fer a que nostra i arreu. O sigui que, sí.
0: I de bé, anem a Bessó, que fa un melicotó bo local d'aquí.
1: I doncs jo crec que això que has dit tu ja fa un melicotó bo. És molt, si fas aclarida, si has fet la feina com toca, que sigui local, en sèrio, és un poc cliché, però que s'agafi en el moment adequat, per jo fa molta diferència de lo que t'acabaràs menjant, i molta gent a vegades, sí, per estalviar-te 2 o 3 euros en compres un poc més barat o que vagi de preu, però lo millor ve de més en fora i per tant s'ha agafat abans, i just això ja és un factor.
2: I si ja pot menjar la fruita directament cuida de sabre,
1: bueno,
2: ja és un altre món.
1: Bueno, això és un tema, hi ha gent que do més fruita conservadora, no sé si sou d'aquest equip, sí, l'altre dia xerrava amb uns amics i la gent necessita menjar la fruita molt freda de gener.
2: Si és directament cuida de sabre i davall sabre, és millor.
1: Així tot, li hem demanat a en Joan que mos expliqui com així troben que els seus melicotons són bons i s'han de defensar.
3: Perquè gràcies a la petita producció que fem, diguéssim, petita mitjana, juntament amb un bon cicle pel que fa a després entrega en el client i per tant el consumidor final, podem ajustar molt el punt de cuita i això molt fa que això fa que passi en general molt poc temps des del moment que s'ha cuit el medicotó a l'arbre fins al moment que arriba a la boca del consumidor. Això per nosaltres és superimportant, juntament amb un bon maneig de la fruita, intentar que no s'acopegi, intentar cuidar-la, diguéssim, en cada una de les passes del seu desenvolupament, des de la floració fins a la cuita i tot el que seria postcuita també. Això, per una banda, juntament amb que conservem una sèrie de varietats que són ancestrals per nosaltres, perquè aquesta plantació de Montsequal estem fent feina actualment és una plantació d'uns 36 anys, que evidentment s'ha anat renovant a partir de diferents procediments, és a dir, tant ressembrar arbres per una banda, com aprofitar ulls d'arbres que han tret per a partir d'aquí generar un altre arbre que sigui també productiu. I un poc estem en aquest procés, no?, amb una plantació que hauria de ser obsoleta, però que per, gràcies a diferents processos tècniques aconseguim que tingui una producció baixa per lo que és la superfície que tenim, però que a la vegada li traiem aquest avantatge que és poder ajustar molt tots els procediments i cuidar moltíssim la fruita, que és el que creiem que en bona part la fa especial.
0: I tant, boníssims melicotons de...
1: Mel.
0: De Sant Joan.
1: Si em veus, comprar una.
0: Sí,
1: si en trobau, cercau les tresques i ens la trobareu.
0: S'han de trobar.
1: S'han de trobar, sí. Tenim, el que té, tenir poca producció, que va cercada. Va cercada.
2: Si no,
0: diu
2: que
0: seva. Tenen arbres que tenen 36 anys.
1: Clar, això, damunt el paper, és una producció obsoleta que s'hauria de rebassar i tornar a sembrar de nou, segons els tècnics, o segons la fruiticultura més tècnica, però mira, han trobat la manera d'anar regenerant ells mateixos i mantenir una producció que ja els hi va bé, el que diu. Si tens molta producció, el que deia en el principi, te veus abocat que tu no vols que se t'atudin els quilos i els has de col·locar i els col·loques malament i d'aquella manera, i si tens una cosa més controlada i coneixes bé la demanda, pues tots són avantatges, i els arbres també tens aquest lligam de que potser els varen sembrar. Però si fas un relleu generacional, els arbres els ha format a la manera de com ho cuiràs a casa teva, també és un lligam, o sigui, quan se van morint els van ressembrant, i així no has de fer la inversió inicial que costava.
0: Ara que escoltàvem en Joan, m'ha fet recordar, perquè avui han anat a consolat les persones que han fet selectivitat i han tret les millors notes de selectivitat, que els han rebut la presidenta i el conseller, i pensàvem en Joan, perquè en Joan, en el seu moment de la seva promoció, també va ser d'aquests al·lots que va treure la millor nota de selectivitat del seu curs.
1: Que bé.
0: Sí, ara fa 10 anys que va fer selectivitat en Joan, i també contenta de veure que en Joan du a terme aquest projecte amb molta cura, molta estima.
1: I que aquests coquitos, o aquesta gent tan intel·ligent, els necessitàvem a fora vila, perquè moltes vegades la imatge tradicional que ha tingut la gent que s'dedicava fora vila era la gent de la família que no volia estudiar, que no tenia ganes de... I no, se demostra que com Borde ara s'han passat amb Eco, i això vol dir que n'han de saber molt, o sigui, n'arriben a saber una borrada, i la feina i el coneixement i tot això, sí que fa falta gent molt de
2: que tenien molta saviesa aquells pagesos d'un temps, però que ara s'ha revertit això.
1: Que s'ha de valorar també, no vol dir que la gent que se dediqui, no sé, és car de la seva família, no els conec, però que la família de sortir un pagès hauria de ser un motiu d'orgull, perquè gent molt intel·ligent.
0: Molt ben sentit en Joan, i per acabar, escoltarem en José, que és el soci d'en Joan, que també
1: molt xerra d'això, del reconeixement dels consumidors en el producte, que és molt important, i amb això podem acabar.
0: Molt bé.
4: La part més delicada de treure endavant una campanya és que el consumidor final sigui molt, molt conscient de quin producte té a les seves mans. És un producte que té qualitat, i la té perquè darrere s'hi han invertit moltes hores de feina, la gran majoria manuals, i llavors s'hi afegeix una dificultat, que és el fet de ser un illa. Tot això fa que el medicotó tingui un cert preu, però si el consumidor arriba a entendre tot això, és la forma en la qual podem seguir subsistint. Diria que sí. Tota la resta són feines de tant la por de la floració, la clarida, la mosca, les colorades, tot això són feines s'han de fer de la millor manera, tot en el seu temps, però pots tenir millor melicotó del món, que si la gent no és conscient del valor que té allò, els números no sortiran i podran tancar la paradeta.
0: I va ser tot el valor del món.
1: Totalment, no ho podríem explicar millor. Doncs.
0: Enhorabona, si els voleu seguir, és AgriSonBurixó
1: a Instagram.
0: Joan i en José. Exacte, que fan... endavant aquest projecte, que també fan cereal.
1: Sí, sí, fan cereal, fan altres cultius.
0: A banda
1: sí.
0: de fruiters, però els fruiters
1: diversificar,
0: també.
1: Diversificar, que és el futur.
0: És una de les seves
2: i els on d'agrair.
0: Bones sí, coses sí, sí. I fan un melicotons que són espectaculars. Bé, acabam amb la paraula que hem d'introduir com cada setmana en el nostre glossari de Fora Vila. Tomeu, avui quina tenim?
1: Avui aigua, perquè el melicot ens han de menester molta d'aigua, i he triat caduf. Val? Trobant variants en el Salcobé Moll, com caduf, cadufol, cadufol, gadufol... Bé, segons el Salcobé Moll, caduf és cadascun de recipients de terra, de metall o de fusta, amples de boca i amb un fora de telfons, que van lligat a una corda o la cadena d'una cini i serveixen per treure l'aigua i bocar quan, bueno, per poder regar, o sigui, que és aquesta estructura que ajudava a treure l'aigua als pous, que és com se regava tradicionalment la fruticultura, i bé, ho trobava que era adient avui dur una paraula tan guapa per xerrar de regadiu, que, ojo, no, perdó,
0: alerta,
1: ui,
0: sí.
1: no hem de confondre, que jo pensava, i per això l'havia triada també, si vols ser sincer, que és fer cadufos, no? Que és aquesta
0: però
1: expressió. Bueno, i de, segons Salcobé Moll, no ve d'aquí,
0: no.
1: Ve de caduc, però s'ha contaminat, posa contaminar, que no havia llegit mai, amb catúfol. Que és una de les variants d'això. O sigui que, en
2: de
1: teoria...
2: De caduc, fer caduc.
1: De caduc, d'una cosa caduca,
0: que
1: fa caduc fos.
0: Que perdia...
1: Jo també, jo deia, com que té un forat per poder dur la inèrcia de la roda, fa caduc fos. Però, per la vista, és una contaminació del terme, que era d'una cosa caduca, que ja com una fulla caduca que torna vell, però que s'ha contaminat en caduc, supos caduf, i caduf
0: i d'aquí tenim fer caduf-fos.
1: Sí. Bé, segons el Cove Moll.
0: Sí, més no curiós.
2: Que em feim
1: sí,
2: a vegades.
1: Curiós. Em feim de caduf-fos tot. Sí.
0: Molt bé, avui fites ben netes amb fruita de pinyol, melicotons, també prunes i ubercots. Que
1: ubercots
0: també
1: i...
0: Molt bé, Tomeu, ara hem de posar un pot de música perquè vas programar,
1: home,
0: supos que quedes.
1: Sí,
0: que
1: me voleu.
0: Que t'agrada la música també.

0: Part final d'aquest programa, en Pin de la Musical, ha vingut en Miquel, en Maria, en Celestí, en Tomeu, hi som tots. Tots aquí.
1: Tal doble, no? Vinga.
0: Per posar música avui dedicada a Camarón de la Isla.

0: Un 2 de juliol del 1992 mos va deixar només 41 anys José Monge, conegut artísticament com Camarón de la Isla.
1: Era ben jove.
0: Era ben jove, sí, morir. Sí. Després de patir un greu càncer de pulmó que no va aconseguir superar. Per això avui el recordam amb aquesta píndola musical.

0: I Camarón va revolucionar el flamenc portant el cant a una altra dimensió. L'any 1979 va publicar La leyenda del tiempo i, clar, en aquella època molt de puristes del flamenc varen rebutjar aquest àlbum perquè incorporava baix, bateria, influències del rock i el jazz.
1: I és el millor.
0: I és el millor.
2: Sí, però va ser gros, eh? Sí.
0: Va ser gros, sí. Va ser gros. I altres artistes també els hi ha passat el mateix.
3: Que, per cert, sabeu per què se diu Camarón de la Isla?
0: No.
3: Ai, no, mira, és que vaig veure un documental i, si no record malament, era perquè, com que ell de petit era com a rosset, amb els ulls clars i tal, deien que apareixia un camarón, que és com una espècie de gamba d'allà, de la seva zona.
2: Ens estiu separada de vermell, doncs,
3: com una gamba.
0: Sí, suposo que sí.
3: I de Fanny Pack.
0: Però, clar, en aquest disc el van criticar moltíssim, però com de Celestí, és el millor.
3: Sí, una obra d'art, clar.
0: Una obra d'art.
1: Jo el pot sovint, sí.
0: I amb els anys ha acabat sent un dels discos més influents de la música espanyola.

0: Mira, Miquel, moltes gràcies, Camarón de la Isla. Avui ens ha acompanyat en aquesta recta final. Bona música, bona companyia i pregunta que hem de resoldre, menys si la trobam i la resolvem entre tots. Bé, avui hem xerrat de calor. Segur que vols... Bé, també ja hem vingut que són curts.
1: L'empatida, sí.
2: L'empatida.
3: I avui encara és aportable.
4: Sí, sí, avui ja ha baixat un poc.
0: Vendrà...
3: Però crec que en Pedro mos ha dit que la setmana que ve...
5: Ve fort.
1: Sí. Me'n poden preparar. Sí, sí,
0: sí. Avui ha vingut en Pedro Roger, que és el nostre company dels serveis informatius del temps, i Vetres Televisió, i també a ràdio, i ens ha dit això, que ens poden preparar per un estiu calorós, així que nosaltres teníem una expressió per resoldre, que és per Sant Pere i per Sant Pau, la sargantana surt d'escau. I demanàvem... Per què? I ara ja ho podem resoldre, Celestí. Teníem tres opcions.
5: A veure, sí, les opcions eren... Se diu perquè comença a fer calor forta per encalentir la sang d'aquests animals de Sant Freda. Se diu perquè és el moment de l'aparellament de les sargantanes. Opa. O se diu perquè a les sargantanes, evidentment, les encanta la calor.
0: Les encanta?
3: Sempre
0: un animal?
3: Són
0: animals.
5: Sempre.
4: Sí, sí.
0: Què trobeu? Quina...
4: Jo diria...
0: Avui un 88% dels nostres oients ja ha votat molta gent, havent adivinat.
4: I d'Otsa.
3: Ben deduït.
1: Ben deduït.
4: No, no, no he concursat, però...
5: Ho has vist.
4: Ara he mirat, he fet un poc de trampa. Sí.
0: Així és. Són animals de Sant Freda, les sargantanes. I, per tant, ara que, bé, clar, antigament per Sant Pere començava a fer calor, però ara ja
4: han sortit, ja han sortit els sargantans.
5: Sí, ja són de fora.
4: Són a sombra.
0: Sentien-se que l'entoreta i trobaven que havien de sortir. Bé, aquesta ha estat la pregunta. Moltíssimes gràcies a tots. A Miquel Junc, també. Tomeu Mesquida, Celestia Libé, Maria Pons. Molt bé, demà.
5: Fins demà.
0: En Miguel Soler ha estat amb nosaltres al control tècnic. Demà és divendres i tornem. Gràcies.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
7: Bon dia. La consellera de Presidència, Maria Antònia Estarell, es considera que les xifres del procés de regulació de migrants demostren manca de planificació i no reflecteixen tampoc l'impacte real. En aquest procés s'han registrat més de 34.000 sol·licituds a les Balears en 6.000 cites assignades.
8: Segons ha explicat la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles, aquesta manca de planificació impactarà en els serveis públics, l'habitatge i també en el mercat laboral. Prova d'això, assegura, és que s'han desbordat totes les previsions.
9: Aquesta regularització s'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria. És evident, per tant,

0: en que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
1: La Guàrdia Civil localitza a Palma una menor de 15 anys de qui la seva mare havia denunciat la desaparició a Santa Eulària del Riu.
2: Després que la mare interposés la denúncia, un equip especialitzat de la Guàrdia Civil va activar un dispositiu de localització. Se sabia que la menor podria haver embarcat en un vaixell de línia regular amb destinació Palma. Quan el ferri va arribar, es va posar en marxa un dispositiu coordinat entre diferents unitats de la Guàrdia Civil que va localitzar la menor desapareguda.
1: I la maquinària turística ja està en marxa. El sector hoteler i de restauració en fa de moment un balanç positiu. Una temporada, però, que continua marcada per l'augment de costos i de preus.
2: A Serenal de Llucmajor, les platges i terrasses són plenes de gent que comença les vacances. Els restauradors viuen aquesta temporada amb estabilitat després d'uns anys d'augment de costos. També en fan una valoració positiva des del sector hoteler. Tomeu Mas és el gerent de CAEP Restauració.
3: Any bastant més estable perquè tot això ja està assumit, tant per part nostra com per part de la clientela.
1: Més qüestions, perquè EMAIA ha eliminat 77 grafitis en 66 edificis de la barriada palmesana de Sant Gotleu i ha recuperat 270 metres quadrats de façana.
2: La campanya s'ha duit a terme durant el mes de juny i té com a objectiu recuperar l'espai públic i millorar la imatge urbana d'aquesta zona de Palma. Concretament, EMAIA ha destinat dos equips a aquest dispositiu. Un a fer feina amb un furgó especialitzat en eliminació de pintades, habilitat amb el material necessari per la retirada de grafitis, mentre que un segon equip ha actuat amb un sistema d'aigua a pressió. L'empresa municipal ha aplicat diferents tècniques de neteja per a garantir la retirada de les pintades i preservar l'estat de les façanes en funció del tipus de superfície i de les característiques de cada intervenció.
1: I el veïnat de Sa Pobla no poden tornar a beure aigua ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta. L'Ajuntament ha informat aquest dimecres que, a causa d'un retard en unes tasques de manteniment programades de la planta potabilitzadora, l'aigua no és apta per al consum humà fins a nou avís. Tot i això, es pot continuar utilitzant a normalitat per dutxar-se, per la higiene personal o per tasques de neteja.
2: La incidència arriba només uns mesos després que la Conselleria de Salut obrís un expedient sancionador al consistori per presumptes deficiències en el control de la qualitat de l'aigua. L'Ajuntament va respondre presentant al·legacions i defensant que les superacions dels límits de nitrats havien estat puntuals i que s'havien adoptat mesures immediates per corregir-les. De fet, recordava que des del desembre passat l'aigua complia els paràmetres sanitaris.
1: I un darrer apunt, perquè avui, dies després dels dos terratrèmols que varen sacsejar a Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre les runes d'un dels edificis de La Guaira. Arribam amb aquest apunt a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 7. Serà ja amb l'informatiu vespre.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Continua el cicle musical del Eterno Verano i també parlarem d'una celebració més de la Balanguera.

0: La cantant i compositora Caterina Ros actua demà en el Gremi a Palma dins el cicle El Eterno Verano, que compta també amb l'impuls d'Ivetres Música. Ressons del meu món és el disc que ha publicat enguany i tot d'una ens posarem al dia de tantes coses com fa na Caterina. I en aquest centenari de la mort del poeta Joan Alcover encara queda alguna celebració més en relació amb la Balanguera. És, com sabeu, l'himne oficial de Mallorca. Un homenatge simultani que es farà també aquest dissabte a Palma i a Sabadell i que vos explicarem d'aquí una estona. I cap al final, l'alter ego de l'actriu Cata Rosell, Princesa Consuela, ens posarà al dia amb novetats i també segones temporades de sèries en les plataformes. Marta Pérez, a l'escapada, farà el mateix amb les estrenes als cinemes. Són les 6 i 6 minuts. Amb Marga Cifra, a la part tècnica, arrencar.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Aquesta cançó se diu A mitjanit, hem començat ja a escoltar Sabeu, i també una de les composicions, perquè la Caterina Ros ho fa tot, no? Escriu els temes, les lletres, no sé si fas també els arranjaments. Com estàs, Caterina? Benvinguda.
1: Molt bona tarda, pues, encantadíssima d'estar de nou amb tu.
0: És que ets una tot terreny.
1: Bé, faig allò que puc. I de, sí, els temes, les melodies, les harmonies són meves. Allò que no és meu són els instruments que no els toco jo. Els toca el meu amic Dani Ambrojo, que a més produeix els temes. I bé, la veritat és que Ressons del meu món precisament és un disc molt, molt personal. Precisament parla d'aquest món meu interior. I ara estava pensant d'aquesta cançó quan li vaig escriure i era, clar, perquè a mitjanit me venien les idees, no? Un poc i...
0: La inspiració.
1: Exacte, exacte.
0: T'inspira més la nit que els dies, has dit, estar més creativa?
1: En aquell moment sí, o sigui, no té un moment del dia no concret, però sí que es vespre quan, per exemple, no pot dormir i te comença a venir idees i és un moment d'agafar el mòbil per enregistrar-les perquè no se t'oblidin després.
0: A més, Caterina, tu te mous molt, viatges molt, tens molt de contactes per tot, i quan vaig veure el títol del disc vaig pensar, mira, això és per mostrar per allà on va, mostrar la música un poc que la representa, no? O per què li vas posar aquest títol? És una cosa més íntima?
1: Sí, per una banda, no dubtes que això faré, però per altra, és perquè toca molt de temes personals, no? Molt de temes que m'interessen, que me preocupen, temes que parlen del meu entorn, de la meva família, de la meva feina, i per tant, per això és un poc va ser aquest títol. Però tot en ja a Irlanda i a Londres ja he interpretat algun dels temes d'aquest disc i el proper agost ho faré a Polònia.
0: Jolín, és que un se posa a mirar coses que fas així que tampoc tenen una gran repercussió, però has cantat i has actuat a Mèxic, no? A Estats Units també, com dius, a molt de llocs d'Europa. I a més, també t'han donat molt de premis, Caterina. Te presentes, vull dir que me sorprèn un poc que no hi hagi més repercussió, no? De tantes coses que fas i tantes fites que aconsegueixes.
1: La veritat és que mai saps, no? O sigui, jo també mai esperes que tingui una repercussió concreta, però sí que es ve que, per exemple, posar un tema a una pel·lícula ha fet que me donessin aquest premis. Vull dir, si no coneixen la música, difícilment la gent la valorarà i la coneixerà. I clar, és molt important donar-la a conèixer. Què passa? Si no tens oportunitat, no surt d'escalar, no? La música. I, per tant, faig jo un esforç per dur-la de fora i perquè la coneguin. De fet, a vegades, quan mires el GAE, quan venen els deductors que has cobrat, diu que ha sortit a una emissora de Japó, ha sortit a tal, te n'alegres, no? Te fa contenta i te sorprèn perquè dius, ja no me coneix ni Déu.
0: I com haurà arribat allà, Arbera?
1: No tinc ni idea. O per exemple, a vegades, quan em rep un mail de que he rebut un premi, és que jo no conec ningú allà, saps? Que d'altra manera me va fer sentir feliç perquè ningú podrà dir no, és que tens un endoll allà que ha fet que li donin aquest premi. No, perquè és que no conec ningú allà. I bé, me sorprèn i a vegades me fa feliç, no?
0: I té molt de premis, alguns,
1: sí, jo vaig deixar de comptar-los, perquè 25 segur, i després ja no he comptat més. Però, perquè sí, els vaig posar a la pàgina web perquè dic, també posaré un apartat amb això, vaig posar els 4 diplomes i les 4 estatuetes que me'ls envien per correu, si quan no els puc anar a cercar, i bé, i són xules, i clar que sí que els amb molt de gust els mostro.
0: Uh-huh. Idò, bé, a més dels premis, aquest disc, que com dèiem se diu Ressons del meu món, és el primer que has fet íntegrament en català, perquè sempre hi havia alguna cançó, alguna vegada al mes, meitat i meitat, però aquest és tot en català.
1: Sí, sí, exactament. A més, en aquest disc hi ha un homenatge a les Illes Balears, que bé, va ser també... O sigui, són cançons que jo no he cercat, sinó que han vengudes. I jo crec que aquesta espontaneïtat d'aquestes cançons és una cosa que m'ha fet molta il·lusió reflexar. Per exemple, la cançó de les Illes Balears no és que jo planificàs fer una cançó de les Illes Balears, sinó que vaig rebre un d'aquests premis que tu comentes i vaig rebre una carta de felicitació del president del govern de les Illes Balears, de la senyora Marga Provenç, i m'ha fet tanta il·lusió que me va venir aquesta cançó. O sigui, no vaig planificar, no ho tenia pensat. I sí, i va ser així. I és una de les més preferides, de fet.
0: Idò, si vols, idò, anem a escoltar aquesta cançó de la qual parla ara Caterina Ros. És un tema que du per títol Illes Balears i és aquesta cançó que a més va sortir directament, és a dir, te va inspirar la presidenta del govern. Idò, anem a escoltar com va quedar aquest tema que dèiem està dedicat a les nostres illes.

0: Es estem a Illes que brillen, bé, inspirat en les nostres illes, el lloc on vull estar, bé, totes aquestes referències, aquesta també la pot mostrar quan vagis pel món, no?
1: Sí, sí, sí, amb molt d'orgull.
0: I ja ho veurem, ho dèiem a l'inici, que després també parlarem de la Balanguera, que és l'himne de Mallorca, però bé, aquest també podria ser un himne de les illes, no?
1: Ja m'agradaria.
0: S'han fet també...
1: És que sí, seria una passada.
0: Caterina, has actuat a les altres illes, si no?
1: Fa molt d'anys que no he actuat, de fet. Mira. Sí, de fet, crec que tenia 20 i pocs, la darrera vegada que vaig actuar, o sigui, moltíssim. És vera.
0: Bé, no deu fer tant, quan tenia 20 i pocs. Però sí, sembla que fa molt, no? I havies estat a Menorca i Eivissa, també a Formentera?
1: Sí, sí, sí.
0: Ai, doncs pots estar ben orgullosa que de ser una de les artistes que ha anat per tot, no? Ara, veure que sovint anem a la península o miram d'anar per Europa o altres llocs i no... A vegades sembla que no compensa, no?, l'esforç que suposa anar a actuar a una altra illa amb...
1: Jo m'ho cridi, o m'acridi, no me'l vulguin escoltar, jo seré un plaer anar-hi.
0: Que bé. I de Caterina, demà actues, com han dit, en aquesta proposta de El Eterno Verano, en la qual col·labora també Ivetres Música, que ha agafat aquest nom d'una cançó de La Granja, no? De les que han editat recentment, entre cometes, vull dir, en aquesta darrera etapa. En què consisteix aquest cicle? I com te van cridar també per participar?
1: Exacte, sí, és un cicle de grups i d'artistes locals, la qual cosa està molt bé, perquè, de fet, clar, jo disfruto de cantar covers, però d'allò que més disfruto és, evidentment, de tocar els meus temes, no? I aquesta proposta m'ha pareixut superinteressant, que ens dona l'oportunitat de ser escoltats i de ser vistos en directe. I bé, són una sèrie de concerts que duren fins a setembre, i a cada concert hi ha dos artistes. En el meu cas, a la primera comencen a Clàudia Tomàs, i després segueix jo que cap és el dia de demà. I bé, fantàstic, hi ha molt de gèneres diferents, molt de grups d'estils, i m'apareix això doncs, molt encertat, perquè mostra la varietat de la música illenca.
0: I doncs una oportunitat que hem d'aprofitar, a més que sempre ens queixem que no hi ha sales, que no hi ha llocs, i aquesta nova sala Zero del Gremi està molt bé, té una mida perfecta.
1: Sí, recent reformada, estàs una passada, se sent un so fantàstic. I,
0: com a artista estàs a prop del públic, sí. Vull dir, no sé, és una cosa que s'agraeix, no?, en aquest sentit. Caterina, anem a escoltar un altre dels temes, si vols, a veure que tens de més ràpids, tal vegada són els que nosaltres a vegades seleccionem més animats, però també tens cançons més íntimes, més tranquil·les. Quina t'agradaria ara compartir?
1: M'agrada Ossa del món no està sec, que és una crítica a la guerra, o s'ha de Per sempre, que és un tribut a Michael Jackson. Sé que ho vulguis, estarà fantàstic.
0: I doncs, són dos temes que, al veure, que són molt inspiradors. Els que no ho sabeu, una Caterina és una gran, gran seguidora de Michael Jackson des de ben petita, i ara, si vols, d'aquí uns minuts en parlarem. I doncs, quina posa amarga, El món no està sec, que és aquest tema també que parla de l'actualitat, del món, de la guerra, d'Ucraïna, Rússia, i crec que bé, quan la vares editar encara no havia començat aquesta nova guerra. Però bé, anem a escoltar es Caterina Ros, demà la tindreu en directe a partir de les 9 en el Gremi, en aquest cicle musical que dona suport també als artistes locals.

0: I de El món no està a seques, aquest al·legat de Caterina Ros contra les guerres. És vera que llavors a nivell individual ningú en vol de guerres, no? Sembla que tot això se justifica en altes esferes, no? O alta de gent. Tu el que vols dir és que la gent no es beneita i ho veuen,
1: o sigui,
0: això, no?
1: La frustració que sentes la gent a nivell, a peu de carrer, la consciència que té sobre els temes globals que afecten directament pues, aquests pobles. Mira, Ucraïna, quan detendo de guerra? Quan s'acabarà això? És que no té ni pinta de acabar-se aviat. I tot això que ha passat amb Iran, amb Estats Units, és que sempre estem igual, com dic, diferents banderes, però sempre el mateix foc, sempre... Va sortir un dia pues, que estava pues, dient, ostres, i això que dius, què puc fer jo? No? M'agradaria poder fer més que escriure una cançó, però volia expressar aquest sentiment, no?
0: Idò, parlant del concert de demà també un poc en general en Caterina Ros, d'aquest disc Ressons del meu món, que està publicat per Blau i té aquesta portada tan guapa, no?, en blanc i negre. Qui te va fer aquesta foto?
1: Aquesta foto realment me la va fer una amiga i no... O sigui, a mi que m'ha fet fotos gent...
0: Professional,
1: sí,
0: caríssima,
1: o sigui,
0: de tot, no?
1: Sí, en José Urbano, que va fer feina en National Geographic. Bueno, fins i tot és un fotògraf de Stephen Winston, de Michael Jackson, va fer una sessió fotogràfica que havia de ser d'aquest disc. Però aquesta m'ha agradat més i la vaig posar.
0: Total, i és d'una amiga teva.
1: Sí.
0: I doncs una foto guapíssima que acompanya i que il·lustra aquest disc, que podeu anar escoltant a plataformes, però que també podeu comprar i endur-vos a casa vostra. De fet, Caterina, aquest dia se parla també d'aquesta premissa que en el futur no tindrem res i justament ara hi ha companyies que anuncien que deixen de vendre videojocs i CDs en format físic, en la qual cosa tot funcionarà en línia per a streaming, no? Això ho veus bé per sa música?
1: A mi jo sempre m'ha agradat tenir el llibret, de fet, disfrut de tenir les lletres i tot això. Però és vera que després la gent no té. O sigui, jo m'ho diu, tu compres CD però el tindré per decorar, perquè no tinc ni en el cotxe, ni cap meva, ni l'ordinador té per posar, i és una verdadera llàstima, perquè al final se queden com obres d'art, però és una pena que no se puguin disfrutar, no? Gaudir.
0: Tu tens una bona discoteca? Vull dir, de discos a casa teva?
1: Tenc la meva sala amb tots els meus objectes de col·leccionista de Michael Jackson i tots els meus premis, i allà hi ha una pantalla gran, i allà on cant, on escolt música i on disfrut, no?
0: I de parlar amb ara de Michael Jackson, aquest és el tema que li has dedicat. Ara fa molt poc van encerrar perquè va ser l'aniversari de la seva mort i tots els fans del món vos vareu ajuntar per posar un tema a la mateixa hora que va morir.
1: Sí.
0: Això és el darrer que has... Bueno, de fet, ara ja t'emociones, eh? És una passada, Caterina.
1: I la cançó aquesta, demà cantant-la m'acostarà.
0: És increïble.
1: Jo tenia 4 anys quan va començar i de fet, des d'aquell moment va ser un fletxazo, que es diu, o sigui, vaig quedar i des d'aquell dia la passió pues, mai m'ha abandonat i bé, jo el anava a conèixer el 13 de juliol de 2009, després de tota una vida lluitant, o sigui, jo demanava feina als estadis que ell actuava. De fet, jo tenia 14 anys, vaig començar a donar classes d'anglès a gent més gran que jo per poder pagar les entrades per anar als concerts i no ho vaig aconseguir. Jo, o sigui, el 13 de juliol, jo, després de tota una vida intentant, tornava a conèixer i se va morir el 25 de juny.
0: O sigui, que mai l'has vist en directe.
1: No, l'he vist moltes vegades.
0: En directe, sí, no?
1: I ell m'ha...
0: L'havies de meet and greet aquest, de conèixer-lo en persona.
1: Sí, a través d'un contacte de Sony, havia de tenir una cita amb ell i van de començar un concert. Clar, jo havia... sí que l'havia vist de prop, o sigui, he estat... Jo he dormit en l'hotel on ella estava, he dormit en els estadis dies abans per estar la primera... tot això ho he fet tota la vida, o sigui, fins a casa seva, a Neverland, van haver de canviar el telèfon perquè jo el vaig aconseguir quan tenia 14 anys.
0: I per què el van canviar? Perquè tu cridaves molt?
1: Perquè, sí, o sigui, vaig veure un reportatge, vaig veure que duen una etiqueta amb un número de telèfon, vaig fer ampliacions, vaig cridar i efectivament era casa seva. I clar, vaig cridar i el van canviar el dia següent, ja vaig tornar a cridar i ja no... vaig tenir una conversa molt interessant amb el senyor Kindle, que era en aquell moment el
0: manager o el representant.
1: No, és que cuidava sa casa.
0: El major d'on, no sé.
1: Això, sí, una cosa així, sí.
0: Que fort.
1: I bé, i això, i vaig anar a un funeral, quan va morir, me vaig plantar a Los Angeles, vaig dir, ja no el coneixia en vida, però... I he anat a sa tomba, o sigui, però ja... em vaig quedar sense frustració de no haver-ho aconseguit, no?
0: Estic impressionada. I fas sempre un tema seu, una versió seva en directe? O...
1: Sí.
0: Sí?
1: Bé, de covers sol fer Billie Jean i després altres discs tenc que en són dedicades a ell. De fet, n'hi ha una que sí, Sol me queda soñar, que la vaig escriure perquè, com que ja no anava a aconseguir el meu somni, pues, el somni de tota sa vida, no?
0: Carai. Caterina, i de quin missatge tan guapo, aquest ja des de ben petita intentant guanyar doblers per pagar ses entrades i una passió que encara continua. Quan dèiem el dia que se va fer l'aniversari de la seva mort, tothom va punxar Heal the World, després tu fas vídeos, és a dir, has estat superintegrada amb això, i tens objectes personals seus, també.
1: Sí, sí, després tinc col·lecció en firmes, i
0: tinc un guant.
1: Dos capells, el guant no el tinc original, però tinc dos capells, un de Smooth Criminal i un de Billie Jean.
0: I el toques o no se pot tocar?
1: A veure, un està emmarcat i l'altre el té ben guardador, perquè a més, com que aquell... N'hi ha un que està signat i l'altre està, que el va dur ell i el va tirar al públic. I està suat i tal, i aquest el té engordat perquè no se faci malbé, no?
0: Que fort.
1: I bé, si dia d'avui som professora d'anglès, va ser perquè de petita dic, quan te'l conegui, l'he d'entendre. I m'ho he prenent tan en sèrio que ja...
0: Que graciosa. I doncs, Anna Caterina, amb aquestes històries tan personals, demà la teniu en directe. A partir de les 9, a la sala 0 del Gremi, a més, hi haurà una altra lota que també cantarà,
1: sí,
0: no?
1: Sí. S'obren les portes a les 9, les 9 i mitja comencen a Clàudia Tomàs, que farà 3/4 d'hora, i després ven jo.
0: Bueno, i tu en tota la teva banda, no?
1: Sí.
0: Volia escoltar una cosa abans de partir, Caterina, i és, com han dit, t'han donat molt de premis. Un d'ells el te varen lliurar l'any passat i anem a escoltar què des per agrair-lo.
1: Ah, ja. Muy buenas noches a todos. Un placer de nuevo subir a los escenarios de los Premios Latino. Soy Caterina Ross, nacida en la maravillosa isla de Mallorca, y quisiera dedicar este premio pues a mis padres, a mi marido, a mis músicos que hoy me acompañan, a Rafael y José Antonio, a todas aquellas personas que han creído en mí. Muchísimas gracias a mis alumnos, a mis compañeros y a todos vosotros. Muchas felicidades a todos los premiados y a todos los que seguimos luchando por nuestra pasión, la música. Gracias, María Cansino. Un placer.
0: Però aquest premi que va rebre juntament amb els seus músics. Ah, bé, idò, no, en el final xerraven també els teus músics. Caterina, un premi que va recollir a Madrid l'any passat, com vos dèiem, els Premis Latino, com deies tu també a l'inici, per aquella col·laboració també a una banda sonora. Caterina, demà a partir de les 9 en el Gremi, a l'Eterno Verano, Ressons del meu món. Moltes gràcies per haver vingut avui al programa.
1: Un plaer.
0: I molt d'èxits.
1: Gràcies.

0: nostres ràdios, patrimoni. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Idò, Can Sabau, enguany hem celebrat l'any dedicat també a Joan Alcover, hem celebrat també la Balanguera, perquè en certa manera han coincidit algunes celebracions en diferents homenatges durant tot aquest any. Justament a les portes de l'estiu volen xerrar també amb la coordinadora de l'any Alcover, que ens acompanya ara via telefònica, ja que volem saber un poc com ha estat. De fet, ara fa molt poc s'han fet també altres activitats, ofrenes florals, cantades simultànies, bé, a molt de llocs, no només a Mallorca, i per això volíem avui saludar també la nostra convidada per destacar tot això que volem comentar. Maria Antònia, com estàs? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, benvingut. Gràcies per convidar-me en aquest programa de l'Aviador.
0: De fet, ja varen començar l'any en Maria Antònia Perelló, parlant un poc de tot el que teníem per endavant, i ara un poc sembla que ja la majoria, la gran majoria de celebracions ja s'han fet, no?
1: Sí, n'han fetes moltes al cap de l'any. La primera que varen fer així va ser en el Gran Hotel el 15 de febrer del 2026, que feia 123 anys que en Joan Alcover l'havia llegida per primera vegada en públic, davant, amb motiu d'un dinar homenatge per celebrar que Miquel Costa i Llobera havia estat nomenat mestre en Gai Sabà. Hi havia 100 comensals i cadascú per ofrenar, diríem, el poeta homenatjat, que era en Miquel Costa, varen llegir alguna cosa. I en Joan Alcover va llegir la Balanguera i va entusiasmar tots els comensals. De fet, en aquesta primera lectura oficial que va fer en Joan Alcover, els seus amics, dos intel·lectuals coneguts, en Miquel de Sants Oliver i en Gabriel Alomar, li van dir que era el millor que havia escrit fins llavors. I aquests elogis entusiasmats de n'Oliver i de n'Alomar no varen convèncer el cor del nostre poeta, perquè encara es trobava, crec jo, insegur davant la nova musa popular catalana, de to popular, perquè ell havia escrit principalment en llengua castellana. Bé, i tanmateix en Gabriel Alomar, va arribar a dir que la Balanguera, concreció tradicional de Mallorca, tenia les proporcions de mite patriòtic i el vigor de la fisonomia familiar. Bé, aquest gran poema que diríem que va seduir els cors dels intel·lectuals mallorquins, perquè tot d'un hi varen veure, diríem, l'ànima de Mallorca, hem de dir que aquesta Balanguera no va ser musicada per Amadeu Vives fins al novembre de 1925. I va ser justament en Josep Carné, que des de les pàgines de la Veu de Catalunya va instar a veure si hi hauria qualque compositor que voldria musicar aquest poema, La Balanguera, d'en Joan Alcover. I va recollir aquesta proposta, la va recollir en Amadeu Vives i la va musicar per a cor mixt i orga. Què va passar? Que al febrer, a mitjan de febrer de 1926, en Joan Alcover ja sabia que el compositor català tenia la partitura a punt, però no pogué assistir a l'estrena del 29 de maig al Palau de la Música Catalana, perquè se va morir el 25 de febrer. I vull dir, per això, nosaltres, el 29 de maig, varen fer aquesta cantada, diríem, massiva a tots els pobles de Mallorca, que varen unir, diríem, tots els pobles de Mallorca sota aquesta himne de Mallorca, que fa 30 anys va ser declarat himne de Mallorca. Hem de dir que la Balanguera, a partir d'aquell moment, va néixer un símbol. Va néixer un símbol, sobretot, a partir del 28 de juny de 1926, és a dir, és cap d'un mes d'haver-la cantada, estrenada en el Palau de la Música Catalana, se va tornar a cantar, però aquí, a Mallorca, que va ser la primera vegada, que va venir el 28 de juny, bé, varen venir el 27 de juny, l'Orfeó de Sabadell, varen venir el 27 de juny del 1926, i la va cantar el 100 de mà, el 28 de juny, al Teatre Líric de Palma, amb un èxit aclaparador. I a partir d'aquí la balanguera va adquirir una gran popularitat arreu de les terres catalanes gràcies a les interpretacions que en van fer el tenor Emili Vendrell i l'Orfeó català. Nosaltres, en aquest partit d'aquest moment, vull dir, havia nascut un símbol de la pàtria i bé, i per això se la va declarar inoficial de Mallorca. Bé, volia dir que nosaltres dissabte passat, per dir que era dia 27 de juny del 2026, per tant, va fer 100 anys que l'Orfeó de Sabadell havia vengut a Palma a bord del vaixell Jaume I i varen visitar l'Ajuntament de Palma, la plaça de Cort, i a la plaça de Cort varen cantar el cant de la Senyera i la sardana L'Empordà del mestre Enric Morera. Visitaren també el Círculo Mallorquín i l'endemà, com he dit, demà el dia 28, la coral de l'Orfeó català, formada per 125 veus entre homes, dones i nins i dirigida per Josep Planas Argemí, cantant, entre altres cançons, la balanguera d'en Joan Alcover en el Teatre Líric, davant un públic entusiasmat d'emoció lírica i patriòtica. Era la primera vegada que es cantava a Mallorca. Bé, i després diríem que l'antic Teatre Líric, avui desaparegut, perquè ja no hi és, estava situat vora el que anys més tard seria o vestiria el monument a Joan Alcover, presidit per la figura femenina del poema La Serra, que és aquesta pagesa que surt del poema La Serra i li diu: jo ven de la Serra, menys som per tu. És una estàtua símbol de la poesia d'Alcover que està esculpida en bronze i és dels escultors Esteve Monegal i Enric Casasnovas. I aquesta escultura, amb aquesta font, que va ser, diríem, dissenyada per l'arquitecte Guillem Fortesa, s'aixeca des de 1928 i des de llavors raja aigua de mo viva i foc de mo. Això és el que varen celebrar nosaltres dissabte. La institució Francesc de Borja Moll va voler celebrar que Palma i Sabadell s'unissin per fer un homenatge simultani a Joan Alcover. Per tant, en aquella mateixa hora, dissabte passat, Palma, aquí a vora a la plaça de la Reina, nosaltres vàrem fer una ofrena floral, mentre a la mateixa hora a la plaça Robert de Sabadell hi havia 25 corals que cantaren la balanguera i també en feren un acte simultani per celebrar aquesta efemèride. No sé si és això que m'ha demanat. Sí, i el demà a Palma, per tant, fèrem a la Seu, vàrem cantar, se va cantar diríem, la Sinfonia de la Serra de Tramuntana, musicada per Antoni Mairata, va fer un concert extraordinari i la segona part se va cantar la balanguera musicada per Amadeu Vives. Això en general és això.
0: És un poc, bé. No, ho has explicat tan bé i a més entenem també aquesta justa per un parell de mesos que finalment Joan Alcover no sabia que estava en marxa però no la va escoltar la música, no la va arribar a escoltar.
1: No, la musicada no la va, la composició no la va escoltar. Ell sabia que Amadeu Vives l'estava fent la partitura, però ja no hi va ser temps. Eh? Se'n va anar a 25 de febrer i no se va poder estrenar fins al 29 de maig en el Palau de la Música Catalana.
0: Exacte.
1: Aquesta és l'idea.
0: Idò, bé, tot això parlant un poc de la balanguera, però el centenari de Joan Alcover continua durant endavant. Tot l'any. Avui mateix hi ha un espectacle de la Fornal a Can Alcover, a Palma. Sí. Això era un home, Joan Alcover, amb dramatúrgia, direcció i interpretació de Joan Gomila, a partir de les 9 del vespre. De fet, Can Alcover ha quedat també com un espai bastant viu, s'hi fan també moltes activitats i supos que conviden també a aprofundir en la figura de l'obra del poeta.
1: Can Alcover va ser la casa d'en Joan Alcover. Aquesta, la casa que avui és la seu de l'obra cultural balear, va ser la casa d'en Joan Alcover. I en Joan Alcover, diríem que tenia 5 fills, dels 5 fills només n'hi va quedar un, en Pau Alcover de Haro, que aquest senyor, com que va morir sense descendència, bé, no va tenir descendència, més ben dit, va cedir la casa del seu pare a l'obra cultural balear. Crec que va interpretar molt bé idees, pensament d'en Joan Alcover, que en Joan Alcover sempre havia estat un home que havia volgut parlar d'humanització de l'art, parla que és un poeta que està al servei de l'home per damunt de... És a dir, fa poesia per poder dur a l'home un raig de la seva llum consoladora. Vol estar al servei de l'home i volia que... I això ho diu en un dels seus escrits, és humanització de l'art, que diu, si jo tingués la sort de tenir un monument que m'ha immortalitzat, voldria que fos un lloc d'habitació humana. És a dir, que voldria que fos un lloc on hi anessin les dones a agafar aigua, o un lloc on hi anés molta de gent. I, per tant, crec que son pare, vull dir, crec que el seu fill va interpretar molt bé aquesta idea, perquè Can Alcover, avui, a Sant la seu de l'Obra Cultural Balear, és un lloc de cultura, és un lloc de presentació de llibres, de lectures de poesies, de conferències, d'obres de teatre com veig, de música, i això és el que volia en Joan Alcover, perquè en Joan Alcover és el que va fer cada diumenge, des de 1895 va obrir les portes a tots aquells intel·lectuals artistes que venien d'arreu, de Mallorca i de fora de Mallorca, i els obri cada diumenge. Hora baixa, els obri les portes per parlar d'art i de literatura. Això era el que volia, parlar d'art i de literatura, ja fos música, ja fos pintura, ja fos literatura, sobretot literatura, però la música també, la música sempre ha anat molt acompanyada o acompanya molt la poesia d'en Joan Alcover, que estima molt. De fet, la Balanguera, hem de dir que la Balanguera, ja que parlant de la Balanguera, és un poema que sorgeix al compàs d'una cançó popular de Mallorca.
0: Ah, sí,
1: la Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà. És una cançó popular que el poeta coneixia d'infant i que va ser musicada ja el 1899. El poema popular, no la cançó d'en Joan Alcover. La cançó popular que incorpora en Joan Alcover, la Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà. Aquesta cançó popular va ser musicada pel compositor mallorquí Antoni Noguera abans que en Joan Alcover, diríem, pensàs a fer aquest poema de la Balanguera.
0: Hosti.
1: Bé, i dir un poc que, per tant, aquesta Balanguera, per tant, és, entre altres temes, té una gran profunditat perquè reflexiona sobre la fugacitat de la vida personal i la vida terrenal enfront de la perennitat de la vida col·lectiva del poble, i és una part que una vella misteriosa que sap on s'amaga la llavor i destria l'alba que vindrà. És una parca que guaita la vida que passa, s'escola i es renova les onades de generació des del naixement fins a la mort. Per tant, contempla, des d'aquest mirador, contempla el fluir de la vida d'un poble i el pas del temps. I sap el passat, el present i el futur, com es confonen. Aquesta parca de Joan Alcover regeix el destí de l'home i també simbolitza la saviesa i la tradició dels avantpassats de la vila. I el que vull dir és que també és una força misteriosa que presideix la tradició del passat i les innovacions d'un demà ple de promeses d'una població que, arrelada a la terra, es projecta vigorosa cap al futur. Per tant, és un símbol. És un símbol que d'aquest símbol neix tota una visió de la pàtria que per a Joan Alcover està íntimament lligada a la vida quotidiana dels individus d'un poble. D'acord? I fins i tot en Joan Estelric afirma que la figura de la Balanguera tenia la representació ideal de l'ànima de Mallorca i era l'encarnació de la seva veu. Ah?
0: Que bé, Maria Antònia. La veritat és que ho expliques molt bé, que quedam bocabadats escoltant tantes històries. De fet, ara ja fa 30 anys també que el Consell de Mallorca la va fer
1: com oficial i inoficial de Mallorca.
0: Exacte.
1: Sí? Sí, sí,
0: en aquell temps jo anava a escola i encara se començava a parlar. Tu creus que ara ja tothom la sent seva, la sentim molt nostra?
1: Jo diria que sí, que ara crec que tot Mallorca ja la sent seva, i sobretot arran, després d'aquesta cantada massiva que fèrem, sí, l'altre dia, el 29 de maig, he de dir que un polític, no diré qui, me va dir que el que havia aconseguit l'obra cultural amb aquesta cantada massiva era unir tots els pobles de Mallorca amb una germanor, independentment dels colors polítics de cada poble, i això és veritat. Per tant, hi havia la idea d'una fraternitat entre tots els pobles de Mallorca. I també, per acabar, si t'ha parell bé, el que m'agradaria assenyalar que aquesta venguda fa 100 anys de l'Orfeó de Sabadell, que la va cantar per primera vegada a Mallorca, aquesta venguda de l'Orfeó de Sabadell a Palma, 1926, no només era un acte musical, sinó també un acte de fraternitat entre Catalunya i Mallorca. Un gest que remuntava ja a l'època de finals 1899, una època en què l'Orfeó català venia aquí a Mallorca per difondre els cants corals i estrènyer els llaços de la cultura catalana de banda a banda de la mà. De fet, en Joan Alcover trobà, com he dit en la cançó popular, la llavor que guarda la tradició catalanesca i que el seu pare conté la dolça imatge de la pàtria antiga perquè exhala el perfum de la seva ànima. I aquesta és l'idea. I això també després, en Joan Alcover, amb aquesta desig de fraternitat entre els pobles de Catalunya i de Mallorca, hi ha dos poemes més en què ho subratlla com a salutació que veu com les dues muntanyes més altes d'aquestes dues terres se saluden de banda i banda de la mà, com si fossin dues germanes, des de la llunyania, i diu que el Puig Major veu el Puig del Montseny, i com també, curiosament, per Sant Joan, com hem vist aquests dies, entre Mallorca, de Mallorca, veu Montserrat, i veu com en una muntanya i una altra s'encenen aquestes fogueres, les fogueres que fan bategar els cors en foc de germanor. I encara dirien que el màxim esplendor d'aquesta idea de fraternitat entre aquests dos pobles, en Joan Alcover l'expressa el poema L'Espurna, que aquí dirien que expressa aquesta idea de fraternitat entre els dos pobles de Catalunya i Mallorca, quan sent vibrar la llengua catalana que flota dormida per damunt l'illa i exhorta els lectors, avui dia que la llengua catalana diríem que d'alguna manera ha experimentat un cert retrocés, és un poema ben viu perquè exhorta els lectors perquè facin sonar la llengua dels nostres poetes, dels nostres avis, i perquè és la llengua que el seu pare és la llengua que fa de xondir el foc de germanor que coneix d'un sol batec des de Pollença a Roses els milions de cors de nostra raça. I és per això que de l'Espurna en diu: els focs de Sant Joan la nit perfumen, més de tots els amors, sols un, Helena, la llengua. I veu com salten de mont a mont, muntanyes de Mallorca, les muntanyes de Catalunya, llengües de flama, dient el pacte espiritual que ens lliga. I puc acabar així. Esperit de fraternitat entre aquests dos pobles.
0: Molt bé.
1: I els pobles de Mallorca.
0: Maria Antònia, t'agraïm moltíssim. A més que se nota que ets curadora, perquè ho expliques amb molta de passió, i mos ha encantat escoltar-te com a coordinadora de l'Anya Alcover i també curadora de ses obres completes del poeta. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia. Una ferrada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Una abraçada. Gràcies, adéu.
1: Gràcies per convidar-me. Adéu. Adéu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuelo.
1: És dijous, per tant, també moment de posar-nos al dia. Tal vegada el cap de setmana tenim més temps per cercar noves sèries. Que
2: clar sempre... que sí, n'hi ha moltes, moltes, molta oferta.
1: Com estàs, Cata Rosell?
2: Molt bé.
1: O Princesa Consuelo, que és qui mos parla de tantes d'aquestes sèries. Que mos dius aquesta setmana? Bé, espera, saludaré a Marta. A Marta Pérez, pel món. Com estàs, Marta?
3: Hola, molt bé, pel món. Estic ara mirant la mà.
1: Oh.
3: La setmana passada era una cata i enguany...
2: I on estàs? Sí.
3: Estic ara mateix a Vejer de la Frontera.
2: Ah, Andalusia.
3: Bueno, ara Conil, sí, Andalusia, Cádiz. Sí.
1: Que bé.
2: Que bé, que bé.
1: Una cata, per aquells que no sàpiguen, va estar també per ses illes, no?
2: Sí, jo vaig estar a Formentera i fantàstic, fantàstic. Sí, anar de vacances sempre és fantàstic.
1: Sempre està bé.
2: Sí.
1: Idò, què mos proposes?
2: Mira, jo avui, Mònica, he aprofitat que no hi era en Rafa perquè no m'arranyi, que no li agradi que digui això de sèries d'estiu, sèries lleugeres, doncs jo ho hi duc una d'aquestes. I ara me demanaràs prosa original. Idò, mira, en sa sinopsi vos contestaré. Són cinc joves de 25 anys, tots guapíssims, obsessionats per triomfar professionalment, viuen a Manhattan, concretament a Murray Hill, i casualment els seus pisos estan enfrontats un davant l'altre. Vos sona d'alguna cosa?
1: No
2: sona. Sona Friends, sona Com conocía vuestra madre, una mica Girls, pues bé, han agafat aquesta fórmula que saben que funciona i li han posat la capa de la generació Z. Original, no massa. Entretenguda, molt més sí. Del que m'esperava. Jo he dit que jo me l'he vista de cop. Perquè, clar, som a l'estiu, hi ha dies que no tens ganes de mirar una sèrie d'aquestes que dius, ai, vull sortir amb una crisi existencial. Li vaig donar una oportunitat i quan me vaig donar compte ja duies 9 capítols. És vera que és un humor blanc, que no té mala bava, i que hi ha coses que has de comprar des del primer minut. Vull dir que 5 persones que tot just acaben de començar la seva vida laboral puguin viure a pisos, en terrassa, a Murray Hill, que no és precisament un barri de mileuristes, bé, han de fer un acte de fe. És vera que també després a Marvel compram que Spider-Man puja per les parets, pues, és això.
1: I hi ha una cosa
2: però així. Després és vera que s'entretinguda i amb embolics sentimentals, aquesta pressió per triomfar, se por de quedar-te enrere mentre tots els seus amics tenen una vida perfecta a Instagram. I, bueno, també tenir feines que no és exactament el que somiaves, no? El principal problema que té aquesta sèrie és que té la sensació d'haver-la vist abans, perquè no té risc narratiu. Ara és vera que els diàlegs són àgils, té situacions en ritme, no serà la nova Friends, però tampoc totes les sèries han de reinventar la televisió. Així que jo crec que si voleu una sèrie de consum fàcil, sense pretensions, d'aquestes que veus, dic, me pots aire condicionat i faré un pot de bici estàtica o doblegaré roba, és una sèrie per veure. Són 9 capítols, 25 minuts, a Disney Plus. I és comèdia.
1: I dona'm escoltar com sona un poc de
2: el trailer. Clar que sí, clar que sí.
4: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto el lobo de Wall Street?
5: La nueva. Ven aquí.
4: Tengo que dar una buena impresión.
5: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
4: ¿Hace manualidades?
5: ¿Tengo pinta de que me gusten?
4: No.
5: Correcto.
1: I doncs bé, sentim un poc estó, no?
2: Sí,
1: així,
2: un to desenfadat i còmic, sí.
1: Generació Z, són els joves d'ara, no?
2: Exacte, és que comencen ara a fer feina.
1: La Marta riu perquè...
2: Com Marta.
1: La Marta ho controla, sí. Això, no?
3: No.
1: I doncs anem a parlar també de cine amb la Marta a l'Escapada.
0: L'Escapada, amb Marta Pérez.
1: I de Marta, què posen allà a Conil, en el cine o a Béjar?
3: Aquí

0: conscient, diguéssim, l'aprofitarà per viure i per viure amb la seva filla, amb la seva dona. És una pel·lícula que va sobre aquestes cures que tenen els familiars cap a, en aquest cas, un home molt jove, que són 40 anys, i que té una malaltia que no li pertoca per edat, no? De fet, està basada en fets reals i en el fill d'aquest home, no contaran res més, però en el fill li varen donar un reconeixement des del govern o des de les institucions italianes per la cura que havia tingut de son pare. Jo crec que és una pel·lícula d'aquestes per veure i després sortir i fer una ferrada en els teus familiars i veure la vida un poc d'un altre punt de vista, no? A mi me fa moltíssimes ganes, a més el cinema italià ja sabeu que a mi molt de pics m'encaixa, i és un actor, normalment, és un actor que fa molta comèdia, és Eduardo Leo, que surt una pel·lícula que sé que a Cata li encanta i a mi també, és cosa, Pequeñas mentides sin importancia, i és
1: Molt.
0: un actor que, sí, és un actor que sempre fa comèdia, i aquí fa una cosa un poc més sèria, però amb moltes arestes, que jo crec que fa un paper molt interessant. Així que aquesta és la meva escapada. Quan torni, que tornaré, perquè no m'agradaria tornar, però tornaré, la meva escapada serà per veure aquesta pel·lícula italiana.
1: Marta, i doncs jo ara me'n vaig, ara faig una escapada just quan acaba el programa, me'n vaig a Cine Ciutat i a la mateixa hora comencen dues pel·lis que vull veure, Viva i Letras robades. Quina me recomanes que hi vagi?
0: Quin és el teu humor d'avui? Estàs reivindicativa? Tens ganes de cantar? Tens ganes... Mira, Viva, t'encantarà, ja ho sé cert, i a més li queda poca cartellera, així que potser hauries de tirar cap a Viva, però Letres robades, en John Carney, que és el director de Once,
1: Sí, que me varen
0: Tornarem,
1: agradar molt les
0: no,
1: pel·lis
0: no ha
1: seves.
0: perdut el seu toc, així que jo aprofitaria tal vegada a veure Viva, que li queda menys de cartellera, i l'altra, pues, la setmana que ve, que ja
1: Vinga.
0: per anar al cine sempre trobarà
1: Ja us
0: coses.
1: contaré, idò. La setmana que
0: Idò,
1: vine.
0: un parell de recomanacions concentrades. A quina hora comença?
1: Una a les 7:35 i l'altra a les 7:40.
0: Ah, te dona temps,
1: Sí, sí, sí.
0: i en sortir de la ràdio cap a
1: Sí.
0: Cine Ciutat. Molt bé, i alguna cosa més que haguem d'afegir? Alguna sèrie que hagis vist tu, Marta? No tens
1: Jo
0: temps?
1: he de dir que aquesta setmana han sortit les entrades ja i la programació de l'Atlàntida, i que, per favor, agafeu entrades perquè estan volant, per lo que quedi. Ja han
0: Qualsevol
1: sortit a
0: agafeu
1: sa
0: entrades.
1: banda.
0: Han
1: Han
0: sortit i
1: sortit.
0: s'estan
1: No me
0: esgotant per
1: crec. Jo pensava
0: alguns
1: que sortien
0: espectacles.
1: demà. Pues
0: No,
1: ja he
0: no, no.
1: perdut, ja m'he quedat sense entrada
0: Res,
1: perquè
0: encara queda... No,
1: volia
0: encara
1: veure en
0: queden
1: Sorogoyen,
0: coses.
1: ja no deu quedar ni una.
0: Ah, no, per Sorogoyen no,
1: No,
0: ja.
1: no, molt bé, súper.
0: Però queden moltes coses amb menys màrqueting, però que també estan molt Són bé,
1: molt
0: així que entra a web
1: interessants. Ai,
0: i...
1: sempre me passa això amb l'Atlàntida.
0: Ai, i doncs sí, en parlarem també de l'Atlàntida. Cata Rosell, gràcies, que
1: Gràcies
0: t'agradi
1: a
0: el
1: tu.
0: cine. Marta Pérez, que ho passis molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I nosaltres acabam aquí amb la música de Caterina Ros. Demà tornarem. Ara vos deixam amb l'informatiu vespre. Adeu.
2: Més de 34.000 persones volen estar regularitzades a les Illes Balears. Bon vespre, són les 7.
3: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
2: S'han superat totes les previsions. Dos dies després d'acabar el termini per sol·licitar la regulació extraordinària, s'han fet públiques les dades. A les Balears, més de 34.000 immigrants volen tenir els papers en regla. Són el 2,9% del total de peticions tramitades a l'Estat espanyol, prop d'un 1.200.000 persones, la major part a Catalunya i Madrid. Per nacionalitats, els ciutadans colombians i els marroquins són els qui més sol·licituds han presentat a les illes. El govern d'Espanya treu pit del procés, mentre que la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles denuncia més que el que, el com.
4: S'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria.
2: Ara a l'executiu li preocupa si hi ha una previsió de futur que passa amb els serveis socials. Una observació que fa avui el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, a totes les administracions.
5: Tiene que haber un conjunto de políticas de acompañamiento.

0: tanto para que su integración sea la adecuada y no genere tampoco una presión sobre los servicios públicos, hay que redimensionarlos a la población que tiene el país.
1: Aquesta qüestió, insisteixen de totes bandes, està molt lligada a les dades del mercat laboral del juny, que han batut un rècord absolut d'afiliats a la Seguretat Social. Victòria Morell, bon vespre.
2: Sí, bon vespre. Són 678.000 cotitzants a les portes de la temporada alta. Només 30 dies s'hi han sumat 24.000 altes. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat també que és feina de quantitat.
3: Inclús poden veure que la variació interanual ha estat d'un 20,9% més de contractes indefinits. S'han pujat molt més la contratació indefinida que la contratació temporal. Per tant, en aquest sentit sí que mos felicitam, sobretot en els agents socials, els patronals i sindicats, per aquests esforços que s'estan fent i que se noten a les dades de les Illes Balears.
1: Avui hi ha més xifres importants. Les 33.600 tones de residus que el Consell d'Eivissa preveu traslladar anualment des de Canaputxa a Sonreus.
2: Això són entre 2 i 3 camions al dia a l'hivern i un màxim de 8 a l'estiu, 5 dies per setmana. Un procés que encara no té data definitiva, tot i que la institució Pitiusa diu que és imminent. El president del Consell, Vicent Marí, ha explicat que el FEM s'enviaran embalats i tractats per minimitzar les molèsties.
4: Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
2: Eivissa revisarà cada 3 mesos l'enviament de FEMS a Mallorca.
1: I Juanma Moreno Bonilla està a punt de tornar a ser el president d'Andalusia. El PP i Vox han arribat a un acord per mantenir el popular 4 i més al capdavant de la Junta.
2: Just ara a les 7 està previst que comenci la segona votació en què Vox donarà els 2 sís necessaris que havia de menester Moreno Bonilla per ser investit president. Ara ho serà gràcies a l'acord de 150 punts que acaben d'explicar el mateix president en funcions i el portaveu de Vox, Manuel Gavira.
5: És un acord contundent, un acord potent, minucioso, sereno, sensato. Un acord que és just, que és legal, i un acord que crec que va ser un element fonamental per al, diguem, el desenvolupament econòmic i social que está teniendo Andalucía.
6: Que es un acuerdo que básicamente lo que viene a reflejar es el sentido común del Partido Popular y el sentido común de Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces, que es el principal objetivo que tenemos Vox y que tiene también, por supuesto, el Partido Popular.
1: I en els esports, Leo Román és a Corunya per fitxar pel Deportivo. Gavi Fortesa, bon vespre.
7: Bon vespre. El porter eivissenc té les hores comptades al Mallorca i tot indica que la pròxima temporada defensarà la porteria del Depor una vegada que els clubs han arribat a un acord de traspàs. Al Mundial, Espanya i Àustria s'enfrontaran a partir de les 9 del vespre en partit de 700 de final i en tennis, Jaume Munar ha superat el britànic Jacob Firley a la segona ronda de Wimbledon. El santanyiner s'ha imposat en 3 sets per 6-4, 7-6 i 6-4.
1: Coneixeu aquesta sintonia? És el moment de saludar l'home del temps d'aquesta casa per saber què ens espera en les properes hores. Dani Capó, bon vespre.
8: Bon vespre, i doncs espera un temps tranquil, tindrem bastant de sol. De fet, avui hem tingut més núvols, ha arribat a produir-se qualque ruixat a punts d'interior i llevant i migjorn, també de Mallorca, ruixats poc importants, això sí. Demà sol dominant, tindrem un cel totalment destapat, per tant ja deixarem enrere aquests núvols, però no deixarem encara enrere del tot el vent, un vent que encara pot bufar moderat a punts de Menorca, sobretot el dematí, el podem notar també una mica a la meitat nord de Mallorca, a mesura que avanci el capvespre, ja començaran a la baixa, però la mà continuarà moguda. Per tant, costa nord de Menorca, costa nord de Mallorca, un dia més, precaució, perquè la mà estarà més alterada. Temperatures sense canvis o qualque grau més altes.
1: Gràcies, Dani. Ja ho sabem, precaució a la mà. Lluís Fortesa és el control tècnic.
9: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Són les 7 i 6. El procés de regularització de migrants ha registrat més de 34.000 sol·licituds a les Balears, amb més de 6.000 cites assignades. La majoria dels sol·licitants provenen de Colòmbia i Marroc, seguits d'altres països llatinoamericans, tal com passa també a escala estatal. Un 56% són homes i gairebé la meitat no han fet els 35 anys.
2: A tot l'estat s'han registrat gairebé 1,2 milions de sol·licituds, la majoria de les quals s'han fet per via telemàtica. Més de la meitat dels expedients ja es troben en fase de tramitació després que el termini de sol·licitud tanqués dimarts. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha valorat positivament el procés i recorda que continua oberta i en fase de tramitació.
10: Les oficines de correus siguen abiertas para poder seguir recibiendo y atendiendo los posibles requerimientos y puede realizarse sin cita previa. Simplemente las personas pueden acudir a las oficinas de correos y presentar sus documentación.
1: El govern lamenta el que diu, malauradament, ja havia pronosticat. La vicepresidenta Antònia Maria Estarelles ha criticat que s'hagi fet aquest procés de regularització sense cap planificació, un fet que, diu, impactarà en els serveis públics. Prova d'això, assegura, és que s'han desbordat totes les previsions.
11: Aquesta regularització s'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria. És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
1: El Banc d'Espanya també posa el focus en aquest punt i fa una crida a les diferents administracions perquè redimensionin els serveis públics a la població real d'Espanya, a la que hi ha i la que hi viu i la que hi fa feina.
2: El governador José Luis Escrivá aplaudeix el procés de regularització d'aquests dies perquè ho troba essencial per reduir l'envelliment de la població espanyola i per resoldre també les carències del mercat laboral. Això sí, demana als responsables de les administracions que adecuin els serveis socials a la població real.
0: Evidentemente que tiene que haber un conjunto de políticas de acompañamiento para que su integración sea la adecuada y no genere tampoco una presión sobre los servicios públicos, hay que redimensionarlos a la población que tiene el país. España está aumentando mucho la población, ya lo ha hecho en los últimos años y por lo tanto los servicios públicos tienen que redimensionarse a la población que hay en España, eso es evidente, ¿sí? Y eso hay que hacerlo con cuidado.
2: Escrivá insisteix que l'aportació de la immigració a Espanya ha estat clau perquè funcioni el mercat laboral i adverteix que si l'arribada de treballadors de fora no continua creixent, amb l'envelliment de la població espanyola, per molt que augmentés la natalitat autòctona, en dues dècades hi hauria un greu problema.
0: Si passàrem a tenir un saldo migratorio cero, tantes entrades com salides en termes netos, Espanya en 20 anys perderia el 20% de su fuerza laboral. Por lo tanto, el impacto económico sería enorme, no solamente económico, sino probablemente en el sostenimiento de nuestro estado del bienestar.
1: A més, el govern posa xifres al procés de regularització, assegura ja que el mercat laboral ha guanyat prop de 160.000 afiliacions a la Seguretat Social.
2: El gruix principal es troba dins el règim general i els contractes indefinits són la modalitat predominant. Per sectors, l'hoteleria és la que concentra el nombre més gran d'altes, seguides pel comerç, activitats administratives i la construcció.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: I seguim enllaçant, perquè aquí a les Balears baten tots els rècords d'afiliats a la Seguretat Social, no només per un mes de juny, sinó en tot el registre històric. El sisè mes de l'any, a les portes de la temporada alta, hi havia 678.000 persones inscrites a la Seguretat Social, segons les dades publicades avui pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Són uns registres molt marcats pel procés de regularització extraordinària d'estrangers que vos explicàvem, ja que en el sisè mes de l'any moltes de les persones que s'hi han acollit ja s'han pogut inscriure a la Seguretat Social.
2: De fet, no havia ni començat la temporada alta i ja hi havia més persones inscrites a la Seguretat Social que el juliol-agost de l'any passat. En només 30 dies s'hi han sumat 24.000 altes. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat també que és feina de qualitat.
3: Inclús podem veure que la variació interanual ha estat d'un 20,9% més de contractes indefinits. S'ha empujat molt més la contratació indefinida que la contratació temporal. Per tant, en aquest sentit sí que ens felicitem, sobretot en els agents socials, els patronals i sindicats, per aquests esforços que s'estan fent i que se noten a les dades de les Illes Balears.
1: L'atur, en canvi, ha tingut un comportament, si més no, diferent aquest mes de juny. Per primera vegada, des de 2008, s'ha incrementat del maig al juny, però no en l'anàlisi comparativa interanual.
2: Concretament, tancam el sisè mes de l'any amb 23.700 aturats, que són 1.000 manco que fa un any, però un centenar més que 30 dies enrere. I això també té una explicació amb la regularització extraordinària, ja que hi ha més de 200 persones que s'han donat d'alta a la Seguretat Social i s'han inscrit a les llistes de demanda de feina.
3: 213 estirien en total desocupació, és a dir, no són persones que ja estaven fent feina abans a Balears. I a més, tenim la dada de que són persones que tenen, no tenen nivell d'estudis, no tenen ni siquiera nivell bàsic d'estudis.
1: Els sindicats, per la seva banda, celebren les bones dades econòmiques, però un pic més demanen que es tradueixin en millores laborals per als treballadors.
2: Recorden que les Balears, tenir feina ja no suposa tenir una bona qualitat de vida. Lamenten que el model econòmic cada vegada està més lligat al turisme, fet que crea una debilitat estructural que, segons Maria Àngels Aguiló, secretària d'Ocupació de Comissions, acaba passant factura.
12: Com viuen les persones treballadores aquí? I les persones treballadores viuen amb molts de problemes. Continuen tenint problemes per arribar a final de mes, ens costa omplir la nevera, ens costa molt poder pagar el lloguer, tenir temps per dedicar a les nostres famílies en el nostre oci.
2: Pedro Mà, secretari general d'UGT Balears, reclama també més inspeccions i vigilància de l'administració sobre les condicions en què han de fer feina els treballadors.
13: Aquest dinamisme de l'activitat econòmica du necessàriament un esforç necessari per part de les administracions en controlar aquestes condicions de feina. Nosaltres demanàvem majors inspeccions per vigilància de les jornades, de les condicions de feina.
1: A l'altra banda del taulell, els petits i mitjans empresaris asseguren que les dades són tan bones que acaben sent perjudicials per ells.
2: Jordi Mora, president de la PIME, assegura que una situació com l'actual, que frega la plena ocupació, fa que sigui difícil trobar personal a la comunitat.
14: Estem en una situació que no és una situació òptima. No és òptima perquè falta personal i a la vegada es veu aquesta situació en el mercat laboral es veu agreujada per l'excepcional i altíssim absentisme laboral. Això té una sèrie de costos enormes per a les empreses.
2: En canvi, la gran patronal, la CAEP, celebra les bones dades i en treu pit.
1: I a l'Estat també s'han batut de nou rècords i s'han superat els 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
9: Escoltau l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
1: Eivissa revisarà cada 3 mesos les condicions de l'enviament de residus a Mallorca. El Consell espera solucionar aviat les qüestions burocràtiques que queden encara pendents per poder començar la prova pilot ben aviat. S'han reservat 10 milions d'euros per aquesta prova. Carmen Cires.
15: El Consell estima que enviarà unes 33.600 tones de FEMSA a Mallorca cada any i pagarà 475 euros per tona, segons s'ha calculat per l'adjudicació que s'ha fet amb contractes negociats sense publicitat que s'aniran renovant fins a un màxim de 2 anys amb l'UTE Giref, que ja explota l'abocador de Canaputxa al límit de la seva capacitat. En total, es preveu gastar fins a 24 milions d'euros. El president del Consell ha explicat que els FEMSA s'enviaran embalats i tractats per minimitzar les molèsties. És Vicent Marí.
4: Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
15: La institució també ha calculat que s'hi enviaran entre 2 i 3 plataformes diàries a l'hivern i un màxim de 8 camions a l'estiu, 5 dies per setmana, després d'un tractament contra els olors que la institució assegura que ja s'ha aprovat. No s'hi enviaran tots els FEMS que arriben dins el contenidor gris plaça Canaputxa, sinó que allà es farà un triatge i només es cremarà el rebuig a Sonrius. Baleària incorpora a partir de diumenge un nou ferri, l'Andalus Express, que és el que en farà el transport a Mallorca. Tot just s'acaba de pintar amb els colors corporatius a les Palmes i ja és de camí a Eivissa. Com aquesta nau només portarà mercaderies, el Consell haurà de pagar 475 euros per tona, serien només 318 si el transport es fes en vaixells de passatge.
1: Els socialistes de Mallorca insisteixen al president del seu Consell, a Llorenç Armés, que paralitzi el trasllat de residus d'Eivissa que diuen es farà a granel.
2: El PSIP demana a Llorenç Galmés que aturi el procés fins que existeixin garanties ambientals segures i quan es respectin també les recomanacions tècniques i mediambientals. És la portaveu socialista Catalina Cladera.
16: Aquí a Mallorca estem creant plantes de compost i estem ja fent compost de la matèria orgànica. En definitiva, Eivissa no ha fet la seva feina i ara no mos pot dur la merda de qualsevol manera ni tota la seva merda que no ha fet bé la feina cap a Mallorca, per tant, mos plantam.
1: El PP ho nega i defensa que el procés es fa amb totes les garanties i destaca que permetrà baixar un 10% la taxa als mallorquins. És la portaveu insular Núria Riera.
17: Diuen que duran fens a granel. És fals. Només arribarà la fracció de rebuig i arribarà compactada amb unes bales totalment embalades i tancades. A més, ho diu clarament el conveni, és una de les condicions.
9: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: El veïnat de Sa Pobla no poden tornar a beure ni cuinar l'aigua de l'aixeta. L'Ajuntament ha informat aquest dimecres que a causa d'un retard en unes tasques de manteniment programades a la planta potabilitzadora, l'aigua deixa de ser apta per al consum humà fins a nou avís. Tot i això, es pot continuar utilitzant en normalitat per dutxar-se, per l'higiene personal i per les tasques de neteja.
1: La incidència arriba només uns mesos després que la Conselleria de Salut obrís un expedient sancionador al consistori per presumptes deficiències en el control de la qualitat de l'aigua. L'Ajuntament va respondre presentant al·legacions i defensant que les superacions de límits de nitrats havien estat puntuals i que s'havien adoptat mesures immediates per corregir-les. De fet, recordava que des de desembre passat l'aigua complia els paràmetres sanitaris. Vial Ferragutes, al Batle de Sa Pobla.
2: Hem de seguir fent feina per garantir al màxim que l'aigua sigui potable i, quan no ho sigui, avisar la població. De totes maneres, hem de saber ja que el que ja l'estiu passat se va fer un projecte per dur l'aigua fins a connectar-nos amb alta, això vol dir connectar-nos a la xarxa com si fos una autopista de l'aigua, que és la zona de l'Albufera, amb el Cudi, aniran tots els pobles pues, connectats amb la mateixa xarxa.
0: I Ciutadella redueix un 20% el creixement urbanístic de la ciutat per ajudar a desbloquejar el Pla General. La nova proposta preveu una construcció màxima de 3.000 nous habitatges en aquestes àrees, uns 650 manco que els que s'havien projectat inicialment a Cel Camarasa.
3: Això suposaria un creixement poblacional d'unes 9.000 persones, 2.000 menys que abans. Amb aquesta reducció, l'Ajuntament pretén facilitar el vistiplau de la Direcció General de Recursos Hídrics, que recordem el 2022 va tombar el pla en considerar que no estava garantit l'abastiment d'aigua per a la població futura. Durant aquest temps, el consistori ha atès altres requeriments i ha aprovat també el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua. A més, també ha implementat mesures per millorar la gestió hídrica del municipi. Tot plegat es va remetre fa 4 mesos ja a la conselleria. Si se supera aquest tràmit, encara, però, un llarg procés abans de la seva aprovació definitiva. Entre les mesures a executar hi ha la connexió de la planta dessalinitzadora amb el dipòsit d'Escaragolí per abastir el nucli urbà i també l'ampliació de la depuradora sud.
0: I la Serra de Tramuntana compleix enguany 15 anys com a patrimoni mundial per la UNESCO, un reconeixement internacional que valora un territori únic modelat al llarg dels segles per la relació entre les persones i el seu entorn. D'aquí un minut començarà els Jardins del Fàbia, un acte central per commemorar aquesta important fita.
1: L'exgerent de Foment del Turisme, exdirector del Consistori de la Serra de Tramuntana i membre del Consell Internacional de Monuments i Llocs, coneguts amb les sigles ICOMOS, Tomeu Dellà, ha explicat que la serra, al contrari dels jaciments arqueològics, té la categoria de paisatge cultural dins la seva declaració. Això significa que inclou l'activitat lligada al factor humà.
4: Es centra la presència humana, perquè la serra se va declarar paisatge cultural per aquesta pitjada humana, fent intermarges, que són uns elements patrimonials increïbles, les conduccions d'aigua, etc., inclús per una finalitat agrícola, no una finalitat estàtica. En aquest cas era pues, el cultiu bàsicament dels olivars i el sistema de regadiu de cítrics.
1: El Comitè de Turisme d'ICOMOS ha aprovat un reglament amb 7 principis bàsics de gestió turística. El Consell de Mallorca, segons Dellà, ja l'ha inclòs en el seu projecte de llei de la serra.
5: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: Chico, al lío, pide un crédito.
7: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
6: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
8: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Els bombers d'Eivissa continuen refrescant la zona de Can Frígola, Sant Josep, on passades les dues del migdia s'ha declarat un incendi agrícola. Tot apunta que ho podran donar aviat per controlat, ja que alguns efectius han abandonat ja la zona.
1: S'han mobilitzat mitjans de la Conselleria d'Agricultura del Govern i també 11 bombers d'Eivissa amb 3 vehicles. També hi han actuat mitjans aeris, una autobomba, 13 bombers forestals i 3 agents de medi ambient.
0: Avui és una de les jornades delicades per al dispositiu de prevenció d'incendis forestals de Libanat a Menorca. El risc és extrem i davant unes condicions meteorològiques molt adverses, els efectius han reforçat la vigilància i han adaptat el dispositiu per poder actuar amb la màxima rapidesa si es declara un foc. Gemma Carrasco.
9: La jornada ha començat amb una reunió de coordinació a la base de Libanat, amb risc extrem d'incendi forestal, temperatures molt elevades i ratxes de vent de fins a 70 km per hora. Qualsevol decisió pot ser determinant. Roger Ferrer, cap de la delegació de Libanat a Menorca.
10: Durant els dies anteriors hi ha hagut una alta temperatura que s'ha fet que la vegetació s'hagi estressat, que tingui menys humitat interna, i això, juntament amb que avui hi ha una velocitat de vent molt elevada, fa que el risc d'incendi augmenti moltíssim.
9: Les instruccions són clares. Avui la ruta de vigilància es concentra al centre de Menorca per garantir que si es declara un incendi els equips hi puguin arribar el més prest possible. A Menorca fins ara han estat poc freqüents, però això no fa baixar la guàrdia, Roger Ferrer.
10: La resta de les illes de Balears sí que ja han tingut incendis que podrien ser perillosos. Però s'han d'extremar les precaucions. Que no hi hagi hagut un incendi no vol dir que el risc no hi sigui.
9: Avui tots els efectius treballen amb un únic objectiu, detectar qualsevol incendi el més prest possible i actuar amb la màxima rapidesa.
0: Els bombers d'Eivissa també intervenen a la casa de Cala de Molí, on ahir un home de 46 anys va resultar ferit de gravetat per una explosió de gas. Treballen amb tècnics de Redexis i Repsol perquè la fuita encara continua activa i miren com poder determinar exactament a on es troba.
1: L'explosió, recordem, es va produir ahir al matí durant les tasques de càrrega de gas de l'habitatge. Com a resultat de la deflagració, un home que treballava en la fosa sèptica va resultar ferit de gravetat i, tot i que en un principi va ingressar a l'UCI de Can Misses, ha estat traslladat a la unitat de cremats de l'Hospital de Vall d'Hebron, a Barcelona.
8: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: I avui han detingut un home com a presumpte autor dels delictes de violència de gènere i de lesions a Sant Josep de sa Talaia.
1: La policia local del municipi eivissenc va intervenir ahir vespre després de rebre l'avís per una agressió a l'assentament instal·lat a la finca on se situava Casa Lola. En el succés varen resultar ferides diverses persones de diversa consideració.
0: I un home ha estat condemnat a 2 anys de presó per agredir sexualment una nina d'11 anys, filla del seu cunyat, a Palma, entre 2017 i 2019. Les parts han assolit un acord de conformitat després que l'acusat admès els fets.
1: La sentència suposa una rebaixa de la petició inicial de 9 anys i mig de presó i ha tingut en compte com atenuants els trastorns de salut mental del processat, qui en el moment dels fets no percebia les relacions de manera correcta i no era conscient dels seus actes ni tampoc de les seves decisions, l'home ha abonat els 12.000 euros d'indemnització imposada.
0: També un acord entre les parts ha donat lloc a la condemna a un altre home per agredir sexualment una dona en un aparcament a Palma i després amenaçar-la. Inicialment la fiscalia demanava 10 anys de presó, però finalment no hi entrarà si indemnitza la víctima en 15.000 euros i no delinqueix en 4 anys.
1: L'home ha admès que fa 3 anys va conèixer la víctima fora d'una discoteca de Magaluf i a través d'un conegut que tenien en comú es va oferir acompanyar-la amb cotxe fins al seu domicili a Palma. Abans d'arribar-hi, però, va entrar en un aparcament i la va agredir sexualment. Després, l'amenaçà de matar-la si contava res del que havia passat.
8: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Ja hi tornava un vol directe Palma-Girona. Des d'avui matí, l'aerolínia Air Nostrum i fins al 30 d'agost preveu gestionar 32 vols entre aquests dos trajectes.
1: Durant la primera quinzena de juliol, només operarà els dijous i a partir del dia 19 s'incorporarà una segona freqüència els diumenges. Els horaris de sortida de vols són de Palma-Girona a les 10:15 del matí i a les 12:15 el de tornada els dijous, mentre que per als diumenges s'han fixat a les 12:30 i les 14:30, respectivament. La terminal gironina efectuava exclusivament rutes internacionals des de l'any 2024 i l'última nacional, que enllaçava amb Mallorca, remunta l'any 2015.
0: Avui, precisament, han conegut les dades d'arribada de turistes del mes de maig. A les Balears han estat un total de 2.425.000. Això és un 6,3% més que el maig de l'any passat. La majoria d'aquests, 2.100.000, han estat estrangers, pugen un 5%. I fins a un 14% augmenten els espanyols que han arribat als 315.000.
1: De gener a maig d'enguany, 5.400.000 turistes han visitat les illes. Del total de l'estat suposen 4 de cada 10 visitants. Si es compara amb l'any passat, es registren gairebé 171.000 turistes més. I en quant a la despesa, també incrementa gairebé un 10% fins al 2.770 milions d'euros. Per persona i dia, per cert, la despesa se situa en 218 euros, gairebé un 5% més que fa un any.
0: I la maquinària turística marxa ja a ple rendiment. El sector hoteler i de la restauració en fa, de moment, un balanç positiu, una temporada, però, que continua marcada per l'augment de costos i preus.
1: A Serenal de Llucmajor, les platges i terrasses són plenes de gent que comencen les vacances. Els restauradors viuen aquesta temporada amb estabilitat després d'uns anys d'augment de costos. També en fan una valoració positiva des del sector hoteler.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, moment de refrescar els principals titulars d'aquest dijous 2 de juliol, en què ja s'ha fet pública la xifra d'immigrants que volen regular la seva situació administrativa. Més de 34.000. Són més de 27.000 per arrelament, 2.600 per asil i 6.000 demandants de menors acompanyats.
2: Suposen el 2,9% del total de peticions tramitades a l'estat espanyol, prop d'1.200.000 per nacionalitats. Els ciutadans colombians són els qui més peticions han presentat a les illes, seguits del marroquins i el paraguais. La vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles, ha estat molt crítica amb com han fet aquest procés l'executiu de Pedro Sánchez.
3: Aquesta regularització s'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria. És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
1: Ara a l'executiu li preocupa si hi ha previsió de futur. Què passa amb els serveis socials?
2: Una observació que fa ja avui el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, a totes les administracions.
4: Tiene que haber un conjunto de políticas de acompañamiento para que su integración sea la adecuada y no genere tampoco una presión sobre los servicios públicos, hay que redimensionarlos a la población que tiene el país.
1: La regularització d'immigrants ja té efectes en les xifres d'atur. El mercat laboral ha batut un rècord absolut d'afiliats en el mes de juny, amb 678.000 persones que treballen a les portes de la temporada alta.
2: En canvi, l'atur s'ha incrementat per primera vegada des de l'any 2008, del maig al juny, concretament amb 23.700 aturats. I això, segons la consellera Catalina Cabré, també té una explicació amb la regularització extraordinària, ja que hi ha més de 200 persones que s'han donat d'alta a la Seguretat Social i s'han inscrit a les llistes de demanda de feina.
5: 213 estirien amb total desocupació, és a dir, no són persones que ja estaven fent feina abans a Balears. I a més, tenim la dada de que són persones que tenen, no tenen nivell d'estudis, no tenen ni siquiera nivell bàsic d'estudis.
1: Eivissa revisarà cada 3 mesos l'enviament de FEMS a Mallorca.
2: Ara el Consell d'Eivissa preveu traslladar 33.600 tones de residus anualment des de Canaputxa a Sonreus. Això són entre 2 i 3 camions al dia a l'hivern i un màxim de 8 a l'estiu, 5 dies per setmana. Un procés que encara no té data definitiva, tot i que la institució pitiusa diu que és imminent. El president del Consell, Vicent Marí, ha explicat que els fems s'enviaran embalat i tractats per minimitzar les molèsties.
6: Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
1: El veïnat de Sa Pobla no poden tornar a beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta.
2: L'Ajuntament ha informat aquest dimecres que, a causa d'un retard en unes tasques de manteniment programades a la planta potabilitzadora, l'aigua deixa de ser apta per al consum humà fins a nou avís. Tot això es pot continuar utilitzant en normalitat per dutxar-se, per a la higiene personal i també per a les tasques de neteja. Vial Ferragut és el bala de Sa Pobla.
7: Hem de seguir fent feina per garantir el màxim que l'aigua sigui potable i, quan no ho sigui, avisar la població. De tota manera, hem de saber ja que el que ja l'estiu passat se va fer un projecte per dur l'aigua fins a connectar-nos amb alta, això vol dir connectar-nos a la xarxa com si fos una autopista de l'aigua, que és la zona de l'Albufera, amb el Cudi, aniran tots els pobles pues, connectats amb la mateixa xarxa.
1: A Andalusia, Juanma Moreno ja torna a ser el cap de l'executiu andalús de la 13a legislatura gràcies a l'acord entre el Partit Popular i Vox.
2: Ha estat en segona votació durant el ple del Parlament, que s'ha duit a terme avui a la baixa fa uns minuts. El pacte, amb 150 mesures, inclou la incorporació del portaveu de Vox a Andalusia, Manuel Gavirà, com a vicepresident i conseller de Turisme. Turisme. Així mateix, Vox comptarà amb un senador per designació autonòmica i la vicepresidència primera de la mesa del Parlament andalús. Són Juanma Moreno Bonilla i Manuel Gavira.
8: Es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, minucioso, sereno, sensato. Un acuerdo que es justo, que es legal y un acuerdo que creo que va a ser un elemento fundamental para el, digamos, el desarrollo económico y social que está teniendo Andalucía.
9: Que es un acuerdo que básicamente lo que viene a reflejar es el sentido común del Partido Popular y el sentido común de Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces, que es el principal objetivo que tenemos Vox y que tiene también, por supuesto, el Partido Popular.
2: Són les 7:35. Ara, els esports.
0: Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
1: Bon vespre de nou, Gavi.
10: Bon vespre.
1: El porter del Mallorca, Leo Román, està molt a prop de sortir traspassat.
10: Sí, l'eivissenc està negociant amb el Deportivo de Coruña una vegada que sembla que hi ha acord entre el Mallorca i el club gallec. Si finalment es tanca l'operació, el Mallorca podria ingressar 9 milions d'euros, renovaria el veterà Cuellar i mantindria Lucas Bergström sense descartar el fitxatge d'un altre porter. Precisament, Leo Román, a les darreres hores, ha estat protagonista a un acte a Eivissa, on ha parlat de la seva experiència a la selecció espanyola abans de partir cap al Mundial i del que va suposar per ell el debut en l'absoluta.
11: Pues la verdad que es lo más, sobre todo para mí a nivel personal, pues bueno, es el sueño que tenía desde bien pequeño, era debutar en la selección española. Y bueno, y la verdad que tenía ese objetivo ahí en mente, no sabía que iba a ser tan pronto, sobre todo estoy muy contento porque creo que esto puede abrir también las puertas a los chavales de la isla a ver que si te esfuerzas, a pesar de que aquí parece que es un poco más complicado todavía, a ser una isla pequeña, pero que se puede conseguir, que están los medios y cada vez creo que hay más facilidades para poderlo hacer.
10: D'altra banda, Gustavo Siviero deixa la banqueta del Mallorca B. El tècnic argentí, que havia aconseguit l'ascens a segona federació, ha decidit deixar el càrrec per motius personals i professionals sense tenir ofertes de cap club. Pel que fa a l'Eivissa, l'equip blau-cel ha anunciat el seu quart fitxatge. Es tracta d'Ander Yoldi, jugador provinent de l'Osasuna Promeses. Ander Yoldi és un jugador provinent del conjunt navarrès, és extrem, té 25 anys i experiència al Córdoba, on la temporada 24-25 ja va coincidir amb altre dels fitxatges de l'Eivissa, Genaro Rodríguez. El nou jugador blau-cel ha signat per dues temporades. I al Mundial destacam el partit d'avui a partir de les 9 del vespre entre Espanya i Àustria, partit de 700 de final. Espanya no supera una eliminatòria mundialista, és a dir, no passa més enllà de la fase de grups des de fa 16 anys. Precisament la darrera vegada va ser quan va guanyar el Mundial del 2010 a Sud-àfrica. Què li diu aquest fet al seleccionador Luis de la Fuente? El sentim.
12: ¿Qué me dice? Pues que esta selección está acostumbrada a batir récords y quiere batir también, no batir un récord, esto no es un récord, pero las malas rachas, esta selección está acostumbrada a superarlas. Estamos decididos, obviamente, nuestro planteamiento es seguir adelante. Veremos luego el partido de mañana, cómo se desarrolla, las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra mente solo está, solo, veros de nuevo a vosotros, a los que se parecen tanto a vosotros, en Dallas.
10: El seleccionador, que tan sols té la baixa de Nico Williams, confia en els seus jugadors. L'exigència els ha fet millors, diu.
12: Lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay y lo que estoy viendo yo esta semana, es que el equipo ya empieza a reconocerse muchos automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. En esa exigencia seguimos creciendo, me encanta que se nos exija porque eso es que se espera mucho de nosotros y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error, es ganando el próximo partido.
10: De matinada també jugaran els partits Portugal-Croàcia a partir de la 1:30 i Suïssa-Algèria a les 5. Recordem que ahir es varen classificar pels vuitens de final els Estats Units, que jugaran contra Bèlgica, que va eliminar Senegal, i Anglaterra, que va superar la República Democràtica del Congo i que s'enfrontarà a Mèxic. Per la mare de tennis, Jaume Munar ha guanyat el britànic Jacob Finley a la segona ronda de Wimbledon en 3 sets per 6-4, 7-6 i 6-4. Ahir, el número 1 del món, Jannik Sinner, va batre el rècord històric de victòries italianes en Gran Slam, derrotant Nuno Borges en 3 sets, i Novak Djokovic va guanyar Stefanos Tsitsipas. Avui, al duel espanyol de la jornada, Rafa Jodar ha guanyat Pablo Carreño en 5 sets per 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 i 6-4. Al quadre femení, Sabalenka va eliminar Kessler i també s'han classificat per a la tercera ronda Coco Gauff i Naomi Osaka. En bàsquet, l'Azul Marino, en la plantilla ja tancada, prepara la campanya d'abonats. El club mallorquí prepara el somniat debut a la màxima categoria femenina del bàsquet nacional. L'equip descansa i serà a finals d'agost quan s'encetarà la pretemporada. Però des de les oficines ja escalfen amb una precampanya d'abonats que finalitza el 15 d'agost. El reclam són preus reduïts que pujaran la segona quinzena d'agost i que ara oscil·len entre els 90 euros per l'abonament general i 130 pel familiar. Sentim Jordi Riera, que és el director general del club.
13: Preventa amb uns preus més assequibles dels que vendran després a la següent fase de venda d'abonaments, no? Per animar la gent, perquè comencin a formar part d'aquesta aventura, d'aquest viatge, comencin ja a tenir ganes de ser molts i també per animar en aquesta participació i que ens ajudin a fer que som molts pues, sigui un lloc pues, que hi hagi un gran ambient aquesta temporada. No?
10: També preparen les noves temporades els representants masculins a primera FEB, en el seu cas confeccionant encara les plantilles. D'una banda, l'Estia Menorca ha anunciat la baixa de Pol Molins i l'arribada d'Adam Keival, pivot txec de 2 metres i 13 centímetres d'alçada, que arriba procedent del bàsquet Berno. Pol deixa el club després de 4 temporades i Adam Keival arriba per reforçar. El Fibui Mallorca ha fitxat Garmin Kande, té 27 anys i arriba procedent de la Lega Cantàbria. El pivot congolès de 2'06 té experiència a França, a Burgos i a Cantàbria en el bàsquet espanyol. I no deixem el bàsquet perquè Àlex Abrines prepara la 7a edició del seu campus. L'exjugador mallorquí, retirat just fa un any, continua a prop de les cistelles i ho fa amb el seu campus, en el qual participaran 125 infants. Com cada any, tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de Muro, s'encetarà el pròxim dissabte, dia 4, i s'allargarà fins dia 10. Entre els convidats d'enguany hi haurà el jugador del Barça, Darío Brizuela. Sentim Abrines.
14: Al final són 125 infants, de 130 que podem ficar com a màxim, però bueno, són més infants que s'han passat, o sigui que en relació a això doncs estem molt contents, no? Perquè al final és el primer any com a exjugador, que tampoc sabia molt bé quina rebuda tindria el campus i la veritat és que no hem notat cap diferència amb altres anys. No? I bueno, moltes ganes de que comenci.
10: I acabem amb dos apunts. En motociclisme ja coneixem la nova escuderia de Joan Mir. Després de 4 anys a Honda, el pilot mallorquí competirà amb Gresini l'any que ve. L'escuderia, satèl·lit de Ducati, ho ha anunciat avui. Mir firma 2 temporades i l'any que ve compartirà equip amb Dani Olgado. I en pàdel, Gemma Triay i Delfí Brea guanyen els 700 de final del Premier Pàdel de Bordeus a França. La menorquina i l'argentina superen a la parella espanyola formada per Beatriz Caldera i Carmen Goenaga per un doble 6-3.
15: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Una vintena d'alumnes han rebut avui un reconeixement pels seus bons resultats en les proves d'accés a la universitat durant aquest curs. La millor nota de les Balears ha estat la de la menorquina Teresa Comelles, amb un 9,87 sobre 10. Durant el seu discurs en el Consolat de la Mà, la jove ha destacat el valor de poder estudiar en català a l'ensenyament públic. Laura Marcos en té més detalls.
1: Teresa Comelles estudiarà física i matemàtiques a Cantàbria. Com ella, de 9 alumnes més han estat reconeguts pel govern i guardonats amb dos llibres, un de l'escriptora Carme Riera i un altre de poesia de Josep Maria Llompart. En total, 20 joves, 10 de Mallorca, 5 d'Eivissa, un de Formentera i 4 de Menorca. Tots podran, a més, optar als premis per als estudiants amb les millors notes d'accés a la universitat d'aquest curs, dotats amb 600 euros cadascun. La primera alumna de les Illes d'enguany ha agraït així poder estudiar en català.
2: Perquè tot el que ha hagut de lluitar la gent perquè jo pugui ser aquí. A més sent dona, no? Poder estudiar igual que tothom, poder estudiar en català i que me pugui anar bé, no? És una cosa que dius, bueno, ha lluitat molta gent i jo he d'estar agraïda.
1: Emocionada, la mare de la jove assegura que no l'han sorprès els resultats acadèmics de la seva filla, ja que diu ella sempre ha gaudit aprenent.
3: No li costa gens perquè ella sempre ha destacat sense cap esforç perquè realment ha estudiat ara aquest darrer any.
1: Els alumnes reconeguts enguany coincideixen que no hi ha cap secret per aconseguir uns bons resultats i que la clau és esforç, constància i disciplina. Carlos Fuentes ha tret la millor nota a Mallorca amb un 9,76. Afirma que durant els dies previs als exàmens va desinstal·lar totes les xarxes socials. Estudiarà Dret i Relacions Internacionals a Madrid.
4: Los días de selectividad yo fácilmente me podía pasar 10 horas. A ver, no quiero exagerar. No estaba sentado literalmente mirando el libro 10 horas, sino que daba muchas vueltas, repitiendo y yendo a molestar a mi madre.
1: També Sofia Cardona, la millor nota d'Eivissa amb un 9,5, afirma que ha planificat molt bé l'estudi i que ha eliminat les xarxes per evitar distraccions. Ha triat estudiar el doble grau d'Història i Relacions Internacionals a Sevilla.
5: Bueno, jo tenia taules d'estudis i a partir d'ahir, que no sempre s'acomplien, però...
1: La presidenta del govern, Marga Proens, ha felicitat els alumnes per ser un exemple d'excel·lència i ha convidat els que estudiaran fora de les illes a tornar-hi en un futur.
6: Estudiau allà on vos faci més il·lusió. Confiam, això sí, que tot aquest talent acabi retornant a les nostres illes.
1: Entre els estudis universitaris triats pels alumnes de les illes amb millors notes a les proves d'accés a la universitat, trobem també filosofia, enginyeria aeronàutica i medicina, entre d'altres.
7: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Formentera demana que es regularitzin amb urgència els pagaments pendents a l'empresa Autocar Espaillà per tal d'evitar qualsevol afectació al servei. És una de les proposicions tractades avui en el ple, que té el suport de tots els consellers de l'oposició. Regina Mallans.
8: La continuïtat del servei d'autobús a Formentera perilla. L'empresa concessionària Autocar Espaillà es troba en una situació econòmica crítica. Sentim el conseller no escrit, Llorenç Còrdova.
9: Derivades de pagaments i compensacions pendents, fins al punt que aquesta situació podria afectar nòmines, proveïdors, combustible i, en definitiva, la continuïtat ordinària de servei.
8: L'equip de govern assegura que els expedients estan resolts i que es troben a esperes de rebre la partida corresponent per abonar la gratuïtat del servei, corresponent al 2025 i 2026. Verònica Castelló és la consellera insular de Mobilitat.
10: Aquestes compensacions reclamades han estat valorades, han estat estudiades, han estat resoltes.
8: L'oposició critica la gestió feta per part de Sa Unió. Sentim el conseller de Gent per Formentera, Rafa González, i a la consellera socialista, Anna Juan.
11: El Consell de Formentera, amb les seves decisions, ha fet que dia 2 de juliol de 2026 l'empresa concessionària ha hagut que sofrir quasi tots els gastos de l'any, la gran majoria de gastos de l'any, però no té ingressos a dia d'avui.
12: El Consell Insular de Formentera té recursos com perquè l'empresa concessionària no tinga que estar esperant que el govern faci la seva feina.
8: La proposició presentada pel conseller no escrit Llorenç Còrdova recull diferents punts.
9: Proposa que el Consell tramiti i aboni amb urgència les quantitats pendents que corresponguen i que, si és necessari, adopti mesures transitòries com pagaments a compte.
8: Ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els consellers de l'oposició i l'abstenció de l'equip de govern.
0: L'Ibavi construirà 28 habitatges del port de Pollença. Ho faran un Montsolà cedit per l'Ajuntament i es destinaran a lloguer per als residents del municipi.
13: El solar està ubicat a la urbanització de Cotmar del port. L'Ibavi durà a terme la primera promoció d'habitatge públic al municipi des de l'any 2007. Seran 28 habitatges destinats a lloguer i del qual se'n podran beneficiar les persones que faci un mínim de 10 anys consecutius que resideixin al municipi. A Pollença, l'oferta d'habitatge també és escassa, n'hi ha poca i molts no se la poden permetre. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge.
14: Hablamos de vivienda para gente de aquí. Esos 10 años de residencia, 10 años de residencia está precisamente destinada para esto. Y es lo que queremos, es una de las bases también, uno de los ejes esenciales de este plan de choque, ¿no? Habitatge per gent d'aquí y es, insisto, uno de los puntos capitales que vamos a defender desde el primer hasta el último día.
0: Més per Mallorca reclama que l'Estat transfereixi a les illes la gestió de l'administració de justícia, una competència prevista a l'Estatut d'Autonomia, però que encara no s'ha fet efectiva. El partit també demana assumir la gestió dels 3 centres penitenciaris de l'arxipèlag.
13: Avui els diputats Lluís Apesteguía al Parlament i Vicenç Vidal al Congrés han presentat iniciatives a les dues cambres per reclamar aquestes transferències. Els ecosobiranistes asseguren que les illes han de poder gestionar directament aquests serveis i, en el cas de la justícia, reclamen que el traspàs vagi acompanyat dels recursos necessaris per corregir el dèficit històric de finançament i de personal que, segons denuncien, arrossega aquest servei.
15: Les Illes Balears patim un dèficit de servei per part de l'Estat importantíssim. I això no se pot sostreure d'un fet que és que som una de les 5 comunitats autònomes que encara no tenim les competències en justícia.
16: Una justícia que no arriba, que arriba tard, que no té mitjans adequats, és un mal servei públic.
0: I un darrer apunt polític és la notícia del dia en aquestes hores. A Andalusia, Juanma Moreno ha estat investit com a cap de l'executiu andalús de la 13a legislatura gràcies a l'acord que el Partit Popular ha tancat amb vots.
13: Ha estat en segona votació durant el ple del Parlament que s'ha duit a terme avui a hora baixa. El pacte amb 150 mesures inclou la incorporació del portaveu de Vox Andalusia, Manuel Gavira, com a vicepresident i conseller de Turisme. Mateix, Vox comptarà amb un senador per designació autonòmica i la vicepresidència primera de la mesa del Parlament andalús. Són Juanma Moreno Bonilla i Manuel Gavira.
17: És un acord contundent, un acord potent, minucioso, sereno, sensato. Un acuerdo que es justo, que es legal y un acuerdo que creo que va a ser un elemento fundamental para el, digamos, el desarrollo económico y social que está teniendo Andalucía.
18: Que es un acuerdo que básicamente lo que viene a reflejar es el sentido común del Partido Popular y el sentido común de Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces, que es el principal objetivo que tenemos Vox y que tiene también, por supuesto, el Partido Popular.
7: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: La directora de la Guàrdia Civil i el DAO del cos han estat imputats en el cas Leire Diez, que investiga presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per boicotejar investigacions judicials que afecten el PSOE i el govern de l'Estat.
13: Mercedes González i Manuel Llamas estan investigats per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, els ha citat a declarar el proper 16 de juliol.
0: Fons del Ministeri de l'Interior asseguren que el ministre Fernando Grande Marlaska manté la confiança en tots dos, tot i la imputació, i que continuaran exercint les seves funcions com fins ara.
13: En canvi, el PP demana la dimissió immediata de Marlaska, la directora de la Guàrdia Civil i el DAO. Són la popular Cuca Gamarra i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
19: Pero siempre con el amparo del ministro del Interior. Las responsabilidades políticas no terminan ahí. No terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
20: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si una persona va como testigo, va acompañado de un abogado. Vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, los partidos políticos, también la opinión publicada, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
0: L'Audiència Nacional ha condemnat a l'exconseller de Presidència de la Comunitat de Madrid i exbatle de Valdemoro, Francisco Granados, a 2 anys i mig de presó per delictes de frau continuat i prevaricació en el marc del cas Púnica.
13: Això per afavorir una empresa d'esdeveniment, Waiter Music, en l'adjudicació de contractes públics entre el 2007 i el 2014.
0: I l'Agència Tributària es personarà en la investigació sobre les joies de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
13: El jutge José Luis Calama havia ofert a Hisenda de personar-se en la causa com a potencial perjudicada per un possible delicte de contraband i contra hisenda pública. Consisteix en un lot de prop de 80 joies de luxe localitzades per la Policia Nacional en una caixa forta a l'oficina de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid i que estan valorades en 1,3 milions d'euros.
0: I el jutjat de Madrid ha arxivat la causa contra Miguel Ángel Rodríguez per difondre la identitat de 2 periodistes en un xat.
13: Es tracta de 2 informadors del País que investigaven el cas de frau fiscal d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
0: Un tribunal de França ha absolt aquest dijous a l'antic cap d'ETA, Josu Ternera, dels delictes de pertinença a la banda terrorista entre 2002 i 2005.
13: Aquesta decisió obri la porta al seu possible lliurament. Espanya està reclamat per l'Audiència Nacional per l'atemptat contra la Casa Quarter de Saragossa l'any 1987, en què varen morir 11 persones.
0: I 8 dies després dels 2 terratrèmols que varen setgejar Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre les runes d'un dels edificis de la Guaira. Això quan el país viu el primer dels 7 dies de dol nacional per les víctimes del terratrèmol. El darrer balanç és de 2.300 morts i més d'11.000 ferits.
7: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: El Festival EIMA de Creació Contemporània, Pensament Crític, Mediació Cultural i Comunitat es torna a posar en funcionament a partir de demà i fins dia 11, una 11a edició que serà Sandra Martínez.
21: S'escampa del Terrós de Santa Maria per entrar també als carrers, les porxades i les cotxeries i amplia el seu desplegament fins a 2 espais de gran valor patrimonial i paisatgístic, el bosc de la comuna de Lloret i el jaciment arqueològic de Sant Fornès, a Montuïri.

0: nosaltres tenim un públic que confia en el que nosaltres anem a presentar. I això és molt d'agrair. I això què significa? Que no tot sempre és meravellós i fantàstic i benèvol, sinó que hi ha llenguatges que són molt arriscats i que necessiten d'una atenció i d'una escolta extra especial.
1: Enguany el festival oferirà una vintena de propostes, 11 de les quals de les Balears, 4 estatals i 4 més d'internacionals, a banda d'unes jornades professionals.

0: Estamos a puntito de llegar, tenemos una fiesta que mostraros y muchísimas ganas y mucho amor.
1: És la crida de la Mària de Chambao avui al programa El Dia d'aquesta Casa fent una convidada al concert que tindrà lloc dia 9 de juliol al Festival El Jardí al recinte del Mallorca Live de Calvià.
2: Chambao celebra 25 anys de trajectòria amb una gira molt especial i un disc commemoratiu ple de col·laboracions amb algun dels artistes més importants de la música espanyola.

La seva veu delicada canta el dolor, els dimonis, els arrels i a la vida. I aquest dijous, avui, fidel a una cita que ja s'ha convertit en un clàssic de l'estiu mallorquí, Valeria Castro torna a l'illa. Serà d'aquí una hora i mitja a Truiteta en un concert amb tota la seva banda. Demà passat dissabte cantarà amb un format més íntim a la Torre de Canyamel a Capdepera.

0: Són les 8, moment de resumir els principals titulars d'aquest dijous 2 de juliol en què s'ha fet pública la xifra d'immigrants que volen regular la seva situació administrativa. Més de 34.000. Són més de 27.000 per arrelament, 2.600 per asil i 6.000 demandes de menors acompanyats.
1: Suposen el 2,9% del total de peticions tramitades a l'estat espanyol, prop d'1.200.000. Per nacionalitats, els ciutadans colombians són els qui més peticions han presentat a les illes, seguit dels marroquins i els paraguaians. La vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles, està molt crítica en com ha fet aquest procés l'executiu de Pedro Sánchez.
2: Aquesta regularització s'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria. És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
0: Ara a l'executiu li preocupa si hi ha previsió de futur. Què passa amb els serveis socials?
1: Una observació que ja fa avui el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, a totes les administracions.
3: Tiene que haber un conjunto de políticas de acompañamiento para que su integración sea la adecuada y no genere tampoco una presión sobre los servicios públicos, hay que redimensionarlos a la población que tiene el país.
0: Eivissa revisarà cada 3 mesos l'enviament de FEMS a Mallorca.
1: El Consell d'Eivissa preveu traslladar entre 3.600 tones de residus anualment des de Canaputxa a Sonreus. Això són entre 2 i 3 camions al dia a l'hivern i un màxim de 8 a l'estiu, 5 dies per setmana. Un procés que encara no té data definitiva, tot i que la institució Pitiusa diu que és imminent. El president del Consell, Vicent Marí, ha explicat que els FEMS s'enviaran embalats i tractats per minimitzar les molèsties.
4: Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia, totalment desodoritzat,

0: aïllats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
1: El veïnat de Sa Pobla no poden tornar a beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta. L'Ajuntament ha informat que a causa d'un retard en unes tasques de manteniment programades a la planta potabilitzadora, l'aigua deixa de ser apta pel consum humà fins a nou avís.
2: La incidència arriba només un mesos després que la Conselleria de Salut obrís un expedient sancionador al consistori per presumptes deficiències en el control de la qualitat de l'aigua. Vial Ferragut és el batlle de Sa Pobla.
3: Hem de seguir fent feina per garantir al màxim que l'aigua sigui potable i, quan no ho sigui, avisar la població. De totes maneres, hem de saber ja que el que ja l'estiu passat se va fer un projecte per dur l'aigua fins a connectar molts amb alta.
1: Els joiers artesans de Menorca reclamen una fórmula que garanteixi la qualitat de les seves peces sense el risc de fer-les malbé.
2: Han demanat al govern que elimini l'obligació de punxar determinades peces de metalls preciosos. El motiu és que hi ha peces que són molt fràgils o massa petites i aquest punxonat pot alterar l'estètica o el seu valor. La joiera Núria Deià explica que la millor forma per evitar aquest problema és que la Direcció General d'Indústria aprovi una etiqueta unificada.
4: El que demanem és que, clar, hi ha peces que són úniques, que es poden fer malbé amb un cop, perquè s'ha de fer amb un cop de martell, peces massa petites perquè hi capi, i hi ha l'opció que hi hagi unes etiquetes homologades que també es puguin posar en lloc de picar les peces.
1: I en política estatal, recordar que Juanma Moreno acaba de ser investit cap de l'executiu andalús per tercera vegada. Arribem així a les 8:04. Les notícies tornen a les 9. Ara, xiu-xiu.

0: Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez. Com va
1: anem?
0: Això?
1: Com estàs? Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Mos quedem tots sols, eh?
1: Mos quedem tots sols, però bé.
0: Estàs content,
1: cosa eh? Farem.
0: Estàs content, però te diré una cosa, que estan passant coses molt estranyes a les Balears, eh? És a dir... ahir van saber que els robots han arribat a les nostres costes.
1: Mos va arribar un àudio d'un oient demanant-mos, per favor, que ho investigàssim, i així ho fèrem, servei públic sempre. Mm-hmm. Un robot humanoide de l'alçada d'un nen de 8 anys teledirigit per un humà passejava pel port de Sóller.
0: Exactament. Primer, fet insòlid. I per si no era poc, per si no mos bastava, avui mos hem assabentat d'un altre fet. Un altre fet, un succés. Vos donarem una pista, però... Però abans de posar aquesta pista, vos avisant que si creix en la mala sort, que desconnecteu la ràdio.
1: Home, Xavi, és que això du mala sort, sempre, ara, aquesta cançó. A més, començant l'estiu, eh? 2 de juliol,
0: home,
1: no
0: està,
1: ho sé.
0: Està congeladíssima ara en Mariah Carey, però bé, no sé si du més mala sort això que m'hauran fet aquesta cançó o això que m'ho ha fet arribar avui el nostre col·laborador, en Juan Mimas.
2: Estic estorat. Sabíeu que ja estan instal·lant els llums de Nadal? I doncs sí, he passat per 31 de desembre i ja hi ha operaris de l'Ajuntament que estan instal·lant els llums de Nadal.
3: Que s'ha calor psicològic.
2: Ai, amb aquesta calorada. Dia 2 de juliol.
4: Què vos pareix?
0: Què te pareix?
1: A veure, no vull ser cruel, tampoc.
5: La vos recomano. Però...
1: No ho sé, eh?
0: Com que no ho saps? Com que no ho saps?
1: Home, passejar amb aquesta calor...
0: Sí.
1: I veure com posen llum de Nadal, no ho sé, jo. Jo no ho tinc tan clar.
0: És estrany.
1: És estrany.
0: És com una errada a la Matrix.
1: A més, quan fa que les van llevar? Perquè tampoc t'ho fer tant.
0: No vull en Celestí Oliver, company de Tento, que també els ha vist que efectivament estaven posats a la zona de 31 de desembre, a Palma, a Ciutat, diu que el davant en llevar no fa gaire, però bona.
1: No, definitivament, successos estranys estan passant aquí a Balears.
0: Exacte, entre això i el robot, jo ja no sé què més pot passar. Avui tenim a Miguel Soler en el control tècnic.

0: La situació, vamos, que l'han liat parda.
1: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.
2: La justícia ha condemnat a 3Media a indemnitzar amb 50.000 euros la socorrista de Vamos, que la liat parda, per haver utilitzat la seva imatge durant anys.
0: La víctima, el 2008, va protagonitzar un dels vídeos més virals de la història de la televisió espanyola gràcies a la ja mítica expressió la liat parda. El tribunal considera que el grup audiovisual va vulnerar el seu dret a la pròpia imatge en reutilitzar durant anys l'enregistrament original en diferents programes i plataformes sense el seu consentiment i en dos d'aquests casos també va lesionar el seu dret a l'honor per l'ús burlesc de la seva veu.
2: Els magistrats han ordenat a A3Media retirar de totes les seves plataformes els enregistraments afectats i abstenir-se de tornar-los a utilitzar en circumstàncies similars.
1: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.

0: IB3 Ràdio és participació. La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
3: Bon dia. Avui vull dedicar una cançó a un xiu-xiuer que avui fa anys. Pot trobar, Xavi, la cançó Guanyar, de la Lumbin Band, perquè tinguis un molt bon any i que siguis feliç sempre. Bon any, Xavi, una abraçada.

0: Sí, moltes gràcies. No, no, ara fora honor, Maria Antònia Pasqual, moltes gràcies, perquè de fet no sé com te'n recordes, supos que perquè l'any passat, dia 2 de juliol, ho varen celebrar també a la ràdio, però molt i molt agraït, Maria Antònia, de bon de veure i tot cop, moltíssimes, moltíssimes gràcies, m'ha fet molta il·lusió.
1: T'has tingut callat, eh?
0: Sí.
1: T'ho hem hagut de treure nosaltres.
0: Clar, si no m'haguessin fet tu qualque encimada, no anava per feina. Però bé, que m'ha agradat moltíssim. Escolta, Maria Antònia, moltes, moltes gràcies a tot cor. I vosaltres ja ho sabeu, si voleu dedicar una cançó, per exemple, Jordi, tu quan fas els anys?
1: Jo dia 5 de setembre.
0: Setembre, per tant, ets Tauro.
1: Soc Verge, Virgo.
0: Ah, Virgo, molt bé, Verge, molt bé. Bé, en qualsevol cas, aquest dia li podeu enviar un àudio de WhatsApp en Jordi el felicitau en el 646-93-45-01. Ja ho sabeu, podeu dedicar una cançó a qui vulgueu. Però bona, Maria Antònia, moltes gràcies i en vida teva. Aquest dia, continuant, com bé sabeu, ha arribat la calor. Això sí, és una cosa sí. Que per mi ja començam a saber. I és una cosa que molesta molta de gent. Costa dormir, bueno, ja ho sabeu com va tot això. Però a qualcú, hi ha una persona que tinc segur d'aquí de vora, a qui li molesta especialment. I, de fet, tant que ha decidit avui posar-se hater. Has convertit...

0: Bé, jo, però el primer de tot, abans de començar, dic que és un problema ser Virgo, perquè en català és verge, i ja, sempre diu, soc verge, i queda, ja, queda esa cosa un poc estranya.
1: Els càncer, bé, també dir cranc, també, som cranc.
0: Bé, però soc cranc queda un poc millor, jo
1: sí,
0: un poc
1: sí, ser verge també és una mica tal. Però bé, Jordi,
0: bé, calor.
1: No te va bé, ser calor.
0: Calor, no me va bé, no s'aguanta.
1: Bé, men, digues.
0: No s'aguanta, mos han queixat de mil situacions en aquest programa, però clarament no podíem faltar els dies de calor. I el pitjor és que estem així i acabant de començar el mes de juliol. Mm-hmm. Vull dir que mos queda aquí una, tres mesets que els gaudirem bastant. Però bé, hater imprescindible, que de fet, ja quan vam xerrar dels dies de pluja, que també mos van queixar dels dies de pluja, ja comentàvem això que hi dic. Visca els dies de sol, que és vera que aquests dies, quan fa mal temps, ho enyores.
1: Jordi, te'n faràs un fart de sol, i de calor? I quan siguis gos i estiguis ple de gent pel món, diràs, tant de bo aquell dia, tant de bo plogui d'aquí poc.
0: Jo vull conduir en el cotxe i deia, que bé estaria jo quan feia sol. I va ser dilluns o dimarts, però jo ja m'havia aquest pensament.
2: Sí.
1: Bé.
2: Ja saben que en el gos, secció hater, fa massa calor.
1: Talment des de així, eh?
0: Sí, sí. Bé.
1: No ha fet falta ni arribar al gos. Dios de juliol i ja te queixes de sa calor.
0: És que estaràs d'acord en jo que enguany està sent terrible.
1: Sí.
0: No sé si millor o pitjor que els anys anteriors, perquè sempre n'hi ha un que te diu, no, l'any passat era pitjor. I l'altre que te diu el contrari, no, sí, sí, ara enguany és pitjor. Per tant, jo per això el mateix cada estiu i això és el que comentarem avui. Hace calor, jo estava esperando... Vinga, idò, anem per feines. Va. I escoltam què en pensa també sa gent.
3: Hola, i d'ahir nosaltres el problema que tenim en l'estiu és que l'aire condicionat a la feina és molt bé i és una aparata molt gran que dona, que refresca a diferents consultes. Hi ha consultes que s'amoren de fred i han de dur fulars, bufandes per passar consulta, i altres, com a la meva consulta, que si no m'ho posen un ventilador directe, passant molta calor.
1: Ah, l'aire condicionat també és un tema.
0: Nosaltres a IB3 Ràdio també hem tingut...
1: El tenim controlat.
0: Tenim
1: més o manco enteses en tot aquest tema. Però sé que hi ha disputes.
0: Hi ha disputes, però bé, no les traurem aquí.
1: Oh, sí? Ara... No,
0: no, no, no. Però bé, més cosetes.
1: Va.
0: I a mi n'hi ha una que és la que me supera més, per damunt de tot, que és que si ets una persona com jo que tendeix a suar ràpid, vius tres mesos xop per sa vida. O sigui, surts a treure's fems, tornes suat. Estens la roba fora, entres a casa, suat.
1: Però Jordi, tu quan surts de sa dutxa t'aixugues bé?
0: No, en això anava.
1: Ah, entesos, va.
0: En això anava perquè sorties a sa dutxa i quan te comences a vestir notes que ja tornes a estar banyat. Que això és una sensació d'impotència i asquerosa absoluta. O sigui, has gastat aigua, has gastat temps de vida, has gastat el xampú per res. Per res. Mm-hmm. Jo crec que deixaré de dutxar-me.
1: No, però Jordi,
0: no,
1: això,
0: ja està.
1: Això té una explicació. És a dir, quan surts, t'has de jugar per tot i beníssim. És a dir, si no, surts ràpidament, perquè no se tanquen els poros. Això m'ho explicàvem un genoll l'altre dia. Servei públic, no sé fins a quin punt.
0: Bé,
1: però bueno, que t'has de jugar beníssim.
0: O això, o l'altra solució és no te dutxes. Tres mesos.
1: Bé, jo com a company de temps...
0: El dia que comences a tardor, te dutxes i fins aquí. Però és que el pitjor de la calor és que és totalment inevitable. Mm-hmm. No se pot sortir. Que hi ha gent que diu, no, jo m'estic més la calor que és fred. Mm-hmm. Tio, calla, vete'n a comprar una jiqueta quan faci fred i deixem-nos en pau, perquè amb això ho solucions. Mm-hmm. Perquè del fred se'n surt, de la calor no. Mm-hmm. Perquè arriba un punt on, clar, legalment no te pot llevar més peces de roba i sortir al carrer. O sigui que has de, hi ha límits.
1: Però també hi ha gent que li pot agradar l'estiu. Oh, no, està prohibit.
0: Saps qui són els únics éssers vius que gaudeixen de l'estiu?
1: Qui?
0: La gent que té piscina a casa, que aquesta no ho passa tan malament, i els insectes.
4: Lo pitjor de l'estiu és que a casa meva se torna un alberg, però no un alberg per persones, sinó un alberg per tots els insectes que us podeu imaginar. A casa meva, fàcilment, un dia d'estiu, va entrar una serp, no sé quantes cuques, no sé quantes aranyes, formigues, milers de moscars, mosques, i una llista llarga d'insectes que és que no puc més. Per l'estiu, un tant d'insectes a casa meva.
1: Tant, s'estiu tot el que viu.
0: Exacte, no, i és un tema, sí. És un tema terrible, que te deixes un tros de pa escarós damunt la taula i tens un exèrcit de formigues que fan, que diuen, ostres, un bufet lliure aquí. I s'emocionen. O dines a la terrassa, perquè el dinar a la terrassa queda molt mediterrani,
1: sí.
0: És una cosa que xula, i hi ha una vella que ha decidit que el tros de cindri que t'havies de menjar seu. I, per tant, ja veuràs tu com ho fas. Un desastre tot. Però bé, anem amb més coses que penses de gent.
5: Hola, xiu-xiu. Avui vos duc una anècdota molt graciosa que va passar fa un parell d'anys, que estàvem amb uns amics de festa i, clar, anàvem un poquet gats i un d'ells tenia molta calor. I se va posar amb el ventilador, que és un ventilador de peu, a posar-se quasi, vamos, en els cabells. I, clar, ho van passar fatal, perquè em van, per favor, atura, perquè t'estàs posant els ventalls en els cabells. Però, clar, feia molta calor. I res, va ser molt graciós. Perillós, però graciós.
1: Bé, Jordi, és una mica bona, això, que no m'he acabat d'entendre.
0: Bé, jo per
1: lo
0: que...
1: No és greu.
0: El que he entès jo és que, clar, se li s'apropava molt en el ventilador perquè tenia calor. No.
1: Sí.
0: I... No, encara dic que perquè tenia fred. No, s'apropava el ventilador perquè tenia calor i se li estaven a punt d'enganxar els cabells. Que, clar, això dels ventiladors poden ser perillosos.
1: Clar, li va fer un pentinat...
0: Bueno, no sé si li va arribar a passar, però... Bé, en fi...
1: Bé,
0: ventiladors. Que jo tinc...
1: Alerta amb els ventiladors.
0: Alerta, perquè jo, jugant amb una amiga a casa seva, va votar i el pobre va pegar amb els ventiladors de sol.
1: Clar, no m'ha passat també, això.
0: T'ha passat?
1: Clar, pas...
0: Això pot ser, pot ser un problema, o sigui, te pots fer mal,
1: sí, però els ventiladors generalment estan pensats per... Sí, perquè no fer gaire... No te puguin tirar un dit, per exemple.
0: Bé, però en el cap... O sigui, té un dit sí, però no estan pensats per qualcú que voti i pegui el seu cap en el sostre.
1: Home, bé, depèn, si és molt alt. Jo un dia vaig llevar la camiseta bé, i, clar, tu... no pensava, no anava a pensar que hi havia un ventilador allà, i vaig pegar amb un dit que m'ha fet un tallet. Però, va, que no...
0: I no era que no estaven pensats per...
1: No, per no rebessar-te un dit, per no te'l tallar, per
0: fer un tallet. Ah, bé, només te'l tallar.
1: Sí,
0: estan dissenyats per tallar-te el dit, no rebessar-te.
1: No quedaràs fora dit. Vale, bé, no sé, per tant, hi ha qualcú que siguin més assassins que d'altres.
0: Bé, alerta amb els ventiladors,
1: sí, alerta.
0: Això és la conclusió, i alerta en qualsevol objecte realment durant l'estiu.
6: Bueno, el que me passa jo, en la calor, que no puc suportar, és que quan torni en el cotxe, després que està tot el dematí a la feina, no puc tocar el volant. El volant se torna algo, no sé, té 4.000 graus i moltes vegades he d'esperar per sortir de l'aparcament perquè no puc tocar el volant. És una cosa increïble. Fins i tot he arribat a conduir amb els genolls. Amb els genolls he conduït per poder conduir, perquè no se podia tocar el volant. Això és el que més odio.
0: Bé, no recomanarem el tema de conduir de genolls.
1: No, sobretot, ara per frontollar qualcú en el cotxe que està pensant, vaig a provar, Menzi, no!
0: Bé, en aquestes hores, per sort, ja no agafes el volant tan calent.
1: Bé, però sí. No
0: agafes el volant del cotxe, te cremes. Toques el cinturó,
1: sí,
0: te cremes. Agafes el mòbil i t'avisa que el mòbil s'ha encalentit massa i que no pots carregar-lo. Bé, que tot està malament.
1: No ho sé, però mem. Joan Francesc Barceló!
7: Com estàu? Com va? Xiu-xiu xarau!
0: Bé, ara... Ara no tan bé.
1: No, per què?
0: Perquè
7: tens més
0: calor.
7: Tens més calor
0: i no pots...
7: Com més gent se concentra en un espai, puja la temperatura...
0: I a més sent tu... Puja encara més.
1: Clar, és un foc encès.
7: En calor humà.
1: Que dirien.
7: Exactament. Això m'han dit aquí, en aquesta emissora.
1: Idò. A veure, com dures temes a calor?
7: Malament.
1: Malament. Com es passa? Però en guai, m'ho queixem més que altres anys, per mi.
7: A veure, m'ho queixem més que d'altres anys. No ho sé. Jo, pentura, aquest any manco. De fet, crec que m'estic acostumant en aquestes altes temperatures. De fet, no sé si vosaltres vols començar a sentir un poc caribenys.
1: Sí.
7: És a dir, d'aquí a poc me farà gana sortir sense camia, amb un pareo, amb una espalmareta, no? Ballant una miqueta.
1: Quatre cocos, d'aquesta història.
7: I amb això ho arreglam.
1: Escolta.
0: Home, també haurem de començar a agafar ventiladors de mà, que ja veuen que funcionen molt bé.
1: Sí,
0: van fer aquí una secció dedicada.
7: Si anant mig despullats, no fa falta res. Se regula tot això.
1: Una falda de pomera. De pau,
7: una bona abraçada, suada...
0: Anem a escoltar més opinions un poc més sereres.
8: Hola, gent de Xiu Xiu. Mireu, a mi hi ha moltes coses que me molesten de la calor. Bé, bàsicament la calor me molesta. No m'agrada gent ni mica. Després, no m'agrada anar a la playa, trobar-la plena de guiris i tira't dins la mà i que l'aigua sigui teva. Perquè ara, aquest dia, s'esteva, ja ni refresca. I una altra cosa que me molesta també és sentir les notícies dels temps, perquè me poso de mal humor, perquè cada dia, nou rècord de temperatura, d'altes temperatures. I jo això, bueno, ho trobo horrorós. No sé quin estiu mos espera, però ha començat molt fort.
0: Bé, mos espera un bon estiu, que a més ara ve una ona de calor.
1: Sí.
0: Que ve ara, o sigui, no, sí. No ha arribat una onada,
1: sí.
0: Però que jo dic, en quin moment?
1: No ho sé.
0: No hi som ja de plor?
1: No ho sé.
7: Les orfetjarem a sonada.
1: M'agrada, com penses? No penses que és
7: calor. Jo m'espareo.
1: Exacte. Tot són metàfores.
7: Tropical. Vinc a reivindicar l'esperit tropical.
0: Sí, però... Entre tot, hi ha un comentari que és especialment el que posa nerviós, que és aquesta gent que diu, després, quan venguis fred, enyorareu aquests mesos de sol i de calor. No ho trobaré a faltar, igual que no trobo a faltar un grip, no trobo a faltar anar al dentista, vull dir, hi ha coses que no se troben a faltar. I la calor jo crec que és una d'aquestes.
1: Mira, Jordi, quan comenci a fer fred, faràs el hater del fred. I no passa res, llegit
0: ja
1: la vida.
0: Però bé, de moment, que arribi la tardor, que és la millor estació de l'any, i fins aquí.
1: Molt bé. Joan Francesc Barceló.
7: Com va? Volia fer un apunt.
1: Digues, endavant.
7: De fet, perquè estava escoltant atentament en Jordi i les seves apreciacions.
0: Sempre.
7: Amb molta rigorositat i un estudi molt de deteniment.
1: Fet per ell mateix.
7: Però no, bé, molt contrastat tot. I de fet, de contrats va sa vida. Per això ara dèiem, no? Quan faci fred te queixaràs. Quan faci calor. En el final necessitam sa grip, que deies, quan tens una grip no la vols tenir, però necessitant la grip per apreciar quan estan sants.
0: Exacte.
1: Molt bé. Que bé, això s'ha convertit en un programa Mr. Wonderful i de cada vegada m'agrada més.
7: Està.
1: Ja està. Escolta, Joan Francesc Barceló, fem una aturada per al respès. Tornem amb el rànquing d'himnes de les Illes Balears.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Xiu, xiu.
7: Bueno, aquesta que sentiu és a Manacor, d'en Jorra, va ser la cançó seleccionada per representar Manacor al rànquing d'himnes o cançó icònica dels pobles i ciutats de les Illes Balears. I ja sabeu que a final d'estiu votarem quin és el millor himne o cançó icònica d'entre tots els municipis. I fins i tot intentarem, preu atenció, crear l'himne definitiu...
8: Això ho hem de recordar,
7: de les Balears.
8: Ha de quedar clar.
7: Joan Francesc Barceló...
8: Que no m'ho hi posem per poc,
7: Ara sí.
8: Un altre xiu-xiu-xeral·les? Com esteu, xiu-xiu-xeral·les? Seguim en la recerca d'aquest himne, sí. No? I ho fem, com bé explicaves, anant indret per indret, una passatgedeta, un road trip, no? Un viatge així, transitant en vehicle sonor per les diferents parts de les nostres illes, per saber quines són aquestes cançons. I avui, on anem a parar?
7: Avui anem a... Formentera!
8: Per això venir tan tropical, jo.
7: Ah, exactament, nen. Però com va això?
8: Idò, en compte, t'ha tancat algú o no?
7: Exacte, Maria José Cardona, bon vespre.
8: Exactament.
9: Bon vespre, com estàu?
7: Molt bé.
8: Tu com estàs, Maria José?
9: Bueno, jo acalorada, com tot Cristo, perquè...
7: No em puc venir.
8: No mos compres el rotllito aquest tropical, no?, que t'estan venent.
9: Sí, sí. No vos com res, no m'ho enganyat.
8: I per Formentera, com s'està? Xerrem-nos de com està la situació a Formentera, si estàu massa massificats, valgui la redundància, perquè anem a xerrar una miqueta d'això, de com vos sentiu a Formentera?
9: Bueno, ens sentim un poc envaïts, però bé, crec que això és algo que passa a totes les illes. No crec que se'n salvi ninguna. I sobretot que en la calor que fa és més mal de dur. Però també dic, si no vengués la gent també ens queixaríem, així que... Així com estan bé.
7: Això li demanen en Jordi. Si no te queixes d'això, mos queixant d'una...
8: Exactament.
2: Està bé, però...
7: Però, bueno...
9: Si fa fred, fa fred, i si fa calor, fa calor.
7: Exactament.
8: Però estàu orgullosos de la Formentera, en qualsevol cas...
9: Ah, yo sí. Yo Formentera, vamos, en mi corazón para siempre. Vamos.
8: Així m'agrada. I, de fet, moltes cançons, qualcunes, un bon grapat, teves, i les interpretes pel teu compte o les compons, i volem això, escoltar un repertori formenterenc per saber com se transmet aquest orgull formenterenc en forma de cançons. Quines cançons mos has escollit? Perquè, per exemple, sense anar més enfora, visca Formentera, no? Que es visc a Formentera o visca a Formentera?
9: Pues això és una... Molta gent s'equivoca i es pensa que es visca, i no, és visc a Formentera.
8: Però les dues coses servirien, no?
9: Les dues coses serveixen i realment per jo és un dels himnes d'aquí sense cap discussió.
7: Molt bé, per tant, primera proposta, visc a Formentera d'aires formenterencs. La sentim. Visc a un...

0: estranha nas histórias de um tempo esmolhunhão. E aquela veia flauta que só faz plural. Visca Formentera.
1: Molt bé, per tant, tenim primera proposta. Número 1, Visca Formentera. Com, mem...
2: Que mos explica sí. aquesta cançó, Maria José, perquè mos xerra d'entorns pagesos, d'una estètica de cases, però què hi ha rere d'aquesta estampa?
3: Bé, aquesta cançó és una de les primeres que va fer Aires Formenterencs, i per als formenterencs és un himne, la veritat, que ens està molt content d'ella i no hi ha festa que no se canti.
2: Per tant, clarament, una primera proposta d'himne, cançó icònica, i després passam d'Aires Formenterencs, que és un grup mític, no?, i emblemàtic, precisament perquè sap explicar molt bé tot això que estem explicant nosaltres avui, aquest orgull formenterenc. Anem a un altre, que també és molt de les pitiuses, que no sé si és més formenterenc o eivissenc, Maria José, uc, que és d'una illa de l'altra, vosaltres, per cert, també com vos d'ulls, com a illes veïnades.
3: Bueno, mos duim bé, el que passa que a voltes Eivissa m'ho suposa difícil, eh? Perquè com que nosaltres no tenim altra manera de sortir que no sigui a través d'Eivissa, pues, m'ho s'haurem de dur bé.
1: Xerrant, per tant,
2: de convivència i suc, que és més d'Eivissa, o de Formentera?
3: UC és un grup eivissenc que va néixer un poc abans que Aires Formenterencs, no sé exactament les fetxes, però gràcies a ells són tot un referent. Fa poc varen complir els 50 anys de seu primer disc, i sense ells moltes de les cançons populars que coneixem avui per avui no les sabrien. Ells varen ser tot un referent.
2: I què és un UC?
3: Un UC és un crit que se feia abans, quan no hi havia whatsapps. Un UC per avisar, era un avís de que arribaves a una casa o per qualsevol cosa, pues feies aquest UC, que no és bo de fer-lo fort i amb certa gràcia. Jo no m'ho faré cap perquè...
1: Ai, en Joan Francesc Barceló m'ha dit que se n'atreveix a fer un.
2: Clar, no, mem.
1: Sí, espera, un segon, aturant la música...
2: Jo directament, sabi, jo me pensava que éreu vosaltres.
1: No, jo no en sé fer.
2: No, Maria José mos ha dit que no s'atreveix.
1: I et pato, sí. Sí? Tens un home que estic convençut que farà un bon UC.
2: És que...
1: Ara està Miguel Soler a contar el tànim, està mirant com dir.
2: A mig i canat, o com va això?
1: Endavant, quan t'ho surti?
2: Maria José, no vols provar una miqueta primer? Jo després me sumaré, però...
3: Jo si vols te dongues peu i tu l'acabes.
2: Vinga, va.
3: Ja tu!
2: Vinga. Ja tu, me toca. Allà tu, no?
1: Allà tu.
2: Ja tu!
1: Molt bé, molt
4: bé. Escolta.
2: Com?
3: Bueno, això és el principi, no l'has acabat,
2: I com s'acaba?
3: Que vols que el faci jo, no?
2: Sí.
3: Bueno, ja tu es fas el decret i llavors... Iau! Ai! Però s'ha de fer molt llarg, molt fort
1: bé.
3: I molt més xulo.
2: Ho he de provar, idò.
1: Va.
3: Sí, vinga.
2: Ja tu!
1: Molt bé. Joan Francesc Barceló, home per a tot.
2: Això seria una espècie d'himne, també.
4: Sí, no, i agafarem aquest tall i segur que serà un himne de qualque cosa.
1: Per tant, segon grup, UC, amb Bona nit, Blanca Roseta.

0: Ara que estuc, m'ho ha parlat en Miguel Soler per mi. O no?
1: Ahí està, això és un uc com Déu
0: mana. Això és un uc com Déu mana.
2: No, no, aquestes coses que faim, a més, davant d'un micròfon de la ràdio pública. Com ens atrevim?
0: Ho fem molt bé. Amén, per tant.
1: Hi ha que atrevir-se.
0: Maria José, segona cançó que mos presentes, aquest Bona nit, Blanca Roseta, d'uc, com a possible himne.
2: Per què?
1: Bueno, jo crec que no hi ha persona a Eivissa i a Formentera que no conegui aquesta cançó, perquè a les escoles i per tot sempre s'ha ensenyat i és una cançó molt polida i ja t'ho dic, tenia que estar dins la llista.
2: Molt bé, i de què? Seguim?
0: Sí, poden seguir.
2: Seguim amb una cançó, me pens que Maria José la coneixes molt, de fet, diria que no has volgut fer un nuc, però aquí sí que cantaves amb molta valentia, no? Mos has dit que mos hem d'atrevir, tu sí que t'atreveixes força, i aquesta cançó, a més, té molt de caràcter. Visca sa mare que ens va parir, i l'has escollida. Com així?
1: Bé, perquè també hi ha que calar algú més festero, més d'això, de sortir, i crec que és una cançó que ha dat molta alegria a sa gent, i que és molt conegut, has vist que sa mare que mos va parir. Mm. Això.
2: Jo tinc una pregunta, aquesta cançó que és de Quatre de Copes, diu això, vist que sa mare que ens va parir. Sa mare que ens va parir és Formentera, no?
1: Pues realment sí, així és.
2: I Formentera, per tant, és una dona. Uf.
1: Joder, ara me pilles aquestes preguntes tan ben fetes i tan... No tinc sa neurona com per contestar si Formentera és una dona,
2: això,
1: un home.
2: M'ha sortit millor aquesta pregunta.
0: Està
2: que
0: està molt ben filat, molt ben filat.
1: Li posarem article neutre.
2: Formentere.
0: Formentere.
1: Bé. Siguem políticament correctes.
2: És que m'ho va dir un italià, de fet, en això. Un italià que vivia a Formentera. M'ho va dir que per ell era una
0: dona. Ah, sí?
2: En Gian Pietro.
0: Molt bé, aquesta és la sentim, aquesta.
2: Sí, visca
0: sa mare
2: fris,
0: que ens va parir de Quatre de Copes.

0: Mira, si visca la mare que ens va parir.
1: Visques pa, visques vi, visca la mare que ens va parir.
0: Jo me l'imagino allà...
1: un cor, tot sí, el poble, tothom, no? Tot,
0: sí, sí, sí.
1: Això
0: sí,
1: és un himne.
0: Eh? Sí, sí.
1: Maria José, se
2: sobretot
1: persegueix
2: això? Per anar de juerga. Sobretot per anar de juerga és un himne.
1: Bé, però un himne ha de transmetre també una certa felicitat o sobretot orgull. Mm-hmm. No?
2: Sí, sí, sí, sí. Jo sempre he estat molt orgullosa de cantar-la i tot Déu que l'ha estat escoltant també l'ha cantat en lloc, al final és l'important.
1: Maria José, mos has dit que hi ha moltes més cançons icòniques, himnes, però has apostat, quan t'he fet la pregunta així, sense que t'ho poguessis preparar, novament per Aires Formenterans, però en aquest cas amb una cançó que es diu Pàgines enrere, no és així?
2: Sí. Pàgines enrere també és una cançó que és molt, molt coneguda i que parla sobre el repoblament que hi va haver fa 300 anys a sa illa. I realment aquesta lletra és un pregó de ses festes de Santa Maria. I Aires Formenterans li va calar música i és també una cançó molt icònica aquí.
0: Que bé, i d'hora ja tenim les quatre cançons, ara sentirem aquesta darrera i després triarem quines són per nosaltres.
1: Com t'agrada això, eh?
0: Ses dues...
1: Provoca així un pot d'expectació.
0: Quines són per nosaltres ses dues que triaríem?
1: Ai.
0: En el rànquing, però va, sentint-se darrera.

0: nostres majors.
1: Bé, ho han dit, Maria José, novament aires formenterencs, eh?
2: Sí, sí, sí. Però els aires formenterencs són aires formenterencs.
1: Però després, ja... Quan has fet aquesta primera llista, m'has dit, i si podem afegir qualcun altre? Per què? Hi ha molt d'himnes, no? Quines altres cançons t'havies quedat en escalaix i volies que tothom pogués escoltar?
2: Bueno, per exemple, allà Jo tinc una enamorada, de Ressonadors, que és un projecte que ha tingut molta, molta repercussió, Formentera de Uc... És que realment hi ha moltes cançons, i ja t'he dit que tant aires com formenterencs com Uc tenien moltes cançons que podrien estar dins la llista.
1: I doncs, si voleu, companys, teniu ganes de veure com sona aquesta cançó de Jo tenc una enamorada? Mm-hmm. Aquesta enamorada, potser també és Formentera, no?
3: Segurament. Amén.

0: Home, aquesta versió simfònica és meravellosa.
1: Clar.
0: Però bona.
1: Maria José, com ho veus en això? Quan se converteix una cançó amb un caire més tradicional...

0: Maria José Cardona, quines dues cançons barra himnes tries perquè passin a la següent fase?
1: Per jo, indiscutiblement, n'hi ha dos que... que haurien de ser... Me puc equivocar, però és el que jo trob. I serien Visca Formentera i Bona nit, Blanca Roseta.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Home, fantàstic.
2: I que les seleccionam.
0: Les seleccionam.
2: Les penjarem a les nostres xarxes perquè hi hagi un procés de votació sobirana, popular, democràtica, perquè posem també per això. Escoltam en els experts, però després posem la seva opinió a les mans de tothom.
0: Això sempre. Maria José Cardona, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé i que la calor te sigui lleu.
1: Igualment,
0: gràcies.
1: Igualment.
0: Molt bé, Joan Francesc Barceló, escolta.
2: Anau a votar, anau a votar.
0: Exacte, ara ho penjarem.
2: Ara ho penjarem, entrau en...
0: Ara ho penjarem, però és que hem de penjar una bossa.
2: Sí. Després de posar tanta solemnitat...
3: Quin nervi, no, per quina sortirà.
0: Sí, sí, vosaltres sí, quina deus, vosaltres?
3: Ja veurem demà.
0: Ràpidament, quina diríeu, vosaltres?
3: Jo he de tornar a escoltar, jo no puc votar la lleugera.
2: Visca Formentera, jo crec també. Que és molt... Ja, sí. És que el nom ho diu.
0: Sí, sí, sí.
2: A més, aquest joc en viu de Visca Formentera, encara ho seria més un himne.
3: Jo faré una jornada de reflexió i veurem.
0: Molt bé, després pot votar a Instagram. Res, fem una aturada, 4 minuts per serveis informatius i tornem tot d'una amb l'entrevista VIP, l'entrevista xiu-xiu de la setmana.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre. Bombers d'Eivissa, Guàrdia Civil i policia local han tornat avui a hora baixa a la casa de Cala de Molí, on ahir un home de 46 anys va resultar ferit de gravetat per una explosió de gas. Han fet feina amb tècnic de Redexis i Repsol perquè tot apunta que com a conseqüència de l'explosió continua sortint gas i han de determinar a quin punt es concentra. L'explosió, recordem, es va produir ahir al matí durant les tasques de càrrega de gas de l'habitatge. L'home, que inicialment va ingressar a l'UCI de Can Misses, ha estat traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron a Barcelona. I ja hi tornava un vol directe a Palma-Girona. Serà temporal fins dia 30 d'agost. Fins llavors, la companyia Air Nostrum preveu gestionar 32 vols entre aquests dos trajectes. Durant la primera quinzena de juliol només operarà el dijous i a partir de dia 19 s'hi incorporarà una segona freqüència els diumenges. El gerent de la Fundació Turisme, Pedro Omar, celebra que hi torni bé aquest vol Palma-Girona que va deixar d'operar el 2015.
5: Ampliar connectivitat en l'aeroport de Palma i destinacions tan interessants com Girona és molt positiu.
4: Més qüestions perquè el programa Festes Segures, impulsat pel govern, arribarà aquest estiu a 27 municipis de les Illes Balears. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que les festes populars puguin continuar sent espais de convivència, diversió i seguretat per a tothom. Aquest programa s'iniciarà aquest dissabte a Campanet amb motiu del Carnaval d'estiu. El municipi tindrà, per tant, un dispositiu especial que comptarà amb 20 policies locals d'altres municipis, 3 ambulàncies i un muntatge d'un centre de control des d'on es dirigirà l'operatiu. El bala de campanetes, Guillem Rosselló.
6: Que ve molta de gent, hem de pensar que venen aproximadament unes 6.000 persones, Campanet són 2.800 habitants, per tant ja vos podeu imaginar que més que doblam la quantitat de persones que hi haurà, però com dic, unes festes segures.
4: Els sistemes informàtics de la Guàrdia Civil han patit una caiguda a tot Espanya per mor d'un tall a la xarxa elèctrica. La caiguda ha tingut lloc al migdia i ha afectat tant el telèfon com els ordinadors. El servei s'està restablint, però, de manera progressiva. A les 7:30 d'aquesta hora baixa continuava, però, inactiu el sistema de comunicació interna de missatgeria instantània que utilitza el COS. A Andalusia, Juanma Moreno ha estat investit com a cap de l'executiu andalús de la 13a legislatura gràcies a l'acord que el Partit Popular ha tancat amb vots. Ha estat en segona votació durant el ple del Parlament que s'ha duit a terme avui a hora baixa. El pacte amb 150 mesures inclou la incorporació del portaveu de Vots d'Andalusia, Manuel Gavira, com a vicepresident i conseller de Turisme. I un tribunal de França ha absolt aquest dijous a l'antic cap d'ETA, Josu Ternera, dels delictes de pertinença a banda terrorista entre els anys 2002 i 2005. Aquesta decisió obri la

0: porta el seu possible alliberament a Espanya està reclamat per l'Audiència Nacional per l'atemptat contra la Casa Quarter de Saragossa l'any 1987, en què varen morir 11 persones. I encara un apunt més, perquè l'Ajuntament de Manacor declararà fills il·lustres del municipi Petra Monà Fullana, Llorenç Ginargo Mila, Rafael Ferrer Massanet i fills predilectes d'Helena Gómez Cervera, Catalina Sura de Fons, Gabriel Barceló Bové i Antoni Tugores Manresa. L'acte de reconeixement tindrà lloc entre final de novembre i principi de desembre i setmanes després serà el dels fills il·lustres. Arribam així a les 9:04. Tornam amb més notícies a les 10.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: I de 170 segona hora de xiu-xiu, ara amb Marc Gasifra, el control tècnic, i avui toca entrevista xiu-xiu, entrevista VIP. I el nom d'aquesta setmana és el de Jero Mut.
1: Volem donar les gràcies a tots, a tots vosaltres, als nostres espectadors, perquè ahir varen tornar-se líders un dia més. I tot gràcies a vosaltres. Vàrem aconseguir un 9,3 de quota.
2: Wow! Wow!
1: Nacionals.
2: Wow!
1: Se mereix un fort aplaudiment, no? Així que gràcies infinites.
0: Jero, com estàs?
3: Hola, Xavi, hola, Jordi. Encantades aquí amb vosaltres.
0: Sí?
3: Molt bé, molt bé.
0: Tornes just allà on va començar tot. Ràdio.
3: Ara just ho estava pensant, quan entro per aquesta porta, és com si tornar a l'escola, a l'escola aquí on vas estudiar, perquè és com a tornar aquí on va començar tot, efectivament. Jo vaig començar aquí, a Informatius.
0: Clar, això va ser l'any 2022.
3: Jo vaig començar aquí, a Informatius, l'any 2018.
0: 2018, ha canviat tot una mica, no?
3: Bé, ha canviat una mica, però jo diria que l'essència se manté, evidentment. Hi ha gent nova, hi ha programes nous... Però és Vietres Ràdio.
4: Jero Mut Campaner, nascuda a Sencelles el 1996, és una de les cares visibles d'Ivetres Televisió. Actualment presenta el programa 5 dies juntament amb Toni Rigo, després d'haver passat també per altres formats de la cadena com i Llens pel Món. Va estudiar periodisme al CSAC a Palma i té un màster en comunicació corporativa, protocol i organització d'esdeveniments. L'any 2018 començà a fer feina a diferents mitjans de comunicació de l'illa, primer a la ràdio i més endavant a la televisió, on s'ha consolidat com una comunicadora propera, natural i amb molta presència davant la càmera.
0: Clar, nosaltres, Jero, te veiem cada... totes hores baixes aquí, Vetres Televisió, perquè tenim les televisions en silenci, evidentment, però engegades.
3: Clar.
0: I tot el dia per aquí. I pràcticament per el programa amb nosaltres.
3: Tot el dia me tenim aquí, sora baixa, amb en Toni, companyia, tots els 5 dies. Sí, sí, i vos ho passau bé, també, amb nosaltres,
0: sí.
3: Per el que veus.
0: Me'n llegim els titulars que posau. Avui explicava això del quadre d'en Sorolla, que l'havien trobat bé. Un pot de tot, però tu, tornem en el principi, quan va arribar aquí, Vetres Ràdio, recordes el primer dia? Te posaves nerviosa?
3: Ara, el primer dia com a tal no el record, però perquè, a més, vaig començar aquí fent pràctiques, després vaig començar a fer feina, però, evidentment, me posava nerviosa perquè posar-se en directe davant un micro no és fàcil, el manco no era per jo. Ho volia dur tot molt preparat, tot molt estudiat, per, evidentment, fer-ho el millor possible.
0: Molt bé, tenim un parell de sorpreses per tu. Primera sorpresa, i si te diguessin que ara poden teletransportar aquesta ràdio en aquell agost del 2018, quan Jero Mut encara feia pràctiques i no cobrava per fer feina?
3: Ai, m'encantaria, és la veritat.
0: Idò, escolteu.
5: És el barri que arriba avui a Palma. Jero Mut, bon dia.
6: Bon dia, Neus. Així és, l'andalús cantarà avui vespre a Son Fusteret per interpretar el seu darrer disc, Les costures de l'alma. Serà un concert amb gran expectació, ja que les entrades es varen vendre molt aviat i ja estan pràcticament exaurides. Però si voleu assistir, encara hi sou a temps. Valen 41 euros i serà a les 10 del vespre.
0: Molt bé.
3: Mare meva! No me reconec sa veu.
0: No.
3: Jo bé, a vegades dic, jo tinc aquesta veu, però se me nota ben joveneta.
0: Ah, inexperta, un punt insegura, és a dir, pa, com és evident. I normal...
3: En Neus Mercant.
0: Neus Mercant,
3: sí.
0: Era. Figura't, em recordes aquelles primeres vegades fent ràdio? Quines persones recordes?
3: És que té molt bons records d'aquí, sobretot també per les persones amb les que vaig fer feina. Record molta gent, na Neus, na Maria Tomàs, que ara l'he pogut saludar. Record en José Galindo, na Neus López, en Bernard Ramis,
0: sí,
3: que en aquell moment també
0: sí.
3: Feia feina amb ell, i me'l varen fer molt amics. És que, clar, no m'ho vull deixar ningú, però bé
0: és igual,
3: molta gent amb la que feia feina.
0: De tot aquest món del periodisme, la televisió, la ràdio, què és el que més te sedueix després de poder explicar coses?
3: El que a mi m'agrada és poder, evidentment, això, contar la realitat, el que passa. Quan estava aquí, per exemple, Informatius, ho feia d'una forma molt més objectiva, sèria, perquè al cap i la fi són serveis informatius, i ara ho faig des de 5 dies, depèn, evidentment, del tema, perquè en 5 dies toca molt de temes, però ho faig a vegades d'una forma més de cares d'entreteniment, no? Com vosaltres també, sí. Xiu-xiu. I la veritat que això és el que més m'agrada, poder també acostar-nos a la gent d'aquesta manera. I... ara perquè estic a un plató de televisió, però quan estava primer aquí Informatius i després també que vaig estar de reporter en els 5 dies, poder ser aquí on hi ha la notícia i poder-lo contar des d'allà, conèixer la gent.
0: Sempre has sabut el que volies?
3: No, gens.
0: És a dir, no tenies ni idea de què volies fer ni ser.
3: És a dir, jo no tenia clar que realment me volia dedicar a això i, de fet, quan vaig acabar selectivitat vaig començar una altra carrera perquè pensava que m'obriria portes, vaig començar a estudiar un doble grau d'administració d'empreses i dret i després de fer un curs...
0: Molt diferent.
3: Clar, una cosa totalment diferent. Després de fer un curs a SAWIP vaig dir, mira, això no és lo meu, no m'agrada gaire... I la segona opció que tenia era fer periodisme. I vaig dir, vinga, no és tard, evidentment, si no m'ha agradat això, puc canviar. I vaig canviar, vaig fer periodisme, com veu explicat en el TESAC aquí a Palma, i la veritat, que a dia d'avui no m'han penet gens.
0: Clar, dius que no sabies el que volies, però ara saps el que vols?
3: Sé el que vull... Sí, te diria que ho tenc una mica més clar que quan tenia 18 anys havia de triar la carrera que estudiar. Jo crec que les persones canviem i a vegades tot són etapes, però sí que tenc clar el que vull. Jo sé que ara el que estic fent m'agrada, m'omple, disfrut de fer-ho i aquesta jo crec que ara és la meva feina.
0: I tenim Jero Mut a IB3 Televisió per molt i molt de temps.
3: Per favor, jo que ho senti que ho ha de sentir, però ojalà.
0: A veure, els resultats són eminentment bons. Fa 5 anys que vas fer el salt a la televisió, primer com a reportera, però bueno, ara com a copresentadora, i l'enhorabona, perquè l'audiència que estàs tenint en els 5 dies és molt bona.
3: Moltes gràcies. De fet, just ahir vàrem donar aquestes dades, acabant de tancar una temporada que ha estat la millor temporada de 5 dies, amb molt bones audiències i estem supercontents. Evidentment, hi ha tot un equipàs que fa molta, molta feina, perquè mos veuen o mos senten uns pocs, però darrere també hi ha moltíssima gent que hi fa feina i també, evidentment, gràcies a la gent que seva, perquè al cap i la fi són ells els qui mos donen audiència.
4: I com és aquest salt a la televisió? Perquè els micròfons ja els tenim, però ara afegim una càmera. Com és aquest bot?
3: Mira, jo aquest bot me fa una mica de por perquè jo de que la ràdio m'agradava molt, m'agradava molt estar aquí els 3 anys que vaig estar aquí a la ràdio, però és molt diferent perquè quan ja passes a la tele ja te veuen, fas pantalla... Com que aquí a vegades te pots... Si t'equivoques, per exemple, que jo aquí me vaig equivocar també moltes vegades... Com que queda una mica per ventura més dissimulat, no? Però després de la tele tot se mou, o quasi tot, i és diferent. Però la veritat que ho vaig encarar amb molta il·lusió, moltes ganes, i a dia d'avui m'encanta.
0: Clar, APM, per exemple. Heu sortit darrerament bastant d'APM.
3: Jo, curiosament, jo deia... Jo no sóc una persona... No me considero una persona molt així esporàdica o molt graciosa, no? I jo pensava, jo mai sortiré a programes d'aquests, i de... Unes quantes vegades he sortit a PM, sí, sí.
4: Oh. Sí, sí. Els agrada a PM, sí.
3: Els agrada a PM, sí, dies, sí, sí, totalment.
0: Però, la televisió i la ràdio ho coneixen bé. La ràdio, el que escoltes és pràcticament el que hi ha. Però la televisió diuen que està tot guionitzat, que hi ha molta part de teatre... A mi, per exemple, és que l'altre dia Joan Carles Bastard, sense anar més enfora, va rompre un llit. Tenim el moment.
2: Però jo no me'n vull anar d'on Toni sense fer el meu clàssic.
7: Quin és el clàssic?
2: Llençar-me en el llit!
8: Què podria salir mal?
2: Perquè és molt divertit!
9: S'ha matat el Paco!
10: Mira, si et vols fer el graciós, fes la carrera de pallasso.
11: No,
2: ja és... Ho ha trencat!
12: Això és perillós!
11: No.
13: Què cojones?
0: Això és un clic que m'extret també de PM directament. Però, mem, això, per exemple, clar, en Joan Carles va estar tirant-se en el llit, el va rompre. Això està preparat o no?
3: No, evidentment, tot el que ve d'en Joan Carles va estar no està preparat. En Joan Carles te pot sorprendre sempre te pot sorprendre. I, evidentment, ell tot això ho fa de forma espontània perquè li surt i perquè és la seva manera de ser, la seva manera de fer i, vaja, mos ho passant beníssim, però aquest llit el va rompre,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí. I és que després de la tele duis coses. Començar un llit, després moltes coses, una banyera... Tot això, d'on surt?
3: Un vàter, que qualque vegada m'han duit el vàter, també vaig sortir a PM per un vàter.
0: Però d'on surt tot això? Que hi ha un magatzem IB3, televisió, com és? Pots explicar això?
3: Sí, sí, hi ha... Un magatzem a uns quants i tot un equip d'A13, de decorats, que són els encarregats de cada dia veure els temes que feim i en funció del que feim, nosaltres els demanem el que necessitem per poder il·lustrar-ho. Bé sigui un llit, bé sigui una gelera, un vàter o aquestes coses. Clar, és que hi ha un magatzem amb moltes coses, moltes sorpreses també.
4: Heu tingut qualque petició que haguin dit, mira, això deixeu-ho fer. de cap manera aconseguir-ho. O no, IB3 Televisió fan tot. Aquí IB3 és possible tot.
3: Jo crec que IB3 tot és possible, això sens dubte. Sí que es veu que, per exemple, lo del vàter, no és que tinguem un vàter allà dins un magatzem, sinó que el vàter l'hem demanat quan l'hem necessitat a una botiga, almenys el mos deixava prestat.
4: Bé, i però n'hi ha de vàters a IB3.
3: Però clar, vàters n'hi ha en els banys, sí, això està clar.
0: I el dia a dia, dels 5 dies, com és? És a dir, a quina hora arribes, com te preparen?
3: Mira, això m'ha paret molt interessant perquè jo crec, pels comentaris que a vegades me fa la gent, se sorprenen de que nosaltres no comencem a les 5. Uh-huh. I és com, no, és impossible començar a les 5, el programa s'ha de preparar. Per tant, jo realment començo feina a les 12, a les 12 del migdia, arribem allà a la tele, a la redacció, i hi ha una reunió d'escaleta en la qual l'escaleta ja prèviament està preparada, perquè ja, bueno, jo en el meu cas començo a les 12, però a part de l'equip comença molt abans, que ja preparen aquesta escaleta, que és l'escaleta del dia. Aleshores, tenim els temes del dia i a partir d'allà els anem a donar forma. Hi ha temes que a vegades per aquí circumstàncies no poden sortir aquest dia, després acaben caigent i surten un altre dia. Però se trata de donar forma en els temes, de guionitzar, moltes coses evidentment estan guionitzades, perquè són a més moltes hores en directe, i després sí que ja anem a dinar, mos maquillen i mos pentinen i mos posen guapos, i després sí que ja començam el programa en directe, de les 5 a les 8 i mitja.
4: Clar, com dius, són moltes hores en directe. Com ho feis per gestionar dies que potser no te fa ganes, estàs molt cansat, però és que se nota, s'arriba a notar si no ho fas bé, no?
3: És part de la feina, i vosaltres també ho sabreu. Hi ha dies que un està cansat, que no té un bon dia, com tothom, evidentment, que pot estar malalt o començar a posar-se malalt. Jo aquesta setmana, de fet, he estat una mica malalta i intentes fer-ho el millor que puguis. Segurament hi haurà dies, i jo n'he tingut, dies dolents, però bé, endavant.
0: Clar, com tot ésser humà, és clar. Si puguis o no, al cap i la fi has de sortir i donar la cara com el millor que puguis. Tens qualque ritual abans de sortir plató?
3: Tenc qualque ritual... Bé, no és que sigui un ritual, és que és una cosa que he de fer sí o sí, repassar-me l'inici, els sumaris, que li deim, que és quan comença, com d'alguna manera, la carta de presentació de lo que serà el programa, me'ls he de llegir i els sol llegir en veu alta, per ja posar-me amb el tema, i quan són converses que han de tenir amb en Toni, ja com que ho intentem assajar una mica, perquè no sigui, vull dir, per tenir-ho una mica més preparat. I sí que m'agrada començar el programa amb un cafè. Ah, és a dir, tenc un cafè allà preparadet, de Maria de producció, que vol trobar, és que me'l fa i me'l du. És com el meu ritual. Però més enllà d'això, no, intentar estar tranquil·la i començar el directe.
0: Molt bé, Jero. Segona sorpresa.
3: Ui.
0: Tenim un missatge per tu, perquè has anomenat una persona. De Maria producció. No, en Toni.
3: Toni.
0: Bueno, i en Toni mos ha volgut fer arribar qualque coseta per tu.
3: Ai...
7: Hola, hola, com estàu? Soc en Toni. Ara que en Jero no me pot interrompre, li vull dedicar unes paraules que vull que tot Balears escolti, perquè sé que tot Balears escolta en aquesta hora xiu-xiu a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Ai, en Jero és molt més que una companya de feina. En Jero, ara ja, després de tant de temps, ja s'ha convertit en una amiga. És una persona generosa, una professional excepcional i una presentadora i periodista de 10. Jo sempre li dic a tothom que sóc feliç amb aquesta parella que fem, amb aquest tàndem, perquè és veritat que a la tele costa molt fer tàndem i fer equip amb qualcú, i la veritat que en Jero i jo crec que els espectadors també ho poden confirmar, fem molt bon tàndem. En Jero, és que... me falten qualificatius per definir-te, estimada. T'estim molt, bombon. Disfruta molt d'aquesta soneta a xiu-xiu.
0: Què me'n dius, en Toni?
3: Ai, per favor, és que m'emociona.
0: És que a més hem fet servir un recurs sí, molt televisiu.
3: Sí, ocupar d'aquesta música.
0: La música aquesta horrible, que ho feien moltes però... a tele, això.
4: Sí. Jo crec que ha quedat bé.
3: Sí, ha quedat preciós. Massa emotiu. Ha quedat preciós. És que, com us he de dir, vosaltres, els espectadors, m'orveis en Toni i a mi, i evidentment estem fent la nostra feina, estem presentant, però és que en Toni i jo hem creat una relació, un vincle. En Toni i jo a banda de fer feina junts en els 5 dies, mos coneixíem per la professió, però sabíem, mos coneixíem, podríem dir, de vista o això, però des de que feim feina junts han creat un vincle, una relació, una amistat, que de veres va molt més enllà de ser companys de feina, som amics i de veres... Només tinc paraules d'agraïment cap a ell i li he dit sempre i li repeteix cada dia, Antoni és un crac, a part de ser presentador, és director del programa i fa una feinada, fa moltíssima d'aquesta feina invisible que la gent no veu i que evidentment ell com a director la fa i la fa perfectament i jo només li puc estar agraïda perquè ell, i a més de ser bon periodista, bon presentador i bon director que lidera tot un equipàs, és que ets superbona persona, és un 10, és un solet. T'estim molt, Toniet.
0: Molt bé, esperem que ho hagi sentit i si no li farem estall i l'enviarem a la televisió, a la ràdio. Fins a quin punt és important dur-se bé amb els teus companys?
3: Jo crec que, com per totes les feines, és important dur-se bé amb els teus companys, però és que la televisió, a la ràdio, te diria que encara una miqueta més, perquè això també se nota. La gent mos ho diu, que se nota el que transmetem, vull dir... que transmetem que mos duim bé, que mos ho passam bé, que els feim gaudir del programa, i això també ho ha de fer un mateix, perquè és que si no costa molt, supòs, mantenir això també en els temps. No?
0: Totalment. A tu, Jero, per exemple, te reconeixen pel carrer? Ara te reconeixen més que abans?
3: Ara me reconeixen més que abans, tampoc és una barbaritat, eh? Però sí que hi ha gent, més de la que jo m'esperava, que me reconeix i que me diu que veu els 5 dies i que els agrada molt. Bé, sí, jo que sé, en el gimnàs, jo tota sorpresa, pensava, jo aquí, de més que vaig en el gimnàs amb el meu xandall i les meves pintes, jo deia, aquí ningú m'ho coneixerà, i doncs, no? Hi ha gent en el gimnàs que m'ho va reconèixer, que m'ho va dir que ho veia 5 dies i que els agradava molt, i qualcú... Hi ha gent que sí, gent que segurament no, o que sí, que per ventura me reconeix i no m'ho diu. també pot ser.
4: És una cosa que t'agrada, o tal vegada fa vessa, o depèn del moment, també. No ho sé.
3: No, jo m'agrada molt, eh? M'agrada molt que mos ho diguin, perquè al cap i la fi demostra que la gent veu els 5 dies, que la gent li agrada el que feim, i és una forma molt guapa, d'alguna manera, de reconèixer la feina. A mi m'encanta, a mi m'encanta, i si me saluden, sempre salut, encantada, clar que sí, vull dir, faltaria més.
0: Vares néixer a Sencelles, bé, vares viure, no sé si ja has tornat, vius per Palma ara?
3: Jo vaig néixer a Sencelles, he viscut pràcticament tota la meva vida a Sencelles, visc a Palma des de fa un poc més de 4 anys, per comoditat i perquè també m'agrada la vida a ciutat, i però sí que veig que Sencelles és el meu refugi. A Sencelles hi tenc la meva família, hi tenc els meus amics, i cada setmana sóc a Sencelles.
0: Quan vares venir a la universitat a Palma, com te vares sentir? Perquè record que en una entrevista vares explicar que te costava un poc.
3: En quina entrevista, Xavi? Ah, no? Tot on has investigat?
0: No, per mi una entrevista que varen fer i Beta Ràdio aquí mateix.
3: Sí. Que me costava un poc. No, mira, jo t'he de reconèixer una cosa. Som una persona que, de bones a primeres, me costa per ventura a vegades obrir-me en sa gent fins que no la conec o fins que no agafam una miqueta de confiança. I a vegades pot ser que per aquí ja una mica reticent, no? Però... la meva manera de ser i per exemple, a la universitat, sí que en el principi potser m'acostava això d'obrir-me. Me vaig obrir amb una persona que... va ser na Marian Romero, que, curiosament, el primer dia de classe a la universitat, mos varen seure juntes, varen connectar, i mira, que hem estudiat la carrera juntes, i ella ara també està fent feina en els 5 dies, que això és meravellós, vull dir, som amigues, som companyes, i això és fantàstic.
0: Per ventura, qualque estudiant, qualque futur periodista que me l'està sentint i pensar, mira, jo com jo també vaig estudiar, estic estudiant periodisme, m'encantaria ser com Najero. Si hi ha qualque que s'admiralli en tu, qualque consell tens per aquesta persona?
3: Jo no crec que la gent s'hagi d'admirallat jo, però si hi ha una persona que pot ser morbou o pensa tant de bo un dia poder fer aquesta feina, jo li diria... que tot és possible i tot se pot complir, perquè jo si m'arriben a dir ara fa 10 anys o quan estudiava que 10 anys després estaria fent feina en els 5 dies i estaria presentant els 5 dies, jo no m'ho creuria, no és que no m'ho creuria, dir, jolín, com han canviat les coses, no? Per tant, a base de fer feina, de currar-se, tot és possible, clar que sí.
0: Algun somni professional?
3: Jo et diria que ja estic vivint un somni, estic molt contenta, gaudesc moltíssim de la feina que faig. Sí que m'agradaria, evidentment, continuar fent el que fa i continuar fent, en aquest cas, televisió o feina en els mitjans de comunicació. Al cap i li fes món de la comunicació, te diria que és allò que m'apassiona, que m'ompli, que m'agrada. Però no tinc una ambició ara mateix que diguis m'agradaria arribar a presentar, no sé. No, vull dir, jo som una persona també que intent conformar-me, evidentment, intentar millorar i soc també molt perfeccionista. Però a dia d'avui el somni l'estic vivint.
0: Molt bé, que bé.
4: Home, ja has fet ràdio, televisió, no sé si hi ha qualque branca que encara te falti per descobrir.
3: No he fet mai premsa, per exemple, però bueno, no ho descarta, vull dir, qui sap, mai diguis mai, però sí que es veu que me cridava molt més atenció a mitjans audiovisuals. Uh-huh. Aleshores va ser quan vaig començar a fer pràctiques aquí a IB3 Ràdio, me va anar bé, me va agradar i vaig començar aquí a fer feina i després vaig poder partir cap a la televisió. No me t'emportes, per tant, tot el que sigui comunicació, benvingut sigui.
0: Molt bé, de Jeromut, ara fem una aturada i després continuem a xiu-xiu perquè ha arribat el moment de jugar una mica.
3: Vinga, molt bé.

0: IB3 Ràdio és participació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat. Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Take a look at who's around you. Spinning circles, straight around with you. Shoo, shoo.
2: Did I ever tell you? I ara sí, continuem amb la companyia en directe de la copresentadora del programa 5 dies d'IB3 Televisió, Jero Mut. I ha arribat el moment de qüestionar-hi xiu-xiu. Però bé, Jero, de moment, com estàs? Estàs bé? Estàs còmode?
4: De moment estic superbé. Sí. La veritat que millor que venir a xiu-xiu, estar una estoneta amb vosaltres, de tornar aquí a la ràdio. I escolta'm, un dia molt important, un dia molt especial, Xavi, perquè me feia moltes ganes felicitar-te en directe, molt d'anys.
5: Es fa callat tot el dia.
4: Xavi,
5: fins que no hem entrat en directe, no vas a ningú.
2: Escolta, en vida teva, Jero, mil gràcies. M'has felicitat davant que en Jordi.
5: Perdona, t'ha felicitat jo a l'hora de les 8.
2: Sí, però en directe, mira, les entrevistes ha trobat un moment especial per donar-me molt d'anys.
5: Però ja que jo t'he cantat, no te'ls he donat, els he cantat, que és encara...
4: Això està molt bé.
2: Tenir raó. Bé, moltes gràcies. Estàs preparada per jugar ara?
4: Vinga, ara sí.
2: A en Jordi, què li t'hem preparat, en Jero?
5: Idò, mira, jugarem a matar, besar o casar amb el company de 5 dies, però canviarem una mica les regles del joc per no haver de matar ningú, tampoc.
4: Vale,
5: quina
4: gràcies.
5: Cara de just.
4: Perquè jo t'anava a dir tentol, no juc.
5: No. Han canviat un poc les regles i serà compartir pis, tenir una cita doble o confiar-li un secret.
4: Vale, i això han de ser companys de 5 dies.
5: Tenim en Joan Carles Bastard, en Madó Pareta o en Toni Rigo. O has de compartir pis amb un, tenir una cita doble amb un o i confiar-li un secret.
4: Confiar-li un secret en Antoni Rigo. Sa cita... I l'altra quina era, perdona?
5: Compartir pis.
2: A viure.
4: Vale. Viure amb la pareta i sa cita amb allò que ara ve estat.
5: Vinga, i sa següent és tenir un viatge de carretera llarg, una parella per ballar tango o presentar tot una hora baixa de programa fora guió. I serien en Xisco Nadal, na Joana Maroto i na Marian Romero.
4: Presentar tot una hora baixa de programa fora guió amb en Xisco Nadal. Perquè en Xisco Nadal sempre té de tot per comptar, té moltíssim de recursos. Sí, sí. Jo en Xisco l'admir moltíssim. És un crac, així que sens dubte amb en Xisco. Després, un trajecte llarg de carretera, te diria que amb na Joana Maroto, perquè na Joana Maroto crec que tenim moltes coses en comú, tot i que mos vegem de tant en tant en el Cindy, i això també la coneixia de la ràdio, i jo crec que mos poden contar moltes coses amb na Joana Maroto.
2: Xiu-xius.
4: Xiu-xius, exacte. I la tercera, amb na Marian.
5: Que seria ballar un
4: que
5: tango.
4: Que seria ballar un tango.
5: Mira,
4: na Marian i jo tango no n'hem ballat, però així que han sortit de festa i, sens dubte, podríem ballar un tango.
5: Molt bé.
2: Molt bé, Jero Mut, tu ets sortidora, t'agrada sortir?
4: M'agrada sortir, sí.
2: Molt bé, va, més proves.
4: Vinga.
2: A menys, Jordi, ara que li hem preparat? Anar?
5: I d'ara te donarem afirmacions i mos has de dir si són veritat, són mentida o ni sí ni no.
4: Vinga.
5: Per tant, primera, he arribat tard a un directe.
4: Te diria que... Sí, qualque vegada he arribat tard a un directe. Més que un directe, no un directe, a un reportatge que havien quedat a tal hora i per ventura arribo una mica més tard, però és una cosa que és gravada. Si és algo en directe, sempre arribam a punt.
5: Molt bé. He confós el nom d'un convidat en antena.
4: Sí. Sí, més d'una vegada. Me sap greu, però sí, a vegades són molts els noms, les persones que passen per 5 dies, i alguna vegada m'ha passat, clar que sí.
5: Jo mai he plorat a Plató.
4: És mentida, perquè sí que he plorat a Plató. Soc una persona de llàgrima fàcil i qualque vegada m'he emocionat, clar que sí.
5: He fet un directe en ressaca.
4: També. També qualcun sí, és perquè no s'hagi notat.
2: No, no va ser aquell que per causalitat te vas equivocar en el nom de l'entrevistat, com ha dit abans.
4: No.
2: Ho tens dominat.
4: Dominadíssim.
5: He rebut una crítica de xarxes que m'han pipat de veres.
4: La veritat que no som molt de mirar crítiques a xarxes. Sí que he viscut moments en què, bueno, se m'ha criticat, però al cap i la fi... Pons amb allò, com ho he fet, per què ho he fet i què és el que ha passat. Aleshores, intent com a ser segura de jo mateix en aquest sentit.
5: Molt bé, idò. M'han confós amb una altra presentadora d'IB3 per carrer.
4: No, crec que no m'ha passat mai. Sí que es veu que qualque vegada, sobretot quan presentàvem en Toni Rigo i jo, però abans érem també amb l'Antònia Ferrer, que en Antònia Ferrer està en el dissabte directe, sí que a vegades, ai, ets 5 dies, o tu en Antònia, o tal, però clar, perquè supos que la gent a vegades no diferencia, o no sé, o se confonien, però sí, per ventura m'ha passat qualque vegada.
5: He improvisat tot un bloc perquè el guió va fallar.
4: Qualque vegada m'ha passat també, de fer record, no deu fer molt, tot un bloc, que és... El que és guió, és a dir, li deim nosaltres, és a dir, tenim un guió imprès, aquí on ho tenim preparat, però tenim també el teleprompter, que nosaltres podem veure també normalment les entrevistes, allò que preparam en pantalla. Sí que això moltes vegades falla, perquè això és tecnologia, i la tecnologia pot fallar, i en aquest cas has de... tirar d'allò que t'has preparat, d'allò que tens escrit, i sí, m'ha passat.
2: I d'Ojero, ja està, fins aquí hem arribat.
4: Aquí tenim l'entrevista xiu-xiu, moltíssimes gràcies, m'he passat molt bé amb vosaltres, i ha estat un gust venir avui a Hora Baixa.
2: Però falta una darrera pregunta, quin moment vital està, Ojero Mut?
4: En quin moment vital? Mira, te diria que estic un molt bon moment, fa molt poc que t'he fet 30 anys i els encar d'una manera... Moltes gràcies. Els encar d'una manera molt amb il·lusió, amb ganes, de tot el que vengui, d'agafar-ho de la millor manera possible, perquè al cap i la fi crec que és la millor manera o la manera més adequada de tot el que vendrà, agafar-ho... el millor que se pugui, tampoc no poden canviar res.
2: I llarga vida en els 5 dies.
4: I llarga vida en els 5 dies, clar que sí.
2: I sobretot aquestes audiències que estàu fent, que se mantenguin en els temps, i que així aquest tàndem meravellós que feis amb en Toni Rigo, que també se mantengui.
4: Tant de bo que sí.
2: I que tot continuï igual. No sé si creus en els horòscops.
4: No gaire, però...
2: Ara són les preguntes complicats, yeah, al final no, t'esperes
4: no,
2: de res.
4: No gaire,
2: ara
4: perquè
2: m'ha demanat però... això,
4: sí. No gaire, però sí que és vera que a vegades llegeix que el meu horòscop i me sento identificada i dic, qualque cosa té això de vera.
2: Què vas fer per 30 anys?
4: Ho vaig celebrar amb la meva família i els meus amics, i ho vaig celebrar, vaig intentar celebrar-ho així com me feia ganes, jo trobava que els 30 se mereixien una celebració com Déu mana, i vaig fer un dinar, un pot de tardeo, vàrem ballar, vàrem cantar, vàrem disfrutar moltíssim.
2: I del que així sigui, Ojero Mut, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: I que estiguis molt bé. Nosaltres res, ara fem una aturada i tornem tot d'una, perquè la Marta Sampats ja és per aquí.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.

0: Bueno, sí, i ara sí, ara ja és aquí la més marxosa d'IV3 Ràdio, bé, diran d'IV3, possiblement de Mallorca, de les Balears, Marta Sampas i el seu.
1: Des de la banqueta.
0: Marta Sampas, com anam?
2: Molt bé, troba, ser més marxosa, que va,
0: sí,
2: si jo sentes
0: sí.
2: Que m'aquest a casa a les 10 ja donc, que t'ho llur.
0: No es contin històries.
2: Fa uns anys no, si dèiem de marxa, de festa i de sortir, això no, però sí, sempre...
0: D'agrada segresca, segresca, sí.
2: Això sí, i a més... bé, en aquest estiu de Mundial, que també implica festa, i doncs sí que n'hi ha, mos estem passant molt bé, i aquí un dijous més a passar-ho bé amb vosaltres, Xavi, però jo m'hagués agradat que se te sentís com estaves cantant aquest Wonderwall, men, pujo un poc,
0: pujo. Podem cantar, podem fotre karaoke. Va, Jordi té molt bona veu, mira.
2: Ara apareixem uns ultras d'Anglaterra i si a qualcú se li ha colat, a qualcun guiri en el cotxe o no de lloguer, se li ha colat IV3, ho diu, uau,
0: no,
2: here
0: no
2: in Mallorca, Mallorca, very well, very underworld, well oasis.
0: Però a Marta, explica-m'ho això, perquè jo t'havia portat una cançó de samba del Brasil
2: deixa't, no,
0: i pot de festa no. M'has portat això,
2: jo oasis. Això perquè, bé, en lots, primer de tot, en aquesta hora està jugant a Espanya i no me digueu quan va. Perquè jo tenia cita amb vosaltres aquí, i ha de ser 9 i 20 per arribar, preparar-me un poc, i dic, a la tele està en pausa, i jo veuré l'Espanya, Àustria, que s'està jugant ara mateix, en diferit. Per tant, per favor,
0: sí.
2: Ja duc, des que entra per la porta, així, amb els ulls tancats, sense mirar moll, no me digueu quan va.
0: Bé, tranquil·la.
2: Gent de xiu-xiu, si voleu saber quan va Espanya, jo què sé.
3: Per un això partit no... que juga a Espanya a bona hora...
2: Ja,
3: i te posàvem aquí secció.
2: Això, i no, que no vull seure, perquè el volia veure sense els ja 16 anys de final, volen que Espanya passi a 8 anys, i precisament qui està ja a 8 anys és Anglaterra, i dir-ho, però que tens amb Anglaterra, a més crec que l'altra vegada que vaig venir, jo vaig dir que si no guanyava Espanya m'agradaria Portugal, que també me segueix agradant, tot i que si avui Espanya guanya, i a la una de la matinada guanya Portugal a Croàcia, serà rival d'Espanya,
0: sí.
2: Per tant, ja no sé si tant a Portugal, però sí molt d'Anglaterra, per què? Perquè aquest cap de setmana he estat a Londres.
0: Amem, sí, això ho hem d'explicar, perquè jo he vist un vídeo
2: d'una
0: Marta Sampas a una bicicleta de paquet, no, gravant,
2: no
0: anaves de paquet.
2: No, jo ara sé que gravava.
0: Ah, tu gravaves.
2: És la meva cosina que anava.
0: Que has anat
2: a
0: pasturar.
2: He anat a Londres, ja sabeu... Bé, mira, he començat dient que no som marxosa i vaig anar a Londres a veure en Bad Bunny. Per tant, sí que vaig ballar durant 3 hores, un concert espectacular, una passada. A més, també m'agrada anar de concerts per veure estadis. Era l'estadi del Tottenham, una passada d'estadi també. Precisament, just quan arribes a l'estadi, hi havia, que també som molt fan de l'art urbà, hi havia un graffiti d'en Harry Kane, que s'escriu ahir va marcar els dos gols de la remuntada d'Anglaterra. Per què hem començat amb aquest Wonderwall? Bé, jo ara sóc un pot d'Anglaterra, per què? Perquè vaig veure el partit de la fase de grups, me va agafar allà a Londres dissabte i vaig veure en el típic pub on tothom autèntic 100%.
0: Sí,
2: i una passada, la veritat. Vaig sentir una anglesa més i ahir varen guanyar. I què passa? Que està fent Anglaterra en aquest Mundial? A cada final de partit, quan guanyen, van a la seva afició i tots a capella canten a que s'està convertint en l'himne d'aquest Mundial d'Anglaterra. I és una cançó que a qui no li agrada.
0: Clar,
2: no,
0: s'agrada pràcticament a tothom.
2: I a mi m'encanta quan se mescla música i esport, sempre ho hem dit, la música forma part de tots els moments de la vida i en l'esport agafa com aquesta cosa èpica, no? I bé, a la terra li està anant bé cantar això i, de fet, el mateix... autor de la cançó i el cantant d'Oasis, en Noel Gallagher, va pujar... Liam Gallagher, perdó, el cantant, va pujar a Twitter just abans del partit. Come on England, come on Wonderwall. O sigui, ja sap que va lligat, no?
3: Home, si guanyen la terra i també li cauen duros, segur.
0: Home, imagina't. Royalties, aquí estan.
2: Home, si guanyen la terra, que esperen que no, perquè volen que guanyi Espanya, hi haurà festa grossa amb Oasis en directe,
0: sí.
2: M'imagino.
0: Ahí tornaràs.
2: Anglaterra.
0: Si guanya Anglaterra.
2: Sí, és que tinc... Bé, el meu cosí, que està ben lligat a xiu-xiu.
0: Sí, sí.
2: Vaig a...
0: En Lluc.
2: Clar, exacte, en Lluc ocupava el teu lloc.
0: Sí,
2: ja fa temps que...
0: Fa un any. Mira, just ara junt va fer un any.
2: Mira, vas complir un any a xiu-xiu. I, per cert, molt d'anys,
0: Xavi,
2: que és el teu
0: aniversari.
2: A més, ets dels meus, ets cranc.
0: Som
2: els millors.
0: És que, de fet, Marta Sampas m'ha dit que som els guais. Jo havia pensat que som els més pringats de tots.
2: Som els més simpàtics, els més sensibles.
0: Ah, sí.
2: Tot bien.
0: Tots són els millors, sempre. I sigui el que sigui, serà el bo.
2: Tot. No, segur que per aquí no estan d'acord. Som els millors i punt, ja està. Jo els faig d'aquí 11 dies.
0: Ho tenim a apuntar. No sé si cau, si seràs per aquí o no.
2: 25 anyet, d'aquí 11 dies seré per aquí.
0: 25 anys?
2: Sí,
0: no. No.
2: seré aquí, duré encima de tot.
0: Molt bé.
2: Però bé, no mos desviam, ens centrem en l'esport, que és de lo que venim a xerrar, però l'esport té moltes coses. I a banda del Mundial, que ara hi tornarem, per una causa que a mi m'agrada molt, però bé, que està passant a nivell balear l'actualitat esportiva que mos toca més de prop? Ja ho vam dir l'altre dia, està tot aturat. Sí. Però ja es compte enrere, es apropa, perquè començaran pretemporades, ja tenim calendari del Mallorca, ha estat una de les notícies d'aquesta setmana. El primer partit del Mallorca, malauradament, a segona divisió, serà el 16 d'agost, per tant, mos hi posaran ja tot un amb els postres en joc. Però bé, ara és tot entrades i sortides, jugadors que se'n van, jugadors que arriben, el primer fitxatge nom Adrián Fuentes, és un davanter, ben que anirà. Tenim nou entrenador, que és en Luis García, després de tot el culebron de Michelis, sí. Que ja està, ja ha passat.
0: Però l'afició estava un poc decebuda, en general,
2: i tant,
0: en tot
2: no,
0: plegat.
2: I també van xerrar, després que han xerrat d'això, van ser en Abdon i en Sergi Ardés l'altre dia, que són dels nostres, mallorquins, bé, en aquest cas, de jugadors mallorquins del Mallorca, que no passa molt, i també ho deien, que estaven decebuts en com havia estat. Però bé, ja està, capítol de Michelis a part, i ara, idò, s'està fent ja tot això, hi ha una campanya d'abonaments que tampoc ha fet molt content en el mallorquinisme, perquè els preus, clar, un baixa de categoria...
3: I baixa preus. I
2: hauria de baixar.
0: Exacte,
2: bastant de preus. I, bueno, jo no sé ni qui digui, però...
0: Però bé, la gent no està especialment contenta.
2: Això podríem dir, però bé, anem fent i nosaltres anem contant el que ens arriba i és un estiu així. Després és un estiu de bones notícies pel que fa, que sabeu que a mi també m'encanta, pel que fa al futbol femení, i un nom d'un esportista que jo, quan me demanen fer un top 3, un top 5 d'esportistes que t'apareixin de lo millor que hi ha hagut o que hi ha, a l'actualitat encara... en actiu, jo sempre fico en Pau Gasol. Ja no juga, però en Pau, típic esportista que crec que té tot, tenia tot els ingredients dins i fora de la pista, i una vegada més fora de la pista demostra que sap on anar i sap on apostar, i bé, jo això de temes econòmics i això tampoc me n'entén tant, però lo important és que m'agrada el titular d'un diari esportiu que posava Gasolina para la Liga F. La Liga F és original, eh?
0: És un joc de paraules molt ben aconseguit.
2: Guai, però a més que bueno, fot benzina a una lliga, sa que, ostres, li fa falta. Perquè bé, ja... s'estan fent coses molt millors, però, per exemple, ara el Barça hi ha hagut una fuga de jugadores que se'n van precisament xerrant en la terra a Lliga Anglesa, que està més cuidat, que bé, també ja miren un poc l'economia, quan ja duen molts anys, per exemple, en Alexia, que s'està pendent d'en Alexia Putella, són acabarà anant. Qüestió, que en Pau Gasol diu, ostres, a la Lliga Espanyola Femenina tenim talent, tenim el millor equip fins ara que és el Barça... anem a ficar aquí una injecció de dobbers i poder fer millores. Per tant, és una bona notícia, però hi ha clubs que no estan d'acord. Per exemple, el Real Madrid, que, o sorpresa, tampoc és que hagi fet una gran feinada per la seva secció femenina, o sorpresa, no li va bé, que fiqui dobbers en Pau Gasol i diu que no hi formarà part. Ja veurem en què acaba tot això, però jo m'apareix una bona notícia.
0: Bueno, la qüestió és anar fent pessetes per arribar a aconseguir que més visibilitat, més partits, més futbol. Futbol.
3: I s'ha deixat bastant de dobbers. Jo, el titular que vaig llegir jo era...
2: No eres gasolina.
3: No era de gasolina, era que havia gastat el sou dels Lakers com a tot el sou d'un any dels Lakers, una cosa així, vull dir que era molt de dobbers.
2: No, és una aposta en ferm i, de fet, en Pau Gasol ja també havia invertit, o segueix invertint, o està ficat també a la NBA femenina, a la WNBA. Per tant, mira, molt bé. El futur on nostres no hi ha hagut passat perquè no hi havia precisament gent com ell que hi apostàs. I ara va un pot de ritme i un pot d'orgull.

0: Ara vos faré un pot d'enveja, perquè vinc de Londres a veure en Bad Bunny i passat demà dissabte me'n vaig a Madrid a veure en Rels B.
1: Ah, sí?
0: I coincideixen les festes de... Sí.
2: I en Alejandro Sanz.
1: Ah, també?
0: Que
1: agrada viure, tu.
0: Soc un artista, vaig de gira. No gira meva, però vaig girant amb els artistes, saps? M'agrada molt la música. I els estadis, aniré al Metropolitano dissabte. Però vaig per aquí perquè enllaçaré i podria ser de l'Orgullo de Madrid, que és una festa molt grossa. I me deia ara perquè xerres de l'Orgullo LGTBI. Bé, estem a la setmana de l'Orgull. Divendres passat, dia 27, dia 28, va ser divendres passat. No, dia 20... El diumenge va ser exacte, el dia de l'Orgull Internacional. Qüestiones mundial, que passa que coincidia un partit. I abans de saber quin partit se jugaria el dia de l'Orgull, a Seattle, que és una de les ciutats estatunidenses més progressistes i més que bé, en aquest cas van dir, mira, el dia de... El partit que se juga aquell dia, li direm, li posarem aquest nom, el partit de l'orgull. I no sé, fomentar que la gent, no?, aquell dia mostrar, jo què sé, la bandera LGTBI, que mostrassin afecte, no?, les grades, perquè en el futbol, ja ho hem xerrat altres vegades, però és que és un món on se pot trobar molta homofòbia, insults des de les grades moltes vegades van per aquí, i no volen que això passi. Per tant, a mi me pareix un motiu xulo de dir, ostres, una finestra mundial, anem a fer això. I què passa? Coses de sa vida, que a mi me pareix encara... Ole, perquè així encara s'ha despitjat més. El bombo, el sorteig, va justament el dia de l'orgull, jugava aquest partit en el que li havien dit partit de l'orgull, Iran i Egipte, que són dos països precisament on bé, en aquests països se
2: condemna.
0: Exacte, se condemna i clar, hi havia, aquests països demanaven que per favor no hagués banderes, que no hagués... O sigui, imagineu, el que encara s'ha de fer, i la FIFA va dir, no, podeu entrar, és vera que en les banderes sempre se va alerta, no?, que no hi hagi segons quins símbols, però en aquest cas és un símbol d'amor,
1: sí,
0: no hi ha res absolutament dolent, i sí que en va haver, la FIFA evidentment no ho va prohibir, com havia de ser, i se va poder treure, i hi ha imatges molt xules de molta gent que va aprofitar aquest partit de dir, ei, això és així, i la mor no fa mal a ningú, no?, Iran i Egipte, idò, els qui li molestàs, idò... que se fotin.
1: Exactament, com ha de ser.
0: És que no ho puc dir més clar.
1: I després, Marta, jo me va sortir l'altre dia, no ho coneixia, que existeixen també els Gay Games. Són com els Jocs Olímpics, però LGTBIQ.
0: O sigui, has de demostrar... Però, mem, però com demostrar?
1: No ho sé. Mem, això és segur que
0: se fa... No, és guai, m'ho pareix guai,
1: eh? És edició número 12. Sí. I, bueno, va néixer el 82, San Francisco, i en guany ho fan a València. És a dir, clar, diu, se celebra cada 4 anys i estan oberts a qualsevol persona més gran de 8 anys, independentment de la seva orientació sexual.
0: Ah, és per tothom.
1: A nivell esportiu.
0: Val, però,
1: són els Gay Games.
0: Està bé, perquè al final, bueno, la bandera ben amunt i és igual, és una forma de fer uns dies d'esport d'una altra manera i dir aquí és benvingut tothom. No, m'apareix superbé. I a més també, arran d'això que estic contant, en el món del futbol masculí, que probablement és la part més difícil en aquest sentit, no? Que sempre se diu, ostres, perquè no hi ha futbolistes
2: és
0: gais.
2: No ha.
0: En canvi, en el futbol femení hi ha moltíssimes dones lesbianes que jo, a mi m'ho pareix molt simple, l'explicació, o sigui, se troben espais segurs i quedes.
2: Sí, però. Sí, futbolistes homosexuals n'hi ha, el que passa és que
0: sí,
2: no ho diuen.
0: Sí, però, i probablement, i això va fer una reflexió molt xula, Néstor Bellerín, que soc molt fan, que és el jugador del Betis, jugador espanyol, que és molt amic de Borja Iglesias, que precisament està en el Mundial, que no vull saber quan va a Espanya, no ho digueu.
1: No ho sé.
0: Estic nerviosa, és que estic nerviosa.
1: No diré res.
0: És que estic nerviosa d'enterar-me, no ho vull saber.
2: Men Xavi, qui és l'ordenador?
0: No, però no m'ensenyis, per favor.
1: No t'ho mostraré, no t'ho mostraré.
0: Per favor.
1: No passis pena.
0: Ai, quin patiment.
1: Això me passa molt també.
0: No, i sap que me fa passar pena ara quan vaig cap a casa se'n dic...
1: Això però sí que ha passat això. Ma mare, per exemple, que és una fanàtica dels tenis, sempre m'ho diu. No me diguis res, no obrir mòbil, alerta...
0: És difícil avui en dia perquè fas obrir el mòbil o et bota una notificació de Google...
2: I és vera que tothom deia... que quedi Espanya primera del grup, que jugarà a les 9.
0: Però clar, nosaltres
2: xiu-xiu m'ho ha pillat ben cuits.
0: És que de veres.
2: O sigui...
0: Bé,
2: seguim.
0: Ara no sé què t'ho deia. Ah, sí, en Bellerín i en Borja Iglesias sí que estan en el Mundial, i en Bellerín i ell sempre... M'encanta perquè han dit... Duen sa bandera de LGTBI per bandera, mai millor dit, però... No són gais, ni són del col·lectiu, però... M'encanta que tinguin aquesta causa com a seva. I va anar en el programa d'en Marc Giró, Néstor Bellerín, i en Marc Giró li demanava, però de veres no hi ha gais en el futbol? I en Bellerín va dir, te juro que jo no me n'he topat, i duc molt d'anys. I explicava, diu, vaig xerrar amb un antropòleg, que li trob una explicació lògica, són espais que quan un ja, no, ja sap la seva orientació i vol poder ser ell, s'hi troba probablement a un espai que no se sent còmode perquè, mm-hmm. perquè o se fiquen amb ell o s'agradaria ràpid. I acaben sortint. Mm-hmm. I m'apareixia bastant lògic. I després hi ha aquest contrast que a mi m'ho diu molta mm-hmm. gent. A mi directament, perquè la taula de dones lesbianes mm-hmm. al futbol femení, pues, perquè segurament és això, no sé, els gustos, mos agrada, més esport, no sé, m'agradaria ser científica i
2: sí,
0: estudiar.
2: Sí, però també n'hi haurà que no...
0: És una realitat.
2: N'hi haurà que no ho diuen, perquè tantes lligues professionals, tant de futbolistes,
0: sí.
2: és impossible.
0: Això, les estadístiques, dius, per probabilitat, nada, però no acaba de tenir... Crec que té bastant de sentit de dir que jo no m'hi sent bé, no?
1: Quant de futbolistes ens hauran perdut?
0: Sí, exacte, això mm-hmm. mateix. De dir,
1: perquè no s'hi trobàvem, perquè no van poder desenvolupar...
0: En certa edat van dir jo aquí un vestidor, clar, on sí. hi ha altres actituds que no van, que no passa res, mm-hmm. però...
1: Que curiós, bé, això.
0: Sí, sí, no sé, jo saps, xerrava amb una amiga i deia, ostres, no sé això, com ho podríem explicar mai. Segur que hi ha estudis de gent que mm-hmm, en sap sí. més, però bé, sigui com sigui, que la gent...
1: A més, té tota la lògica del món. És a dir,
0: sí, jo crec que sí, però bé, sigui com sigui, això, que la gent estimi el que li doni la
1: exacte.
0: Gana i com li doni la gana, perquè no fa mal a ningú. Va, Lots, què passa? No mos poden salvar del Mundial, torna a posar Wonderwall, que és que jo...
1: Ja... I dale, vols de tornar a fer karaoke o ja no importa?
0: Es que la Marta Sampa
1: ha duit un pot sa lletra. Bé, ha duit una frase.
0: No, sí, l'he ferrada. Perquè... Copy-paste. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Clar, perquè a lo mejor... Ah, perquè aquí hi ha una història. Perquè a lo mejor seràs la que me salve. Anglaterra només té un mundial, té una estrelleta com Espanya. Mm-hmm. Espanya en 2010 no fa tant, però és que Anglaterra va guanyar el mundial el 1966. O sigui, això fa...
2: 60 anys.
0: 60 anys. Sí. I què passa? Que, clar, van darrere, sí,
1: sí,
0: sí 60, no?
1: Sí. Sí, sí.
0: I precisament Anglaterra, que ja vos he dit abans, està classificat pels vuitens de final, jugarà contra Mèxic, mm-hmm. per cert, amb accent mallorquí, amb Antoni Amor i Javier Aguirre, Antoni Amor mallorquí, Javier Aguirre, exentrenador mallorquinista, que són els vuitens de final, jugaran contra Anglaterra. És un partit que justament només s'han trobat una vegada en totes les històries mundials, Anglaterra i Mèxic, i va ser en aquell 1966. Va guanyar Anglaterra 2-0 i aquell Mundial el va guanyar. Clar, estan com a locos amb això. Ara mos torna a trucar a Mèxic...
1: Se pot agafar amb pinces, això.
0: Sí.
1: D'esperança se viu, també, t'ho diré.
0: Sí,
2: sempre en treuen, però, aquestes.
0: I sí, en els esports, mare meva. Sí. A mi m'han arribat a dir, no narris tu, que quan narres tu, perdem.
1: És vera.
0: Jo no jugo.
2: Ara, una pregunta que pot ser molt ignorant.
0: Està ple, d'això.
2: Una pregunta molt ignorant per la meva part, però s'entrenadors de les seleccions han de ser del país?
0: No fa falta.
2: Val,
0: no té per què. Mira, per exemple, en Ancelotti, en Carlo Ancelotti és del Brasil, ara.
2: I
0: així mil casos d'Ancelotti italià.
2: Ah,
0: italiani.
1: Carlo Ancelotti.
2: Clar.
0: Ancelotti, Carletto.
1: Carletto.
0: Carletto està en el Brasil.
2: Sí. Ja està, era una cosa que m'havia demanat.
0: No, sí,
1: jo.
0: Sí,
1: no, jo tampoc ho sabia, Jordi.
0: Sí, sí, però mira, justament a Mèxic sí que és cas de que Javier, i a Espanya també, que Luis de la Fuente també és dels nostres. Va, anem acabant amb una porreta. Perquè, vos explico per què, Lots, quan torni, serà dijous dia 16, i que vols dir això, que ja sabrem la final. Perquè s'haurà jugat una semifinal dimarts dia 14 i l'altre dimecres 15. Mm-hmm. Per tant, dijous 16, quan jo torni a fer secció des de la banqueta aquí a Xiu-Xiu, sabran ser els finalistes. I jo, avui nines noies, però bé, si no li demanar a mi que ella apunti abans de dia 16, també faci la seva.
1: Sí, jo no te li direm.
0: Aquí en antena queda la nostra, però en privat li dic que la faci. Per tant, heu de dir... quina creus que serà la final d'aquest Mundial 2026 i si algú de nosaltres quatre, encerta... Trob que en sortir a les 10, que vam fer unes cerveses i convida a la persona.
1: No, a la persona
0: que... Ah, no,
1: que... Bé, i doncs jo diré una fórmula molt complicada.
0: És una excusa per anar a prendre
1: alguna cosa. Sí, que sí, home. Quina és possible... Tu digues la teva.
0: Jo... Ai, és que no n'he pensat,
2: No. És que clar, jo no t'ho he de tenir clar...
0: Espera, és que hem de mirar els quadres.
2: Clar, jo no tinc molt clar els quadres.
1: Clar, si són viables o no.
0: Espera, ara ho miro.
2: Vinga, jo crec que amb aquest quadre...
0: Sí?
1: Ah, sí?
2: Crec que, o sigui,
0: procés mundial.
2: Espanya i França ara seria una semifinal?
0: Crec que sí. Espera.
2: I doncs jo...
0: Jolín, això hauria d'haver apuntat. Espera, però ho farem així. Queda millor així, en directe. Sí. Vinga, va. No m'ha carregat el mòbil, no hi ha cobertura suficient. Però, per una banda, jo vull que passi a Espanya. Esquadra. Però com surts, esquadra? No ho trobava ja.
1: Anem, a l'esquerra tenim l'esquadra, l'Argentina, el Brasil, Inglaterra, Colòmbia. Quins són els favorits per arribar? I en els de la dreta tenim Espanya, França, Alemanya i Bèlgica.
0: No, en França mos trobaríem abans.
2: En França mos trobaríem a semifinal.
0: I França és dels favorits, ho està fent beníssim.
2: No, clar.
0: Ho està fent superbé.
1: Jo dic una Espanya, Argentina.
0: Quina peresa.
1: Se fa molta peresa, fa molta peresa.
2: Una Espanya, Argentina, està molt bé.
0: Quina peresa, Argentina. Perdoneu, argentins que ens escolteu, però és que em fa molta peresa.
2: Millor una Espanya, Argentina que un França, Argentina.
0: Perquè seria la mateixa de 2022, que va ser una passada aquella, ja no seria tan bona.
1: El França Argentina hauria... Bé, no t'ho vull dir.
0: Bé, Alemanya està... Per cert, Alemanya eliminat ja, que això va ser molt fort, també, no ho han dit.
1: Per tant, jo i la meva, Espanya o l'Argentina? Amem, Jordi. No,
2: anava a dir el mateix, jo.
0: No, jo Anglaterra, Espanya.
1: Espanya, Anglaterra.
2: Anglaterra, Espanya. Vinga, i això per ser un poc diferent, faré un França... França en la terra.
1: Molt bé.
2: Però per dir.
1: Molt bé.
0: I Ninés dirà... Ninés no sabrà.
1: I acabo verde i els altres.
0: Diràs que estan eliminats. No, Ninés, t'estimam el broma.
1: T'estimam moltíssim.
2: No, França-Argentina, diré jo. Repetim final.
1: Uf, m'agrada.
0: Pulpo Jordi.
2: Perquè he vist l'imatge en la terra argentina i he vist en Messi fent un partit i guanyant en la terra i arribant a la final contra França.
1: Molt bé.
2: I també he vist Espanya a la semifinal, que França... França, clar. Mbappé mos farà un...
0: Bueno, això també és una altra lluita.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. El Consell de Mallorca ha commemorat el 15è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la seva particular simbiosi entre la natura, les marjades i les canalitzacions d'aigua construïdes per l'home. Ho ha fet en un acte avui hora baixa al Jardí del Fàbia, en què ha retut homenatge a 12 persones vinculades a aquest territori. El president del Consell, Llorenç Galmet, s'ha compromès a mantenir aquest llegat.
1: Amb aquest 15è aniversari de l'any 2026 hem volgut realitzar aquest homenatge cap a tota la Serra Tramuntana, però sobretot també cap a totes aquelles persones que han format part activa.
0: Un dels homenatjats és Toni Ferrer.
2: Fui punyent, era ben jovenet, la feina era vistis, jurant vistis, anant carro i tot això, perquè màquines no n'hi havia en aquell entonces.
0: Detingut un home com a presumpte autor dels delictes de violència de gènere i de lesions a Sant Josep de sa Talaia, la policia local del municipi eivissenc va intervenir dimecres després de rebre l'avís d'una agressió a l'assentament instal·lat a la finca on se situava Casa Lola. En el succés varen resultar ferides diverses persones de diversa consideració. I Eivissa revisarà cada 3 mesos les condicions de l'enviament de residus a Mallorca. Consell espera solucionar aviat les qüestions burocràtiques que queden encara pendents per poder començar la prova pilot. S'han reservat 10 milions d'euros precisament per aquesta iniciativa. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha explicat que els fens s'enviaran embalats i tractats per minimitzar les molèsties.
3: Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties, per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer.
0: I els socialistes d'Eivissa es mostren comprensius a la preocupació que genera Mallorca aquest trasllat de brossa Pitiusa fins a Sonreus. Acusen el president del Consell, però, d'haver abandonat el problema de la vida útil de l'abocador de Cana Putxa durant els 7 anys que fa que governa. La portavoç socialista del Consell és Elena López.
4: Dir que faran un plan de xoc que seguim esperant, voler dir que faran una consulta on tothom pugui participar i dir la seua, tot això, no mos enganyem, ha estat una forma d'estirar els temps per arribar a les eleccions sense tenir que haver pres cap decisió electoral amb un cost electoral.
0: I els joiers artesans de Menorca reclamen una fórmula que garanteixi la qualitat de les seves peces sense el risc de fer-les malbé. En concret, han demanat al govern que elimini l'obligació de punxar determinades peces de metalls preciosos. La joiera Núria Deià explica que la millor forma per evitar aquest problema és que la Direcció General d'Indústria aprovi una etiqueta unificada.
5: El que demanem és que, clar, hi ha peces que són úniques, que es poden fer malbé amb un cop, perquè s'ha de fer un cop de martell, peces massa petites perquè hi capi, i hi ha l'opció que hi hagi unes etiquetes homologades que també es puguin posar en lloc de picar les peces.
0: I això és... I a Andalusia, Juanma Moreno serà per tercera vegada cap de l'executiu andalús. Això ha estat investit avui, hora baixa, gràcies a l'acord entre el Partit Popular i Vox. Ha estat en la segona votació. El pacte en 150 mesures inclou la incorporació del portaveu de Vox d'Andalusia, Manuel Gariba, com a vicepresident i conseller de Turisme. I en els esports, en el Mundial, Espanya guanya en aquest moment 1-0 a Àustria. Arribam així amb aquest apunt a les 10 i 4 minuts.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Influències, l'acció d'influir, l'efecte. Ens influeixen les persones, els algoritmes, la meteorologia, l'ambient. De vegades l'efecte és físic, ja sabem tots, quan t'influeix menjar-te un plat d'ensaladilla a la platja després de que hagi estat dues hores al sol. I de vegades aquesta influència és més emocional, com aquell que ha trobat la seva vocació o el seu camí gràcies a la influència d'un bon mestre. La influència és la constatació de que tot està connectat, la idea de l'efecte papallona i la constatació de que som éssers socials i humans.

canta Eric Clapton a les males influències, concretament la mala influència d'una dona que diu que l'utilitza a benefici propi i que el manipula. Per això canta allò de "ets una mala influència, m'he de mantenir ben enfora de tu".

0: Fantàstiques les quatre estacions del compositor italià, quatre concerts per a violí que representen escenes apropiades per a cada estació de l'any. Els estudiosos de la gran obra de Vivaldi han trobat que el compositor es va inspirar, o podríem dir, ja aprofitant la paraula d'avui, es va veure influït per la natura dels camps de Màntua a la regió de Lombardia, els rierols que fluïen, els ocells que cantaven, els mosquits que brunzien, les fogueres que crepitaven o les tempestes que agitaven la mà a l'hivern. L'entorn ens influeix, com ha influït durant dècades la meteorologia en els faroners. Vos imagineu-se el faroner de l'antic far de Napòpia, a Sa Dragonera, que té el plànon focal ni més ni manco que 352 metres sobre el nivell de la mà?
1: Javier Pérez és el darrer faroner que va viure a la Mola en la missió de mantenir encès el llum que marca terra ferma als navegants. La seva passió l'ha duit a indagar sobre la vida dels que, com ell, la dedicaren als fars. Però un i dos segles enrere, llavors, ens explica, algunes inclemències meteorològiques els deixaren empremta. Els faroners tenien l'obligació de notar la informació meteorològica amb la documentació diària del far. A l'arxiu de l'autoritat portuària trobam aquests fitxers històrics. Aquest és del far de Napòpia, del 1867, però els més antics daten de l'any 1861, com aquest de Cavalleria. Això fa que aquests siguin dels primers registres meteorològics de les Illes Balears emprats oficialment per l'Estat.
2: La información meteorológica era muy importante. Primero, por la obsesión de la Administración Central de tener registrado cuanta más documentación, cuanta más información, mejor. Pero sobre todo en casos de naufragios, porque siempre que ocurría un naufragio en las cercanías, Capitanía Marítima necesitaba tener un certificado de que realmente había temporal esos días. Entonces, ¿a quién se los pedían? A los fareros. Y los fareros son los que tenían que proporcionar, estamos hablando del siglo XIX, de principios del siglo XX, son los que tenían que proporcionar sus datos meteorológicos para certificar que estaba soplando tal dirección del viento con tal fuerza y tal intensidad, etcétera, etcétera.
1: De fet, la navegació pel freu és arriscada per les condicions que s'hi poden donar.
2: Solo la palabra freo ya a cualquier marinero ya le pone en alerta, porque son pasos estrechos donde se pueden producir corrientes muy fuertes de mar. Además, aquí coincide de que este freo, este estrecho, está abierto a los peores vientos de aquí, al Gregal y al Llebeig. Entonces, cuando soplan los temporales de Llebeig y cuando soplan los temporales de Gregal, la navegación aquí es muy, muy peligrosa.
1: Els faroners, compte, sempre estaven pendents de tempestes i llamps. L'orografia del Puig de Napòpia i l'ubicació de l'illa afavoreixen la presència de tempestes.
2: Aquí en Napòpia lo curioso es que ocurre incluso antes de estar habitado por los torreros, antes de inaugurarse. Y es que lo estaban construyendo y el constructor de las obras llegó a vigilar cómo estaba la evolución de las obras y en eso que se desata una tormenta. Pero las tormentas de Napòpia arriba no es lo mismo que por aquí. Son terribles, con vientos huracanados además. Y entonces, debido a esos vientos, lo que hacían es refugiarse en lo que llamaban la mina, que es un pasadizo subterráneo que hay entre las viviendas y la torre del faro para poder ir precisamente los días con temporal. Y en eso que estaba refugiado allí cuando cayó un rayo. Y este hombre se ve que nunca le había caído un rayo, no estaba acostumbrado a lo que es una descarga eléctrica. Y fue tal el impacto emocional que sufrió que cuando fueron a buscarlo, porque no lo encontraba por ningún lado, se lo encontraron tirado en el suelo en ese pasadizo, con los ojos en blanco, muerto de miedo, les costó mucho recuperarlo y este hombre no volvió.
1: Les condicions meteorològiques, a més de marcar la vida dels faroners, també van ser clau per posar fi al llum del far de Napòpia. La boira, que sovint l'en revoltava, va fer que el 1910 apagàs el seu llum i donàs el testimoni als de Llebeig i Tramuntana.

0: IB3 Ràdio és història.
1: La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Lluc Aparicio, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bon dia, bé. Bon dia, tot bon dia.
0: Escolta, lo de Aparicio, que jo t'he guardat com el Lluc Aparicio, la meva agenda, però és Aparicio, és un Aparicio mallorquinitzat, no?
1: Exacte, això està passat en els mallorquí directament. Soc Aparicio i de petit ja me varen intentar que em viure un poc perquè això no és més d'aquí. I mira, m'hi he quedat.
0: Molt bé, perquè tu d'on ets, Lluc?
1: Jo soc de Sineu. El meu mare és Llongueta, de Santa Catalina, i mon pare és de Zamora. I jo he nascut i m'he criat i visc encara dia d'avui a Sineu.
0: I nosaltres hem tocat la teva porta a partir de la paraula influència que hem triat per al programa d'avui. No sé si tu te consideres un influencer mallorquí.
1: No, jo no m'hi considero. Te podria dir que me considero creador de contingut, això sí, perquè és veritat que pas gust de fer contingut, però influenciar no crec que influenciï molt a la gent. No, et dono el meu punt de vista en general, però no crec tampoc que ets de fer canviar ni d'opinió, ni pensar una cosa, ni pensar l'altra.
0: Val, nosaltres veiem 54.700 seguidors a Instagram en 237 publicacions, una ràtio d'èxit molt elevada, si tenim en compte quant de seguidors nous deus tenir per publicació que fas. Això vol dir que aquests continguts que crees interessen, no?
1: Sí, jo ho llegeix que sí, també. El manco que a la gent li interessa un poc el que els hi puc contar. O que està molt en desacord i volen saber el que pones. Per això t'he dit, jo d'influencer tinc poc, però sí que te dono aquest entreteniment, que sempre en to d'humor, perquè considero que és humorístic, i que te fas dir un poquet més bo de dur.
0: Però, per exemple, ara ja estàs recomanant un dinar, per tant, aquí un poquet d'influència sí que ha de haver, no?
1: Bé, considero que la gent ha de saber llocs un poquet més de potada o econòmics, que no tot ha de saber, clar. Tu, al final, quan t'obris Instagram, sempre te trobes coses molt guapes, coses que tothom és perfecte, coses que te fa ganes fer-t'hi la foto, i el que t'intem mostrar un poquet també és la Mallorca autèntica, és a dir, el menú de Piqué Preder, que te costi entre, jo què sé, 12 i 15 euros i puguis mullar la feina per anar-hi, al final jo és el que m'agrada. Per tant, no t'intent influenciar, però t'intent mostrar opcions perquè puguis triar.
0: Val. Lluc, conta-mos per als oients que no te coneguin o que te coneguin però no saben com comença tot. Conta-mos com comença tot.
1: Realment això va començar durant el Covid, el 2020, quan ens varen tancar, quan tothom tenia temps lliure, cada un va explotar les coses que se li donaven bé, els hobbies, o simplement va descansar perquè estava estressat de fer feina, no? Jo tenia un micròfon de 20 euros i tenia uns vídeos d'un viatge que no tenien so. I per entreteniment ens vaig doblar.
2: Escolteu-me bé, mallorquins. Per primer pic en 60 anys, les platges seran nostres aquest estiu. I no les puc adquirir. Anedau quedada!
1: Una cosa va dur l'altra i en escat d'un parell de, supos que setmanes, vaig acabar creant aquest canal, perquè tot l'altre ho penjava en el meu privat, i a poc a poc, doblatges de pel·lícules, després va començar a sortir jo en càmera, perquè fer un doblatge de molta feina i explorar les meves idees, que per un minut de vídeo hagi d'estar 3 hores fent feina, era feixuc. I mira, una cosa te va dur l'altra i aquí estem, ara. Un dinar a dinar, un dinar de viatge en moto, un dia fent doblatges, un dia fent una paròdia de riure.
0: Molt bé. Per tant, ja podem dir que s'ha convertit en la teva professió, que no sé si ho era abans del Covid, això.
1: No, això no està mai la meva professió. I encara considero que és el meu hobby, perquè per sort jo faig camisetes, visc de fer camisetes, tenc una impremta petiteta, venc roba gràcies als vídeos, si no fos pels vídeos no vendria la meva línia de roba, seguiria fent feina per empreses, òbviament, però seguiré considerant lo de fer vídeos com un entreteniment, com una cosa que sigui bona de dur, perquè no vull aquesta pressió damunt de sí o sí has de fer 10 vídeos en el mes, o si has de publicar per créixer. No m'interessa. Jo vull estar content i fer-ho de bon humor, perquè crec que la gent ho llegeix en això.
0: Val, i m'imagino que també és la manera de connectar amb la gent, que siguis el més natural possible, no? I xerràvem amb Angelines de la tropa Sol Solet i Vetres, i ella mos deia que el seu èxit era un poc la naturalitat. Xerràvem amb ella per la paraula vergonya, que també has de tenir poca vergonya per sortir a les xarxes. Imagino que això també...
1: Me fa gràcia perquè...
0: Digues.
1: No, perquè jo som molt vergonyós, amb això sempre he estat molt...
0: Has estat vergonyós, en canvi, d'alguna manera t'exposes, no? T'exposes no només la teva imatge, la teva cara, la teva veu, sinó comentaris de tot tipus.
1: Sí, però ja t'ho dic, la vergonya existeix i hi és, eh? He de fer un exercici molt de pics de pensar per botar-me-la, per ignorar-la. Perquè jo fer un vídeo davant la càmera sóc jo i la càmera, eh? O la càmera i jo, no hi ha ningú més. El problema és quan en el carrer a lo millor te coneixen. Si tu ets una persona vergonyosa i en el carrer te coneixen, jo m'acosta. Les meves habilitats socials, quan t'ha passat hola, què tal, se complica bastant perquè, bueno, ara imagina't una persona introvertida, havent de treure tema de conversa, ho passa molt malament.
0: Ho passes
1: Ojo,
0: malament.
1: m'agrada molt fer vídeos.
0: Val. No, no, i a més se nota. Jo no sé quin va ser el punt d'inflexió, mos deies com va començar tot, aquests doblatges i tal, però si va haver-hi un punt d'inflexió que vares dir, ostres, això a la gent li agrada, per a què camí puc anar?
1: Pues mira, vaig començar a llegir des començament. Més o manco veia els vídeos que agradaven i els vídeos que no, i com que sempre he confiat en el creixement orgànic, m'he anat adaptant a el que em feia ganes i a el que veia que agradava. Per tant, no hi ha hagut cap punt d'inflexió, tot ha estat molt, molt gradual, ha estat poquet a poquet. Vulguis que no, fa 6 anys quasi, quasi ja que estic fent això.
0: Sí.
1: I el creixement, sí, tinc 50 i pico mil seguidors, però l'any passat en tenia 40, l'altre en tenia 30. Ha anat molt gradual tot. M'ha pogut adaptar bé.
3: Tres frases que són més èpiques en mallorquí que en castellà. No se diu te veo y me hierve la sangre. Se diu me traus de solc. No se diu oh no, me he hecho una herida. Que horror. Se diu oh, me torna fred. No puc arribar així que nostre. Mo mare m'aparrossarà, me deixuarà, me farà sa pell. Me farà sa sang. No se diu estoy harto. Se diu acá una puta sa bicicleta. O acá una puta de sorts. O a porgar fum. En segur cap més, és que ara no me'n ve cap en el cap. Un beso i gràcies.
0: Crec que la primera vegada que te vaig veure o vaig ser conscient de qui eres i després t'he anat seguint, és amb el mallorquí és preciós. No sé si aquests vídeos del mallorquí és preciós també t'han connectat amb molta gent.
1: Clar, que, man, hem de partir de que sóc una persona que li agrada molt anar al bar i m'agrada molt sentir com se xerra i de quina manera. Per tant, jo moltes vegades, si sento una frase o sento una expressió, me l'apunt. Un dels vídeos que sempre he passat gust de fer, i a vegades ja no faig tant, pel simple fet de no cremar-los, de que m'estim més fer-lo cada 3 mesos o cada 4, fer un vídeo d'aquests, perquè no m'agrada aprofitar-me d'aquest tirón que tenen, són els dels mallorquís preciós, que simplement és conservar una part de la cultura que tenim, i una de les maneres que tinc jo per fer-ho és fer un vídeo explicant una frase i diguem d'on ve, o simplement traduint-la a l'anglès per donar-li aquest to humorístic. Arriba molta gent, és veritat. Tothom quan veu una cosa d'aquesta li sol interessar, se sol quedar, sol veure el vídeo, el sol compartir, i és molt agraït, la veritat.
0: De fet, les teves camisetes també exploten, entre cometes, un poquet això, no? Aquest mallorquí preciós i aquestes traduccions, a vegades literals, que feim, no?
1: Totalment, totalment. Jo tinc una camiseta que sempre hi penso, que és d'aquí pots enviar merda espera, Who sends farts away shit, que cada vegada que la veig penso a ma mare, perquè aquesta frase me l'ha dit a ma mare tota sa vida quan he fet una feina o m'ha manat una feina i ha sortit malament. I sempre m'ha dit, aquí pots enviar merda espera. Com no he de fer una camiseta que representi això? No sé, al final faig el que considero que me representa més.
0: Sí, per tant, aquí tens un públic, tu xerres aquest mallorquí, de cineu, fas aquestes traduccions literals, t'abastes públic de Balears, per dir-ho d'alguna manera, vull dir, aquest és el teu públic, no? No vols sortir més enllà o no sé si t'ho planteges.
1: Clar, mira, aquí hi ha dos punts. Jo mai me vaig arribar a plantejar fer en castellà, però molt que mon pare xerra en castellà, mon pare és de Zamora.
0: Sí, sí.
1: Perquè m'entenguem, sé xerrar bé castellà, no hi ha cap problema, però si jo el meu dia a dia soc a Sineu i xerren Sineu bé en el meu veïnat, què he de fer? He de canviar? No, vaig dir, pues mira, xerrarem com sempre xerri, perquè connectaré amb el meu veïnat, que és el que m'interessa. Que si m'interessa arribar a València i Catalunya perquè en soc català, m'ho entenen tots i... Sí, jo potser tinc un 10% de seguidors que són de Catalunya i València. La part guapa dels catalans, això, no? O d'Andorra, també, que també hi arribam. Que pots connectar amb altres comunitats autònomes, que, no sé, hi ha un poquet de... Hi ha sinergies, també, fas feina amb altres creadors de contingut. És divertit. Ara, jo al final vaig començar per fer vídeos de, per animar la gent que tenia més propera, perquè era un moment en què tothom estava com a molt fotut i cap piu, i supos que ets essència. Ara, si arriba finalment en fora, vinga, fins Cerdanya i Andorra, estic encantat d'arribar-hi. No... Per jo, perfecte.
0: Molt bé, escolta, ja anem acabant, però algú que mos estigui escoltant, que digués que a mi m'agradaria dedicar-me a això, ser creador de continguts, conta algun secret, alguna ombra, alguna llum de ser creadors de continguts.
1: Això és com aquell meme que deia de la petanca no se puede vivir, he vuelto a trabajar. No te vull dir que se facin creadors de contingut per viure, perquè penseu que això és volàtil i que estàs explorant la teva cara i tot. Jo el que considero és que tu has de fer això perquè t'agrada. No se pot fer mai amb la il·lusió de no, jo viuré de fer contingut i tot, perquè sí, pots tancar un anunci, pots fer quatre dobbers en qualsevol moment, no te dic que no, però viure requereix una estabilitat, has de ser autònom, has de pagar cada mes, no és tan bo de fer. Ara, la meva recomanació és que tothom que li agradi fer contingut el faci per amor a fer-lo, no per cap pretensió més enllà, ja que al final també és públic, ho veu. No ho sé. La meva recomanació és fer el que t'agradi. Fora pensar, no m'agradaria viure d'això. No, feu, perquè quan tens un moment lliure passes gust de fer un vídeo d'aquesta cosa. Perfecte. Així passaràs molt de gust de fer feina.
0: Beníssim. I com diria ta mare, a fer-ho bé perquè no te surti una merda, amb perdó, no?
1: Exacte. Pot intentar sempre fer el més bé possible.
0: Exacte. Hem d'anar sempre a cercar l'excel·lència. El manco està en el camí de l'excel·lència. Escolta, Lluc Aparicio, Lluc Varicio, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: D'un creador de continguts a un altre. Ens posam en situació i entram dins un cotxe, encara que també ens valdria un simulador.
2: Pues jo sóc en Miquel Àngel, conegut com a Miki, vale? Me diuen tots Miki, tinc 19 anys i me considero una persona creadora de contingut, vale? I que també estic ara locutant un programa de motoresport a IB3. I sí, no sé, m'agrada pujar vídeos, m'agrada molt el motoresport, el tema de cotxes i tal. I pues arreu d'això estic creant vídeos que se llen, pues per es que li agrada.
3: Hoy te voy a explicar la legendaria técnica del punto atacón. Es una técnica de conducción deportiva en la que frenas con la punta del pie derecho, pisas el embrague, bajas de marcha y antes de levantar el embrague das un toque de gas y das ese toque con el talón del pie derecho, por eso se llama punto atacón. Ese toquecito revoluciona el motor.
1: Li hem demanat a Miki si se considera un influencer.
2: Jo crec que sí, però no sé paraula com influencer com a tal, que està un poc mal vista, sinó la paraula influència. Jo crec que sí que influència a gent a que pues, bueno, la meva filosofia de creador de contingut és que persegueixis els teus somnis, que aconsegueixis fer el que tu vulguis, tinguis un simulador de 10 euros o tinguis res, que puguis pues, ser pilot de carreres, no? Que al final és el que estan intentant aconseguir la meva comunitat i jo. Básicamente.
3: Hoy te voy a enseñar a hacer drift con un volante de fórmula. Una idea que se me ha pasado por la cabeza que es maravillosa.
2: Yo tengo ahora mismo 120.000 a Instagram, tengo 60.000, 65.000 a YouTube y 160.000 a TikTok, que son las principales xarxes. Home, en tema de visites i interacció i tal, òbviament les xarxes verticals com el TikTok o Instagram sí que es veu que tenen més interaccions i tal, però on se crea més comunitat i és vera que connectes més amb la gent és a YouTube, amb un vídeo més llarg i, bueno, que la gent te coneix més a tu i no només el personatge que fas.
4: Mi bomba clat, senyores i senyores. Bienvenidos a un nuevo vlog. Nos vamos a Eurocrew Andorra. Lo que pasa que deberíamos estar allí ya, ¿vale? Ha habido un pequeño problema.
2: Bé, pues ja de petit en el món del motor estic ficat, no? En el final, Rayo McQueen i tot això, pues te fiques, t'agraden els cotxes, Fernando Alonso 2012 que va, pues eso, va guanyar coses, tal, i en el final t'enganxes en els cotxes, no? Però en el tema de creació de contingut, jo des de petit també m'agradava pues, fer vídeos en qualsevol tonteria, amb un peluche, amb un amic meu, tal, i pues en el final un dia me vaig gravar jugant i vaig dir, ostres, que guai, pues ha quedat un vídeo xulo, divertit, i el vaig pujar i, ostres, va funcionar i va dir, pues mira, vaig a seguir fent això, a menys que tal me va. I, pues mira, aquí estem.
3: ¿Alguna vez has notado que tu coche corre más por la noche? Pues sí, tienes razón, pero todo esto tiene una explicación científica.
2: Jo he estudiat ara el grau mitjà de mecànica i, bueno, ho he fet més que res per hobby, perquè m'agraden els cotxes i prendre un poc més per també transmetre en els meus a la meva comunitat un poc més sobre el cotxe, ajudar a ensenyar també. Però és vera que m'atira més ara mateix el sistema d'audiovisual, fer vídeos currats, algo estil pel·lícules o tal, que arribi a sa gent. Així que si tens la visibilitat i damunt puc aprendre a fer un vídeo en condicions, pues, ostres, què més, saps?
1: Què cerca la gent que te segueix, Miki?
2: Uf, és una pregunta un poc difícil. Jo crec que, men, mai ho sabràs, però i a més hi ha molta gent que cerca una... Bueno, hi ha diferent gent que cerquen diferents coses de tu, no? Però jo crec que principalment la gent cerca una inspiració. Per lo menos amb el meu perfil. Hi ha molt de tipus de perfil a les xarxes i tal, però jo crec que en el meu, específicament, cerquen un poc d'inspiració. Soc una persona que no té una família amb molt de dobbers, no pot córrer, des de petit no ha pogut córrer carreres i tal, i bueno, s'està muntant bé i passo a passo, granito a granito, pues estem aquí escalant cada vegada més amb un simulador més professional, amb esdeveniments més guais, ara estan agafant un cotxe i l'estan preparant per ral·lis, així que a poc, una inspiració per veure que sí que se pot. que encara de que no tinguis dos bes, sí que se pot ficar en aquest món de ses carreres.
1: I la seguretat vial, tens en compte enviar també un missatge de seguretat?
2: Mira, sí, ja a mi m'agrada també xerrar perquè jo estic més ficat en sa modalitat d'esdrift, que és fer derrapar un cotxe. Què passa? Que això normalment està mal vist perquè hi ha quatre poligoneros que se fiquen en es d'això, en es polígono, a vies públiques, a fer es gamba, per així dir-ho, no? I jo això no es drift. Nosaltres intentem transmetre un esport que és es motor. És un esport, no és un... No és donar-li gas a una recta o a l'autopista a posar-te 200. Això no ho vull transmetre i no vull que se vinculi en el nostre perfil. Per això sempre ho dic, que en coneixement, que pots disfrutar del Renault que fa un cotxe, però no ho facis a les 3 de matí a un carrer bon visqui gent, per molestar. No derrapis el teu cotxe si no és a un puesto privat. O sigui, que ho facis... Que pots disfrutar del món dels motors sense posar en perill a qualsevol.
3: Benvinguts a Dalt i Gas, un espai dedicat a tots aquells que viuen el motor amb passió, segueixen cada competició amb entusiasme i senten l'adrenalina que transmet cada carrera. Si vos apassionen les carreres, la mecànica i tot el que envolta aquest món, sou el joc indicat. Formeu-vos el casc ben fort, poseu els motors en marxa perquè està tot preparat per començar. Arrenquem!
2: Pues bé, estic ficat a Dalt i Gas, que és el programa de motor més vist d'IB3. I res, estem per tot. Ara mateix estem cercant pues, pujades, ral·lis, esdeveniments, cercant, pues, això, transmetre a la gent el món del motor. Ho podeu trobar també a IB3 a la carta, podeu veure cada dissabte a les 11:15. Jo sóc el qui posa la veu i que algunes vegades sí que es verà que, bueno, tinc una secció, el repte, però sí, serà molt que tingui també representació a les illes un programa de motor. Mola.
1: Gràcies, Miqui Coll. Molta sort, gas i seny.
0: Entre avui i demà, Arasal i Bosch. IB3 Ràdio és coneixement.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

Influència ha estat la paraula del programa d'avui. Han comprovat que la línia que separa els creadors de continguts a xarxes i els influenciadors, els influencers, és molt fina. Que en molts àmbits, com a la política, els influenciadors estan substituint els experts i que si no és una cosa serà l'altra, tot el que ens envolta ens influeix. És l'efecte papallona que va fer popular el meteoròleg Edward Lorenz l'any 1961. El moviment de les ales d'una papallona se pot sentir a l'altra banda del món. Petites variacions en les condicions inicials d'un sistema complex, per exemple, l'atmosfera, poden generar resultats dràsticament diferents a llarg termini. Aplicau-ho allà on trobeu.

I si hem posat aquest Under Pressure de Queen i David Bowie és per recordar que entre l'homenatge, la influència i el plagi també hi ha una línia molt fina, per exemple, en la música.

Aquests són els Vanilla Ice i la cançó Ice Ice Baby de l'any 1990. La de Queen i Bowie és de 1981. Plagi o influència? Vanilla Ice va decidir pagar, així que imaginam que se'n sumaven el plagi. En el següent cas, l'inspirat va ser ni més ni manco que George Harrison.

My Sweet Lord, escrita, composada l'any 1970, va ser el primer senzill de la carrera de Harrison en solitari després dels Beatles, una alabança al déu hindú Krishna, ja sabeu que era un Beatle molt espiritual. Però, conscient o no, el My Sweet Lord s'apareixia massa aquesta de The Chiffons, influència o plagi. Al final, Harrison va ser multat per plagi inconscient.

0: Els Blur, que varen reconèixer que la seva cançó s'apareixia molt massa al Boys Keep Swinging de David Bowie. Més que homenatge, això també feia olor a plagi. Així que per evitar-se uns una demanda i imagina que l'altre perdre el temps, que no era la primera vegada que se trobava en aquesta situació, varen acordar que Bowie apareixés com a coautor en els crèdits de la cançó. Així que si vos pareix per acabar, ens quedarem amb l'original i vos direm fins demà amb el gran David Bowie.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic. Avui ens mourem entre la mística, que per una banda ens duen les referències orientals, la música popular, que reflecteix el batec de la cultura, i la llibertat sonora, que afavoreix obrir nous camins i transgredir absurdes fronteres per tal d'enlairar la música en el seu sentit més ampli. I tot això serà gràcies al darrer àlbum d'Arun Ghosh, que ja han començat a sentir.

Arun Ghosh és un compositor i clarinetista anglo-hindú que acaba de llançar el seu cinquè treball com a líder. S'ha format dins l'escena britànica del jazz, tot i que sempre ha anat trenant influències procedents de diferents espais sonors. Precisament aquest darrer àlbum, Secluded in Light, és el que ens acompanyarà a la sessió de l'Eclèctic. Ja han sentit tres composicions, Surrender to the Sea, que era amb el que encetàvem el programa, i de forma consecutiva acabem de sentir Hanji i Souls. Música també eclèctica, tant reflexiva com engrescadora, rica instrumentalment, és el que ens presenta al llarg de tot el disc. Seguim ara amb Five Ways.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Cascade, una nova mostra del que poden trobar a l'àlbum Secluded in Light, la seva més recent producció editada aquest passat 2022. La música polièdrica d'Arun podrien dir que reflecteix les vivències culturals del compositor que va néixer a Calcuta, es crià a Bolton, es formà a Manchester i ara resideix a Londres. Tornem a la música, primer amb el tema que dona títol a l'àlbum, Secluded in Light, més intimista, i després un oníric Moments.

La riquesa musical és una constant en l'obra d'Aaron Gost. Sons que mesclen procedències geogràfiques, també una barreja de música clàssica, folklòrica, avantguarda, llenguatges jazzístics, que fàcilment ens encaminen cap a un punt més interior i espiritual. Música relaxant i relaxada per interioritzar en un viatge crepuscular conduït per composicions com aquest, Nine Nights.

0: tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual. Presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
11: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

d'un gnou, el clarinet pausat però rotund amb la seva expressivitat, d'ara un gos en el que podríem, si fes falta, determinar com una mescla entre la world music i el jazz. La música d'Aaron no es respon, per altra banda, i lamentablement, amb la seva escassa difusió que pugui tenir a nivell popular. No és una música difícil, però en tot cas sí un tant estranya dins un marc internacional que, en pas per les discogràfiques, cerca una immediatesa molt relacionada amb el consum i moltes vegades accentuant més l'envoltòria que l'essència. En qualsevol cas, aquesta és la proposta personal i intransferible d'un gran artista.

Amb aquest Leave It All Begin and Then Just Float Away arribem pràcticament al final de la sessió d'avui. Una sessió diferent, però que ja sabeu que aquí a l'Eclèctic sonen també aquelles músiques que per norma no sonen a altres bandes. Ens hem d'acomiadar i ho farem en Hop Springs, el darrer tema que sentirem d'aquest Secluded in Light d'Aaron Goss. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Joan Jiménez. A la direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Bon dia, sí, avui és dia 2 de juliol, per tant, és la festa de la Mare de Déu de la Victòria, patrona del poble d'Alcudi. Els alcudians i alcudianques per aquesta festa antigament fan corregudes de joies de grans i petits allà mateix, al santuari de la Victòria. I segons el pare Ginart, Alcudi, hi era tradició aquests dies fer sobretot colfloris amb la pinya molt grossa i també cindris. I és que la imatge de la Mare de Déu de la Victòria és una talla gòtica feta de fusta que es troba al santuari i la primera documentació d'una Mare de Déu en aquesta contrada és de l'any 1395 i podria fer referència ja en aquesta mateixa imatge. El 1522 els alcudians atribuïren a la imatge la seva victòria contra els agermanats que venien a posar setge a la vila i com a agraïment li organitzaren una processó. Fou el 1616 que es va crear la confraria de la Mare de Déu de la Victòria per tenir-ne cura i el 1644 quan els jurats varen elegir la Mare de Déu de la Victòria patrona d'Alcudi i fins ara. Hem de recordar que les Balears tenim molt de topònims, és a dir, de noms de lloc que fan referència a qualque victòria. Tenim Santes Victòries en Es Mercadal, a Ciutadella i també trobant la Victòria, com dèiem, al Cudi. I a més tenim frases amb la paraula Victòria. Per exemple, aquesta que diu cantar Victòria, que vol dir estar segur d'haver vençut, d'haver superat totes les dificultats. O també la frase Victòria Pírrica, que és un tipus de victòria que tot i guanyar has perdut molt. Una expressió que ve de Pirros, un rei de Grècia que va vèncer els romans però amb unes pèrdues irreparables en el seu exèrcit. Avui, idò, cantant Victòria i celebrant la Mare de Déu de la Victòria, patrona d'Alcudi. Comencem.

0: Faim un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam a IB3 Ràdio. Un programa que, com sempre, serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dijous 2 de juliol, tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Celestí Oliver, en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: Trànsit ja tots a la taula. Celestí Oliver, com anem?
1: Bon dia.
0: Maria Pons, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ben tornada.
2: Gràcies.
0: I Miquel Jun, com anem?
3: Bon dia, va bé.
0: Ben tornats a tots tres. Avui ja som dia 2 de juliol, com anem, la Mare de Déu de la Victòria. Heu estat mai a la Victòria?
1: Sí,
3: moltes vegades.
2: Estan xerrant de la playa o no?
0: De la platja, del campament de colònies, de
1: tot plegat.
0: Del santuari, on hi ha la Mare de Déu de la Victòria, sí.
3: Sí, jo ho tinc a prop, sí.
0: Aquella zona.
3: Sí.
0: I de campada heu anat mai quan era un nen?
1: Sí. Sobretot he estat més d'infant.
0: Sí?
1: Més d'en Lot.
3: Sí, de campada jo, nosaltres hi anàvem, a l'escola.
0: En l'escola hi
2: anàvem. Ah, sí, nosaltres no. Però és perquè si gent de Reia hi anà molt a la Victòria, Nadal.
3: Sí. Tenim molt a prop, hi ha minutets.
2: I és guapo, si hi ha lloc per aparcar...
3: Si hi ha lloc per aparcar, està bé, si no... Has de tornar enrere i cercar una altra platja.
0: I d'avui és la seva festa, així que molt d'anys, també molt d'infants que passen aquest estiu per la Victòria, moltíssims, en aquest campament que cada any acull moltes de persones que

0: Van a passar una part de les seves vacances allà, persones petites i també adultes que les acompanyen en aquesta aventura. Però bé, dit això, avui tenim molts altres temes. I per aquí començar, Maria, per tu?
1: Ah, per jo, m'ha tocat bingo.
0: T'ha tocat, sí.
1: Vinga, idò, quin contingut tenim avui. Jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem de la nova edició de Inca Jazz, que cada diumenge d'aquest mes de juliol oferirà un concert de jazz al claustre de Sant Domingo d'Inca, amb entrada gratuïta i sense necessitat de reserva.

0: A les actuacions d'Inca Jazz comença aquest diumenge, dia 5 de juliol, amb l'actuació de Mòpia. Seguidament, dia 12 serà el torn de Xavi Torres Trio i Miguel Zenón. Continuarà dia 19 Oboe Negra i acabarà el cicle 26 de juliol amb Miguel Àngel Rigo, Quintet, presentant Moix Esquiu.
1: Doncs sí, aquesta és la programació d'aquesta Inca Jazz que trobareu cada diumenge en aquest clàster de Sant Domingo d'Inco, que és que escoltau són els Oboe Negra, que hi formaran part, i dies de festival de jazz. Nota que és estiu i que fa ganes d'escoltar música, bona música jazz. De fet, ahir mos arribaven imatges de Porto Colón, també, que varen fer
0: exacte,
1: festival.
0: Exacte, sí, ho vaig veure, just ho anava a dir.
1: Sí.
0: També està molt bé, allà a prop de Saigo, on se posta de sol, molt...
2: I bona més preciós, sí.
1: Ahir les actuacions eren dinlluts.
0: Mhm.
1: I els components de jazz cantaven, tocaven i cantaven dins un parell de lluts que hi havia just a dins la mà, i la gent a vorera de mà que escoltava els concerts.
2: És que hi ha molt bones trobades de jazz arreu. Ara aviat el festival de jazz de Sa Pobla.
1: De Sa Pobla, sí,
2: tampoc. Emblemàtic.
1: No li queda massa, no?
3: No, aquí poc.
1: No. Molt bé, doncs festivals de jazz que hi ha aquest estiu arreu de les illes. En parlarem avui des d'Inca, però també avui hem de xerrar de cinema perquè vendrà la nostra col·laboradora Eugenia San Pedro, i avui farà una selecció de l'Atlàntida Mallorca Film Festival, que ja sabeu que arriba a final de mes a Palma.
4: Avui a Plaça Objectiu tenim un programa ben especial. En lloc d'una sola pel·lícula, vos duc una selecció dels títols més interessants, segons el meu criteri, de l'Atlàntida Mallorca Film Festival de la nova edició d'enguany. Fins després!
5: I can make the same face you make, like something really bad is about to happen. Maybe like this.
6: Catalina!
7: M'agastaràs el nom?
8: O jo, abuela.
1: Això que escoltau és Forastera, la pel·lícula que obrirà aquest festival, i és una primícia, per tant, en estrena absoluta. En parlarem avui amb Eugenia San Pedro d'aquesta i altres pel·lícules que vol destacar de l'Atlàntida. Però, Miquel, també tenim notícia del dia.
3: Sí, i avui la dedicarem a un altre animaló. Avui toquen els ferrerets, perquè aquesta setmana...
1: Això és un ferreret.
3: Pot ser, pot ser. Pot ser que ho sigui, eh?
2: Que gust, eh?
3: Sí, sí. Però bé, aquesta setmana han sabut que el govern de les Balears reforça la conservació d'aquest animal, del ferreret, en l'alliberament de 268 exemplars a la Serra de Tramuntana. Volant!

0: Idò, si avui xerrarem amb persones que han contribuït en aquesta conservació del Ferreret i d'aquests més de 250 exemplars de Ferrerets que s'han repartit
1: són
0: per
1: molts,
0: la serra.
1: Són molts, sí, però bé, ajudarà un poc a la reproducció d'aquesta espècie, que és important.
0: Sí, sí. Molt bé. I tant, sí. Un bon tema. Més coses, però, Celestí, que tenim?
2: Sí, perquè ja a tercera hora, a partir de les 5, entrevistarem l'artista Aina Albó-Buixervé, perquè avui s'inaugura en es Baluart la seva exposició Intersticis, on el sol dibuixa el temps, una mostra en el qual persegueix el traç fugisser, on el sol dibuixa aquest pas del temps. Durant un any, Aina Albó ha fotografiat la sortida del sol des de la terrassa d'es Baluart, precisament des del mateix museu.

0: Veus com s'escapa la vida, com marxa.
1: Has de dir que aquest artista durant un any sencer ha fet fotografies des del baluard cap al sol per intentar doncs explicar altres coses, anar més enllà d'allò que veiem.
2: Per explicar el temps i de tot plegat parlarem amb aquesta artista que sempre juga amb la geometria del paisatge i també d'això per explicar la contemplació del temps i de l'espai. Aina Albo, que de fet ja ha inaugurat aquesta exposició, abans han dit que s'inaugura avui, però que ja fa dies que es pot veure, però que es podrà veure fins al setembre, que hi ha dies, fins dia 20 de setembre. I avui en parlarem amb ella.
1: Fantàstic, amb aquesta artista que avui visitarà els estudis d'Iveta Ràdio, però a partir de les 5:30 vendrà el nostre col·laborador que parla de la pagesia. Ja sabeu que és en Tomeu Mesquida. Avui, fites ben netes per parlar de fruita de temporada, fruita de pinyol, melicotons, obercots i prunes.
3: Bon dia, com anam, com esteu? I de no sé vosaltres, però jo amb aquesta calorada només tinc ganes de xerrar de fruita fresca. Avui, les fites netes posarem damunt la taula el melicotó, una fruita d'estiu que pentura és més delicada del que la gent pensa i per això volia compartir una mica la feina que hi ha darrere. Com sempre, comptarem amb veus de pagesos i experts de fora vila. En concret, avui pegam un bot fins a Sant Joan per conèixer en Joan Roig i en José Suárez, que tenen un projecte que han agafat a relleu d'una finca, i gràcies a ells coneixerem què implica fer fruita de pinyol a Mallorca sent jove. Com sempre, fins d'aquí una estoneta. Adeu!

0: Doncs sí, avui melicotons, però també albercocs, prunes i fruita de temporada que conren uns amics de Sant Joan. Miquel, les coneix?
1: Sí, sí, sí.
0: Fa molt bona feina.
1: I són bons, aquests albercocs.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
2: Els has pogut tastar?
1: Enguany no, però l'any passat sí.
2: Quina sort.
1: I supos que d'aquí pot en tornaré a tastar, així que... Són bons, són bons, ho puc dir jo.
3: Duràs un.
1: Pot dur.
2: Un.
1: Un pram.
2: Una, sí, pram. Dir, una panera, no?
3: Sí, sí.
2: Un.
0: Tres hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
3: O bé, al correu electrònic.
2: O sorpresa. Sorpresa.
3: Que nosaltres, que Tentol, arroba...
2: En Miquel va dir ja, Enric.
3: Però ha anat bé, ha anat bé.
1: No, Maria no pot dir o sorpresa sense riure.
2: No puc, jo no sé què farem amb això.
3: Sí, ha sonat bé, però. Sí.
2: Ha estat coral, avui.
1: Fantàstic.
3: Avui ha sonat bé. Sí, s'anota que ja s'acosta demà, divendres.
2: Que vol dir demà és divendres?
3: Final de setmana, sí, sí, sí.
2: Està més animat.
3: Sí,
0: això
3: va,
0: això va.
3: Tot va com una seda.
0: Moltes gràcies, fins aquí una estoneta.
2: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic i avui tenim a les vies de so un home que també mira el sol cada dia, tot i que no li ha fet fotografies, però bé, sempre va bé sabre d'on surt el sol. Avui tenim a les vies de so el nostre company Lluís Fortesó. Lluís, moltes gràcies. Són les 3 i 20 minuts i ara mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: gràcies, l'hora de conèixer. Quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, Celestí?
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una sensació que segur que no heu sentit aquests dies.
0: No.
1: Ben nova.
0: Jo crec que m'ho sonarà a tots.
1: Sí, i tant, perquè vull parlar precisament de calor.

Rússia. Et tapes la cara del tot sospitós a dalt i un sostre.

0: L'amor també fa calor. Estaries d'acord amb aquesta cançó?
1: Sí, sí, sí, també, també.
0: Si estimar sense estiu és complicat. Avui volem parlar...
1: L'amor, si fa fred, mala cosa.
0: Trobes?
1: Si l'amor fa fred.
0: Ah, si l'amor fa fred, complicat. Va,
1: exacte,
0: més que faci calor.
1: Mala cosa, no ho sé, complicat, sí.
0: Bé, no, avui volem parlar de calor, calor atmosfèrica, bé, calor, sensació tèrmica, perquè ja sabeu que ha arribat l'estiu i des de fa dies també fa forta calor, una onada de calor que a més ha afectat a bona part d'Europa. I no debades, l'estiu d'ara, tal com el coneixem, rebia el nom de canícula, paraula que en el parlar actual hem reservat només als moments de més calor, quan dèiem quina canícula, que període de canícula, perquè la paraula canícula, curiosament, prové de ca. Concretament, seria un ca petit, una coseta, el diminutiu femení de ca. Coseta seria canícula i, per tant, així s'hauria creat en llatí. Perquè durant aquesta època de calor, l'estel de Sirius, que és el més brillant del cel nocturn, de fet, Sirius en grec vol dir ardent, surt a l'horitzó coincidint amb la sortida del sol durant els primers dies d'agost, que són, segons diuen, els més calorosos de l'any. Es deia així perquè aquest estel del Ca era el nom que donàvem a Sirius, l'estel més brillant del cel, i els antics romans associaven la calor intensa a l'estiu amb la presència d'aquest estel en el cel. Calor, calor.

0: vaig canear de cançó de calor. Avui, com sí. preparava el guió, avui de matí, mm. per la calor, i n'hi ha 50.000 cançons
1: sí.
0: de tots els estils, diversíssimes, divertidíssimes, moltes d'elles, perquè, mira, el manco, em poden fer cançons de la calor. Bé, la calor fa segles que la patim. Potser no tant com ara, després de l'irrupció del canvi climàtic, però és per això que és molt present la calor a refranys i dites populars. Així que, a banda de refranys, trobem també moltes expressions relacionades amb la calor. Per exemple, quan una persona és excessivament calorosa, que té calor fins i tot quan fa fred, en hivern també té calor, se diu que aquesta persona té la calor d'en Ramis, que suava pel gener. No sabíem ni sabem qui és el senyor Ramis, però devia ser molt calorat si el seu llinatge ha transcendit en el seu moment i encara se'l recorda amb aquesta dita. Però dites i expressions sobre la calor en tenim un carrerany. Per exemple, mos podem morir de calor, que òbviament és l'exageració més grossa per dir que tenim moltíssima calor, que fa una calor de mil dimonis, que fa un sol que torra la cova en escussos, que fa un sol que fa grinyolar els cans, un sol que fa anar els cans per les voreres o un sol que crema el cul de les llebres.

0: Mallorca.
1: I sí, tenim calor, suam i també degotam, perquè també tenim altres maneres de dir, d'expressar aquesta cosa que fem quan tenim molta calor, que és suar. Per exemple, suar sa gota mortal, suar sagí o suar l'ossa. També se diu suar sa llet d'enconar. Segons el diccionari El Covemoll, la calor és la sensació produïda per l'elevació de la temperatura. Així que avui fem pujar el termòmetre, però no massa, Celestí.
2: No massa.
1: A més, avui tenim una petita treva.
2: Sí, esperem.
1: Petita.
2: Esperem que sigui així. Sí.
1: Crec que ja anuncien noves onades de calor.
2: Perquè fa uns dies se deia que baixaven aviat les temperatures. Bé, i jo crec que n'he patit més que els dies anteriors de calor.
1: Sí, de totes maneres, ara ho sabrem amb tot detall,
2: sí,
1: amb els nostres convidats.
2: Això mateix, i és per tots aquests motius que hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol avui a la calor.
1: Au, idò, calor i les 3:27.
3: Tèntol.

0: Continuem per ahir, avui també tenim pregunta del dia, perquè també volem que els oients participeu d'aquest programa. I avui la pregunta diu així. Trobam dites i frases fetes relacionades amb la calor. Per exemple, quan fa molt de sol, poden dir que fa un sol que torra el cul a la llebre. És una frase molt habitual a Mallorca. Però també tenim fa un sol que fa grinyolar els cans, una frase conegudíssima a Menorca. O també que fa un sol que s'hi couen les sargantanes. Encara més, per Sant Pere i per Sant Pau, la sargantana surt d'escau. La pregunta avui, tot i que Sant Pere i Sant Pau va ser dilluns, encara la tenim en marxa, perquè l'expressió per Sant Pere i Sant Pau, la sargantana surt d'escau, en volem saber el seu significat.
1: Ai, Déu meu, quina xodó! Ai, que no era d'un trampol!

0: millors si són de Regueró. Sal i oli d'oliva verge, ai, té bo que s'estrompó.
1: Ai, Déu meu, quina calor.
2: Una altra que és formidable, de la calor d'en Joan Vivilani i en Pau de Bon. Quina calor.
3: Sí,
2: però bé,
3: sí, sí.
2: Hem de saber què vol dir per Sant Pere i per Sant Pau la sargantana surt d'escau. Per què?
3: I d'això diu perquè comença a fer calor forta per encalentir la sang dels animals de Sant Freda.
2: Ah, vols? És a dir, que les sargantanes tindrien Sant Freda. Mm. Serien animals de Sant Freda. Mm. I, per tant, ja prou calentes estan per sortir.
3: Exacte. Se diu bé perquè és el moment d'aparellament de les sargantanes.
2: Ara seria el moment que s'aparellen les sargantanes. Mm.
3: O bé, se diu perquè a les sargantanes els encanta la calor.
2: Els encanta. De fet, per això surten ara i moltes lleven en el sol, perquè els agrada molt la calor. Deu ser l'únic animal que els agrada prendre el sol, no ho sé.
3: Pot ser, no ho sabem.
2: No, n'hi ha més, crec que, i de més grossos.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Però bé, avui aquesta és la pregunta del dia. Quan sempre per participar teniu dues maneres de fer-ho.
3: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliva3 o telefonant al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
2: Avui demanant per l'expressió per Sant Pere i per Sant Pau, la sargantana surt d'escau. Ara tornem.

0: nostres ràdios. Participació.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: les 3 i 32 minuts, ara els nostres companys dels serveis informatius d'IV3, d'això és que cifra, mostra el temps i he vist molt de sols, Celestí, no sé què passarà, ara ho esclarirem, però avui xerrant de calor i de les temperatures.
1: Sol és agraït, eh? Sol és agraït.
0: Sí,
1: o sigui, calor...
0: però si fa massa.
1: Depèn,
0: sí. Bé, però si fa molt de sol, vol dir que farà molt de calor, o no?
1: Sí, sí, també, clar, supòs, sí, sí.
0: Però bé, tornem a la pregunta del dia, perquè avui vos demanàvem per Sant Pere i per Sant Pau la sargantana surt d'escau. Aquesta expressió, per què l'emprem? I com sempre teníem tres opcions de resposta.
1: Sí, i d'ahir se diu perquè comença a fer calor forta per encalentir la sang dels animals de Sant Freda. Bé se diu perquè és el moment d'apareament de les sargantanes. Uh-huh. O bé se diu perquè a les sargantanes la calor els encanta.
0: Els encanta? No és un animal que sembla, no sé, que els agradaria la calor. No ho sé, de moment no, els oients no voten aquesta opció, perquè amb un 86% dels vots diuen que és que comença a fer calor i fins i tot una oient mos diu perquè són de sang freda, n'Antònia, les sargantanes, i que és per això que comencen a sortir. En Xisco i Neneus diu, hola Margalida, mon pare feia molta, quan feia molta calor, de l'expressió suar sa moca. Diu, no sé d'on ve. Suar sa moca, ho havies sentit dir?
1: No, haurem de cercar.
0: Molt bona. Aquesta ens arriba de maracop.
1: Ho cercarem.
0: Gràcies, com sempre, als oients per participar. Podeu seguir fent-ho a l'Instagram del programa, també mos podeu telefonar, però ara arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la calor. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist. Coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
3: Per favor, vostè qui és?
2: Sí.
3: Qui és?
4: Com se diu?
3: Vostè qui és?
5: Em dic Pedro Roger.
6: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
5: Ben de sa poble i... ha estat l'únic poble que he viscut. Per tant, sóc ben poble.
7: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
5: Vaig anar en el col·legi Nostra Senyora de Vialfàs, a primari, i a secundari a Campeu Blanc.
8: És periodista, vostè?
5: No, sóc geògraf i treballo com a meteoròleg a IB3.
2: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
5: Bàsicament, feim servir ordenadors, models físics que ens ajuden a fer la previsió del temps i també càmeres i un plató per poder divulgar aquesta informació.
10: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
5: No me puc queixar, la veritat és que tenim bon sou.
10: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
5: Sempre està més de natura i concretament de muntanya. Prefereix que la muntanya a la mà.
11: Aviat serà primavera. Els horts estaran plens de flors. I als boscos de Vallaners els ocells faran els nius. I es menjaran les primeres maduixes amb nata de la temporada. Us en recordeu del gust de les maduixes?
12: Bé, la primavera ja l'hem passada. Mm.
5: Sí, ja ha començat l'estiu i jo som més d'hivern, la veritat.
12: Sí?
5: M'agrada més que faci fred que no el calor.
12: I de mala època per tu, Pedro.
5: Molt mala època. De fet, en tots equip de meteoròlegs, tot preferim l'hivern. Hi ha més moviment, és més entretengut també fer la previsió, però és una època tan calorosa, és mala de dur.
13: I en menges? De calor, no, de maduixes, si n'han menjat.
5: De maduixes?
13: Bé, de calor també en menjam.
5: Ara fa estona, que no en menys, però m'agraden, sí.
14: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
5: Què han fet els romans per nosaltres?
12: Ja, però en els temps els romans, sí, de qualque manera el devíem...
5: Segurament, no tinc molta informació al respecte, la veritat. Respecte a la meva feina, no ho puc confirmar.
15: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
5: Sí, he dormit arreu. Però això sí, si no fos per l'aire condicionat, seria complicat.
1: El resultat no ha sigut concloent.
16: Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
17: De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
18: A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
19: Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà a la mar de bé.
12: Ens en té respon del qüestionari electrònic i ja podem saludar en Pedro Roger, company.
5: Bon
12: com
5: dia.
12: Estàs? Benvingut.
5: Molt bé, moltes gràcies per la convidada.
12: Només faltaria el servei meteorològic d'IB3 Televisió, en Pedro Roger, segur que l'heu vist molt de dies, perquè quanta gent segueix el temps, Pedro?
5: Sí, el problema és que darrerament només dona molta sol i molta calor.
12: Sí, oh.
5: Cada dia
12: sí.
5: D'ahir molt mateix hi ha pocs canvis, però és el que té l'estiu.
12: I això que m'ho havien anunciat una refrescada.
13: Sí, que havia vitamin B, aquesta avui, calor... Per a...
5: Avui és el dia més fresc en un bon grapat de dies. De fet, a partir d'avui començarem ja a sumar graus. Serà una pujada discreta, però ja a partir de la setmana que ve serà ja de pinyol vermell.
12: Més calor encara.
13: Què vol dir? Que aquesta treva ha durat horetes. Minuts.
5: Un parell de dies, un parell de dies ha durat, però... Ha continuat fent calor. Ha estat una baixada molt discreta i ja a partir d'aquests dies següents, molt de sol...
12: Que s'ha notat per la mà, no?, que hi ha temporal a la mà.
5: Sí, avui és el que ha destacat més. Avui hem tingut temporal al nord del territori, hem tingut vent fort de tramuntana, i al nord de Mallorca i de Menorca han tingut un onatge bastant intens. I, de fet, si heu pogut veure l'espai del temps, avui hem fet un petit reportatge al respecte.
12: Exacte, que també està Pedro, a Cala Sant Vicenç.
5: Exacte.
12: Que avui has fet tot Mallorca un parell de pits, perquè de la Pobla Calvià, de Calvià a Cala Sant Vicenç...
5: Després una altra vegada a Calvià i després cap a Palma.
13: I no tenim temps per un cap fico, ah, que no?
5: Avui no. Avui, després d'aquí, a descansar un poquet.
12: Te convé, perquè has fet molt de quilòmetres avui, Pedro. Clar, dius que les persones que feien feina al temps no vos agrada l'estiu.
5: És que quan a l'estiu hi hem de donar el temps, cada dia repeteixes. Cada dia, si tu veus el temps de dilluns i el de divendres, en aquest marge, cada dia és molt semblant. Mm. Perquè com que hi ha poques novetats, hi ha poc moviment, hi ha molta estabilitat, cada dia anuncies molt de sol i molta calor. I al final és més avorrit. En canvi, a l'hivern sempre passen coses, a la tardor també, i a la primavera. Però a l'estiu és l'època un poc més avorrida des del punt de vista meteorològic.
12: Sí, és aquells dies que veiem sal.
5: Exacte.
12: Sobretot el mes de juliol. El mes de juliol és especialment així.
5: Sí. De fet, a mitjans del mes de juliol comença la que es coneix com l'època més calorosa de l'any, que és la canícula.
12: Exacte.
5: Dura aproximadament des del 15 de juliol fins al 15 d'agost, aproximadament, i estadísticament són els dies més calorosos de tot l'any, i es nota. Per tant, ara tenim calor, però a mesura que ens endinsem al juliol, és probable que sí.
12: Clar, de cada vegada la suport tan manco a la calor, o és que realment fa més calor i, per tant, mos hi hem de basar?
5: De cada vegada no tant temperatures més elevades. Si mirant dades comparades des dels anys 60 fins a l'actualitat, veus una pujada molt clara de la temperatura. Per tant, sí, de cada vegada tenim valors més alts en el termòmetre i són un valor de cada vegada més difícil de suportar.
12: Sí, clar, ho hem vist aquests dies a Europa.
5: Són dies molt calorosos, són dies que, de fet, s'han batut rècords a molt d'indrets. De fet, el passat dia 28 a Alemanya es va batre el rècord històric de temperatura en 41 graus i mig. Mai s'havia assolit una temperatura tan elevada en aquest país. Per tant, són dies de molta calor i que es fan notar en molt de territori.
13: A més, d'una manera tan primerenca, no? Just començant l'estiu o a les portes de l'estiu ja passàvem aquesta calor.
5: Així és. De fet, encara no serien els dies més calorosos. Encara ens trobàvem en el mes de juny, quan s'han batut aquests rècords. I, per tant, hem vist en el que queda d'aquest mes i fins i tot el següent, encara podríem tenir valors superiors. Haurem de veure com evoluciona.
12: Clar, Europa els ha vengut un pot de nou perquè veuen les fotografies de la gent comprant ventiladors, aires acondicionats a les totes, perquè no estan avesats.
5: Exacte. No és habitual que es donin unes xifres tan elevades al nord del territori. En canvi, aquí sí que estem més avesats que arribar ja en ple estiu. A valors de 41, 42 graus, de vegades 43 i 44.
13: Sí. Clar, però en ple mes d'agost, al final de juliol.
5: Exacte, sobretot ja avançat el juliol, mes d'agost. Però ara mateix ja s'estan donant valors bastant elevats i aquesta petita refrescada que han tingut aquests dies, he dit petita perquè realment ha tornat a fer molta de calor.
12: En Celestina l'ha notada, no?
5: Sí, jo tampoc l'he notat molt.
13: No. De fet, fa 3 dies per jo va ser dels pitjors dies.
5: De fet, a partir de quan ja fa uns 35
13: graus...
5: Però també
13: depèn de l'activitat que duguis, de la intensitat de...
5: Sí, però... Home, no és recomanable ja sortir al carrer quan són les hores centrals, que és quan fa més calor, perquè en aquests moments és quan els termòmetres són més elevats, i ja a partir de 35 graus ja no notes pas la diferència, un grau més o un grau menys. Fa molta calor i fa molt mal estar al carrer.
12: És així. Clar, també llegia l'altre dia que nosaltres som la comunitat que no ha patit cap mort per calor. Supos que per això quedem, perquè ja estem avesats i tenim mètodes o sistemes per...
5: Sí, ja n'han previngut.
12: Per saber aquesta... què han de fer en aquest cas, però a Europa sí que els ha vengut molt de nou, el cas de França també, que ha estat molt gros.
5: Han tingut valors molt elevats, també s'han batut rècords a Polònia, a Lituània, han tingut unes xifres molt elevades i són països que, com deien, no estan habituats a un valor tan elevats en aquesta calor tan extrema que s'ha donat aquests dies. I clar, les conseqüències de vegades són inevitables. Nosaltres, en canvi, sí que estem més acostumats en aquestes xifres i no ens venen tant de nou.
12: Sí, tu tens aire condicionat, Pedro.
5: Aire condicionat, si no, ja... ja seria impossible d'aguantar.
12: Però, clar, és una cosa complicada, conviure en aire condicionat, no tothom el val a la mateixa temperatura, per dormir diuen que no és bo, perquè pot fer mal, sí, la gamella...
5: Sí, de fet, és complicat. Jo, per exemple, amb la meva parella, quan durant el vespre, no poden tenir l'aire condicionat encès, perquè a ella li costa dormir l'aire condicionat, clar, i, per tant, és complicat. Jo ja m'he acostumat més perquè sempre hi he dormit i des de ben petit, si no estic en aire condicionat a l'estiu, no puc dormir.
12: Ja ho dèiem, que l'amor fa calor.
13: Exacte, ja ho sentim cantant. S'esperen
12: sempre s'han de temperar, de qualque manera. És difícil la convivència en l'estiu. A més, també la gent diu que està més irritable, més fàcil, està com a més enfadat.
5: Home, vulguis que no, fa molt malestar. Amb una temperatura tan alta, amb tanta calor, si no tens cap manera de refrescar-te, si no vas a la platja, si no vas a la piscina, si no estàs davant d'un ventilador mateix, és normal que t'irritis més. Jo també m'ho passaria.
12: Sí. Clar, també és perquè anar a la mar... Bé, tu has dit que la mar poca, tu que tens més de muntanya.
5: M'agrada anar a la mar, sobretot a l'estiu, sense anar a la mar no és un estiu, però sí que preferiré la muntanya, fer excursions per la muntanya. El que passa és que a l'estiu és impossible fer excursions perquè...
12: Fa massa calor.
5: Sí, és impossible.
12: Sí. No, i això sí que és delicat i s'ha d'advertir la població, sí, perquè cada estiu trobam sobretot estrangers despistats que se'n van a fer excursions i els han de rescatar perquè no se pot.
5: Clar, clar, és molt bo de fer que te pegui un cop de calor en ple estiu. No recomanable. En qualsevol cas, s'hi pot fer a primeres hores del dia, darreres, però durant les hores centrals, impossible, impossible.
12: És molt difícil. Tu tens el teu raconet per anar a nedar?
5: Sí, normalment sempre sol que anar per el mateix espai, però també sóc bastant aventurer. M'agrada anar a descobrir cales noves, cales que no he vist mai, però sí, sobretot espais que estiguin més a prop del meu poble.
12: Clar, que el poble pegau més per la banda de platges de Muro.
5: Exacte, platges de Muro, Pollença, Alcanada, és un lloc que m'agrada molt. Però sí, m'agrada així tot explorar una mica... Per tot.
12: El territori, clar. Ara, ser home del temps, que així se diu, la gent t'atura pel carrer i te diu, Pedro, quin temps farà?
5: Sí, em passa més sovint del que sembla. Realment, el que em diu ara la gent és que fa molta de calor. Veurement si baixam el termòmetre...
12: Això no els pot anar a consol.
5: Ja, jo dic, me sap greu, ja ho intent. Cada dia intent que baixi un pat la temperatura, però amb ben difícil.
12: Amb això no els donaran consol. No, mos haurem de conscienciar.
13: No depèn d'un.
5: No, està complicat.
12: No, però també molta gent que se casa, diu, ai, m'he de casar, quin temps farà? O tenim un sopar, o... Tot això és molt típic, no?
5: Sí, de fet, en aquesta època de l'any és un moment molt habitual perquè la gent decideixi fer les seves noces, perquè és l'època menys plujosa, també.
12: Exacte.
5: Per tant, és un bon moment. El problema és que també fa molta calor i, per tant, tens aquest pro de que no hi haurà pluja, segurament, però, per altra banda, tindràs una calor que tirarà d'esquena.
12: En Tomàs, el teu company, de Batxelot, que va venir l'altre dia, que se va casar fa un mes.
5: Sí, exactament. I, per tant, va ser calorós, però no va ploure.
12: No va ploure, perquè ell diu, encara me casaré i plourà, diu jo. Que som home del temps.
5: Tant de bo que no va ploure.
12: Però sí, també és una loteria. Va. Sí, vosaltres no sou endivinadors del futur.
5: Sinó
12: que...
5: al final és una previsió, no és una ciència exacta. I moltes vegades ens ho diuen. Sempre encertau quan ha de fer calor i quan ha de fer vent, però quan ha de ploure mai encertau. Realment és bastant complicat preveure exactament on plourà. De fet, aquests dies ha passat, han tingut creixement de nígols, però són pluges les que s'han donat molt localitzades, molt localitzades, i hi pot ser que a un indret plogui, però que a 10 quilòmetres faci un sol esplendorós. Per tant, és complicat dir exactament on acaben afectant
12: el
5: aquestes pluges.
12: El mal de fina, sí.
13: Però no hem d'esperar molt de calor.
5: Sí,
13: aquest estiu.
5: No farà molt de calor i de moment no aturarà.
12: Sí, és cert que serà un estiu especialment calorós?
5: De moment tot apunta que sí. De fet, ja s'han fet previsions. Sembla que serà un estiu amb una temperatura molt elevada i de moment no esperen canvis en aquest sentit. Ja hem vist la setmana següent, com hem dit, serà molt calorosa i esperant valors molt més alts que els que tenim avui.
13: Clar, una cosa que sí que varen comentar fa uns dies, i un mateix ho he comprovat, és que l'aigua de la mar està més calenta que altres anys.
5: Tenim unes xifres molt elevades. Ara mateix et situava entre els 28 i 29 graus a punt del nord del territori, ja és una temperatura superficial molt elevada, però hem d'insistir, és la temperatura superficial. Quan tu et fiques dins l'aigua encara és fresca. És la superfície que es nota aquesta temperatura, però així tot... És molt bon moment ara per anar a nedar que no a principis d'estiu, que encara teníem valors de 23, 24 graus. Ara ja
12: però
5: fa
12: aquest,
5: més bon estat.
12: També et sent gent ara enyora aquest sentiment de dir jo m'agrada tirar-me la mà i trobar aigua freda i ara
13: freda,
12: ja no.
13: Que refresqui.
5: Sí. Ara mateix ja no refresca tant com antes, no. Però bé, així tot ajuda.
12: Així tot
5: ajuda.
12: Encara,
13: sí,
12: i tant.
13: I passes gust, sí. Evidentment.
12: Nedar sempre és un gust. Bé, com que farà calor, el que poden fer, Pedro, és aprendre vocabulari i expressions per també poder xerrar amb propietat quan faci tanta calor.
5: Exacte.
12: Te pareix bé?
5: Em sembla bé.
12: Ah, bé, ja escoltava la gent.
4: Fa un sol que torna, se coven excuses.
20: Se fa molt de sol? De...
21: Un sol que va de pinyetes, això. O fa molt de sol que va de pinyetes.
20: Fa un soleil que dona gust, que saps, sí.
22: Per exemple, pot fer un sol que fa grinyo les cans, o que fan les cans per les voreres, o si un dia fa molt de fred, fa un fred que aglasa, perquè això seria quasi una contradicció, però és que quedes garratibat, diguem, quedes mig desfet, diguem.
23: Fa un sol que crema el cul de Sant Llebre. Temps també es pot dir que fa calent, també la lluna té, quan té aquell rotllo blanc al rededor, du caldufa.
24: Fa molta solellana.
25: Porto és un lloc secà. Jo he estat, no m'ho diguis, no m'ho digues. En l'estiu no hi ha ni rem ni figues, ni pels indiots ortigues, ni per les persones pa. Jo crec que això xerra un pot de la pobresa que hi havia abans, que ara no hi ha. Pento.
12: Pensar i contestar, tot és començar. Bé, ja veiem que anant servits de calor, vull dir que la gent queixosa de calor,
5: sí.
12: En tenim per la Beti, per la mare, d'expressions sí, i de refrans sí. I de dites, això sí, que venen d'antic.
5: Sí.
12: Això no mos és nou. En tot cas, ara parlarem, Pedro, per cert, molt d'any que vas haver fet ja et sant.
5: Exacte, sí. Dilluns passat va ser el meu sant.
13: Molt d'anys.
5: Moltes gràcies.
12: Avui, perquè avui precisament la pregunta del dia va relacionada amb això, perquè per Sant Pere i per Sant Pau la sargantana surt d'escau.
5: Sí.
12: Ho sabies en això?
5: No l'havia sentit a dir en aquesta dita.
12: Però te ressona bé?
5: Sí, t'he sentit.
12: T'he sentit. Deixarem així. Els oients aniran participant. Vas fer molta festa?
5: Clar, pel sant no ho sol celebrar massa. No. Pels anys sí, però pel sant està bé, és una festa que no celebra tant.
12: Et jove, en Pedro, també.
13: Et jove.
12: No, encara no deus tenir 30 anys.
5: Sí, els vaig fer diu de maig. Ah, diu de maig és el meu aniversari.
13: No ho diria.
5: Els acabo de fer.
12: Molt bé, Pedro. Tenim aquesta primera prova en la qual tindràs 30 segons per enumerar això que t'he dit abans, l'estipulant se carrega en marxa.
13: I vinga, hauràs de dir expressions relacionades amb la calor.
5: D'acord.
12: Sí? Home, temps.
13: Bé, què tens?
5: Fa una calor de pinyol vermell. Fa una calor que tira d'esquena. En terra avui. Fa més calor que dins una olla. El termòmetre ha rebentat. I quines altres, amant? Fa una calor de collons de mico, que deien a sa poble quan jo era petit. Sí.
13: Molt bé.
12: Molt bé. Pedro, mira,
13: dites,
12: també ens escriuen de Santa Margalida, un oient, i mos diu, fa un parell d'anys a la vila se va posar de moda a dir fa un sol que torres cul en els guiris.
5: També és bona expressió.
12: Una adaptació curiosa. Sí, més no. És a dir, que se va adaptant.
5: Sí.
12: El refrenyer popular. Molt bé, ho has fet molt bé. És veure que de cada vegada també les balears bullen.
5: Sí.
12: Fa... És a dir, que les expressions relacionades amb la calor les hauran de tenir a mà.
5: Ara és el moment de fer el de servir, ara mateix. Jo crec que cada dia deu ser... Deben ser les expressions més utilitzades per tothom.
12: Exacte. Sí, perquè, és a dir, quan entres a un lloc i saludes, diu bon dia, diu, quina calor que fa.
5: Sí, per molta de gent, no, això no és bon dia, no és que faci bon temps quan fa tant de sol i tanta calor. De fet, és una cosa que nosaltres miram d'evitar, de dir, avui farà molt bon temps. Per algunes persones serà bon temps i per algunes altres no
12: totalment.
5: Serà un bon temps.
12: Sí, no, jo dic bon dia com a salutació de dia o l'any, no perquè faci bon o mal dia. Però sí que és veritat que tothom ja, quan entres a un comerç a comprar, vais allà on vais, la gent xerra dels temps perquè...
5: Sí, és el que destaca.
12: És el nostre pa de cada dia. Molt bé, tenim una altra prova, Pedro, i és aquesta.
0: Guanya qui la sap més llarga.
12: Molt bé, ara te farem tres preguntes relacionades amb la calor. Tindràs dues opcions de resposta que te diran a l'estiu. Començant, primera pregunta per tu, Pedro.
5: D'acord.
12: Per què fa més calor a l'estiu? Aquesta és la pregunta.
5: Vale.
12: Perquè és una pregunta un poc llarga de contestar, però ho reduirem en demanar-te perquè ens estiu s'aterra i tens dues opcions.
13: És més a prop o més en fora del salt?
5: És més en fora.
12: Començar per calor. Aquesta, tothom falla, aquesta pregunta.
5: Sí, és enganós, és enganós.
12: És a dir, que la Terra està més en fora del Sol.
5: Exacte, seria per la posició de la Terra respecte del Sol. Però realment estem en el punt més llunyà respecte del Sol. És molt curiós.
12: Sí.
13: Sí, eh?
5: És una cosa que molta de gent pensa el contrari.
12: Exacte, clar, tot d'una penses que està més a prop, però no, s'inclinació i tot sí que faig.
5: Exacte,
12: que tinguem...
5: però per lògica sí que ho penses.
12: Més èpoques de sol i de calor. Molt bé, doncs sí, estem més en fora, la Terra és més en fora que mai del sol, eh? Si vols deixar la pregunta d'aquestes de trivial. Molt bé, en Pedro, com que geògraf, se la sap pescat des dits. Segona pregunta per tu, Mem. Hi ha un refrany molt popular que se diu "Sa monja l'encén i es frare la paga". Saps a quina cosa fa referència aquest refrany?
13: A les espelmes que s'encenen la nit de les ànimes, Pedro, o als dies en què sol fer més calor de l'any?
5: Els dies de canícula, els que fan més calor de tot l'any, estadístic.
12: Sí, tot i que aquest sí que l'haurem d'anar modificant a poc a poc.
5: Se mos ha adelantat una mica aquesta canícula, sí.
12: Perquè se diu que sa monja correspon a Santa Margalida.
5: Exacte.
12: I es frare correspon a Sant Bernat. Santa Margalida, 20 de juliol, Sant Bernat, 20 d'agost. Canícula, dies més calorosos de l'any, però clar, ara ja poden dir de Sant Pere a Sant Bernat.
5: Sí, ara mateix sí, com dèiem, ara mateix ja tenim uns valors propis de la canícula, sobretot a partir de la setmana següent. Han tingut aquesta petita treva, però ha estat una treva molt curta i molt escassa.
12: Haurem de canviar aquest
5: sí,
12: referent ja una mica.
5: Sí, modificar una mica.
13: A poc a poc.
12: Sempre està bé
13: també
12: recordar-lo, i a més se fa servir molt quan sí t'arriba el dia de Santa Margalida o també el dia de Sant Bernat, que també mos pensant que s'acaba la calor i a vegades no acaba,
5: no,
12: el dia 20 d'agost.
5: Exacte.
12: Però bé, darrera pregunta per tu, a Pedro. Hi ha moltes locucions referides al temps, moltíssimes. Una d'habitual a Mallorca i Menorca és aquella que diu que parla de sa calor d'en Ramis. Què vol dir tenir, però, sa calor d'en Ramis?
13: Pedro, vol dir tenir una calor excessiva o vol dir fer creure falsament que tenim calor?
5: Aquesta no l'havia sentit dir mai, en aquesta expressió. Diré la segona.
13: Sí?
5: Ah, llàstima. Llàstima.
12: I doncs sí, diu, sa calor d'en Ramis que suava pel gener. Sabeu que era un senyor molt calorós, que pel gener tenen calor.
5: Doncs mira, no l'havia sentit.
13: Sí, no l'heu d'encertar sempre. No,
12: això,
13: temps,
12: això també no era popular. Això ho recull el diccionari El Comemont. I també és d'aquestes expressions que han anat succeint al llarg dels anys, però que també doncs a vegades cauen en desús aquest tipus d'expressions. Molt bé, mos queden 2 minutets i crec que hi som a temps a fer una darrera prova, aquesta.
0: L'endevinalla.
12: Pedro, ara en Celestí te dirà una endevinalla menys hi saps la solució. Què dius,
13: diu
12: Celestí?
13: Així, sols existeix mentre cau, caiguda no té existència, i allò que porta és essència de vida en el més alt grau.
5: Només existeix quan cau i quan ha caigut ja no existeix.
13: Sols existeix mentre cau, caiguda no té existència, i allò que porta és essència de vida en el més alt grau.
5: Pluja?
12: Per favor.
5: Fantàstic.
13: Fantàstic, però.
3: Me sap greu, però no som capaç de...
6: Però no en tenia res.
7: Tant ho repetir?
8: Sols existeix mentre cau. Caiguda no té existència.
3: Sí.
8: I allò que porta és essència de vida en el més alt grau.
24: No en tenc ni idea. El cel.
5: Ah, sa claror. S'aigua?
7: S'aigua.
26: Però això pluja.
12: Està que sí, Pedro, aquí no t'agafarem, eh? La pluja tan desitjada
13: sí,
12: i que no
13: veurem... Tant.
5: Sí, de moment no n'esperem massa.
12: No massa. No. Ai, Pedro Roger, moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per la convidada. Que...
13: Gràcies.
12: Igualment, te veurem cada migdia a Ivetres Televisió.
5: Sí, moltes gràcies.
12: Allà te seguim. I de moltes gràcies, Pedro Roger, company dels serveis informatius.
13: Que passis bon estiu.
12: Ivetres Televisió.
5: Vosaltres també, que se faci curt i que no se faci massa calorós. Mm-hmm. Sí.
12: Moltes gràcies. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
1: Ivetres Ràdio és cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. Ivetres Ràdio, serveis informatius.

0: Heu de saber que s'han alliberat 268 exemplars de ferrerets a la Serra de Tramuntana.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: I per parlar avui d'aquesta notícia, saludam en Miquel Jung,
1: bon dia.
0: En Sebastià Oliver,
2: bon dia.
0: En Maria Pons.
3: Som aquí, com diu en Sebastí.
2: Ja t'he enviat bon dia i t'ho has dit, som aquí. Sí,
3: tots a ferro.
2: Sí,
0: i avui també ha arribat la nostra estimada Eugènia San Pedro. Com estàs?
4: Com estàs?
0: Benvinguda.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Tot una xerrada de cinema.
4: Sí.
0: Tens informacions noves?
4: Bueno, realment no són molt noves.
0: No, no te pensis, se va anunciar dilluns, el que passa que és com que tot passa tan aviat i tenim aquesta sensació de voràgina,
4: ja.
0: No ho hem paït prou.
4: Ja, jo vos he de dir que fins ara no m'havia aturat de mirar la programació.
0: Parlant de l'Atlàntida.
4: Sí, és vera, parlant de l'Atlàntida. Per comentar-la després, eh? Fins ara no havia tingut el temps de dir, ah, pues dia tal, era això, dia tal, era l'altre.
0: L'Atlàntida Film Fest, que es va presentar dilluns en una roda de premsa de Madrid.
4: Sí.
0: Ja han presentat tota la programació i després tu mos diràs que és allò que no mos poden perdre, segons Eugènia San Pedro. Avui parlarem d'aquest tema, però abans tenim un animaló que hem de parlar, el Ferreret. Aquest animal tan nostrat, tan autòcton com és el Ferreret, perquè han sabut que el govern de les Illes Balears ha alliberat 268 ferrerets a la Serra de Tramuntana.

0: Avui mos toca parlar de ferrerets, aquest animal com de tant nostrat i tan amenaçat, però hem de dur una bona notícia avui. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural i el Zoo de Barcelona han alliberat aquesta setmana un total de 268 ferrerets a dos punts de la Serra de Tramuntana.
1: Ja n'hi ha. L'objectiu principal és reforçar les poblacions del ferreret a Mallorca, que havien patit un retrocés durant els darrers anys. El govern també ha assegurat que es continuaran reforçant les poblacions de les espècies més vulnerables per preservar precisament el nostre singular patrimoni natural.
2: Sí, els ferrerets són els amfibis endèmics de Mallorca que habita en els torrents de les muntanyes de la Serra de Tramuntana, i tots els avenços que s'han assolit durant les darreres dècades, el govern recorda que continuen sent una espècie molt fràgil i molt sensible als canvis ambientals.

0: Però doncs, entrant en aquesta actuació que han fet la Conselleria i el Zoo de Barcelona, la primera acció s'ha duit a terme en una finca pública de la Serra de Tramuntana. S'hi han introduït 38 exemplars de ferreret per crear un nou punt de reproducció. La finalitat, com dèiem, és crear una nova població que pugui reforçar l'estructura d'aquesta espècie, i amb aquesta ja seran 35 les poblacions de ferreret conegudes, el maco que coneixem. Mm-hmm.
1: I la segona actuació ha consistit en alliberar 230 exemplars en un torrent per reforçar una població ja existent que havia patit un retrocés. Tots els ferrerets alliberats provenen del programa de cria en captivitat que du a terme el Zoo de Barcelona.
2: Aquest programa és una col·laboració entre la Conselleria i el Zoo de Barcelona que té la finalitat de reforçar la fauna autòctona de les Illes Balears. Tot es fa seguint criteris científics que garanteixen la viabilitat i la diversitat genètica de les poblacions.
3: Ja si vull xerrar del ferreret i per parlar-ne hem convidat a Irene Garneria. Ella és tècnic de Servei de Protecció d'Espècies del Govern de les Illes Balears. Com anem, Irene? Benvinguda.
4: Hola, bon dia, gràcies.
3: Bon dia, gràcies a tu, Irene. Continua amenaçat el ferreret?
4: Sí, és una espècie que seguirà amenaçada, com tots els amfibis, que són el grup animal més amenaçat actualment a la Terra. I la causa, sobretot, el canvi climàtic. Hi ha altres causes, evidentment, també n'hi ha d'altres, com espècies invasores, a més, però en aquest cas és molt sensible en els canvis, sobretot en la regent de pluges, que les afecta molt a la reproducció.
3: Clar, és per això que se duen a terme aquestes campanyes, com la que heu posat en marxa, juntament amb el Zoo de Barcelona. En què consisteix? El Zoo de Barcelona té un lloc on reproduir, o com va aquesta col·laboració?
4: Sí, mira,

0: És una col·laboració molt estreta que duim amb aquesta institució que s'allarga ja des dels anys 90, o sigui que du moltíssims anys i tenim moltíssima experiència amb ells, i el que feim és que ells tenen uns reproductors que nosaltres ens han cedit, que són de diferents llocs de la Serra de Tramuntana, diferents punts de reproducció, i ells van fent aquesta reproducció per nosaltres poder reforçar algunes poblacions o crear-ne de noves. I és com vosaltres heu dit, no? Que la idea és reforçar les poblacions, crear nous punts de cria, millorar també la connectivitat entre diferents punts per millorar el flux genètic. Bueno, aquest tipus d'objectius són els que complim amb aquests alliberaments.
1: És clar, per això si aconsegueix que hi hagi més població, que se reprodueixin, perquè és un animal endèmic. Ara parlàvem de Barcelona, però a Barcelona no n'hi ha de ferrerets.
0: No, no, són endèmics d'aquí de Mallorca. Antigament estava present també a Menorca, però en la introducció d'espècies invasores, fa moltíssims anys, en l'arribada de l'Homo, aquesta espècie va començar a desaparèixer, perquè en el principi estava tot Mallorca. I finalment va quedar relegada només a la Serra de Tramuntana, perquè allà les espècies invasores no podien arribar, perquè hi havia en els canons. Ells, els ferrerets, que són molt bons escaladors, trobaven un lloc on se podien amagar bé, i és aquí on han quedat relegats al cap de moltíssims
1: Vaja.
0: anys de presència d'aquestes espècies.
1: És a dir, que abans n'hi havia per tot Mallorca i Menorca, és a dir, dins un safre, o davant un safrejo, en aquell lloc se
0: Sí.
1: podrien trobar ferrerets.
0: Sí, de fet n'hi havia per tot, o, bueno, n'hi havia per tot, tampoc això no se sap, però sí que hi ha registre fòssil a diferents bandes de tot Mallorca, però també de Menorca, sí.
1: No ho vi mai aquí a la taula de ferrerets.
2: Sí.
1: Sí,
2: Sí,
1: tothom m'ha dit.
2: però és veritat que són mal de trobar,
1: Són
2: eh?
1: mal de veure perquè se camuflen, però sí, són petitets, a més, no? Al final se sent més que no vore la puntura.
3: És així.
0: Sí, si fas un xiulo quan aquí on estan, de vegades responen.
1: Ah,
2: Mira,
1: sí?
2: ara quan anem
1: Teniu un
2: d'excursió
1: truc, eh?
2: ho intentarem, menys hi
1: Quin
2: surten.
1: xiulo de
0: Bueno,
1: fer,
0: potser no
1: Irene?
0: hauria d'haver dit.
2: No, no, no, no, no.
1: Si un
2: Millor no
1: cap
2: fer-ho, millor no
1: no els hem de desbaratar, no fos cosa.
2: fer-ho.
1: Clar, dius que aquesta reproducció és complicada. És per temes ambientals o perquè entre aquesta amfibis, entre aquesta espècie, tenen mala manera de reproduir-se?
0: Clar, és que són molt dependents de que hi hagi punt d'aigua, que tinguin aigua durant molt de mesos.
1: Val.
0: Si com altres amfibis depenen de punt d'aigua que són temporals, com per exemple escalàpet, en canvi es ferrera necessita que hi hagi aigua durant molt de temps, perquè la seva reproducció comença el mes de març i s'allarga fins al setembre. I clar, aquí en els torrents és on troben un lloc adient on puguin fer aquesta reproducció. Si no hi ha pluges, si tenim un hivern que és molt sec i no hi ha pluges, a banda de l'època de reproducció, trobarem molt manco cabots, que és el que després comptam, i per tant la població no va augmentant.
1: Clar, necessiten aigua i els torrents
0: Necessiten aigua.
1: s'aixuguen
0: Efectivament.
1: i no.
0: Efectivament. Si no tenen aigua,
1: Sí.
0: no reprodueixen.
1: Clar. I en els safaretjos?
0: Depèn. Depèn. En el safaretge el que passa és que pot haver també altres espècies que competeixen o fins i tot les depreden, i per tant els safaretges, diguem, que poden trobar en el pla, per exemple, no són adients, perquè hi ha granots, perquè hi ha anàtrids maure, que és la serp d'aigua, que també les depreda, i en canvi a la tramuntana allà és molt més difícil que arribin aquestes espècies. Que granots sí que arriba, però els anàtrids, que també arriba, és més complicat d'arribar per elles.
1: I poden conviure granots i ferrerets, conviven bé?
0: Ves? No,
1: No
0: però
1: bé.
0: conviuen.
2: Viuen bé, no?
0: Vull dir, millor que no n'hi hagi, però si n'hi ha, de vegades, un pot de convivència sí que és possible.
1: Tampoc no se'n beuen molt de granots, o sí?
0: Bueno, són els que hi ha aigua, sí.
1: Sí,
0: Sí,
1: sí que n'hi ha.
0: sí.
1: Val.
0: Sí.
1: Sí, bé, que també, clar, has de tenir
2: Si
1: accés.
2: tens safareig,
0: Sí.
2: en trobaràs
0: Si
2: més d'un.
0: quan tens un safareig és fàcil que tinguin moscards i
1: En
0: granots.
1: molts casos també, sí. En molts casos
0: Sí.
1: afecten els ferrerets.
0: Són una font d'aliment.
1: Ah, són... És a dir,
2: Clar,
0: que
2: jo
0: sí, que
2: ara
0: seria...
2: anava a demanar de què s'alimenten els ferrerets de la Serra de Tramuntana.
0: Pues de qualsevol cosa, de petites algues, de restes orgàniques que trobin dins aquell gorg, d'un animal que cau i mor. En realitat, tenen una alimentació molt variada.
2: Mira.
1: És a dir, que són, que se diu, omnívors?
0: Sí, sí, sí.
1: Se
0: sí.
1: diu així.
0: Sí, sí, se diu així.
1: Mengen un pot de tot.
3: I els principals depredadors, de... els han comentat, els principals depredadors de Ferreret, quin seria?
0: Sí, són aquests. Senatrix maura és el principal, és el que més afecta, i els granots d'una manera més secundària. I és també, per exemple, hi ha zones que ja comença a accedir a set de ferradura, que no és que sigui un depredador principal, perquè evidentment encara no s'han trobat aquestes dues espècies, però sí que és probable que el dia que arribi, com que hem vist que és capaç de nedar, no se descarta que sigui capaç també de depredar. I després també altres animals, com per exemple els marts, sí que tenim qualque exemple, encara que també és difícil arribar per ells en els gors, allà dins un canó càrstic, però en el cas que arribin a una bassa que estigui de fàcil accés, també s'hi poden alimentar. I un altre possible depredador que no hem de descartar és el rentador, que és conegut com a mapatge, que ara n'hi ha molts a la Serra Tramuntana, i en el seu hàbitat natural solen cercar la presa dins l'aigua. O sigui que també és un possible depredador que l'han de tenir molt en compte.
1: És cert, això, que...
3: Has dit que n'hi ha molts.
2: Sí, sí.
1: Que n'hi ha molts.
2: Sí, sí.
0: Sí,
1: molts.
0: Sí, sí, sí,
1: n'hi ha. Vist, sí. Irene?
0: No. Crec que, bueno, són uns animals nocturns i són mal de veure, però sí que n'hi ha d'atropellats i també n'hi ha que s'han trobat. O sigui, hi ha gent que sí que envia fotos, que els ha vist, sí, sí, sí.
1: Però són mal de... s'amaguen, sí, sí. No? Són mal de veure.
0: Sí, sí, sobretot per aquests hàbits nocturns, i perquè, o sigui, durant el dia no se solen trobar.
1: Ara aquesta reintroducció que heu fet, l'heu fet una zona determinada de la Serra de Tramuntana, que ho pugueu més avant que controlar?
0: Sí, sí, de fet tots els punts de cria de Ferreret són controlats un pic cada any, com a mínim. O sigui, tenim alguns que són que estan monitoritzats durant més vegades a l'any, però mínim una vegada en l'any anem a veure tots els punts de Ferreret. Per tant, l'any que ve sabrem si ha anat bé o no aquesta introducció, o possiblement anem ara d'aquí un parell de mesos simplement per anar fent les comprovacions de que tot està anant bé.
1: Idò, sort, creurem els dits entre tots, perquè vagi bé.
0: Esperem que sí.
1: I trobin el seu hàbitat apropiat per reproduir-se i que puguen tenir ferrerets, que és allò que sempre han tingut, però que
0: efectivament,
1: les espècies sí. A vegades també tenen una vida complicada. Així que, Irene, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Estic contenta de comunicar amb tot això que fem, que crec que és una feina bastant interessant.
2: Important, també.
3: Interessant, important i preciosa.
1: Sí. Si un dia molt vals, venim amb tu.
2: Sí, podem fer un reportatge.
0: Pues sí.
4: Una expedició.
0: Sereu benvinguts.
1: Gràcies. Serem bons al lats, ens portarem bé perquè... Hem de fer bonda.
3: Sí, no xiularem.
0: Tirar pedres, no tirar pedres
2: en el gor. No tirem pedres, ni xiularem, ni farem renau.
1: Això és important per la població. No tireu pedres en el gor, has dit?
0: Exacte. Hi ha molta gent que ho fa i mira, no el va per ells.
1: I va, no tireu pedres. Bé, bona recomanació, Irene. Gràcies, una ferrada. M'encanta la setmana. Gràcies. Irene Garner ja està dit del Servei de Protecció d'Espècies del Govern de les Illes Balears i ha ajudat en aquesta repoblació del Ferreret a la Serra de Tramuntana. Veurem com va aquesta... si es reprodueixen o no, finalment.
2: Esperem que sí. És important que no se perdi aquesta espècie.
1: Totalment.
2: Que nostra.
4: Clar, i la biodiversitat i tot l'ecosistema, no?
1: Així és, fet aquest apunt, hem de fer una pausa. I parlant de cine, teniu ganes de parlar de cine?
3: Vinga,
4: que sí.
1: Avui
4: serà
1: de cine.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: I de tres ràdios, una. I de tres ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: En català, contant xistes? No, contant acudits. La forma xiste és un castellanisme. En català, contant acudits. És a dir, narracions breus o dites enginyoses amb un final humorístic. D'altra banda, hi ha expressions castellanes com no se le ve el chiste, que en català poden traduir per no se li veu la gràcia. Igualment, con chiste es pot dir amb gràcia, mentre que sin chiste equival a sense gràcia. Així mateix, quan en castellà es diu hacer chiste de alguien, en català podem dir riure's d'algú o rifar-se d'algú. Per tant, segons el context, les formes equivalents del castellanisme chiste poden ser acudit o gràcia. El sentit de l'humor també parla català quan contam bons acudits. I terme explicat, terme...
1: La subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
2: I doncs, són les 4:23 minuts, moment per parlar del cinema i per fer una tria que ens ha fet Eugènia Sampedro. Eugènia,
3: què tal?
2: Molt bé. De les pel·lícules que tu trobes que no mos poden perdre de cap sí. manera d'aquest festival de cine, que recordem que comença dia 24...
3: 4, dia 24 fins dia 3... Si no m'equivoc, sí.
2: Sí, 2 o 3 d'agost.
3: Sí, sí, que enguany, si no m'equivoc, a diferència de la resta d'anys, comenci un dies abans i s'acloent des d'un diumenge. Normalment és un diumenge, però crec que sol començar com el mateix dia o el dia següent.
2: Durava una setmana.
3: De s'inauguració, perdó.
2: Però ara dura...
4: 10 dies.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. O sigui, hi ha concerts i pel·lícules durant divendres i dissabte i després diumenge s'inauguració.
2: Uh-huh. Val.
3: Sí, i és vera que dilluns passat... Aquest dilluns vam fer la roda de premsa a Madrid i se van anunciar tots els títols així més rellevants, diguéssim. I...
2: Bé, també les pel·lícules internacionals, perquè sí. sabíem tot el talent balear. I els concerts també ja els havien anunciat, sí. però ara sabem ja tota
3: tot,
2: la programació.
3: Tot, fins i tot amb els dies i ho tenen tot a la seva web, però és vera que jo fins ahir o després ahir no m'havia pogut aturar a revisar una mica
2: clar,
3: tot.
2: És que,
4: és que
2: n'hi
4: ha moltes, eh? Sí. L'altre dia vàrem fer un reportatge sí. només de ser de talent balear i ja n'hi havia.
3: Sí. N'hi ha moltes.
4: I et va perdre dins sí. aquella web.
3: N'hi ha moltes, però és vera que jo només tinc en el radar, diguéssim, el talent balear i també el que projectam a Cine Ciutat, que és la secció oficial. Per tant, hi ha moltes que al final pues, passen per altres sales, per esbaluar...
2: Clar, perquè explica això.
3: Voltes.
2: És a dir, secció oficial són aquelles pel·lícules que competeixen, és a dir, que hi ha un jurat que serà qui elegirà després les pel·lícules que guanyaran els premis de l'Atlàntida.
3: Sí,
2: perquè
3: sí. per cada categoria hi ha altres jurats. Quan vàrem fer aquella roda de premsa
2: sí, de Talent
3: Balear, mos van anunciar el jurat balear. L'altre dia, la roda de premsa de Madrid, van explicar una mica més qui era el jurat de les altres seccions. També van explicar que hi ha una nova línia que jo no coneixia, que se diu Atlantida Trends.
2: Trend? Que sí, sí. Que és això?
3: No ho sé, com a... com a tendència.
4: De moda,
3: no?
4: Com a
3: de
4: moda, sí.
3: Sí. Que, una persona que forma part de jurat és en Pau Aulí,
2: que
3: és dissenyador de vestuari de moda, sí, de cine. I bueno, això, vaig poder repassar una mica tot i és vera que hi ha moltíssimes pel·lícules. Jo, per aquest programa només puc xerrar una mica de lo que més m'ha cridat l'atenció, però és vera que si voleu, el pròxim dia podem comentar una mica més pues, el talent balear, que també està molt bé.
2: Sí, de
3: està
2: fet,
3: superbé, de fet.
2: Nosaltres anem entrevistant a la gent. Oh?
3: Sí, eh?
2: Sí, demà entrevistarem Nàlets a Discord.
3: Discorides.
4: És mal de dies, sí.
3: Discorides.
2: Alguna cosa així. Que ha fet una pel·lícula sobre...
3: Sobre Ana Maria Solivelles.
2: Ana Maria Solivelles.
3: La
2: cuinera, exacte. Sí. I demà la presentarem. La setmana que ve parlarem amb en Marga Melià, que també ha fet Suportant el paradís sí. la pel·lícula. També sí. ha tret el llibre, sí. així que també conversarem amb ella.
3: És que hi ha moltes coses, eh?
2: Però bé, però on començam?
3: Vinga.
2: Començam per dia de s'estrena.
3: Començam per Forastera.
2: Forastera. Exacte. Pel·lícula que inaugurarà l'Atlàntida d'enguany.
5: I can make the same face you make, like something really bad is about to happen. It'll be like this.
6: Catalina!
7: M'agastaràs el nom?
8: O jo, abuela.
9: Abuelo!
2: Forastera, una pel·lícula que el manco el tràiler en tres idiomes, anglès, sí. Català i castellà.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, jo no ho sabia en això, perquè és vera que juraria que el curtmetratge Forastera està rodat íntegrament en català, però bueno, al final... és un poc difícil tot això de l'idioma perquè si tu fas una pel·lícula amb altres idiomes que no només siguin el català, pues reps més ajut econòmic públic, per la qual cosa jo crec que va un poc per allà. Però bueno, aquí teniu Telembalea de primera, Forastera neix d'un curtmetratge, com bé hem dit, dirigit per na Lucía Leñar i protagonitzat per na Zoe Stein. S'ha filmat a Mallorca i va guanyar el premi de la crítica del prestigiós Festival de Toronto. Aquesta pel·lícula, la veritat és que nosaltres l'estrenarem en els cines dia 4 de setembre, per tant, no passeu pena si vos heu quedat sense entrades. És una pel·lícula que a mi especialment me fa molta il·lusió perquè crec que és una d'aquestes pel·lícules balears que han tingut un recorregut molt important dins l'indústria audiovisual i crec que està molt bé, la veritat. Mos conta la història de na Catalina que perd la seva padrina i arrel d'això comença a imitar-la, du la seva roba, imita els seus gestos i tot allò que comença per accident acaba difuminant la realitat del dol i la seva pròpia identitat. Mm-hmm.
2: No, si sí, vent el tràiler, sabeu que hi ha relacions familiars, sí. Però també com els fantasmes del passat, com sí. Molt de temes així...
3: Jo, sense haver-la vist, només intensos. He pogut veure el tràiler i el curtmetratge, m'adona un poc de sensació que serà estil que és de l'Antonina Obrador.
2: Ah, de l'Antonina, sí.
3: Un poc així com amb realisme màgic, no sé, que té aquesta, aquest tipus d'imatge tan lluminosa que evoca tantes coses, no sé.
2: Gravat a Mallorca, sí. Que és preciós, i amb uns protagonistes de luxe, perquè mm-hmm. He vist que compta molt bona...
3: Com un bon repartiment, sí. I crec que a part
2: molt
3: també
2: coneguts
3: són...
2: Tots.
3: Sí. A part d'escurt, també, no sé si hi ha moltíssima gent que actua que també va fer... Mm-hmm. És curt. Però, bueno, sí, moltes ganes, moltes ganes.
2: Doncs això serà dia 26 de juliol, aquesta pel·lícula Forastera, que obri aquest festival, però en tenim més. I ara hem de comentar una que se diu...
3: En el Camino.
2: En el Camino.
3: Sí.
2: Quina és aquesta?
3: Aquesta pel·lícula se posarà dia 24 de juliol. La produeix en Diego Luna, que és d'un dels actors de I tu mama también, d'en Alfonso Cuarón. És una road movie sobre un vagabund. Aquesta pel·lícula va guanyar el premi en el Festival de Venècia i crec que també serà una de les grans pel·lícules llatinoamericanes de l'any. Té molt bona pinta, el tràiler. Uh-huh. És molt Atlàntida.
2: Sí?
3: Que això s'ho diu molt, sí. Sí, té com un to queer, no sé. Està molt bé. Jo crec que aquesta pel·lícula funcionarà genial i... Bueno, en el final són pel·lícules que també competeixen, per tant, a mi sí en surt alguna d'aquestes.
2: Premiades.
3: Sí.
2: Molt bé, aquesta és En el Camino. Continuem i ara hem de parlar de La Eternitat i un dia.
3: Uh-huh. Això és un clàssic absolut. És una remasterització en 4K que va guanyar la Palma d'Or a Cannes 98. La història ens mostra en Alexander. En Alexander sap que morirà, però li queda temps just per fer una darrera acció, que és ajudar a un nin albanès a creuar la frontera per tornar a casa seva.
8: Això anava a dir, que sí.
3: Sí, jo és que no l'he vista, però me fa moltes ganes.
8: Però fa molt de temps que la vaig veure.
3: En 98 se va estrenar.
4: Ah, sí. També està bé que te posin a un festival de cine pel·lícules sí. Clàssiques sí. I pel·lícules que potser no pot trobar a plataformes.
3: Sí.
4: Està bé,
2: sí.
4: Recupera-ho.
2: I sobretot això, que els de restauren en 4K, sí. Que te permet també veure-les amb més qualitat d'imatge.
3: Clar, clar, clar, és una feinada.
4: Trobar detalls que sí. Pot ser la primera
2: sí.
4: Vegada que la vaig veure.
2: És una feinada.
4: No.
3: Clar, és una feinada i vosaltres penseu, per exemple, aquest director, que jo no sé si encara es viu, mai ha vist aquesta pel·lícula així i això també és... Mai no crec que vengui, no sé si es viu, perdoneu, però mai la podria veure tan bé com la veurem nosaltres
4: ni quan la va gravar ell mateix
3: sí.
4: Perquè, no, ni quan la va estrenar
2: no la podrà sí. Veure perquè va morir
3: i xerrant de remasteritzacions que no vos ho he passat però també remasteritzen jo d'en Rafa Cortés que jo no l'he vista mai, m'ho fa moltíssima il·lusió i allà hi seré.
2: Aquesta setmana vàrem parlar amb en Rafa Cortés
3: sí.
2: També mos ha dit que vendrà un dia a parlar de sa remasterització d'aquesta pel·lícula, jo sí que aquesta sí que l'he vista i està molt bé
3: sí,
2: molt bona pel·lícula sí, sí, sí,
3: que
2: sí.
3: Fort, i a més també vendrà amb en Àlex Brendemühl
2: en sector protagonista
3: sí, sí, sí.
2: Que bé. Doncs més pel·lícules, en aquest cas una estrena també.
3: Sí? No, perdoneu, aquesta està d'en...
2: Mysterious Skin?
3: Mysterious Skin, vale, no, exacte, és una estrena.
2: Posam el tràiler?
3: Vinga.

0: summer I was 8 years old, 5 hours disappeared from my life. 5 hours.
1: No, no s'estrena, no. Aquesta Mysteries Skin.
2: És des de 2004, d'un director que a mi m'agrada molt, però és vera que aquesta pel·li encara no l'he pogut veure, que se diu Mysterious Skin, d'en Greg Araki. La pel·lícula mostra dos adolescents, un creix convençut que va ser abduït per un ovni, l'altre s'entrega a una vida de prostitució i autodestrucció. La parella de tot és immillorable, surt amb Brady Corbett, que recordàveu, és el director de The Brutalist.
1: Ah, és director, però?
2: Sí.
1: I aquí fa d'actor.
2: També és actor, sí, sí, sí. Molt fort. I en Joseph Gordon, que surt a Origen. És una pel·lícula que fareix i que no s'oblida. Una altra remasterització d'aquestes en 4K. A mi me sona que l'any passat ja varen fer alguna remasterització a l'Atlàntida d'en Greg Araki. Juraria. Molt bon director.
1: Greg Araki, sí, sí, sí. Doncs també la podeu veure, si no l'heu vist, o si l'heu vist, tornar-la a veure.
2: Sí.
1: Amb més bona qualitat d'imatge. Però ara tornem, Eugènia, amb una pel·lícula nostrada que està rebent premis arreu.
2: Sí.
1: I què és?
2: La carn.
3: Bé, Lluís, abans de res t'he de felicitar. Estàs d'enhorabona, està funcionant beníssim la carn. Entrades exaurides, gent que enxerra, una forta repercussió. No sé si tot això t'ho esperaves, no sé com ho estàs vivint i com te sents.
4: Que estàs avorrido. También haciendo el tonto.
5: Hola.
6: Qué bonito, cabrón.
5: Hola, hey, ¿me oyes?
7: ¿Esto te gusta? Tu ets ballarina, no?
1: I de sí, Joan Porcel és el director de la carn d'aquesta pel·lícula protagonitzada per Lluís Grau, que ve de fer una obra de teatre i que la converteix en pel·lícula.
2: Sí, sí, exactament així. Va ser l'única pel·lícula, a més espanyola, seleccionada en el prestigiós Festival de Londres, si no m'equivoco, qualificador d'Òscar, i va guanyar dues vinadagues a Màlaga, millor pel·lícula i millor actor per en Lluís Grau. A mi me fa moltíssimes ganes. Jo vos he de dir que aquesta és una de les pel·lícules que jo crec que més ha marcat una mica, diguéssim, cap on està anant l'audiovisual balear. Té algo que diferencia de la resta, o millor dit, de lo que s'ha fet fins ara aquí. I el seu recorregut també mos ho demostra. La pel·lícula mos mostra un performance solitari que es prova la seva sexualitat a través de la pantalla i troba desconeguts fins que acaba confonent-se lo que és real en lo que és virtual, diguéssim. I el teatre en sa vida també ho mescla. És una pel·lícula supervalenta i també molt necessària.
1: I arriscada. Bé, jo
2: vaig molt arriscada.
1: Sobre de teatre, la pel·lícula no l'he vist, però sobre de teatre ja m'ha semblat una locura.
2: Sí, sí,
1: per tant,
2: sí.
1: Que serà la pel·lícula.
2: Sí. I per cert, el primer passi ja s'han esgotat totes les entrades. A Cine Ciutat hem obert un altre passi que gairebé ja estan totes venudes. És una d'aquestes pel·lícules que tothom vol veure, perquè amb aquest recorregut ja inicial, sense haver passat per sales, mos indica que és una pel·lícula
1: i que també que és, no sé si 100% balear, però molt per cent fet aquí.
2: Sí que és vera que va de venir gent a posta de Madrid a fer feina, però
1: s'ha fet gent d'aquí, per gent d'aquí.
8: De fet, l'altre dia en xerrava amb en Lluís mateix, que mos va enviar un àudio explicant un poc el projecte, i mos va remarcar això, que era 100% mallorquina. Bé, no 100%, però ell volia deixar clar que és una pel·lícula feta a Mallorca i feta per mallorquins, que sempre és una cosa bona.
1: Clar, i s'estrenen es Baluart, a Soujup, però les entrades van fer molt avió.
2: Sí, en els 10 minuts o 20.
1: Ja no en quedaven.
2: Loquíssim.
1: Sí. Bé, també la podeu veure a Cine Ciutat, si vos fa ganes. Continuam, i ara ho fem amb una pel·lícula que se diu Mektub.
2: Sí, Mektub, My Love, Canto 1.
1: Mektub, My Love, Canto 1.
2: Sí.
8: Què significa això?
1: Els títols m'encanta, no?
2: Sí, bueno, aquesta pel·lícula de fet la podem enllaçar perquè després ve Mektub, My Love, Canto 2. Que aquesta pel·lícula és d'un director que a mi m'agrada moltíssim i que se'l va jutjar molt en el Festival de Cannes perquè va guanyar la Palma d'Or d'Or per La vida d'Adele. És una pel·lícula realment polèmica, però bueno, aquí mos mostra alguna mica més per tots els públics, podríem dir. Namin, un jove guionista, torna al seu poble costaner al sud de França. En joc d'escriure's s'entrega a un estiu hedonista que el fa reconectar amb la seva família, els seus amics, mentre cerca l'amor. És el projecte més personal i autobiogràfic del director de La vida d'Adele, com bé hem dit. És una pel·lícula molt lluminosa i jo aquesta sí que la vaig poder veure en el seu moment.
1: Sí?
2: Sí.
1: La recomanes?
2: Sí, està molt bé. Uh-huh. I a més funciona superbé amb la següent, que aquesta sí que és una estrena, que és la de Make to My Love Canto 2. Dialoguen perfectament perquè formen part de la mateixa història, diguéssim. I
1: se presentaran totes dues?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Una darrere l'altra? Un...
2: Jo crec que són dies diferents, però...
8: Per tenir temps per processar un poc.
2: Sí. Sí, sí, sí, sí.
1: No, no, és que si intentes veure totes les pel·lícules no. que se desprojecten... No.
8: Perquè tens un problema, primer de tot.
2: No, és impossible.
1: No molt basta sa vida.
2: Sí, i a més moltes se solapen, que això és una pena, perquè jo hi ha coses que no puc veure perquè seré... en Estrella Balear.
1: Ah, clar.
8: Va bé, també hem de deixar clar que hi ha moltes coses que seran
2: a Filmin. Sí, és vera.
8: Que si
2: sí,
8: no podeu anar a veure-les en persona, al manco, sí. A casa de la tele.
1: Sí, se podrà veure a través d'aquesta plataforma. Continuem. Sí. Barrio Triste, aquesta sí que tenim tràiler.
2: Sí,
1: sona així.
9: Mamá, ve cómo me tienes estresada. Uno como mamá nunca se concentra en el sueño con un hijo en la calle.
1: Què és Barrio Triste, Eugenio?
2: Pues aquesta pel·lícula se passarà dia 27 de juliol i mos mostra un grup de joves dels suburbis de Medellín. Un d'ells roba una càmera de la televisió local i se'n van, diguéssim, pues, per tota la seva ciutat a gravar, i en un assalt, hi ha un assalt a un banc, un estrany encontre paranormal, se deriva, es torna cada vegada més inquietant. Lo interessant de tota aquesta pel·li, a part de la trama que m'ha pareix molt interessant i diferent, és que Arca, que jo no el coneixia, posa sa música i Harmony Korine, productor, director de Gummo i de Spring Breakers, la produeix. I Stealth, que és un geni del videoclip perquè és director de videoclips, de moltíssims videoclips que s'han fet fins ara, i debuta com a director. És una proposta molt diferent i amb un top com a molt artístic. Per
8: tant, cosa musical, idò.
2: Sí. Bueno, jo crec que la imatge serà molt de videoclip.
1: Ah, sí?
2: Sí, perquè en el final, bueno...
1: Veig que en Bad Bunny va anar a Nova York a s'estrena aquesta pel·lícula.
2: Sí.
8: I ell va fer qualque videoclip, potser.
2: Pot sí, sí, sí, sí, sí.
1: És pel·lícula rodada a Colòmbia. Mhm. I que mostra aquesta aventura que deies, a veure com serà. Continuem. Ara hem de parlar d'una pel·lícula d'en Jaime Chávarri que se diu El desencanto.
2: Sí.
10: Yo venía a esperaros muchas mañanas. Al principio venía con tu padre, después ya sola, después que él murió. Y la verdad es que entonces empecé a plantearme el problema de lo que seríais. Buscava ansiosament a los professors.
1: Aquesta és una pel·lícula espanyola.
2: Aquesta pel·lícula no és una estrena tampoc, és un dels documentals més importants de la història del cinema espanyol i l'Atlàntida l'ha agafada i mos la regala de nou per poder veure-la en pantalla gran. L'altre dia ho xerrava amb en Jaume Carrió, que m'ha dit que és el documental que més ha vist en la seva vida.
1: Ah, sí? Li encanta?
2: Sí, és el seu preferit, podríem dir. Uh-huh. Enguany fa 50 anys i això és una de les pel·lícules més importants del cinema espanyol. És un documental que mos mostra Los Panero, que és una família que varen ser... la literatura, el que es floreix a la música, varen ser persones il·lustres, persones cèlebres, però també varen ser caòtics i autodestructius. Un niu de rivalitats i ajustos de contes entre tres germans i sa mare amb el retrat més esgarrifós que mai s'ha fet d'estar del franquisme. És una pel·lícula molt important, ja vos he dit, per la indústria del cinema espanyol. Mm-hmm. I...
1: De l'any 1976, és sí. A dir, que va cap plegut.
2: Sí.
1: De llavors es ençà. I que ara... se podrà tornar a veure en aquest festival i se diu El desencanto.
2: El desencanto, que fa 50 anys.
1: 50 anys, sí. D'aquesta pel·lícula.
2: Sí, sí, sí.
1: D'en Jaime Chávarri, que té 83 anys. Mm-hmm. Vendrà en Jaime Chávarri?
2: Jo crec que no.
1: No?
2: No. Juraria que no. Si no, la millor és una d'aquestes sorpreses que anuncien.
1: Això t'anava a dir, perquè sí que s'ha anunciat més el banco qui vendran, sí. els directors, tots, les actrius, també estrelles, compositors, però tampoc no sabem encara del cert exactament...
2: Els convidats.
1: Els convidats, clar. Qui seran. Sempre hi ha sorpreses.
2: Sí.
1: I de fet... Sempre vas allà i de cop te gires i te trobes un actor superfamós, dius, però...
2: És molt fèbil el d'aquest festival, sí, sí. Jo estic al·lucinada i vull felicitar tots aquí perquè és un festival increïble. Però sí, a més també hi ha encara projeccions sorpresa que no sabem.
1: Sí, hi ha coses sense anunciar
2: sí,
1: encara.
2: Sí, no. Sí, sí.
1: Vaja.
8: Sí. Impossible, ja no, ja no així sí que és impossible anar-hi tot.
2: No, no se pot.
1: Ja no vols dir que res més dins escapat.
2: Jo el meu calendari el tinc ple. O sigui, a les 5, a les 7, a les 9...
1: Sí, tu veuràs 3 pel·lícules cada dia.
2: No ho sé, 3 no crec.
8: Seran 2 setmanes de dormir poca, per
2: ja,
8: Eugenia.
2: Ja, ja. No, terrible. Després no me'n recorda res, perquè si mires 3 pel·lícules en el dia...
8: Les confons, no, ja, no. Se te mescla tot dins el cap.
2: T'ho dic en sèrio.
1: Sí.
2: Bueno.
1: Bé.
2: Sí, seguim amb El amor que permanece. És una pel·lícula que el festival la mostrarà dia 31 de juliol i a Cine Ciutat arriba el 3 d'agost. És una pel·lícula sobre el final de la mort d'una parella amb 3 fills, portades de millor manera possible. Hi ha humor, resignació, dosis d'art contemporani i personatges plens de carisma. És l'obra més lluminosa del creador irlandès i va ser candidata en els Oscars de millor pel·lícula internacional. La distribueix Elàstica a Espanya, per tant, això, com sabeu, hi han dit molt de pics, ja és un indicador de que serà una bona pel·lícula.
1: El amor que permanece, se sí. diu, aquesta pel·lícula, sí. també ja està bé també una cosa més quotidiana, no?
2: Sí.
1: Perquè a vegades també aquest cinema d'una sí. relació que se romp...
2: Sí, fa falta.
1: Sí.
2: Que com viva, per cert. L'has sí. anat a veure?
1: No, no l'he anat a veure, vale. Viva, encara. No l'he anat a veure i me fa moltes ganes, però tampoc no tenim temps per tot.
2: Ja,
1: però
2: és impossible.
1: La veurem, qualque dia la veurem. Bueno, queden dues per comentar.
2: Sí.
1: I una és Erupja.
2: Sí.
1: Sona d'aquesta manera.
11: Dziękuję.
12: Dziękuję. And how do you say you're welcome?
11: Nie ma za co.
12: Nie ma za co.
11: Mm-hmm.
12: And I love you. I didn't expect Warsaw to be so beautiful.
1: Que és Erupja.
2: Jo crec que aquesta és una de les pel·lis com a més normals.
1: També?
2: Després de L'amor que permanece, vull dir, és una història com a molt corrent, i és que dues amigues estan atrapades a Varsovia perquè hi ha una erupció a un volcà, i durant tota aquesta erupció veurem festes llargues, romances breus i música alegre. Lo guai d'aquesta pel·li, i que per això crec que s'ha de veure, és perquè és el debut com a actriu de Charlie XCX. Com sabem, Charlie XCX és amant del cinema, és el que més li agrada en el món, mos ho ha demostrat molt de pics, i crec que li feia moltes ganes protagonitzar una pel·lícula com aquesta. Per tant, crec que serà molt divertida.
1: Perquè crec que no coneguin Charlie XCX és una... cantant.
2: Sí.
8: Música electrònica, sí. Sí, coses així.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, una artista molt sí. famosa que va per tots els festivals.
2: Sí.
1: I que també no, jo no sabia que també fes d'actriu.
2: Sí, jo és veritat que és el segon pic que la veig com a actriu, però crec que d'aquesta segona vegada que jo he vist és una pel·lícula que encara no ha sortit a Espanya. Mm-hmm. Per tant, per això deim que és el seu debut. Però sí, ho fa bastant bé, eh?
1: Sí?
2: Sí. Sí, sí, sí, sí.
1: I és una d'aquestes dues amigues que queden atrapades a Varsovia per volcà.
2: Sí.
1: Interpreta aquest personatge.
2: Interpreta aquest personatge.
1: Mm-hmm. Molt bé, darrera pel·lícula que hem de comentar avui en aquesta selecció que ha fet Eugenia San Pedro de Atlàntida, no acabaríem mai,
2: no.
1: Era... que eren 400 pel·lícules? No me'n recordo.
2: Sí, no?
8: 400, no, però... Més o manco, n'hi havia moltíssimes.
2: Sí, sí, sí.
1: I la següent és Les culpables.
2: Sí. Això és un documental que, si teniu l'oportunitat de mirar el tràiler, vos el recoman, perquè la veritat és que té molt bona pinta. Aquesta pel·lícula, a més va formar part de Docs Barcelona, que és una, diguéssim, és com un festival que s'encarrega de moure diferents documentals per tot Espanya a nivell nacional. I nosaltres farem un únic passi dia 26 d'octubre. El documental mos mostra a Marta, que és la directora, que rep un centenar de testimonis anònims de dones que van passar per allò mateix que ella, que és un avortament adolescent. Na Marta, en aquest cas, decideix dur la seva història silenciada, la seva i la de la resta, de totes aquestes al·lotes a la pantalla. És un projecte premiat en la seva etapa de desenvolupament en el Mallorca Talent Lab, que formava part, diguéssim, de l'Atlàntida. L'Atlàntida també té un laboratori, que en aquest laboratori, per cert, és especialment prestigiós, perquè moltíssimes de les pel·lícules que passen com a guió, com a projecte, s'acaben movent per tot Espanya. Sí.
1: Bé, i que se materialitzen, perquè clar, quan t'arriben allà són una idea de pel·lícula.
2: Sí.
1: Encara que puguis tenir ja un guió desenvolupat, una idea de... d'estructura de negoci, de...
2: Sí, no.
1: De finançament.
2: És un projecte super xulo, perquè a més això, tu quan acabes el projecte, quan acabes aquest laboratori d'aquesta setmana...
1: Tu l'has fet en l'Atlantia Lab? No.
2: No, perquè només és per llargmetratges i han d'estar prou desenvolupats. Vull dir, han de tenir un guió... Sí. Però el xulo d'aquest laboratori és que quan tu l'acabes tens un pitching final amb distribuïdores, productores... Elàstica, la gent d'Elàstica ve en aquest talent a saber si li interessa la teva pel·li per produir-la o moure-la. És molt important.
1: Com aquest que van a goitar jugadors de futbol, però sí. A les pel·lícules sí. Que van a veure amb...
2: per comprar-les.
1: Quin talent se mou.
13: Casa i... talent.
2: Sí, total.
1: Que poden comprar i que no, i que els interessi que no. Això també passa a l'Atlàntida. Mm-hmm. Entre aquestes 141 pel·lícules, jo
2: 141.
1: Havia 300, m'he passat.
2: A mi no m'ha semblat gens raro, la de 400.
1: Sí, perquè n'hi ha tantes. Ja. No, 141 pel·lícules són les que posaran durant aquests 10 dies a Palma, en aquest festival que se diu Atlàntida Mallorca Film Fest, i que se fa a molt de llocs, com sempre.
2: Sí.
1: Cine Ciutat, Rivalí...
2: Sí.
1: La Misericòrdia,
2: Les Voltes, sot un hotel que hi ha a l'Espai Marítim, també.
1: Ah, sí.
2: Fan aquestes projeccions sorpreses.
1: Sí. Sí, que és allà on vàrem anar a la presentació.
2: Sí. I molt de cinema.
1: Moltíssim.
2: Molt de cinema interessant, molt de cinema necessari. I moltes ganes.
1: I més de tota la gent que no han dit que vendrà, com per exemple en Gael García.
2: Sí. És molt fort, això.
1: Bernal.
2: Sí, jo tinc entrades ja, perquè fa una espècie de xerradeta.
1: Ah, sí? Per professionals?
2: No, per qui no, vulgui.
1: Per qui vulgui? Sí. Ah, molt bé.
2: Sí.
1: En Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen...
2: Que ja va venir l'any passat en Sorogoyen.
1: Fernando Trueba també ve, tot sí. I que no estrena pel·lícula no. Aquesta vegada.
2: Oh, sí. Jo crec que té algo.
1: Ah, pot ser que tingui cosa.
2: Ara no me'n record, me sona.
1: No ho sé, com que hi ha tantes coses.
2: És impossible.
1: No hi som atents de pair-ho tot, però bé, poquet ho anirem desgranant, així que, Eugenia, moltes gràcies. Avui ha estat llarg, perquè, clar, havien de saber moltes coses, però bé, l'hem paït un poc en aquest festival. Gràcies, fins la setmana que ve.
2: Gràcies.
14: IB3 Ràdio és... Informació. Comença el dia amb la informació més completa.
15: Són les 7.
14: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
15: Bon dia, matí complicat a les Balears.
14: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
15: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
14: Amb totes les veus i les reaccions.
15: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
14: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
16: Podem gravar, idò.
17: Dale a play.
16: Raül Valls, com estàs?
17: Molt bé, Joan Mimàs.
16: Aquí fent un programa...
17: La gran vida.
16: Passen tantes coses.
17: Cada dissabte i cada diumenge.
16: A partir de les 9.
17: Duals a les 9.
16: No, i no t'obram.
17: Aquí, a IB3 Ràdio.
18: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
17: Saps què t'ho vull dir?
16: Sí.
18: En Joan Mimàs i Raül Valls. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.

I ara us hem d'explicar que cada setmana es dona el sus a l'Inquejar, és una tradició que cada juliol arriba a la capital del Reguer, on cada cap de setmana es farà música en directe al claustre de Sant Domingo d'Inca.

0: El festival Inkajà se'n reunirà durant 4 diumenges consecutius músics locals, estatals i internacionals a partir de les 9 del vespre. Tots ells oferiran un recorregut per diferents maneres d'entendre el jazz, des de les propostes més experimentals fins a la fusió amb la música tradicional balear i amb gent com Mòpia, a qui sentim.
1: Exacte, aquest que escoltem són Mòpia, que fan aquesta fusió de jazz amb altres estils, però també hi haurà en Xavi Torres Trio, Uva Negra i en Miquel Àngel Rigo Quintet, que formaran part enguany d'aquest cicle. I nosaltres, per parlar-ne, saludam a Alice Weber, la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Inca. Com anem, Alice? Benvinguda.
2: Hola, bon dia, Tentol. Moltíssimes gràcies. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
1: Gràcies a tu. Nosaltres també, per parlar d'aquest festival que ens acompanyarà durant tots els diumenges de juliol, que això està molt bé, perquè ja saps que cada diumenge tens una cita amb el jazz a Inca.
2: Exacte. A més, és meravellós perquè, doncs un poc el que dèieu, no? Com que és un festival que està tan consolidat, quan arriba els diumenges de jazz a Inca, és estiu de veres. Mm. I no aquella banda d'estiu que a vegades dèiem, uf, quina calorada, i uf, no sé què, sinó aquelles coses de l'estiu que disfrutem i que gaudim i que de veres fa aquell xip. Malgrat estiguis fent feina, com jo, per exemple, en aquest cas, tu tens aquell petit xip de que estàs mig de vacances, no? I clar, aquest diumenge, quan tu arribes a lo millor a les 8, que és el que sempre recomana la gent, que arribi prestat, que obrim portes a les 8 i pots aprofitar de prendre una copeta o un suc o un menjussar alguna cosa petita, finger food, que enguany tenim sort de Can Blai, que fan un producte ecològic local nostre, preciós i meravellós, doncs tu estàs aquella hora allà abans, que ja no fa calor i ja comences a disfrutar, a desconnectar, i això en diumenge és una meravella.
0: Un diumenge refrescant en el claustre de Sant Domingo.
2: Total. Mm-hmm. Home, refrescant no ho sé, bé, perquè en aquestes alçades de la pel·lícula...
0: Però s'ha de pensar així, s'ha de pensar així.
2: Com... No, a més disfrutes d'estar allà, de veres, vull dir, és un moment de plaer gastronòmic, musical, visual i social.
1: També. I enguany amb propostes molt diverses, Alice, perquè sí, des de formacions més grosses, com aquest Mòpia o Ova Negra, a més petitetes.
2: Sí, és que m'ha encantat que hagueu posat així una mica de Mòpia, perquè ara aquests dies que hem estat parlant, la gent me diu, perdona, acabes de dir jazz i metal. I és com a, sí, t'acabes de dir jazz i metal. I, de veres, vull dir, m'agradaria que sapiguéssiu l'excel·lent acollida que ha tingut Mòpia des de novembre de l'any passat entre el públic jazzero, no? Que en el final té els seus gustos, no? Però, clar, nosaltres el que volíem aquesta vegada, bé, sempre intentant, de tot el que fèiem, intentant no crear una proposta únicament pel seu públic, que també, òbviament, sinó intentar engrescar nous públics a tot el que feien, ja sigui jazz en aquest cas, o sigui poesia, o sigui el que sigui, no? I clar, volíem fer una proposta que fos d'una alta qualitat, que òbviament, sent un festival pues, consolidat, mantingués la seva qualitat, o l'augmentat, sempre que sigui possible, per suposat, però que fos, òbviament, basada en talent mallorquí, que per nosaltres és molt sagrat, però, a més, afegir-hi, si pots, projecció internacional, no? Per tant, en el final, si vols aquestes quatre coses, si tu vols que la gent pugui atreure gent nova, has de fer pues, una mescla de composició original, innovació, però també lo clàssic i elegant, lo nostre, algo diferent, i jo crec que ho hem aconseguit.
1: Sí, i
2: jo crec que estic segura que ho hem aconseguit.
1: Total, de tenir també aquestes formacions, perquè clar, tots són d'aquí, Mòpia són d'aquí, en Xavi
0: també més experimentals.
1: També toquen gent d'aquí, Uva Negra som mallorquins, Miquel Àngel Rigo de Llucmajor, i té aquest quintet també fantàstic que presenta disco, per tant, tot gent local, però de molta qualitat.
2: És que és això el que dèiem, vull dir, no és que està fei que ho digui jo, no? Però realment és així, vull dir, mem, està clar que tenim la projecció internacional de Xavi Torres i enguany encara més, no?, amb el saxofonista premiat amb Grammy i nominat diverses vegades, no?, Miguel Cenón, porto-riqueny. Aquí tenim una projecció internacional indubtable, no?, que hi viu a Holanda, però també és un referent europeu de jazz a nivell d'Europa, però també, pues, el que dèiem, no?, de tenir una Boia Negra amb aquella mescla de tradició, música tradicional nostra, melodies més nostres. Ai, no, m'acallaré així, podrem escoltar un poc.
1: Ah, no, tranquil·la. Després les escoltarem. I tot això, acompanyar, com també mos d'anàlisi, amb sort de Can Blai d'Inca, que clar, només veure el menú, ja, també ja fa ganes d'anar-hi, perquè faran unes coses boníssims.
2: És que jo et dono per fet qui sereu. Jo vos convido tots i totes, per suposat, clar, que faceu allà, ja vos dic, un suc, una cervesa, una copeta de vi, amb alguna cosa tipus finger food, amb alguna cosa que, a més, també, novament parlant, no?, de coses de talent mallorquí, no?, de producte local, però també... pues innovador, no? I de composició pròpia, que diguéssim, no? I producció pròpia. I és un poc això el que hem volgut, no? Basar-nos en aquesta filosofia, oferir un producte de moltíssima qualitat i que, ho parlava avui de matí, és un poc, volem intentar que vengui gent que fins i tot mai o poques vegades ha anat a un concert de jazz i que surti dient, oh, vull tornar diumenge que ve, men que hi haurà. I quan hagi jazz a una altra banda també hi aniré, no? Poques és la nostra proposta.
1: Doncs consulteu el programa, comencen aquest diumenge amb Mòpia, diumenge que ve en Xavi Torres Trio i aquest saxofonista que mos comentava en Alice, però després també veu Ova Negra i tancarà el cicle amb Miquel Àngel Rigo, que ahir també el vàrem poder veure a la jazz de demà de Porto Colom, que també aquest dia s'està duent a terme fantàstic també aquest festival. Així que, Alice Weber, moltíssimes gràcies.
2: Res, a vosaltres, moltíssimes gràcies per fer-vos ressò, per agradar-vos aquesta proposta nostra i espero veure-vos diumenge que ve o qualsevol diumenge de juliol.
1: Perfecte. Gràcies. Ara tornem.
2: Gràcies.

Os que balla, trepits de fang, i som la perfecta morgonada del teu cor. Una passa amb ulls vidriosos, ferros i ferros rovellats als teus peus. El concís instant, d'equilibri i saliva, rebentes d'ira i de por, un mi somriure fals, content els ossos. Sols, és un blor. Prest, l'aire s'emportarà la teva imatge, el gir de la teva dansa. Tot se'n fa fosc, he vist la boira, un somriure polsegós, ofegat, posant per cas, tens de vora la memòria. I si t'agrada més, som escata i som espina. I si t'agrada més, som escata i som espina.

Som l'art d'estat i llengua bífida, que et cerca només quan dones. Som l'aresta dels somnis, pell esquinçada, pell ferida. Un ombra que no et deixa i t'abraça amb la soca. Som un cúmul de tòpics, en condició de penetrant fins a l'orina. Pot ser la pell freda, els teus marges. Engata't de mi, escriu-me d'on siguis. Engendra ganes de viure i veu terra com sang. T'agrada més, som escata i som espina. I si t'agrada més, som escata i som espina. I si t'agrada més, som escata i som espina.

0: Heu de saber que l'artista Ain Albo Puigcerver es posa intersticis on el sol dibuixa el temps fins al mes de setembre en el Baluard Museu.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta tercera hora del programa. Ho fem amb en Miguel Salé, que ens acompanya aquí al control tècnic. I avui tenim una artista a l'estudi. Ella és Naina Albo Puigcerver.